0: embudits durant tu directe.
1: Sí, sí, és que és la nostra manera de xerrar. Tu ja veuràs que això s'aprèn ràpid, ja veuràs, però mentre expliquis en els tècnics, perquè feim un moviment en un altre, que també m'ho hem d'entendre. Però avui has tret en el carrer justament aquesta paraula, dit.
0: Sí, efectivament. I les primeres reaccions han estat les que tots més o menys mos imaginant quan pensam en un dit.
2: Dedo. No sé, un dedo de la mano.
3: No lo sé. Mano.
0: Però també han trobat una resposta ben engirgolada.
4: Hoy en día el ser humano necesita conectarse muchísimo más con todo lo que tiene que ver con lo manual, que eso nos hace muy bien, que hacer cosas como manuales, como cerámica, generar, no sé, pintar una, no sé, alguna de las habitaciones de tu casa o cualquier cosa que tenga que ver con conectarse con la manualidad y no con la parte virtual, nos conecta y nos hace meternos un poquito más hacia adentro y conectar más con lo real.
0: I vosaltres, heu fet mai udit, és a dir, autostop, per aturar un cotxe? Ei, sí.
3: Una que me'n recordi una vegada, devien tenir 16 o 17 anys, no sé, eren 5 i mos va agafar un tio, o sigui, ja eren 6 en el cotxe, ja la història empieza mal, i res, li van dir d'anar a Es Molinar fins a Gomila, i ja la cosa a mig camí ja va començar a pintar malament, no me'n recordo com em va dir, havia moltes de mirades i gestos, i li van dir davant la seu, tura aquí, que mos baixant, que mos va bé aquí, si no volen continuar.
0: Gràcies, Lluís Fortes, company tècnic d'IV3, per sumar-te a aquesta enquesta. I ja que li demanàvem, mos ha contat també com és el seu dia a dia en la comunicació no verbal a la feina.
3: Jo faig feina a la ràdio de tècnic i per comunicar-me amb qui tinc enfrente, amb el periodista o presentador del programa, estem obligats a fer servir dits per gestos, siguiente canción, puya, obrim micro, tanca'm...
0: Però també hi ha altres feines en què els dits són la principal eina, sobretot si heu de tecletjar molt.
5: Haig d'emprar sempre, més que res, perquè han d'escriure els guions de forma ràpida. I sí, escric en tots els dits. Em vaig aprendre quan tenia, de més 10 o 12 anys, però així. És una d'aquestes coses que mos obligaven a fer, és dir, que havíem d'escriure fora, mirar el que estàvem escrivint. És dir, llegíem i anàvem escrivint. Era l'única manera de poder arribar. Jo en aquell moment vaig arribar a tenir unes 280 pulsacions per minut. Ara, amb el tema dels ordinadors, és més complicat, perquè quan vas escrivint sí que pots veure on t'has equivocat o el que sigui, pots tornar enrere i pots rectificar. En aquell moment, quan ho feies amb fulls de paper, era impossible, havies d'anar amb tipex i tot això, per tant, intentaves cometre el manco de faltes possibles.
0: Gràcies, Pep Díaz, també company d'IV3 Ràdio. I això, abans en fulls de paper i ara en documents de Word, però els dits segueixen sent un factor clau per fer ús dels ordinadors i molt d'altres aparells de feina, a més de servir, també serveixen per comunicar.

0: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
1: Que bones verdures!

0: Mira, mira, mira, mira, és bona, sa verdura. Bon i bons.
1: Molt bon vespre. Pues, què t'he de dir jo? Una gran veritat, és boníssima.
0: Boníssima. Sabien com es contestaries això. Està bona aquesta. Verdura sense mesures, se titula aquesta cançó.
1: És que estic totalment d'acord amb aquest títol.
0: Mal, mal.
1: Ah, verdura sense mesura, i les recomanacions són menjar-ne dos pizzas en el dia, i si pot ser una d'elles que siguin cru, per aprofitar un poquet millors nutrients, perquè quan t'escalfam hi ha una sèrie de vitamines i minerals que se poden fer malbé, i s'aconsella això.
0: Mm-hmm. Preneu nota, oients d'Entre Avui i Demà, aquesta secció vos acompanyarà cada dia en aquesta hora. L'hem titulat Fanny, sopar d'avui i està per de demà. Mm-hmm. No? Fanny Pons, la coneixeu perfectament, seguidors televidents d'Ivetres Ràdio, Ivetres Televisió, farmacèutica, copresentadora de Fred i Calent. Per cert, crec que avui has tingut un dia intens.
1: Avui hem tingut un dia bastant intens, perquè és dimarts, és el meu dia de gravació, normalment intentam apurar i gravar dos programes el mateix dia, però avui, com que hi havia estrena de temporada, doncs hem hagut de canviar la capçalera, i la veritat és que entre això, fer capçaleres, fer l'elaboració dels plats, els temps que has d'esperar perquè les coses se puguin coure i de més, la veritat que han tingut un dia que tot ha sortit, crec que molt bé, però bastant atropellat.
0: I has tingut temps de dinar?
1: He tingut temps de dinar precisament allà, perquè avui en Miquel s'ha portat bastant bé, bastant bé, ha fet unes broquetes de pollastre amb una ensalada de cogombra. Hem de dir que les broquetes han començat molt bé, però, com sempre, s'han desbaratat una miqueta, però no vull contar, ja se veurà. I el segon plat hem intentat fer un panet, hem fet espanet. Realment ha estat molt bo, i discutíem un poc això, de si aquest panet era saludable. Evidentment, tot el que hem posat era prou saludable. Ara, en el final, si comptaves calories, que ha estat millor no comptar-les, era una bomba energètica. I l'han tastat. I, clar, entre una broqueta i un pot de panet, ha estat suficient.
0: Va, per tant, avui heu fet servir els dits, entre la broqueta i el panet.
1: Nosaltres sempre, sempre fem servir els dits. Jo més la llengua, ell més els dits, que moltes vegades se fiquen jo, però sempre li dic és que no mos poden trepitjar les mangueres.
0: Ja.
1: Perquè és que...
0: Escolta, tu que ets més de menjar, però amb els dits, això, a vegades un poquet... Sí, però m'has sentit també d'un poc això correcuita, o de seure en consciència taula?
1: Jo som de seure en consciència taula. I, a part, és una cosa que aconsellaria qualsevol persona que més o manco se vulgui cuidar. Perquè moltes vegades, menjant de drets, no som d'entrada gent conscients de lo que estem menjant. Una menjada que fas de dret normalment sol ser un producte que va un poquet processat, que no necessita una manipulació. I crec que al moment, les digestions també t'he de dir que són pitjors, perquè tragues més aire, perquè menges més aviat, més compulsivament. Lo seu és, maldament no tinguem gaire temps, però lo seu és sobrehermós, ser conscients de lo que estem menjant i disfrutar del moment, que també tot anem superaccelerats i hauríem d'aprofitar aquest momentet per poder berenars de matí, dinars migdia i sopars vespre, i agafar-nos-ho amb un poquet de tranquil·litat. O ho fessem en companyia o ho fessem tots sols, però un poquet de calma, la veritat que a nivell digestiu s'agraeix moltíssim.
0: Això també fa l'aliment més nutritiu, aquesta consciència.
1: I sobretot, és que avui en dia el problema que tenim és que fem una alimentació molt poc conscient. Molt poc conscient. O sigui, qualsevol cosa val per omplir-nos. I això no va així. És quan tu tens un cotxe, mai teniries una gasolinera, si és de gasolina li posaries gasoil, o al revés. Vull dir, som normalment persones que cuidam tot lo nostre, tot el nostre entorn, però moltes vegades a nosaltres mateixos no ens cuidem gens. Uh-huh. I com que el cos, d'entrada, no protesta, tarda bastant.
0: D'entrada, efectivament.
1: Tarda bastant en donar senyals de dir, no te passis, atura. Moltes vegades es tiran massa la corda. I a vegades, quan ens volem aturar i volem afluixar la corda, a vegades ja és un poquet tard.
0: Importantíssim tot això que mos conta avui na Fanny Pons, ja ho deien, copresentadora de Fred i Calent amb en Miquel Calent, qui justament ahir, en aquesta hora, Fanny, estava assegut on tu estàs asseguda. Mira, escolta. Per cert, saps qui ve demà?
2: No.
0: I d'Anna Fanny Pons.
2: Ui, Anna Fanny Pons.
0: Ho he dit per cas, dir formatge, cerveses... No, no sé què...
2: Anna Fanny Pons hi té un crevassó i un tranchete light.
0: Ja li demanarem, ja li demanarem. Però tu saps que aquest joc que vos duis encanta la gent i els espectadors de Fred i Calent, no?
2: Tu saps que jo som una persona molt familiar i Anna Fanny Pons és de la meva família.
0: Ja, m'ho crec.
2: Anna Fanny l'estim com només s'estima la família i per això mos duim tan bé i per això supos que mos suportam d'aquesta manera que mos suportam, perquè som aigoioli.
0: Ma, confessa, carbassó i tranchete light, com diu en Miquel.
1: Carbassó, sí. Tranchete light, te diria que no, perquè intent no tirar gaire de formatges, però si un dia, com que som molt formatgera, i per la quantitat de greixos saturats que tenen, sal, colesterol i demés, intent, ja te dic, no tirar gaire de formatges, el dia que me menjo un formatge, el me menjo fresc, el me menjo en tot el que ha de tenir. Intent no abusar, però no són gaire dels productes light. Vale. La veritat que no.
0: Ja diu en Miquel que t'estima, que sou con sol i saigo, però sí. Això també està bé, i per això jo crec que vos complementeu també.
1: Sí, és vera que són com a de família, i la veritat que jo crec que és vera que la secció flueix bé per això, perquè hi ha molt de carinyo a davant i darrere de la càmera.
0: Qui vos va ajuntar no sabia el que... No sé si sabia el que feia, però va funcionar.
1: Mira, va ser Miquel Albert, i tot va ser, a vegades hi haurà coses que haurem d'agrair la pandèmia. Va ser un poquet arrel de la pandèmia, que clar, jo a vegades anava pues, a mercats, anava a un lloc a un altre, i en la pandèmia mos vàrem haver d'aturar, però clar, la televisió era entreteniment, i en aquell moment més que mai no mos podien aturar nosaltres de gravar. I me va dir, escoltau, vos he d'ajuntar i ja ho veurem. I vàrem dir, bueno, pues ho provam i espero que surti bé, i res. I ja no mos han volgut separar mai més.
0: No, i que no ho facin. Escolta, Fanny Pons te presenta aquí en Juny Cortés.
1: Encantada, Juny, com estàs?
3: Igualment, encantat. Bé, tenim...
0: En Juny és que ve amb una pregunta.
3: Sí, perdona. Que tenim una pregunta d'un oient, que sabia que vendries avui, és una pregunta bastant adient. Un oient que ens ha escrit el correu electrònic entreavuiedemà@ivetresradio.com i que volia saber quina proporció de proteïna, d'hidrats de carboni i de verdura ha de tenir un plat per ser considerat equilibrat.
1: Mira, moltes vegades s'ha xerrat del plat de Harvard, que seria pues, fer un terç de proteïna, un terç d'hidrat i un terç de verdura. Però en el final és difícil extrapolar les quantitats d'una cosa i d'una altra d'una manera general. Aquí sí que hi ha moltes coses que mos dependran, per exemple, de l'edat de la persona, si ha de créixer, ha de formar estructures, ja està un moment que només els ha de mantenir. Si és una dona que en aquell moment està gestant, està embarassada, si està lactant, vull dir, hi ha moltes circumstàncies. Si és una persona major, que aquesta activitat, perquè l'activitat física, per exemple, també és una cosa que mos influï moltíssim. No és el mateix un atlet que tot el dia truea a una persona adulta que d'una manera habitual fa activitat física, aquesta persona se podrà permetre una ingesta d'hidrats de carboni perquè necessita combustible i una quantitat de proteïna que la millor una altra persona amb unes altres característiques, no tant. Sí que és vera que en el que és fracció proteica sí que és important perquè si gent pugui fer més o manco un càlcul de lo que de la quantitat de proteïna, és un nutrient que avui en dia està molt de moda, no? Si no menges proteïna no és ningú de qualque manera. S'ha de menjar proteïna, evidentment, és importantíssima, i una manera de calcular les quantitats seria multiplicar 0,8 o 1,2 per quilo de pes de la persona i per dia. si ja som persones que potser pues, tenim un entrenament un poc més fort, pues, podríem anar fins a 1,5, 1,8. Seria més o mancos càlcul que haurien de fer de proteïna. D'hidrats de carboni, genèricament, deien que l'alimentació d'una persona ha de dur més o manco un 60% d'hidrats de carboni. Aquí compten pa, pasta, arròs, patates i de més. Però, clar, l'activitat física avui en dia, el triangle, la nutrició, ha hagut de canviar un poquet, perquè antigament el que eren els hidrats de carboni estaven a baix perquè la gent feia feines molt més feixugues. Avui en dia tenim feines bastant més sedentàries, per tant, tota aquesta ingesta, a vegades, d'hidrats no és convenient, perquè, clar, si aquest hidrat nosaltres no el cremam, el cos, per poder-lo guardar, el transforma en greix i així és com mos ho guarda. Per tant, s'hauria de valorar cada persona d'una manera més o manco individual i el que és fruites i verdures, s'aconsella 3 peces de fruita cada dia i 2 ingestes de verdura en el dia. El que deia quan t'hem arrencat, no? Una en cru, l'altra la podríem de qualque manera cuinar i sempre s'aconsella aquesta cuinada fer-la al vespre perquè quan cuinam reblenim un poquet les fibres d'aquests vegetals i a l'hora de digerir pues, ajudam un poquet a l'organisme.
0: Bàlsam, on anirà el temps? Només recordant els oients 546-93-45-01 o escriure entre avui i demà a roba@betresradio.com. I hem de tenir temps perquè en Fanny Pons mos faci allò una pinzellada de sopar i de tal, perquè si no, no té sentit aquesta secció. Que poden preparar per sopar avui?
1: Mira, jo, per exemple, som molt, molt fan de les verdures en el forn. Agafar una safata i omplir-la de verdures, a part que me solventa molt per això, perquè me solventa el sopar i el que seria la carmanyola del dia següent. Jo som molt fan dels preves torrats, m'encanten. I gaf, sempre sol fer una cosa, agaf 2 prevers vermells, 2 auberginis i un parell de tomàtigues de cirerol. Ho fic a dins la safata del forn. Quan ho tenc acabat, pel i dins un bol fic un aubergini, un parell de tomàtigues de cirerol i es preves. Ho condimento un poquet, amb un poquet de jugo verd, un poquet de preva negra i un poquet d'oli d'oliva i això sí que ho puc guardar dins la gelera. I el que faig és en l'altre aubergini, que simplement l'he fet en el forn, l'he xapada, li he fet 4 talls, el que faig és agafar la popa, la fica dins un bol, un parell de tomàtigues de cirerol que també he fet en el forn, els amescle amb aquesta popa de l'aubergini i agaf un parell de daus de formatge feta i faig com una espècie de mescladissa. A vegades, i després el que faig és tornar omplir les barquetes de subergini, un poquet de salsa de tomàtiga per damunt i un poquet d'orenga, i ja tindria un sopar. Mentre faig això, que són 2 minuts, segons els ous que he menjat de la setmana, doncs me poso a bollir 2 ous i el dia següent m'enduc els preves torrats en 2 ous. Però si no, jo som molt fan de tenir un bon rebost. Perquè voler menjar bé i no tenir bons aliments a casa és complicat. I normalment, doncs, si no m'he bollit 2 ous, una llauna de tonyina. Un altre dia, una llauna de sardines. Molt fan de les sardines en llauna per la quantitat de calci, omega 3, vitamines A i D que mos aporten. Vull dir, molt fan. Peix petit, no acumula mercuri, amb la qual perfecta. I seria una combinació que te la pots menjar freda tranquil·lament per poder fer. O sigui, sempre verdures en el forn, inclús jo, si tenc carabassa, si tenc porro, si tenc ceba, a vegades, si vull fer una crema, en vez de bollir, el que faig, ho faig en el forn. I la veritat és que després les cremes són més gustoses.
0: Molt bé, ostres, és que què feim amb aquesta dona? La deixem aquí i quedant fins a les 9 jo me quedaria. Però hem d'anar acabant, que tenim més coses, ja que han començat amb els dits.
1: Sí.
0: A tu quin ha estat el darrer pic que t'has llepat els dits? Dius, quin menjar més bo. Doncs
1: pues mira, darrerament he tingut diverses ocasions, però molt breument en diré 3. Una, un dia que vaig menjar a l'Acadèmia de la Cuina i des Vida a Mallorca, unes duqueses petitones de pasta dolça rellenes de llamàntol. No te pots imaginar.
0: Nivell.
1: I també unes panadetes de carn amb pasta d'encimada, que també varen ser... són de les coses que record de dir... no n'hi ha més, brutals. I també aquest estiu se va casar la meva filla fa 3 mesos i un pacient meu mos va regalar un menú degustació perquè poguessin fer totes dues. No va ser amb en Miquel, perquè evidentment sempre està i ell va organitzar la preboda de la meva filla, el que deim família, i va ser d'en Tomeu Caldentell. I va ser, ja dic, o sigui, Mallorca sí, poden presumir de moltes coses, però de bons cuiners chapó. I va ser molt, molt bo.
0: Que bo. I de Fanny Pons, gràcies per haver-nos preparat el sopar d'avui, estar per de demà i haver-nos omplit el rebost d'idees fantàstiques.
1: Ha estat un plaer.
0: Sort, demà s'estrena.
1: Moltíssimes de gràcies.
0: Vos veurem des d'aquí.
1: Moltes gràcies. Moltes gràcies.

0: IB3 Radio As, información.
1: De 8 i 47 minuts.
2: Són les 8.
3: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
4: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
5: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabiolet havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
4: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: Qui no té cap, té cames, però com que en aquest programa tenim dos dits de front, no mos ha fet falta córrer per saber tots els jocs de paraules que mos pot arribar a donar la paraula d'avui. Dit. Primer de tot, recoim que en el que mos diu el Diccionari d'Estudis Catalans, que defineix la paraula com aquest membre en què caben les mans i els peus, tant en el cas dels humans com amb els animals vertebrats, llevat dels peixos. I si estiram una mica més del fil, la paraula dit l'entenem com allò que qualcú diu. Per tant, cal afegir qualcunes dites populars de les Balears per poder completar en detall tot el que aquest substantiu i els seus derivats mos poden arribar a nodrir. Escoltam ara les dites més comuns que ens han fet arribar.
1: Qui no té cap, té cames.
2: Poc a poc i bona lletra.
3: Tens llebre i la molles.
4: Si la curtó fos boira, no hi veríem.
5: Quan cau cura i quan pica madura.
6: Entre poc i massa, la mesura passa.
7: D'esteu pa, en faràs sopes.
0: I amb aquest replec de dites en tenim abastament per saber que podem utilitzar frases fetes per qualsevol tipus de situacions, tant si són per justificar qualque cosa com per fer befa o per avisar de possibles conseqüències. Però les dites no són l'única característica que identifica un bon illenc.

L'ús de la paraula dit també és ben coneguda com una unitat de mesura. Per exemple, quan demanam dos dits de vi o quan deim que hem estat a dos dits de la mort. I si encara embolicam més la troca, augmentam aquesta unitat de mesura passant de dit a pam. Un pam, dos pams, tres pams... I així, amb aquesta manera de xerrar, deixam cada un la nostra pitjada. I com que entre poc i massa la mesura passa, deixam un tema de les dites per la doctora en Filologia Catalana, Caterina Valriu, que podrem escoltar avui mateix en aquest programa.

0: 20 i 32 minuts, aquí ens teniu en directe entre avui i demà. Ana Rosa Bejón, com estàs? Benvinguda.
1: Gràcies, molt bé, estic molt bé.
0: Molt bé, gràcies per venir. Avui que em triàs la paraula dit, com a eix conductor d'aquest programa. Ana Rosa Bejón és intèrpret de llengua de signes del Consell de Mallorca, vicepresidenta de l'Associació per a la Defensa, Promoció i Estudi de la Llengua de Signes. Això és important, que tenim llengua, que ja ho hem dit un parell de vegades, perquè no és llenguatge, que a vegades ho confonem. Ho dic per ja començar a posicionar en llengua de signes,
1: no? Molt bé, m'agrada. Sí, és llengua, no llenguatge, perquè té gramàtica. Perquè té gramàtica, mai diríem llenguatge català, ni llenguatge anglès, ni llenguatge espanyol. I de la mateixa manera tampoc podem dir llenguatge de signes, perquè un llenguatge seria el llenguatge musical. El braille és un tipus de llenguatge, perquè no tenen gramàtica, són sistemes que són ben iguals a qualsevol part del món. La llengua de signes té gramàtica.
0: Val. Per tant, ho podríem relacionar o comparar amb un idioma més.
1: És un idioma.
0: És un idioma més.
1: Això ja la ciència ja ho ha resolt. La lingüística, la neurolingüística, les ciències de l'educació, aquest debat ja està superat, són llengües amb el mateix estatus que qualsevol altra llengua. No són llengües auxiliars de comunicació, sistemes auxiliars de comunicació, no són una successió de signes, tampoc són una traducció visual de les llengües orals. Són llengües amb la seva gramàtica que serveixen com qualsevol altra llengua per transmetre idees, conceptes, bé, tot, una llengua com qualsevol.
0: Una llengua com qualsevol per comunicar-se. Perfecte, i d'altres aquí posant les bases, també, perquè s'entengui bé què és, i com a idioma que és, i com a llengua que és, no sé si hem de dir, n'hi ha una per si idioma anglès, espanyol, alemany, és així o és independent?
1: Bé, normalment la gent pensa que és una llengua perquè part de la base que és un llenguatge, que és un sistema, i pensa que és una llengua universal, i no ho és. Perquè, de fet, a cada país hi ha una llengua diferent i al nostre país hi ha dues llengües reconegudes, oficials, que són la llengua de signes catalana i la llengua de signes espanyola. O sigui que no és universal. No ho és.
0: Val, però, per exemple, Alemanya entendrà una, Anglaterra entendrà una,
1: o dues. En el cas del nostre estat hi ha dues llengües.
0: N'hi ha dues, efectivament. I quantes n'hi ha més o manco en el món?
1: Al món hi ha més de 300 llengües de signes.
0: Val. I tu quines has estudiat?
1: Bé, jo he estudiat la llengua de signes espanyola i la llengua de signes catalana.
0: Hi ha alguna que estigui per damunt, una internacional, no?
1: Bé, hi ha un sistema de signes internacional, que aquí, si te fixes, ja estic dient sistema que és una mica... Només se fa servir com una llengua per dir-ho... Però és un sistema d'entrada, de primer contacte, quan se fan congressos internacionals on participen persones sordes de tot el món. Però ells duen tots els seus intèrprets de llengua de signes que coneixen les llengües que s'estan parlant, llengües de signes que s'estan parlant en el Congrés. No hi ha un sistema de signes internacional, no, com llengua, que se faci servir com nosaltres pretenien amb l'esperanto. Fracassa, perquè una llengua va unida a una cultura i ningú vol desfer-se de la seva cultura.
0: Sí. I te vaig moure molt les mans. No sé si, com diuen, és de formació professional o ja t'has acostumat. Jo també les mou molt, però clar, la meva no té cap mèrit. perquè en el final també reforces la comunicació,
1: Clar. Bé, abans estava escoltant que parlàveu de la comunicació no verbal, que és importantíssima. De fet, els estudis diuen diuen que és el 70% del missatge. Sí. El rebrem mitjançant la comunicació no verbal. Sí, jo mou molt les mans, i no molt, perquè tenim companys i companyes que són andalusos o que són, i que són molt expressius. Nosaltres, com que som d'aquí, som més sosos. Sempre em diuen que som molt sosos. Els de Catalunya, els de Balears...
0: I sempre fas servir tots els dits de sa mà? Són... Les feis servir tots a l'hora de fer aquesta...
1: Bé,
0: diferents símbols?
1: No, tots els signes se fan servir tots els dits, no? Perquè és una combinació dels diferents dits. Però sí, calen tots. Sí,
0: tots
1: sí,
0: són necessaris. Sí. Tu quan t'introdueixes en aquest món? M'imagino que sempre t'ho van fer la mateixa pregunta, però crec que ets una persona bé, que estàs, ets molt visible, també feis molta feina per visibilitzar-ho,
1: sí.
0: I vos poden veure des de rodes de premsa, comunicacions oficials, el Consell de Mallorca en el Parlament, també,
1: sí.
0: I allà hi sou, i això també és una manera de visibilitzar importantíssima.
1: Home, en aquest sentit, el Consell de Mallorca ha fet una feina valiosíssima.
0: Sí,
1: de fet,
0: perquè fa molts anys.
1: Fa molts anys, jo fa 22 anys que estic allà, i va ser una institució, fins perquè penseu-vos que les llengües de signes oficials són oficials des de 2007. I, però abans d'això el Consell de Mallorca ja va contractar intèrprets de llengua de signes, ja va entendre que els sords de Mallorca tenien la seva pròpia llengua i els va reconèixer d'aquesta manera, va muntar el servei d'intèrprets de llengua de signes, que és un servei públic, el fan servir les persones sordes per anar al metge, per tota aquella comunicació que sigui complexa, que ells
0: perquè, un judici pot ser
1: anar a parlar amb
0: reunió.
1: El professor dels seus fills, una reunió de veïnats, tot això. I a part, a banda, està la part institucional, que és els plenaris, les intervencions públiques que els seus dirigents, el president, la presidenta, el que sigui, els consellers, sempre se fan en llengua de signes, reconeixent, donant a la comunitat sorda i a la llengua de signes el joc que dins la institució es mereixen, donar-los l'oportunitat de participar a la vida política, social, d'aquesta manera. I això, el Consell de Mallorca ha estat un referent, però no sol aquí a Mallorca, a Balears, sinó a la resta de l'Estat.
0: I de s'ha de reconèixer. I ara que deies lo d'acompanyar en el metge, a una reunió amb el professor, a un judici, no sé què se sent quan tu ets conscient de que el moviment dels teus dits, avui que parlem de dits, és el fill que connecta aquella persona amb el que passa en el seu voltant i amb la gent que té davant.
1: Bé, per nosaltres, els intèrprets, és una feina meravellosa perquè tu estàs fent de pont de comunicació, estàs donant igualtat d'oportunitats. Per això és tan important aquest servei del Consell, no? Que que vinc a xerrar del Consell, no, però és que estic molt orgullosa de la feina que se fa allà perquè ha costat molt, no? És una feina que tu has d'explicar i convèncer i que estàs parlant de drets de les persones, no? De les persones sordes. Entonces, llavors, tu saps que estàs creant igualtat d'oportunitats, que si tu no fas aquesta feina, aquesta persona no se pot comunicar, no se pot estar... estan en desigualtat de condicions, no? I això, per desenvolupar una vida plena, és importantíssima. La comunicació és el més important que tots tenim. Si no tenim comunicació, si no tenim... Vosaltres, que sou periodistes, ho sabeu, que està fora de la informació, està fora de tot.
0: Sí, sí, totalment. I...
1: Perdona, i a part que és una... que crec que també me demanaves per això, és una feina preciosa, perquè tu cada dia és diferent. Igual estàs a un judici, estàs al metge, estàs fent un plenari, estàs fent... Després t'especialitzes, no? Però cada dia... És diferent. I això, no? Totes les feines tenen això, no?
0: I d'hora, quan vegeu en Ana Rosa Bejón o companyes o companys a televisió, algun esdeveniment, sobretot part per la generalitat de persones, entendreu la importància també de la feina que feis i d'aquesta comunicació. I així breument, ja que avui parlem de dits, fins a quin punt és important la posició exacta d'un dit? Per exemple, una paraula pot canviar perquè esteu dit estigui estirat o doblegat?
1: Eres buena amiga, eh? Pues sí, precisament això és. Mira, els dits, per explicar-ho una mica, són com els fonemes, no? Si tu modifiques un dit, estàs modificant un fonema.
0: Sí.
1: Per exemple, me surt en castellà, cana, lana, rana, pana... totes aquestes paraules se diferencien només per un fonema.
0: Sí.
1: Per un fonema. A la llengua de signes passa el mateix. Un signe, només canvies un fonema, un crema en aquest cas, que va del grec ker, ma, un crema, i ja canvia tot el significat. I aquest crema, fonema, pot ser un dit que li dones la volta, no? Per exemple, això, no sé, aquí com que hi ha càmeres, estic fent així un moviment a dalt del cap, que vol dir...
0: Exacte,
1: que vol dir... Això és una colònia, no?
0: Sí,
1: una colònia. Però si tu fas fort, així, és masclista. Només ha canviat el moviment, que és una part del signe, un fonema, i ja ha canviat tot el significat.
0: És fantàstic. I després també m'apareix que hi ha moments on feia servir l'alfabet manual.
1: També,
0: és a dir,
1: sempre.
0: Que, clar, una paraula l'has de com a lletrejar, no? Has
1: els noms propis.
0: Lletres, per exemple, els noms
1: propis. Se fan
0: propis.
1: Servir per als noms propis.
0: Rosa, com seria? Així, això vol dir sort, és hermós. Ok, ra. Molt bé, s'amós els dos dits i es puny així, rosa.
1: Sí.
0: Fantàstic. I doncs ja tenim aquesta... Ah, perdona, que no, molt bé. Crec que Naina Mar té una pregunta. Aina,
2: sí,
0: tota
2: sí,
0: teva.
2: Sí. És que ara, escoltant, no, aquest tema de les possibles confusions a l'hora de col·locar un dit d'una manera o de l'altra, també volia demanar si podia haver confusions, així com català, la llengua catalana i la llengua castellana venen tenen un mateix origen, venen d'un llatí, i per això hi ha coses que se poden pareixer i fins i tot poden mesclar aquestes llengües. Pot passar això també amb...
1: Passa igual.
2: Passa igual.
1: Sí, sí, vas bé, passa igual. De fet, clar, l'arrel és la mateixa. I quan se varen estudiar amb dues llengües, la catalana i l'espanyola, que va ser el primer pas perquè fossin oficials, perquè això primer està el debat científic. Els catalans, els sords catalans, és que és una llengua diferent, no? I varen tenir que lluitar, és perquè els lingüistes ja ho varen demostrar,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Però sí, passa el mateix, passa el mateix, sí.
0: I de ja bé,
1: de fet,
0: jo,
1: amb un sord català jo m'entenc, però no estan parlant la mateixa llengua.
0: Clar. I de, també hi ha bilingüisme, no?
1: També.
0: Tal qual, tu també deus ser bilingüe en llengua de signes. I de, no tenim temps per més, però mos agrada molt tenir-te, Anna Rosa Bejón, que és intèrpret de llengua de signes del Consell de Mallorca. Seguríssim que la teniu més que reconeguda. I vicepresidenta de l'Associació per a la Defensa, Promoció i Estudi de la Llengua de Signes. D'això hem de seguir estirant, eh?
1: Sí.
0: Val?
1: Gràcies per l'interès.
0: A tu.

0: TV3 Ràdio és memòria.
1: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
4: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
6: Aquest programa de ràdio legendari.
7: És un facto.
8: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
9: Bienvenidos a Segunda División.
8: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
10: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
11: En Tomàs, ho pot dir.
8: David Gui, bon dia.
11: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
8: Company Fuster, bon dia.
12: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 5...
13: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
11: Que guapo.
13: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
11: Lo nostre, cosa feixuga.
13: Uf, molt bona.
11: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
13: És impossible. Sí que és possible.
11: Cosa feixuga.
13: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
11: Clar que és possible, tot és possible.
13: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
11: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
13: Fora.
11: I en puga et sent.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Vinga, dos programes i de moment Antonio Font ha sortit tres vegades. Anant bé. Aquesta temporada mos hem proposat que cada dimarts sigui el dia de posar nom a allò que sentim. Nosaltres volem entendre com funcionem per de dins, però fer-ho sense dramatismes, en ciència i amb molta empatia, i per això li hem proposat que mos vengui a visitar Antoni Riera López del Amo. Benvingut a casa teva, com estàs?
1: Hola, pues estic emocionat.
0: I jo, perquè tant de telèfon, sí, i aquests islaus s'han de veure, Antoni Riera.
1: Pues mira, això és la ràdio, però que se'ls imaginin.
0: Efectivament. I d'avui te tenim aquí. Pensam, i ho hem parlat tu i jo moltíssimes vegades, que les emocions les tenim sempre a flor de pell. Mm-hmm. Moltes vegades massa volem lluitar contra les emocions.
1: Sí.
0: I tu mos has ensenyat que les hem d'escoltar.
1: I tant, que les hem d'escoltar.
0: Per tant, jo crec que avui també, ja que és el primer dia, pot ser moment de fer una declaració d'intencions, que tenir un psicòleg a la ràdio no és fer teràpia en directe.
1: No.
0: Quin objectiu tu t'has marcat per aquests minuts que compartirem els dimarts?
1: Pues mira, començaré a xerrar d'aquest objectiu tot posant damunt la taula les meves emocions. Tinc una gran il·lusió de començar aquesta aventura de poder ser aquí, i a la vegada tinc por. Tinc bastant de por.
0: A veure, desenvolupa.
1: Tinc por perquè de vegades xerrar de psicologia és ficar-te en un bon lío. Uh-huh. Per què? Perquè és evident que totes les persones tenim unes nocions de què sentim, de per què fem allò que fem, i de vegades la psicologia pot entrar en conflicte sense que hi hagi una intenció, i jo, des de luego, no tinc cap intenció de venir a pontificar com si tingués la veritat absoluta, que també mos passa dins del mateix món de la psicologia. No mos podeu imaginar, supos que la gent que mos està escoltant, que té formació en psicologia o té qualque conegut, ja està fins a dalt de sentir que els psicòlegs tot l'odi mos barallam entre nosaltres. No, això són coses que passen. Per tant, jo he trobat que la millor manera de fer front en aquesta por que tinc és venir a presentar-me, pues, com en Toni Riera, i som psicòleg, i no tinc ni d'en fora la veritat absoluta, però sí que tinc ganes de compartir, de xerrar d'emocions i de totes aquestes coses que puguin ser interessants. Uh-huh. Des de luego, quan tu dius no es fa teràpia en directe, jo no sé si cap moment mos atrevirem a fer preguntes o deixar que el públic mos faci preguntes.
0: Uh-huh.
1: Escolta, sempre pot ser una part d'aquesta
0: secció. Sí, estaria bé, i a més ja sabeu, oients, que teniu aquí els canals oberts, entre avui i demà, @ivetresradio.com és el nostre correu electrònic, i que tenim un WhatsApp 646-93-4501 on també podeu escriure vosaltres d'ells. Això és per entre avui i demà, perquè si no ho llegiran demà al matí el dia i no entendran res. Vosaltres d'ells entre avui i demà, i nosaltres hi estarem ben pendents. De totes maneres, Toni, també ho hem dit moltes vegades, crec que hem perdut un poc la por a dir vaig anar a psicòleg.
1: Sí, no? tanta sort que hem perdut aquesta por, perquè imagina't, no només persones que estiguessin patint un problema emocional, una situació complicada, que a més tinguessin aquest estigma, aquesta que creu de dir és que no ho puc dir perquè anar a psicòleg és de locos, però de locos, de bon de veres, uh-huh, d'aquests que teníem tant quasi com caricatures.
0: Sí,
1: això se deia. Encara hi ha gent que ho pensa, i encara hi ha gent que no ho entén. I també és vera que de vegades pegam a l'altre extrem de pensar que hem d'anar tots en el psicòleg, que el nostre benestar individual passa pel psicòleg, i jo crec que també és una concepció equivocada.
0: Uh-huh.
1: El nostre benestar, i això sempre ho diré, pues, depèn de la societat que anem construint entre tots i d'aquesta sort que tinguem. El psicòleg és per moments, per determinats moments, que mos pugui ajudar a tirar cap endavant.
0: Uh-huh. T'agrada la idea de jugar en la paraula polisèmica?
1: M'encanta. Dia,
0: i d'avui hem triat dit. Clar, ja m'has dit. Aquí t'estic assenyalant amb el dit. Això
1: sí.
0: Té una càrrega brutal, no? Perquè quan les coses van malament, normalment el nostre primer instint, uh-huh, és estirar el braç, puntant,
1: sí,
0: vas dir, com si fóssim allò en Cristòfol Colón, assenyalant Amèrica, i cercar un culpable fora,
1: sí,
0: de nosaltres.
1: Sí. Ha sortit ara, crec que als Estats Units, ha estat allà, una jugadora, no sé si de bàsquet o de quin esport, que s'ha fet famosa perquè assenyalava amb una contundència a la seva rival, que era realment esfereïdora, com a dius, què fa aquesta persona? Però mira, abans d'assenyalar amb aquesta càrrega, just l'altre dia, pensant en vas dir tot, vaig anar en el cantonet, no hi ha publicitat, no manco a guerres, però vaig anar amb uns amics, i van endur la seva filla petita, que té un anyet. I ara, de fa un mes, estava assenyalant tot, tot. I és aquesta passa prèvia, començar a posar paraules, no? Justament,
0: moment,
1: abans xerràveu d'aquesta llengua i de tot, aquesta llengua que és esditat. Que de seguida començam a interpretar que és que demana, que demana, que demana. No sempre demana un infant, també te demana que miris allà on està mirant. I jugar a posar paraules, a descobrir el món, és una de les coses que va dir, mira, ai, has dit et, de la Laia.
0: Aquell moment, aquí.
1: Oh, i els hi va dir els pares, ara que sortiré a la ràdio vos podeu preparar, perquè les intimitats s'han acabat aquí. Sortirà
0: tot. Laia, salutacions.
1: Salutacions.
0: Estudiu Divetres Ràdio a Palma. I se pot ser assenyalats, perquè aquí, ara dèiem, assenyalen, m'has dit, però sa cara bé, són jo que rep aquell llit de sa jugadora de bàsquet, que
1: sí,
0: tu deies, no?
1: Sí, sí, sí, que davant dels altres mos assenyalin ses nostres debilitats, les nostres mancances. Crec que aquesta, te comentava, sa por que tenc en començar i continuant amb aquest estriptis emocional de pos, crec que hi ha una part també que la gent pugui dir però oi, aquest beneitarro que està dient d'aquestes coses, no? A tots mos preocupa que els altres mos puguin jutjar, que mos puguin fer fora del grup. Per això som animals socials. Hi ha animals que són forts, que tenen molta pell, que tenen unes dents, unes urpes ben grosses i poden sobreviure. Els humans no tenim massa capacitat de sobreviure a una persona individual. Mos necessitem en conjunt. I, en certa manera, tenir aquesta reacció, aquesta vergonya davant que me puguin assenyalar, doncs és un efecte de l'evolució. Això mos ha permès socialitzar.
0: Per això també deu ser important a veure, no sé, massa crítics, no?, en nosaltres mateixos, és a dir, aquesta por, aquesta situació que ara tu comentaves, de vegades nosaltres som el nostre pitjor jutge,
1: pitjor
0: no?
1: Jutge. Sí, el pitjor enemic poden ser nosaltres, perquè mos coneixem totes les nostres mancances. De vegades he sentit a dir que la gent de les xarxes socials se comporta com mostrant el seu escaparat, i ho té tot mostrat com vol, però per darrere se veu tota la brutícia i totes les coses que no estan tan bé. Clar, un crític que tingui accés, i tu com a crítica teva tens accés en aquestes coses, pots ser totalment brutal. I és una manera de xerrar, també és com... Això podríem xerrar, si és una llengua, un llenguatge intern que arribam a desenvolupar, de com mos tractam, i si en comptes de tractar-nos amb carinyo, amb autocompassió, mos tractam d'una manera molt més destructiva que no pas constructiva. Aquí és ditat cap a un mateix pot ser molt fort i una font de patiment important.
0: I com podem tractar-nos un poc millor, amb més respecte, no tanta duresa?
1: Pues si posem el llenguatge damunt la taula, podríem començar a destriar què feien servir més, si judicis, si valoracions o descripcions. No només en nosaltres mateixos, sinó cap en els altres, quan assenyalam o quan mos assenyalam, anem a fer l'esforç de descriure què ha fet aquesta persona, què he fet jo. No tant si som un beneit, si som un vago, si som un... Inserte aquí la paraula que vulgui, perquè no m'atreves que es digui segon que és primer dia. Però sí, és descriure quina és la situació, quin és el context que m'ha duit a fer segon quines coses, perquè he pogut fracassar en determinat moment de la meva vida, perquè no he aconseguit els meus objectius de diferents àmbits, i que m'ajudi a posar una bona descripció. És millor antídot contra judicis és descriure.
0: I, per exemple, allò de posar, has dit a Sanafra, que també és una expressió molt nostra, allò de furgar la ferida
1: sí, sí.
0: De ser ja no nostra, però de l'altre.

0: secció. No sé si tens algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor o que t'ajudi a tu aquests dies que te'n vas a dormir tard perquè tens lío muntat.
1: Bueno, els dies que me'n vaig a dormir tard, si t'he dit la veritat, caic morta, o sigui, no t'entenc ni de pensar. O sigui, directament caic. Uh-huh. Però normalment en el dia a dia queda un poc, no sé si un poc cursi, però bueno, és que el veracú ho faig. Tenc com un petit, no és un altar, però a gent que estim que ja no estan nosaltres, i que, bueno, ara m'emociono.
0: Però que guapo, no?
1: I cada vespre,
0: cada vespre.
1: Els encenc una espumeta i li dono les gràcies pel dia.
0: I d'aquí...
1: Si ha anat bé, com si ha anat malament. Si ha anat malament, per tot el que he pres, espero que he pres, i si va bé, doncs me sent molt afortunada, la veritat.
0: Quin moment més hermós. Lluïsa, gràcies per compartir-ho amb els oients d'entre avui i demà. I de necessitar una cançó, venga, alegria, com deies
1: bueno,
0: tu.
1: No sé. A mi som una superfan de Joaquín Sabina, m'entusiasma. L'any passat que se retirava vaig anar a quasi tots els concerts per tot Espanya, m'encanta. I aquesta me flipa.
0: I sin embargo...
1: I sin embargo.
0: Ah, te quiero. I de Lluïsa Llull, nosaltres també t'estimam. Moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat avui a baixar la barrera del programa i per selecció d'en Sabina. Molta sort.
1: Gràcies. Besito. Bon vespre.
2: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com esteu, arquitectura, llibres i discos desfilen per l'Aviador d'avui. Comença la cultura, IB3, benvinguts.

0: I doncs, setem el programa amb la secció del paisatge invisible, amb l'arquitecta Cristina Llorente, que avui ens continuarà parlant de cabanes. També encalentirem motors de cara a la novena fira del disc d'Eivissa, que se farà el cap de setmana del 12 i 13 de setembre al passeig de Ses Fonts de Sant Antoni. I la llibretera Maria Quanet ens proposa sempre lectures interessants a partir de les novetats que arriben a Sa Botiga. Avui va de viatges èpics i d'herois. I per acabar, parlarem encara de més llibres i les lectures preferides de la nostra companya Araceli Bosch, que avui quedarà una estoneta després d'haver acabat l'emissió d'Entre avui i demà, que ens precedeix en l'antena des d'ahir.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins a les 11 amb Miquel Àngel Fiol, el control tècnic.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
1: I les cabanes, com dèiem, continuen centrant la nostra secció d'arquitectura per segon dimarts consecutiu.

0: Cristina, ¿cómo estás?
1: Vespre, ara ja, no?
0: Vespre, sí, senyor.
1: Molt bé.
0: Idò, vinga, les cabanes que donen molt de joc, com podem comprovar, ja vas fer un recorregut per allò que... l'utilitat que havien tingut en el llarg del temps i fins i tot també per allò que s'havien convertit ara, no?, en alguns casos. En què ens centrem avui?
1: Sí, exacte. I l'altre dia uns dels tipus de cabanyes de que xerràvem eren aquelles cabanyes dels arbres que anomenàvem cabanyes dels arbres tan i tan conegudes i tan presents en el nostre imaginari com aquella d'en Bart Simpson o dels Ewoks o la cabanya que era la meva preferida d'en Punky Brewster. Però avui començarem la secció xerrant de quina va ser la primera casa de sabre coneguda i documentada. I resulta que aquesta primera casa de sabre la trobam a finals del segle XV, concretament a Venècia. Resulta que allà se publica el llibre de ficció que se deia Somni de Polifil, que era, havia escrit un frare dominic, que nomia Francesco Colonna, on descriu cases en els arbres. I resulta que aquest llibre, aquesta obra, dona lloc a una obsessió per part de la família Medici, precisament per aquestes cases dels arbres. Recordem que la família Medici era, en aquell moment, la més poderosa d'Itàlia, si no de part del món, i resulta que d'aquesta obsessió en surt l'idea de fer construir una casa de sabre a la Via Pratolino, que tenia la família de la Toscana. I aquesta casa de l'arbre se li encarrega un artista que tenia convidada a la família en aquell moment, que era Stefano Della Bella. I Stefano Della Bella dissenya una cabanya que parteix d'unes escales de marbre que enrevolten els troncs d'un arbre i que van desembocant en diferents estances on se celebrarien sopars i festes. Resulta que una vegada construïda aquesta cabanya, se mola s'espèn per tot Itàlia, fins i tot el mateix Leonardo da Vinci arriba a decorar una sala de Castello Sforzesco de Milà amb frescos de troncs que fan aparèixer aquesta sala precisament una cabanya de sac. I si seguim avançant en els temps, això no acaba aquí, perquè... ja en el segle XIX, l'obra de Robinson Crusoe inspira un hostaler parisenc per construir un restaurant damunt les arbres d'un castanyer, no? I construeix aquest restaurant, que és un restaurant temàtic sobre Robinson Crusoe, i això se converteix en tota una tendència a París i arriba a agafar el nom de Legendet de Robinson, que són unes cabanyes, unes estances on s'hi donen lloc trobades de bohemis, de pintors, d'escriptors, de reis, fins i tot d'emperadors, fins que durant la Primera Guerra Mundial aquestes ginguers són acusades de llibertinatge i acaben per desaparèixer ja durant la Segona Guerra Mundial. Se diu que varen inspirar el propi Winston Churchill per construir una cabanya per als seus fills i que ell mateix la va arribar a emplear per escriure els seus discursos. Però no només Winston Churchill empleava cabanyes per escriure, sinó que hi ha també altres creadors, altres artistes, que s'inspiren en aquesta soledat i en aquest recolliment que donen les cabanyes per crear. Una altra d'aquestes artistes és Virginia Woolf, que se construeix una cabanya en el sud del Regne Unit, i allà hi fa la que arribarà ella mateixa a anomenar la seva habitació pròpia, no? I altres artistes, com el músic Gustav Mahler, també va arribar a tenir fins a tres cabanyes a Àustria i a Itàlia, on composava les seves obres musicals, no? Però, clar, quan xerrem de cabanyes, ara ja baixant dels arbres, no ho podem anomenar les cabanyes dels arquitectes, d'una part dels arquitectes més famosos o més coneguts de la història, no? Jo crec que els arquitectes, quan xerram de cabanyes, la primera construcció que mos ve en el cap és aquell cabanon de Le Corbusier, que se troba a la costa francesa, concretament a la costa blava, i que aquí ara ens permetrà fer un poquet de premsa rosa, que a mi m'agrada bastant, no? Serà la premsa rosa que hi ha darrere l'arquitectura. I que el propi Le Corbusier definia d'aquesta manera, deia, a una entrevista amb un periodista francès, deia, tenc un castell a la Costa Blava que té 3,66 metres per 3,66 metres. Uh-huh. El vaig fer per la meva dona i dins era extremadament confortable i bonic. Aquest 3,36 per 3,36 no és casual, és una mesura que fa referència en el seu sistema mètric, el modulor, que, per qui no el tenia en ment, és aquell homo amb una mà alçada que defineix precisament tota l'arquitectura de Le Corbusier. I aquesta mesura de 3,66 metres era la mesura que feia aquest amo en sa mà alçada, no? I que deia Le Corbusier que era sa mesura habitable que havien de tenir entre forjats. Bé, aquest cabanon se va arribar a convertir en patrimoni de UNESCO l'any 2016 i, com vos deia, l'envolta una història de premsa rosa, una història que té molt a veure amb sa venjança. Resulta que l'any 1951 Le Corbusier va regalar els plànols de Le Cabanon a la seva dona, que se conta que es va dibuixar en 45 minuts, cosa que no és difícil de creure per ja tota la trajectòria que duia Le Corbusier en aquest any, però la història de Le Cabanon ve de bastant sort. Ens hem de remuntar l'any 1929, quan Eileen Gray, que era una dissenyadora de mobiliari i arquitecta i pionera de l'estil internacional, de la que ja hem xerrat diverses vegades en aquesta secció, de fet va ser una de les figures essencials del moviment modern, i resulta que Eileen Gray regala el disseny d'una casa en el seu home, a Valdovich, que s'inspira en la Bauhaus, en l'escola Bauhaus, i també en tota l'obra de Le Corbusier. Aquesta casa és anomenada Villa E1027 i no va tardar en convertir-se en tot un símbol de l'arquitectura racionalista de l'època, perquè, com dèiem, complia tots aquells 5 punts famosos de l'arquitectura moderna de Le Corbusier, també totes les normes, diguem, de la Bauhaus. Tenia molt de Mondrian, també, molt d'això, del moviment modern i de l'estil internacional. Era resulta que Valovici i Le Corbusier eren bastant amics. No? Mm. I una vegada va estar acabada a sa casa, Valovici convida Le Corbusier i la seva dona a passar-hi uns dies. Resulta que Le Corbusier queda meravellat amb l'obra, amb l'habitatge, i s'hi obsessiona. Arriba un punt que li agradaria molt haver estat ell el que hagués dissenyat aquella meravella. Però, justament, coses de sa vida, l'havia dissenyada una dona, que això era una cosa totalment inconcebible per part de, bueno, d'un d'aquests senyors dels temps, no? De l'època. Clar. Clar, això li fa una rabiada a Le Corbusier. Fins i tot arriba a fer una oferta per comprar sa casa. El matrimoni de Valovici i Eileen Gray rebutgen aquesta oferta. Però passa una cosa, que 1932 Valovici, recent separat d'Eileen Gray, torna a convidar Le Corbusier a passar uns dies a sa casa. I què fa Le Corbusier? No se li acut altra idea que pintar uns murals, no? Diguem, deixar la pixadeta, i pinta uns murals tant a l'interior com a l'exterior de sa casa. I arriba a demanar doblers a Valovici per, diguem, per l'autoria d'aquests murals. Valovici, evidentment, l'envia a passar fam, no? I aquí se comença a cuinar aquesta venjança de la que xerrava en el principi. Resulta que en aquest mateix moment Le Corbusier xerra amb un empresari que té una sèrie de restaurants molt a prop de Sevilla, d'Eileen Gray, i li proposa construir una sèrie de cabanyes per completar o per enriquir, no, el seu negoci. Una d'aquestes cabanyes és Le Cabanon, que queda construït molt, molt a prop de la E1027 i, de fet, un lloc privilegiat precisament per vigilar, per no perdre de vista aquesta casa. No? Això no acaba aquí, aquesta ràbia un poc de Le Corbusier, aquesta manera de detectar les arquitectes dones de l'època, perquè diuen que el disseny de Le Cabanon s'inspira en un refugi dissenyat per la seva discípula Charlotte Perriand. Recordem que Charlotte Perriand va anar, quan va anar a demanar feina a l'estudi de Le Corbusier, Le Corbusier li va contestar dient-li que l'estudi no s'abrodava en coixins i no la va voler a fer feina amb ell. Però recordem també que Perriand va estar darrere d'un dels dissenys més coneguts que s'atribueixen a Le Corbusier, i que en canvi no ho són, que és la famosa Cheslong. Per tant, la Cheslong de Le Corbusier era, no, el Cheslong la va dissenyar Charlotte Perriand. I xerrant directament de Le Cabanon, com dèiem, té aquesta planta quadrada de 366 per 366, és una planta totalment lliure, que té tots els mobles ancorats a les parets, de tal manera que el centre queda buit. Justament en aquest centre era on l'arquitecte col·locava els matalars per dormir cada dia. I una altra de les seves curiositats és que el vàter queda descobert i queda de vora el capçal de llit, cosa que no li agradava gens a la dona de Le Corbusier, que suposadament era la destinatària d'aquesta cabanya. No? La dutxa la trobant de fora, l'aire lliure. Sabem també, per fotos fins i tot que estan publicades, que Le Corbusier era un gran amant de practicar el nudisme, per tant col·loca aquesta dutxa a l'aire lliure per tal de poder apreciar i observar tot el paisatge que l'enrevolta. Bé, jo he de dir que no he estat a Le Cabanon, però sí que mentre estudiava a l'escola d'arquitectura, els alumnes més grans, diguem, van construir una rèplica a escala real de Le Cabanon a l'entrada de l'escola. I, bueno, no allà mateix, no és original, però sí que he tingut oportunitat de veure com era per de dins aquesta cabana.
0: Clar, quan veus fotos de la Cabanon, allò que aprecies per de fora és una cabanya normal i corrent, se podria dir, no? Però en Tura sí que l'especificitat estaria a l'interior, no? Aquestes formes molt, efectivament, de la Corbusier, molt acurades, molt rectes, com tot molt net, per dir-ho d'alguna manera, i també pràctic, no?
1: Exacte, sobretot és la manera d'aprofitar l'espai,
0: sí,
1: no? En una casa de poc més de 10 metres quadrats, en un espai de poc més de 10 metres quadrats, s'hi col·loquen realment tots els elements que fan falta per viure, no? I això és un poc la gran... bé, el gran... Diguem, l'interessant, no? Que té aquesta cabanya, la manera d'utilitzar l'espai. Això s'aconsegueix a molts altres espais mínims, no? Molts altres habitatges mínims. Un altre dels arquitectes paradigmàtics de l'època, Frank Lloyd Wright, també fa els seus pinitos en les cabanyes, concretament en les anomenades Usonian House, no? que el que cercava era democratitzar els drets d'habitatge, precisament amb poc pressupost, aconseguir construir aquestes cases, aquests habitatges, amb tot el necessari per viure i també amb pocs metres quadrats. I dins la Usonian House, dins aquest prototip d'habitatge mínim, Wright dissenya tres cases en el barri d'Usonia. Una d'elles és anomenada Toy Hill, que està envoltada d'arbres i limitada per la natura, com ja solia fer Wright en tota la seva obra, si no tenen cap casa de la cascada, per exemple, no? Tenim amb aquella construcció feta amb els mateixos materials que l'envolten i que de qualsevol manera s'animatitza amb tot aquest paisatge que té envoltant, no només perquè sigui construïda damunt una cascada, no? I els mateixos interiors que a través dels materials que en reflecteixen i deixen veure l'exterior i l'emmarquen, com que molt recorden també a tot aquest paisatge muntanyós que envolta la casa, no? Això és una de les característiques també de tota l'obra de Stranger Sight. I aquesta idea d'equilibri en la natura la continuem trobant en el Japó, per exemple, no? I és l'arquitectura metabolista.
0: Sí.
1: Una altra de les cabanyes conegudíssimes de la història de l'arquitectura és el refugi de Nagano, de l'arquitecte Kisho Kurokawa, que és el mateix arquitecte de la torre Nakajin, que molt lamentablement se va desmantellar l'any 2022.
0: Sí.
1: Em fa molta pena haver anat al Japó i no ho he pogut veure ja la torre Nakajin, perquè també és una d'aquestes construccions que veiem constantment durant la carrera i que són exemple d'aquesta arquitectura metabolista. I he de dir que si qualcú té ganes i d'on ve per poder anar en aquest refugi metabolista de Nagano, de Kisho Kurokawa, és a dir, que està a Airbnb, per un mòdic preu, i pots dormir una nit. Per tant, ja, si vos animeu... Ja,
0: no és ironia, lo de per un mòdic preu, si és així?
1: No!
0: Està bé de preu, no?
1: Ah, no, perdona, sí que és ironia.
0: Ah, vale.
1: Sí, ho és completament, esperim.
0: D'una barbaritat, no? Estim parlant.
1: Sí, però vaja, si en un moment donat pots fer un antojito de dormir allà, que sapigueu que se'l pot fer.
0: I on dius, on dius que és?
1: A Nagano, en el Japó. Uh-huh.
0: Sí. Molt bé.
1: Sí. La pots cercar, si cerques Airbnb, el refugi de Kisho Kurokawa, la trobes.
0: Molt bé. I alguna cosa també sobre les cabanyes, que déu-n'hi-do, mos ha donat molt de sí, eh?
1: Sí, podríem seguir xerrant, perquè, vaja, hi ha cabanyes, aquest concepte de cabanyes, ja de casa prefabricada, no?, que ja trobam al principi de mitjan segle XX. Podríem xerrar també, per exemple, de les Futuro House, d'aquesta idea també d'habitatges de preus assequibles, que són molt divertides, les Futuro House, no?, com a espècie d'ovnis, no?, que se pensen com a habitatges prefabricats i que se poden adaptar a qualsevol emplaçament, se poden muntar en un parell de dies. I aquesta idea, aquest prototipat de l'arquitecte Mari Suronen, bé, se pensava que seria un gran èxit a tot el món. No va ser així. Només se'n van vendre de més un centenar.
0: Uh-huh.
1: Les primeres que se van construir eren a Finlàndia, encara que en queda qualcuna per allà com a mostra d'aquell disseny. O no podem oblidar tampoc aquelles cabanyes d'emergència de Figueroa Bank, que construïm amb cartó per donar resposta a la necessitat de refugi després de desastres naturals. Per tant, les cabanyes són un tema apassionant, no?, de l'arquitectura, i és aquesta idea i aquesta destresa també, no?, de construir i de dissenyar espais molt petits que recullin i que donin resposta a totes aquestes necessitats de la nostra vida quotidiana. Jo crec que és un repte, no?, dissenyar espais tan petits, i la veritat és que és divertit pensar en com, no?, en com col·locam tots els elements que necessitem, com podríem pensar exactament igual a l'hora de distribuir una caravana, no?, una furgoneta. Per tant, crec que és un tema apassionant i molt divertit, diguem-ne.
0: Efectivament. Moltes gràcies, Cristina. Fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve.
0: Adéu.

0: 3 Radio és cultura.
1: Notícia d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio legendari.
8: És un facto.
9: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Continuem el programa i parlam ara, Mònica, de la Fira del Disc d'Eivissa, que arriba a la 9a edició, Nives i Manco.
1: Exactament. Serà no aquest cap de setmana que ve, sinó s'altre, els dies dissabte 12 i diumenge 13 de setembre. Se fa en el Passeig de Ses Fonts, a Sant Antoni de Portmany, i és una proposta que, ara com us explicarà en Pep Pilot, se fa ja dues vegades en s'any. En Pep és membre de l'Associació Músic Cultural Retro, qui organitza a tot això de la Fira del Disc. Pep, com estàs? Benvingut, bon vespre.
2: Hola, bones tardes, què tal?
1: Molt bé, conta-m'ho, perquè ara ja ho feis sempre dues vegades en s'any, el febrer i ara el setembre.
2: Sí, hi ha hagut una demanda i a més, a quasi tots molts de puestos d'Espanya se'n fan dos, i per això vàrem decidir fer-ne dos i com que la fèiem en febrer i ara també la fèiem en setembre, i la de setembre vàrem veure que teníem encara més èxit que la de febrer, doncs vàrem dir que l'Ajuntament va estar d'acord i en fèiem dos.
0: I cap endavant, no? Si la cosa funciona.
2: I endavant, sí. Clar. Sí, digues.
0: No, t'anava a demanar per les novetats d'enguany respecte a l'edició anterior, que quines serien les principals?
2: Bueno, les novetats d'enguany, pues, bueno, és una fira que enguany pues, també tindrà, es fira acompanyada d'una sèrie de DJs molt importants. Uh-huh. O sigui que parlam d'en Joan Ribas, que és un dels creadors de la festa Flower Power de Patxà.
0: Amb molt de quilòmetres a la seva esquena.
2: Amb molt, i és una bellíssima persona.
0: Efectivament, un gran DJ i un gran tipus.
2: I millor persona.
0: Sí.
2: Llavors tenim també en Ángel Linde, que també era resident de Patxà, també és un eivissenc. Llavors tenim en Rick Thor, que ha estat a S-Space, de resident també. Tenim en Chito de Melero, que és el pioner de la música electrònica a Espanya, que ha estat Pacú, Patxà, Amnèsia, és productor, empresari, en fi, és un...
0: Que també ha girat per mig món, en de Melero.
2: També. Però és germà d'en César de Melero, que és un mític.
0: També,
2: un altre mític que és la discoteca Q. La discoteca Q, que ara pues, llavors va dir Privilege i ara es diu Universe. Mm-hmm. I també tenim, ja dic, en Richter, que ha estat a S-Space, Patxà, Privilege... Llavors tenim també en Clara da Costa, que és... que va estar esperadís de resident l'any 92 i va ser la primera, dona, sí. DJ, que va estar a un club important de circuit d'Eivissa, que va estar en Esperadís, a la discoteca Paradís de Sant Antoni.
0: Sí, sí.
2: I, bueno, també va crear un sello, Jack House, i també té part, o sigui, que participa en el programa Pur Eivissa Ràdio. Vull dir que tenim un Llavors tenim en Rocker Stomp, que és música de rock and roll dels anys 50 i 60. Vull dir, tenim una sèrie de música molt variada. Llavors tenim també, es desplaçarà un crec que és, sí, de la península, ve un home que ven guitarres així en miniatura, en logos de tots els grups i cantants internacionals, també es desplaçarà, té molt de merchandising, i per allò més, pues, bueno, comptar amb aquests tres primers espades, que són els tres venedors més importants d'Espanya, que són en Pere Terrassa, en Àngel Querol i en Joan Carles, de Musicom, d'Olot.
0: Efectivament, Pere Terrassa, que la van tenir ahir precisament parlant del Festival Mala Fama, que organitza també la Fira del Disc de Mallorca, i també d'altres, no?
1: Sí, totes. Pràcticament de Barcelona, Bilbao, Madrid... Efectivament. Sí. Pep, veig que teniu molta música, molt de DJ jockey, un poc, segons el que dius, relacionat amb discoteca. És a dir, no sé si punxaran realment vinils o música retro de la que a tu t'agrada també, o si se mescla un poc, se fa aquesta combinació de rock o d'altres músiques amb la música electrònica.
2: Bueno, enguany... precisament els que s'encarrega dels DJs, perquè els DJs venen desinteressadament, vull dir que això ens ajuda molt a nosaltres, també econòmicament i clar, l'Ajuntament també. Vull dir que se n'encarrega un directiu de retro, que és el DJ, que és en Rick Thor, que que se n'encarrega d'aconseguir tots aquests DJs.
1: Que bé, però...
2: Bueno, en Joan Ribas, ja, bueno, en Joan Ribas ja el coneixia, ja he estat aquí a més d'una volta.
0: Sí.
2: I això, per als altres, aquests, en Xicto de Medeiro i tots aquests, pues no. I entonces, pues bueno, ell és que se n'encarrega de tot això i jo me n'encarreg més de la part d'organització. I de l'Ajuntament, de connectar amb l'Ajuntament, diguem, i sol·licitar, pues, les cavalletes, les taules, les pèrgoles, en fi, tot el que és l'organització.
1: I d'entenem que Eivissa és molt conegut en Pep Pilot, des d'aquesta associació de musicocultural retro. Parlam de la Fira del Disc, la novena edició, el cap de setmana del 12 i 13 de setembre, se farà en el passeig de les Fonts a Sant Antoni entre les 10 i les 9 del vespre, i encara està obert el termini d'inscripcions per aquells expositors que vulguin participar. Pep, han de ser tots professionals o algú que vulgui vendre discos seus de segona mà també se podria apuntar com a expositor?
2: Sí, sí, no fa falta ser un qualsevol. A més, és gratuït. Vull dir, l'Ajuntament no ha cap tassa ni res, pot venir qui vulgui. Si hi ha algú que tingui música i se'n vulgui desfer, la vulgui vendre, cap problema. Només s'ha d'apuntar. Hi ha gent que ve a vendre discos.
0: Sí, sí, se munta ja la paradeta i vinga.
2: Sí, sí, sí. Mm-hmm.
1: Quantes facilitats, sí, sí, que bé.
2: Sí.
0: Te volia demanar,
2: sí,
0: Pep, també pel perfil del públic, no? Clar, evidentment, de col·leccionistes, curiosos, amants de la música en general. Quin perfil detectes de la gent que omple la Fira del Disc?
2: Bueno, el que he notat, bueno, hi ha gent que potser veu la Fira, o veu un disco que li agrada, un CD, però hi ha gent que compra CDs, vull dir, hi ha de tot. El perfil, bueno, jo el que he parlat a voltes amb els venedors, especialment en Àngel, diu que hi ha un perfil aquí que ve gent que és col·leccionista. O sigui,
0: sí,
2: que aquí hi ha més d'un centenar de persones que no falla cada edició. O sigui, un centenar de persones que ve a veure quines novedats hi ha i quin per la seva col·lecció. Vull dir, i llavors hi ha gent que, bueno, que passa per allí i el millor veu la Fira, perquè coincidirà en la Fira d'Estocs,
0: sí,
2: que són els comerciants, que hi haurà roba, hi haurà calçat, hi haurà... O sigui, es coincideix amb aquesta fira, i entonces pues, hi ha molta gent que anava a la Fira d'Estocs, quan veu la Fira del Disco també s'atraca aquí, i viceversa, vull dir, també llavors s'atraca a la roba i tot,
0: sí,
2: això. Vull dir que és un dia pues, que, bueno, que es veu bastanta gent, o sigui que...
1: És un dia d'anar a firar.
2: Sí, un dia que diguem, si just allà a la plaça del poble, pues, s'ajunta pues, tota la gent. Hi ha gent que, en fi, que es troba amb allò perquè ve passejant i com que és el puesto més cèntric de Sant Antoni, pues, realment és el puesto ideal per fer la fira. Vull dir que no hi ha altre puesto millor. Sant Antoni.
1: I d'un lloc ideal, a més, tantes facilitats, la Fira d'Estocs, la Fira del Disc, amb moltes propostes, expositors, vinils, nous, vells, CDs, a lo millor també cassets, i tot això que mos explicava en Pep Pilot, que és organitzador d'aquesta trobada, d'aquesta Fira del Disc d'Eivissa, que se farà el cap de setmana de l'11 i 12 de setembre, entre les 10 i les 9 del vespre, a Sant Antoni, i encara vos podeu apuntar, si voleu, a participar per vendre els discos que vulgueu. Pep, partirem amb música d'Eivissa, amb els Peter Colors, si t'assembla bé, encara que enguany teniu un molt bon planter de disc jockeys, sonarà molt bona música i també en el futur sonarà també, qui sap, bandes en directe. I també t'esperam a la Fira del Disc de Mallorca.
2: Molt bé, per cert, a la Fira del Disc de Mallorca, quan s'hi ha? Hi ha fetge ja...
1: Sí, hi ha una data i és ara també l'octubre, crec que és 24 d'octubre.
0: Mm-hmm.
2: 24 d'octubre. Doncs pues no descart venir hasta Palma i...
1: Vendràs.
2: I venir a la vora. Igual sí.
0: Agafa bitllets, vinga.
2: Encantat, m'agrada molt anar a les fires.
1: Que bé, Pep, idò, t'agraïm moltíssim aquesta connexió, esperant que funcioni molt bé i que se mantenguin com a mínim aquestes dues edicions anuals de la Fira del Disc pues, d'Eivissa.
2: Pues moltes gràcies, molt agraït.
0: Gràcies.
1: Una abraçada.
2: Una abraçada.

0: La Viedó, Ivetras Radio. Galarada, amb Maria Cuanat.
1: Viatges èpics, herois, partides i retorns a la galerada d'avui.

0: I per parlar de tot això, Ana Maria Cuanet, com cada dimarts. Maria, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé, avui dus un llibre que jo sempre l'he utilitzat com a llibre de consulta, però clar, se pot llegir de moltes maneres.
1: Sí, més que un llibre, és com una bíblia, no?
0: Sí.
1: I em fa gràcia que estem els dos, cada un amb el seu exemplar aquí.
0: Sí.
1: La mateixa edició d'Atalanta.
0: Sí.
1: Estan xerrant de El héroe de las mil caras, d'en Joseph Campbell. És un llibre que, com dius, pot servir moltíssim de consulta, però jo ara me l'estic llegint seguit i també m'està agradant. És vera que en pauses, o sigui, llegesc això una estona, després llegesc una novel·la, una altra cosa, no? Però el vaig llegint per ordre i és molt interessant. A mi el que m'agrada molt d'aquest llibre és que m'havien venut que era una cosa i estic descobrint que és una altra que m'agrada molt més.
0: Ah, i que t'havien venut i que estàs descobrint.
1: Això és un llibre que citen molt en els estudis de... Bé, és que jo vaig fer de comunicació visual o de cine, com que explica el viatge de l'heroi, que és un llibre que han utilitzat molt de cineastes, com Spielberg, en Coppola, etc. O que veiem, que mos explica una estructura narrativa que existeix a moltíssims de mites de tot el món i que és una estructura que se repeteix i aquesta estructura pues, l'han agafat els cineastes i Star Wars, el Senyor dels Anells, no? Agafen aquesta estructura.
0: Sí.
1: Però quan tu agafes el llibre, sí, d'acord, és vera, t'expliques l'estructura, però no hi ha cap intenció realment de formar narradors. Hi ha una intenció realment de formar persones.
0: Sí,
1: és un llibre que és superespiritual, que el que t'està explicant no només és el viatge de l'heroi, sinó que és el viatge de la humanitat i és el viatge de l'ànima de cada un, no? I el trobo un llibre superinspirador. És un llibre de mitologia comparada, no? Podríem dir.
0: Mm-hmm.
1: On, si t'agraden... Clar, cada un es friqui de lo que és, no? Però si t'agraden aquestes coses, disfrutes un munt, perquè dins un mateix paràgraf t'agafa un concepte i t'explica. Idò, a la mitologia hindú ho veiem amb aquest personatge, a la nòrdica amb aquest, a la navajo amb aquest altre. O aquesta situació se dona així, així, així. Aquest concepte, aquesta recerca se fa en aquesta mitologia, en aquesta... I és una passada de veure com hi ha, com a humans, hi ha alguns temes que són absolutament fonamentals, i ell ha sabut trobar-los i posar-nos els de davant i comparar-los.
0: Sí, senyor. Un llibre que... Mira, jo veig que ho té també sorratjat.
1: Clar, és un llibre que se sorratja.
0: Que se sorratja, sí.
1: Sí, sí.
0: I que sorprèn també... Bueno, molt revelador, no? Diria jo. Si estàs tot el temps descobrint coses.
1: Sí,
0: i
1: totalment.
0: I unint punts, no? Que a vegades te pensaves que idees podien ser o que tenies diferents idees sobre un mateix tema i resulta que estaven connectades amb un altre. Vull dir que te connecta molt amb moltes
1: coses. Exacte. I crec que no han dit l'autor, és en Joseph Campbell.
0: Sí, sí, ho he dit al principi.
1: Ho he dit, d'acord, menys mal. Que és un home que va néixer el 1904, imagina't, i va morir el 1987.
0: Sí.
1: Va ser, com no podia ser altre, un estudiós, professor. No va ser fins als 50 anys que va viatjar cap a Àsia, és a dir, va aguantar molt de temps, perquè realment el fascinava. I també va ser bastant punky en el seu sentit de que va abandonar uns estudis de doctorat perquè trobava que no... No sé, ara no me'n recordo bé, però no li deixaven fer una tesi sobre una cosa, i va dir, i d'ho deix, i va estar donant classes i estudiant pel seu compte.
0: Mm-hmm.
1: Durant 4 anys de la seva vida dividia les jornades en trams de 3 hores, i 4 trams d'aquestes 3 hores llegia, els altres 3 feia altres coses i la resta dormia. Com a... Sí, m'ho he trobat curiós. I això hi va estar dedicadíssim a l'estudi de la mitologia i de la literatura comparada, però no només, sinó religió comparada, no?
0: Mm-hmm.
1: I, però això, des d'un punt que jo trobo superinteressant, que és de veure que tot, com tu deies, res és completament independent ni totalment nou, sinó que tot està interrelacionat, que les històries és el que més ha circulat, no?, entre els humans.
0: Sí.
1: I que tampoc té sentit dir, menys si aquesta història, de fet segur que no té cap sentit, de si aquesta història la va explicar primer un i després la va dur a l'altre poble, o va ser al revés, de qui li pertany, no té sentit perquè n'hi ha moltes que han sortit independentment.
0: Mm-hmm.
1: Per exemple, hi ha un concepte superrepetit que és quasi totes les tradicions, que és de qualcú que se'l menja una avellana, no?
0: Sí, és vera, el vientre de la ballena, ho explica així, en aquest epígraf, no? En aquest llibre.
1: I jo això és un somni que he tingut diverses vegades.
0: Sí? Ah, sí, jo també.
1: Veus? És que
0: sí,
1: jo crec que és una
0: que
1: imatge que...
0: Que me quedava ja tancat en un peix gros, no necessàriament una balena.
1: Sí, exacte, que te menja com algú. O igual des drac que guarda un tresor, no? Són imatges que se van repetint i que ell també no està gaire fora d'en Jung, per tant també li agafa... a l'inici fa com tot una introducció un poc més psicoanalítica i en Jung xerrava de l'inconscient col·lectiu, per tant, crec que El héroe de les mil cares, aquest llibre, i tota l'altra obra d'en Campbell, que té més obra, són molt una demostració, no?, com a d'aquest inconscient col·lectiu, que també causa molta polèmica, no tothom hi creu, per dir-ho de qualque manera, però...
0: Quan l'has llegit, fa poc?
1: Sí, bé, no l'he acabat, no?
0: Ah, vale, estàs encara...
1: No? Mira, el tinc a la meitat, t'ho puc mostrar, veus, el punt de llibre? El tinc exactament a la meitat, i és una lectura que tinc això de fons, mentre es vaig combinant amb altres. Perquè és dens, això també avisam, és un llibre fantàstic, però és dens.
0: Sí, per això jo tinc com a, sí, com a consulta, de vegades per escriure les meves obres, que tens com, ja com una figura mitològica o històrica així de referència, i vas aquí i t'explica certes coses que te poden ajudar, per exemple, no?
1: Sí, sí. Sí, és que crec que és més de consulta, però bé, a mi m'està agradant llegir-me'l així.
0: Sí, sí, no, està
1: com
0: molt...
1: Com un viatge, també. És una mica friqui, però està bé.
0: Molt bé. Alguna cosa més a comentar sobre L'home de les mil cares?
1: Res més que sí, per mínim que, o sigui, per mínim que t'agradi la mitologia, crec que és un llibre que val la pena fullejar. És un llibre car, per tant, se pot agafar les biblioteques, també, que per això estan.
0: Ja m'ho van regalar, ara que pots.
1: Sí, és... I això, si coneixeu qualcú que li agradi molt la mitologia, és un molt bon regal. Una llàstima que no està traduït en català.
0: No, no està.
1: Pot ser passarà qualque dia.
0: Bueno, no està ara, jo, perquè tu ho dius, no sabies si estava, no, sí, estava aquí com a...
1: No, no
0: fent-me el llistillo. No, no, no està. Va, bueno, idò, mira, okay. m'acabes de descobrir aquest detall que okay, no coneixia.
1: Hi ha, sí, hi ha moltes coses que no estan en català, però després hi ha moltes que no t'ho penses que sí que ho estan, així que res. A seguir traduint.
0: Molt bé, Joseph Campbell, L'heure de les mil cares, que ens ha servit avui per la galerada, per la secció de llibres, la setmana que ve més. Gràcies, Maria.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raúl Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Duals a les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Juan Mimàs i Raúl Valls. De dilluns a divendres a les 5.
4: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem
5: amb
4: la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
5: Que guapo.
4: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
3: Xiu, xiu.
5: Lo nostre, cosa feixuga.
4: Uf, molt bona.
5: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
4: És impossible. Sí que és possible.
5: Cosa feixuga.
4: Home, per favor.
3: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Clar que és possible, tot és possible.
4: Aquest setembre serà possible.
3: IB3 Ràdio.
5: Se venen cosetes, petites.
3: Xiu, xiu.
4: Fora.
5: I en puga, sí.
6: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
3: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
7: Bienvenidos a Segunda Divisió.
6: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
8: Jo sabia que encara no m'he fet aquesta idea.
9: En Tomàs, ho pot dir.
6: David Gui, bon dia.
9: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
6: Company Fuster, bon dia.
10: S'ha de fer feina. Sí.
3: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. L'aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
11: Continua el programa i, efectivament, avui toca no lector, sinó lectora. I, a més, una companya nostra que acaba de fer el seu programa, que cada dia ens dona pas a partir d'aquesta nova temporada d'IB3. Araceli Bosch, com estàs?
12: Molt bé. I, a més, ara m'hauré acostumat a dir endavant l'aviador.
11: Endavant l'aviador. Responsable d'entre avui i demà, mítica locutora periodista, sobretot de ràdio. No, home, no, perquè per moltes coses que ara no repassarem.
12: No.
11: I avui vens a parlar de llibres. En l'àudio que ens has deixat, quan preparàvem aquesta entrevista, has dit una cosa que, en la qual me sent especialment identificat, molt identificat, que és allò de que cap teva s'adapta als seus llibres.
12: Sí.
11: Me sembla meravellós i, a més, és que me passa exactament això.
12: És que és fort, eh?
11: És molt fort.
12: Mira, fa 2 anys vàrem reformar Can Nostre, on ja duim 26 anys vivint, que és un pis no molt gran, de manco de 100 metres quadrats, i això que tires parets, si passes de 3 habitacions a 2 habitacions i entres llum i tens un bon menjador aferrat a la cuina. I vaig dir, m'és igual el que faceu, però aquí tenc els meus llibres, per tant
11: hi
12: han de cobre.
11: I
12: com veureu, tenen tamanys diferents, perquè en tens d'aquests més grossos i en tens dels habituals, i dic, per tant, s'ha de poder adaptar. Se varen embullar un poc, que s'ha de fer espladur, t'he de dir, però...
11: També sol passar, sí.
12: Però en el final, Can Meva té 2 llibreries de pladur, i allà hi ha els meus llibres, que se van moguent, que les vaig fent nets, que els vaig col·locant i recol·locant, i no hi ha ni un quadre, hi ha llibres.
11: Hi ha llibres.
12: I així és Can Meva, i he de dir que me dona molta pau.
11: Que és una manera preciosa de decorar parets blanques i els llibres posen el color, els
12: llums
11: dels llibres. Clar, té moltes preguntes i pot temps. Com els ordenes?
12: Ai, que bo, val. És molt loco, això, perquè jo ho penso. Mira, jo ara us he dit aquí, per exemple, en Eduardo Mendoza hi ha autors que per jo són molt habituals, per tant, aquests autors que tenen molt de llibres van juntats. Després tenen com una espècie de miscel·lània en coses que no sé molt bé com classificar. Després tenc temes periodístics, també tenc literatura catalana i poesia catalana. Després tenc llibres com aquest que també vos he dit, d'en Julio Verne.
11: Meravellós, la col·lecció, jo la tenia, sí.
12: Que era de mon pare, que també estan com molt, molt plegats. Després tenc còmics d'en Tintín, que no vos he dit un còmic d'en Tintín, d'aquests que també tenen el llom ben pelat, que també els tenc plegats. Més o menys tenen una lògica. Més o menys hi ha una lògica, però de vegades també pens... Mira, tots aquests... Jo era de Premi Planeta, ara ja no ho som tant, però...
11: No m'estranya, tampoc.
12: Amb unes amigues teníem aquest costum. Érem tres i sempre mos regalàvem cada any el guanyador, el finalista 1 i el finalista 2, val? I sempre... A qui li toca avui el finalista? Mos anàvem tornant. I clar, tinc molt de Premi Planeta, que està allà, que ara ja no, ja, sí, ja han dit no, sabeu que ja no, perquè ja me n'he de comprar i arreglar segons quin Premi Planeta, però aquí també en tinc molt, sí, sí.
11: Saps que jo ordem per ordre alfabètic d'autor, autora?
12: Això
11: però...
12: és pitjor.
11: Però, esclar, no, no, sí, el meu és de premi. Sí, però clar, sí. Després té narrativa i poesia que estan juntes, teatre per una altra banda, una altra secció, diguem, cinema per una altra, art per una altra, i aquest llibre d'història, periodisme, com tu deies i tal, un altre, no? I còmic, un altre. Però dins aquestes seccions, per autor i ordre alfabètic.
12: Mentre la lògica... Molt...
11: Mentre trobis el llibre que estàs...
12: Sí,
11: que no sempre passa.
12: I que diguem, ara l'he deixat. Bé, sempre ho trobarem. Sí.
11: T'acosta desfer-te'n dels llibres?
12: O ets
11: normal?
12: No, és un altre tema.
11: Jo m'acosta la vida, de fet no ho faig. Mira, a no ser que estiguin repetits.
12: Tenc dues coses o dos moments de la meva vida. El primer moment va ser quan vaig decidir no acabar un llibre. Que vaig dir, Araceli Bosch, no t'esforcis, deixa-ho aquí, que no passa res, no passa res.
11: No passa res, val? Jo li dono 60 pàgines.
12: Va, i el vaig deixar, val? Allò va ser un moment històric a la meva vida. S'altres de la reforma.
11: Val.
12: Senyors, m'heu de col·locar llibres, però els senyors varen dir, necessitam 100 metres més, i jo vaig dir, només hi ha aquests. Aleshores vaig fer un Marie Kondo, saps?
11: Sí,
12: allò que
11: sí.
12: Dones a certs llibres les gràcies per haver-te servit, ajuntant les mans així a los japonès, i jo personalment vaig anar a deixar-les, a dur-los tots. I de tant en tant dic, aquell llibre jo, merda, hauré d'anar a deixar-les a cercar-lo. Però ho vaig fer, sí, sí, ho vaig fer, i bé.
11: Però amb dolor.
12: Sí, sí, t'he dit que... O sigui, Marie Kondo, el que deia és gràcies pel teu servei, però ara ja han de passar pàgina, i això és el que vaig fer.
11: Clar, és que al final jo començo a tenir greus problemes d'espai.
12: Has de ser després. I bueno, ho has de donar a algú que ho pugui aprofitar.
11: No, no, ja.
12: Recordes quan se deixaven els llibres en els bancs de les ciutats, Carmós? Sí, sí, sí. Això? Torna-hi.
11: Vinga, començarem a mentalitzar-me. Els llibres que has duit, perquè has duit un poquet de tot, efectivament, coses molt guapes.
12: Tu m'has de dir el temps que tinc per anar més ràpid o
11: no? Queden 5 minutets.
12: Val.
11: 4, m'ha dit un Miqui. Però tu saps resumir, també.
12: Vinga, idò, he duit un poc de batiburrill, que diria un amic meu. Igual que me demanaves això de desprendre llibres, jo també estic fent ara una cosa que no havia fet mai, que és llegir-ne dos o tres a la vegada.
11: Ah, mira,
12: això tampoc ho havia fet mai, val? Sí. Que tots anàvem fent-nos adults i madurs. I d'ara mateix estic llegint La velocidad de la luz, de Javier Cercas, i estic llegint El país de l'altra riba, de na Maite Salor, Premi Pro de novel·la, que m'està encantant. I estic llegint en digital, i aquí estic introduint lo digital, na Gemma Urraca, Un instant en la oscuridad, que vaig entrevistar fa un parell de mesos, i també m'encanta el llibre, així que tres a l'hora, que t'apareix.
11: Molt bé. Jo sempre llegeix, bueno, alguns que he de llegir per fer les entrevistes en el programa, però normalment són dos o tres de diferents gèneres, diguem. No? O sigui, un poquet de teatre, narrativa, qualque assaig, però bé.
12: I m'agrada la novel·la per desconnectar.
11: Sí.
12: També som molt de novel·la. I després vos he dit aquest, Un viaje a la luna, en Julio Verne, meravellós també, que t'he dit que era de mon pare. Aquí crec que posa any, i vaig fatal, però any 53.
11: Sí.
12: I, o sigui, que mon pare
11: una
12: era molt petit.
11: Una col·lecció meravellosa, sí.
12: A més té part de còmic i tal. I que el vaig llegir fa 2 anys, un estiu, per favor, m'ha encantat.
11: Però Julius Verne, que no... passa mai de moda,
12: no,
11: per favor.
12: No, meravellós. Ho és. I després vos he duit un llibre que no és meu. Això també és una altra cosa per analitzar, però avui tenim poc temps, que és quan deixes llibres.
11: Uf.
12: Jo, per exemple, no en deix. I en Lluís Fortes, el tècnic d'aquesta casa, que sabia que jo m'anava... Ai, mira, la de Welling.
11: Acaba de sortir un bordim pas.
12: Exacte, que sabia que m'anava... Mira, això és de Pompeia. A Nàpols,
11: sí.
12: De viatge, i ell és un enamorat de Nàpols. Me va deixar aquell llibre de na Cris Ubach, periodista, a qui després vaig entrevistar i que va enviar una salutació cordial des d'entre avui i demà a Lluís Fortes.
11: Que bé. Nàpols, la ciutat més meravellosa d'Itàlia.
12: Sí, Nàpols és el fuego del Mediterrani. Se diu aquell llibre de na Cris Crisubà, que és una periodista que hi ha anat moltes vegades. I l'altre ja cap, n'Eduardo Mendoza, que és aquest petit llibre
11: sempre, no?
12: De 5 notícies de GURB, que jo crec que me visualitza jo mateixa quan era jove llegint-lo, i riguent sense aturar, plorant de riure, i ma mare entrant a la meva habitació dient-me: estàs bé? Perquè no hi havia mòbils. Per tant, jo no estava mirant cap TikTok. Estava llegint 5 notícies de GURB d'en Eduardo Mendoza.
11: El segueixes encara, no? O sigui, cosa que
12: sí,
11: publica, cosa que...
12: Sí, absolutament. I l'altre dia vaig sentir una entrevista que li feren a Ràdio Nacional i vaig pensar: mai demanaré per entrevistar-lo. Mai. Però l'adoro.
11: Per què?
12: Perquè era molt difícil d'entrevistar.
11: És difícil.
12: A més, m'ho puc imaginar. O sigui, ho sabia que era difícil d'entrevistar. Però era molt difícil d'entrevistar.
11: Dius, hi has de fer un monogràfic de gent difícil d'entrevistar.
12: Ja.
11: Jo te puc donar idees,
12: va,
11: també.
12: Però no m'ho vulguis tant de mal. Entrevista-los tu.
11: Vale,
12: no
11: vale.
12: T'enrotllis.
11: Idò, vinga, jo faré. Ara seria un ple. Com sempre, acabam amb una amb Umbra, que per cert venen a tocar aquí a l'Aviador divendres en acústic, però crec que coneixes...
12: En Antònia Montroig, basades des d'aquí, molt bona, sí.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Xup, encara feia el programa. A nosaltres ens queden tres programes, a vosaltres quants?
2: Xiu-xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: això?
1: Com va aquest jet lag, companys?
2: Jo ahir me'n vaig anar a dormir a les 10 i feia acudits. Sí.
1: No, el costum,
0: deies,
1: no?
0: El costum.
3: Ara, espera, un segon, que t'havien censurat.
0: No se m'ha sentit.
1: Tornem a començar?
0: M'han censurat.
1: Tornem a començar. Lluís Fortes, mos puges el volum de la cinta.
3: Espera, un segon, què està passant? Que Jordi s'ha de canviar de micròfon.
0: Estic bé aquí.
3: Un, dos,
0: hola, hola.
3: Com això que fan les perpenes? Que sempre ho fas. Un, dos...
1: Sí.
3: Sempre ho fan.
1: Tornem a començar, idò. Aquesta prova t'han de fer abans, eh? Ta-ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra. Ja sabia, ja hem arribat.
0: Molt bona. Sí.
1: Xavi Oliver, com va aquest jet lag?
0: Idò, jo ahir me'n vaig anar a dormir a les 10 i xerrava i feia acudits i deia coses.
1: El costum. Vinga, jo me'l vull amb força, amb molta força per afrontar aquesta primera setmana de segona temporada. No és la segona temporada, és la tercera. Hem d'estar a l'alçada, i vos vull amb força.
3: Home, l'important allò que dinam, ja ha dinat un pokeball, avui així que vam amb molta força.
0: Com és això? Has dinat d'un Pokémon, has dinat.
3: Pokeball.
1: Moltes gràcies per haver vengut.
4: Moltes gràcies, a vosaltres.
1: Hasta con todo, anem, gràcies. Pokémon, hasta con todo.
3: Per aquell moment en què entrevistàvem uns no sé què havien fet de Pokémon.
1: Un joc
3: de Pokémon. I Nines va tancar l'entrevista d'aquesta manera. T'imagines, Jordi, tu encara no eres Jordi.
0: Jo hi era,
3: allà és aquest dia. I diu, bueno, que vagi bé, hasta con todos.
1: Gris.
3: Bé, no passa res, coses com es passen tots.
1: Una cosa, cada dia hem de dir de què hem dinat, perquè...
3: Què hem menjat per dinar, trobes?
1: Ahir, sa mare d'en Jordi li va dir...
0: Exacte.
1: Has dinat una panada. Perquè
0: en Jordi va dir de fet, avui he fet petició oficial a Nines i he dit, hem de deixar de dir el que dinam, perquè si no me renyem amb mare.
3: Però tu anaves bé avui a més dinar, home.
0: Avui sí, avui estic orgullós.
1: Vinga, digue-ho,
3: no
1: digue-ho.
0: Avui he fet una ensalada de pasta.
3: Home. L'has fet a tu?
0: L'he fet jo.
3: I tu, Inés?
1: Has tornat gran, Jordi.
3: Inés no ha menjat gaire avui.
1: Bé, jo, és que ha passat una cosa. No sé si m'ho sentiran des del forn de refugi de Bunyola. He demanat un entrepà avui per endur, per dur-lo, i l'he demanat de llom. Mira. I quan ha arribat l'hora de dinar, l'he obert i no era de llom, era de formatge.
0: Sí, sí. A més, hem de dir que ha estat un gran moment on tu, mentre l'obries, deies, uai, que bo avui, que m'he fet un entrepà de llom.
1: No és que ells s'han equivocat, sinó jo crec que he agafat l'entrepà de qualcú.
3: Podria ser. Exacte. És a dir, qualcú ha tingut un moment d'alegria avui, en el moment en què ha obert el paper de plata i ha trobat un bon tros de llom allà.
1: Paper de plata. Paper de plata.
3: Com se diu?
1: D'alumini.
3: Ah, d'alumini.
1: No, un moment. Ja, no, però, ho sé. Albal.
0: Albal.
3: Albal et sa marca, és com els clínics.
1: Idò, no poden dir marques aquí, jo.
3: Uidò, ets estancant el programa.
1: Començant bé. Au. Avui tenim en Lluís Fortesa en el control tècnic.

0: xiu-xiu molt agrada fer servei públic per davant de tot, és a dir, informar-vos de les notícies més destacades de les Balears.
1: I avui, precisament, tenim una notícia molt i molt important a donar-vos.
2: Parau atenció, perquè el gegant del Lloseta, en Sebastià, així no, el gegant, és objecte d'absolutament totes les mirades. No xerram d'un gegant de poble com qualsevol altre. Estem xerrant d'un model, d'en John Cortajarena de gegants, d'esquen de les colles geganteres. Si cercau gegant de Lloseta a Google, el trobareu a ell. És en Sebastià, el gegant de Lloseta, el protagonista de totes les trobades geganteres que hi ha a Balears. Cercau-lo i entendreu perfectament de què estem xerrant, però perquè vos faceu una petita idea.
1: És un gegant jove, ben plantat, ben pentinat, una fesonomia ben marcada, es veu.
0: Mira, jo vaig fer això, de cercar-lo a Google, i vaig dir, però què és això? És un gegant? És en John Cortajarena?
1: És en Zeus?
0: És en Zeus?
2: Vas dir, això per Bunyola no sabeu?
0: No, en Mateu no és així, el nostre gegant.
2: Però sobretot hem de dir que el que més destaca d'en Sebastià és aquests abdominals que ni la Marta Sampas arriba a tenir.
0: No, no, molt per favor, cercau-los, impressionen.
2: Jo el definiria bàsicament com un...
0: Bé, he de dir que, si no el voleu cercar, més endavant penjarem un vídeo perquè nosaltres l'hem anat a cercar en Sebastià. Però bé, no vull fer spoiler.
2: Per favor.
0: Perquè jo me deman, clar, no sé si això s'ha fet a posta, no sé si en Sebastià està dissenyat expressament per la gent de Lloseta. La gent de Lloseta va demanar que en Sebastià fos així. Què en pensa la gent de Lloseta del seu gegant en Sebastià Sexbomb?
2: Idò, això és el que jo m'he demanat i què he fet? Anar a Lloseta.
0: Anar
2: a Lloseta a fer periodisme. Però, sobretot, i el més important d'aquesta ruta era conèixer en Sebastià. Era molt important. Però primer veurem què en pensa la gent d'aquest ídol que tenen en el poble. Anem darrere el gegant de Lloseta. Us han dit que és com a molt guapo.
3: És molt guapo, està. Vaja, ja. Però ja està molt guapo.
4: A mi m'agrada molt veure-ho allà esposat. Me'l hi feien fotos.
3: Ben vestit de pollet, està molt bé. Però ja.
2: I te representa aquest gegant?
3: No, jo no, perquè jo ja he viscut una altra època.
2: És que és vera que és una altra època. És un, com un nou concepte de gegant,
0: sí.
2: Jo crec.
0: És que és nosaltres... un gegant modern,
2: sí.
0: D'avui en dia.
2: Estem acostumats a que tingui un poc aspecte.
0: Sí.
1: És a dir, que pren proteïna...
0: Exacte. És un gegant gimbro.
1: Menjar... Exacte. I inverteix en criptomonedes, també, o no?
2: Segurament, no li han demanat, però... Però sap què passa? Que jo crec que gegants estem acostumats en aquesta figura més com a de rondalla, aquest aspecte...
0: Mira, els gegants normalment tenen cara de pa, i aquest de pa no té res. Nosaltres hem de dir que des de xiu-xiu ja l'han batiat com a esquen de Lloseta, i fins i tot podríem dir que és esquen de les Balears. Jo crec que quan el vegeu estareu d'acord amb nosaltres.
2: Sí, sí, així l'han batiat nosaltres, però la gent de Lloseta no sé si n'està del tot d'acord amb tot això.
5: Sí, no està malament.
2: Sí. Sobretot ell, no?
5: El més guapo que ell, no. I perquè els devien voler fer guapos, segurament. Diguem, i ara sortirem de lo normal.
2: Fa bon veure, no? Quan els veus per aquí al poble, dius, eh?
5: Sí, sí, sí, sí.
2: És un poc Ken, no? Un poc d'esquen de na Barbie.
5: No, no sé què t'he de dir.
2: Clar, m'ha tirat aquí també.
0: Ha estat empagaïda aquesta dona, no se volia banyar.
2: Sí, o potser no sabia qui era en Ken. Jo crec que...
1: A veure, però vols dir que Lloseta tothom sap com és el seu gegant?
2: I doncs la majoria sí, que això poc passa. Jo crec que hi ha molt de pobles que la gent no té molt en compte el gegant, però el Lloseta sí se'l té.
0: És que és impossible, no tenir en compte el gegant de Lloseta.
2: Però clar, hi havia gent, és vera, que encara no l'havia vist. Però, per aquell despistat, ja estàvem nosaltres per alegrar-li el dia i la vista. I, de fet, van trobar un lot també un poc Ken, que no l'havia vist mai, sí, i li he ensenyat.
6: No l'havia vist. Un culturista?
2: És un poc com tu, s'apareix a tu.
6: No, sí, ojalà. Han de fomentar la salut i la bona alimentació, i mira, pues una figura que canvia el segle XXI.
2: Creus que vos representa?
6: Per la meva banda, jo opinc que està bé, que no està malament.
2: A qui te recorda, per exemple?
6: En Arnold Schwarzenegger.
2: Totalment, és increïble.
6: amb la camisa mig oberta, amb els pectorals, amb els abdominals. És brutal, és brutal.
2: Bé, i dona una bona per tenir aquest gegant.
6: Mira, jo estic supercontent, mare. És que no ho sabia. Pensava que era un gegant d'aquests antics que van vestits per fer balls de bot i tot això.
2: És que crida molt l'atenció.
6: Pensava que era d'aquest estil, per això el tenia vist, però aquest nou no. Per res, per res.
2: Supos que a partir d'ara aniràs a veure els gegants.
6: Hombre, això està a sopar, per supuesto.
2: Fa bon veure.
6: Sí, ara sí.
0: A veure, ja vol dir que els al·lots de Lloseta són així? Perquè si han fet el gegant, Sebastià, així, vol dir que Lloseta hi ha molt de gimbro? Moltes abdominals per Lloseta?
2: Ni deu bé. Però hi ha un pot de tot, eh? Mm-hmm. Perquè és vera que representar a tots els llosetins i llosetines no ho fa exactament. Aquest era en Sebastià. Com el veus tu?
7: Massa quadrat.
8: Massa quadrat.
7: Parell de gimnàs. Sí.
2: Vos representa, trobes, en els llosetins?
7: Espera, que jo me represento amb aquesta panxa en el costat seu.
2: Bé,
1: no. És vera, però almenys... Qui té abdominals? Hi ha un molt baix percentatge de població.
0: Home,
1: sí. Manera,
0: és que costa fer... molt d'aconseguir.
1: Home, imagina't. No pot fer res. No has de fer abdominals i menjar poc. Escolta, i de... El gigant, de qualque manera, també han de ser com nosaltres, un poc, o no? Com han de sentir representats?
2: Totalment com nosaltres.
1: No ho sé.
0: Però i què deuen pensar els altres gegants? Deuen tenir complex, eh?
2: Els hi fa vergonya sortir.
0: Exacte. Se deuen marear. Jo no vull anar a veure en Sebastià, que me veig més gros.
2: No,
0: o gras.
2: Bé, no ho sé, però és vera que també pot ser que recordi gent d'altres pobles. Hi ha gent que li recorda que no troba que representin els llosetins, però sí a altres municipis.
0: Ah, sí? Mm-hmm.
2: Sí, sí. Escolta-ho.
9: No té semblança a ningú de per aquí. No sé, diuen que és un personatge de Mancor. No sé si és el que el va fer o el que el degué fer, degué agafar aquesta fesomia i...
2: I com el veus tu? Té bastant d'èxit, no?, quan surt?
9: Sí. Té acceptació, vull dir que no és a dir comentaris en contra.
2: A qui te recorda, tu, per exemple? No sé si a qualsevol de Hollywood...
9: No, ell no. Ell sí que li troba una fesomia d'una lota d'aquí, de Lloseta. Però ah. Ell no.
2: No trobes que no, el Lloseti no són així?
9: No. Més bé per ell vinir solament que Lloseti.
0: La pregunta és, Jordi, en qui s'ha inspirat en Sebastià?
2: Ho sabem.
0: En qui està inspirat en Sebastià?
2: Ho sabem.
0: O sigui,
2: no és una persona de Mancor, és de la Pobla. Uh-huh. Però ja
0: en Sebastià existeix a la vida real?
2: En Sebastià existeix a la vida real i no és...
0: I tu ho has descobert qui és?
2: És de la Pobla i tenim un nom.
0: D'acord.
2: Que veurem més endavant.
1: Molt bé,
0: estic
1: molt bé.
0: Estic nerviosa.
2: Sí, sí. Però, clar, jo... El que havia de fer era conèixer en Sebastià.
0: Home.
2: Havia de conèixer en Sebastià.
0: Ho has aconseguit o no?
2: I doncs, després d'hores i hores recorrent Lloseta, demanant a la gent, he pensat que ja era hora de veure en persona en Sebastià. No ha estat fàcil, perquè no era enmig de la plaça. Jo pensava que el trobaria per allà. Però no. Estava guardat un magatzem esperant la pròxima quedada de gegants. Però tranquils, que després de contactar amb el president de la colla de gegants de Lloseta, Joan Pep Coll, hem aconseguit trobar en Sebastià.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Molt bé, bona feina de periodisme.
0: Això és periodisme.
1: És detectiu.
2: I he pogut xerrar amb en Joan Pec Coll i també en Toni Pérez, que és el regidor de festes de l'Ajuntament, i m'han contat un poc què passa amb en Sebastià.
0: Mm-hmm. Quina fita.
2: Quin èxit.
0: Jordi.
2: Primer de tot, quin èxit en Sebastià, no? Ara demanàvem a la gent de Lloseta i tothom sabia qui era.
10: Sí, és bastant conegut tot a Reigué i comença a ser conegut...
11: I part de Mallorca.
10: Part de Mallorca.
2: Com surt aquest gegant així tan curro, tan guapo?
10: No, aquesta idea va sortir de Manel Alba, que va ser qui va fer dos gegants nostres. Són autèntics, o sigui, són dos gegants que venen de dues persones que existeixen de veres. Vull dir, no... De veritat, que un excitazo. O sigui, podem anar a les trobades que vulgueu, que tota la gent quan veu en Sebastià, vamos, treu la càmera de fotos, vol fer fotos amb ell i és una passada.
2: En això anaves? Com són aquestes trobades? No sé si notau que destaca per damunt la resta de gegant, normalment.
10: Quan te'l dus a damunt, te comences a sentir guapo, tío bueno, ostres, oh my god, han arribat a sentir, sí, també. Sí. I la veritat que dius, que bé, el que em diuen... Ah, no, però el diuen a ell. No,
11: claro, és com que... Quan surts de davall del gegant, tornes a ser realitat, sí. Eh?
0: Guapo! Tio, bueno! Jo vull anar a una trobada de gegantes, sí, de Lloseta.
1: Li diran aquestes coses, com els professors d'allà a Andalusia.
0: Sí, exacte. Escolta, si ho diu en Joan Pep Coll, que és el president I també en Toni Pérez, el regidor de festes de l'Ajuntament de Llosa. T'ho poden dir naltros,
1: sí,
0: o no?
1: Sí, sí, sí.
0: Ja està. Okay. Tenim clar... el permís, sí, han fet aposta. Mm. Per cert, en Manel Alba, que és el creador d'en Sebastià, és constructor de gegants i bestiari popular a Mallorca, molt conegut. Per tant, supos que ho va fer en tota la intenció del món.
2: Exacte, perquè en Sebastià té una explicació darrere. No és així perquè els hi feia il·lusió.
1: Amen.
2: Té un motiu, té un motiu. Diríeu que vos representa en els llosatins i llosatines, aquest Sebastià?
8: Com a miners, jo crec
10: com
8: que sí.
10: Miners, sí. Com a miners, sí, que si era aquesta. Els miners realment estan fortots i quan representa una professió d'aquí de Lloseta, doncs pues sí, mos representa, claro que sí.
2: A qui vos han dit que s'assembla, per exemple? Ja que recorda cares conegudes, que, quins noms han sonat?
8: Ha sonat un parell de noms.
10: Sí. Bé, jo no vull dir qui no m'ho han dit, però una personalitat molt important del govern d'Espanya.
2: Sí, molt bé. Sí, sí, ha sortit. Nosaltres mos han dit Arnold Schwarzenegger un poc, també. Sí.
8: Però està més fort que en Arnold.
10: No? Sí. Està, sí, i més famós, sí, sí, per suposat. Pensava que ja teníem en Sebastià. Què era això?
8: M'ho han dit d'en Ken, de la Barbie.
10: En Ken de la Barbie, sí.
8: A vegades
10: sí, això m'ho ho diuen moltíssim.
0: Ah, vos? I d'on anàvem mal encaminant nosaltres. Sí,
2: sí. Una personalitat del govern d'Espanya, alta...
0: Ha insinuat. Qui era això, el regidor?
2: El regidor, sí.
0: Ha insinuat el regidor de Festes de Lloseta que en Sebastià s'assembla en Pedro Sánchez.
2: És possible.
0: És possible.
2: No confirmarem ni dir que no.
0: És president,
2: és bastant,
0: Sánchez.
2: És bastant possible.
0: No sé però... si té aquests abdominals, en Sánchez.
2: No ho crec. No ho sabem.
1: A veure.
0: No ho sabem. Ni ho volen.
1: Menuda inventada.
0: No, volen, tampoc ho volen saber. Escolta, però clar, a Lloseta, idò, vol ser un miner, en Sebastià.
2: Vol ser un miner, que és la professió també típica. Mm-hmm.
0: Els miners no són braços que haurien de tenir, no abdominals.
2: Home, i també està... té braços, clar, té tot el que li demanis.
0: Ho té tot, eh?
2: A més, llança camió així obert tot, eh? Li lleven dos o tres botons de més, en Sebastià. Però, atenció, perquè ja en xerràvem abans, s'ha obert un nou camí aquí, i aquí un món de possibilitats és el que mos conten ara.
10: Són dos gegants que venen de dues persones que existeixen de veres, vull dir, no... Sí, sí. Un, bueno, en Sebastià és un jove de sa pobla, vale, que va ser Toni Martorell, sí.
2: Toni Martorell, ja el cercarem, nosaltres.
10: Va ser campió, sí, de fitness de Mallorca.
2: I aquí, atenció, perquè s'ha obert una porta. Tinc notícies per tots vosaltres, per tota l'audiència. Tenim un nom, teníem un nom. Toni Martorell. I un únic objectiu, xerrar amb ell.
0: Trobar en Sebastià real... És a dir, en Toni Martorell!
2: Trobar el True Sebastian. I el dia 1 de setembre de 2026 vos puc anunciar, vos puc confirmar que dilluns de la setmana que ve, dia 14... Dia 7 de setembre, en Toni Martorell vendrà a l'estudi d'IV3 Ràdio.
1: Molt bé! Espectacular!
0: Jo ja estic nerviosíssima.
1: Increïble, increïble.
2: Jo, si no ve vestit com en Sebastià...
0: Ha de venir vestit de miner.
2: Ha de venir ja de pagès, amb la camisa oberta, ja ho veurem.
1: Sí, sí. Oh, ja,
0: Jordi, molt bona feina d'investigació. Eh?
2: Moltes gràcies i ja veurem aquest Sebastià.
0: Dilluns que ve, en Toni Martorell, que és la persona real que ha inspirat la figura del gegant de Lloseta, en Sebastià, que, per favor, si el podeu cercar a Google, entendreu la feina que ha fet en Jordi. Nosaltres també penjarem un vídeo a xarxes. És impressionant aquesta creació de Manel Alba, representant els miners de Lloseta, que estan ben forts.

0: sorriso, come una specie di sorriso.
1: La situació, un, dos, tres, sus.
2: Crec que no havíem estat tan bé mai.
3: Avui ha començat la temporada del raó, una de les més esperades pels pescadors recreatius de les Balears. El límit de captures és de 50 exemplars per persona i dia.
1: La veda implantada l'any 2000 ha permès millorar notablement la població d'aquesta espècie. Des d'aleshores, el pes mitjà del raó gairebé s'ha triplicat. Ha passat dels 26 als 70 grams. El raó representa aproximadament un 15% de totes les captures anuals que fa la flota recreativa de les Balears a les reserves marines estatals.
3: La temporada s'allargarà fins dia 31 de març.
2: Crec que no havíem estat tan bé mai.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
6: Hola, què tal? Bones tardes. Sóc en Ferran i li volia dedicar aquesta cançó a una companya meva de vida, que som l'Ena. La cançó que havia pensat és Champagne Supernova d'Oasis. Espero que si l'escolta la disfruti molt. Amen.

0: enviar-nos els vostres àudios dedicant cançons a les vostres persones estimades. Ja sabeu que ho podeu fer en 646-93-45-01. 646-93-45-01. Envieu-nos un àudio dient quina cançó voleu dedicar, en aquí i per què, i mos emocionarem tot plegats. Que
1: sí,
0: passa,
1: que
0: te
1: rius?
0: Tu no t'has emocionat,
2: no, ara, no, no, amb
0: aquesta dedicatòria?
1: Sí, però és veritat que hi ha dedicatòries que són molt emocionals. Que sí.
0: Que sí, que sí.
2: Com aquest programa.
1: Com aquest programa. Té un pot de tot aquest programa. És com una amanideta.
0: Per cert, avui, atenció, ja ho sabeu, 1 de setembre.
1: Exacte.
0: Què passa avui? I toca bé ser un 1 de gener per molta gent. Molta gent...
1: Comença avui.
0: Exacte.
1: Exacte.
0: Comença l'any.
1: Sí, sí.
2: Demà feis feina, qualcú aquí.
3: Estic de vacances, som funcionaris. Però...
0: Clar, exacte, especialment a vosaltres, els docents, mm-hmm. que avui... Ja, definitivament, heu dit adéu a ses vacances.
2: Col que dies hi havia d'arribar, aquest moment. Mm. Després de 62 dies de vacances.
1: Mm. Jo no m'estranya...
3: Estic de vacances,
1: A més, no m'estranyi que setembre vos faci, se vos fossin pot costa per amunt. Nosaltres aquest problema és vera que no el tenim.
0: No.
2: Bé, sobretot...
1: Tenim d'altres.
2: Sí. Però sobretot Nines i tu no el teniu, que sou els que vos heu agafat més vacances.
0: No és vera, Jordi.
2: No,
1: però vera.
2: Jordi és estiu, passant calor, aguantant.
0: No, mos hem agafat totes les mateixes vacances. Ara que vosaltres no vos hagueu organitzat l'estiu i no les hagueu tingudes consecutives, no és el meu problema.
1: I que en Jordi digui això, quan va ser la persona, que parau atenció, la setmana abans de començar el curs radiofònic, és a dir, aquesta setmana anterior... hagi partit de vacances, ni més ni manco, que a Polònia, no podria anar un poc més enfora, que tu mos diguis això...
2: Sí, sí.
0: I tu, Xavi, que t'has agafat una per juny, una per juliol i una per agost.
1: Espera, espera, que ara li toca a Inés. I tu, Inés, que t'has agafat? Bueno, es llevant la resta de l'any. Aquestes...
0: I tu, ni... perdona.
1: I tu? Vol que repassem?
0: No,
1: dir,
0: no.
1: És a dir, ja estem
2: 20 minuts, 20 minuts, i tu?
1: No. Però, Inés, 3 setmanes aquest estiu. O 4, no?
0: No, 3.
1: Què dic, 3? No. 4 setmanes.
0: No, vora. No me n'he anat un mes.
2: No, van ser 3, no. Van ser 3 i 2
0: dies.
2: Gràcies,
1: Jordi. I dos dies. Aquests 2 dies... No.
0: Mira, jo crec que podem marcar noves il·lusions en els calendaris, perquè tot això ja forma part del passat. I, a més, crec que els docents, estimats, ho necessitaran. Noves il·lusions. Mireu, el pròxim dia festiu, no vos poseu nerviosos, tranquils... Queda poc. És dia 12 d'octubre, dia de la hispanitat.
4: Ei, què tal, Xavi? ¿Cómo estás? Querido amigo, la verdad es que estamos contentos con la victoria de España.
1: ¿Qui és, qui és?
0: En Pedrerol.
1: En Pedrerol?
2: Sí. Pedrerol, com
1: Pedrerol,
0: va?
1: Pedrerol,
0: no, és en Marcos.
1: Ah, en Marcos, l'imitador.
0: Sí, l'imitador. A veure, a més, aquest dia de la hispanitat cau en dilluns.
1: Ah, ja m'ho demanes divendres, idò.
0: No.
2: No, hombre.
0: No.
1: Ah, no. No, ara fora broma. No, aquest no, l'altre.
0: No, vos, ell ja fa calcos.
2: Però això s'ha de fer un consens aquí, vols pensar?
1: Men, Jordi, tu també...
2: Ja m'ho quedo
1: jove,
2: dies, tu, encara.
1: Això passa a totes les empreses, jo crec que passa. Que el més jove sempre va un poc més perdut, té més ganes de feina, però si no un poc més
2: grans... Tinc marit de ganes, eh?
1: Saben totes les tresques.
0: Ara, no? Més val que vos poseu d'acord, perquè la tardor... A lo millor se farà llarga. Ja sabeu que comença dia 21 de setembre i durarà 89 dies i 21 hores. Mm-hmm. Farà llarg, sí, això. Sí. Vos aquí que posàveu-vos d'acord? Mm-hmm. Bé, ja m'ho direu. Se farà llarg si no vos posàveu d'acord, perquè exactament queden 121 dies perquè acabi l'any. Què vos pareix? Molt a poc.
2: Home,
1: molt
2: més
1: del que pensava. Segur, tant.
0: Jo l'he demanat en el xat.
1: En el xat, eh?
0: Sí. Tot... Crec que sí.
1: Bé, el xat s'equivoca bastant.
0: Bé, jo crec que ha encertat, així que sí, ja vos podeu posar d'acord. A més, molt de festius que encara queden, me sap greu informar-vos, enguany, cauen en cap de setmana.
1: No,
2: ai, Déu meu!
1: Ara aquest any 2023 ha passat sí. Molt, diumenges i dissabtes eren festius.
0: Sí.
1: Ara vol dir que torna a passar?
0: Correcte.
1: No,
0: Tots Sants, dia 1 de novembre, que també és un dia festiu, cau en diumenge.
5: No m'agrada Nadal, prefereix Halloween.
0: Que et trobes predida, que Halloween millor que Nadal.
6: Perquè no saben dir què diuen.
2: I cau en diumenge, vol
0: sí.
2: dir que...
0: Exacte, i de res. No vos, aquí no vos podeu agafar res, eh? Dia 1 de novembre.
2: Podríem fer xiu-xiu, es diu monges, sí, també, i així mos podríem agafar les vacances d'aquest dia.
1: I dissabte, també.
0: Sí, clar que sí, home. Sembla que enguany el calendari laboral juga en contra dels funcionaris, perquè dia 6 de desembre, dia de la Constitució, també cau en diumenge. Oh.
2: Oh. Oh. Bé, però després fan això de... Bé, doncs m'ho agafam l'endemà.
0: Exacte, exacte, perquè si dia 6 de desembre, dia de la Constitució, també cau en diumenge, aquí sí que hi ha un dilluns cotitzat. És el dilluns més preciat de tot l'any.
1: No, broma. No, que
2: no, i aquí, aquest dilluns, segur que moltes escoles l'han demanat de lliure elecció.
6: Demà feis feina, qualcú aquí.
3: Estic de vacances, som funcionaris. Però...
0: Tu el demanes, tu dius.
1: No.
0: Segur. Després no podràs tornar enrere.
1: És que, clar, això és un debat. És a dir, qui té dret a demanar un dia? Qui ho posa abans?
0: Mira, aquest dilluns cotitzat seria 7 de desembre, perquè dia 8, que és festa també, és, la Immaculada, cau en dimarts.
1: Ole!
0: Ole, Jordi!
1: Ole,
0: Jordi! Sant Joan, dius ole! És a dir, és un pontarro.
1: És un bon pont, és un bon pont.
2: I és el pont de la Constitució, això.
0: Sí.
2: I així que puc dir ole aquí.
1: Perfecte. Aquí
0: sí.
1: Ole!
0: Aquí sí que hi diu. Vinga.
1: Ole!
0: Per qui ha de ser?
1: Ole! Però, nen, això és un debat. Perquè qui té dret a demanar-se els dies? Per exemple, si no es discuteixen un dia i si no s'arriba una posada d'acord, qui fica pau per mig? I qui fa de jutge i decideix aquest dia aleshores toquen aquesta persona?
2: Home, en aquest cas és veterania. Nines Mateu, no, supos?
1: Sí.
0: Exacte, jo que soc directora i recursos humans,
1: sí,
0: a la vegada.
1: Sí, però una empresa petita, no sé ni si tant se és una empresa, però la direcció...
0: Escolta, respecte.
1: No, sí, que és, vull dir, però...
0: No, però, és a dir, vosaltres com a treballadors teniu un... Bé, i jo també, uns dies... Si tu ets has gastat tot l'estiu, com
1: però
0: és el teu
1: cas... Però
0: si en
1: Jordi i jo volem aquest dia i no mos posant d'acord.
0: No mos basta.
2: Idò, fem una fermea amb Aura i anirem així, així. Aquí.
0: Feis una batalla d'Aura per guanyar-vos dilluns 7 de desembre.
1: I qui ho decideix?
0: Jo.
1: Bé, Jordi, comença.
2: No, ara no és el moment.
0: Ara no és el moment.
2: No queda molt radiofònic.
1: No.
0: No, és veritat que les batalles d'Aura no són radiofòniques. Alerta, amb quin dia vos agafeu, que vos han de bastar per Nadal, perquè després hem de tenir en compte que serà Nadal.
7: Bon Nadal i feliç xiu-xiu, amb Inés Mateu.
0: Dia 20...
1: Queda molt.
0: Dia... No queda tant. Dia 24 és un dijous.
1: Mm-hmm.
0: Dia 25, un divendres. I dia 31... també un dijous.
1: Vols dir que no ho tenim ja programat en això, en el calendari de vacances?
0: Sí. I tu no tens lliure.
1: Cap dia. No.
0: No, tu t'has agafat en Abi o en Xavi.
1: Home.
0: Ho puc dir?
1: És que no ho sé.
0: Això no sé si,
1: si ho
0: vam
1: fer junts.
0: En
1: Xavi...
0: No,
1: un segon, un segon. No. Jo ho vaig fer tan malament que anirem a dir, mem, rei.
0: No, jo ho vaig fer malament, perquè te vaig dir que sí a tot. Perquè en Xavi s'ha agafat de dia 28 de desembre... a dia 4 de gener.
1: Ah, sí?
0: Perquè com que els festius cauen en dissabte i diumenge, saps? Bé, molt fort.
1: Sí que m'ho van dir tu i tot, que ho fes.
0: Sí, sí.
1: Pot ser.
0: Ho revisarem.
1: Bé, si vols ho canviem. Vols
0: ho revisarem,
1: aquest dia?
0: Vols
1: aquest dia?
0: Sí, com sigui. Molt bona idea, en els que vos heu agafat vacances ara, aquest mes de setembre. Gaudiu molt. I sobretot, bon primer de setembre, bon curs... i bon any oficiós.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: No només en el Corte Inglés estàs perdut. També pels Fireros de la plaça i per al Campo. Per aquest tres puestos estàs perdut. I per no deixar-te tu, deixar-te en ancians.
2: Sempre mindset positiu, té respiració en fondes i pa'lante. Respiració en fondes m'agrada molt com a ritual per anar tirant pel món.
1: Molt bé, ho has fet. Vinga, un beso, fins ara.
3: Ja l'heu sentit. Cada dimarts esperam aquí en Sion Catzana, a Xiu Xiu, amb la seva filosofia de souvenir i les seves...
4: Sionades.
3: Però avui no ha comparegut en Sion, Sion Catzana, primer dia, i ja faltes, ja no ets aquí.
5: Com és això?
3: On ets?
5: No sé si me sentiu bé. Estic som a Solla.
3: T'has sentit bé?
5: Sí, val. És que estic gentrificant una mica Mallorca.
3: Que està.
5: Ja que ho fan els altres, jo intent fer-ho. I anar fins a Solla, i clar, m'heu agafat aquí una rotonda, i dic, no sé si m'escoltaran bé, però veig que sí, m'enteneu.
3: Sí, de moment sí, però se pregunta, has torobat amb vos per entrar a Solla?
5: Terrible. És a dir, crec que el pitjor que te va passar ara mateix és viure a Solla. És un desastre, això, eh? Vine, se l'hem molt queixant, però no, res a veure amb el que tenen aquí, pobrets. La veritat és que sí.
3: Però que fas, turisme o a feina?
5: Vacaciones. Motzones, concepte.
3: Sí, motzona. És que tu estàs molt ocupat, sempre.
5: Jo intento sempre produir. Jo tinc mentalitat de tauró, vosaltres ho sabeu. El número de descompte només puja. És un desastre.
3: Escolta, però què has fet aquest estiu, que no t'han vist espol?
5: Man, vosaltres sabeu que seccionades intentant dur filosofia de bar, filosofia de souvenir, tot sembla molt senzill, molt fàcil, però necessita de temps per pensar tot això. I d'ahir aquest estiu m'he dedicat a pensar per dur por de vosaltres reflexions interessants, clar que sí.
3: Molt bé. I com que has pensat? Com serà aquesta secció?
5: Bé, tornarem un poc a fer el que sabem fer, que és intentar trobar situacions quotidianes, imatges que tot coneixem, un poc el transfons filosòfic, que crec que és l'única utilitat que té la filosofia, perquè això de fer discussions acadèmiques sobre conceptes i sobre si en el mite de la caverna hi havia un biombo, hi havia un plafó, hi havia un mur, això no m'interessa. Ja m'interessa, per exemple, no sé si vos passa que a vegades la gent s'inventa paraules, no ho heu vist en això?
6: Sí,
3: me sona.
5: És a dir, que hi ha gent que mescla dues paraules, les diu molt convençuts i pressuposen que tu entendràs el significat. I d'això és un dels temes que, per exemple, tractarem en aquesta secció. Què passa amb aquesta filosofia del llenguatge? Què volen dir? Què signifiquen aquestes paraules que s'inventa la gent? Per què la gent ho diu tan convençut? Això serà un dels temes, per exemple.
6: M'agrada.
3: És que en Sion és un filòsof modern.
5: Exactament. Intentem apropar la filosofia en el populatxo, que podríeu ser vosaltres.
3: Escolta...
5: Jo faig un servei públic.
3: Però quan començaràs a fer la secció? Quan t'adignaràs a venir aquí? Perquè, clar...
5: Hi ha problemes, sí.
3: És a dir, m'ho van dir no, que sigui per octubre, que setembre no sé què... Què passa per setembre?
5: T'he fet un pot de ghosting, Inés. Tens raó. Resulta que, clar, jo a setembre el tinc un poc complicat. Resulta que fan les festes de Vermana al meu poble per setembre.
3: Cosa me sona.
5: Sí, i tens agenda bastant ocupada aquest mes. I, per tant, fins a l'octubre no podré tornar.
3: M'encanta que en Sion posposi la seva secció només per no faltar absolutament res de les festes del teu poble.
5: No, jo vaig de jocs infantils, des de les carreres de joies fins a les festes tripits. Jo ho faig tot, però...
3: Sí, eh? Escolta, Sion, i enguany faràs xeranga? Del Vermà?
5: Sí, ja la tenim mig preparada i crec que enguany farem plorar la gent.
3: Home, és que és un momentàs que, per si no sabeu del que xerram, en Sion l'heu de visualitzar a un balcó de Binissalem i a baix tota la gent emocionada, agafada de ses mans i aquesta aranga preciosa d'en Sion que sona així cada any.
7: Venim de la vinya, venim de la feria, venim de la terra, venim de la pedra, venim de la vinya, venim de la feria. Perquè som fills i filles de Dionís, no som...

0: sentirse de aquí, es la nostra tria. Ni se compra ni se ven, perquè hi ha coses que en estat d'un mini salament no són negociables, com per exemple, sempre hi haurà una maneta que t'ajuda quan t'avança de venda, una mirada, una riera, un company per fer placeta, i és que no fem distincions ni peticions, cadascú té una visió i l'executa amb precisió. Altres pobles podran tenir fies i fions, podran ballar dossiers, podran cantar cançons, però no saben lo que és aquesta puta germanó, que no és forçada ni impostada, no surt de ball, està elevada, perquè hi ha coses que es cap d'un pincelament, no són negociables, com les pinces de pitjador, venir a escoltar espregó, cuinar fideus un calderó, quan ha sabut un escalor, quan s'escrossa, ja s'acaba. Hi ha coses que no són negociables, i per això ho direm cada any, en aquesta balconada, i si és cert que ja teniu clara la setmanada, que mentre hi hagi una pincelamera, que ho hagi sabentera, mentre hi hagi un pincelamera, esperant fins a
1: Joan, estàs bé o no estàs bé?
2: Ara mateix, eh?
1: Mos has posat la pell de gallina aquí a l'estudi un parell de vegades, t'ho hem de dir.
2: Sí, ara mateix llagrimeta, eh? Sí, moltes ganes de que sigui el dia d'espregó, però ja és l'esdeveniment més important de les festes.
1: Ho crec.
2: Fa un parell d'anys, sí.
1: Ho crec.
2: Però bueno, espero que vengueu.
1: Quin dia és això, Joan?
2: Això és dia 19, és dia de Serenga i cancetant les festes, és dia 19 de setembre, dissabte 19 de setembre, damunt les 12, davant el balcó de l'Ajuntament, a prop de la plaça.
1: Mira, no vendré perquè me pega amb una cosa també importanteta, a Bunyola.
2: Bueno,
1: una cosa de posar-nos en pol.
2: Tens raó. Mira, és l'únic que no m'agrada la seva hermana, que sempre coincideix amb la vostra.
1: Sí.
2: No puc venir mai.
1: Sí que és vera.
2: Sí.
1: Però bé, un any mos posarem d'acord i podem fer Serenga en roba interior.
2: També, sí, no, fem un intercanvi. Vento la Serenga i jo m'he despilat per Bunyola.
1: Exacte. Molt bé, Joan. I de res, mos seguim xerrant i t'esperam aquí a l'estudi ben aviat.
2: Jo vaig pensant temes i de cara a l'octubre ho tindré tot ben preparat, d'acord?
1: Perfecte, Joan, gràcies.
2: Vinga, gràcies a vosaltres.
1: Adéu, una ferrada. Adéu.

0: Allà sabeu que hi ha una onada de cancel·lar influencers, és a dir, de deixar-los de seguir. Sí. Diuen que ser influencer ha acabat perquè la gent ha deixat de seguir-los en massa, d'escoltar-los. Per tant, ara, de ser influencer, hem passat a ser defluencer.
1: Exactament, i aquí anem nosaltres. I nosaltres farem més defluencers que no influencers, d'acord?
0: Com és això?
1: Com és això? I de lo següent, mirau, hi ha tot un seguit de productes que són productes absurds. Sí. Al món, hi ha molt de productes absurds.
0: Molt de consumisme.
1: Sí, sí. Consumisme absurd, exacte. Coses que mai no necessitem, fins que molts diuen de què va la cosa. Jo què sé, per exemple, la batamanta. Això ningú volia fins que va aparèixer la batamanta.
0: És molt bona idea, la batamanta.
1: I d'aquí anem. I d'aquí anem. Nosaltres us presentarem una sèrie de productes, me direu si els recomanem o no, per tant, feix d'influencers o feix d'influencers. I a partir d'aquí, després, jugarem també en el preu just.
0: Uf, m'agrada. Heu
1: d'esbrinar el preu. Qui s'acosti més en el preu final d'aquesta absurditat de producte, guanyarà una visita per estudis d'IBT Ràdio.
2: Nosaltres.
1: Voltros.
2: I me la faràs tu.
1: Exactament.
0: Podem obrir línies per qui vulgui jugar?
1: Seria més interessant.
0: 971-13-9900. Voleu jugar amb nosaltres en directe a influencer d'influencer, és a dir, a recomanar o no recomanar un producte del qual després heu d'enviar, heu d'endevinar el preu? 971-13-9900. Lluís Fortes en el control tècnic, vos agafarà el telèfon si voleu jugar en directe. 971-13-9900. Primer producte, Xavi, quin seria?
1: Per tant, primer producte és un petit cas de plàstic, d'acord? Un casquet d'uns 4 centímetres, té una goma elàstica per subjectar-lo en el cap. Però no està dissenyat per nins de UE, ni ciclistes, ni persones que fan feina a la construcció. Està dissenyat per gallines.
0: Com és això?
1: Exacte. És un casc protector per gallines i altres aus de corral. El fabricant assegura que pot protegir-les de cops petits i també diu el fabricant que els dona un aspecte més divertit. És de plàstic, que pesa aproximadament 10 grams i se fixa amb una goma elàstica en el cap.
0: Pobra gallina.
1: Important, perquè fica un advertiment que diu se comercialitza com a accessori protector, però no és un equip veterinari homologat.
0: És a dir, un casc per gallina.
1: Exactament.
2: Per... No, o sigui, per si viu davall un lloc que se pot caure.
0: Per exemple, si fa calabruix. Caure.
1: Per exemple, un casquet.
0: Mira, jo faig una cosa amb les gallines de conostra,
1: sí.
0: Que és que no m'agraden les gallines i els hi tiren menjar d'en fora quan els hi he de tirar. I a vegades els hi pego un poquet de grap per cap.
1: I potser els
0: hi anirien bé, aquest...
2: A mi lo del calabruix m'ha acabat agradant.
0: Però un pic l'any que fa calabruix.
2: Idò, un pic l'any que treus el cas de plàstic.
0: Vinga, el compram.
1: El recomaneu, idò.
0: L'influenciam.
1: Influencieu?
0: Sí.
1: Molt bé, ara vosaltres l'heu d'influenciar. Heu de dir. Heu de recomanar aquest producte.
0: Passes pena per les teves gallines. Et preocupa que puguin fer-se mal durant una calabruixada?
1: Sí.
0: Tens poca punteria a l'hora de cridar-les tites, tites? Compra el casc per gallines.
1: Molt bé, està molt bé, molt bon spot. Molt bé, ara parlem de quartos, de beringos. Quan diríeu que... Val, quin preu té el casc de plàstic per gallines? Qui s'apropi més guanya.
0: 15.
2: 15 euros.
0: 15 per unitat.
2: 15 per unitat.
0: Sí.
2: Si tens 4 gallines, se te'n va, esa cosa. Jo diria que... bastant manco. 4 euros.
1: Uf, 4
0: euros. Puc canviar?
1: Pots canviar. Teniu, diré... Podeu canviar 2 pits.
0: Diré 8. 8 euros.
1: 8.
2: Jo me mantenc amb els 4 euros.
0: Jo dic 8 definitius.
1: Molt bé, per tant, 4 euros, Jordi, 8 euros, Inés Mateu, i la guanyadora és... Inés Mateu, perquè això val ni
0: la
1: més ni manco que
0: 7,92
1: euros.
0: Oh, que bona, l'he fet a prop. Que guanyava una visita per
1: l'estudi de ràdio.
0: Molt estic
1: bé.
0: Impacient per aquesta visita. Bé, i d'ara que ja coneixeu aquesta dinàmica, 971-13-9900, si voleu jugar amb nosaltres a influenciar o defluenciar un producte, i posar-li preu. 971-13-9900. Següent producte, Xavi.
1: Molt bé, més productes. Aquest és conegut i és comercialitzat sota el nom de Baby Mop.
2: Baby Mop.
1: Baby Mop.
2: O sigui, va de nadons.
1: Has comprat el Baby Mop. També és manco. També conegut com a Nin Mopa.
2: Molt bé.
1: Un pijama infantil amb serrells de mopa incorporats en els braços, colzos, genolls i a la panxa. I d'aquesta manera... Ara vos explicaré, encara no ho entereu. D'aquesta manera, el nin, mentre va a quatre grapes, d'acord, va arrossegant ses fibres per terra i, teòricament, fa net.
0: Sí, jo això ho he vist a qualque vídeo.
1: Qualque vídeo TikTok. I allò és un pijama de cotó lleuger que se pot rentar a màquina.
0: M'apareix una bruta.
2: O sigui, és perquè el nadó, el nin, sí, o la nina, faci net mentre va d'una banda a l'altra.
0: Sí, quan s'arrosseguen, aprofiten per fer net.
1: M'apareix
0: una bruta.
2: Home, és una optimització del teu temps.
1: No, no, no. A veure com penses.
0: Això és una...
2: Aquí has de tenir...
1: Per aquí, qui vol un rumba?
2: Mentalitat de tauró de tenir aquí.
0: Qui vol un rumba tenint un infant? No, escolta, això posa en perill a l'infant, perquè la brutó la pot respirar ell i després se toca les mans a la sa boca. Sí. No, això és un defluencer com una catedral.
1: M'agrada.
0: En Jordi se pensa.
2: Ben, a mi m'agrada... O sigui, crec que
1: en Jordi, mira, és un tio pràctic.
2: Clar,
0: Jordi,
2: crec
0: tanta que sort que no tenen fills,
2: Encara me queden fora. Me queden fora, a mi, encara.
0: Tu el recomanes, idò, aquest producte?
2: És que esteu en un moment, és vera que... està com molt responsable, ara ja no puc anar en contra.
1: També no li poses cap producte de neteja, un pot d'aigua per la panxa.
0: A veure, tampoc el posaràs per damunt els... Jo què sé.
1: Home, no el trobes en el pati, no.
2: Bé, no, el posaré damunt on sigui brut. Vull dir...
0: Bé, però... També.
1: En Jordi, per fer-ho xupaciades. T'imagines,
0: anem a fer l'escala.
1: Bueno,
0: és broma.
1: Sí. Jordi, nen, que...
0: Bé,
1: sí,
0: no, jugam no, a...
2: Sí, influència. Influència.
0: No, el recomanem, aquest.
1: El recomanes?
0: No.
1: Bé, de no passa res.
0: Li posem preu o no?
2: Irresponsabilitat absoluta.
0: Li volem posar preu en aquest producte?
1: Li posem preu, efectivament.
0: Vinga, telefoneu-nos i jugam a posar preu. Va, 971-13-9900.
1: Ara jugarem a qui se passi, d'acord? No, qui se quedi més a prop, fora passar-se, guanya. D'acord? M'enteneu?
2: Sí.
1: Molt bé. Qui se quedi més a prop, fora passar-se.
0: D'acord.
1: Se va complicant. Vale.
0: Si mos passam, s'anul·la sa visita.
1: Automàticament t'heu perdut, exacte. Mm. Per tant, Inés Mateu.
0: Sí.
1: Quin preu?
0: Espera, que crec que tenim una cridada. Ah, no.
1: Quin preu té el Baby Mop?
0: 22 euros. 22.
2: 22 euros.
0: Sí.
1: Jordi Suárez.
2: Jo... Clar, crec que serà més car que el casc. Serà més car que el casc perquè aquí és hi ha una optimització. O sigui, tu inverteixes un dos bes, però després guanyes en temps.
1: M'agrada com pensa.
2: Vull dir que això és més car. 16 euros.
1: 16. Molt bé, teniu una altra oportunitat per canviar. Inés.
0: No, jo ara m'ho mantenc.
2: Jo també. Quedem aquí.
1: Sí, molt bé. I de, sorprenentment... Si abans s'havia quedat a 8 cèntims de diferència...
0: Oh, he tornat a guanyar!
1: Ara, únicament, se n'ha quedat a...
0: A quants?
1: 41.
0: Uf, m'he passat,
1: però... La guanyadora del Maybe Mob és Inés Mateu una altra vegada.
2: Però,
0: una cosa, pot tornar a existir el preu just a la televisió i aniré a guanyar d'on parets?
1: No, que ho fan cada dia.
0: Ah, ho fan.
1: Sí.
0: No ho diguis.
1: Ho fa aquella, que la gent... de First Dates.
0: Jo no m'he mirat 5 dies a Tora Baixes.
1: En Carlos Sobera. Idò.
0: No sé qui és.
1: No,
0: jo només conec en Toni Rigo.
1: Molt bé. Amen, 22 euros en 41 cents. Tu havies dit 22. I abans també, miraculosament, n'havies dit...
0: T'ho promet.
1: Jo crec que ha fet trampa.
0: No.
1: És impossible que diguis que aquest pijamat val 22 euros.
0: Xavier Oliver Villalba. T'ho promet. T'ho promet per la correguda en roba interior.
1: Sí? Sí, i així te crec. I així te crec. Molt bé, molt bé. Tenim un més producte. Voleu de res?
2: Vinga.
1: Va, endavant. Darrer producte. Xerram d'una aranya gegantina, marró, amb 8 potes llargues, pintada a mà perquè sembli tan real com sigui possible. Aquesta aranya se fixa en el lòbul de l'orella i queda penjant cap en el coll, com si un insecte enorme t'estigués caminant per damunt. No és una jugueta ni una broma. És una arracada artesanal feta de plàstic flexible i acer inoxidable. Està feta i pintada a mà a Alemanya i els venedors insisteix que és original i que se va fer viral.
0: És una arracada.
2: Però vull dir, no és una jugueta o no és una broma. Perdona.
1: És art.
2: És art.
1: És art.
0: És un producte que no recoman per res. No m'agrada aquesta arracada.
2: Clar, jo, per el dia a dia, no. Per tots sants... Podria anar bé, però tu dius que no és una disfressa.
1: No és una jugueta ni una broma d'un sol ús. Això és el kit d'instruccions d'aquest producte. Ho va posar el fabricant, l'inventor. És una aranya grossa, com si estigués caminant per damunt. està fet a mà.
0: Que estrany.
1: És un artesà, alemany.
0: Jo no ho recomano.
1: D'influencer?
2: Home.
0: D'influencer. Qui vol una arracada en forma d'aranya?
2: Home, si és petitona, sí, però perquè simuli... És que sembla una broma.
1: Una broma.
2: Per fer una broma. Ai, tenc una aranya damunt.
1: Bé, pa, per aventura, t'agraden les coses una mica extravagants?
0: No. Jo no ho recomano.
2: Jo també.
1: Ja res, fora.
0: De fet, és que m'és igual el que costi. Espero que sigui barato.
2: Barato, això serà un caríssim.
0: 3 euros.
1: Si se va fer viral, si va fer un artesà a Alemanya... Molt bé, per tant, música de Dot Beringos, però segurament tema de...
0: Una arracada en forma d'aranya.
1: La arracada d'aranya costa aproximadament, clar, penseu que n'hi ha dues. Per tant, anem preu per arracada.
0: No, les arracades tenen un preu...
1: Bé, els sumarem. Anem al preu per les dues arracades.
2: Val, jo diré... 67 euros.
1: Ara jugarem que vos podeu passar, vos podeu quedar curts.
0: Jo diré 6 euros.
2: Oh, però és artesà.
1: 6 euros.
2: Se suma.
1: 67 euros. Va, podeu tornar... Nina, s'ha quedat molt en fora, i en Jordi s'ha quedat un poc més a prop. Nina, va, te deixes millorar la teva aposta.
0: 120.
1: 120 euros, diu Nines. En Jordi...
2: Jo pujaré a 80.
1: Pujaràs?
2: He dit 67 abans. Pujaré a 84. És pur estratègic.
0: Específic,
2: si m'ho puc passar, és pur estratègic.
0: No, sí, ja ho veig. Ho tenim controlat en aquest joc, eh?
1: Idò, la persona guanyadora d'aquesta prova és en Jordi Suárez.
2: Home, jo crec que ja tocava.
0: Molt bé, Jordi.
2: Jo crec que ja tocava.
1: I això costa
0: m'has passat a davant.
1: Ni més ni manco que 52 euros en 30 cèntims. Ja vos la regalaré.
0: Molt m'assembla per unes arracades en forma d'aranya, la veritat.
1: Idò.
0: Tu te la posaries, ja, aquesta arracada, i tu, Jordi, que en dus una.
2: Jo en dut dues.
0: Ah, en
2: dut dues.
1: Una no li bastava.
2: Clar. Home, és que han de ser les dues aranyes. Sí. Una no té gràcia, ha de ser pas complet.
0: Per favor, per Halloween, posa-t'ho.
2: Per Halloween.
1: Te la comprarem, Jordi.

0: No sé, per exemple, Farmejà Aura.
1: Què?
2: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
0: No, jo no soc la moderna és ella.
3: En aquest cas, moderna, no, no estic gens d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan el tractament?
0: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
3: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
2: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
5: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
6: El primer dia està com tot descol·locat, no?
7: Sí.
6: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
8: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
9: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
4: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.

0: Bon dia. Aquest dimecres esperam un cel poc ennigulat i temperatures que podrien anar lleugerament en ascens. Tot això quan el Partit Popular i el PSOE tenen poques hores ja per arribar a un acord per modificar la llei de la reserva de la biosfera, la normativa que ha de permetre aplicar les restriccions a l'entrada de vehicles a l'illa. De moment es desconeix què votarà el Partit Socialista i si, per tant, donarà suport al canvi legislatiu aprovat pel Partit Popular. Sí que ha destapat més per Menorca que el ple d'avui votarà en contra de la proposta. La seva portaveu, Noemí García, lamenta que el PSOE li faci el joc als populars.
1: Els problemes han estat 3 anys de falta de voluntat política del Partit Popular. Han sentit qualsevol excusa. Estudis, càmeres, convenis, reglament. I just ara, a 8 mesos de les eleccions, per fer veure que han fet alguna cosa, s'inventen i volen fer creure a tothom que fa falta canviar la llei per poder limitar l'entrada de vehicles. Això és oportunisme polític i sorprèn que el Partit Socialista entri en aquest joc.
0: I de l'agenda d'aquest dimecres també avui està previst que passi a disposició judicial a Manacor el conductor detingut del vehicle sinistrat a Manacor la matinada de dilluns i que va deixar una jove de 23 anys morta. El cotxe, dins el qual circulaven 3 persones, va sortir de la via i va quedar tombat al quilòmetre 7 entre Manacor i Porto Cristo. A l'home se l'acusa d'un delicte d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat vial. I d'altra banda, diversos ajuntaments a les Balears secunden avui la protesta, la convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i han organitzat concentracions a les 8 del vespre en suport al poble de Ceuta. Serà coincidint amb el Dia de la Ciutat Autònoma. D'altres ajuntaments opten per il·luminar les façanes en blau, un dels colors de l'escut de Ceuta. Han convocat actes de suport consistoris com el de Palma, Alcúdia, Santanyí, Sant Antoni de Portmany o Alaior. La FELIP, la Federació Balear d'Entitats Locals, ha donat suport a la iniciativa estatal i ha remès la proposta als ajuntaments. El president de l'entitat, Jaume Ferriol, defensa que no es tracta d'un acte partidista.
2: La convocatòria, a més, aprovada per unanimitat a la FEM, a la Federació Espanyola de Municipis, a qui bona tots els partits polítics, no té absolutament res de política. És simplement una convocatòria o la il·luminació d'un edifici el dia de Ceuta en senyal de recolzament en el poble. No se llegeix cap manifest, res més.
0: En canvi, des del govern central sí que s'acusa als ajuntaments del Partit Popular d'instrumentalitzar les institucions. La ministra portaveu és Elma Saiz.
3: I apoyar a Ceuta, estar con Ceuta, pasa por la lealtad institucional, por la colaboración entre administraciones, porque la españolidad también exige un respeto a las instituciones.
0: I un apunt relacionat amb la cultura, relacionat amb la música. El pròxim 11 de setembre, Relsby farà un concert únic i molt especial. Serà a casa seva, a Palma, al Parc de la Mà. Serà gratuït. Serà l'11 de setembre perquè és la Diada de Mallorca i serà gratuït perquè és una convidada just abans que facin Relsby, fill predilecte de l'illa. I per això faran aquest concert davant la seu i entraran entre 50 i 60 mil persones, amb aforament, per tant, limitat, però molt nombrós. És la primera actuació des que va venir l'any passat durant la gira A New Star World Tour. Així arribam a les 6 i 4 minuts. D'aquí una hora, a partir de les 7, ampliam aquestes i altres qüestions a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: segona hora de Xiu Xiu amb en Toni Cardell en el control tècnic i en connexió directa amb Barcelona. Allà hi ha Anna Maria Antònia Miró. Maria Antònia, com estàs?
1: Molt bé, anem a dir molt bon vespre, però encara no són hores, no? Bona tarda.
0: Bon dia tot el dia.
2: Molt bé.
1: Bon dia tot el dia.
0: Ja m'ha passat un parell de vegades de saludar a qualcú en el programa i dir bon vespre. Encara no m'he basat.
1: Que bé. Segur que els oients estan molt contents, però, d'aquest canvi, de tenir-vos en sortides a feina. Jo ho trobo ideal.
0: Gràcies, Maria Antònia. I tu com estàs per Barcelona? Primer de setembre se nota ja?
1: Bé, jo és que ja frissava que fos setembre. A mi setembre és el meu mes preferit, vos ho juro. Té com aquesta energia de principi, de començament. Jo sent més principi d'any a setembre que per gener.
0: Abans en parlàvem, exacte.
1: Així és. Bé, és vera que avui, primer de setembre, i encetàvem amb secció relativament nova. Bé, tampoc no tant. Simplement, sabeu que en l'estiu us duu objectes d'estiu i ara seran objectes quotidians. Què trobeu?
2: És un plan renove.
3: És un nou començament de setembre.
2: Exacte, és que torna a començar.
0: Renovar-se o morir, diuen.
1: Així és. Però mireu, avui, per començar aquesta no nova secció, he pensat per què no començar amb un dels invents més revolucionaris de la història de la humanitat. I, de fet, és tan potent el seu concepte que fins i tot, quan qualcú té qualque idea, s'utilitza precisament aquest objecte. Avui xerrarem de la bombeta.

0: El Last Sant Busto canten ulls com bombotes. Maria Antònia, avui xerres d'això, de sa bombota, no? D'aquest petit objecte que desprèn llum, per si no sabíeu què era.
1: Exacte. Exacte. I, de fet, abans he dit que era un invent molt potent i, de fet, segons la revista Life, és el segon invent més influent de la història, precisament.
2: I és primer?
1: Segons la revista Life, és s'impremta. Clar, jo vaig pensar que són una revista, el rànquing se l'inventen ells. M'ha demanat jo com imprimirien ells el seu número a altes hores de la nit, sense llum. Però bé, així ells ho van classificar.
3: Però a veure, de quin tipus de bombetes xerraràs? Perquè n'hi ha molt de tipus.
1: Mira, avui ens centrarem en aquest tipus de bombeta que se diu bombeta d'incandescenci, que llegiré una definició. Bàsicament consta d'una estructura de vidre que a l'interior del qual hi ha un filament metàl·lic, generalment tungstè, que, per cert, he trobat que aquesta paraula, tungstè, procedeix del suec, del tungstenc, que tung vol dir pesat i sten vol dir pedra, és a dir, pedra pesant. Però bé, la qüestió, que bàsicament se produeix la llum perquè hi circula una corrent elèctric de tal manera que està a una temperatura molt alta i ja sabem que la llum també desprèn calor, que diguéssim, no? Però clar, abans de ficar-nos amb el tema de les bombetes, que tot se complica, he hagut d'estudiar molt, us vull demanar si vosaltres vos fixeu en l'il·luminació de quan aneu a qualque lloc. És a dir, si trobeu que un bar és agradable o si una sala d'espera no hi fa estera, vos fixeu en la llum?
2: Sí, sí, molt. Jo, és vera, eh? Quan vas a una casa i aquelles llums, per exemple, blanques, que semblen d'hospital, o si és una llum més càlida, és vera que això és molt important.
0: Sí, jo vaig fer estalers de cercar una làmpara que tenia per a nostra, perquè m'estava molestant molt la llum de sostre, i de no puc descansar així. I vaig haver de treure... la làmpara.
2: Que és molt freda,
3: jo, que nostre tenien d'aquestes que pots regular tu. Més càlid, sí, més freda.
0: Jordi.
3: Però se va rompre el comandament i se va quedar com a l'estàndard que se va quedar va ser llum freda i a tope.
0: Sí.
3: I allò era un desastre.
2: Imagina't.
0: Jo en tenia una que se podia regular també amb el mòbil i podies canviar llum i el podies posar vermell.
2: Ui.
0: Sí. I ja deia, no el poseu vermell perquè sento una gallina.
2: Sí.
1: No són dos, tot això que deus, perquè és que, de fet, he trobat molts d'estudis que expliquen que el color i la direcció són els dos factors principals que ens influeixen en el que respectaria la llum. De fet, mireu, vos dic un parell de coses interessants que he trobat. Primer, ha estat provat que la llum natural influeix en la felicitat i que també la llum artificial de color, per exemple, la llum vermell, també pot evocar diferents emocions de manera molt profunda. També van trobar que quan una persona estava relaxada preferia seure-se en els llocs més fosc de l'habitació, però que sempre el nostre cos va orientat cap a la zona on hi ha llum. I també, per acabar, que la llum càlida és qui més molt relaxa, més que la freda, i segurament estudis vinculen que associem aquesta llum càlida amb la posta de sol. Per tant, pregunta que vos faig, entenc que vosaltres sí que us heu mirat aquestes llums a les vostres habitacions i vos demanaré més. Les heu instal·lades vosaltres? És a dir, sabeu enrostar una bombeta?
0: Home, clar, si és el més fàcil que hi ha en el món.
3: Sí, sí, donar
1: raó. Enrostar una bombeta?
0: Sí.
1: No ho sé, Jo venia a contar una anècdota que... jo us demanava si teniu qualque història d'enroscar bombetes i que no anàs bé. Entenc que no, no?
0: No, Maria Antònia, és molt fàcil enroscar una bombeta.
2: I si te fa por, lleves, baixes els fusells i no passa res, ja està.
1: Mira, jo vos anava a contar que bàsicament tenia un amic que estava en el nostre pis i la meva companya insistia que ell li anés a canviar la bombeta de l'habitació. I jo pensant, que raro, si ja li havia dit que l'ajudaria jo, però ella que no, que volia que fos el meu amic que ho fes. Ja mos veu les dues mirant com el meu amic se puja una cadira, desenrosca la bombeta i pum! Li explota a sa mà i va vessant per tot. Ai, i jo quan després diuen... Clar, que els rols de gènere no són perillosos, però mirau, aquest pobre lot amb una bomba esclatada. Però,
0: espero que no s'ha fet mal.
3: Però quan la desenrosques no l'has d'aixafar. És un poc, no?
1: Se va posar nerviós. Jo crec que estava nerviós.
0: Bé, Maria Antònia, torna'm a la bomba, te veurem.
1: Tornem a la bombeta perquè sí, tornem a el que anàvem. No només és una invenció, sinó això d'enroscar una bombeta és una tècnica recurrent en els acudits. Me sobren paraules.
4: agullar, fil de cosi, tisores, estufa, me sobren paraules.
0: Això d'acudits d'enroscar bombotes, no sé a què te refereixes exactament, Maria Antònia, però poc me fa.
1: Mira, ara us ho explico. Farem una cosa. Vos en diré un parell d'acudits i heu de posar un número de su en el 10. 1, que no fa gent de gràcia, i 10, que és molt graciós.
0: D'acord, vinga, va.
1: Vinga, quants optometristes, és a dir, aquests metges que te miren sa vista, fan falta per canviar una bombeta? Un o dos? Un o dos? I ara?
0: Que no ho entenc. Maria Antònia, no ho entenem.
2: Perdó, Maria Antònia, m'ho sap greu.
3: Però ja ho entenc, Maria Antònia. Ja t'acompanyo.
0: I de Jordi, digues.
2: Un
3: no,
2: o dos?
3: No, està bé, un sis.
2: Va,
3: un sis.
2: Explica'l.
3: Perquè sempre te diuen, no, que veus un, dos...
0: I què té que veure en sa bombeta?
3: Quan te revisen sa vista.
2: Què te diuen, un i dos?
1: Però... No, et preguntes, quants em fan falta? Un o dos? I fas imites aquest metge...
2: Tu, Toni Gardell, ho entens? No, no. Fa que sí. I no és tu i jo que anem
0: sí,
2: malament.
0: Sí, la veritat. Però, i de Maria Antònia, jo te poso un 10.
2: Jo també.
1: Va,
2: jo no matriculo.
1: Va, us en compto un altre. Un altre. Quant de hipsters, o és a dir, persones modernetes, se necessitarien per canviar una bombeta? Realment, un número molt poc conegut que probablement ni heu sentit. 49.
3: No,
1: que els hipsters sempre saben música que diuen, ai, això no sap ningú, jo tinc un gustos molt particulars.
0: Ah, d'acord, d'acord.
3: Maria Antònia, ara mateix, aquest estudi fa cara de quan li ensenyes un meme a un pare o una mare que no s'entera de res.
2: I després te diu, ah, molt bo.
3: Ah, que bo, que bé.
2: Això és IA. I surt un llop manant un taxi.
1: No, un de més fàcil, Quants psicòlegs fan falta per canviar una bombeta? Només un, però sa bombota la voler canviar.
2: Ah, això està... Aquest m'agrada molt. Un 8.
0: Aquest l'he agafat, Pablo.
2: Aquest un 8, un 8.
0: Molt bé. Maria Antònia, un 10. Matrícula d'honor.
1: Dos darrers. Quants alemanys fan falta per canviar una bombota? Un, perquè són eficients i no tenen sentit de sumó.
0: Molt bé, Maria Antònia.
2: Està bé, però... Està un 6, aquesta.
1: Un pot ser nofo, però bé, no passa res. I és darrere de tot. Quantes bandes de punk fan falta per enroscar una bombeta? Un, dos, un, dos, tres.
0: Molt bé, Maria Antònia, un matrícula d'honor.
2: Sí.
0: A tots. A tots.
1: Aquest em fa més bo. Sí. És el millor per lo de res.
0: T'ha quedat molt bé, de més, eh?
1: Que bé,
0: m'encanta
1: que bé.
0: Aquesta història de sa bombeta, Maria Antònia, que t'has tret de sa màniga
1: avui. No, ja. Clar, pensareu, com que és setembre no has volgut fer poca feina. No. Primera pregunta que vos faig. Va, anem amb sa història. Qui creus o qui vos sona que va ser la primera persona que va inventar sa bombeta?
3: Típica pregunta de cultura general,
0: no?
2: Thomas Edison. Ah, no, però era una altra per mi.
0: Thomas Edison, però era un italià.
2: És
0: la típica pregunta que t'has de saber i que si no la saps quedes fatal. I ara en Maria Antònia molt l'acaba de fer a la ràdio pública.
2: Sí, però van ganar qualcun Thomas Edison.
1: No, jo vos diré que jo també pensava que era en Thomas Alva Edison, però resulta que no va ser el primer. A veure.
0: Sí, qui va ser, Ida?
1: Ida, tradicionalment és això. Tothom pensa que és en Thomas Alva Edison, que és el que va encendre una bombeta incandescent que va brillar durant 48 hores el 21 d'octubre del 1879. Però un any abans, el 78, hi havia un físic i químic britànic, en Joseph Wilson Swan, que ja havia patentat la seva pròpia versió. Però no només això, 4 anys abans, el 74, s'inventó que en Matthew Evans ja havia patentat un altre tipus de bombeta. Però, no s'acaba aquí, prop de 4 dècades abans, entre el 1830 i el 1850, hi havia un altre científic escocès, en James Bowman Lindsay, que ja havia demostrat un sistema d'enllumenat elèctric que consistia en làmpades també amb filament. I no haurien de deixar pel camí figures com l'inventor William Sawyer, que també havien fet les seves aportacions per fer possibles la llum elèctrica.
0: Uau, Maria Antònia, quina investigació que has fet.
4: Gràcies per tant.
0: De què rius, Xavi?
2: Va fer molta gràcia, que esteu sorpresa.
0: No, la veritat és que quant de detalls m'ha agradat, escoltat
2: està
0: atentament.
2: Està molt ben filat.
0: I qui la va inventar realment? I per què tots recordem que va ser en Edison?
1: Clar, realment tota aquesta gent hi va contribuir i jo crec que això és el guapo de la ciència, quan és col·lectiva i tothom com va construint sobre el que ja existeix, no? El que va fer en Edison, que va fer diferent a tota aquesta gent, és que la va fer viable comercialment. És a dir, els filaments de les bombetes anteriors només duraven minuts, hores, i clar, no se podien vendre. La culminació de tot aquest procés, el 31 de desembre del 1879, Edison va il·luminar tota una sala amb 53 bombetes, i aquestes ja eren, que diguéssim, comercialitzables.
3: I com ho va fer possible, això?
1: Edo, sabeu que van provar més de 6.000 materials, perquè el res de la qüestió era de què fan aquest filament de la bombeta. Primer van provar fils de cosir, lli, escorça de palmera, paper... Fins i tot he trobat barba d'algun dels seus assistents. Jo això no sé si he volgut contrastar, però bé. En tot cas, el primer gran èxit comercial va ser que van utilitzar un filament de bambú japonès carbonitzat. És a dir, això permetia que la bombeta brillés aproximadament 1.200 hores seguides.
2: Déu-n'hi-do, i després amb en son aquell, que van entrar una guerra de patents. Tens, que li diuen?
1: No, clar, el que va passar amb en Joseph Swan va patentar aquesta bomba de funcionar que dèiem abans que en Edison, però per evitar-ho d'entrar en aquesta guerra se varen aliar i varen crear una empresa conjunta, que serà Ediswan, entre wow. Edison i Swan.
3: O sigui, s'han posat com un nom de parella conjunt.
1: Sí, que monos, eh?
0: Jo tinc la sensació, però no sé si vosaltres estareu d'acord amb jo, que les bombetes, un temps, o fa uns anys, duraven més que ara.
1: Mira, això se podria explicar amb la obsolescència programada. No voy a llorar y decir
0: que no merezco esto porque... Però és vera o no? Que abans durava
1: clar,
0: més.
1: Jo això no ho puc confirmar ni desmentir, perquè no he trobat cap estudi que ho pugui respectar com a tal. Però sí que us puc xerrar de la bombeta de Livermore, que, bàsicament, a dia d'avui existeix una bombeta que du funcionant pràcticament sense interrupció des del 1901, a un parc de bombers a Califòrnia.
0: Però,
1: Sí, en sèrio. I aquesta bombeta és centenària i mos demostra que pot haver bombetes eternes. En sèrio, mena, un pot de truc. El tema és que aquesta bombeta, per exemple, no l'han apagada mai. Llavors diuen que encendre i apagar, clar. Això a vegades també fa que se deteriori abans. Però tot i així, o sigui, 100 anys i pico de bombeta.
2: Espectacular.
1: Increïble. No. Sí, sí. No és tot un C, és un altre material, però bé, hi ha una bombeta que està encesa fa molt de temps.
0: Si l'han d'anar a veure, t'imagines que l'anem a veure i l'apagam de sobte? Després de tant d'anys.
2: Sí, podria ser, però ja imagino que no deu interessar, clar, fer bombetes així. Imagina que ara no clar, els haguessin de canviar
0: no
2: mai.
0: No hi hauria negoci.
1: Clar, és que és això, i de fet, l'any 1924, els grans fabricants del món, incloent-hi en General Electric, que estava fundada per Edison, varen crear el que seria el Cartel Phoebus. Que és això, el mal. Bàsicament, varen fer una aliança secreta dels grans fabricants de bombetes que se varen posar d'acord per controlar la producció, fixar preus i reduir de manera intencionada la durada de les bombetes i així assegurar-se vendes constants.
3: És que és veritat que aquest món d'empresaris fa por. Criptobros sempre sí. Troben sa manera a guanyar més.
1: Exacte, els duros me fan molta por a mi. I he de dir que més por m'ho podria fer en Thomas Edison, perquè conten que tenia molt mal caràcter. Però, sobretot, una de les seves rivalitats més fortes que va tenir no va ser amb tot aquest gremi que he mencionat de gent que va fer bombetes, sinó en Nicolás Tesla. Precisament per això que canta Antonia Font. Vaig amb pes, a motor vegetal,

0: A veure, mem, explica'm-nos la lletra de Hola, la me'n vaig a París, d'Antònia Font. Que exactament què diuen?
1: Diuen lo de corrent alterna i corrent normal i corrent, realment seria corrent alterna i corrent continu. Bàsicament, això és per lo que se van discutir, van tenir un pique molt fort en Edison i en Tesla, que era el que se coneixeria avui com Segarra de ses corrents. Uh-huh. Bàsicament, en Tesla va arribar als Estats Units des de Croàcia el 1884 i va començar a fer feina per Edison, que ell ja era un inventor consagrat. És a dir, ho heu d'imaginar com mestre i deixeble. Segons en Tesla, Edison li va prometre una bonificació enorme de $50,000 si aconseguia millorar els seus generadors de corrent continu. I quan en Tesla ho va aconseguir super amb excel·lència, Edison suposadament li va dir: Tesla, no m'has entès, no entens humor nord-americà. I segur que no li va pagar el que li havia promès. En Tesla va dimitir immediatament, molt enfadat, i des d'aquí ja no se van tornar a entendre.
2: Home, no m'estranya, i per això tenien tanta rivalitat.
1: No, realment, el nucli de tota aquesta història, el conflicte que bàsicament és que Edison defensava el seu sistema de corrent continu per fer arribar tota aquesta electricitat a cases i ciutats, però tenia un problema tècnic, és que perdia molta energia en forma de calor cap a, bé, en pocs quilòmetres, i obligaria a tenir una central elèctrica pràcticament a cada barri. En canvi, en Tesla va demostrar que el corrent altern podria viatjar a distàncies enormes amb molt poca pèrdua, i així modificar bàsicament el seu voltatge fàcilment amb transformadors.
0: Uh-huh. Bé, però Edison tenia una mica de mala baba, que diuen.
1: Clar, i com que Edison realment, jo crec que ja devia veure que no tenia raó ell, perquè us faig un poc d'espoiler. Bueno, no us faig espoiler encara. Però bé, bàsicament, Edison, que com que va veure que el seu imperi perillava, va començar a fer una campanya de, bàsicament, desprestigiar el que seria en Tesla. I, de fet, compten un mite que diuen que Edison va electrocutar un elefant en tòxic.
0: No
1: mos hi podem ficar molt dins aquesta història. És un mite, realment, era que havien de sacrificar un elefant a un circ i van utilitzar electricitat. Edison no va tenir res a veure. Però, bueno, allà queda el mite de lo fort que s'estaven discutint, no? Uh-huh.
3: Però com va acabar aquesta guerra?
1: Ara ja us faig spoilers. La qüestió és que realment, bueno, la gent enterada ja ho deu saber, que va guanyar en Tesla. A dia d'avui nosaltres tenim corrent altern, bàsicament, que abasteixen les ciutats. Llavors, el sistema d'en Tesla és el que fem servir nosaltres avui dia, per tant, tècnicament, va guanyar en Tesla a nivell científic.
0: Uh-huh. En Tesla, és el dels cotxes?
1: Bé, això ja he pensat. Crec que el nom ve a posteriori d'ell, perquè, de fet, en Tesla va morir pobríssim. No crec que sigui de sa marca mateix, crec que s'hi van inspirar. No vull ni un doia, però, bàsicament, aquest home va tenir els seus darrers projectes d'energia lliure i inalàmbrica. No van anar gaire bé, va vendre les seves accions de part de la seva companyia, i aquest pobre home, en Tesla, va veure una exposició seva en el Caixa Fòrum i va morir pobre com una rata, i, en canvi, en Edison, bàsicament, va consolidar el seu gran imperi i a dia d'avui encara té més fama que ell, diria jo.
0: I tant. Bé, aquí tothom m'ha mirat estrany, però estic segura que hi ha qualque relació amb el nom dels cotxes.
2: Tesla sempre és del nom Musk.
0: Ja ho sé, però segurament el nom
2: té a veure. Que se degui inspirar en ell.
0: Segur.
2: No ho sé.
0: Bé, el Tesla no va sortir ben parat, Maria Antònia.
1: No, de fet, és això el que dèiem, que en el final d'aquesta història és un pot David contra Goliat, i a mi me sap com a greu, perquè era com que en Tesla era un jove aprenent i el seu mestre el va trair, i jo crec que hi ha com una cosa ja d'egos. Bé, no sé, jo crec que es preferia una pel·lícula. Així que res, no va sortir emparat en Tesla. Ves alerta amb els titans elèctrics i industrials.

0: Maria Antònia, moltes gràcies per aquesta connexió i mai millor dit,
1: Exacte. Hauríem de posar com efecte a l'electricitat en el llarg de la secció, però tampoc no ho volia complicar molt. Però sí. Gràcies, Edison, gràcies, Tesla, i bé.
0: Mos vols contar un darrer acudit o no?
1: Sí, va, vinga, un que és meu.
0: Un que sé que t'has guardat. Ah, és teu, aquest,
1: Aquest és meu.
0: Atenció.
1: Quant de col·laboradors diaris de Xiu Xiu fan falta per canviar una bombeta?
2: Quants?
1: Tots, perquè cada un d'ells és essencial.
0: Maria Antònia Miró, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
1: Vinga, una besada.
2: Adéu.
0: Forta per tu, adéu.

0: plana internacional.
1: Als Estats Units, un home de 91 anys ha recuperat el rècord de ser la persona de més edat en completar el sender dels Apalatxes, una ruta de 3.530 quilòmetres.
2: Dale Sanders, conegut com Barba Gris, ha travessat 14 estats en aquest recorregut entre Georgia i Maine. Ja tenia el rècord des de l'any 2017, quan el va completar amb 82 anys, però després el va perdre.
3: Per recuperar-lo ha hagut de caminar durant mesos i assegura que ha caigut 71 vegades, 6 de manera greu. Una d'aquestes caigudes fins i tot el va obligar a passar per l'hospital.
2: Amb 91 anys ha fet els Apalatxes i en Xavi Oliver, que només fa dues setmanes va fer el Camino de Santiago, encara s'està recuperant.
4: Coneixeu el cotxe?
1: Més notícies. A Mèxic han creat una aldea inspirada en Charlie, la fàbrica de xocolata feta completament en globus, recreant l'univers de Willy Wonka.
2: N'han utilitzat pràcticament 1 milió i això els ha valgut per entrar al Guinness World Record com l'aldea de globus més gran de la història.
3: Més de 220 artistes de diferents països hi han fet feina durant 4 dies per construir tota la instal·lació.
2: Nosaltres proposam un nou repte a aquests 220 artistes, que és tirar currículums i cercar una feina de bon de veres.
5: Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
1: Als Països Baixos s'ha celebrat el festival Reggae Days, que ha reunit més de 10.000 persones pels Roges de prop de 80 països.
2: Durant 3 dies hi ha hagut concerts, menjar, tallers de maquillatge i fins i tot xerrades sobre la prevenció del càncer de pell.
3: El festival va néixer l'any 2005 quan un director va proposar un anunci per trobar 15 models pels Roges i en va rebre 150 respostes.
2: El nostre company d'esports, Juan Gabausà, ha confirmat la seva participació.
6: Soy tu calvo de la radio, tu showman oficial con un micro y mis ganas. Lo voy a petar de la onda.
1: I a la Xina s'ha celebrat el primer mundial de busseig de sirenes amb més de 100 participants de 12 països i territoris.
2: Els concursants han de demostrar tècnica, dificultat i coordinació, però també controlar expressions, pentinat i fins i tot el vestuari segons la temàtica de la prova.
3: El que fins fa poc semblava una afició de gent que se disfressa de sirena, ara ja és oficialment un esport professional amb campionat del món.
2: Així que ja ho sabeu, si un infant vos diu que vol ser sirena, no vos preocupeu, que ara té una sortida laboral.
7: Avui ser joventut, n'hi ha molta de sencera, però també n'hi ha molta de corromput.
1: Una cosa, molt bones notícies, eh?
3: Increïbles.
1: Aquest concurs de pèl roig, com creus que li ha anat a en Juanga? En el calvo de la ràdio.
3: Home,
1: com diu ell?
3: Si d'una perruca, per ventura el deixen entrar.
2: Per ventura podria fer cara de pèl roig amb una perruca.
3: Cara de pèl roig? Quina cara tens, pèl roig?
2: No ho sé.
1: Bé, no això sé, de sirena no. També m'ha interessat, oh? Crec que m'hi apuntaré l'any que ve.
3: Sí, i
2: jo crec que t'has de comprar una coa i anar allà. I
3: sí, no, que tingui gaire. Me'n veus
1: amb cara de sirena? Vull dir, creus que té potencial de sirena?
3: Jo crec que podies haver entrat en H2O, però no recordo aquella sèrie.
1: Sí, exacte.
3: Aquella sèrie que feien els estius.
1: Me vendreu a veure?
3: Sí.
1: A la competició de sirenes?
3: Te vendrem a fer una entrevista.
2: Déu meu, ha de ser mal de fer, eh? Perquè tens els peus allà que no pots moure. O sigui,
1: has de tenir unes bones abdominals. El gegant de Llosota s'hi podria presentar.
2: El gegant de Llosota se podria presentar el que ell volgués.
1: Exacte.
3: I després, mèrit, aquest home de 91 anys que ha fet els Apalatxes. Jo vaig estar-hi 5 dies i 3.000 quilòmetres, ja em vaig fer 120 i ja me van a just.
2: Sí, sí.
1: Encara estàs esbronant.
3: No, estic bé.
1: La pulsareta del camino encara la dus, eh?
3: Encara la duc, home. Que m'ha de llevar.
2: I encara diu, bé, jo no es camino, encara fa que comentari. De tant aquest... quan no. Surt, això.
3: Veus aquesta botelleta d'aquí? Aquesta cantimplora, sí. D'un litre i mig, i d'aquesta cantimplora, aquí la veus, va fer el Camino, sí, de Santiago.
2: Segur que en Barba Gris duia una més petita.
1: Això ja m'ho va dir l'altre dia. Veus aquesta cantimplora, Ignasi? Ha fet el Camino de Sant Jaume.
3: Està colpejada per jo mateix.
1: No, sí, té un bon cops. Ei. Però això són ferides de guerra.
3: Exactament.
1: Company.

0: Aire 3 Ràdio és Dial. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
2: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a Segunda División.
1: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia que encara no m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs,
3: ho pot dir.
1: David Gui, bon dia.
5: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
1: Company Fuster, bon dia.
6: S'ha de fer feina. Sí.
2: Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
7: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
8: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
7: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
2: Font de misteris.
9: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
10: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
2: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio,

0: Dimarts a Xiu-Xiu sempre mos agrada fer una mirada en el passat.
1: Que ballet quan era jove.
2: I avui a Nostàlgia mos han posat, com ho direm, una mica autèntics, originals. Avui, a Nostàlgia, quin tuïu de què xerrarem?
0: Setembre.

0: El compte enrere final, això que cantaven els Lliuro, perquè, clar, podríem haver posat la cançó de setembre, de Miquel.
1: Que original fer dia primer de setembre, temàtica setembre.
2: Sí, sí, jo pensava que xerraríem del sentit de sa vida.
0: Podria ser, també.
2: Cosa així.
0: Podria ser, podem canviar, podem fer un Loco de la Colina.
1: No, setembre m'agrada.
0: Molt bé, per tant, setembre, clar, setembre nostàlgia, escolta, perquè és el compte enrere final, sobretot pels al·lots, per professors, mestres, que avui comencen classes, ve el manco a fer feina, i es compta enrere per començar l'escola i passar d'això, que és un poc com hauríem d'estar en l'estiu, cosa complicada, també vol dir, a això.
3: Dani, Juan, no encanta, que
0: i de cim, setembre és un mes de frontera, que encara conserva un poc la llum intensa aquesta de l'estiu, però ja de qualque manera anuncia també la tardor. Aquestes fulles caduques, que quan érem petits a l'escola mos feien dibuixar, no? Ho feien vosaltres?
1: Sí.
0: Sí? Bé, dibuixar no, calcar. A tu, Jordi? Ah?
2: No ho record.
1: Calcar
0: fulles. Vosaltres teniu tablets.
2: Cà, sí. No? Sí, exacte. Nosaltres jugàvem en el Minecraft.
0: Bueno, el nom de setembre, etimològicament, prové del llatí septen, que vol dir set, perquè ocupava el setè lloc en el calendari romà primitiu quan, que començava en el març, tot i que més endavant va passar a ser el mes número 9 i se va mantenir aquest nom de número 7.
1: Com s'ha notat que has fet feina atento, no?
0: Anem, sí. Molt bé, sentim els oients.
4: Ja me passa que si estiu no m'agrada, juliol i agost sempre l'he trobat molt pesat, molt carregat, tant de joventut com ara de major. És terrible. Per tant, l'arribada de setembre és un arribar a la tranquil·litat, a arribar a el que mos agrada, els foscats més llargs, els matins més tranquils, no hi ha tanta frissera, com que la calor també ja se'n va una miqueta, no massa, però fa més bon estar. I de joves, amb el viure al camp, clar, el mes de setembre ja era un mes com a de tranquil·litat. Quantes són les
0: coses que jo aprendí... A mi, setembre, vos agrada o no vos agrada?
1: Do you remember... No és aquesta?
0: No. A mi, tu puja la Toni.
1: No, me pensava que hauries posat aquesta...
0: Cool and the Gang.
1: Setembre...
2: Home, ja per acabar de ser original, es posa setembre.
1: No ho sé. La cosa és que... Jo a setembre m'encanta, com no me podria agradar si són les festes de Sant Mateu. No m'ho fasseu dir cada dia, per favor.
0: Almenys et tu que ho dius, nosaltres no t'obligam.
1: Ja, però me demanes per setembre, què he de dir, que no passa res.
0: Tens raó. I tu, Jordi?
2: Jo, mem, sempre hi ha aquest... Fins ara era agradós perquè començaven les classes. Perquè recordeu que jo fa un any començava classes. Però, clar, sempre ha estat el meu aniversari, dia 5 de setembre.
1: Oh!
2: Aquest dissabte, per tant...
1: 5 dies en Jordi per fer l'aniversari.
2: Ole! Per tant, és el més important.
0: 24. I què farem?
1: Divendres fem una festa, o no?
2: Divendres podem fer una festa. Dissabte a mi no m'obreu.
0: Com? No m'has convidat en el teu festa aniversari?
1: En el teu guateque.
2: En el meu xupi complet.
0: No. Allà pochinche, bueno.
2: No, ja fa molt d'anys que no organitzo molta cosa.
0: No t'agrada, eh?
2: No ho sé. Ai, perquè
1: Jordi,
2: és setembre i la cosa està
1: aquests ànims, per favor.
0: Va, Jordi.
2: No, ja ho veurem, ja ho veurem.
5: Jordi, molt d'anys.
2: Això mos agordem per divendres.
1: Sí, sí.
2: I vos duré qualque cosa.
0: Ah, sí?
2: Ja veurem.
0: Ara ho has dit.
2: Ara ja m'he comprovat.
1: És que és un sol.
0: Avui Nines, per exemple, ha comprat gelats per tothom de redacció.
1: A veure. Sí, sí, és una informació correcta.
0: En Toni Guisca Fregès, compres gelat per tot i te faig un bisum. Com si fos un padrí jove de qualsevol família. Molt bé, per tant, setembre també és vera que és un mes, com deien a Cisca, molt important per el món, bueno, el món agrícola, a l'època de la verema, és clar, quan se recull el rem, després per fer vi, se collita també diversos fruits de temporada, figues, pomes, s'agarrava... clar, són feines que, vulgueu o no, han originat nombroses festes populars que celebren de qualque manera el final de collita i mantenen viu aquest vincle entre les comunitats i també la terra.
6: Bon dia. Me preguntàveu si tindré nostàlgia de l'estiu. Cap ni una.
1: Vale.
6: He passat un estiu dolentíssim, mal de cap, cansadíssima. Jo el que tinc nostàlgia és de Nadal.
7: Sí, per mi és infumable.
6: Tens nostàlgia de fresqueta, tens nostàlgia de dies tapadets. cap nostàlgia ni una de l'estiu. Per ventura, si fos estudiant, tindria nostàlgia dels temps de no anar a escola.
8: Però, bé.
6: Però com que la meva vida canviarà poc, gens de nostàlgia de l'estiu. Tot per turistes. Fai bé.
0: Jo he de dir que també passa un poc com ella. Jo frisava que fos setembre, ja.
1: Sí, jo crec que tothom una mica, no?
2: Però jo troc que tampoc, vull dir, ara no vull deprimir, però tampoc canviarà tant, vull dir, farà calor igual. O sigui, no. La cosa s'estiu no ha passat.
0: No, ara comencen a ballar amb poques temperatures, Jordi.
2: No ho sé.
0: L'altra cosa és que no hi ha gent clar. Encara pel mig.
2: No ho sé. Jo encara també soc molt d'adult. Jo, quan era més petit, ho passava malament. Jo, setembre, quan havia de començar les classes, dèiem, no he fet el quadernet... I no he fet el diari que m'han mandat. I després no te demanaven res, perquè t'has canviat de
0: professor. Se n'oblidaven.
2: Però sí, era una època angoixava. A més, comencen també en tot el tema de tornar a l'escola, que te comencen tots els comerços, has d'anar a comprar ses tots. Bé, un estrès.
1: Mm-hmm. Per cert, si voleu participar en aquesta secció de nostàlgia, què recordeu vosaltres del mes de setembre? Recordeu l'olora de terra banyada? Recordeu quan tornàveu a escola, quan compràveu el material escolar? Què recordeu del mes de setembre? Telefonau-mos 971-13-99-00. 971-13-99-00. Ara un oient m'envia un missatge. Jo no frisava gens de tornar a escola.
0: Ho veus?
2: Però sempre hi havia una mica de... Pues ja vull tornar. Calla.
1: A mi m'agradava molt fer el ritual de comprar el material escolar on anàvem amb mon pare allà en el Roger, en el polígon de Sant Castelló, distribuïdor
0: Roger. I ho compràveu.
1: I ho compràvem. I gaudíem
2: jo encara és dur, perdut un poc i se compra per internet, no?
1: Ai, no? Què dius?
2: Supos que sí, la motxilla segur.
1: Avui en dia se compra el material escolar per internet.
2: Segur que se compra per internet la motxilla de K-pop.
1: Sí. Una cosa que també s'ha perdut. 971-13-99-00. Quin record vols dur el mes de setembre?
0: Exactament. Ara mos ho deien a Joana Brunet, que ella, de fet, va ser mestra a Palma, i explicava això, que, clar, que arribava un moment en què havien de tornar a ses aules, començar a fer feina, però, bueno, també ha de que s'ho quedin tots els turistes, no? Així com haurien de començar a partir els turistes, la gent també torna a fer de les vacances, els lots, les escoles, extraescolars, els embossos de les 5, jo quan comença xiu-xiu, per cert, la fresqueta i totes aquelles sensacions.
9: El record que tenc del mes de setembre és que sempre ha estat per jo un mes de canvis. Quan era nina i joveneta que estudiava, tenia mig mes de vacances i l'altre mig de classes. Però, encara que això suposava aixecar-se més prest per anar a escola, a mi me feia molta il·lusió, perquè me compraven llibres nous, els afuetjava, els aferrava amb aquelles fundes de plàstic que venien amb unes lletres que s'aferraven per posar el nom, i també me compraven la maleta o cartera i el material escolar.
10: Madre mía, ¿qué es eso?
0: I després una altra pregunta, quan tornàvem a les aules, era, a menys si vendrà qualcú nou? No vos ho feu? Aquesta pregunta, no venia de gas qualcú nou i era com la gran novetat?
1: Sí, és vera, tens raó. Mm-hmm. Nosaltres ja l'havíem vist per la plaça.
0: Ah, clar, molt bé.
2: És que ja l'heu tenit tot controlat.
0: Exacte. Bon, Inés...
2: Som més xafarders de Mallorca.
1: Disculpa, no era això.
0: Som Inés ho tenia tot mil·límetre.
1: Som els més intel·lectuals i tu vares anar a comprovar.
2: Així és, així és. Segur que la persona que venia a l'escola de Bunyola Nova se tornava de cop llesta.
1: Així és.
2: Xerrava d'encant, a tercer de primari.
0: Exactament. Bueno, ho sabeu, que també és l'hemisferi nord. El canvi d'estació arriba, que arriba la tardor, que té lloc habitualment entre dia 22 o 23 de setembre. Bueno, i què passa en aquell moment? Bueno, que el dia i la nit tenen una durada molt semblant. I a partir d'aleshores, les hores de llum disminueixen progressivament. Hi ha aquesta reducció que la llum solar influeix en els cicles de les plantes, també en la migració de moltes aus i en el comportament de diversos animals i, clar, també canvien la forma quan nosaltres percebem el món i també les olors. Fixeu-vos en això.
11: I l'altra cosa que també setembre madur, de record, és un poc més ja de jove, que feia feina de fuster a l'estació. Hi havia una gran figuera i quan plovia per setembre l'olor de terra banyada era espectacular. Una sensació extraordinària. I més em vam enterar que se diu patricor. Així que Aquestes són les meves dues associacions en el mes de setembre. Gràcies. Adéu.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. TV3 Ràdio.
4: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
3: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i TV3 Ràdio.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale a play.
5: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Duals a les 9.
5: No, i no t'uram.
6: Aquí, a TV3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls.

0: ja sabeu que cada dimarts de xiu-xiu mos agrada agafar l'avió des de l'estudi 1 i Vetres Ràdio per visitar una amica amiga del programa que viu fora de les illes. Però aquesta temporada hem de decidir anar de viatge amb tots ells.
1: Efectivament, el que faran serà anar a fer el millor viatge de qualcú, no és nostre.
2: Perquè tothom té un viatge que l'ha marcat a la seva vida, no sé vosaltres.
0: Tus camino, Santiago, no? Xavi, com l'has contat 10 vegades.
1: Bé, no, ja. M'heu demanat volta, jo no he contat res. No ho sé, el Perú, per ventura.
0: Ja ho he dit.
1: I tu? Ves que l'Inés va viure 6 mesos als Estats Units.
0: Sí, però és que jo he viatjat tant que no en tenc un de concret.
2: I diu d'en Xavi, després.
1: Sí, home, és que
0: i tu, Jordi?
2: Jo crec que no, encara. De fet,
1: encara?
2: Un viatge, encara, qualque dia. Farà un viatge que me marqui, però... De moment, un que m'hagi marcat, que digui... M'ha canviat sa vida.
1: Va anar a Cracòvia l'altre dia.
2: Sí, però no m'ha canviat sa vida.
0: No t'ha canviat sa vida. Idò, vinga. Fem un altre viatge, perquè volem conèixer quin viatge li ha marcat, en aquest cas, Neus Pericàs. Neus, com estàs?
3: Hola, bones tardes, com estàs?
0: Molt bé, i tu?
3: Bé, molt bé.
0: Mos expliques quin viatge t'ha marcat a tu, a veure, men.
3: Idò, mireu, jo, per l'aventura que va ser, jo me n'havia d'anar a Vietnam amb dos amics, molt bons amics, que són d'Estats Units. I el pacte era que cadascú partís des de casa seva i mos havien de trobar en el Vietnam. Que passa que ells van tenir un problema amb el visat i no varen poder arribar-hi. I vaig estar un parell de dies tota sola per Vietnam,
0: wow,
3: intentant resoldre si ells podien venir, si jo me n'anava, o si mos trobàvem a un altre punt, el que sigui. I en el final el més fàcil va ser trobar-nos a Taiwan. I mos n'anàvem a anar... Bé, ells estaven allà i jo vaig anar cap a Taiwan amb ells.
0: De quin any estan parlant?
3: Això farà ara 2 anys, no sé si arriba.
0: Estats Units sempre donen sorpreses amb els visats, eh?
3: Ja,
0: saps. Escolta, però tu com estaves allà al Vietnam, tota sola, angoixada una mica per si els teus amics arribarien? O vas ser capaç de gaudir, de dir, vinga, va, vaig a fer aquesta aventura tota sola, el manco, fins que arribin els altres dos?
3: Mira, angoixades, la veritat és que no hi vaig estar ni una mica, perquè va ser com, mira, ha vengut així i no, hem de sobreviure, saps? Com, a més, la veritat és que no teníem res planejat, és a dir, no se perdien dos vespres tampoc, només teníem l'hostal dels dos primers vespres, perquè els viatges ens el volíem planejar allà tots junts, i era com, mira, tinc on dormir els dos primers vespres, i ara tinc temps per jo descobrir Vietnam. La veritat és que va ser un país que jo m'ho he sentit supersegura en tot moment pels carrers. Vull dir, l'única complicació que tenia és que no tenia internet, per tant, anava de wifi en wifi i tiro perquè me toca descarregar-me mapes. Però entre que hi ha free tours, entre que allà te pots entretendre tot el que vulguis amb el menjar que vulguis tastar, i que en el final és una cultura completament diferent, és com que no estàs avorrida per allà. I també vaig fer amics per allà, perquè vaig dir, bueno, ja estic tota sola, vaig a xerrar amb gent. I no, va ser una aventura, la veritat. I després, l'anada de Taiwan, me vaig trobar en un país que jo mai m'hagués pensat anar-hi de viatge, no estava dins els meus plans, i la veritat és que va ser tota una sorpresa de cap a bé, perquè va ser espectacular.
2: Clar, però Taiwan, tota sola... no sé si ets una persona acostumada a fer coses tota sola, anar al cine, anar a restaurants... O va ser com una experiència, una novetat?
3: No, a mi m'és igual fer... És a dir, m'encanta la companyia i jo visc per fer coses col·lectivament, però també m'agrada molt fer coses jo tota sola, en la meva companyia. Per tant, no és això que estés allà angoixada de dir, ai, Déu meu, ara quan passaré els meus dies... No, me vaig entretenre bastant bé.
1: I com t'entretenies, amb Taiwan? Descriu-nos un poc que fa un viatger per allà.
3: Bé, Taiwan ja va ser quan m'ho vaig trobar amb els meus amics, que són en Cris i na Clair. Mm-hmm. I en el final vàrem llogar un parell de motos, i la cosa era anar fent els parcs nacionals d'allà. I clar, és que només de veure els paisatges, és que això ja t'entretenia de per si mateix, saps? Vull dir, era tot molt muntanyós, superverd, no sé, i algo que a mi me va sorprendre molt és la quantitat de cols que hi ha en aquell país. Era com el que anàvem amb moto.
0: Sembrades.
3: Sembrades, però quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres de camps en cols. Moltes Ostres. Cols. Dic, seran, no sé, seràs el seu moto econòmic, no ho sé.
0: I després en menjaves, vull dir, se'n cuinaven allà?
3: Sí, sí, sí. De fet, hi va haver un plat que me va sorprendre cap a... Bé, una cosa que vaig aprendre també en aquest viatge és que és igual el traductor que utilitzis que mai t'arribarà a taula el menjar que creus que has demanat. Per tant, has d'estar oberta a tastar el que sigui. I hi va haver un dia que mos van endur com una base de col crua, com si fos enciam, i a damunt, porc, no sé, com a sa paella, vull dir, era trossets de porc molt, molt greixosos. I sa combinació aquesta d'esfres de sa col amb el porc greixós va ser molt bona.
2: Home, és que sa col l'han d'emplear, si tant, tenen tant, no, l'han de ficar per tot.
3: Total, totalment.
0: Escolta, i recordes algun personatge, has dit que vares fer amics, algun personatge o persona que te marqués perquè fos interessant, divertit, que te sorprengués. Més que res per traslladar-nos amb tu en aquest viatge, Neus.
3: I de Aibaba, una de les coses que vaig fer a Vietnam quan estava tota sola va ser apuntar-me a tots els free tours que vaig trobar. I Aibaba, una de les guies d'un dels tours que com que li vaig fer pena que estés jo tota sola. A més, va coincidir que tot el grup eren tot parelles, no sé què, i estava jo allà tota soleta i ell se va voler fer la meva amiga.

0: En aquest temps d'intel·ligència artificial, quan es multipliquen els exemples d'il·lustracions fetes d'aquella manera en via, Nicolau agraeix la confiança d'aquest encàrrec.
1: Estan molt agraïts en això, en el gremi de llibreters, que confiï en artistes i en artesans per pensar la idea, però també en la Clara Iris, que ha estat il·lustradora d'aquest cartell, perquè només així realment poden treure l'essència d'una cosa viva, d'una cosa feta a mà, com és la literatura catalana també, no? I per transmetre aquest missatge d'obres de qualitat, res millor que una il·lustració de qualitat feta, feta a mà.
0: La Setmana del Llibre en Català de Palma, que arriba a la 37a edició, tindrà lloc del 24 al 27 de setembre als Jardins de la Misericòrdia. Me vaig enamorar.
2: I l'Arxiu Històric d'Eivissa i de Formentera continua enriquint el seu fons amb quatre noves donacions d'obres de pintors als quals Eivissa els ha marcat la trajectòria, com són Vicent Calvet i Ramon Medinatur. Nous tresors pictòrics per a la ciutat que s'exposaran al públic l'any que ve, Ana Fernández.
3: Són 16 obres amb un elevat valor patrimonial i que, segons ha explicat la directora de l'Arxiu Històric, Fanny Tour, han estat donades desinteressadament per quatre particulars amb l'objectiu que tota la població eivissanca les pugui gaudir.
4: Autèntics documents històrics de la ciutat i de l'illa. Per exemple, hi ha un oli de lo que era la casa de la joveria. Hi ha un oli de com era l'interior, el retaule del convent de les monges tancades aquí dalt vila.
3: Una de les donacions ha estat una obra pictòrica de Ramon Medina Tur, exiliat a Cuba durant la guerra. Fanny Bonet n'és una família.
5: Yo lo tengo en casa y a casa no viene nadie. Y en cambio aquí la gente lo ve y pienso que es un homenaje a él y un bien para la ciudad de Ibiza.
3: Una obra del pintor Vicent Calvet ha estat l'aportació de David Persedisses, qui ha destacat la importància de conservar aquestes obres per arribar a entendre i conèixer part de la història d'Eivissa.
6: Eivissa ens ha donat molt més del que nosaltres hem aportat a Eivissa. I per tant que es mereix que nosaltres li retornem allò que podem amb la mida del que podem.
3: Uns quadres que l'any que ve s'exposaran a la segona part de la mostra Faim Patrimoni, una oportunitat per apropar-se a la riquesa patrimonial i artística de l'Arxiu Municipal.
2: I apuntar una data a les vostres agendes, dia 11 de setembre.
7: Y este año ya no importa, me lo pasaré en Mallorca.
2: Aquell que escolta'm ara, Rels B farà un concert únic i especial, serà al Parc de la Mà de Palma i serà de franc 11 de setembre perquè és dissabte de la Diada de Mallorca i serà gratuït perquè és una convidada. I és que faran Rels B, fill predilecte de Mallorca, i per això farà un concert davant la seu. Està previst que hi entrin entre 50 i 60 mil persones.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8. És dimecres, dia 2 de setembre, dia en què tornem a estar pendents del Pla del Consell de Menorca, en què s'ha de votar la modificació de la llei Reserva de Biosfera per aplicar les restriccions a l'entrada de vehicles a l'illa. El PP necessita suports per tirar endavant el canvi que inicialment s'havia d'aprovar en un pla dilluns. Els populars i els PSOEs varen donar 48 hores per mirar d'arribar a un acord, però es desconeix encara que és el que votaran els socialistes. D'altra banda, Més per Menorca ja ha dit que hi votaran contra. Noemí García n'és la portaveu.
2: Just ara, a 8 mesos de les eleccions, per fer veure que han fet alguna cosa, s'inventen i volen fer creure a tothom que fa falta canviar la llei per poder limitar l'entrada de vehicles. Això és oportunisme polític i sorprèn que el Partit Socialista entri en aquest joc.
1: D'altra banda, la principal sòcia de l'equip de govern, la consellera no escrita Maite de Medrano, abans de Vox, no ha estat mai partidària de limitar l'entrada de vehicles. D'aquí a mitja hora, a les 8:30, en parlarem amb els portaveus al Consell de Menorca del Partit Popular i del PSOE. També avui que destacam unes xifres turístiques publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. El nombre de visitants estrangers es va estabilitzar el mes de juliol durant la temporada alta, a diferència de la resta de l'any, que va augmentar més. En Sant López, bon dia.
3: Bon dia. El setè mes de l'any

0: Van visitar l'arxipèlag 2.570.000 persones, turistes internacionals. Això és un increment d'un 0,1% respecte de l'any passat. En canvi, l'acumulat de visitants des del gener supera els 9 milions i ja és un increment més notable, de gairebé el 2%.
1: També avui és un dia en què l'actualitat ve marcada per les concentracions en suport al poble de Ceuta convocades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i que seran a les 8 del vespre. Coincideixen amb el dia de la ciutat autònoma i diversos ajuntaments de les Balears la secundaran.
0: Consistoris com el de Palma, Alcúdia, Santanyí, Felanitx, Sant Antoni de Portmany, Alaior o Santa Margalida. D'altres optaran per il·luminar les façanes de blau, un dels colors de l'escut de Ceuta. La FELIP, la Federació d'Entitats Locals, ha donat suport a la iniciativa estatal i ha remès la proposta als ajuntaments. Jaume Ferriol és el seu president.
2: El feeling que tenim en els ajuntaments és que la gran majoria, o millor dit, en els que han xerrat, tots o bé fan concentració, o bé, per qualque tema que no puguin fer concentració, il·luminaran de blau algun dels seus edificis en senyal de recolzament.
0: Tot quan continua la incògnita de qui està al darrere de l'arribada massiva de migrants a finals de juliol a Ceuta, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha enviat una carta al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, en què demana si és cert que els gendarmes marroquins van guiar-la, tal li com publica el digital El Espanyol.
1: I aquí a les Illes avui està previst que passi a disposició judicial a Manacor el conductor detingut del vehicle sinistrat la matinada de dilluns i que va deixar una jove de 23 anys morta.
0: El cotxe en el qual circulaven tres persones va sortir de la via i va quedar tombat a la carretera. A l'home se l'acusa dels delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària.
1: I en els esports, el Mallorca ha tancat el mercat amb el fitxatge de Guillermo Fernández. Miqui Tous, bon dia.
3: Bon dia. El migcampista té 18 anys i arriba procedent del Barça Atlètic. El català ha firmat fins l'any 2031 amb el Mallorca. Amb aquesta darrera incorporació, el club vermell ha tancat el mercat amb un total de 13 fitxatges. Finalment, el central David López i el migcampista Antonio Sánchez continuen a la plantilla. I en ciclisme, avui es disputa l'onzena etapa de la Vuelta, una etapa plana de 153 quilòmetres. El mallorquí Enric Mas és el líder de la General a 1 minut i de 8 segons de Roglic.
1: I pel que fa al temps, avui pujaran les temperatures màximes. Xesca Cifra, bon dia.
4: Bon dia, sí, sobretot a punts de l'interior de Mallorca, on tindran la temperatura més alta, entre els 36, fins i tot en algun punt podran fregar 37 graus una altra vegada. A Menorca, temperatures màximes al voltant dels 32 a 33 graus, a punts d'Eivissa podem arribar a 34 cap al Ponent, i a Formentera tindrem temperatures entre 32, també 33. El cel estarà gairebé destapat, ara tenim qualque núvol mitjà, punts de les Pitiuses, també a Mallorca, però a poc quedarà una altra vegada destapat. A migdia pot créixer qualque acumulat a punts a l'interior de Menorca, també de Mallorca, però ben poca cosa. El vent bufarà del nord-est, també amb una mica d'embat, fluix, qualque cop moderat. I per demà tornarem a tenir aquesta situació de cel gairebé destapat durant tota la jornada i temperatures molt semblants. Començam ara amb 22 graus a Petra, tenim 23 graus a Es Migjorn Gran, 24 a Sant Rafel i 26 graus a Sant Francesc.
1: Quant al trànsit, que és el que destacam en aquesta hora del matí. Cristina Bausà, bon dia.
5: Bon dia, i dos retencions habituals per aquesta hora a l'entrada de Palma des d'Inca i també a Eivissa a Can Bofí. Això sí, a Mallorca, atenció, si circulau pel Llevant, perquè avui, a partir d'aquesta hora de les 8, hi ha restriccions a la carretera de Som Macià a Cales de Mallorca i també per accedir a la carretera que va des de Manacor a Som Macià per la rotonda de Felanitx. Recordeu, a més, que hi haurà tancaments parcials al passeig marítim de Palma, davant del Parc de la Mà, motiu de les festes de la patrona, i també segueixen les obres a la carretera general de Menorca, que va de Mo a Ciutadella, a l'alçada de Rafal Rubí.
1: 8 i 6 minuts del matí. Facundo Tenaglias, el control tècnic.
6: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: El nombre de turistes estrangers es va estabilitzar al juliol durant la temporada alta, a diferència de la resta de l'any, en què va augmentar més. Així es desprèn de les dades que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística. El 7 mes de l'any varen visitar l'arxipèlag 2.570.000 turistes internacionals. És un increment d'un 0,1% respecte de l'any passat. En canvi, l'acumulat de visitants des del gener supera els 9 milions i ja és un increment més notable de gairebé el 2%. És a dir, que l'augment es produeix sobretot entre els mesos de gener a juny.
0: Això sí, el juliol les Balears es van mantenir com la primera destinació d'Espanya per al turisme internacional. Un 22% dels visitants van triar venir a les illes. Ara faltarà veure la dada d'agost, que es publica a principis d'octubre, per confirmar si realment hi ha una tendència a una estabilització de turistes els mesos més forts de temporada o si l'escàs creixement del juliol ha estat per altres factors circumstancials, com ara el Mundial de Futbol. Recordem que els esdeveniments esportius com aquest tradicionalment poden influir sobre els fluxos turístics.
1: Per cert, que el juliol cada turista va gastar de mitjana a les illes 1.600 euros, un 8% més que l'any passat. Una despesa que es troba per damunt d'altres comunitats turístiques com Catalunya i Andalusia, però per davall de les Canàries i de la Comunitat de Madrid. De cara al mes de setembre, els hotelers mantenen bones perspectives i esperen que tanqui una temporada d'estiu positiva.
0: A Peguera, les reserves estan al 88%. Durant tota la temporada han tingut ocupacions lleugerament inferiors a les d'altres anys, però han millorat els ingressos gràcies a la pujada de preus. En fa balanç el president de l'Associació Hotelera de Peguera, Toni Mayol.
7: El mes de setembre, el bo que té és que ens venen molt de clients de cada any, ja no ens venen tant de nins, amb la qual cosa la càrrega de feina ens disminueix perquè hi ha aquest percentatge menys de gent a dins dels hotels i és un client amb un poc més de poder adquisitiu, no?
0: Augmenten, com dèiem, la despesa turística, així i tot alguns propietaris de negocis de Peguera diuen que han vist reduïda la caixa. Diuen que molta part de l'increment se l'acaba menjant l'allotjament.
8: En 12 anys que llevo, el peor any de tots. Y también es eso, si los hoteles pegan los clavazos, pues después los que vienen no tienen dinero para gastar.
9: Ha bajado muchísimo. Lo que viene ahora gente es no tienes dinero. Un céntimo, si caro, se va a otro sitio.
1: Y la política també centra l'actualitat d'aquest dimecres. Avui a les 10 està convocat un nou ple extraordinari del Consell de Menorca. Allà es veurà si finalment hi ha prou majoria per aprovar el canvi legislatiu per restringir l'entrada de vehicles a l'illa. Dilluns, Partit Popular i PSOE es varen donar 48 hores per mirar d'arribar a un acord amb la modificació de la llei de reserva de la biosfera. A les 8 i mitja, a l'informatiu matí, parlarem amb els seus portaveus. Els demanarem si finalment han arribat a una entesa.
0: Perquè fins ara ha estat un incògnit. Encara es desconeix si els socialistes hi donaran suport. Qui ja ha confirmat que hi vota en contra és Més per Menorca. La seva portaveu, Noemí García, ha acusat el PSOE de fer el joc als populars.
10: Els problemes han estat 3 anys de falta de voluntat política del Partit Popular. Han sentit qualsevol excusa. Estudis, càmeres, convenis, reglament. I just ara, a 8 mesos de les eleccions, per fer veure que han fet alguna cosa, s'inventen i volen fer creure a tothom que fa falta canviar la llei per poder limitar l'entrada de vehicles. Això és oportunisme polític. I sorprèn que el Partit Socialista entri en aquest joc.
0: La consellera no adscrita, Maite de Medrano, abans de Vox, no ha estat mai partidària de limitar l'entrada de vehicles. La principal sòcia de l'equip de govern obliga el PP a cercar nous suports, ja que es necessita una majoria qualificada per aprovar la proposta i no només el vot de qualitat del president Dolfo Vilafranca.
1: Això quan el PSIP fixa la gestió turística com un dels temes centrals a l'inici d'un curs polític que estarà marcat per les eleccions autonòmiques. La que serà candidata socialista, Rosario Sánchez, reclama al Parlament que s'apugi l'impost de turisme sostenible. És la mateixa iniciativa que va defensar la presidenta Marga Proens, però que no es va arribar a executar pels pactes amb Vox.
11: No farem una pujada que nosaltres voldríem, farem la proposta de pujada que va fer el Partit Popular i la senyora Proens, perquè jo crec que és una pujada que, si és la seva proposta, no tindran cap problema en assumir i cap problema en dur endavant.
1: També la massificació turística i la crisi de l'habitatge han centrat la reunió interinstitucional de Més per Mallorca al Parlament. El coordinador Lluís Apesteguia demana pujar el salari mínim i limitar la compra d'habitatge als no residents per evitar l'especulació.
12: No pot ser que a les Illes Balears una persona treballadora que compleix en la seva part del contracte social, que fa feina, el sou no li basti per arribar a final de mes, i no només no li basti perquè no pot pagar el lloguer, sinó perquè el preu de la compra és inassumible per qualsevol treballador.
1: La setmana que ve es reprenen els plans al Parlament, gairebé 3 mesos després de la darrera sessió abans de l'estiu. I està previst que avui passi a disposició judicial a Manacor el conductor detengut del vehicle sinistrat la matinada de dilluns i que va deixar una jove de 23 anys morta.
0: El cotxe en el qual circulaven 3 persones va sortir de la via i va quedar trabucat al quilòmetre 7 entre Manacor i Porto Cristo. A l'home se l'acusa dels delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària.
1: I s'ha decretat presó provisional per a l'home detengut en una operació contra el tràfic de drogues a Eivissa. La Policia Nacional ha requisat quasi 28 quilograms de ketamina, més de 7 quilos de cocaïna i 22.000 euros en efectiu.
0: La policia l'ha batejada com a Operació Estiu i es va iniciar quan els agents de la Unitat de Drogues i Crim Organitzat van identificar un ciutadà alemany que s'havia desplaçat a Eivissa per vendre estupefaents durant la temporada turística.
1: I continua hospitalitzat l'home de 51 anys que ha resultat ferit greu en caure d'una altura de 7 metres al torrent de Ses Llemes a Solla.
0: Va patir diverses lesions i va necessitar rescat aeri a causa del seu estat i de les dificultats per accedir a la zona. Hi van intervenir efectius del Parc de Solla i l'helicòpter La Milana dels Bombers de Mallorca el va traslladar des de la zona de la caiguda fins a una ambulància que el va dur a l'Hospital de Son Espases.
6: Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
1: I diversos ajuntaments de les Balears secunden la convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i han organitzat concentracions avui a les 8 del vespre en suport al poble de Ceuta. Serà coincidint amb el Dia de la Ciutat Autònoma. D'altres optaran per il·luminar les façanes de blau, un dels colors de l'escut de Ceuta.
0: Han convocat actes de suport consistoris com els de Palma, Alcúdia, Santanyí, Felanitx, Sant Antoni de Portmany, Alaior o Santa Margalida, entre d'altres. En canvi, Sant Cervera, Bunyola, Seuva o Campos il·luminaran només la façana de blau. La FELIP, la Federació Balear d'Entitats Locals, ha donat suport a la iniciativa estatal i ha remès la proposta als ajuntaments. El president de l'entitat, Jaume Ferriol, defensa que no es tracta d'un acte partidista.
13: La convocatòria, a més, aprovada per unanimitat a la FEM, a la Federació Espanyola de Municipis, aquí on hi ha tots els partits polítics, no té absolutament res de política. És simplement una convocatòria o il·luminació d'un edifici el dia de Ceuta en senyal de recolzament en el poble. No se llegeix cap manifest, res més.
0: La direcció federal del Partit Socialista s'ha mostrat crítica amb aquesta crida de la Federació Espanyola de Municipis. La considera partidista, tot i que algunes executives regionals i locals del partit sí que l'han secundada. Per cert que la presidenta del govern, Marga Proens, ja ha anunciat que avui serà present a la concentració convocada a l'Ajuntament de Palma.
1: I en resposta a aquestes concentracions, diverses entitats n'han convocat una d'alternativa avui a les 7:30 del capvespre a Manacor, a la plaça del convent per denunciar l'auge dels discursos d'odi. Marta Cervera és la portaveu d'en Van Manacor.
14: Però una cosa és exigir seguretat i l'altra és criminalitzar milers de persones pel seu origen. D'ençà de dia 30 de juliol hem vist que els discursos d'odi s'han disparat. A més, hem vist que l'extrema dreta s'aprofita d'aquesta situació d'injustícia i de patiment per treure rèdit polític.
1: Tot això mentre la Xarxa per a la Inclusió ha mostrat la seva preocupació per l'augment de l'atenció social a Ceuta, per això reclamen que es deixin treballar les entitats socials que duen a terme la feina sobre el terreny. Andreu Grimaltes, el director d'APN, Illes Balears.
15: I fem una crida en els distints agents que tenen les seves mans les solucions per evitar aquesta escalada de tensió, no? Les administracions, que reconeixem que s'ha actuat tard i en certes ocasions de manera poc coordinada, pues que posin a fil d'agulla amb aquesta coordinació que ha de ser lògicament respectuosa amb els drets humans i també amb la legalitat.
1: Les manifestacions de suport a Ceuta convocades per la Federació de Municipis i Províncies se celebraran arreu del territori espanyol. La convocatòria, Cristina, ha creat dissidències i tensions entre els partits polítics.
5: Així és, per una banda, els socialistes acusen el Partit Popular d'instrumentalitzar les institucions com és el cas de la Federació de Municipis i Províncies. És la ministra portaveu, Elma Saiz.
16: I apoyar a Ceuta, estar con Ceuta, pasa por la lealtad institucional, por la colaboración entre administraciones. Porque la españolidad también exige un respeto a las instituciones.
5: I per l'altre, els populars denuncien que les delegacions del govern central hi posen traves. Un exemple és el de Madrid, on l'Ajuntament assegura que aquesta institució els prohibeix la concentració per donar suport a Ceuta. L'òrgan espanyol, però, el que els ha dit és que la institució madrilenya no té les competències necessàries per convocar manifestacions i que només pot organitzar, en aquest cas, un acte institucional.
1: I enmig d'aquesta polèmica, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha animat tots els ciutadans a participar en les protestes i assegura que no està marcada pel color polític. La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, està en desacord amb aquesta afirmació.
17: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico? ¿Eso es lo que pretenden algunos? Nosotros desde luego no. Hay que apuntar a los responsables.
1: Això quan precisament continua la incògnita de qui està al darrere de l'arribada d'unes 70.000 persones migrants a finals de juliol.
5: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha enviat una carta al director general de la Policia Nacional, la Francisco Pardo, en què demana si és cert que gendarmes marroquins varen guiar l'entrada massiva de persones migrants a Ceuta, tal com publica el digital El Español, i que, segons aquest mitjà, s'ha remès l'informe a la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón. En aquesta petició epistolar, Marlaska argumenta que necessita saber-ho per exercir la seva responsabilitat i que l'executiu espanyol pugui adoptar les decisions oportunes en relació amb la crisi humanitària. També afirma que aquesta informació s'ha de posar immediatament a disposició dels membres del Consell de Seguretat Nacional, sobretot perquè s'ha declarat la situació que viu a Ceuta com una situació d'interès per a la seguretat nacional.
1: També continua l'enrenou per l'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que Felip VI visitarà Ceuta.
5: I la crítica que va fer que durant 20 anys, segons ell, la monarquia no ha anat a la ciutat autònoma. Són la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, i la de Podem, Ione Belarra.
18: Pedro Sánchez está un poco escocido, ¿no?, con el rey. Le sigue escociendo aquellas imágenes de Paiporta en la que el rey se quedó y él se largó. Que además luego mintió a todos los españoles diciendo que le habían atacado y no era cierto.
19: Yo creo que lo que está buscando el presidente es una polémica con la monarquía, con el rey Felipe VI, para intentar pasar, digamos, de puntillas por la realidad, que es que no está gestionando adecuadamente esta crisis humanitaria provocada por la propia inacción del gobierno.
5: Les relacions entre les dues màximes autoritats de l'Estat per ventura flueixen, però les paraules de Sánchez han provocat conats de crisis diplomàtiques, entre elles amb Rússia.
1: I tot quan ahir el Consell de Ministres va aprovar un pla de xoc de 309 milions d'euros per mitigar la situació. És un 16% del PIB anual de la regió i és el doble del que estava previst. El vicepresident econòmic és Carlos Cuerpo.
20: Esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
1: I aquí a les Illes, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim cerquen una persona migrant desapareguda. Va botar ahir de l'embarcació en la qual navegava amb 20 persones més al sud de Formentera.
5: Els serveis d'emergència varen interceptar una embarcació amb 21 persones a bord, dues de les quals s'havien tirat a l'aigua abans que arribassin els equips de rescat. Una es va localitzar al moll de la Savina, mentre que l'altra persona continua desapareguda. Aquesta arribada va ser la segona del dia d'ahir. La primera va ser en aigües de Cabrera, una embarcació amb 24 persones. Aquests dos nous rescats se sumen a les 6 barques que arribaren dilluns. En total, aquesta setmana han arribat a les costes de les Balears 192 persones per via marítima.
1: I entre aquestes arribades dels darrers dies, principalment a Formentera i al Mancor, 7 menors no acompanyats que queden sota la tutela del Consell i que se sumen als 250 que ja té a càrrec seu. La institució insular insisteix que està desbordada, però haurà de continuar assumint-ne la tutela. Regina Mayans.
21: El Consell de Formentera no podrà retornar al govern balear la competència dels menors migrants. Després de consultar les vies legals, la institució ha confirmat que l'Estatut no ho permet. Davant aquesta situació, la institució insular canviarà d'estratègia i reclamarà més recursos per poder fer front a l'arribada de menors. El govern balear ja ha destinat més de 7 milions d'euros al Consell entre el 2025 i el 2026 i ara n'hi aportarà 10 milions més. Tot i així, el Consell insisteix, Formentera no pot assumir tota sola i de manera indefinida el cost d'una crisi migratòria que, diu, necessita una resposta estatal i europea.
6: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
1: I vos explicam en aquest informatiu matí que de vegades són més els alumnes de les autoescoles de les Illes que opten per examinar-se amb un cotxe automàtic. És una tendència que les autoescoles relacionen sobretot amb el canvi del parc automobilístic, de cada vegada hi ha més vehicles híbrids i elèctrics i la gran majoria incorporen canvi automàtic. La presidenta de l'Associació Balear d'Autoescoles, Joana Ribas, explica que aquesta realitat es nota també entre els alumnes que prefereixen aprendre a conduir amb un vehicle que previsiblement serà cada vegada més habitual en el seu dia a dia.
2: Avui en dia ja hi ha moltíssima gent que se decanta de cap al vehicle automàtic, val? Perquè hi ha moltíssim de cases on ja no tenen cotxes manuals. Avui en dia, en les noves tecnologies, ja quasi tots els cotxes que surten, cotxes elèctrics, ja són híbrids, ja són quasi tots automàtics.
1: Actualment, treure's el carnet amb un automàtic implica fer el mateix examen teòric i pràctic amb un vehicle manual, però el permís queda limitat als vehicles, en canvi, automàtic mitjançant el conegut com a Codi 78.
5: Que és una limitació que també té els dies comptats. La nova normativa europea preveu que a partir del 2029 el permís s'adapti progressivament a una realitat en què els cotxes automàtics seran majoritaris. La idea és que ja no sigui necessari examinar-se obligatòriament amb un vehicle de canvi manual i que qui vulgui conduir manuals després d'haver-se tret el carnet amb automàtic pugui eliminar aquesta restricció amb una formació específica sense haver de tornar a fer tot l'examen.
2: Si vol conduir un cotxe manual, s'ha de tornar a examinar amb un cotxe manual. A partir del novembre, o antes, si s'aplica antes, del 2029, vale, no es podrem examinar amb un cotxe automàtic i fent un parell de pràctiques amb un cotxe manual podran conduir tant cotxes automàtics com cotxes manuals sense haver-nos de tornar a examinar.
1: Les autoescoles, de fet, ja adapten la seva flota a aquesta nova realitat. I per comprovar-ho, el nostre company Toni Escanelles ha parlat amb una professora i amb alumnes que fan aquestes pràctiques específiques. Toni, bon dia. Quins canvis noten?
3: És així, doncs, especialment el que noten, ens explicava Cristina Bermejo, que és professora d'aquest carnet específic, és sobretot que poden parar més atenció a la carretera. L'escoltam.
22: Les marxes és algo que ells les incomoda molt. Arriba un moment que no saben ni quina marxa duen, arriba un moment que no saben ni quina marxa posar, ni quan reduir, ni quan augmentar, i això és un pes que se lleven de damunt. Què passa? Que si no estan pendent de les marxes, guanyen una cosa que és que el seu camp visual s'amplia.
3: De fet, hem parlat amb un alumne que precisament es treu aquest carnet perquè amb l'anterior tenia més problemes.
23: Porque yo lo que fallaba mucho era el embrague, porque cada vez que lo movía, desconectaba de la carretera, es verdad.
3: Autoescoles, idò, que s'adapten al mercat.
1: Gràcies, Toni. Segons per les 8 i 25 minuts. Moment ara per la informació dels esports.
6: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Miqui Tous.
1: I ens atam la informació, Miqui, parlant del Mallorca, que ha tancat el mercat amb el fitxatge de Guillermo Fernández.
24: Sí, el migcampista té 18 anys i arriba procedent del Barça Atlètic. El català ha firmat fins l'any 2031 amb el Mallorca. Amb aquesta darrera incorporació, el Club Vermell ha tancat el mercat amb un total de 13 fitxatges. Finalment, el central David López i el migcampista Antonio Sánchez continuen a la plantilla. El director de futbol del Mallorca, Pablo Ortells, diu que s'ha confeccionat una bona plantilla.
25: Sí, ha sido un año de cambio, hay muchas entradas y muchas salidas y yo creo que pues la gente que viene, viene con muchas ganas, con mucha ilusión de ayudar al Mallorca, de crecer, y yo creo que eso se está transmitiendo y muy contentos.
24: Ortells també parla de la competència que hi ha dins la plantilla aquesta temporada.
25: 29 o més, perquè tots els jugadors del filial al final també estan disponibles, dels juvenils, així som tots un mateix equip, un mateix grup. És veritat que n'hi haurà competència i n'hi haurà que disputar-se el lloc, i jo crec que tractant-se de bons jugadors, jo crec que és el que tots busquem, tindre competència en la plantilla, que s'esforcen, que milloren el dia a dia, després serà decisió del míster de qui jugui avui, no?
24: Com deia, l'únic moviment d'ahir, darrer dia de mercat, va ser l'arribada del migcampista Guillermo Fernández, una aposta important del club que ha pagat 3 milions d'euros al Barça.
25: Bé, jo crec que és un molt bon jugador, té un present molt bo i un futur encara millor. Crec que hem de treballar tots junts per a acabar de formar-lo. És un jugador molt jove i tenim moltes esperances ficades en ell.
24: El futbolista català s'entrenarà avui per primera vegada a les ordres de Luis García, a Son Bibiloni. Guille Fernández arriba al Mallorca amb ganes d'ajudar a complir l'objectiu de l'ascens.
4: Estoy muy contento, estoy muy orgulloso de poder ponerme esta camiseta y estoy muy contento. Bueno, el proyecto que tiene el equipo, creo que al final la manera de jugar que tienen, el equipo en sí, un equipo bastante joven, y creo que eso al final me ha traído mucho a este equipo. Bueno, espero principalmente cumplir las expectativas que tiene el equipo, los objetivos que tiene, las metas y bueno, creo que ya sabemos cuáles son y están bastante claras.
24: I pel que fa a la primera federació, l'UD Eivissa va tancar el mercat amb el fitxatge d'un central. El club pitiús va incorporar Jeremy Blasco, que arriba cedit del Radomiak polonès. El futbolista francès té 27 anys i a la Lliga Espanyola també va vestir la camiseta de l'OSC durant 3 temporades. Pel que fa al capítol de sortides, Manu Pedre ha deixat de formar part de la plantilla eivissenca. I en ciclisme, Enric Mas segueix com a líder de la Vuelta després de la disputa de la desena etapa. L'artenenc ocupa la primera posició a la general a 1 minut i de 8 segons de Roglic. Una etapa, la d'ahir, que es va decidir a l'esprint. És el ciclista mallorquí Enric Mas.
7: Bien, con ilusión, estamos disfrutando cada momento y la verdad es que es algo súper especial. Está claro que en algún momento pienso en los días que están por venir, pero intento vivir el momento porque si no lo disfruto ahora, cuando haya pasado ya no disfrutaré. Así que ayer disfruté un poco, entre comillas, el día de descanso porque ya sabéis, y hoy he disfrutado durante la etapa y espero pues hacerlo hasta el final.
24: Avui es disputa l'onzena etapa a la Vuelta, una etapa plana de 153 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. I en bàsquet, el FIU i Mallorca s'ha posat en marxa. La plantilla va fer ahir el primer entrenament de la pretemporada amb 4 renovacions i 8 cares noves. L'objectiu, un any més, és assolir la permanència a primera FEB com a més aviat millor. El tècnic Àlex Formento se mostra content amb la confecció de la plantilla.
8: Bueno, jo crec que és una plantilla que combina molt bé jugadors que tenen experiència a la Lliga, amb altres que debuten a la Lliga, però que té un denominador comú de gent amb moltes ganes de o fer la seva millor temporada a la Lliga o començar a presentar-se dins de la Lliga. I aquesta ambició i aquest esperit crec que ens ha de donar bons fruits.
24: I avui pendents del tennis, perquè Jaume Munar jugarà la segona ronda de l'Obert dels Estats Units. El mallorquí s'enfrontarà a les 5 de l'hora baixa al neerlandès Arthur Rinderknecht.
6: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I són ara les 8:30 repassant quines seran les claus d'aquest dimecres. Menorca debat avui els canvis legals per poder limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Axel Camarasa, bon dia.
9: Bon dia. Després de les 48 hores extra acordades entre PP i PSOE per arribar a un acord, el ple on s'ha de decidir les modificacions legals a la llei reserva de biosfera està convocat a les 10 del matí. Populars i socialistes han negociat les darreres hores. El PP en minoria necessita suports perquè la proposta surti endavant. El PSOE ha presentat 18 esmenes, algunes de les quals s'han acceptat. Més per Menorca, ja ha avançat el seu rebuig a la iniciativa.
1: També avui és un dia en què l'actualitat està marcada per les concentracions en suport al poble de Ceuta convocades per la Federació Espanyola de Municipis i de Províncies a les 8 del vespre. Coincideixen amb el dia de la ciutat autònoma i diversos ajuntaments de les Balears la secundaran.
0: Consistoris com el de Palma, Alcúdia, Santanyí, Felanitx, Sant Antoni de Portmany, Alaior o Santa Margalida faran concentracions, d'altres optaran per il·luminar les façanes de blau, un dels colors de l'escut de Ceuta. La FELIP, la Federació Balear d'Entitats Locals, ha donat suport a la iniciativa estatal.
1: Això quan continua la incògnita de qui està al darrere de l'arribada massiva de migrants a finals de juliol a Ceuta.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha enviat una carta al director general de la Policia Nacional en què demana si és cert que els gendarmes marroquins van guiar-la, tal com publica el digital El Español.
1: I avui està previst que passi a disposició judicial a Manacor el conductor detingut del vehicle sinistrat la matinada de dilluns i que va deixar una jove de 23 anys morta.
0: El cotxe en el qual circulaven tres persones va sortir de la via i va quedar tombat a la carretera. A l'home se l'acusa dels delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària.
1: I a les 8:45 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu Matí. La policia local d'Eivissa i el servei d'inspecció del Consell fan front comú contra l'intrusisme. La setmana passada van denunciar 4 casos de lloguer turístic il·legal. Carmen Cires, bon dia.
10: Bon dia. Denúncies que van arribar després d'inspeccionar un total de 30 habitatges i que se sumen a les 11 ja tramitades enguany. A més, i pel que fa al transport il·legal, al conjunt de les actuacions de policia local i consell ha derivat en propostes de sanció per un import total de 27.400 euros.
1: I a Mallorca comencen les obres de la promoció de 10 pisos de protecció pública en règim de lloguer a Sencelles. Guillermo Ortego, bon dia.
11: Bon dia. Està previst que estiguin acabats en el març de 2028 i que tinguin un cost de 2,1 milions d'euros. Els habitatges es destinaran de manera preferent a joves menors de 35 anys amb més de 10 de residència al municipi. És la primera promoció que l'Ibavi construeix al poble en 30 anys.
1: I ara parlem del pla extraordinari d'avui al Consell de Menorca. Està previst per les 10 del matí. Allà es veurà si finalment hi ha prou majoria per aprovar el canvi legislatiu per restringir l'entrada de vehicles a l'illa. Dilluns, Partit Popular i el PSOE es varen donar 48 hores per mirar d'arribar a un acord amb la modificació de la llei de reserva de la biosfera. Ara volem parlar amb els portavós d'aquestes dues formacions. Saludam en primer lloc a Edu Ropsi, conseller del Grup Socialista al Consell. Bon dia.
12: Hola, bon dia.
1: El PSOE ha decidit ja quin serà el seu vot en el pla d'avui?
12: No, encara no, perquè no hem tancat un acord complet. Hi ha hagut avanços, pensant que el text s'ha millorat, però no hem arribat encara a un punt que ens permeti garantir un vot de suport.
1: Quins són aquests avanços que s'han fet aquestes darreres hores?
12: En servir un poc de les esmenes que s'havien plantejat, que tenien una doble natura, no? D'una banda, millores tècniques, una major precisió i detall en el text normatiu, i d'altra banda, amb mesures polítiques que en realitat, els direm així, però són de control, no de fiscalització, precisament perquè l'equip de govern ara mateix té el calendari molt en contra, si vol tenir en marxa aquesta limitació efectiva dins de la temporada següent, no? Que és un poc el compromís polític que s'havia assolit. S'ha de modificar la llei, s'ha de fer un reglament, s'ha d'aprovar un sostre, anar en contra rellotge, no? Per tant, sí que volem participar d'aquestes decisions subsegüents per garantir que se fa un esforç veritable per aconseguir aquest objectiu, ja que fins al moment la posició del PP respecte a aquest tema havia estat, per ser molt correctes, un poc dubtosa.
1: Uh-huh. Amb quins punts sí que s'ha assolit un acord de moment?
12: Bé, havíem insistit molt en el tema de la reciprocitat, no? En el sentit de que era difícil explicar en els menorquins que mentre les normatives de limitació de les restantilles, les dues que ja hi ha aprovades i el projecte del Consell de Mallorca, que es debatrà en paral·lel en la proposició de llei de Menorca en el Parlament, sí que donaven accés lliure a residents de les altres illes, sempre que es tractés de qüestions laborals, o en el cas de Mallorca també sanitàries, Menorca anava una passa més enllà a nivell de solidaritat, no? I semblava bé fins a un cert punt que qualsevol resident de qualsevol de les illes balears pogués venir a Menorca sense cap tipus de restricció i, per tant, sense pagar també una taxa, no? M'ho sembla bé, pensant que és positiu donar aquest pas, però sí que sembla difícil d'explicar a dia d'avui que si un menorquí vol fer vol anar un cap de setmana a Mallorca, hagi de pagar una taxa i acollir-se a un cupo que és general d'accés de vehicles, i al contrari, no? Des de Menorca sí que es pugui acollir a tothom sense més.
1: Uh-huh. Per tant, com ha quedat finalment aquesta petició?
12: Hem arribat a una solució de consens que estableix aquesta reciprocitat, no? Per tant, la possibilitat d'accedir de forma lliure a Menorca quedarà condicionada a que es donin els menorquins també aquesta possibilitat d'accés lliure a la resta d'illes d'una forma automàtica.
1: Deia, però, que encara no hi ha un acord total, per tant, encara no està decidit 100% del seu vot, però el ple està convocat per les 10 del matí. Queden només unes hores perquè comenci aquest ple. Quedarà, per tant, en unes hores, tindran marge per decidir quin serà el sentit del seu vot, de quina manera ho decidiran?
12: Vull pensar que sí, vull pensar que hi haurà algun tipus d'avanç també per les nostres peticions, que jo crec que són molt raonables per part de l'equip de govern. No? El que ens preocupa, i ja ho he dit en aquest moment, és arribar a temps. I arribar a temps suposa que aquesta llei surti del Consell de Menorca amb un consens, pensant que és un missatge positiu, i que també en la tramitació parlamentària que hi haurà que es faci, respectivament, la modificació legal, també es doni aquest consens, perquè hem de recordar que la presidenta Provenç tampoc té una majoria en el Parlament de les Illes Balears i està molt clar que els seus socis fins al moment s'ha manifestat sempre en contra d'aquest tipus de mesures. No? Per tant, també en el Parlament, perquè surti endavant, farà falta un vot per part dels partits d'esquerres. Per tant, ens agradaria que hi pogués haver un consens aquí que garanteixi un consens allà, la segona fase de tramitació, no? Més que res perquè mantenim aquesta mà estesa amb l'objectiu d'arribar a temps. I arribar a temps necessita que totes les tramitacions siguin molt àgils, molt ràpid i amb una presència màxima i una majoria social darrere que la recolzi.
1: Edu Robsi, conseller del Grup Socialista al Consell de Menorca. Gràcies.
12: Gràcies, bon dia.
1: Bé, acabem de parlar amb una de les parts, amb el Partit Socialista. Ara en volem afegir una altra, la del Partit Popular. Joan Pons Torres, portaveu d'aquesta formació al Consell de Menorca. Bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: Acaba de sentir el que ens explicava en directe a l'informatiu matí Edu Robsi, conseller del Grup Socialista al Consell de Menorca. Encara no està decidit 100% el vot del Partit Socialista, que n'esperen, per tant, d'aquest plenari que està previst que comenci a les 10.
13: Bueno, nosaltres esperam sentit comú i sentit institucional. És a dir, si és el PSOE de Menorca ha dit reiteradament que defensa i exigeix que s'aprovi una limitació de vehicles, quan els tècnics de la Casa del Consell Insular de Menorca molts diuen que la limitació de vehicles de Menorca no es pot aplicar en l'actual llei de Menorca Reserva de Biosfera, que hi ha d'haver modificacions importants perquè aquesta llei sigui aplicable i perquè aquesta limitació es facin garanties, nosaltres volem pensar que si de debò el Partit Socialista de Menorca està a favor de la limitació de vehicles, avui no posarà impediments o no s'enrocarà en qüestions partidistes o polítiques quan realment estem davant d'una qüestió que és tècnica i que, per tant, amb els fons, en teoria, estem d'acord. Si volen que hi hagi una limitació de vehicles a Menorca i els tècnics de la CADA ens diuen que hi ha que fer una sèrie de modificacions a la llei Menorca Reserva Biosfera per poder aplicar aquesta limitació en garanties i, evidentment, per poder defensar els interessos dels residents i que aquesta limitació no pugui quedar jurídicament en entredit, volen creure que el Partit Socialista de Menorca tindrà sentit institucional i donar suport en aquesta modificació i en aquesta proposta que presentam avui en el ple del Consell Insular.
1: Dilluns aquest ple va quedar ajornat, es varen donar un termini de 48 hores. Podria tornar a passar avui? Es podria tornar a ajornar?
13: A veure, nosaltres volem pensar que no. És a dir, avui ja és la segona convocatòria del ple. Sí que es ve que, si no m'equivoco, el president té la facultat de desconvocar el ple, si no vaig errat, però crec que aquesta no és la qüestió. La qüestió és que hi ha un ple convocat que es va avisar amb prou temps que es faria aquest ple per aquesta qüestió. I jo, com vaig explicar ja, divendres passat van rebre les esmenes que ha fet el Partit Socialista, i dilluns ens vam analitzar i dilluns ja van donar resposta i bona part d'aquestes esmenes han estat acceptades. Les que no han estat acceptades, de fet, és perquè o bé eren inaplicables o perquè els tècnics no ho recomanaven. És a dir que realment estem davant d'una qüestió tècnica, aquesta modificació, no estem davant d'una qüestió política, i nosaltres el que reclamam és que si estem d'acord amb els fons, demanem al Partit Socialista de Menorca que, després d'haver acceptat tantes esmenes i, per tant, que ells també han aportat en aquesta modificació de la llei Menorca Reserva de Biosfera que nosaltres estem impulsant i que duim avui en el ple, els demanem sentit institucional i que donin suport i que no demanin qüestions que puguin ja ser d'un àmbit polític i que potser crec que no interessa ara a la ciutadania. Si la majoria de menorquins volen que hi hagi una limitació de vehicles i, en teoria, el Partit Socialista està d'acord amb el Partit Popular en fer-ho, crec que avui tenim una bona ocasió per fer-ho, per aprovar-ho en esplai, per donar un missatge positiu a la societat menorquina.
1: Què es farà, però, en cas que el Partit Socialista no li doni suport al pla d'avui?
13: Bueno, en cas de que el Partit Socialista no doni suport en el ple d'avui, veurem de veure què passa, perquè també hi ha altres grups polítics. M'ho sorprèn que, per exemple, anés per Menorca, que en teoria es havia erigit com un defensor de la limitació de vehicles, s'ha posat completament de perfil amb el tema, i quan els juristes de la casa ens diuen que hi ha que modificar la llei per poder aplicar la limitació en garanties, resulta que més per Menorca, els que hi eren els primers defensors de la limitació de vehicles, diuen que votaran en contra i no han fet ni una esmena, ni una aportació de més per Menorca en el ple d'avui, ni una esmena de modificació per poder arribar a un acord. Home, que els partits socialistes sí que han presentades, m'ho han segut, han ratllat i hem acceptat moltíssimes de les esmenes que havien presentat, però m'ho sorprèn molt. Clar, que més per Menorca, que en teoria defensa de limitació, s'hagi posat de perfil i no hagi badat boca amb aquest tema. Per això dic, opcions n'hi ha, no només hi ha el Partit Socialista, que és amb els qui hem fet més feina, perquè els qui ha presentat esmenes, però m'ho sorprèn la postura de més per Menorca. La veritat és que m'ho crida l'atenció. No saben si és que ells diuen que ja està bé, així. Ells diuen que juristes, supos que diuen que els tècnics no tenen raó, i que la limitació de vehicles ja es pot aplicar així com està aprovada la llei. Bueno, nosaltres defensam que si hem de fer la limitació de vehicles així com ells han fet la peatonalització d'Esborn o altres coses que gestionen més per Menorca, crec que no s'ha de fer així. Les coses s'han de fer ben fetes i, per tant, hi ha que fer cas en els tècnics de la cara si ens diuen que hi ha que fer una modificació tècnica de la llei.
1: Sí, com sigui, estarem ben pendents del que passi a partir de les 10 d'aquest ple extraordinari del Consell de Menorca. Joan Pons Torres, portaveu del Partit Popular al Consell. Gràcies.
13: Gràcies a vosaltres.
1: Són ara les 8:44 minuts. I encara una qüestió ràpida. Abans de les desconnexions insulars, el govern de l'Estat ha aprovat en segona volta el projecte d'Estatut Marc dels Treballadors Sanitaris. El Consell de Ministres li ha donat el vistiplau, tot i el rebuig dels sindicats mèdics que ja han anunciat que continuaran amb les mobilitzacions després de l'estiu. Elma Saizas, la ministra portaveu.
14: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Hoy con este trámite damos luz verde a su debate en el marco de la Cámara Baja. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
1: La norma té el rebuig dels sindicats mèdics i dels facultatius que volen que se'ls reconeguin les seves particularitats. 8:45.

0: I de Tres Ràdio, Informatiu Matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortego.
1: Són les 8 i 45 minuts, bon dia. Comencen les obres de la promoció de 10 pisos de protecció pública en règim de lloguer sense elles. Està previst que estiguin acabats el mes de març de l'any 2028 i que tinguin un cost de prop de 2 milions d'euros. Els habitatges es destinaran de manera preferent a joves menors de 35 anys amb més de 10 de residència al municipi. Tot d'una amplia amb aquesta i altres informacions. Abans, però, volem saber com en circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això, connectam amb la Direcció General de Trànsit, José Romero. Bon dia.
2: Bon dia. En aquest moment ja trobem les retencions habituals en els principals accessos a Palma. Trobareu retencions a carretera d'Inca des del polígon de Sant Castelló per la incorporació a la via cintura. També a la via cintura trobant tràfic comença des d'Estai Balear fins al polígon de Can Valero. I també a la carretera de Sant Sentit Palma trobareu retencions per la incorporació a la via cintura. Això és tot per ara. Molt bon dia.
1: Gràcies, José Enviguer Hernández, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
3: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles, govern de les Illes Balears.
4: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
0: L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem al començament, han començat les obres de la promoció de 10 pisos de protecció pública en règim de lloguer a Sencelles. Està previst que estiguin acabats al març de 2028 i que tinguin un cost de 2,1 milions d'euros. Els habitatges es destinaran de manera preferent a joves menors de 35 anys amb més de 10 de residència al municipi. És la primera promoció que l'Ibavi construeix el poble en 30 anys. Cristina Bausà, bon dia.
5: Bon dia. El govern ha col·locat avui la primera pedra de la nova promoció d'habitatge públic de l'Ibavi a Sencelles en un acte en què també ha estat presenta el Batle Joan Carles Bord. L'edifici, situat al carrer dels Molins, disposarà de soterrani, planta baixa i primera planta amb 10 pisos, un dels quals estarà adaptat per a persones amb discapacitat. La distribució prevista és de 6 pisos, de 2 dormitoris i 4 d'un dormitori.
6: L'Ajuntament va cedir a Solà amb unes condicions molt clares: que aquests habitatges fossin per joves menors de 35 anys i amb més de 10 anys de residència en el municipi. Perquè volem que la gent quedi arrelada sense elles, volem que els nostres joves no se n'hagin d'anar a viure a altres municipis, no volem perdre aquells lligams que tenim les generacions presents i les generacions futures.
5: L'Ajuntament va comprar el solar l'any 2017 i el va cedir al govern el 2024. L'actuació està cofinançada per la Unió Europea en el marc del programa FEDER 2021-2027 de les Balears. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha destacat que és la primera promoció de l'Ibavi a Sencelles en 30 anys.
7: Se trata de la primera promoción en Sencelles en más de 30 años, la primera promoción de más de 30 años, y se ha dado ese paso al frente porque la apuesta de este gobierno, y también puedo decir con orgullo que la apuesta de este ayuntamiento, es dar solución a este desafío al que tenemos que hacer frente todos, de la vivienda.
5: Els nous pisos formen part dels 1.500 habitatges públics que el govern ha impulsat en el conjunt de les Balears destinats a residents amb 5 anys d'empadronament, com a mínim, als municipis de les Illes.
1: I coincident amb l'arribada de setembre, han tornat als horaris de pas habituals de cara a tornar a la feina després de l'estiu als serveis ferroviaris de Mallorca. De fet, ahir a les 9 del matí, més de 8.000 persones ja havien utilitzat el servei, un horari molt esperat pels usuaris habituals d'aquest servei.
5: Uns horaris que es recuperen després que hagin acabat les obres del tram que circula entre Sant Fuster i el polígon de Marratxí. Així ja es pot aprofitar el doble sentit de la via i els trens tornen a passar cada 10 minuts. Per tant, serveis verds Ferroviaris de Mallorca torna a aprofitar la capacitat màxima que permet la seva infraestructura. José Ramón Horta és el gerent.
8: En estos momentos, nuestra infraestructura nos permite poner 4 trenes por sentido por hora en cada sentido. Entonces, esto nos da un total de 8 trenes por hora, que es lo máximo que nuestra infraestructura nos permite.
5: La principal novetat, més enllà que es mantenen els preus per als usuaris sense targeta única, és que es recupera la via de doble sentit entre Sant Fuster i el polígon de Marratxí.
8: Pese a que estuvieron trabajando 3 turnos, 24 horas de trabajo en la hora de la vía, no las teníamos todas con nosotros de que pudiéramos empezar el día 1 con normalidad, pero no, las obras acabaron el día 30 y pudimos estar ayer de pruebas y hoy hemos salido con todo.
5: El grau de satisfacció dels passatgers és alt. En general, però, els usuaris apunten que els trens de primera hora van molt plens.
9: El único que no me gusta que es que está muy lleno. Que hay mucha gente y sí, es demasiado lleno.
10: El sol que coi sempre des que estic visquent fora de Palma, el sol coi, i menos mal que ja han tornat a posar les freqüències quan toca, perquè és molt còmode venint-te'n.
11: Suele pasar bastante programados, cada 20 minutitos más o menos así, para que nos podamos organizar, y hay bastante frecuencia siempre.
5: Serveis Ferroviaris de Mallorca obrirà un nou procés de contractació de personal per oposició per poder mantenir les freqüències de diurnes, ampliar les nocturnes i mantenir les durant tot l'any.
3: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: 8:52 minuts, l'Ajuntament de Manacor ha presentat la nova programació dirigida a les persones majors del municipi per al curs 2026-27, que enguany inclou 23 activitats, 48 classes i 984 places disponibles en els diferents nuclis del municipi.
5: Enguany s'hi han incorporat 2 nous tallers de memòria, de mindfulness, meditació i de cordar cadires, i s'amplien així les propostes d'estimulació cognitiva, benestar i creativitat. També es dona continuïtat a programes de col·laboració amb altres administracions, com Mouta amb Salut i el programa de competències digitals Grans Actius. Durant els 15 anys de polítiques municipals dirigides a les persones majors, l'oferta ha experimentat un creixement important. L'any 2011 es varen iniciar les activitats amb 3 propostes i 44 alumnes, i aquest curs s'arriba a 23 activitats i 984 places. Maria Antònia Trullols és la delegada de Gent Gran.
12: L'oferta municipal ha anat evolucionant i molts hem anat adaptant, perquè tots sabem que tenim una població cada vegada més activa, la qual cosa és positiu, i per tant les activitats són molt diverses perquè inclouen disciplines relacionades amb l'exercici físic, l'esport, el benestar emocional, la memòria, la creativitat i les noves tecnologies.
5: Les inscripcions a les activitats es podran formalitzar del 7 al 14 de setembre en horari de 9 a 2 i són gratuïtes.
1: I tot a punt per la 45a edició de la pujada Lluc a peu de la Part Forana, que se celebrarà de la nit del 12 al 13 de setembre. La pujada, que enguany torna a estar organitzada pel Consell de Mallorca, sortirà des de 45 municipis de l'illa i s'espera que participin més de 5.000 persones.
5: El Consell de Mallorca organitza, com dèiem, per segon any consecutiu la pujada a Lluc a peu de la Part Forana després que l'any passat els blauers de Lluc comunicassin que no podien continuar assumint-la per manca de recursos. Enguany, la institució insular ja ha destinat més de 120.000 euros per fer-se càrrec de totes les despeses d'organització. És el president del Consell, Llorenç Galmés.
13: Un esdeveniment que és molt més que una prova esportiva. És una mostra d'unió, d'identitat i, sobretot, de trobada marcada en el calendari en què tots els mallorquins i mallorquines pugem a Lluc, al baix del paraigua de la Mare de Déu. Per tant, un esdeveniment plenament consolidat que és gràcies a la col·laboració de tots.
5: Per garantir el bon desenvolupament de la caminada, el Consell de Mallorca ha elaborat un pla de seguretat que implicarà la coordinació de 200 persones.
1: I amb motiu de les festes del rei en Jaume a Santa Ponça, l'Ajuntament de Calvià ha reunit una sèrie d'activitats per vigent el temps, concretament a la Mallorca del Segre XIII, al Parc Arqueològic del Puig de Samolls. Que d'aquesta manera arribarem a les 8:55 minuts. La informació continua aquí, a IB3 Ràdio.

0: I d'aquí a 5 minuts arribarem a les 9 del matí, com cada dia. Tancam aquest informatiu matí amb la cultura. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: I avui ho fem amb una novetat editorial.
2: Novel·la històrica, novel·la política, novel·la d'amor sentimental, autoficció, novel·la d'intriga amb una dimensió de thriller que pretén ser o que aspira a ser trepidant i amb misteri, però també novel·la filosòfico-moral perquè hi ha reflexions i diàlegs que tracten de temes profuns i constitutius de la condició humana. Per tant, jo el que volia era fer una novel·la que fos moltes novel·les a la vegada, però que fos una novel·la només i que tot quedés molt ben conjuntat.
0: El periodista i escriptor Pere Antoni Pons defineix d'aquesta manera el seu nou llibre Les conseqüències, que edita l'editorial Pro i que avui surt a la banda. Una història en què hi cap com escoltaven gairebé tot i que té la Mallorca contemporània com a taló de fons.
1: Un present que vivim en una mena de deliri, escriu Pons, en què fem veure que tot marxa. Una Mallorca que, escriu també, un dia vessarà tanta de gent que fins i tot les esquerres demanaran que es construeixi per tot. Un parc temàtic que és únic, però a la vegada és malauradament més universal del que puguem pensar.
2: No hi ha cap tema, debat, dilema, crisi, drama, proposta de futur que passi en el món que no passi també.

0: construir, pues, en aquest món, de construir identitat en aquest món. I la resposta en el cas de Esbai de Vot, pues, és el mateix en la versió mallorquina. En un moment en què una identitat està, pues, desapareixent,
1: mira,
0: és així, pues, intenta reforçar-se potenciant aquest tipus de elements.
1: M'has fet pensar que en aquell temps, quan jo era jove, bueno, continuo sent jove, però més jove, i és igual que les pandilles, és igual que s'escolta, sempre hi ha un líder, no?
0: Les tribus,
1: una persona, sí, sí, les tribus, hi ha un líder, hi ha que destaca i és que marca la tendència, i supos que té que veure amb això, no? Que un manté el carisma de liderat i s'imposa a la resta, dic jo.
2: Sí, no? Però en este mundo que vivimos, que todo pasa tan rápido, que lo de ayer ya es pasadísimo, prehistoria, yo creo que esto alcanzará su cota y luego
0: seguro
2: volverá a caer y será uno más, un movimiento
3: desaparecerán
2: más.
3: Desaparecerán los Therians y
2: no, también... Desaparecer no, porque siempre tendrán sus frikis allí, seguidores.
1: Frikis.
3: Qué curioso. Pero... No, qué curioso. Es ver, es un debate interesante. Tenim la ment suficientment oberta, mos han quedat tots solets, els tantís no, tal vegada són nosaltres els que ens haurien de renovar, no ho sé.
1: Aquí què diu que tenís la ment més oberta?
3: Mira, idò.
0: Si ho volem entendre, crec que sí.
3: Idò, haurem de tenir la ment més oberta. Elena, Quique, Xavi, moltíssimes gràcies per aquest repàs, que tingueu una molt bona setmana.
0: Bon dia.
3: Notícies a la part de ràdio, uns consells publicitaris i tot d'una encetam la segona hora de programa aquí al dia.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia, Ido. A aquesta hora, a les 10, està previst que comenci el ple al Consell de Menorca que ha de debatre la limitació de vehicles a l'illa. Anem a conèixer quina és la darrera hora. Axel Camarasa, bon dia, conta'ns.
2: Bon dia, avui a les 10 està convocat aquest plenari que s'havia de celebrar inicialment dilluns, però que es va posposar 48 hores per donar marge tant a PP com a PSOE per mirar d'arribar a un acord que sembla, hores d'ara, no s'hauria assolit. Els socialistes demanen garanties que els canvis legals a la llei reserva de biosfera que han de permetre aplicar les restriccions de vehicles siguin àgils. També que la tramitació parlamentària permeti l'aplicació d'aquestes limitacions la propera temporada i no es demori més en el temps. Algunes de les 18 esmenes dels socialistes s'han acceptat, però encara no han decidit el seu vot, tal com explicava fa tot just una estona el conseller Edu Ropsi.
3: No hem tancat un acord complet. Hi ha hagut avanços pensant que el text s'ha millorat, però no hem arribat encara a un punt que ens permeti garantir un vot de suport.
2: Entre aquests acords ja assolits hi ha el de la reciprocitat, és a dir, els vehicles dels residents a Mallorca, Eivissa i Formentera, a la resta d'illes, estarien exempts d'aquestes restriccions si s'aplica el mateix als vehicles menorquins, cosa que actualment no succeeix. El PP, per la seva banda, assegura que és una qüestió merament tècnica. El seu portaveu és Joan Pons Torres.
4: Nosaltres volem pensar que si de debò el Partit Socialista de Menorca està a favor de la limitació de vehicles, avui no posarà impediments o no s'enrocarà en qüestions partidistes o polítiques quan realment estem davant d'una qüestió que és tècnica i que, per tant, amb els fons, en teoria, estem d'acord.
2: Més per Menorca, ja ha avançat el seu rebuig, el seu vot contrari a la iniciativa.
1: Gràcies, Axel Camarasa. Aquesta és la darrera hora que ens arriba en aquest cas de Menorca. De moment, a aquesta hora, a les 10 del matí, no hi ha acord. Estarem pendents de com transcorre aquesta sessió i, evidentment, vos anirem ampliant i actualitzant la informació en els propers butlletins horaris. També, però, avui és notícia a aquesta hora les dades de l'atur, perquè les Balears ha baixat a l'agost un 1% respecte l'any passat, mentre que l'afiliació, en canvi, ha pujat i ho ha fet un 4%. En dades totals, les illes han tancat el mes d'agost amb 25.700 persones sense feina i amb prop de 700.000 treballadors, freguem ja aquest llindar, donats d'alta a la Seguretat Social.
5: Són dades que han publicat avui el Ministeri de Treball i el d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, respectivament. Pel que fa a la desocupació, en final el mes passat hi havia 824 persones més cercant feina respecte a l'anterior, però 262 manco que un any enrere. En canvi, hi havia més de 693.000 cotitzants, que són 27.000 més que el 2025. Per règims, en general, continua sent el majoritari, amb prou de 580.000 persones d'alta, mentre que altres 110.000

0: 10 i 4 minuts, segona hora de programa aquí al dia, mirant com sempre en aquestes hores cap al cel. Avui tornem a tenir calor, moltíssima calor. De fet, no tindrem una treva d'aquesta calor fins al manco mitjan setembre. Predomini de cel poc ennigulat, amb alguns intervals de núvols alts i també núvols d'evolució durant el dia. Bon dia de nou, Joana.
1: Bon dia, Marta. Idò, mira, t'he de dir d'entrada que les temperatures avui seran o les tindran sense grans canvis. Les màximes arribaran als 33 graus i les mínimes quedaran al voltant dels 21-22 graus, així que continuem parlant de nits tropicals.
2: I pel que fa al vent, serà fluix i de direcció variable amb brises costaneres. A la mà, marejol i onatge que pot arribar als 60 centímetres amb vent moderat de l'est de fins a 31 km per hora.
1: I alerta també perquè, tot i que la probabilitat és baixa, no es descarta alguna precipitació feble i ocasional que podria anar acompanyada de fang. Després, però, el cel tendirà, per dir-ho d'alguna manera, a quedar poc ennigulat o destapat.
0: Deixem les illes i avui també pegam una ullada en crònica internacional cap a la Xina, la frontera entre el Nepal i la Xina, on la xifra de morts per l'arribada massiva ja supera el miler, segons el balanç conjunt de les autoritats dels dos països.
2: Més de 4.000 persones, Marta, continuen desaparegudes, la majoria en territori nepalès, mentre continuen les tasques de rescat complicades per les condicions meteorològiques.
0: Recordem que entre els desapareguts hi ha també dos espanyols, formen part d'un grup de prop de 600 estrangers amb qui encara no s'ha pogut contactar, una situació que continua molt pendent de l'evolució de les tasques de rescat. Sempre, a més, ho hem vist les diferents imatges, no? Algunes d'elles s'han fet virals, tot i que l'esperança, evidentment, cada dia és més baixa, encara hi ha rescats possibles. Obrim les nostres càmeres, obrim les beauties per analitzar el temps en directe en aquestes hores, 10 i 6 minuts. Compartim la primera, el Puigmajor.
1: Puigmajor, ben assolellat en aquests moments. Sí que podríem dir que pareix que el cel en aquest punt de Mallorca està bastant estirat, tot i que no sé si de fons podríem dir que és aquesta sacalitja que faria que a lo millor plogui una mica de terra roja.
0: Per favor, el cotxe, si l'heu rentat, el manco esperau per tornar-lo a rentar, perquè probablement aquesta pluja vermella mos acompanyarà durant tota la setmana fins que no desaparegui aquesta pols en suspensió.
1: Sí que pensàvem abans, ho dèiem en el sumari, que ja mos havia advertit el nostre company, Albert Darder, que sembla que la tardor podria arribar, si ja sí, la setmana que ve, en el començament de l'escola. O sigui, que més o menys...
0: Poso clau de creure, veritat?
1: Jo tinc esperança de que comenci a fluixar una miqueta, tot i que ja sabeu que som team estiu, però aquesta calorada ha estat una mica massa feixuga.
0: Una càmera més.
2: Així és. Passam ara a la Mesquida, a Menorca, on podem veure el cel una mica més blau, tot i que també s'intueix aquesta boirina, tot i que no com en el puig major que acabem de veure, i podem veure com no hi ha molt d'onatge que topi contra les roques, per tant, hi ha calma relativa en aquest indret de Menorca. Ara mateix hi podríem anar.
0: Encara som a temps de fer un cafico de final d'estiu. Una pregunta molt important, molt rellevant, quasi transcendental. Vosaltres sou dels qui, quan ja comença setembre, deixeu de nedar?
1: No.
0: O allargueu els banys fins octubre, si cal?
1: Jo ja sabeu que els estic per davant i per darrere. Vosaltres me deu a començament de temporada...
0: No,
1: que
0: un mallorquí no se fica a la mà si
1: bueno,
0: no és dia primer de juliol.
1: Mallorquins, vosaltres dos, perquè jo crec que cada vegada hi ha més gent que per maig, en la calor que fa i en la temperatura que tenim, malauradament, a la mà, la gent neda cada vegada més prest, perquè això de l'aigua està freda ja no ho podem ni dir. Però sí que l'estir bastant a setembre, tot i que és vera que amb el setembre la tornada de la rutina, les coses canvien. Ara que cap de setmana ja tenc truix i ja no hi puc anar a la platja.
0: Mira.
1: I jo ja me sap un pot de greu, això.
0: Xisco és més de piscina que de platja, sí. Ja ho sabem, però podem fer la mateixa pregunta.
2: Jo és que enguany he tocat la mà un pic, que va ser per Sant Joan, que vaig banyar...
1: Que vas anar a fer ritual.
2: Exacte, i vaig banyar els pebets, i ja va anar dues unitats de dia a la piscina. No som...
0: I la resta, amb un llibre i aire condicionat.
2: Exactament, sí, sí. I la dutxa d'aquesta nostra.
0: Exactament.
2: I a vegades, cadascú se refresca
0: cadascú
2: així com pot.
0: Cadascú que trobi el plaer on vulgui i com pugui, sens dubte, per a gustos, colors. I doncs, si vos sembla, parlam d'alguns temes que marquen l'actualitat d'aquest dimecres, d'aquest dia 2 de setembre. En aquest cas, posam el focus als treballadors de nou i també algunes reivindicacions. AENA ha convocat finalment una reunió aquest dimecres amb els representants sindicals de la plantilla de l'aeroport de Eivissa, una convocatòria que arriba després del segon dilluns consecutiu de concentració de treballadors.
2: Una trentena d'ells han tornat a denunciar la sobrecàrrega de feina, la manca de possibilitats de conciliació familiar i el fet que Eivissa disposi d'una centena de treballadors manco que altres aeroports espanyols amb manco trànsit aeri a l'estiu.
1: L'empresa, com dèiem, ha decidit convocar els treballadors a una reunió avui, aquest dimecres 2 de setembre, per abordar els problemes que denuncien. Per això avui volen saludar en David Torres, que és president del comitè d'empresa o del centre de l'aeroport d'Eivissa. David, bon dia, com estàs?
3: Buenos días, muy bien, gracias por atenderme.
1: D'entrada, compte-mos, no? Els treballadors protesten per una sèrie de decisions empresarials que, pel vostre judici, per la vostra banda, provoquen una sobrecàrrega laboral inassumible. Quines són aquestes sobrecàrregues?
3: Pues mira, te puedo dar unos ejemplos muy específicos y hay trabajadores que tanto en el mes de julio como en el mes de agosto han realizado guardias que no tenían que realizar del orden de 8 a 10 guardias más, es decir, estaban haciendo del orden de entre 80 y 110 horas más de las que le tocaban trabajar, en horas extras.
1: Això és una gran quantitat. Si no vaig malament, David, si no ratifiquem, crec que se poden fer en total, en general, en un any 80 hores extres de més. Si els heu fet durant els mesos d'estiu, ja anau més que passats, no?
3: Sí, sí. Otro, por ejemplo, yo ya te voy dando datos para que veas que son datos claros y específicos. En el primer trimestre del año se hicieron unas 400 horas extras en AENA, o sea, en el aeropuerto de Eivissa. Pero en el segundo trimestre, si sumamos el segundo trimestre, se han hecho 2.700 horas extras entre los trabajadores, entre 250 trabajadores. Es decir, se nota claramente que hay un déficit sustancial de trabajadores, porque si no, no sería necesario realizar tantas horas extras.
0: ¿Y cómo se pot conciliar? Perquè vostès reivindiquen també la conciliació familiar, perquè totes aquestes hores, el compliment d'aquestes hores extres, m'imagino que se fa molt complicat.
3: Efectivamente, sí, porque además el problema o el gran problema, que es el principal problema que reivindicamos, porque los trabajadores no se niegan a realizar las horas, pero sí que solicitan que se les avise con tiempo suficiente. Un claro ejemplo es este mes de septiembre. A día 2 de septiembre, habiendo un déficit bastante importante, se han puesto solo los turnos que se tienen que cubrir hasta el día 7, es decir... Uh-huh. Hasta el día 7 están cubiertos los turnos, pero del 7 hasta el día 30 no se sabe quién le toca trabajar. Cuando ya se sabe que hay un déficit y hay que cubrir, hay colectivos que hay que cubrir del orden de 40 turnos vacíos. Entonces está muy claro que la forma de trabajar no es la más coherente o por lo menos no es la más personal y no mira de cara al trabajador, que ese es el gran problema que estamos viendo en AENA últimamente.
2: Clar, i aquestes situacions apuntau que, mitjançant les vostres protestes, el que destacau és que hi ha situacions que posen en risc la gestió de la seguretat de les persones i dels equips. En què vos referiu exactament? Més enllà d'aquestes hores extres que, evidentment, te fan estar, no sé si manco alerta o no sé si més cansat, per on aniria la cosa?
3: Pues está muy claro. Tú imagínate que hay trabajadores que en 30 días han trabajado 22 días 12 horas. Tanto de día como de noche. Eso es claramente un cansancio físico y mental donde el trabajador es prácticamente imposible que pueda realizar sus funciones de manera eficaz.
1: David, una qüestió més, perquè, clar, mos fa referència fins i tot a qüestions que s'havien produït o moments que s'havien produït hores extres el mes de gener. Quan va començar aquesta situació i o aquest malestar a l'aeroport? I, sobretot, quan diries que va començar a ser un problema per vosaltres? Perquè una cosa és d'una manera puntual haver de fer unes hores extres i una altra cosa és arribar a tantes hores extres acumulades. Quan va començar?
3: Bueno, el problema año tras año se ha ido aumentando porque claramente el tráfico ha ido aumentando. Por ejemplo, este año, en el primer trimestre, se ha aumentado un 5% con relación al 2025 y lo que ha ido pasando ha sido que ha ido aumentando poco a poco la cantidad de trabajo y aparte de eso, la empresa en algunos colectivos ha modificado sus vacaciones y las ha puesto en verano, cuando siempre eran disfrutables en invierno durante más de 20 años. Y ya mirándolo matemáticamente, si 6 trabajadores tienen que pillar un mes de vacaciones en 7 meses de verano, es prácticamente imposible que se pueda hacer.
0: Clar.
3: Perquè esos treballadors falten.
0: David, has explicat ben bé aquesta reivindicació que ve de temps enrere, que fa que els treballadors hagueu de fer moltes hores extres, reivindicau la manca de personal, reivindicau poder conciliar com toca. Estem parlant que només un mes heu acumulat més de 80 hores extra, que és una barbaritat. Avui és un dia important perquè teniu una reunió, és una reunió que encara no s'ha produït. Què esperau d'aquest encontre?
3: Pues realmente esperamos que la empresa se dé cuenta de que somos personas y que no todo lo que cuentan son beneficios, porque desde que la empresa es un 49% privada, se ha dejado de pensar en los trabajadores como personas y somos todos números. O sea, lo que solicitamos es que de nuevo vuelvan a ser personas. Yo, por ejemplo, una de las cosas que yo estaba trabajando como autónomo, decidí venir al aeropuerto a trabajar como empleado público, porque las ofertas y la vida que te ofrecía el trabajador público eran de garanties, i eso ja no existe.
0: Clar. És una situació complexa, ho has explicat ben bé en aquests minuts de ràdio i de televisió. Esperam que en aquest encontre, que en aquesta reunió, se pugui apropar totes aquestes postures per al millor i la qualitat de feina d'aquests treballadors que reivindiquen, no?, un major benestar. David Torres, és president del Comitè de Centre de l'Aeroport d'Eivissa. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
3: Muchas gracias a vosotros por llamarme. Un abrazo.
0: Si recordeu, els nostres oients i espectadors més fidels ja saben que ahir mos varen fer ressò d'aquest primer dia de pesca. Ja sabeu, la pesca d'arraors, la pesca recreativa, una cita super esperada per als aficionats. Ha tornat el raó, però això sí, ha tornat amb algunes complicacions, podríem dir. Des d'ahir es torna a poder pescar aquesta espècie tan estimada a les illes després de 5 mesos de veda.
2: Una aturada que, segons les dades del govern, Marta, ha donat resultat. Els raors han augmentat de manera molt notable la seva talla, de fet, la seva mida, i el seu pes mitjà.
1: De fet, ho explicaven ja ahir, no? Per fer-vos una idea, l'any 1999 el raó pesava de mitjana uns 26 grams. En les darreres dades disponibles aquesta xifra arriba o ha arribat als 70 grams. Ahir, per exemple, el director general de Pesca mos deia que alguns dels exemplars que havia pescat arribaven en els 80 grans, pràcticament el triple. La temporada s'allarga de més fins dia 31 de març de l'any que ve i cada pescador recreatiu pot capturar fins a 50 exemplars al dia. Però més enllà de les dades, avui volen saber, Xisco, per què passa o què passa amb el raó una vegada arriba a terra.
2: Quin preu té? En trobam als mercats, els peixaters noten que avui n'hi ha més i de més bona mida i sobretot continua sent tan apreciat com sempre ahir que es va poder començar a pescar. Vos podem pensar ja que per a Grau la situació està complicada. Mos ho explica a Paquita Bonin, la presidenta del mercat, que diu que no ha estat un bon dia per a raons. Escoltau.
4: Mira, bon dia. S'allonja avui a raons han fet molt cas. Entonces a raons damunt la pedra anirien a 140, 150 euros i la veritat és que no hi ha hagut cap peixeter de Peregrau que hagi duit raons perquè en aquest preu és el primer dia i no... Són invendibles.
2: Clar, la situació crec que és molt semblant al mercat de l'olivar. En parlam amb en José Martí, ell és peixeter precisament de l'olivar. José, molt bon dia, com estàs?
5: Hola, què tal? Bon dia.
2: En quin punt se troba raó a l'olivar? No sé si en teniu molts, pots, quin preu tenen?
5: Pues mira, nosaltres en particular avui ha estat impossible aconseguir raó mallorquí. En tota la subhasta han passat 3 queixes i s'han fet a un preu desorbitat. Com deia Paquita, el preu de venda jo crec que oscil·larà entre 120, 140 euros a raó mallorquí, però ja t'ho dic, han estat 3 queixes comptades. O sigui, per lo que és el venedor, la temporada ha començat molt malament. Ventura per la pesca recreativa no, però per lo que és la pesca professional, molt malament ha començat.
1: Uau, José, 120, 140 euros, mos havíem imaginat, parlant amb la Paquita, que el preu oscil·laria entre 60, 80 euros, que és una mica el preu cada una primera jornada de sortida de preu de mercat, però clar, 120, 140 euros, qui vol menjar raó en aquest preu? No sé si notau que hi ha gent que té ganes i que vos ve a demanar, o directament diuen no, esperarem una mica, veurem si baixa el preu i se pot menjar sense que pesi tant.
5: No, ara com que també just mos coincide dins la temporada de la llampuga, el que fa el consumidor es pot, a primers gotes de la temporada de la llampuga, espera que raó vagi baixant de preu, però raó mallorquí sí que és vera que duim una sèrie d'anys que s'està fent caríssim.
0: Quan creus...
5: particularment...
0: Clar.
5: Digues.
0: No, continua, deies que s'està fent caríssim, que és veritat, que són xifres astronòmiques.
5: nosaltres particularment el que fem, com que es producte a raó mallorquí se fa tancar, doncs estem duent un raó que mos ve, a nosaltres ens arriba des de València, sí que ve de Senegal, però el preu tampoc no té res a veure. Nosaltres ens podem permetre el luxe, per així dir-ho, de vendre-ho en el públic entre 28 i 45 euros. O sigui, que és molt gran la diferència. Sí que és vera que ve de Senegal, que no és un producte local, però també hem de mirar un poquet la part econòmica.
0: Ja, per curiositat, que... José, el raó, el local, el que es va pescar ahir, ha hagut algun comprador? Mm-hmm. O tal vegada quan ha sentit el preu, no sé, ha fet una passa enrere?
5: Home, el problema és que com que n'hi ha hagut tan poc que no té opció. O sigui, la gent que el vol o l'ha de pagar en aquest preu o haurà d'esperar. És que no n'hi ha d'altre.
2: Dèiem que no n'hi ha d'altre, però no sé si, com a peixater, esperes que en les properes setmanes, un pic que ja hagi començat la temporada de raó, aquest preu de raó mallorquí davalli, i si qualcú se vol permetre el petit gust de cuinar-ne una pellada, no li surti a preu de que anar-hi jove. Perquè, clar, jo ara pensava que en Joana Maroto m'havia promès fer raós a casa seva un dia per sopar, i no sé si en aquest preu aquest sopar l'acabaran fent el mes de febrer.
5: Bueno, espero que si vas aquest dia a fer sopar, duguis una bona botella de vi per compensar el preu de roa.
1: A no ser que els hagi anat a pescar jo.
2: Clar.
1: Que aquesta és l'altra.
0: Exacte.
1: Ah, aquesta podria ser.
0: Que
1: no.
0: Segur que te sortirà
5: sí,
0: millor.
5: El problema és que han de tenir, per ser recreativa, han de tenir llicència i només segur barca. I si després és d'una barca, tu saps que no són gent barates.
0: No, i tant.
5: La benzina i tot això... No sé què mos compensa més, si esperar que vagi un poquet en el mercat i anar pescant-los a plaça o sortir la mena que trobam.
0: 120, 140 euros el quilo, només tres caixetes petites al mercat de l'olivar. Quan creus que podria començar a davallar el preu? Haurem d'esperar encara algunes setmanes, veritat?
5: Sí, un poquet que també mos hem trobat, a part que és el primer dia, mos hem trobat una mica de temporal... Jo crec que en dues, tres setmanetes la cosa ja començarà a baixar, haurà un poc més de quantitat.
1: Que recordem que hi ha com aquesta eufòria, no?, per menjar aquest peix tan preuat, o sí, tan preuat pels mallorquins en el principi, però clar, que fins al dia 31 de març se poden pescar, però clar, mos demanen que té raó perquè sigui un peix, José, tan preuat, sobretot pel gust, per la tradició. Ahir varen començar a conversar amb el director general de pesca i ell mos deia que, per exemple, a Canàries ni el pesquen perquè no el se mengen, el tuden perquè no els agrada. És un tema cultural?
5: Jo crec que sí, jo ho he dit moltes vegades, que el raó, des del meu punt de vista, no està... No, a més, jo no pagaria personalment el que val. Jo crec que la demanda de raó el que té és el que comentaven, que sortia a pescar i fer la bauxa. Jo crec que és més això que el que és el peix en si, perquè per jo és un peix blanc, però té molta d'espina. Jo m'estim més qualque altre peix que... una molla de peixos menys coneguts que són, per jo, molt més bons i
1: José,
5: molt més econòmics.
1: Allò que vols dir tu és que està sobrevalorat.
5: Exacte.
0: I no queda ben clar aquest missatge, tot i que, com dèiem, és molt preuat i també tot el que l'envolta, no? Aquesta cerimònia d'anar a pescar-lo. Ahir era dia primer, s'obria aquesta veda, començava la temporada de raó i el resultat és aquest, que de moment el preu és totalment inaccessible. José Martí, en directe des del Mercat de l'Olivar, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
5: Gràcies a vosaltres, com sempre. Una ferrada molt forta.
0: Igualment per tu. No menjaran raons. El manco no en el
1: no,
0: dia
1: de
0: d'avui. Esperarem una mica, a no ser que sortigueu a pescar a vosaltres.
1: Ni que m'adugueu una botella de vi ben bona, com de en José. De moment no menjarem.
2: No, però també de vegades, com a consumidors, paguem la novetat. O s'urgència. Raons.
0: És necessari
2: pot
0: menjar raons ara.
2: D'aquí tres mesos n'hi haurà, quan la gent ja s'hagi cansat de menjar-ne, ja te podràs pagar un preu una mica més assequible, si te fa il·lusió, tastar-los, perquè si no, en aquest preu
1: vos agrada a vosaltres
2: el raó? Una bona penjada.
1: Perquè ara, per exemple, que també és temporada de llampuga, ja me donen a triar i m'aquest amb un raó, no amb la llampuga, però clar, això va a gustos.
0: No, i segur que hi ha qualcú que encara ha comprat un el dia d'avui perquè per a gustos colors i també hi ha gent capritxosa, no?, que en aquest cas vol estrenar temporada. Qui sap? De moment, com dèiem, un preu inaccessible. 10:24, uns consells, tornant tot d'una.

0: IB3 Ràdio és servei públic.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
2: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
3: El primer dia està com tot descol·locat, no? Sí. I a poc comences a entendre't amb els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.

0: 10 i 26 minuts, seguim en ruta i seguim repassant l'actualitat. Avui parlem de consum d'antibiòtics. A les Balears ha davallat precisament. L'any passat a l'atenció primària va caure un 10,4% i les Illes ja tenen un dels consums més baixos de tot l'estat.
1: Exacte, Marta, una bona notícia, sobretot perquè l'ús excessiu o inadequat d'aquests medicaments afavoreix l'aparició de bacteris resistents, els coneguts com superbacteris.
2: Però hi ha una dada que contrasta amb aquesta evolució. Als hospitals públics de les Balears, el consum d'antibiòtics va augmentar un 5,1% l'any passat. I avui en volem parlar de tot plegat amb el metge Javier Arranz. Javier, molt bon dia, com estàs?
3: Què tal, bon dia, com esteu?
2: Encantat de saludar-vos, com sempre. Com han d'interpretar aquesta davallada d'un 10,4% en el consum d'antibiòtics a atenció primària, però aquest augment d'un 5,1% als hospitals? És una tendència que poden considerar positiva en el cas de primària?
3: Sens dubte és positiva. Sempre utilitzar menys antibiòtics i sobretot utilitzar-los bé és una bona notícia, perquè, com bé heu dit, disminueix aquesta possibilitat de generar bactèries resistents que poden donar problemes a la llarga. La situació en els hospitals és clarament diferent, sobretot per al tipus d'antibiòtic que s'utilitza, que acostuma a ser un antibiòtic més ampli espectre i, per tant, amb més pressió damunt aquestes resistències bacterianes.
1: Javier, i què hi ha darrere d'aquesta reducció? S'està prescrivint millor els antibiòtics o simplement se'n prescriuen manco?
3: Jo crec que està passant les dues coses, però ho hem de matisar. Després d'un rebot força important, d'un repunt de l'utilització d'antibiòtics després de la Covid, pensem que la Covid va ser una interrupció molt important de la prescripció en línies generals, però sobretot dels antibiòtics. Sobretot els dirigits a infeccions respiratòries, que és probablement la principal causa d'utilització d'antibiòtics a dintre de la comunitat, de l'atenció primària, no? Doncs després d'aquest repunt, diguem, tornem a un poc la tendència prèvia a la Covid, encara que hem de valorar dintre dels següents anys. En aquest moment estem realitzant alguns estudis i les prediccions, si no s'apliquen mesures, i per tant és molt important dir-ho en aquest moment, que s'han de continuar aplicant les mesures que ja s'estan fent, doncs de vegades pot haver-hi també una tendència a pujar l'ús d'antibiòtics. Això per una banda, i per una altra sí que ens preocuparà o ens preocupa analitzar quin tipus d'antibiòtics estem utilitzant. Està molt bé disminuir-los, això és una bona notícia, però a més els hem d'utilitzar bé. No hem de començar a utilitzar antibiòtics de més capacitat d'atacar diverses bactèries, perquè això generaria aquestes resistències.
2: I Javier, per fer una mica de pedagogia, què en defens antibiòtic que molt sobra? Ho dic perquè de vegades te posen un tractament, la capsa és més grossa d'allò que has de prendre i te'n queden un parell a casa, i després, si se te repeteixen els símptomes, en lloc d'anar a atenció primària o anar en el metge de capçalera o allà on hagis d'anar, decideixes prendre l'antibiòtic tocar teva. Per què això no ho han de fer? Perquè ho tinguem clar d'una vegada per totes.
3: Doncs mira, curiosament, una de les accions que estava comentant, precisament recent, és aquesta adequació de la quantitat de pastilles que vindran en cada capsa. És a dir, que darrerament, per adequar a les pautes més curtes que estem utilitzant en alguns tractaments, s'està procedint a canviar el número de pastilles. És a dir, que aquesta possibilitat de que quedin pastilles, probablement en alguns antibiòtics, deixarà deixarà de tenir lloc d'aquí a un temps, no dic immediatament. Bueno, per què és important? Doncs, mira, curiosament, un dels primers motius perquè una persona ve per un problema d'infeccions és, per exemple, un mal de coll. A mi em fa mal el coll, i com la darrera vegada que vaig anar al metge em va dir que tenia unes angines i vaig prendre un antibiòtic, dic, doncs, tindré el mateix i he de prendre un antibiòtic. Doncs, curiosament, aquest antibiòtic, en el cas que aquesta infecció fos bacteriana, no faria efecte fins al cap d'uns dies, és a dir, que no t'eliminarà aquest dolor. Per tant, millor utilitzar un analgèsic o un antiinflamatori abans d'utilitzar un antibiòtic. I la segona recomanació és, si realment se manté amb una febre o els símptomes se mantenen, anar al centre de salut. Per què? Perquè tenim unes tècniques, és una altra de les accions que s'estan fent i que donen bons resultats, unes tècniques de diagnòstic ràpid que ens permet, per exemple, en el cas de les amigdalitis, de les angines, detectar si realment la causa és bacteriana o no. I, per tant, podem dir, escolta, tranquil, no és bacterià, no és necessari que prenguis antibiòtic, o pel contrari, sí, has de prendre un antibiòtic. O sigui que, realment, iniciar un tractament antibiòtic no ens dona cap millora, i, en canvi, sí que ens pot millorar molt al anar a consultar en un metge, en un centre sanitari, quan al cap de dos dies, tres dies, veiem que aquests símptomes no cedeixen.
0: Que és molt important aquesta davallada del 10,4%, perquè, clar, alguns estudis apuntaven una cosa molt perillosa, que és que cada vegada ens feien més resistents a l'antibiòtic. O sigui, que se pot entendre com una lectura molt positiva. Tant de bo fos més, no?
3: És difícil millorar i, sobretot, partim, hem de pensar una cosa. Illes Balears no ha estat mai en el nivell més alt de prescripció antibiòtica, sinó més bé per davall de la mitja nacional. Però quan la fe sempre és complicat, eh? No és gens fàcil. Per tant, evidentment, és una bona notícia. Però jo també voldria deixar molt clar que encara podem tenir una mica aquest efecte després de la Covid, que hem d'analitzar en els següents anys com va, i que, per tant, no hem de deixar d'aplicar aquestes accions, aquests mètodes de diagnòstic ràpid, inclús augmentar-los per altres patologies, per exemple, les infeccions d'orina. Sabem que les infeccions d'orina poden ser una causa de malaltia greu i, per exemple, d'utilitzar antibiòtics més potents o que sigui a dintre de l'hospital. Si aconseguim tenir proves ràpides que ens permeti dirigir molt bé l'antibiòtic, això serà una gran millora. Jo crec que dintre uns anys veurem accions d'aquest tipus. Continuar lluitant, no només en la davallada dels usos d'antibiòtics, que encara podem millorar, sobretot, per exemple, jo diria, en les persones de major edat. Estem utilitzant més antibiòtics en les persones de major edat per la por a una mala evolució, o utilitzar millor els antibiòtics, i utilitzar els antibiòtics adequats. Uh-huh. És a dir, no utilitzar un antibiòtic que mati tot quan potser no és necessari. Jo crec que en els següents anys aquí està el repte, no només utilitzar menys, sinó sobretot utilitzar millor. I potser també focalitzar molt o identificar molt bé doncs els centres sanitaris o els professionals o potser les persones que potser no utilitzem del tot bé els antibiòtics. És a dir, que encara hem de fer molta formació, explicar molt bé quin és el perfil prescriptor dels professionals, no? I després, per altra banda, aquestes accions no només han de ser al nivell del sistema sanitari públic, també al sistema sanitari privat, que també, i hem de recordar que de vegades les informacions d'aquesta davallada sí que és a nivell de tota la comunitat, també a la recepta privada, la qual és molt important, que recordem, a Balears pot arribar a suposar un 30% del consum d'antibiòtics. Per tant, també és un lloc on estem, o s'ha de fer aquesta formació o aplicar els coneixements o les tècniques de les que ja disposem.
1: Javier, la bona notícia és que atenció primària baixa el consum d'antibiòtics, 10,4%, però com explicam o com entenem, com hem de llegir que mentre el consum baixa atenció primària, en els hospitals augmenti, i la xifra és d'un 5,1%.
3: Bueno, jo te diria que inclús potser ha davallat més. És a dir, de vegades clàssicament se deia, per exemple, els antibiòtics utilitzats pels hospitals fora de l'hospital s'atribueixen a atenció primària, perquè estan utilitzades a la comunitat, evidentment, no? Encara que la seva indicació no ha estat realitzada a el que considerem un centre de salut o l'atenció primària, no? Quan parlem d'antibiòtic a l'hospital, és un antibiòtic utilitzat dins de l'hospital, és a dir, amb els pacients ingressats. Per suposat, són pacients més greus, per això estan ingressats, és a dir, en patologies més importants. I estem veient que s'han d'utilitzar més antibiòtics o inclús també d'aquests antibiòtics més amplis, precisament per aquestes resistències. Penseu que això significa que tenim un històric. Les resistències no apareixen d'avui a demà, sinó que van apareguent amb el temps, i per tant, en aquest moment en la societat estan tractant resistències generades per un ús excessiu de fa anys enrere, d'acord? És a dir, que encara trigarà molt a veure aquest efecte d'utilitzar menys antibiòtics o millors antibiòtics a la comunitat, veure el resultat a dintre dels hospitals. Per tant, en aquest moment és un moment molt important, perquè si per lo que fos se revertís aquest ús i comencem a utilitzar més, no aconseguiríem veure aquesta millora dintre dels hospitals. I en els hospitals estem parlant de patologia greu que probablement afectar a les persones ingressades amb bactèries, com heu comentat, superbactèries resistents a tots els antibiòtics, i per tant molt difícil de tractar, pacients ingressats a UCI, és a dir, pacients amb diverses patologies que són molt difícils de tractar. Llavors, aquest és l'objectiu final, no? És a dir, evitar les morts relacionades amb aquestes resistències que, evidentment, apareixen en pacients que estan ingressats en els hospitals. I també els hospitals, igual que a atenció primària, tenim tècniques de diagnòstic ràpid i intentem millorar, per suposat, en els hospitals estan fent una feina molt important de desescalar. Això què significa? Significa que, potser d'entrada, puc utilitzar un antibiòtic més ampli, de més ampli espectre, és a dir, que pot atacar moltes bactèries, perquè inicialment el pacient ingressa a urgències i no sabem encara què té. Però ràpidament, amb els anàlisis que se fan, se pot desescalar, se pot donar un antibiòtic que no sigui tan potent amb les dades que s'estan tenint als hospitals. És a dir, que és una feina molt important que s'està fent dintre dels hospitals, precisament per aquesta disminució directa de resistències utilitzant amb antibiòtics d'ampli espectre.
0: Una feina conjunta, per part dels hospitals, com vostè bé explicava, però també per part dels usuaris, no?, que no han tingut una cultura, sobretot a l'hora de consumir medicaments, una cultura com toca, no?, en realitat, consumir únicament els que necessitem i, per descomptat, no automedicar-nos. Javier Arranz, moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres per tocar un tema que, sens dubte, serà de molt d'interès en els següents anys.
0: I tant que sí. I, a més, és veritat, hem de, companys, un poc millorar aquesta capacitat de preservar els medicaments, de llançar-los on toca i, per descomptat, com he dit abans, de no automedicar-se. 10:37, una pausa més, uns anuncis, tornant tot d'una.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IV3 Ràdio.
0: IV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu llampuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu llampuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu llampugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
1: IV3 Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
1: Xiu, xiu.
2: Cora.
3: Oh, no. Llampugues, sí.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IV3 Ràdio.

0: 10 i 40 minuts, continuem el dia a través de la ràdio, també a través de la televisió i just en aquest moment posant el focus al camp. Toca fer balanç de l'estiu, d'aquesta calor, d'aquestes temperatures. El camp ho ha notat, han estat mesos marcats per la calor, com vos deia, per les condicions meteorològiques dures i per una campanya que per als pagesos no sempre ha estat fàcil.
1: Sí, perquè darrere cada collita hi ha moltes hores de feina i també molt de factors que els productors no poden controlar, com poden ser el temps, els costos, els preus i la situació del mercat.
2: I avui, per saber com està realment el camp, quina és la valoració que en fan d'aquest estiu tan calorós i quins són els principals reptes que venen a partir d'ara, a partir dels anys següents, els estius que venen, en volen parlar amb en Joan Gaià, de Unió de Pagesos. Joan, bon dia, com estàs?
3: Bon dia, molt bé.
2: Començant per fer, si te sembla, una fotografia, no? Quin és el balanç que en feis des de Unió de Pagesos d'aquest estiu i en quin moment se troba ara mateix el nostre camp, el camp mallorquí o el camp de les Balears en general?
3: Clar, ara és aquest moment de final d'estiu que canviem de període, diríem, agrícola, però tenim un parell de coses en marxa. Tenim la verema, estem en plena verema, és una verema que apareix contra tot pronòstic, perquè venim d'una primavera i un estiu molt sec, en canvi és una bona verema, és un raïm sa, i en principi apareix que hi ha més quantitat que l'any passat. Això ve lligat, per una altra banda, amb un pot de la caiguda del consum. Això dificulta les coses, perquè si fas més raïm i es consum llau, tens un pot de problema. Però sí, en principi és una verema que hi ha més raïm que l'any passat i d'una qualitat. Val? No hi ha hagut quilabruixades, no hi ha hagut problemes d'aquests, per tant, el raïm arriba bé a la verema. Després tenim la campanya de la gerroba, que ja ha començat fa unes setmanes, perquè fa molta calor. És una campanya magreta perquè la gerroba pesa molt poc. Ha plogut poc i la gerroba té molt poc de carn.
0: S'ha notat moltíssim en el preu, l'evolució sí. Dels darrers mesos i anys.
3: Sí, i després tenim la campanya de l'hortalissa, que suposo que els joens ja han notat que han desaparegut del mapa les tomàtiques mallorquines perquè l'estiu ha fet tanta calor que les plantes no han aguantat tota la temporada. Això fa un mes ja m'ho va explicar un pagès, m'ha dit final d'estiu, la tomàtica tornarà a anar cara perquè no n'hi haurà. I ha estat exactament així com ho va dir, perquè les plantes, degut a aquesta calor continuada, han accelerat el seu cicle vegetatiu i han acabat. I ara mateix poc producte hortícola perquè l'estiu li ha passat per damunt.
2: Com li han passat per damunt, per exemple, ara les veiem en pantalla, les domàtiques d'Armallet en concret i fins i tot també les preves vermells, no?, que han quedat cuis totalment.
3: Sí, sí, en això m'ho referíem. No és només les temperatures que fan en de dia, que si ho notam, són les que no baixen a vespre. Són molt pesats amb aquest tema, però el problema és que les plantes no tenen gent de descans i, clar, s'accelera molt la seva vida útil.
2: No n'han tingut les persones, tampoc les plantes.
3: Així tot, nosaltres podem estar davant d'un ventilador, davant d'un aire condicionat, al mig d'esconró, aquestes tomatilleres, si a vespre no baixen de 27 a 8 graus, no poden aguantar tot l'estiu.
0: Impossible, imagina, calcular la quantitat de pèrdues que tot això suposat.
3: Clar, és que aquí s'ajunta un poc, tenim aquesta pseudocrisi econòmica que no se'n parla, però existeix. Hi ha un poc de caiguda del consum, però clar, en caiguda del consum se produeix menys i per això la cosa es compensa, però en el fons si hem de parlar d'euros ingressats és una davallada.
1: Però, Joan, ara parlaves d'aquesta calorada que ha fet aquest estiu, les nits no ha refrescat, han tingut nits tòrrides, nits tropicals, això per es conreu és terrible. Com s'ha d'adaptar el camp mallorquí? No sé si és un canvi de conreu, si com tu deies, han de posar ventiladores a les plantes, no m'entendràs molt, no és que t'hagis de ventilar, però sí que s'ha de cercar qualque sistema per donar-los una mica de la perquè puguin aguantar tot l'estiu i no mos topem l'any que ve o s'altre, que no tenim tomàtiques a final de temporada, per on passaria? No sé si ja hi ha I+D en aquest sentit, si aquest imàs deia és caríssim i després no surt a compte perquè tu pots tenir la teva plantació preparadíssima i pot tenir el teu hivernacle i ho pot tenir tot, però després no surt a compte per els costos que suposa, perquè tenir hivernacle tampoc és fàcil, jo penso que m'ho repit que quan bufa vent l'hivernacle se'n va a Cana Tix i tu ja pots tenir-ho tot ben preparat que també s'aqueló per una banda però després venen les ventades, venen les pluges i el que te funciona en l'estiu no te funciona en l'hivern.
3: Clar, nosaltres fa quasi 3 anys ja que varen demanar precisament a la conselleria que separat les piles en els temes d'imàs d'ell, que dèiem. Perquè, evidentment, hem de parlar de com adaptant les varietats que tenim, com adaptant les tasques. El tema dels hivernacles apareix com una contradicció. Resulta que els hivernacles en l'estiu te donen una pau, perquè pots fer que mitjançant l'emblanquinàs plàstic baixi les temperatures de dins, que mitiguis una mica aquests efectes. Evidentment, no tota la planta de temporada se pot sembrar en hivernacles, perquè això, afortunadament, no és el maria, i per tant, no tenim tanta superfície coberta, però sí que no té més remei que adaptar aquestes coses. Hi ha una part d'investigació de varietats de deixar de sembrar segons quines varietats, també de ser realistes, vull dir, hi ha varietats que ja no es podran sembrar per això, i d'adaptar les tècniques de cultiu. És complicat, no se fa d'un dia per l'altre, i és ja. I clar, parlaven d'una baixada del consum, fer segons quines inversions, és molt complicat. Vull dir, l'escenari...
0: Que dona la sensació que està ofegant i ofegant i ofegant cada vegada més els pagesos. No acompanya entre preu el poc consum de producte local, els alts costos que suposa, la temperatura, les condicions climàtiques d'aquest estiu. Ostres, no...
3: Jo sabeu que intento no ser pessimista, perquè si no...
0: No pretenia ser-ho més, però és veritat que no acompanya...
3: Que el sector sempre plora, diríem, i jo m'agradaria pensar que el que hem de fer és fer de la necessitat virtut, i d'aquest escenari que és un poc catastròfic, hem de ser realistes, ho és, a nivell empresarial ho és complicat, anem a socialitzar, diríem, el drama, precisament per cercar la complicitat dels ciutadans, perquè... Jo ho dic sempre, això passa per consumir producte local. Clar. Perquè si tot el que parlam, el consum de producte local va lligant, però clar, jo crec que hem de traslladar a la ciutadania aquesta corresponsabilitat que tenim en el seu territori, en el seu paisatge, en el seu país, perquè els pagesos hi hem de ser, m'agradi o no. I per tant, si hem de ser, anem a teixir aquestes complicitats per tenir un missatge positiu, també, perquè en el fons tothom vol veure Mallorca cuidada. No volem que Mallorca sigui un femer, no volem que Mallorca sigui una marina bruta, no volem, perquè a més és delicat, i vivim, i hi ve molta gent de visita, per tant, anem a tenir aquest pacte urbano pagesívol per fer la cosa més atractiva entre tots i per poder-ho estirar.
1: I també per als turistes mateixos, que no és el mateix passar per un camp conreat, jo ara penso en el Valle del Jerte, Extremadura, que és com el camp de cirerers del Japó. No és ben bé el mateix, però molta de gent se'n va a Extremadura quan estan els cirerers en flor a fer-se fotos perquè el paisatge és meravellós. Una mica com passa quan el camp mallorquí està conreat, jo xerra de Mallorca, que és el que conec, tu passes per allà i fa goig voreró i no veure un cementer totalment socorrat, que només veus allà forratge i que no porta bellesa paisatgística, és a dir, el que tu comentaves, també hauríem de pensar en el conreu, no només per alimentar-nos, sinó també per aquest son fin extra que aporta per als visitants il·lustres que tenim que venen aquí cercant bellesa.
3: Totalment. Mira, ara explicaré una cosa mig personal. La meva companya, que és una lota molt intel·ligent, sap que jo som mal de treure de canostra, no m'agrada gaire viatjar, i m'ha dut a fer una ruta pels Alps a veure fora mengeries. Clar, ella ha sabut que així...
0: Ja t'ha engut ull, ja ha dit,
3: no va triar. No? Les dones són molt intel·ligents i ha fet això. És espectacular Suïssa com cuida el paisatge. I clar, ben malalt de les vacances, t'entretens un poc a cercar xifres i te'n dones compte de que la contribució econòmica del sector primari a Suïssa és com a les Illes Balears. És un 1% del PIB, és misèria. Però si destinen 10 vegades més recursos públics. I te'n dones compte que te'n vas a 1.800 metres i no hi ha ni un metre quadrat que no hi hagi una petjada respectuosa de l'home damunt la natura. I això, jo m'he de Manacor ara, i hi ha bocins que fa 10 anys tenen cultivats que s'estan convertint en una marina. Això és un drama, en el fons, perquè una marina a Mallorca amb temperatures de 30 i pico graus durant tot el dia, qualsevol dia se pella foig perquè hi ha un bocinet de plàstic, hi ha un bocinet de vidre. És a dir, clar... Allà...
0: És un tema cultural, també, sí, educacional. Sobretot.
3: Però hi ha models que funcionen, i jo crec que la nostra tasca és anar a cercar models que funcionen i copiar-los aquí, perquè tots ens interessa que la terra d'espredins que tenim, perquè ens van deixar Montuguiri, que no sé què, molt típica, que està abandonat, pues tingui un ús agrícola, que estigui cultivat...
2: Una segona oportunitat, no?, perquè no la deixa morir.
3: Perquè no hi ha més remei.
2: Clar, i t'anava a dir que tot en el final és un cercle viciós. Fa un estiu de pinyol vermell, en temperatures que no deixen ni alenar les plantes als vespres, no plou, fa falta aigua, i no sé si aquesta disponibilitat o poca disponibilitat de l'aigua també és una situació que vos preocupa. Hi ha preocupació de cara en els propers mesos?
3: És un tema que torna a estar damunt la taula, en parlam, i te'n dones compte que hi ha una pressió damunt de recursos hídrics que és molt forta. Hi ha col·lectius, com Terra Ferida, la setmana passada parlava del número de piscines que se fan a les Illes Balears, que és un desastre. I després te'n dones compte les xarxes socials, que aviat són un famer d'idees infumables. La gent diu, perquè piscina jo també vull ser meva. No, anem a socialitzar això una altra vegada i anem a veure què feim. Perquè l'oge no pot ser que omplíem piscines i no podíem ratllar camps de produir aliments perquè els pous s'aixullen. I està passant, eh? I la segona part d'això, que n'hem parlat també moltíssimes vegades, jo a vegades me sento un poc pesat, que és el tema de surs de l'aigua regenerada. No pot ser que un lloc que tenim, els visitants que tenim, que empleem tanta d'aigua, no la reutilitzem tota. Tota. I la majoria de l'aigua que se regenera a les Illes Balears acaba dins la mà. I això és un drama. Ja està munt tot vés per tirar aigua dins la mà. Anem al manco intentant infiltrar en el subsal perquè potser la poden recuperar una mica. I això se fa mitjançant agricultura. Per tant, ja ho dic, jo vull ser, no som optimista de mena, anem a ser aquest braç armat que necessita la societat per fer Mallorca un lloc més habitable, i que, a més, si hi podem aportar una cosa econòmica que es produïn, cultural i gastronòmica, anem a fer-ho, però amb alegria, vull dir, sense aquest tipus de complexos. Jo crec que per això som aquí, no? Per anar repitjant tip.
1: I també que parlant de producte local, ara que parlàvem de les tomàtiques, clar, hi haurà un moment que la tomàtica de Ramallet tradicional, la que feien servir per espamboli, aquella que la fregues i només te queda la pell, aquesta serà com soli o tomatiguer, si no vores, perquè han intentat fer versions híbrides més adaptables, però el pamboli no queda igual. Per tant, també dona valor, el que dèiem, hi ha molta competència de producte estranger, però per molta tomàtica de Ramallet fake que arribi de fora, com la tomàtica de Ramallet mallorquina, és que no n'hi ha. Jo, de fet, en Contió Canaris, que el que més enyorava era la tomàtica de Ramallet. Se'n va dur llavors, perquè mon pare plantava, i se'n va dur, dins un diari, llavors de la tomàtica de Ramallet de mon pare. Ho va intentar Canaris i no li va quedar igual. És a dir, la tomàtica de Ramallet necessita unes característiques que Mallorca els aporta. Això també s'ha de posar en valor. És a dir, el fet de que tinguem elements únics haurien de fer-nos veure que haurien de començar a confiar d'una vegada per totes, sempre ho dèiem, en el producte local, però, o sorpresa, tots els que van anant al súper a les 9 de la nit i comprant taronges
0: sí,
1: que venen del nord d'Àfrica. Ahir parlaven d'espà, per exemple, acabes comprant la barra a la benzinera i no en el forner que utilitzarà millor material i una massa mare que anirà fins i tot millor per la teva digestió.
3: No, evidentment, té un efecte damunt la salut, té un efecte damunt el gust que passam. Vull dir, has parlat de les tomàtiques, jo crec que és exemple paradigmàtic, perquè la tomàtica de Ramallet és molt especial. Té cosins, fins i tot a les altres illes o la península, però només són cosins d'en fora, no és la joia que és, i és un producte
1: són cosins bors, eh?
2: Sí. Fills de cosins. Sí. Fills de cosins, que no són res.
3: És una joia que l'han posat en dubte, que ha caigut en desús, i que ara sembla que se torna a recuperar, i així tot ha tingut les punyalades de gent d'aquí fent invents amb híbrids i registrant marxes molt, que si fóssim un país normal aquestes coses no passarien. I ha passat.
1: Que també t'he dit que en certs sectors de la restauració, aquesta tomàtica que polada a l'hora de fer pa amb oli ha fet una malada.
3: Sí.
1: Jo crec que hauria d'haver una normativa, l'AIA hauria d'intervenir, i quan tu demanes un pa amb oli, que t'ha de dir un pa amb oli fet amb tomàtica que polada, jo entenc que amb això del pinzell va més ràpid, jo puc comprendre-ho tot. Però un pa amb oli, que te cobren 12 euros per un pa amb oli, no te pot dur aquesta tomàtica.
0: El manco hauria de ser autèntic.
1: Sí,
0: veritat.
1: Clar, com ha de ser.
0: Si però vos sembla, mira, no, que volies apuntar no del pa amb oli, que això és important, que el tema del pa amb oli ja sabeu que genera molt de debat.
3: No, però tens tota la raó. No cuidem aquestes coses que són tan característiques de la nostra gastronomia, que la gent de fora els avalori i nosaltres els pervertim perquè sigui més econòmic. Així. No, hem de ser un pot ser.
0: Mira, queda en nosaltres, si te sembla, perquè parlarem de coses que venen de fora que també, no sé si atempten el nostre patrimoni artístic, cultural, si conviuen, ara això ho decidiu vosaltres i entrem en el debat. Però han parlat a la tertúlia sobre el tema del farmear aura, que fenomen que se va fer viral, on uns joves surten en el carrer, fan balls, fan gestos i intenten competir per menys qui té més carisma. I ara sembla que les ballades populars, que el ball de vot s'ha posat ferma, i ha hagut una sèrie de publicacions de vídeos que també s'han fet virals intentant competir o intentant volen reivindicar el patrimoni artístic i cultural i la nostra essència davant aquestes batalles de Farmear Aura. Ha hagut algunes piulades a la xarxa social X que diuen batalla d'Aura a la mallorquina. Escriu, per exemple, l'usuari Gargotaire, en unes imatges en les quals surten dues persones ballant enmig d'una plaça, que eren les imatges que hem vist abans, de dues persones farmejant Aura. Són publicacions, aquestes, les del Ball de Bot, que han tingut molt d'èxit. De fet, algunes han estat compartides més de 34.000 visualitzacions, perdoneu, i més de 1.100 m'agrada. Jo no sé si Joan Gaià havia sentit parlar d'això de farmear Aura. Aquí en el programa els meus companys ho saben, no és la primera vegada que parlem d'això, però no sé si tu t'havia arribat això.
3: Jo m'havia arribat com un cas molt estrambòtic, m'ho disculpar, però som un home clàssic i no... Sí, ho respecto tot, i millor això que no te s'adragin, ni voleu, res a dir de que farmei el que vulgui.
0: Ai, per favor, aquest seria,
1: aquest seria el titular.
3: Per això ho dic.
1: Millor farmejant taura que alcohòlics.
3: Totalment.
1: O dragadictes.
3: Totalment. Alcohòlics, si han de veure millor quin poden parlar, però si no, massa bé, que farmei el que vulgui.
0: Què trobes que és una excentricitat?
3: Bueno, no fa mal a ningú, tampoc, eh? No hem de sentir
0: d'anar-hi.
3: Mos hem de fitxar amb el que fa tot l'any. Deixeu-ho fer un poc de gent, que fermeguin aures, que se colguin amb qui vulguin. Mentre consumeixin producte local, mos és igual.
1: Mentre després de colgar-se amb qualcú, facin espambol, intomàtic i de remellet...
3: Ni pus. Friar sang i després friar espambol i de remellet.
0: I el comerç local. Després la resta mos dona igual.
1: Jo crec que amb això, totes les generacions pecant de lo mateix. Ja en tens de Plató, que criticava joves, que deia que les generacions joves anaven perdudes perquè no, ja no tenien els mateixos valors i que s'havia perdut pas que a mi un llençol en cada bugada. Però que hiperventilam amb això, quan diuen Joan, si joves farmegen aura, ja està, que facin allò que vulguin, però també joves tenen tendència a pensar-se quan han inventat tot. Perquè se bulla del final del Vall de Bot, que és més que farmejar aura des de Santigó, que era més que un intent de brevejar, de que sabies ballar, de que sabies els passos i de que podies lligar amb sa dona que t'agradava, que sorties allà i intentava aixecar-li sa falda, o intentaves tocar-li rebosillo per mirada, crear un qualque tipus de contacte. Ho dic perquè a vegades mos pensem com ho hem inventat tot. Jo crec que no, està molt bé que se reivindiqui el Vall de Bot, sempre producte local i ball local, però també deixem anar joves que investiguin, que experimentin, que se creguin originals, perquè tots han viscut aquesta sensació i aquest moment. I ho vaig contar l'altre dia a Esports en Joc, que parlàvem precisament de farmejar aura, que ja vos no paradireu, joves del món. D'aquí 20 anys anireu a un concert d'en Fran Perea, com jo aquest dissabte, i sentireu sa vergonya aliena que vaig sentir jo en aquell concert. Perquè a mi fa 20 anys jo hagués matat per conèixer-lo i vaig veure en aquell jove de Montserrat ballant fent allò que podia i vaig dir, com passa... No, no, que el temps passa per tots i
0: però
1: a vegades...
0: Però la nostra edat, Xisco Nadal.
1: Per això mateix.
0: Ah, val.
1: Però que fa 20 anys era meravellós, uno más uno son siete...
0: I nosaltres jo, també.
1: I ho escoltes ara i dius, escolta, pot ser que haguéssim pogut optar per un altre vers en de que síl·labs.
0: De totes maneres, Xisco Nadal és una caixa de sorpreses referent als gustos musicals, eh?
1: Perdona, jo sempre vaig ser d'en Fran Perea.
0: Joan Amaroto, no respecte res. A aquestes ballades populars... Ballades.
2: Bé, jo també, com en Joan Gaià, ho respecto tot, eh? I no és que vulgui contradir en Xisco, però és que crec que Saura se desprèn sense haver de fer el gambirot. I amb això que me respectin o que m'entenguin els joves no els voldria ofendre, però també a vegades pareix que se posa una cosa de moda i per molt

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Finalment, PP i PSOE acorden a Menorca in extremis la modificació de la llei de reserva de la biosfera que ha de permetre limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Les negociacions a contrarrellotge han permès tirar endavant. Finalment, la iniciativa. Anem a ampliar aquesta informació. Axel Camarasa, bon dia.
2: Bon dia. Entre els acords assolits hi ha que la proposta es tramiti d'urgència al Parlament, també que un representant dels socialistes formarà part de la delegació que ha de defensar aquest text al Parlament, i també la creació d'una comissió de seguiment per mirar d'agilitzar els terminis amb l'objectiu que aquesta limitació de vehicles a Menorca estigui vigent ja de cara a la propera temporada. Així de contundent s'ha mostrat el president del Consell Insular, Dolfo Vilafranca.
3: El 2023 la limitació de vehicles serà efectiva, malgrat més per Menorca. Això és així.
2: Una de les novetats respecte del text inicial té a veure amb la reciprocitat. Es demanarà a la resta d'illes que modifiquin la seva normativa perquè els vehicles menorquins quedin exemptes de les restriccions, de la mateixa manera que no s'apliquen limitacions als vehicles de mallorquins, eivissencs i formenterers que visitin Menorca. Edu Ropsi, conseller del PSOE.
4: Sobretot perquè serà un estímul per les altres illes perquè modifiquin la seva llei en el mateix sentit, per fer que efectivament Balears sigui terra franca per tots els ciutadans, independentment de si ja ens que visquin, i és motiu per als que s'hagin de desplaçar.
2: Com ja havia anunciat, Més per Menorca ha votat en contra de la proposta, assegura que la modificació legislativa és innecessària i que endarrereix l'aplicació de les restriccions. La consellera no adscrita, Maite de Medrano, també s'hi ha oposat. Les següents passes de la tramitació passen per modificar la llei al Parlament, desenvolupar el reglament i que el plenari de Menorca acordi un sostre de places, també els períodes d'aplicació de les restriccions i les quotes de vehicles permeses. Decisions que el PP haurà d'afrontar una vegada més en minoria i, per tant, haurà de cercar suports, de nou, de la resta de formacions.
1: Gràcies, Axel Camarasa, per aquesta informació que ens arriba en aquest cas de Menorca. Avui també, però aquí és informació, és notícia a les Balears. Les dades laborals, per què ha baixat l'atur a l'arxipèlag el mes d'agost? Ho ha fet un 1% respecte de l'any passat, mentre que l'afiliació, en canvi, ha pujat un 4%. En dades totals, les illes han tancat el 8è mes de l'any amb 25.700 persones sense feina i amb prop de 700.000 treballadors donats d'alta a la Seguretat Social.
5: Comissions Obreres reconeix que efectivament les dades milloren, però el malestar social, apunta el sindicat, no deixa d'augmentar. Critica Comissions que el caràcter estacional del mercat laboral impedeix als treballadors tenir ingressos de forma permanent durant els 12 mesos de l'any, ho ha dit avui la secretària d'Organització de Comissions, Maria Àngels Aguiló.
6: Aquesta valoració, aquesta visió que té Comissions Obreres de malestar i de veure que, tot i que vivim en una terra rica, les persones no vivim bé, no només ho diu Comissions Obreres, això queda avalat per totes les manifestacions que s'han anat succeint aquest estiu, al llarg d'aquest estiu, manifestacions ciutadanes i pacífiques.
1: I pel que fa a la crisi, a Ceuta, el govern espanyol demana prudència i cautela després que ahir el diari El Español publicàs un informe de la Policia Nacional que apunta que gendarmes marroquins i agents de paisà varen guiar l'entrada massiva de migrants a la ciutat el passat 30 de juliol, al contrari del que fins ara ha defensat el govern de l'Estat. És el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
7: En este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela. Somos, desde el Gobierno de España, los primeros interesados en conocer qué sucedió y en conocer todo lo que aquellos días 30 y 31 de julio aconteció en la ciudad autónoma de Ceuta y en nuestra frontera terrestre.
1: Les 12 i 4 minuts, més notícies a la 1.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem parlant amb l'investigador Tomeu Paeres, que és la seva darrera reedició del seu llibre sobre l'origen de Cristòbal Colom. Ha trobat 128 topònims relacionats amb Cristòbal Colom per tota la zona del mar Carib. Una dada que podria reforçar la teoria de que Cristòbal Colom tenia origen aquí a Can Ostres. 128 topònims, no debades, és una informació molt, molt important. Després pagarem un vot fins d'endrats per saber ben com ho ha fet l'Ajuntament per aconseguir en 3 mesos una taxa de recollida selectiva porta a porta d'un 60% en 3 mesos. Una d'aquestes idees que posem damunt la taula per si qualque ajuntament de la resta de Silla ho vol replicar. D'endrats pegarem a Porreres, perquè d'aquí 15 dies allà torna el bou rodat d'escat de 15 anys de no fer-se. Una idea que va néixer en una conversa de bar. Podríem tornar una porcella, podríem tornar un xot, i un va dir, per què no tornem un bou? Fa 15 anys o 16 anys que no se fa, i parlarem amb els organitzadors, perquè a partir d'ara volen que se recuperi aquesta tradició i que se n'encarreguin els quintos, no les mateixes persones que l'any. Així serà segur que la tradició no se perdrà. I avui, per acabar el programa, com que és dimecres, Anna Maria Antònia Esquines, en el seu temps de Mallorca Jove, mos parlarà sobre si verdaderament el setembre és el 9 gener. Mos costa més començar el curs, entre cometes, que l'any. Molta gent compra agendes, se fan propòsits de primar-se, de menjar millor, d'anar al gimnàs, però realment ho fem o només ho deim? Perquè hi ha un bon tros de dir-ho a fer-ho. Bueno, en tot això, i en Yolanda Revistes de Producció i en Joan Jiménez en el control tècnic, començam el dia a Mallorca.

0: Mai és el moment per escoltar Still There Was You dels Beatles. Salou d'en Paul McCartney, una cançó que formava part del musical de Music Man, el Music. Bueno, mireu, l'investigador Tomeu Paeres ha publicat la segona edició dels seus llibres Criptogrames, Signatures i Origen de Colom i Colom de Sant Salvador i Porta Colom. Són segones edicions, com dèiem, continguts ampliats sobre la figura de Cristòfol Colom després de molts anys d'investigació, però el que més ens ha cridat l'atenció és la constatació que fa Tomeu Paeres de 128 topònims relacionats amb Cristòfol Colom o amb les illes, però tots a la zona del Mar Carib. Tomeu Paeres, bon dia i enhorabona. Bueno, primer de tot, són noms... Poseu-mos exemples. Tomeu, bon dia, conteu-mos. Poseu-mos qualque exemple d'aquest topònim.
1: Bon dia a tots, només i bon salut, però, per favor, si podríeu pujar un poc el volum, perquè vos sent molt baix, molt.
0: Bueno, intentarem parlar... Sou vos, el protagonista. Poseu-mos exemples d'aquests topònims relacionats amb Cristòfol Colom a la zona del Mar Carib. Per exemple, quins podríem citar?
1: Pues, per exemple, podríem citar el primer de tots, que és Sant Salvador. Podríem citar un molt important, que és Cabo Verde. Un altre que estan relacionats amb el seu nom, que és Joan. Un altre és que estan relacionats en Mallorca, etc. N'hi ha molts. 128, Colom, per això, Cabo de l'Àngel, per exemple.
0: De fet, acabeu de dir que el seu nom era Joan, perquè vostè defensa que era com una espècie de Cristòfol, era com una espècie d'escut social, perquè ell realment, vostè diu que nomia Joan Colom Cifra. És així?
1: Sí, és que, mira, si me permets en un minut, sí, ja us explico per què havia d'amagar tot això, perquè si no entendreu res de lo que jo he descobert o lo que jo he publicat. Mira, en Colom i el seu germà, en Tomeu, eren fugitius de Mallorca perquè havien participat com a líders de la revolució de la part forana. I varen fugir de sol l'ajuntament amb en Miquel Ballester, de Manacor, i varen estar enrolats com a corsaris amb el duc de... el duc de Provença, que el seu almirant, diríem, era el seu sogre en Casanova Collom. I això ho diu el seu fill, ho diuen les cases, ho diu el propi Colom i ho diuen documents del Consolat de Mar de Barcelona. Després, quan ells se'n van anar, mentre feia de corsari, van enfonsar una o dues naus del rei Joan II, era son pare del rei Fernando. I, a més, era de religió hebrea, no convers. De manera que, a partir del 3 d'agost de 1491, si ho haguessin agafat, ho haguessin penjat o ho haguessin cremat. De manera que, amb aquests antecedents, no és raro que en Salvador de Madariaga digués era peligroso conservar su nombre al llegar a Castilla, perquè l'Inquisició li anava darrere. I, si voleu, en 20 segons, te llegesc un... lo que deia... el bisbe de Granada a la reina Isabel. Li deia, me he puesto en contacto con la Santa Inquisición y con gran alegría he sabido que esta noble institución estaba preparada para encargarse de la pesada tarea de intentar salvar el alma del pecador Colón. Si vuestras altezas consiente confiar a Colón en nuestras manos, puedo afirmarle que la cubierta sobre la cual caminará no será la de un navío. De manera que, amb aquestes circumstàncies, ell havia d'anar molt alerta per un topònim que l'udís a Mallorca o a les Balears. I de posar el seu nom, naturalment. Aleshores, havia de simular que no havia Cristóbal Colón, però era Joan Colón. I havia de simular, no tenia per què dissimular quan posava, xerrava de la Huerta de València ni Peña de los Enamorados de Màlaga ni el riu Guadalquivir. Però quan se referia a Mallorca, quan se referia a Ramon Llull, pues havia d'anar molt alerta. Ara, si voleu, podeu començar.
0: Exacte. Ramon Llull, heu dit. També heu detallat en les vostres reedicions, recordeu, estem parlant de Criptogrames, Signatures i Origen de Colom, i també de Colom de Sant Salvador i Porta Colom, de Tomeu Paeres. Aquí sí. També detalleu similituds i influències de Ramon Llull, ara que l'heu anomenat. De Ves 25,
1: sí.
0: Per exemple, contau-mos.
1: Els llibres són complementaris, perquè estan fets pel mateix personatge. Un, Podantes Topònims, que a més dels topònims, això és mig llibre, l'altre mig llibre parla d'altres coses relacionades amb Mallorca i amb les Balears, però l'altre llibre és exclusivament de les seves firmes i les seves inscripcions. N'he analitzat més de 170, i en cap d'elles, i això ho dic clarament, en cap d'elles posa Cristóbal Colón. Si col... I a més jo dic que si qualque espectador, qualque lector me mostra una firma de que posi Cristóbal Colón, jo no només demanaré disculpes públicament, sinó que retiraré del llibre de la circulació.
0: I d'en Llull? Per què també ha, va posar noms relacionats amb Ramon Llull? Perquè, clar, no varen ser coetanis, hi ha 300 anys, 200 anys de diferència. Ell va posar topònims relacionats amb Ramon Llull, tot
1: 25,
0: i a risc...
1: 25 topònims, 25 topònims relacionats amb en Ramon Llull.
0: Per exemple...
1: Ell havia anat molt obert, també per a ser una... A la segona illa, sense anar més enfora, després d'haver dit Sant Salvador, la segona illa és Santa Maria de la Concepción. El dogma de la Virgen de Maria de la Concepción va ser un lema d'en Ramon Llull que va difondre i defensar per tota Europa. Fins que el papa ho va declarar dogma de fe, i el rei Joan II, que en Llull era el seu tutor, quan va comentar, el primer que va fer, quan va comandar, és a tota reina de Mallorca, de les Mallorques, va posar com a festa oficial el dia de la Concepció. I ell posa Concepció, no posa Concepció, com deien a Castella. Això és el primer topònim. Després n'hi ha 24 més. Com, per exemple, el segon, Isla de l'Assumpció, on les cases diu que li va posar l'Assumpció en honor, i el seu fill, en honor a la Virgen Maria, que la qual tenia un nombre, en fi, que tenia gran devoció. I que té que veure la Isla de l'Assumpció en Mallorca? Pues mira, el topònim més conegut del Mallorca arreu del món, en què tots els turistes li fan una foto i el coneixen arreu del món, és la catedral de Mallorca, dedicada a l'Assumpció de Maria.
0: Claro. Efectivament.
1: I comences a gritar i te comences a trobar 25 topònims relacionats amb un color.
0: I després, altres vinculats en Solla, Palma, Montuïri, per exemple... Sí.
1: Mira, una vegada analitzat que hi ha 373 topònims del Caribe a ser Balears, si llevant les repeticions, perquè n'hi ha que se repeteixen més de 20 vegades, aleshores me'n queden 128, que són un 82%. I després jo analitzo el que jo anomen nichos toponímics, que vol dir que hi ha persones que estan, n'hi ha molts, hi ha molta densitat, que són Solla, n'hi ha de vell 20, Montuïri una altra vintena, a Palma 25 i a Felanitx 38. Però això només és una dada, Felanitx 38. Jo inclús he fet un capítol que se diu El Barrio de Colom. El Barrio de Colom. Allà on hi ha topònims de les finques relacionats amb el nom dels seus familiars. I quan el Caribe descriu Montecristi, està descrivent la muntanya de Sant Salvador i tots els seus voltants. I així podria continuar.
0: És a dir, això fa revifar la teoria que Cristòfol Colom, o Joan Colom, tenia origen mallorquí o balear, perquè, si no, per què amagar la seva identitat? Per què no firmar mai el seu nom Cristòfol Colom? Perquè fugia, no? Perquè fugia.
1: Perquè fugia, i a més va ser el darrer lloc on va anar a proposar el seu projecte, perquè no en tenia cap ganes, perquè sabien els seus antecedents. De fet, jo tenc un capítol que se diu El Pacto de Barcelona, perquè tot ha de tenir una explicació. Resulta que els reis catòlics li van firmar el que en Colom els va parar davant, que no ho volien firmar, i en Colom no se va voler rectificar ni una coma. Per què ho va fer? Perquè hi va haver dues persones que varen influir molt. Una va ser una persona que era de Mallorca, que era en Joan Pérez, un frare franciscà. I jo explico per què. Aquest frare franciscà va intercedir i en Sant Àngel va posar 1.140.000 meravelles damunt la taula. I aleshores ja no li varen poder dir que no. Varen dir, bueno, ho hem de firmar. I varen firmar. Però quan varen firmar això, las capitulaciones de Santa Fe, que le dieron el título de Lón, de virrey, de gobernador general, que eso era en carrer de aquí, de esa zona de esa corona de Aragón, Castella no existía. Y quan va arribar tot això, varen firmar, a condició, això ha de quedar ben clar, perquè hi ha una altra teoria que diu que si el príncep de Viana, a condició si trobava aquestes terres, però si no els trobava, tots aquests títols pues, no entraven en vigor. De manera que, quan va arribar a Barcelona, els reis se varen trobar amb una patata calenta impressionant, perquè ja sabien els seus antecedents. Aleshores, la persona que ells diuen que els havia descobert en el món, ara imagina't quina papeleta per govern espanyol davant la Santa Seu, que era el que comandaven, en realitat, que un jueu no convers, condenat i en preu pel seu cap, i que havia enfonsat la nau, etcètera, etcètera, aquest era el que havia de patrocinar l'evangelització i la cruzada en el nou món. Clar, quan se varen veure amb aquesta patata calenta, varen dir, varen arribar a un acord. Nosaltres ho oblidarem. Esteu passat, i tu, que és el que diu el document de Borromei, exactament, diu, i lo aconsejaron fingirse llamar Cristóbal Colón. I ell ho va fer molt bé, va fingir que se deia Cristóbal Colón. Però, si mires les firmes i si mires les inscripcions, no.
0: Ho va fingir fins avui en dia. Tomeu Paeres, recomanam des d'aquí criptogrames, signatures i origen de Colom i Colom de Sant Salvador i Porta Colom són segones edicions amb continguts ampliats després de molts anys d'investigació. Tomeu Paeres fa molts anys que investiga aquestes qüestions i aquí se constata que en el Mar Carib, a la zona del Mar Carib, Tomeu Paeres ha trobat 128 topònims relacionats amb Cristòfol Colom, amb les illes, amb en Ramon Llull. Tomeu Paeres, un verdader plaer, que és la nostra recomanació d'avui per tots aquells curiosos sobre l'origen de Colom, una patata calenta, com heu dit, que fa 500 anys que redola. Tomeu, moltíssimes gràcies, bon dia i enhorabona per les dades. Gràcies, Tomeu.
1: Igualment,
0: a vosaltres,
1: que tingueu un bon dia.
0: Bueno, ja ho heu vist, és molt interessant aquesta patata calenta com de Tomeu Paeres, que encara rodada 500 anys després. Bueno, nosaltres d'aquí un minut tornarem aquí a l'actualitat, concretament a Andratx, per parlar de la recollida porta a porta.

0: El Dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
1: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu t'he dit vel,
1: tinta,
2: mur, cornada.
1: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Radiografia mallorquina.
3: Mireu, avui és a la nostra radiografia mallorquina. Volem parlar de la recuperació d'una tradició d'esplà. El bou rodat que tornarà a celebrar-se a Porreres d'aquí 15 dies. Va ser una festa que se va fer durant 5 anys, durant els primers anys de l'any 2000. Va deixar molt bons records i anècdotes, i dia 19 de setembre ressorgiran novetats respecte a l'organització, respecte al lloc, perquè se farà en el parc de Narabeta, i en finalitats solidàries, però en l'essència que tenia fa gairebé 20 anys. Parlem amb en Tomeu Sastre de Son Nebot, que és quinto, i un guany serà un dels organitzadors. Bon dia, Tomeu, com estàs?
4: Bon dia, com anem? Ja molt bé, vosaltres?
3: Beníssim, encantat de que recuperar una festa. Per aquells que no ho coneguin, en què consisteix? Crec que va ser com un... Per què no fèiem una porcella, per què no fèiem un xot i per què no fèiem un bou? Conta'm, com va ser l'origen, perquè d'això mos hem de posar l'any 2005, aproximadament, crec. Conta'm,
4: Tomeu. L'any 2005, per un grup de persones de Porreres, varen decidir fer un poc aquest bou i varen començar fent a Can Guillem, se fa al mig de la plaça, veient el que dius, que primer perquè no fèiem una porcella, després perquè no fèiem un xot, i ja varen acabar fent un bou. I un grup d'amics se va juntar del poble i feien això, i arribar a l'any 2008 o 2009, no ho sabem bé quin any va ser el darrer que se va fer, ja arribaren a ser més de 400 persones, va tenir un gran èxit.
3: Bueno, és que hem llegit que durant tot el dia hi havia centenars de persones mirant com rodava el bou, perquè, clar, per torrar un bou, no l'han de rodar, crec que, d'haver 24 hores, no? És a dir, no és senzill, no és com fer una porcella, Tomeu.
4: Exacte, l'han de posar a rodar un dia abans, perquè si no, no estarà fet. I el que dius també, la guapa és que la gent durant el dia se vagi acostant a veure com roda el bou i poder fer un pot de poble amb tota la gent que estigui per allà i tota la gent que vengui.
3: El primer bou, ell ha dit que va costar 1.000 euros. I els organitzadors eren 10, varen posar 100 euros cada un.
4: Exacte.
3: Clar, han passat els anys i el preu de secant de bou s'ha encarit. Enguany serà molt més car que fa 20 anys, m'imagino. No costarà 1.000 euros, podeu preparar
4: sí,
3: un crepat més.
4: Serà un poc més car, però bé, ja ho hem comptat tot i mal o menys mos sortirà bé. També tenim bastants de patrocinadors que mos ajuden i això que estan en el cartell, que en el cartell hi posa tothom qui mos ajuda i faran aparatir un poc més els costos i que podem ajudar més en aquesta causa solidària.
3: A més, la festa del bou rodat és tot estén de la preparació, no només el dia en si, perquè comença el dia abans, ja és més el ritual que has fet en si de torrar un bou. És més, el ritual, no? Tot el que envolta has fet, no?
4: Clar, començarem, l'ho dit, un dia abans, si això se fa dissabte cap vespre, començarem divendres hora baixa o vespre, posarem el bou ja a rodar, i bé, i nosaltres suposam i esperam que dissabte de matí, dissabte hora baixa, se vagi acostant la gent a veure-ho, i després ja a les 8 m'apareix, que és l'hora de sopar, sopar tots junts, fer germanó, fer poble, i després tindrem un pot de música i això.
3: Clar, però no per parts, és a dir, el poseu a rodar 24 hores abans.
4: 24 hores abans.
3: En la nit queden dos o tres de guàrdia, no?
4: Sí, en la nit haurem de quedar, acordar, sí.
3: L'endemà de matí, berenar.
4: El de matí, berenar, clar.
3: I a migdia, paella. Mentre el bou continua rodant, la gent continua costant, no?
4: Exacte, sí, sí.
3: I crec que heu recuperat el cuiner, en Damià Mora, que un guany ho tornarà a fer ell, no?
4: Sí, exacte. Ara no és per aquí, però sí, ho tornarà a fer ell, en Damià, sí.
3: Bueno, i també, la novetat pel que fa a l'organització, és que voleu que aquesta vegada tingui continuïtat, tu és quinto, en guany, i que cada nova quintada s'encarregui del bou rodat de Porreres.
4: Clar, és a dir, amb aquest grup de persones del poble que s'ha juntat i ha decidit tornar a treure en van, tornar a fer ressorgir aquesta festa, mos van demanar als quintos una ajuda i això, i la idea és que en els anys vagi els quintos vagin seguint participant cada any. És a dir, en l'organització dels quintos i l'ajuda dels altres organitzadors i de l'Ajuntament de Porreres, que cada any vagi agafant més força i cada any vagi millor.
3: A més, la novetat també és que enguany hi ha un component solidari, perquè hi haurà organitzacions que rebran que se recaptin de les persones que vagin dia de nou en el parc de Narabata. Conta'm.
4: Sí, enguany és d'obert bé. Els beneficis que surtin d'aquesta festa aniran destinats a l'associació Balear, bé, a favor del Parkinson, i això. Ara te puc passar un company que te'l pot contar un poc més, això.
3: Bueno, i també, clar, enguany els beneficis aniran a l'associació Balear de Parkinson, però han de dir que per 20 euros, Tomeu, no és poc, perquè se pot sobar dia de nou en el parc de Narabata, ja no se farà davant Can Guillem. El bou és de raça Angus, alerta, bo. Patates, pa, vi, aigua, fruita, gelat, encimada, música, tot per 20 euros, però és que a més hi ha una causa, aquesta causa solidària que enguanya l'Associació Balear de Parkinson. I se poden comprar els tiquets perquè ja n'hi haurà de gent, per exemple, en el Pou Florit, a Cana Maria, a Can Benet Barón, a la Roqueta, a Can Guillem, a la Papereria Escantó. És a dir, arreu de Porreres se poden comprar els tiquets per anar dia de nou en el parc de Narabata, en el bou rodat. És així?
4: Exacte. Tots aquests llocs són els llocs que mobilitat, i m'han dit que sí, per poder vendre tiquets, sí.
3: Bueno, idò, ja ho sabeu, si voleu veure una neofesta, podríem dir-li, perquè va néixer l'any 2005 i des que de 5 anys se va deixar de fer, crec que coincidia amb uns altres foguerons i, clar, crec que se van arribar a solapar amb uns foguerons i crec que per això ara s'ha recuperat amb unes altres dates, no, Tomeu? És així?
4: Sí, un temps se fa per Sant Antoni, coincidir un poc amb el fogueron de Sant Antoni, i per això no va acabar d'anar tan bé, però ara han canviat les fetges i volen veure si pot durar molt d'any més.
3: I del que així sigui, ja ho sabeu, dia de nou, en el parc de Narabata de Porreres, torna el bou rodat. Tomeu Sastre, de Sant Nebot, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i que ara ja no se deixi de fer el bou rodat de Porreres i sigui una festa anual que cada any montin i organitzin els quintos. Gràcies, Tomeu.
4: Gràcies a
3: vosaltres. Bona, nosaltres ara d'aquí un instant rebrem a Maria Antònia Esquines i veurem què mos du avui en els temps de Mallorca Jove.
0: El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
2: i hi ha coses que no canvien, com Tentol.
5: Tentol!
6: Tentol! Tentol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
7: Bienvenidos a Segunda División.
3: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
8: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
9: En Tomàs
7: ho pot dir.
3: David Gui, bon dia.
9: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
3: Company Fuster, bon dia.
10: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres, a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
9: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
9: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
9: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
9: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
9: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest dia, setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
9: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu,
2: xiu.
9: I en puga, sí.
3: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
11: El primer dia està com tot descol·locat, no?
12: Sí.
11: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
13: Anant de les proves d'un bol o un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
14: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: Bueno, ja sabeu que si és dimecres i sona Forever Young d'El Fadil, és que hem de saludar Anna Maria Antònia Esquines en el seu temps de Mallorca Jove. Maria Antònia, com estàs?
1: Molt bon dia, Jaume, molt bon dia a tots. Encantada de seguir una vegada més, com sempre.
0: Bueno, i avui de què parlam? Conta'm quin és el tema de reflexió, perquè cap a la fi, el Mallorca Jove el que faim és reflexionar.
1: Sí, exacte. Sempre duc problemes, sempre
0: reflexió,
1: duc novetats.
0: Reflexió,
1: ho direm així. Sí. Superbé. I deia, mira, avui parlarem de tipus de persones a la tornada de la rutina. No tothom viu aquesta tornada de la mateixa manera, perquè hi ha persones que estan encantades de tornar o de tenir horaris, de tenir una organització, i en canvi n'hi ha que encara estan mentalment a la platja. I després una tercera personalitat seria les que a partir de dia 1 de setembre ja han decidit canviar completament la seva vida.
0: Sí, és que és com un segon gener, el mes de setembre, perquè el mes de gener tot mos feim els propòsits d'any nou, no? Diuen, enguany sí que començaré anant al gimnàs. Enguany faré dieta, menjaré millor, me llevaré sucre, deixaré de fumar, faré més esport, llegiré, m'organitzaré millor perquè som... I després arriba setembre, i és que és cert, això, i tornem a tenir exactament la mateixa energia, que és especialment curiós, perquè moltes vegades no només tornem a la feina en els estudis, sinó que hi ha com una espècie de nou ritual. Una agenda nova, material nou, bolígrafs nous, horaris nous, per tot això que han dit, llistes de coses que volen fer, aquestes llistes que no sé si mai se compleixen. Tu fas de llistes, Maria Antònia?
1: Sí, és que som una persona, Jaume, t'he dit, bastant organitzada. Si tinc tasques a fer, tot d'una en el recordatori del telèfon, les 3 i 4 coses, i fins i tot amb els horaris, perquè l'alarma me soni i no se m'oblidi. I una cosa que faig molt també és el fet de quan no me decidesc, i mira que som una persona bastant decidida, però quan no me decidesc, el que faig és agafar un fol i fer pros i contres, avantatges i desavantatges. Faig una ratxa enmig i quina de les dues sigui la més llarga haurà decidit per jo, quan jo no ho puc fer.
0: Molt intel·ligent, això. Hauríem de fer molt d'aspectes de la nostra vida. Anem a veure quin grup mos posàvem nosaltres, perquè jo ja t'he vist que probablement tenc una mica de tots els grups.

0: Començam amb un dels grans clàssics de setembre, Jaume, si t'aparei la persona de l'agenda nova. Aquesta persona no espera que arribi setembre. Probablement ja ha començat a mirar agendes a mitjan gos, fins i tot a juny, i en necessita una que sigui exactament com ell vol. Que si una pàgina per dia per tenir espai, perquè és una persona molt ocupada i ho ha d'escriure tot. Que si vol tenir visualment el calendari mensual, perquè per ventura vol veure que li ve la setmana següent. També fins i tot cerquen un espai per posar objectius a llarg plaç, si no és per la setmana que ve, és per d'aquí 5 mesos, separadors, fins i tot aquesta gent cada menester frases motivacionals que diu si ara llegis que això, començaré el dia amb un altre peu. Pot ser fins i tot adhesius. I quan la compra surt de la botiga amb una sensació de control sobre la vida és quan realment estan satisfets aquestes persones.
1: Però és que hi ha com una il·lusió inicial que és espectacular, manco quan la vius. Aquesta persona el primer dia d'agenda ho apunta tu, tot, no? Dilluns, gimnàs. Dimarts, estudiar. Dimecres, anar a comprar. Dijous, sopar amb els amics. Divendres, ordenar l'habitació. I tu penses, aquesta persona el deu tenir tot absolutament controlat. El problema és que normalment aquesta intensitat, no? Perquè avui en dia hi ha molt intensa, te dura una setmana.
0: No. Mira, Jaume, m'encantaria que aquesta fos la meva realitat. Que aquesta intensitat m'ho durés una setmana, però no me passa. O sigui, som una atleta molt nerviosa i si no ho tinc tot en el meu abast, és com que me pos encara més nerviosa. Per tant, ho he de menester tenir tot organitzat. De fet, jo quan aquest, amb les meves amistats, amb la meva família, el que sigui, necessit saber-ho, ja. Si jo d'aquí a dimarts no ho sé, me pos nerviosa. De fet, és una cosa que hauria de controlar, però això ja serà a propòsit de gener. No s'han de fer propòsits de setembre, jo. Però sí, tornant a aquestes persones que comencen molt intensament i després ho deixen anar, el que fan és durar una setmana com a molt, perquè després arriba dia 14, obris l'agenda i veus que la darrera cosa escrita és comprar llet de dia 7. Que passa? Que molta gent veu com a dia 14 o dia 7 com els dies fixos per començar, no? Nins que comencen a escola, els universitaris que també comencen les seves classes i demés, i després, a la llarga, això, se perd i a partir d'aquí l'agenda queda damunt l'escritori simplement com qualque cosa decorativa, perquè després no apuntes res. Jo ja t'he fet un petit spoiler dels tipus de persones que sóc. O sigui, sí que m'ho com s'agenda, sí que m'organitzo intensament, però la meva intensitat dura tot l'any. Jo vull saber si ets així d'organitzat o ets de l'altre tipus de persones.
1: Com més m'hi he tornat, més organitzat. De fet, l'altre dia vaig veure... Tu saps que la meva taula la ten plena de papers apuntats a boli, i la Marta Grau m'ho va fer una reflexió que van riure molt. M'ho va dir, sembla la taula d'un assassí en sèrie. No, perquè ho tenia tot apuntat en paperets...
0: Que només entens tu.
1: Que només entenc jo.
0: Perquè se posa una paraula clau i se suposa que se n'ha de recordar. Per exemple, en Jaume, si ha de gravar qualque cosa, posa estudi.
1: Exacte,
0: que devon gravar amb els continguts. I ha d'entendre que a tal hora té una gravació.
1: Exacte.
0: Crec que ho fas a posta perquè la gent no sàpiga quin plan tens.
1: No, perquè...
0: És difícil de xifrar.
1: No, però sí, per exemple, cançons que vull posar en el programa, coses que venen de recordar, però sí, quan vàrem riure molt en la Marta, com va dir, ja sembla la taula d'un assassí en sèrie, i clar, vaig començar a fer net, i efectivament, la més de la meitat dels papers no els havia de menester. Els vaig reciclar i vaig ordenar una mica una, però sí que de jove era molt més desorganitzat. Ara no, el temps t'ensenya que l'ordre i l'organització i la previsió el molt més còmode.
0: Clar.
1: El molt més còmode, la previsor, s'ha organitzat...
0: T'evites molt d'ensurts.
1: Exacte. Els ensurts venen tots sols. Els ensurts venen tots sols. Tu, per exemple, tu com te definiries a l'hora d'organitzar-te?
0: Clar, tu has dit que agafes un paper reutilitzat, l'escrius en el paper i demés. Jo t'he de dir que som més de la generació digital i aquí de dins estic senyalant el meu telèfon. Està tot. Jaume, jo entre l'aplicació de recordatoris i està tot per dies de coses importants de les quals me n'he de recordar. Si no me'n record, estan programats per hores perquè soni una alarma. Ara, per exemple, aquí tinc acabar vídeo, que tinc un vídeo a mitges de contingut per editar. Tornar a funda, perquè vaig fer un lliurament i me vaig equivocar. Vaig fer una compra online i no vaig agafar d'un model que no era el meu. Què més tinc? Ah, sí, he de buidar el MacBook, o sigui, el meu ordenador, abans de començar el curs, perquè tinc una quantitat de contingut de l'any passat que no m'interessa i ja se me comença a queixar de que no té emmagatzemament. Per tant, 100% pro mòbil, tinc 50.000 aplicacions, l'aplicació de recordatoris, l'aplicació del calendari i, a més, el meu bloc de notes, que és a on ho apunto tot.
1: Ara quedaràs un poc estorada. A banda de la meva taula plena de papers, això és la meva agenda del mes.
0: El calendari
1: ple de notes, de cites, que també només entenc jo, però que, per exemple, com que moc poc el cotxe, demà sí, he d'anar posant en marxa, no?
0: Perquè te'n recordis.
1: Perquè te'n recorda'm, però sí que és cert. Però...
0: I és que, Jaume, després arriba dia 14, obris l'agenda i veus que la darrera cosa escrita, com hem dit abans, és una cosa que t'ha escrit fa mil. Per tant, jo crec que són més de mòbil, perquè a més és una cosa que té més a mà, així no m'oblid com a la gent d'utilitzar-la, però després tenim la persona que té el calendari, a més, superorganitzat. Clar, jo, Jaume, ho hem vist ara. La gran diferència entre en Jaume i jo és que el calendari en Jaume el té d'un únic color i en paraules que només desxifra ell. Jo ho tinc tot en colors, amb icones, mira, veus.
1: Cada color significa un tipus de
0: que
1: tasca.
0: Que avui ara vaig anar al cine i d'ahir tinc una càmera.
1: D'acord.
0: O que demà, mira, he de tornar al paquet. Tinc un paquet. I així ho faig molt visual. Perquè,
1: molt
0: clar,
1: visual.
0: Hi ha molt de tipus, o sigui, colors diferents, recordatoris, alarmes, notes i llistes de tasques, i en teoria això et fa com una satisfacció de pau, de dir, tinc tot organitzat. No sé si a tu te passaria...
1: Sí. En teoria, així ets la persona més organitzada del món, però és en teoria, això.
0: Perquè... Clar, després hi ha la típica gent que té 26 notificacions, Jaume, i diu, bé, com que ho tenc en colorins i amb adhesius i demés, no passa res si hi ha 26 notificacions pendents, 14 recordatoris que ja han passat de data, i encara diu així. No, està tot controladíssim, perquè està per colors i per dir, ara bé, ha caducat? Fa dues setmanes. No sé si seràs a temps fer la tasca que havia de fer fa dues setmanes.
1: No, no podria viure així.
0: Jo tampoc.
1: No podria viure. I mira que he estat així, desorganitzat, impuntual, però amb el temps...
0: Dels errors s'aprèn, Jaume.
1: Exacte. Una cosa que passa molt és que hi ha gent també que compra la gent de nova, però també per postureig.
0: Totalment.
1: Per postureig. No la demanaste, no l'emprarà, probablement ja ho saps abans de comprar-la, no? Però està guapa, la portada, molt mona, que sigui... que s'estili, també, perquè hi ha gent que han passat un pot de moda, això és cert, i queda també damunt l'escriptori, que se l'endú, deixa la gent allà damunt, perquè la gent vagi...
0: Mira que organitzades, aquesta lota.
1: Sí, sí. I és la típica agenda que arriba a final d'any completament buida.

0: I ara passam al segon gran perfil. Aquest te sonarà un poc més de prop, el reutilitzador de material. Aquesta persona sé que no necessita comprar res, ni que per molt que sigui setembre ni gener, o diu convençudíssima o convençudíssima, aquest any aprofitaré tot el que tinc de l'any passat, que fa obrir un calaix que sembla un jaciment arqueològic i allà té tot el que ara menester.
1: Exacte, hi pot haver-hi material de qualsevol època, llapis, bolígrafs, bolígrafs de propaganda d'empreses que ja no existeixen, carpetes, llibretes de propaganda d'empreses que ja no existeixen, subratlladors d'aquests fosforescents, coses que probablement no recordava ni que tenia, i comença la revisió, allò de... Més aquest bolígraf... comences a fer
0: jo
1: així...
0: Jo ho faig molt.
1: Menci pinta, i jo en l'encenador li dono a Menci...
0: Per si veure que ha quedat aixut.
1: Si és que ha quedat aixut. Però com que ara he canviat de tipus de bolígraf, amb aquest no me passa. Aquest se veu si hi ha tinta o no, i ja no ho faig, ja no ho he de fer això sense anador. Però antigament funcionava. Però és que de vegades... jo vaig fer net a la darrera mudança, tot promet, i en realitat hem de menester molt menys coses de ses que tenim. Vaig fer net, i la veritat és que ho recomano.
0: Jo t'he de dir, Jaume, que també som partidari de reutilitzar bastant. M'encanta el fet de... Això sí... Començar setembre, va de fer s'estoig, no? I començar un fol reutilitzat a provar. En el moment en què veig que me queden dos comptats, no saps saber-se com fa després per anar a comprar.
1: Yeah.
0: Perquè, clar, hi ha la persona que també, a part dels bolígrafs, té una llibreta començada en 5 pàgines escrites, perquè jo, per ventura, s'ho ha comprat en el final de curs i no l'ha acabat, i pensa, encara en queden 80. Aquesta la puc reutilitzar?
1: Sí, bueno.
0: És un comentari molt eco-friendly. I l'any següent fa exactament el mateix amb una altra llibreta. I així constantment, és que si es reutilitza està beníssim.
1: Jo no només reutilitzo, aprofit. Ja he vist la pila de paper que tinc per escriure a la meva taula, perquè el paper doble, que ara és molt perillós a segons quines feines, perquè, per exemple, en el rei emèrit li va passar una vegada que va girar, seria més millor se'n recorda, va girar la fulla i estava impresa a dues cares i va començar a llegir de ser següent a fora. I tothom se va entema, excepte ell, va ser una anècdota que va passar fa de 20 anys, i va ser perquè estàvem impresa dues cares. Clar, impresa dues cares és molt més ecològic, sí. Però el podem imprimir només a una cara, perquè imagina't, tu saps el que és tenir un guió escrit a doble cara.
0: I comença-se en revés.
1: I comença-se en revés. És perillós. Per tant, què passa en seu paper una vegada mos queda la part blanca que no hem emprat. Reutilitzar. Jo escric molt a mà. Escric molt a mà i tots aquests papers els reutilitz, perquè no vol dir que no s'hagi de tornar a
0: emprar. Que els haguem de tirar tot d'una, clar.
1: No, se poden reutilitzar per passar a altra banda. I recordeu que estan parlant del mes de, precisament, Joan, estan parlant del mes de setembre.

0: Un altre perfil que m'encanta és la persona que aprofita aquest setembre, com cantaven els Pets, per fer una neteja general. Jo ja ho he fet un petit spoiler, no?, de que jo ja ho faig, que no només compro una agenda, però. Aquest el que fa és revisar tota la seva vida, pensa tu, i de juny que va acabar el curs, setembre, han passat 2 mesos. No li dona temps a canviar molt d'estil de vida, però bé, obri l'armari, treu roba que no se posa, revisa calaixos, tira papers, ordena fotografies, mira que té duplicat, no sé, jo és que ho trobo un poc excessiu fer-ho en qüestió de 2 mesos si ho fas pausadament.
1: Exacte.
0: Un poc cada dia. T'evites això?
1: Per sí, perquè normalment aquestes persones al cap de 3 hores només tenen ordenat un calaix. Exacte. Perquè si t'entretens mirant coses, trobes una foto, és que perds el temps, no l'inverteixes. Per cert, ara m'acabes de donar una idea, i ara que veig a setembre, sí que he de donar roba, que ja no me pos.
0: Molt bé, clar, hi ha una segona vida.
1: Com que he posat panxa, hi ha roba que no me pos, i he de donar roba, sí que és cert. Però bueno, hi ha més tipus de persones.
0: Sí, aquesta segona passa que acabes de dir, Jaume, és com una segona vida que li donem a les coses, i hi ha aquell perfil de persona que posa a la banda tot el que no necessita. Ara ho deies, el que no me va bé ja. Arriba setembre, ho tornem a repetir i pensa, si no he utilitzat aquest estiu, no ho necessit. I comença a posar coses a diferents tendes, que si igual a poc que si 20 de bon sigui, ja sigui roba, llibres, botxilles, material, aparells que avui dia, pots trobar qualsevol cosa de segona mà en superbon estat.
1: Sí, i això que t'ho he dit ara és important, la mateixa descripció. En perfecte estat, només utilitzat 2 vegades. Clar, però si ho penses, després mires bé la foto i té un crebull de ratxades, però bé.
0: Sí,
1: també és una bona manera de fer nota i recuperar tot bé. Això.
0: Sí.
1: O sigui, aquestes plataformes de banda de segona mà estan molt bé.
0: Perquè tot d'una ho venen superbé.
1: Home.
0: Que tot està en perfecte estat.
1: Home, no diràs, està fet una
0: jo ara, pitrafa. Saps què m'ha de passar? Vaig voler comprar una càmera i tot era una monada apagada. Menys mal que vaig quedar en la lota i en el moment en què la vaig encendre, la pantalla tenia un cop negre interior a la meitat.
1: Amor!
0: I jo vaig pensar que se pensava aquesta lota que no agafaria i encendria la càmera, que simplement diria, ai, està molt bé així per de fora, gràcies, me l'enduc. No t'ho perdis. Vaig deixar la meva targeta, SIM, de dins, per provar-ho. No me'n vaig recordar quan li vaig dir que no m'interessava amb un cop, se l'en va endur i no va tenir coratge a contestar-me ni cap dels cridats ni cap dels missatges que vaig fer per tornar-me a la targeta SIM. M'és igual, no estic per 20 euros les coses que hi havia allà dins. Sort que vaig tenir una còpia de seguretat a una memòria externa, perquè si no ho hagués perdut tot.
1: La targeta SIM, te refereixes a la targeta de
0: CCD, perdona, CCD. La memòria de la càmera, exacte, CCD.
1: Tanta sort que tenies còpia de CCD.
0: Sí, perquè hagués perdut totes les fotografies.
1: Sí. Per això paga la pena també, ara que he dit 20 euros, pagar un drive, perquè allà hi tens moltes coses que es puguin... Va bé invertir 20 euros en l'any, Maria Antònia, i no pagui aquest
0: insult. I parlant d'invertir, també tenim el comprador compulsiu de material nou. Qui no reutilitza, qui no fa neteja, qui simplement és el que no reutilitza res i el que diu és... Necessito una motxilla nova, una llibreta nova, bolígrafs nous, auriculant, tot nou. I passar tot ho té en perfecte estat a casa, però com que se torna a la rutina, necessita que sigui d'estrena.
1: A mi el que me passa és que com que jo som un poc de ponyí, m'agrada arreglar les coses, excepte el gas. El gas aquest nostre no el toc perquè no en sé, el gas és perillós i no el vull tocar, però m'agrada, tenc eines i tot el que se romp intent arreglar-ho. És molt difícil que jo tiri un aparell que tingui reparació.
0: Clar,
1: molt difícil.
0: Una segona vida.
1: M'agrada molt arreglar coses. Per això sí, quan te compres una cosa nova, la sensació és molt, molt real. Perquè comprar una cosa nova te dona la sensació que també estàs començant com una etapa nova. És una mica psicològic. Està en el llibreta, quan la veus allà, neta, nova, agenda. Sembla que també estrenes vídeo. Per exemple, jo no sé si te passa a tu amb els mòbils, que jo encara guard la caixa del mòbil
0: també
1: anterior. Perquè la tenc, en lloc de reciclar-la en el cartó.
0: Sí, jo també la tenc.
1: Però no sé per què,
0: tranquil·litat,
1: de vegades, la guardam.
0: I si la necessito.
1: Ja, però és que no sé, jo quan he duit el mòbil a arreglar, a canviar, és que la part descarregador, l'he duit sense secar-se.
0: Clar, no la necessito.
1: Però no sé per què guardam secar-se de les coses, és curiós. Més perfils de persones.
0: Exacte. La persona dels propòsits impossibles, abans ho vam avançar que hi ha gent que estudia a setembre, oi? el veu com un 1 de gener i fa una llista de 25 coses que vol canviar. Ginar, diet, estudiar, llegir, aprendre anglès, dormir més, mirar menys el mòbil, veure més els amics, és que se m'acudirien mil coses, fer més plans, estalviar.
1: Clar, però és que el problema no són els propòsits, és el vol començar-ne tots el mateix dia. Això és com el gener.
0: Dia tornem a ser intensitat,
1: que sí? Dia primer de gener deix de fumar el sucre i vaig anar al gimnàs. No, tira, perquè és que una cosa és dir, aquest setembre intentaré fer més esport, no? I una altra és pensar que a partir de demà t'aixecaràs a les 5, aniràs al gimnàs, meditaràs, llegiràs 30 pàgines, allò d'una berenar saludable, fas feines les teves hores i encara tens temps per sobre baixa, tens i ganes per quedar anant al cinema, és que jo necessitaria un dia de 35 hores.
0: Sí, exacte,
1: hores,
0: i el meu
1: no
0: padrí sempre me deia tothom té 24 hores en el dia.
1: Exacte.
0: Tu, en Jaume, en Joan, qui sigui, tots cert. Tenim 24 hores.
1: Cert.
0: Però ara arriba Jaume es perfil, que és el meu preferit, perquè jo crec que és el que me sent més identificada, que és aquell nostàlgic de les vacances. Aquest no necessita cap agenda, perquè encara està mentalment a Formentera, a Menorca, a la muntanya, allà on hagi estat durant les vacances. El que fa és tornar a la feina, però encara parla de les vacances, d'aquell viatge cada 5 minuts.
1: Sí, qualsevol cosa li recorda les vacances i l'estiu. Sento una cançó, diu, ai, aquesta la posàvem a la platja, te'n recordes? Menja una cosa, ai, això me recorda quan vàrem estar en el viatge, te'n recordes que ho vàrem menjar? Obri el mòbil, després té 2.000 fotos que encara no ha seleccionat. Que
0: són
1: jo
0: també, aquesta.
1: Ja, però jo amb això sí que som ordenat també. Només amb aquestes fotos bones i se pugen en el drive les clar. Fotos bones. No, jo això de tenir la mateixa foto 5 vegades, com que avui en dia no pagam revelat de carreter. Surten ja. Gratis. No. Només les bones.
0: M'hauries perquè de passar un pot d'aquesta necessitat de neteja. Sobretot a nivell mòbil, perquè
1: per
0: jo tot estens, ho guard.
1: Es estens,
0: de
1: això.
0: Dir, i si necessito aquesta fotografia, i si ara m'agrada més aquesta, però no m'agrada aquesta altra.
1: Estens t'ho donarà,
0: sí.
1: En això.
0: I també hi ha l'estret contrari, no?, d'aquesta gent nostàlgica, i aquesta persona que està encantada de tornar a la rutina. Aquesta persona que diu, és feliç, quines ganes tenir de tornar a la rutina, tenir horari, no aixecar-me qualsevol hora, de tornar a veure els meus companys, organitzar-me, no comparteix aquest sentiment, Jaume.
1: No, no podria ser que tots nosaltres siguem com una mescla de tots aquests perfils. Un poc d'agenda, un poquet de mòbil, un poc de reutilitzar material, un poquet de comprar coses noves perquè me fa il·lusió, un poquet de propòsits impossibles, això ho tenim tots.
0: Tots.
1: No?
0: 1 de gener, 1 de setembre, exacte. El dia que sigui.
1: Un poquet d'improvisació, que diuen que també, home, ha de quebre improvisació, perquè no se pot ser tan quadriculat, perquè li lleves com alegria a sa vida, tan
0: sí.
1: Quadriculat. Jo som quadriculat fins a un cert punt. S'ha de deixar un marge, s'improvisació, no?
0: Sí, perquè crec que la tornada a la rutina no ha de ser necessàriament aquell moment en què ens exigim canviar-ho tot. És veritat que és com un tema que en parlàvem recentment, ara sobretot que ha començat primera setmana de setembre i per gener en tornarem a parlar. Però també pot ser simplement tornar a poc els horaris, recuperar els hàbits, fins i tot ser un poc nostàlgics i dir ai, que bé m'ho haig passat, però fora obsessionar-se i començar setembre en aquest cas sense pensar que el dia 1, o sigui, ahir, que jo ja faig tard, han de tenir tota la vida resolta.
1: No, a més, els propòsits impossibles, tu ho has dit molt bé quan hem començat. Setembre
0: proporcionadament,
1: no ser...
0: entens. Sí. Deixeu-vos intensitat d'un costat. Jo també m'ho aplicaré, perquè som la primera, que m'havia reflectit en tot el que hem parlat.
1: Sense pressa, però sense pausa.
0: Exacte.
1: Ha parlat de setembre. Mira, on anem amb una cançó que parla de setembre, de Wind and Fire. Maria Antònia, molt bé demà.
0: Molt bé demà.
1: I de moltíssimes gràcies. Vos deixem d'aquí 3 minuts en les notícies i després en els esports. Salut. Bye.

0: per defensar el text al Parlament i que es creï també una comissió de seguiment per intentar agilitar els terminis en l'objectiu que estigui vigent la pròxima temporada. Així de contundent s'ha mostrat avui el president del Consell, Dolfo Vilafranca.
1: El 2023 la limitació de vehicles serà efectiva, malgrat més per Menorca. Això és així.
0: Una de les novetats respecte del test inicial té a veure amb la reciprocitat. Es demanarà a la resta d'illes que modifiquin la normativa perquè els vehicles de Menorca quedin exempts de les restriccions, de la mateixa manera que no s'apliquen limitacions als vehicles de mallorquins, eivissancs i de la gent de Formentera que visiti Menorca. Edu Ropsi és el conseller socialista.
2: Sobretot perquè serà un estímul per les altres illes perquè modifiquin la seva llei en el mateix sentit, per fer que efectivament Balears sigui terra franca per tots els ciutadans, independentment de si ja en sa que visquin, i és motiu per es que s'hagin de desplaçar.
0: Com ja havia anunciat, Més per Menorca ha votat en contra de la proposta, assegura que la modificació legislativa és totalment innecessària i que també endarrereix l'aplicació de les restriccions. La consellera no escrita, Maite de Medrano, també s'hi ha oposat.
3: Bé, tot això a Menorca, a Mallorca, el Consell també té previst fixar aquesta mateixa tardor el sostre d'entrada de vehicles i de cotxes de lloguer per a temporada que ve, el màxim de vehicles que podran entrar, per tant, a l'illa. És una de les mesures que ha anunciat el president Llorenç Galmés després de la reunió mantinguda amb tots els seus consellers per iniciar el nou curs polític.
4: I ho farem tenint en compte l'aprovació de la llei en el Parlament i també l'estudi de càrrega que ens entregaran en el mes d'octubre. Per tant, com veuen, és una prioritat per a aquesta institució que la regulació d'entrada de vehicles de Mallorca entri en funcionament la temporada que ve.
3: I Pedro Sánchez confia que Ceuta surti reforçada després de la crisi migratòria que fa més d'un mes que pateix la ciutat, quan més de 70.000 persones varen accedir regularment i de forma massiva a territori espanyol.
0: El president Tamas avui un missatge amb motiu del dia de Ceuta en el qual assegura que entén el malestar que es pateix als carrers, però confia també que en les ajudes els residents puguin recuperar la normalitat el més aviat possible.
5: Me hago cargo de que para muchos de vosotros y vosotras, hasta que no se recupera la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente. Pero quiero aseguraros que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad y tengo el convencimiento de que, como en otras muchas ocasiones, Ceuta saldrá reforzada de esta situación.
3: Del que no ha parlat Sánchez des de l'informe policial, que al contrari del que fins ara han defensat a l'executiu espanyol, apunta que agents marroquins haurien col·laborat a l'entrada massiva de migrants. L'executiu espanyol manté que desconeix totalment de l'existència d'aquest document.
0: És un document que ja està en mans de l'Audiència Nacional, que investiga les causes de la llau migratòria que va deixar com a mínim un total de 140 morts. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha exigit explicacions i ja ha mantingut els primers contactes amb la cúpula policial. Partit Popular i Vox, però, han reclamat la seva dimissió per, diuen, mentir sobre el paper del Marroc en aquesta crisi.
3: Bé, aquestes i d'altres qüestions, com sempre, les ampliarem a partir de les dues. Serà ja en temps d'informatiu migdia. Avui, en Juan Luis Marcos, ara per a quedar amb tota la crònica dels esports a IB3 Ràdio.
6: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

Una i cinc minuts, dimecres 2 de setembre. Bon dia. A la fi, ja s'ha tancat el mercat de fitxatges. El Mallorca finalment ha fet 13 incorporacions. La darrera, el

0: jove migcampista Guille Fernández. Amb Lluís Fortes, el control tècnic, començam les portes d'avui. Lluís García, el tècnic del Mallorca, ja sap en quina plantilla comptarà aquesta temporada per intentar l'ascens a la primera divisió. Ahir, a la fi, es va tancar aquest mercat d'estiu, darrer dia, per moviments. Ahir a l'estadi de Son Moix, només una arribada, la de Guillermo Fernández, ja ho comentàvem a les portes d'ahir, que havia arribat a Palma, i a Hierobaixa va firmar el seu contracte, el jove futbolista de 18 anys que arriba procedent del Barça Atlètic. El català, una aposta de futur del club, firma fins l'any 2031, i el Mallorca ha pagat al voltant de 3 milions d'euros al Barça per al seu fitxatge. Pel que fa al capítol de sortides, ahir, sense novetats, se parlava durant unes hores de la possible sortida de David López, també d'Antonio Sánchez, però no, finalment, els dos jugadors mallorquins continuaran a les ordres de Lluís García. El director de futbol del Mallorca, Pablo Ortells, va parlar ahir a l'estadi de Son Moix, una vegada tancat el mercat del Mallorca. Diu Ortells que està content amb la plantilla que s'ha confeccionat.
1: Sí, ha sido un año de cambio, hay muchas entradas y muchas salidas y yo creo que pues la gente que viene, viene con muchas ganas, con mucha ilusión de ayudar al Mallorca, de crecer, y yo creo que eso se está transmitiendo y muy contentos.
0: Com deia, l'única arribada ha estat la del futbolista català Guille Fernández, que avui ja s'ha exercitat per primera vegada a les ordres de Lluís García. Diu el futbolista que arriba al Mallorca amb moltes ganes de complir l'objectiu de l'ascens a la màxima categoria.
2: Estoy muy contento, estoy muy orgulloso de poder ponerme esta camiseta y estoy muy contento. Bueno, el proyecto que tiene el equipo, creo que al final la manera de jugar que tienen, el equipo en sí, un equipo bastante joven, y creo que eso al final me ha traído mucho a este equipo. Bueno, espero principalmente cumplir las expectativas que tiene el equipo, los objetivos que tiene, las metas, y bueno, creo que ya sabemos cuáles son y están bastante claros.
0: Això pel que fa al Mallorca. A la primera federació, l'U d'Eivissa va tancar el mercat amb el fitxatge d'un central. El club pitius va incorporar Jeremy Blasco, que arriba cedit del Radomiak polonès. El futbolista francès de 27 anys també ha jugat a la Lliga Espanyola. Va vestir durant 3 temporades la camiseta de l'Osca. I pel que fa al capítol de sortida, sorpresa a la jornada d'ahir, perquè Manu Pedre ha deixat de formar part de la plantilla eivissanca. Michel Sanz, director esportiu de la U d'Eivissa, també ha valorat avui el mercat de fitxatges del club eivissanc.
3: Creo que hemos hecho un mercado de primeras opciones en todos los puestos y todo lo que hemos ido al mercado por él lo hemos conseguido. Hemos tardado más en firmarlos, pero por situaciones personales de que el futbolista viene de una categoría superior y siempre le cuesta dar el sorpaso hacia detrás, pero al final todos los que están aquí están convencidos, pero hemos tenido que tener paciencia para que estén aquí. Yo siempre lo dije desde el minuto uno, que el objetivo del club era tener a 1 de septiembre la mejor plantilla, y creo que así es.
0: Les paraules del director esportiu de la U d'Eivissa, i també en el món del futbol. Atenció, perquè avui tenim protagonista. Avui entrevistarem a la portera del Barça, Cata Coll. Ja ha començat la temporada al conjunt català. Ho va fer en victòria per 5-0 contra el Tenerife. Volen saber com afronta aquest nou curs Can Barça, la portera de Pòrtol. En el món del ciclisme, avui un dia més, pendents de la Vuelta i d'en Enric Mas, que continua líder de la General. Ho fa amb un avantatge d'un minut i de 8 segons respecte al segon classificat, Primoz Roglic. Avui una etapa que podríem dir que se decidirà a l'esprint, una etapa plana de 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. I han d'estar pendents del ciclisme i també avui a Eurobaixa, pendents del tennis, perquè Jaume Munà jugarà la segona ronda de l'Obert dels Estats Units. El mallorquí jugarà a les 5 de l'Eurobaixa contra el francès Arthur Rinderknecht. El santanyiner i Rinderknecht s'han enfrontat en dues ocasions durant la seva carrera esportiva, amb una victòria per a cada jugador. Una i 10 minuts.

0: Una i 11 minuts, començàvem aquestes portes d'avui dimecres, un dia marcat pel tancament de fitxatges. El futbol espanyol, estàvem pendents ahir de l'estadi de Sant Mojo, veurem si hi hauria novetats. Com us comentava a l'inici, només n'hi va haver una, el fitxatge de Guille Fernández, el migcampista català procedent del Barça Atlètic, un migcampista més que estarà a les ordres de Luis García. Se parlava també de si Pablo Ortell cercaria qualque davanter. Finalment no ha arribat cap davanter més. I en el capítol de sortides, i doncs no se n'ha anat ningú en aquest darrer dia de fitxatges, han quedat a la disciplina mallorquinista David López, Antonio Sánchez i també Addon Prats. Anem a escoltar el que deia el director de futbol, Pablo Ortells, d'aquest mercat de fitxatge a la seva sortida ahir de l'estadi de Sant Moix. Pablo Ortells està content.
1: Sí, ha sido un año de cambio, hay muchas entradas y muchas salidas y yo creo que pues la gente que viene con muchas ganas, con mucha ilusión de ayudar al Mallorca, de crecer y yo creo que eso se está transmitiendo y muy contentos.
0: Content Pablo Ortells, que també va fer referència a la competència que hi haurà aquest any dins la plantilla vermella.
1: 29 o més, perquè tots els jugadors del filial al final també estan disponibles, dels juvenils, així som tots un mateix equip, un mateix grup. És veritat que n'hi haurà competència i n'hi haurà que disputar-se el lloc i jo crec que tractant-se de bons jugadors, jo crec que és el que tots busquem, tindre competència en la plantilla, que s'esforcen, que milloren el dia a dia, després serà decisió del míster de qui jugui avui, no?
0: I ja per acabar, Ortells, que va parlar del darrer fitxatge, de l'únic fitxatge que va fer ahir el Mallorca al migcampista Guille Fernández, un jugador que arriba traspassat del Barça Atlètic al Mallorca, que aposta fort per ell, ha pagat al voltant de 3 milions d'euros.
1: Bé, jo crec que és un molt bon jugador, té un present molt bo i un futur encara millor. Crec que hem de treballar tots junts per a acabar de formar-lo. És un jugador molt jove i tenim moltes esperances ficades en ell.
0: Esperen que sí, que surti bé aquest fitxatge. Per cert, avui baixa a les 5 a Sant Moix, el director de futbol Pablo Ortells i també el director de negocis Alfonso Díaz faran balanç d'aquest mercat d'estiu. Demà ho podrem escoltar aquí a Esportres Migdia. El mercat, que a la fi ja s'ha tancat, ho desitjava a Luis García i no sé si també ho desitjava el nostre company, en Miquel Berger. Miqui, què tal, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, Miqui, com estàs?
0: Molt bé, a la fi ja s'ha tancat, han hagut de passar tres jornades, dues victòries i una derrota, i ara sí que ja el Luis García ja sap amb quins efectius comptarà, com a mínim, fins al mercat d'hivern, no?
2: Sí, i són molts. Els jugadors, jo crec que si han de posar un emperò al mercat del Mallorca ara mateix, és aquest, no? Jo crec que haurien d'haver donat un parell de sortides, sobretot a jugadors a la recerca d'una sessió que pugui tenir una evolució. Estic pensant, a part d'en David López, que segurament ara ja serà el cinquè central, en Luis Orejuela, que amb l'arribada d'Alberto Moreno tens en Antoni Lato que no ha pogut sortir, jo crec que la seva evolució demanava una sessió, sobretot si la tenies demanada per part del Nàstic de Tarragona,
0: sí.
2: Que tu saps que amb en Xisco Campos
0: era bona relació, no?
2: Clar, i a més l'hagués tractat bé, és a dir, sí. Encara que no el fes jugar, no seria un d'aquests entrenadors veterans que passen del jugador. No, tu saps que allà en Luis Orejuela estaria bé, sortiria de l'illa, que també jo crec que és important i podria tenir segurament minuts, perquè el cert és que el Nàstic sí que cercava un lateral, perquè ha fitxat un canari que estava lliure, així que, no sé, jo crec que els principals emperors serien aquests, i que la plantilla, a part d'en Dani Luna també, que és un jugador que segurament no l'has trobat sortida, però jo crec que la plantilla té massa efectius, és a dir, hi ha, per exemple, 6 extrems,
0: sí.
2: Que són moltíssims. Moltíssims, i després, bé, jugadors...
0: A més, jugadors... Miqui, li demanava, ahir, si no vaig malament, el nostre company en José Peña, per aquest fet, que gairebé hi ha 29 futbolistes a disposició de Luis García, però a més, en Pablo Ortells deia que no, que encara n'hi ha més, que els desfiliats també compten. Per tant, n'hi ha una trentena, no?, de jugadors que podrien estar a disposició de Luis García. Són com a massa. Eh?
2: Sí, són massa jugadors, però vaja, jo crec que sí, això és ja... és feina de Luis García, com ho ha de gestionar. No serà fàcil, perquè hi haurà més jugadors descontents per no jugar que contents per fer-ho. Així que ja veurem com ho fa, però en el que és el més important, en els jugadors que sí que li donam un rol important, jo crec que la plantilla és bona en el sentit de que està, òbviament, tots els jocs coberts i amb molta gent polivalent. Sí que jo crec que en Luis García sí. Fins ara no s'ha vist molt, perquè els canvis que ha fet, jo crec que en tres jornades només ha fet un tàctic i l'altre ha estat per la baixa d'en Sergi Darder. Exacte.
0: Sí.
2: La resta no hi ha hagut molta rotació, tal volta també perquè és un equip que s'està formant i vol que vagin agafant les idees més ràpidament, però vaja, jo crec que en Luis García té material per poder
0: per fer una bona temporada, no? Per complir objectius.
2: Exacte, i ja també dels jugadors dependrà la competència, perquè competència n'hi ha. Ara, els que no juguen habitualment haurien de no baixar els braços i això, i crear una competència bona dins la plantilla, que d'això també viu i molt un equip de futbol.
0: Ahir estàvem pendents dels moviments, el darrer va ser Guille Fernández, el futbolista procedent del Barça Atlètic, és un jugador jove, ve a cobrir una posició que en principi, com comentàvem fins ara, podria haver estat coberta o estar coberta amb en Sergi Darder, amb Pablo Torre i companyia. Ja ho veurem, pot sortir bé o pot sortir malament, no ho sabem, però tu, així de primeres, confies, t'agrada aquesta aposta del Mallorca de darrera hora per un jugador tan jove?
2: Sí, perquè jo crec que el comparaven amb en Jan Virgili, és a dir, futbolísticament no tenen res a veure, eh? Vull dir que el fet de que arribi de Can Barça, de que hagi estat un traspàs en cost econòmic i amb un percentatge, però jo crec que a diferència d'en Virgili, el Mallorca no ha de menester aquesta figura, perquè ja la té coberta. Jo crec que això... pot ser bo perquè l'evolució d'un jugador que està molt per fer vagi piano, tranquil·lament, sense les urgències d'un equip que té moltes obligacions aquesta temporada. Bé, en realitat en té una, però bé, ja saps que segurament aquesta obligació no recau, o una de les figures en les quals no recau és la Guille Fernández, que jo crec que és un jugador que s'ha de fer, que s'ha de formar, que ha d'aprendre del futbol professional, i en la situació en què viu el Mallorca ho tindrà més fàcil perquè no hi ha cap urgència. Si ell ho sap interpretar bé, sap que el seu moment no serà immediat i que la seva evolució anirà poquet a poquet, jo crec que sí que pot ser un fitxatge rendible pel Mallorca. En una posició que ja no és que estigui coberta, Miqui, és que ara mateix...
0: Hi ha overbooking, eh?
2: Clar, i sobretot que si te demanàvem a tu o els mallorquinistes qui troba que ha estat l'MVP de les tres jornades, que ha estat el millor jugador, segurament dirien Àlex Sala.
0: I
2: on juguen Guille Fernández és on juguen Àlex Sala ara mateix.
0: Sí. Serà una gestió, és cert que els entrenadors diuen que tot sigui aquest problema, no? Va de triar entre jugadors bons, però serà una papereta complicada per Luis García aquesta temporada, aquesta posició de mig centre ofensiu. Més posicions, ja ràpidament, Miqui, zona defensiva, laterals, t'inspiren confiança aquests quatre laterals que podran dir que té el Mallorca per dreta i esquerra?
2: Clar, la gran incògnita és en Alberto Moreno. Si en Alberto Moreno està bé, jugarà en Alberto Moreno. Perquè la idea de...
0: Mira que el Latos l'altre dia contra el Ceuta va fer un partit correcte i bo, diria jo, no? Però clar... No...
2: El seu millor partit com a mallorquinista.
0: Sí.
2: Per amb números amb la mà també, eh? I a part que és un dels jugadors que més cor de tot l'equip, etc, però que va estar bé en Lato, que ha jugat tres partits de titular. Dissabte segurament serà el quart i és igual el seu rècord amb quatre partits seguits de titular amb el Mallorca. Però bé, més enllà d'això, sí. El que passa és que Lato està jugant com a més... més defensivament, no puja tant, i la idea d'en Luis García amb en Alberto Moreno... Sí. És que sí, que tota la banda sigui per ell.
0: Més ofensiu, sí.
2: Exacte. I equilibrar amb un central que pugui ser lateral dret, que per això arriba en Chetau ja. Saps? És un poc complicat, però no tant. És a dir, el que no vol en Luis García és que els dos laterals pugin a la vegada.
0: Sí.
2: I un dels dos tingui la banda tot sol per ell. I per això en Chetau ja equilibraria la presència d'en Alberto Moreno.
0: Sí, perquè en Calatayú tendeix bastant a tirar per amunt, no?
2: Exacte. Ara mateix ho està fent a l'inrevés, és a dir, en Lato queda més i el que puja és en Calatayú, que té tota la banda per ell.
0: I esperem que sí, que surti bé també aquesta aposta en els laterals. En David Gui estava RQR, que volia que el Mallorca fitxar un central, però per ser titular. I molt va dir que per ell en Sumaoro i també en John Donald no són futbolistes que puguin fer ombra en Raillo i en Valiant. No sé com ho veus, no sé si trobes que en Raillo i en Valiant seran els titulars, però que també tindran poca competència en aquesta posició.
2: Sí, jo estic d'acord amb ell. A més, jo crec que en John Donald, jo crec que si juga, jugaria més com a lateral, per això mateix, sí, per lo que deien sí. De l'equilibri, i perquè jo crec que en Valiant, en Raillo, bé, estan rendint en el seu nivell, i ja hem vist aquestes temporades que si estan en el seu nivell és molt difícil treure'ls de l'11, i si no estan en el seu nivell també.
0: Sí, és complicat, és complicat. I doncs, veurem com li surt aquesta aposta en Pablo Ortells. Avui a les 5 repassarà amb més tranquil·litat aquest mercat. De la davantera no te n'he parlat, Miqui, perquè no s'ha mogut absolutament res. No. Parlaven d'anar d'ons i tal vegada forçar una sortida. Se queda el jugador d'Artà i el Mallorca que aposta per dos fitxatges, no? Per Fuentes i en Buxa. A mi, sí. Sincerament, m'hauria agradat, jo no sé, perquè sempre quan acaben el mercat de fitxatges tothom vol un davanter golejador, darrer dia, veurem si arriba sí. Un davanter d'aquest nom. A mi m'hauria agradat un davanter una miqueta diferent, però finalment no s'ha apostat per cap.
2: Jo m'estranya el sentit de que si, jo sí que m'havien dit que Luis García volia un davanter més associatiu. No sé si és que troba que dins la plantilla... M'ho van dir abans de l'arribada d'en Buxa, que òbviament no és un davanter associatiu. No sé si amb l'arribada d'en Josep Cerdà també ha pensat que ell ho podria ser, no sé, ja ho veurem. I el que sí que tenc clar és que, perquè també s'ha dit molt de que faltava un migcampista físic i tal, en Luis García no vol aquest perfil de migcampista, i jo crec que ha quedat demostrat, perquè amb 13 fitxatges, si cap d'ells ho és perquè el Mallorca no ho ha.
0: Hi havia oportunitat d'aquests 13 que com a mínim un fos d'aquest estil, i no ha succeït. Res, el Mallorca que ha fitxat 3 futbolistes en aquest mercat d'estiu. Avui parlen Ortells a les 5, no sé si trobes, Miqui, que una de les medalles que se posarà d'aquest mercat serà... Ha aconseguit que futbolistes com Raillo, Pablo Torre, Sergi Darder, Martin Valien i companyia hagin continuat a segona.
2: És que ara mateix, llevat d'en Alex Sala, estan demostrant que el millor que ha passat de moment és això.
0: Sí, sí.
2: No?
0: Sí, no
2: pel rendiment de Valiant, del que puc imaginar que pot donar en Pablo Torre, que encara ha de donar més, jo crec que de moment el
0: Morlanes, no?
2: Sí, Morlanes, sí. En Sergi, jo crec que la millor notícia ara mateix és aquesta, sobretot perquè els fitxatges llevat d'en Àlex Sala, és cert que molts acaben d'arribar i que han tingut pocs minuts, però, per exemple, els extrems jo crec que encara han de donar una passa més, i de moment el que està enlluernat a l'aficionat és Àlex Sala. Però, bé, vaja, que la resta... aconseguir que quedin, sobretot en Valiant i en Pablo Torre, i en Sergi i en Manu, jo crec que...
0: És un mèrit,
2: sí. És un puntarro per el Mallorca. És a dir, són fitxatges que no haguessis aconseguit segurament al mercat.
0: No, és així. Són jugadors, podríem dir, de primera, que han quedat aquí a segona per intentar complir aquest objectiu de l'ascens. I esperem que en Antonio Sánchez no se'n penedesqui d'haver continuat en el Mallorca. No sé si ell ha intentat sortir o no, però finalment continua. Esperem que tingui minuts, no? Que Luis García compti amb ell, perquè és un jugador que sempre ho dona tot. Quan se posa aquí mirat a vermella.
2: Sí, el tema és si els té i on els té, perquè sí, el mig del camp és complicat.
0: Mig del camp complicat, lateral dret veurem, si ho té difícil, Antonio. Aquesta...
2: I pensa que el primer dia el va fer jugar a un Lubumbo, és a dir, d'extrem, ja veurem.
0: Veurem què passa, la temporada serà llarga, queda moltíssim, però bé, ja sabem la plantilla que comptarà el Mallorca, sí. El primer partit ja amb aquesta plantilla tancada serà dissabte, a les 9 del vespre contra l'Eldense, amb Antoni Fuster i amb Miqui Berger, que ens ho contaran des d'allà. Miqui, moltes gràcies, com sempre, un plaer.
2: A Ferrada Forta.
0: Que vagi molt bé, a Ferrada Forta. 1:25 minuts, fan la primera aturada per la publicitat, aparcam al mercat, i han de parlar a la portera mallorquina del Barça, en aquest acoll.
3: Lletres Ràdio és actualitat.
4: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 65 céntimos el kilo, el estofado de ternera balear al corte a 13,99 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
5: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mà. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
6: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
7: Dissabte a les 6 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió i primera federació.
8: En directe des de l'estadi Can Mises, Ude Eivissa, Rayo Majadahonda.
9: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Empat a l'Eivissa!
7: I des de l'estadi Pepico Amat, el Dense, Reial Mallorca.
8: Tot amb els millors comentaristes.
10: Hi ha una errada en la col·locació de la barrera, no vull fer de grinch, però és molt estrany que entri per fora aquesta pilota.
7: Les seccions amb els nostres col·laboradors i el bon humor.
11: Caramba, caramba!
8: L'emoció de l'esport a IV3 Ràdio.
3: Esports 3, el programa poliesportiu d'IV3 Ràdio.
0: Avui, doncs, continuem en directe aquí a Esports 3 migdia, IV3 Ràdio. I vos ho comentava a l'inici, avui tenim una gran protagonista, Marta Sampas. Com estàs? Bon dia.
12: Bon dia, bon dia.
0: No, no, Marta Sampas, no, no, gran protagonista, podria ser-ho, però ser. Aquesta vegada, en aquest cas, no ho és. Avui volem parlar, Marta, ho dèiem, a la portera del Barça, a la mallorquina, aquest coll. Ha començat ja la temporada, ho ha fet el Barça de la millor manera possible i tenien ganes ja de xerrar amb ella, amb com afronta una temporada més a Can Barça, no?
12: Sí, ja va començar guanyant i sense encaixar, que és l'important també per ella, victòria de l'equip i 5-0 contra el Tenerife. Volem comentar tot això i més amb la Cata, que ja la tenim a l'altre costat. Cata, com estàs? Bon dia.
13: Hola, bones, bon dia. Com va?
12: Beníssim, ja tenien ganes d'escoltar-te en mut competició, eh?
13: Sí, ja també tenien ganes. La temporada ha estat llarga, ja no me'n recordava el que era la temporada. Així que amb ganes de començar ja Lliga, Champions, tot el que toqui per tenir un altre any d'èxit.
12: Clar, és que dius que no te'n recordaves el que era una pretemporada com a tal, sencera, un estiu descansant, perquè les lesions, no, te tenien un poc així, però en guany comences en el 100%, podries dir que te...
13: No, sí, a més, tots els estius ha hagut europeus, el Mundial, sí. Els Olímpics, no t'entens mai aturava, amb aquest és el primer estiu que després de 6 anys puc aturar, s'agraïs estar a Mallorca un mes i mig, plena d'energia per tornar aquí i, com dius, ara enfocada amb enguany, en que tot surti bé, com dius, que les lesions respectin tot.
0: Què tal, Cata? Bon dia.
13: Bones,
0: comença una nova temporada, ho comentàveu en Marta, ets una jugadora jove, però has guanyat moltíssims de títols, també supos que l'objectiu d'aquesta temporada és guanyar el màxim de títols possibles, però com va de fam aquesta plantilla que no atura de guanyar, que vos heu acostumat a guanyar cada 2x3?
13: Amb molta fam. Al final crec que és l'ADN que du el Barça, que s'ha qui ve aquí a jugar, s'ha quedat tenint una ambició molt gran perquè ho volen guanyar tot. Enguany hi ha hagut incorporacions de gent molt jove i aquesta ambició que du la gent jove pues, se nota i se contagia també. Entonces, com dius, som el Barça, som un equip guanyador i és el que volen fer, guanyar.
12: Clar, que ho deies, amb aquesta ADN, amb els que pugen ja de per si les jugadores que formades en el planter, no? Blaugrana, una plantilla renovada, una plantilla en sortides, ho haurà xerrat ja moltíssim durant l'estiu, t'han demanat molt per aquestes sortides importants. Ara que ja estàu en marxa, ara que ja ha començat inclús la Lliga, ja estàu en competició, com te sents tu en aquesta plantilla? Perquè també passes a pujar un parell de graons, no? De dir, veterania, agafar un rol, el millor que tenien Alexia, en Amapi, gent així, i ara quedau encara, però a tal volta, no sé si sents una micona més de responsabilitat en aquest sentit.
13: Sí, no, bé, com dius, al final, al principi, quan van començar, pues, tot la gent que ho diuen aquí, pues, un poc raro, no?, de que no estigués, com dius, en Alexia, en Mappi, no, no, no, un poc raro, però al final t'acostumes, el futbol passa molt ràpid i ve gent nova i t'has d'adaptar a el que ve i, com dius, no, o sigui, jo soc la mateixa que sempre he d'integrar tothom el màxim possible, el més ràpid possible. Sí que és vera, pues, que ara me sent també un poc de ses, de ser veterana, és que tu només tens aquí, però bueno, intentar ajudar en el que sigui. Crec que ara també tenim la sort de tenir una molt bona capitana, que és la Patri Jarro. Estic superorgullosa de que sigui ella, de que sigui la capitana d'aquest equip. I bueno, crec que tenim molt bon equip per fer coses molt grans en guany també.
0: Ara tornava a comentar, Cata, hi ha jugadores molt importants en el Barça, entre elles tu, però clar, n'Alexia era un poquet el far guia, no?, d'aquesta plantilla, d'aquest vestidor. Aquesta sortida ha fet que, per exemple, jugadores com tu, com Naqueta Coll, s'hagi hagut de posar un galon més en aquesta 2026-2027?
13: Bueno, sí, pot ser, però bueno, jo crec que això al final te surt tot sol, no?, perquè vols que aquest equip segueixi caminant recte, que no hi ha moltes curves i que vagi aconseguint un camí sòlid, no?, i bueno, és el que intentem, òbviament. Com diu, l'Alexia ha estat una llegenda i encara ho segueix sent del Barça i l'ha mirat moltíssim, però ha estat un exemple de persona i de futbolista, i òbviament que tots els d'aquí m'ho han ensenyat a quan tenim que tenir aquesta ambició i el que intentem, pues, ensenyar nova que ve, intentant-li marcar que és el que volem.
12: Clar, l'Alexia va deixar una gran petjada que de ben segur està recollint molt bé. Ja ho has esmentat, la capitania de Napatri, primera capitana en guany, a més de que és de les nostres aquí per les illes, per IB3 Ràdio, poder contar que una mallorquina és la capitana, la primera capitana del Barça, és una passada. I tu, que has compartit tant en Napatri, com la veus? Com la veus dins el vestidor, ella, amb aquest nou rol?
13: No, lo veig com sempre. Al final, jo crec que això li fa especial, no? Que al final sigui el rol que tingui no canvia, que segueix sent la mateixa, que ha de riure quan ha de riure, que ha d'estar sèria quan ha d'estar sèria, que t'ha de marcar i posar-li més quan ho ha de fer. Crec que no podia haver millor capitana que ella, que reemplaçés en Alexia, i sé que sent primera capitana segur molt de títols i ho podem celebrar tots junts.
12: Títols, vareu guanyar tots els possibles, ja ho han dit, s'ha avançat ja a la Lliga, la vareu guanyar l'any passat, sou vigents campiones, dissabte segona jornada, visitau el Sevilla, ja vareu estar a l'11 titular, tu i Napatri, a la victòria contra el Tenerife. Dissabte, per exemple, contra el Sevilla, per tu és un partit especial per aquell primer any cedida allà, o és visitar la capital andalusa, o no?
13: Sí, no, bé, al final, és el meu primer any que vaig sortir de casa nostra, no?, que vaig anar a la península i, òbviament, que és especial. Entonces, la gent que vaig coincidir allà, vaig estar poc temps perquè va pillar el Covid, sí. Vaig estar 6 mesos, però és veritat que m'ho vaig passar molt bé sempre, quan dius, és especial tornar on va ser la meva primera casa que no fos Mallorca, i sí, amb ganes d'estar allà, de guanyar, òbviament, me sap greu, però sí, d'anar cap allà.
12: Guanyar, ja ho heu començat fent, amb 3 punts. També mirava jo que passat cap de setmana en s'inici de Lliga, la resta de resultats, i ho mirava, que tu i jo en tenim confiança de xerrar-ho així més clar, ho mirava amb l'esperança de que hi hagi resultats ajustats, no? Per exemple, el derbi madrileny, que sí que se va veure més igualtat. No sé si ho vius també un poc així, de dir ara, que no tan sols ha passat en el Barça, ha passat a altres equips, que la Lliga anglesa, altres lligues agafen molta força i la gent se n'hi va també a viure altres experiències, però que quedi una lliga potent. Parlaven de més enllà de lo que és el camp, el terreny de joc, s'inversió de l'aposta d'en Pau Gasol, vull dir, són coses que conviden a l'optimisme, que sí que pugueu viure una lliga que vos costi, no?, que se vos costi guanyar.
13: Sí, no, man, crec que l'objectiu és que la gent d'aquí no tingui que anar fora a jugar a futbol, no?, i que no tingui que anar a una altra lliga perquè trobi que és més competitiva, sinó que se vulgui quedar aquí, com per exemple la masculina, tothom vol venir aquí a jugar, no? Pues que sigui el mateix, crec que han de cuir com a objectiu la lliga anglesa, perquè ara mateix per allò, i tothom ho sap, és la millor lliga que hi ha, i crec que han de cuir, pues, coses que fan allà bé i dur-les cap aquí, però com dic, que estarem d'aquí, que estarem no se'n vagi, que s'aquell aquí, que puguem fer la millor lliga del món. Uh-huh.
0: Hi ha lligues potents, ho comentàvem, la lliga anglesa, per exemple, que està fitxant molt bones futbolistes del futbol espanyol. Tu, Cata, de moment, tranquil·la, contracte, si no vaig malament, fins 2029. Has demostrat en el Barça també la selecció que ets una de les millors porteres del món. No sé si tot i tenir contracte hi ha qualque toquedat a la finestra de qualque lliga d'aquesta. No, no diré la porta, però sí qualque finestra que fa toc-toc.
13: No, estic contenta aquí on estic, si no, no hi renovar l'any passat. Ja ho vaig dir, que l'any passat no vaig voler escoltar cap altra oferta que no fos primer ser del Barça. Sabia que n'hi havia, però bueno, el Barça per ja és el millor club del món. Vull guanyar tots aquí, vull fer història aquí, com dius, però ara fins al 2029 estic tranquil·la i al final futbol, que te pot canviar d'un dia per l'altre, però òbviament aquí estic bé, estic feliç, estic tranquil·la i vull seguir triomfant amb aquest club.
12: I de 3 anyets mínim.
13: I sempre mesos. Esperant que el Mallorca arribi. Però, doncs, això queda molt.
0: I ara te quedes tot. Encara podràs jugar a una altra lliga, per allò.
12: Jo la veig en 40. Espera, no ho he d'esperar tant, però la veig retirant-se.
0: Ja estaran jubilats nosaltres,
12: no,
0: eh?
12: No. No. Ai, no vull fer càlculs d'això. Quina por. No, però bé, que mínim 3 anyets segur, ho dius en sinceritat, i jo la veritat que apostaria que sí que complies aquest contracte fins al 2029. Després ja se veurà, mentre treballin bé les coses, sigui on sigui, almenys des d'aquí te seguirem. Però bé, xerrant de les camp partint, nosaltres sempre tirant a casa, les nostres, na Lucía Corrales, que ara també forma part d'aquest projecte tan interessant, bé, ja hi formava i continua en el London City, na Mariona a l'Arsenal, has estat amb elles aquest estiu, també, en les finestres de classificació, amb la selecció, que també és ben especial, van viure el mes de juny un partit inoblidable aquí a Son Moix. Bé, tema selecció, el Mundial no queda tant, ja compta enrere, no queda ni un any, juny de 2027, Brasil, que te desperta a pensar en defensar l'estrella que vareu guanyar 2023, Cata?
13: No, orgull, i més anar allà a Brasil, a jugar Mundial, ojalà hi ha quatre mallorquines, pues supercontenta i amb il·lusió, no, òbviament, es veuré que queda molt, però no, és com, sí, encara queda molt, però després t'ho trobes allà i sí. ja no queda res. Però no, crec que Austràlia i Nova Zelanda, bueno, van tenir un pot de sort i entre que van jugar bé, pues mira, molt van guanyar aquella estrella, però crec que em fa especial il·lusió perquè, bueno, hi ha totes les jugadores, tothom està disponible, tothom està bé, entonces crec que m'he especial il·lusió aquest Mundial i ojalà pues tornar a guanyar aquesta estrella.
12: Tant de bo, i que sigui, com bé deies, en quatre mallorquines, en Patri, na Mariona, na Lucía i tu, i per què no crec que arribin s'absoluta, però en destaquen moltes, això també ara en xerraran, que segueix havent aquí molt de talent a les illes, i aquest Mundial que n'estarem ben pendents, jo també és perquè sigueu quatre, perquè si sou quatre segurament hi haurà més força, però jo aniré a cobrir-ho, ja ho sé.
0: Serà l'enviada especial d'IV3, està postulant, i de quina manera, dus un any ja lluitant per aquest tema, Marta, mare de Déu.
13: Ja escriuré una carta i vetre.
12: Gràcies, Cata, gràcies pel teu suport. Serà important. No, però sí, sabrà que il·lusiona molt aquest any, pensant ja també en Mundial i ja un poc deixant, no de costat el futbol en tu, però sí que mos agrada saber com estàs, com has passat des unes vacances que mai havies tingut, o feia molt que no tenies tan llargues, has estat amb el teu campus també, que és una part de la teva vida esportiva que li dones molt de valor, no? Poder celebrar aquest campus cada estiu i tenir una sèrie d'activitats durant l'any també amb aquesta marca que t'acoi, que funciona molt bé, eh?
13: Sí, no, sí, la veritat és que sí. Ha estat un mes i mig de, bueno, com dius, d'haver fet un viatge, després campus, després Mallorca, el campus, molt bé, cada vegada hi ha més nins i nins, tot predominen les nines, no?, que també m'agrada això. I res, per Canya o per Pòrtol, que és on jo estic i jo no vull sortir mai d'allà.
12: T'he dit que hi vaig ser aquest estiu en sopar i és que t'estimen, eren amics i tot. Quan sabien que xerrava, bé, adoració absoluta en el teu poble, quan no, perquè sempre ho esmentes i el descans el fas allà. Ja per anar acabant, xerrant de futbol balear femení en aquest cas, ha censat aquest cap de setmana la segona federació, amb el màxim representant en aquest cas que continua sent el Balears femení venir i bé, i s'estan fent coses a poc a poc que també conviden a l'optimisme. No sé si ho segueixes, tens companyes, estàs pendent de com va, deies abans, del Mallorca, que tenen l'equip de categories inferiors, però a poc ho volen aconseguir. No sé un poc com ho vius tu des de fora.
13: No, bueno, tenc companyes, més tinc... una amiga que és Blanca Noguera, que és la portera
12: que
13: l'he conegut des que era ben petita. Sí. I sí, que ara comencen també la Copa de la Reina i ojalà guany i ho puguin enfrontar ells i anar cap a Mallorca.
12: Ai, veure, sí, entre setmana comença el fin d'aquest cap de setmana la Lliga i després tenen ja també partit a dimecres, si no vaig malament, a la Copa de la Reina.
13: Que els hi vagi bé.
12: Els anirà bé, segur. Tant de bo, imagina't, Copa de la Reina amb el Barça estaria molt bé.
11: Mare meva, seria un somni, sí. Un partidàs.
12: I xerrant de somnis, Miqui, que ho dius, somni per Naqueta, ja ho ha dit sempre, i ara també en aquesta entrevista ho ha tornat a
11: inventar. El
12: mallorquinista.
11: No s'amaga, el mallorquinista, com ha de ser, clar que sí. Si el mallorquinista, el mallorquinista. Com us en Mallorca, aquesta, ja per acabar, una temporada complicada a segona, 6 punts, va perdre el primer partit a fora, s'ha tancat el mercat de fitxatge, justament amb un jugador que ve del Barça Atlètic, en Guillermo, en Guillermo Fernández. Com veus aquest Mallorca? Pujarà o no?
13: Sí, jo amb optimisme, òbviament. És veritat que el primer partit que vam perdre vaig dir en guany, però no.
11: Fora de casa, una manera, com els hi costa, mare de Déu.
13: Sí,
11: ja li costava primera i a segona, R.
13: Sí, jo confio més. En Arnau tenen el meu molt bé, estarà també i donarà alegries a... En el Mallorca segur i, com dic, optimisme. Crec que és l'únic equip que veig per la tele, a més del Barça, òbviament.
12: Sí, perquè no molt seguidor de futbol, també ho diu.
11: Sí, vaig escoltar-ho d'això.
13: Així que sí, amb optimisme. Vull que pugin al final. Jolín, tenim un pare i una mare que són socis, van cada finde i vull que vagin a Mallorca primera.
11: Esperem que sí. Idò, res, que sigui una gran temporada com us tens avasats, que te vagi tot molt bé. Per cert, dia 11 de setembre, divendres, tens plans o no? Tot en entrenament i partir l'endemà, crec, no?
13: Sí. Vaig a... Sí.
11: Sevilla, no? Jugau
12: l'endemà. No, Sevilla és aquest cap de setmana.
11: Sevilla, que anava a dir. Sèrit de Madrid, sèrit
13: de Madrid.
12: Rebou l'Atlètic de Madrid, partidàs, ens ha tornat a Geni Hermoso. No, t'ho diu perquè, clar, és que aquí hi ha un concert que...
13: Ja, després, sí, ja l'he dit.
11: Va, Inna Marta, que t'agrada molt.
13: Li
11: vaig
13: dir a mis amics, va, cuico un avió i fes ton, però no.
12: Exacte.
13: No, mata.
12: Ja, clar, no se pot.
11: Sempre pot dir que te fa mal un poquet de dit, o una vegada te pot borrar un partit, no?
13: No, no,
12: és professional.
11: Clar que sí, clar que sí. Dic que sí. Hi haurà més oportunitats.
13: Ja l'iré a Marta, que no passi vídeo.
12: Exacte, ja t'enviaré. I per llevar-te un poc l'espinet, t'acomiadam amb una cançó i en donant-te les gràcies també perquè treguis temps dins de la teva rutina per tenir una xerradeta sempre en nosaltres, amb Vivetres. Una ferrada grossa.
11: Sempre un plaer. Exis, que vagi molt bé. Adéu, cuida't.

0: Que gran aquesta colla, Marta.
1: Sí, la veritat que sí, sempre, sempre és un gust xerrar, sí, xerrar
0: sí,
1: amb
0: sí,
1: ella.
0: Sí, sí, sí, sí. La veritat és que sí. I xerràvem amb aquesta, que també comença la temporada del Balears, sí. Debutarà aquest cap de setmana, a casa.
1: Sí, sí, diumenge. Diumenge ja és l'inici de Lliga. Devien tenir ganes de que comenci la temporada. Ho volen seure amb una de les capitanes de l'equip. Xerràvem amb la jugadora del Balears, Fàtima Traversaro. Fàtima, com estàs? Bon dia.
2: Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien y vosotros?
1: Pues muy bien, también ven pendientes de vuestro inicio de liga, pero vosotras supongo que todavía con más ganas, ¿no? De que esto arranque ya.
2: Sí, la verdad es que ya teníamos muchas ganas y llevamos esperando esta semana ya bastante tiempo.
1: ¿Y qué tal? ¿Cómo ha anat la pretemporada? ¿Quines son las sensaciones antes que arribau a diumenge?
2: La verdad es que hemos hecho una pretemporada muy buena, teniendo pues 6 semanitas de pretemporada, que eso nos ayuda bastante, y haciendo también cosas fuera de fútbol que nos ayuda también a unir el equipo, y la verdad es que muy bien.
1: Que bé, i diumenge ja primer partit, com dèiem, està bé estrenar-se a casa, no? Som mal ferit, en aquest cas contra un filial, avisant un poc, ja la coneixeu la categoria, però ja la primera, en el primer partit ja avisant que hi ha filials com els del València, bé, que són equips a tenir en compte, no, Fati?
2: Sí, todos los equipos filiales también tienen una forma de juego bastante buena y nosotras llevamos bastante en la categoría, así que jugar en casa la verdad que siempre nos ayuda, y más iniciar la liga en Som Malferit.
1: Serà això diumenge a les 11 del matí, per tant, convidar la gent que vos vengui a veure, que és important també l'afició, perquè, bé, ho comentàvem ara en aquest acoll, ni més ni menys que amb una de les millors porteres del món, no? que coneix bé a les vostres també, a Blanca Noguera, per exemple, i no sé com vos sentiu vosaltres de ser l'equip màxim representant, en aquest cas, de futbol femení a les Illes, no sé si un poc una responsabilitat de fer les coses bé, de tenir el Balears, en aquest cas, lo más común posible.
2: Sí, la verdad es que queremos enseñar también a las jugadoras que es importante estar ahí arriba, que hay que trabajar mucho para estar ahí, y también luego jugar en casa, que la afición siempre ayuda mucho y te ayuda a estar bien enchufado en el partido.
1: I, a més, bé, tu ets una de les capitanes, una de les veteranes de l'equip, novena, se diu aviat, Fàtima, novena temporada per tu ja en el club, acompanyada de jugadores veteranes també i professionals com Sandra Gavi Gutiérrez, Andrea, Ana Cora, Ana Sandra, Ana Blanca, que l'esmentàvem ara també. Però què tal les noves incorporacions? Com heu vist les noves jugadores que vos acompanyaran enguany?
2: Se han adaptado muy bien desde el primer momento, y me han sorprendido a bien, la verdad que son jugadoras muy buenas y que nos pueden aportar en nuestro estilo de juego, y creo que eso es bastante importante porque al final jugadoras como Sandra, Gaby, Andrea, que llevamos aquí bastantes años, pues ya tenemos una forma de juego, y las jugadoras que han llegado se han adaptado muy bien, y eso creo que nos va a ayudar bastante a todo el año que tenemos por delante.
1: Clar, que l'adaptació sigui bona de les nou arribades, en teniu gran culpa en positiu vosaltres, i també és cos tècnic, no? Supos que Fàtima, contentes en poder seguir a les ordres de Miqui Mayans i tot el seu equip, no sé com veus en el míster, amb ganes també de fer les coses bé en guany, no?
2: Sí, ellos trabajan muchísimo, y además como ya es la tercera temporada al final que estamos con ellos, los conocemos y ellos nos conocen a nosotras, no es la forma de trabajar, y creo que eso nos va a ayudar, la verdad, que mucho.
1: I esperem que aquesta ajuda i aquest esforç i aquesta feina que heu fet en pretemporada ja se noti diumenge a les 11 del matí, ja ho sabeu, a Som Malferit, debut al Balears una temporada més en aquesta segona federació, que no mos cansem de dir que és la tercera categoria de futbol nacional, reben el València Fèmines. Molta sort per diumenge i pel que resta de temporada, Fàtima, que sigui un inici amb 3 punts.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Adéu.
2: Adiós.
0: I dos, esperem que comenci amb bon peu aquest Balears de Miqui Mayans i sigui una temporada il·lusionant i bona.
1: Sí, n'estarem pendents, hem xerrat de la Lliga, però estarem pendents, i segur que també podran xerrar amb alguna jugadora la setmana que ve, amb
0: Copa
1: el
0: de
1: partit que haurà de Copa de la Reina, evidentment.
0: Compromís sí. Important la setmana que ve pel conjunt mallorquí. I continuem parlant de futbol, tornem al mercat, perquè també s'ha tancat el mercat a la primera federació ahir a vespre, i a l'U d'Eivissa també van tenir moviments tant en el capítol d'entrades com també de sortides, una sortida sorprenent perquè Manu Pedre, després de jugar el primer partit, ha deixat la disciplina del conjunt Pitius i l'arribada és la de la central Jeremy Blasco, que arriba procedent del Radomiak de la Lliga Polonesa. També ha jugat a Espanya amb Velosca a 3 temporades. Avui, el director esportiu de l'U d'Eivissa, Michel Sanz, ha valorat aquest mercat. Diu que està content i que tots els jugadors que han arribat eren primeres opcions.
3: El balance del mercado de fichajes es un mercado, ha sido un balance muy positivo. Sabíamos de la exigencia que teníamos, ya que nos enfrentábamos a una remodelación casi total de la plantilla. Desde el primer momento tuvimos muy claro el perfil de futbolista que queríamos, perfil de futbolista con hambre, comprometido con el proyecto y que nos permitiera tener una plantilla competitiva y equilibrada como así es.
0: Idò, aquesta és la valoració que feia de la plantilla Michel Sanz, el director esportiu del conjunt Pitius, que també ha parlat de més coses. Diu que s'ha fet una plantilla i un equip competitiu.
3: Creo que hemos hecho un mercado de primeras opciones en todos los puestos y todo lo que hemos ido al mercado por él lo hemos conseguido. Hemos tardado más en firmarlos, pero por situaciones personales de que el futbolista viene de una categoría superior y siempre le cuesta dar el sorpaso hacia detrás, pero al final todos los que están aquí están convencidos, pero hemos tenido que tener paciencia para que estén aquí. Yo siempre lo dije desde el minuto uno, que el objetivo del club era tener a 1 de septiembre la mejor plantilla, y creo que así es. Detrás de cada entrada y de cada salida siempre se obra pues, para el club, para lo que creemos que es lo mejor para el club. Ahora ya con el mercado ya cerrado, creo que tenemos una plantilla que nos da garantías, una plantilla de muy buen nivel y un cuerpo técnico que lleva trabajando desde el día 1 para sacar el máximo rendimiento a la misma.
0: I ja per acabar, Michel Sanz ha parlat dels dos noms propis del darrer dia de mercat, de Manu Pedre, la seva sortida, i també del fitxatge de Jeremy Blasco, del central francès.
3: Bueno, al final son circunstancias de mercado. Nosotros cuando llegamos creíamos que tenía que estar, pero es verdad que durante la pretemporada nos han generado igual un pelín de dudas y pues último día de mercado nos sale una oportunidad que creemos que era para mejorar la plantilla. Lo dije aquí la semana pasada, nosotros un club que vamos a aspirar a todo y tenemos que estar preparados para hacer cualquier tipo de movimiento. Y como decía antes, el timing quizás ha sido pues tarde y deprisa y corriendo, pero al final es... creemos que es lo mejor para el club. Bueno, pues Jeremy es un futbolista que nos va a aportar experiencia, que nos va a aportar solidez, que nos va a aportar competitividad. Un futbolista de primer nivel que viene de jugar en Polonia en primera división, pero que anteriormente ha jugado en la Real Sociedad B en segunda división, en el Huesca en segunda división. Creo que va a ser una pieza clave atrás.
0: Esperen que també hagi encertat en Michel Sanz i l'Eivissa faci una bona temporada. Vinga, 1:51 minuts, recta final. Avui és dimecres, avui toca Cor que t'ho perds.
4: Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio. I love you so, hey, that's
0: what you'll say, that's what you'll say. You'll tell me, baby, please don't go away. Com us agrada aquesta música que mos anima a córrer, Marta Sampas, avui cap on mos anam?
1: Avui anem a Vilafranca de Bonany, amb una 12a edició de la cursa de muntanya Puig de Bonany. Es diu Menja Hora Baixa, i per conèixer més detalls saludam a un dels organitzadors, que és en Sebastià Mesquida. Sebastià, bon dia.
5: Hola, bon dia. De moment bé.
1: Què vol dir això, de moment bé? Molta feina de cara a diumenge, no? Oh,
5: sí, molta feina. Preparar circuits i començar a marcar... I ara mateix m'acaben de dur la beguda per diumenge i res, i cercar coses i geleres i trull.
1: Una feinada logística, xerres d'hidratació, de que tot estigui preparat diumenge dia 6, l'hora baixa, l'hora és a les 6, però vosaltres ja vos hi posau des de fa molt de temps, 12a edició, Sebastià, i la feina ve de mesos enrere.
5: Molt, molt. I, clar, t'ha dut molt de trull, a més, amb aquesta calor, la gent està un poc cansades, ja. No sé si serà el darrer any, un guany.
1: Oh, no me diguis això. No, clar, perquè... Bé, jo t'anava a dir justament que des temps ens ha afluixat una micona en guany. Jo recordo l'any passat hi vaig participar en aquesta cursa de muntanya Puig de Bonany. Se va fer dur perquè la cursa és molt interessant en això mateix, en l'esforç que ha de fer els qui participa. Però és vera que va fer calor, no sé de diumenge que esperau, però una micona han afluixat.
5: No, per diumenge donen també calor. Si fa calor... Domeix de sol, molt va bé.
1: Sí.
5: Va bé, perquè a les setmanes quarts el sol s'ha amagat.
1: Ja és una bona hora.
5: El mal et si te fa aquella humitat, que per dins l'espinar no passa gent d'aire i la gent ho passa malament. I bé. Clar, nosaltres també tenim una tara que és la primera després de molta gent que té vacacions.
1: Això mateix.
5: I ja són poquets. Sí. I s'empunten menys, te costa arribar en el pressupost, perquè jo fa 12 anys que faig la carrera, però fa 12 anys que els sponsors me donen el mateix, m'entens?
1: Exacte, sí. Man, no.
5: I agraït, sí. Agraït que estic. Però, clar, sí.
1: És una feinada, és una feinada. Sí. Estic segura que després, però, en acabar, quedau ben satisfet de veure la gent contenta, de veure la gent mossegant aquests melons i aquest avituallament especial que té la cursa. Esmentaves ja Espinar, esmentaves un poc part del circuit, estem xerrant de dues distàncies, 3,5 i 7,2, desnivell de 530...
5: No. 7,2 i 13.
1: 13, no, 13,5, són els 13 quadrats.
5: Sí, però m'havies dit 3,5.
1: Sí, no em posarem més, idò, que ja és suficient. Quan vas pel quilòmetre 12, si encara te'n queda un, ja faig el fort, un i mig, és una micona més, ho tenia mal apuntat. Però sí, són dues distàncies, la 7 també és interessant, la 7,2 és interessant, ho deien l'any passat també, per la gent que no s'atreveix a una distància més llarga com són les 13, un desnivell important, es pujar, coronar, que puig de bon any, és vera que és preciós el circuit, però és exigent, Sebastià.
5: Sí, la veritat és que la gent, quan l'ha feta, sempre m'ho dona una hora bona, sí. Perquè, a més, tenim molt de voluntaris per mig, perquè no se puguin equivocar, perquè, clar, mal de fer qualque vegada marcar bé circuit, i posant fletxes i posant cintetes, però també tenim gent per mig, i la veritat és que quan arriba la gent i te diu ha estat dura, però ara s'ha hagut de menjar meló, te sents content. Ah. Però és dur, perquè dus un mes preparant coses, xerrant amb la federació, treure's permisos, res, xerrant amb els ajuntaments, i quan tenen compte, du trull, du molt de trull, i la gent, qualque vegada no ho valora la gent.
1: No, ja sí, s'ha de saber...
5: Jo no he pujat preus, clar, jo sé que hi ha carreres que cobren més, de les inscripcions. Però jo és que troc que és una barbaritat per pagar segons que
1: percorre, clar, sí. Sí, sí. Bé, gaudiran de ben segurs que repeteixin, perquè segur que n'hi ha que repeteixen any rere any,
5: sí,
1: i n'hi ha que s'apuntaran de nou. Quanta gent hi teniu inscrita ja en guany?
5: Ara en tenim de 140.
1: Està bé. També, de més, Sebastià, que no sigui tampoc una gentada, vos va bé, perquè estem xerrant d'entorn natural, d'entorn que s'ha de tenir cura.
5: Sí, no, ja, per exemple, no voldria per res fossin 600.
1: Exacte, no.
5: Ja me va bé aquests 180, 200, 220, ja cobrim tot.
1: Exacte.
5: i ja no amb vos per la muntanya, també.
1: Beníssim. Això sortirà...
5: No m'interessa jo que vengui.
1: No, a més és que s'ha de tenir cura i després volen que després la muntanya se desperti el dia següent com si no haguessin passat aquests 100 o 200 corredors i corredores. Plaça del Centenari, a partir de les 6, Vilafranca, inscripcions encara obertes, Sebastià?
5: Sí. La inscripció acaba el dissabte vespre,
1: Beníssim.
5: Però el mateix dia la cursa... A les 4, de les 4 a les 5, encara se poden apuntar.
1: Beníssim. I allà a la plaça se concentra tot, la sortida i l'arribada, i no voldria passar sense xerrar d'aquest avituallament especial, Vilafranca, si alguna cosa defineix el poble, entre d'altres, evidentment, els bons melons que teniu allà, i jo puc certificar que és un gust arribar i poder menjar un parell mallorquí de trossos,
5: Sí. I, a més, els premis són melons, també.
1: A veure, sí. Molt xulo i original.
5: Els premis són melons, perquè la gent... Els primers anys no te donàvem copa, però la gent les mos deixava. No venien a recollir els premis. I d'ençà que donàvem meló, la gent espera a dubte dels premis.
1: Exacte, sí, és que saca. Sí. El menjar es tira, una copa de fela, a l'estanteria ja no en sap més. Però el meló t'ha tornat a sa vida després d'haver pujat aquest desnivell i de completar-ho.
5: La veritat és que la gent mos ho diu, aquest modo de resa carrera passa en un gustet.
1: Sí, és una passada. Són 12...
5: I la
1: cerveseta. També, també, però, sí. Hidratar-se un poquet d'aigua i fes també una canyeta ben, ben merescuda per qui la vulgui. I de ja ho sabeu, 7,2 i 13 quilòmetres són les distàncies d'aquesta cursa de muntanya Puig de Bonany. Diumenge, 6 de setembre, a Vilafranca, 12a edició, una feinada que hi ha darrere que esperem que la gent hi pugui respondre i participar i fer-ho amb un dia ben, ben complet i guapo.
5: Ja, faig una crida a la gent que sí, que si s'empunten 60 o 70 més no passa res.
1: Sí.
5: Ara, el que han dit, no volen ser 300 o 400, tampoc.
1: L'organització feix una feinada i bona i de ben segur que ho veuran reflectit diumenge, siguin els que siguin, serà un dia guapo. Sebastià Mesquides, de l'organització, moltíssimes gràcies per ser nosaltres avui a Corcotopers.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres. I tu ja ho saps, estàs convidat,
1: sí,
5: si vol venir.
1: Sí, enguany crec que vendré només a menjar meló perquè m'agafa la temporada baixa. He de tornar a posar-me a córrer. Sí, m'he de tornar a posar les esportives, però l'any que ve de ben segur perquè m'ha agradat molt aquesta cursa. Sebastià, una
5: Venga,
1: ferrada,
5: perfecte,
1: gràcies.
5: Ja. Vinga, moltes gràcies.
1: Adéu, adéu.
0: Gràcies, Marta Sampas. En Corcatopers acabam aquesta edició de dimecres d'Esportres Migdia. Recordeu, avui era baixa, pendents del ciclisme, com sempre, d'en Enric Mas, la Vuelta, 11a etapa. Avui, en principi, etapa tranquil·la, plana, de 153 quilòmetres. I també pendents del tennis, perquè a les 5 Jaume Munar juga la segona ronda de l'Obert dels Estats Units. Nosaltres acabam, tornant demà, com sempre, puntuals, a partir de la 1:05. Acabeu de passar un bon dimecres. Que vagi molt bé. Adeu.
4: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Juan Luis Marcos.
6: Bon dia, són les dues. Acord in extremis a Menorca entre el PP i el PSOE per limitar l'entrada de vehicles a l'illa de cara a la pròxima temporada turística.

0: de Maó. Tot d'una en parlam primer, però destacam altres notícies d'aquest dimecres 2 de juny. Ho feim en Joan Jiménez, al control tècnic titulars. Titulars amb Laura Marcos. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Presó provisional per al conductor detingut per l'accident mortal a la carretera de Manacor.
1: El processat està investigat pels delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària. El conductor va ser detingut ahir per suposadament provocar l'accident de trànsit ocorregut a Porto Cristo diumenge passat, en el que va morir una jove de 23 anys.
0: L'actualitat també està marcada avui per les concentracions d'aquesta hora baixa en suport a Ceuta i l'informe policial que apunta al Marroc per l'entrada massiva de finals de juliol.
1: El ministre de l'Interior diu que no sabia res d'aquest informe i demana explicacions al director general de la policia. El Partit Popular acusa Marlaska de mentir i reclama la seva dimissió.
0: El mercat laboral de les Balears tanca l'agost amb manco, aturats i més treballadors que fa un any.
1: L'atur baixa un 1% interanual a les Illes el mes d'agost, que tanca amb 25.700 persones sense feina. L'afiliació a la Seguretat Social creix un 4% en prop de 27.000 nous cotitzants més que l'any passat, fins a fregar els 694.000 treballadors.
0: A les 2:30 serà temps per a la informació de cada una de les illes. L'Associació de Joves d'Eivissa ha convocat una nova protesta contra la massificació turística. En aquest cas, ha cridat la població general per una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport. Carmen Cires, bon dia.
2: Bon dia. Joves d'Eivissa estan convençuts que ha de dur-se a terme aquesta obra d'ampliació de l'aeroport suposaria un augment desmesurat de la pressió turística sobre el territori que consideren ja és inassumible des de fa anys. La cita és el proper diumenge 20 de setembre.
0: A Mallorca, les obres de la rotonda de la carretera de Sóller i del tram 1 del segon cinturó de Palma començaran abans que acabi l'any. Guillermo Ortego, bon dia.
3: Bon dia. És una de les principals mesures del nou curs polític que ha anunciat avui el president del Consell, Lluís Galmés, després de la reunió mantinguda amb els consellers executius. Dues reivindicacions històriques ha remarcat per millorar la mobilitat a l'illa.
0: I a Menorca expedienten dos dels controladors de la platja de Cala Mitjana per intentar estafar els turistes fent-los pagar per aparcar els seus vehicles. Axel Camarasa, bon dia.
4: Bon dia. Havien tapat el cartell informatiu on s'explicava que l'aparcament era gratuït i cobraven 5 euros a cada un dels turismes. Aquesta situació va provocar queixes fins al punt que l'Ajuntament de Ferreries va rebre 3 denúncies, una a finals de juliol i les altres dues a l'agost. Van ser aleshores traslladades al Consell Insular de Menorca, que ha informat l'empresa responsable del servei. Actualment, el cartell on s'informa que l'aparcament és gratuït ja és visible de nou per a tots els usuaris.
0: A les 2:45, temps per als esports. El Mallorca ha tornat avui a la feina amb el mercat de fitxatges tancat amb una darrera incorporació. Marta Sampas, bon dia.
5: Bon dia. El mercat d'estiu es va tancar ahir amb el fitxatge de Guillermo Fernández, que avui ja s'ha entrenat amb els seus nous companys a les ordres de Luis García. El migcampista català de 18 anys arriba procedent del Barça Atlètic, ha firmat fins a l'any 2031 amb el Mallorca i es tracta d'una aposta important del club, que ha pagat 3 milions d'euros al Barça, que es reserva un tant per cent en cas d'una futura venda. En ciclisme està en marxa l'onzena etapa de la Vuelta, una etapa plana entre Cartagena i Llorca. Enric Mas segueix com a líder després de la disputa ahir de la desena etapa. L'artenanc ocupa la primera posició a 1:18 de Primo Roglic. I en tennis, Jaume Monà jugarà avui capvespre la segona ronda de l'Obert dels Estats Units. Serà contra el francès Arthur Rinderknecht.
0: I ara és moment de saber quin temps ens espera per a les pròximes hores. Marc Aldentei, bon dia.
6: Bon dia. Per avui hem d'esperar una situació molt semblant a la d'ahir, això sí, amb més estones de sol i només cap a punts del sud de l'arxipèlag hi haurà aquests núvols prims. Ja deim ben poqueta cosa, la resta del cel continuarà estirat en temperatures que pugen lleugerament respecte a les màximes d'ahir, sobretot a punts de l'interior, i en el cas de Mallorca podem arribar als 35 graus i la resta quedarem entre els 30 i 34. Tot això amb vent de llevant, que bufarà feble en general, i sí que és vera que per demà entre la tramuntana ho farà de manera feble, qualque cop moderat el dematí cap a Menorca, però en general anirà fluixant i la resta el vent serà de llevant, vent que bufarà feble i només al nord de Menorca hi haurà més onatge, onades que poden arribar al metre d'altura, un dia de cel destapat, en qualque núvol baix, sobretot a Eivissa i Formentera. La resta esperant que el cel continuï sent

0: sense ni gust i tampoc hi esperen canvis pel que fa a la temperatura. Per tant, aquestes màximes que quedaran entre els 30 i 35 graus.
1: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
2: Dues i sis minuts, el PP i el PSOE han acordat in extremis la modificació de la llei de reserva de biosfera que ha de permetre limitar l'entrada de vehicles a Menorca. Les negociacions contra el llotge han permès tirar endavant aquesta iniciativa. Axel Camarasa.
3: Entre els acords assolits hi ha que la proposta es tramiti per via d'urgència al Parlament, que un representant dels socialistes formi part de la delegació que defensarà aquest text al Parlament i també que es creï una comissió de seguiment per mirar d'agilitzar els terminis i que la limitació estigui vigent ja la pròxima temporada. Així de contundent s'ha mostrat el president del Consell de Menorca, Dolfo Vilafranca.
4: El 2023 la limitació de vehicles serà efectiva, malgrat més per Menorca. Això és així.
3: Una de les novetats respecte del text inicial té a veure amb la reciprocitat. Es demanarà a la resta d'illes que modifiquin les respectives normatives perquè els vehicles menorquins quedin exempts de les restriccions, de la mateixa manera que no s'apliquen limitacions als vehicles de mallorquins, eivissencs i formenterers que visitin Menorca. Edu Ropsi és conseller del PSOE.
5: Sobretot perquè serà un estímul per les altres illes perquè modifiquin la seva llei en el mateix sentit, per fer que efectivament Balears sigui terra franca per tots els ciutadans, independentment de si ja ens que visquin, i és motiu per als que s'hagin de desplaçar.
3: Com ja havia anunciat, Més per Menorca ha votat en contra de la proposta. Assegura que la modificació legislativa és innecessària i que endarrereix l'aplicació de les restriccions. Noemi García és portaveu dels ecosobiranistes.
6: Té tot el suport de Més per Menorca per limitar l'entrada de vehicles a Silla. Tot. Més per Menorca ja ho defensàvem quan vostès encara hi estaven en contra. Però justament avui no venim a votar si Menorca ha de tenir o no limitació de vehicles. Tampoc venim a votar cap sostre. Avui venim a votar si és necessari o no tornar a modificar la llei Menorca Reserva de Biosfera, en aquest cas per limitar l'entrada de vehicles.
3: La consellera no adscrita, Maite de Medrano, també s'hi ha oposat. Les passes següents de la tramitació són modificar la llei al Parlament, desenvolupar el reglament i que el ple insular acordi un sostre de places, els períodes d'aplicació de les restriccions i també les quotes de vehicles permeses. Decisions que el PP haurà d'afrontar una vegada més en minoria i, per tant, haurà de cercar suports de la resta de formacions.
2: Mentrestant, a Mallorca, el Consell fixarà aquesta tardor el sostre de vehicles i de cotxes de lloguer que podran entrar a l'illa la pròxima temporada turística. És una de les mesures que ha anunciat avui el president Llorenç Galmés després de la reunió mantinguda amb tots els seus consellers per iniciar el nou curs polític.
7: La proposició de llei es tramitarà per via d'urgència per reduir a la meitat el temps per a l'aprovació definitiva. Galmés defensarà la iniciativa el 9 de setembre al Parlament durant el primer ple de nou període de sessions.
8: Molt varen comprometre a fer-ho el més ràpid possible i és el que estem duent a terme. S'està tramitant per via d'urgència i això ha suposat la reducció a la meitat el temps d'espera perquè se pugui aprovar, insistesc, definitivament aquesta tardor. De fet, voldria destacar que Mallorca tindrà un temps rècord la regulació d'entrada de vehicles. Havam pogut comprovar els temps que han estat a Formentera, a Eivissa, i els temps que estarem nosaltres.
2: I a Eivissa ha convocada una manifestació el 20 de setembre contra l'ampliació de l'aeroport. Des de l'Associació de Joves de l'Illa afirmen que aquesta obra suposaria un augment desmesurat de la pressió turística sobre el territori ja inassumible, diuen des de fa anys. Anna Fernández.
9: Mostrar el seu rebuig per l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa és l'objectiu de l'Associació de Joves d'Eivissa amb la manifestació convocada per el diumenge 20 de setembre a les 6 de la tarda. Segons s'han explicat, aquesta ampliació suposaria un augment desmesurat de la pressió turística sobre el territori i sobre els serveis públics essencials com la sanitat, la mobilitat o els recursos hídrics. En definitiva, diuen, una minva en el benestar dels residents. Víctor Torres és el vicepresident de l'Associació.
10: Passaria de 17 a 32 portes d'embarcament, pràcticament duplicant la seva capacitat. També és mostrant molt en contra de l'ampliació de la sala VIP i també de la creació exclusiva d'una zona pels vols de fora de l'espai Schengen.
9: Una manifestació que s'iniciarà al passeig de Vara de Rei que passarà pels carrers Aragó, Balears i l'Avinguda Espanya, on està prevista una aturada davant del Consell Insular i es llegirà el manifest reivindicatiu. Altres entitats, com el GenGob, veïns de Can Palleu i Can Frígoles, donen suport a la convocatòria.
2: I és que la pressió humana no toca sostre a les illes. L'índex ha batut un nou rècord el mes de juny, quan es varen aplegar a la vegada 1,93 milions de persones a les Balears. Això suposa un 1,4% d'increment respecte del 2025. En termes generals, més de 28.000 persones. És una dada elaborada per l'Institut Balear d'Estadística Libestat. Neus Pericàs, bon dia.
11: Bon dia. Es tracta de l'indicador de pressió humana que s'elabora sumant residents i visitants a través de les entrades i sortides a ports i aeroports. Aquesta estadística apunta que el mes de juny varen arribar a conviure al territori balear més de 1,93 milions de persones. Això és un màxim perquè la mitjana del mes és de 1,89 milions, un 1,3% més que el juny de 2025. L'illa on més s'ha incrementat la pressió humana està a Formentera, amb un 6,6% més de persones que l'any anterior, seguida de Menorca amb un 2,6%. A continuació hi ha Mallorca amb un 1,1% més que el juny de l'any passat i a Eivissa, on també hi va haver més gent que l'any passat, però en una proporció menor, un 0,7% més.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2: Dues i 13 minuts, ho dèiem en titulars, a presó provisional i sense fiança per al conductor detingut pel xoc mortal de Porto Cristo, en què va morir una jove de 23 anys. El processat s'enfronta a càrrecs per a presumptes delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària, després de compareixer aquest matí davant el Tribunal d'Instància de Manacor.
7: L'accident va ocórrer de matinada al quilòmetre 7 de l'M4020 quan el cotxe va sortir de la via, va quedar tombat i va impactar contra un arbre. Una jove de 23 anys va morir a l'acte a l'interior del vehicle, mentre que un altre passatger va resultar ferit greu. El conductor va rebre l'alta hospitalària aquest dimarts i va quedar arrestat per la Guàrdia Civil fins a la seva passa a la disposició judicial.
2: I nova batuda contra el narcotràfic al barri de la Soledat de Palma, en diversos detinguts i el decomís de diferents partides de marihuana i haixix. Segons fonts policials, els agents s'han irromput passades les 10 del matí en dos domicilis d'aquesta zona per dur a terme escorcolls simultanis.
11: El balanç provisional és de diverses persones arrestades i el comís d'una quantitat encara indeterminada de substàncies estupefaents, principalment haixix i marihuana. A hores d'ara, la investigació continua en marxa i no es descarta que la xifra oficial de detinguts augmenti a les pròximes hores a mesura que s'analitzi el material confiscat als immobles.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: Diversos ajuntaments de les Balears secunden la convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i han organitzat concentracions a les 8 del vespre en suport al poble de Ceuta. Serà avui, coincidint amb el dia de la ciutat autònoma. D'altres optaran per il·luminar les façanes de blau, que és un dels colors de l'escut de Ceuta.
1: Han convocat actes de suport consistoris com els de Palma, Alcúdia, Santanyí, Felanitx, Sant Antoni de Portmany, Aleó o Santa Margalida, entre altres. En canvi, Son Cervera, Bunyola, Selva o Campos il·luminaran la façana de blau.
0: Mentrestant, Ceuta celebra avui la seva diada amb un ambient enrarit per la crisi migratòria.
2: Nuestra integridad territorial está en manos de Marruecos y eso no puede ser. No puede ser. Porque no podemos olvidar. No podemos olvidar que Marruecos ha tenido y tiene un objetivo irrenunciable: la asfixia, el acoso y el derribo de nuestras dos ciudades.
0: Així ha carregat el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, contra el Marroc l'acte institucional que avui celebra a la ciutat.
1: També Pedro Sánchez ha mes un vídeo avui felicitant el poble de Ceuta. Assegura que entén el malestar de la ciutat autònoma, però confia que surti reforçada d'aquesta situació.
3: Me hago cargo de que para muchos de vosotros y vosotras, hasta que no se recupera la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente. Pero quiero aseguraros que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad y tengo el convencimiento de que, como en otras muchas ocasiones, Ceuta saldrá reforzada de esta situación.
1: La Casa Reial, per la seva banda, ha publicat un missatge de felicitació i suport a la ciutat amb les paraules unitat, convivència i futur.
0: I, a més, l'ambient s'ha complicat encara més després que s'hagi filtrat un informe policial en el qual s'apunta directament a gendarmes marroquins i agents de paisà com a col·laboradors en l'allau migratori. Un document publicat ahir vespre per l'Espanyol i que ha provocat la indignació del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que assegura que no el coneixia i que contradiu la versió de l'executiu espanyol, que fins ara ha descartat totalment la implicació del Marroc en aquesta crisi.
1: Ha estat un matí intens de contactes. Ara l'informe que ja té l'Audiència Nacional és examinat pel Ministeri Marlaska, ja s'ha reunit amb la cúpula policial i amb els responsables directes dels agents que han elaborat el document públicament, però la posició és una altra. Les darreres hores, la consigna d'uns ministres i altres ha estat clara: prudència i cautela, com ha demanat el titular de presidència, Félix Bolaños.
4: En este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela. Somos, desde el Gobierno de España, los primeros interesados en conocer qué sucedió y en conocer todo lo que aquellos días 30 y 31 de julio aconteció en la ciudad autónoma de Ceuta y en nuestra frontera terrestre.
1: No tenen tanta paciència a l'oposició. El PP insisteix en demanar la dimissió de Marlaska per, diuen, mentir als ciutadans. És la portaveu del partit al Parlament Europeu, Dolors Montserrat.
5: Llevan 30 días mintiendo a los ceutís, a los españoles y a los europeos de que no sabían nada, y lo sabían. Por tanto, Sánchez ha abdicado de la primera responsabilidad que tiene cualquier primer ministro de un Estado miembro en Europa, que es defender la integridad territorial de su país y de la soberanía española de parte de su territorio, como puede ser Ceuta.
0: Precisament la situació a Ceuta i les concentracions convocades avui per alguns ajuntaments han eclipsat el SUS al període de sessions en el Parlament. Aina Morales, bon dia.
6: Bon dia. Mentre que els grups d'esquerres rebutgen les concentracions, els de dretes en donen suport. Tant Unides Podem com Més per Mallorca, Més per Menorca i PSIP han criticat la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per haver impulsat les concentracions. Segons el portaveu parlamentari de Més per Mallorca, Lluís Apesteguià, els consistoris governats pel seu partit no han convocat.
7: Si volen fer concentració en partidistes, que les convoquin els partits i que no utilitzin les institucions en la seva batalla partidista. I amb això, per descomptat, a Més per Mallorca no mos hi trobaran.
6: Amb tots els portaveus a l'esquerra del PSIP han estat crítics amb la gestió que ha fet el govern de Pedro Sánchez. Han arribat a dir que han actuat tard i malament. El portaveu del PSIP, Marc Pons, ha al·ludit a comentar l'actuació del govern central i ha centrat les seves crítiques en el Partit Popular i en les concentracions convocades avui.
8: En això tampoc no ho havíem vist mai. La Federació de Municipis és un òrgan que es regia per una certa lleialtat institucional i on la voluntat era sempre ser de la col·laboració i que les mesures que es prenien sempre per amplis acords. El Partit Popular ha dinamitat també aquesta via i ha optat per fer de la Federació de Municipis una estratègia de desgast en el govern d'Espanya.
6: També ha criticat el govern de Pedro Sánchez, el portaveu parlamentari del PP. Sebastià Sagreras sí que ha fet una crida a la participació a les manifestacions convocades a les principals ciutats de l'arxipèlag.
9: A les 8 del vespre, en favor i en suport de Ceuta i dels ciutadans de Ceuta davant la situació tan complicada que va provocar la invasió de 70.000 immigrants.
6: A la dreta del PP, Vox ha estat especialment dur amb el govern de Pedro Sánchez. Manuela Cañadas, portaveu parlamentària.
10: Espanya ha sufrido una invasión. Marruecos ha iniciado una guerra híbrida contra nosotros.
6: Amb tot, l'actualitat de les Illes també està present en aquesta cambra. Demà, Diputació Permanent, en què es tractaran alguns temes d'actualitat durant l'estiu, com la massificació turística, les dimissions, els cessaments de diferents directors generals, i ja dimecres que ve, en un dia que no és l'habitual, en dimecres se celebrarà el ple del Parlament, en què es prendrà en consideració la normativa que ha de regular el límit de cotxes a Mallorca.
0: Gràcies, Aina Morales. Des del Parlament són les 2:21 minuts.
11: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
12: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mà. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam. Ajuntament de Palma.
13: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
11: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: A les Balears també són notícia avui les dades de l'atur. A l'agost ha baixat un 1% respecte de l'any passat, mentre que l'afiliació ha pujat un 4%. En dades totals, les Illes s'han tancat el 8è mes de l'any amb 25.700 persones sense feina i amb prop de 700.000 treballadors donats d'alta a la Seguretat Social.
14: Són dades que han publicat avui el Ministeri de Treball i el d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, respectivament. Pel que fa a la desocupació, en acabar el mes passat hi havia 824 persones més cercant feina respecte de l'anterior, però 262 manco que un any enrere. En canvi, hi havia més de 693.000 cotitzants, que són 27.000 més que el 2025. Per règims, el general continua sent el majoritari, amb prop de 580.000 persones d'alta, mentre que 110.000 han fet feina com a autònoms.
0: Els sindicats reconeixen que les dades objectives de l'atur d'agost són bones, però que no es tradueixen, critiquen, en un benestar pels treballadors. Ho han dit tant UGT com Comissions Obreres, que reclamen un canvi de model per millorar la qualitat de vida dels empleats.
14: Comissions Obreres destaca que el caràcter estacional del mercat laboral impedeix als treballadors tenir ingressos de forma permanent durant els 12 mesos de l'any. Per això reivindica la necessitat i l'urgència de transformar el model econòmic de cada dia més lligat al turisme. Les mobilitzacions ciutadanes d'aquest estiu en són un exemple, segons la secretària d'Ocupació del sindicat, Maria Àngels Aguiló.
15: Aquesta valoració, aquesta visió que té Comissions Obreres de malestar i de veure que, tot i que vivim en una terra rica, les persones no vivim bé, no només ho diu Comissions Obreres, això queda avalat per totes les manifestacions que s'han anat succeint aquest estiu, al llarg d'aquest estiu, manifestacions ciutadanes i pacífiques.
14: La gran patronal, la CAEB, destaca com el mercat laboral de les Balears també la seva manté la seva estabilitat durant la temporada amb gairebé plena ocupació. Així i tot, la presidenta Carmen Planas ha advertit que de la preocupant pujada de la inflació, que s'ha disparat un 3,9% el mes de juliol a les Illes. Així ho ha manifestat a través del seu portaveu.
16: Destacamos que el mercado laboral de Baleares demuestra fortaleza y estabilidad durante la temporada, de que estamos hablando prácticamente de pleno empleo. No obstante, vuelve a generar gran preocupación entre el tejido empresarial una inflación muy por encima de lo deseado, que alcanza ya el 4,3% en agosto a nivel nacional y se acerca al 4% en las islas.
14: El govern fa un balanç positiu de l'atur d'agost dins el marc econòmic actual, fruit, ha dit la consellera de Treball, de les polítiques de contenció engegades pel govern. Escoltam Catalina Cabré.
17: Pensant que aquestes dades són positives aquest mes d'agost a un marc on avui mateix han pogut llegir a la premsa com es congela el creixement a la temporada alta a les nostres illes. Unes dades que nosaltres tenim molt en compte i estudiant perquè són el resultat de la feina de contenció que estem fent des del govern.
0: D'altra banda, el govern, l'IB Salut i l'UIB han signat un conveni per a la participació de les institucions sanitàries en la docència i la recerca en ensenyaments universitaris de ciències de la salut. El conveni, amb una vigència inicial de 4 anys, actualitza les normatives de col·laboració entre les institucions amb l'objectiu d'afavorir i promoure la participació dels professionals sanitaris en la docència i recerca universitàries.
1: L'IB Salut es compromet a posar a disposició de l'UIB els serveis necessaris per desenvolupar els plans d'estudis dels graus de ciències de la salut. També regula noves vies de participació dels professionals sanitaris en la docència. La consellera de Sanitat, Manuela García, ha explicat que aquesta mesura s'ha fet per facilitar el desenvolupament de l'activitat docent i investigadora.
18: Facilitar que los profesores vinculados cuenten con un complemento de vinculación también que se hará por parte de Educación, que sea una plantilla estable para que facilitar el desarrollo de toda su actividad, de la actividad docente y de la actividad investigadora.
1: Un conveni que el rector de la universitat, Jaume Carot, ha celebrat degut a l'antiguitat de l'anterior.
19: I des del punt de vista del professorat, ordenava i donava solució a tota una sèrie de problemes que teníem. Problemes derivats de la inconsistència de les diferents normatives. Tenim normatives de l'any 1985 o 86 i doncs, tot això s'havia d'harmonitzar.
1: Per la seva banda, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha comentat que la firma d'aquest conveni, junt amb les mesures aprovades en el decret llei del passat 7 d'agost, volen donar resposta a la inestabilitat docent que hi havia a la facultat.
20: On creiem que era molt important per posar fi i per arreglar una sèrie de falta d'estabilitat docent que hi havia a la facultat de Medicina, a la nostra facultat.

0: 2:27, fora de les Balears, la Comunitat de Madrid reconeix que la presidenta o algú del seu equip va visitar l'àtic abans de comprar-ho.
1: El portaveu de la comunitat i també president de l'entitat Planifica Madrid assegura que és obvi que algú va visitar el polèmic immoble abans de comprar-ho, però s'ha negat a respondre sobre qui va donar l'ordre. Miguel Ángel García assegura que totes les explicacions estan ja donades i acusa l'esquerra d'allargar la polèmica malintencionadament.
2: Y lógicamente cuando se compra un inmueble, obvio que se visita. Pero es que insisto, la izquierda y la autoizquierda llevan todo el verano intentando cazar un fantasma. Necesitaban un fantasma, pero es que el fantasma no hay sábana, por kilométrica que sea, que pueda tapar las vergüenzas que intenta tapar la izquierda y la autoizquierda.
0: D'altra banda, la jutgessa de la Dan eleva a 232 les víctimes de les enriuades.
1: I és que al balanç de víctimes s'hi ha sumat una veïnada de Guadassuar que va morir dies després. Patia una insuficiència respiratòria crònica i va morir una setmana després que les riuades tallessin el subministrament elèctric al seu domicili i es quedés sense l'oxigen que necessitava. És la darrera víctima mortal reconeguda pels fets que varen ocórrer el 29 de novembre de 2024 a la província de València.
0: A l'exterior, la Unió Europea i l'OTAN amenacen de més pressió a Moscou després de l'atac a l'aeroport de Leipzig.
1: La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, i el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, han assegurat que hi haurà més pressió cap a Rússia, a qui acusen d'atacar amb drons l'aeroport de la ciutat alemanya. Segons von der Leyen, el que ha passat a Leipzig marca una nova escalada en territori europeu, atribuïble directament a Rússia, i suposa una nova normalitat que exigeix als ciutadans de la Unió fer una passa endavant.
0: I els Estats Units llancen nous atacs contra objectius de l'Iran.
1: Segons ha explicat la Guàrdia Revolucionària, hi ha almenys 11 morts, 4 dels quals eren assistents a unes noces. L'exèrcit nord-americà, que assegura que els atacs tenen l'objectiu de defensar els bucs mercants que han de travessar l'estret d'Hormuz.

0: Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30. Bon dia. Les obres de la rotonda de la carretera de Sóller i del tram 1 del segon cinturó de Palma començaran abans que acabi l'any. Neus Pericàs, bon dia.
2: Bon dia. És una de les principals mesures del nou curs polític que ha anunciat avui el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, després de la reunió mantinguda amb els consellers executius. Dues reivindicacions històriques ha remarcat per millorar la mobilitat de l'illa.
1: Manacor ha elaborat un segon estudi específic sobre zones inundables del municipi i ha detectat 6 punts vulnerables.
2: L'estudi proposa actuacions per evitar riscos i l'han remès del govern per tal de que actuï i executi les obres necessàries.
1: L'Ajuntament de Palma celebrarà aquest mes de setembre un acte d'homenatge als policies i funcionaris afectats per les diligències prèvies del cas Sancus, que va investigar una presumpta trama de corrupció a la policia local.
2: Els treballadors rebran una medalla o un diploma depenent de si van ser investigats o no. És un dels acords destacats per l'Ajuntament de Palma després de la seva junta de govern avui. El consistori ha recordat que ha pagat gairebé 1 milió d'euros d'indemnització per aquest cas.
1: Tot d'una, en parlem d'aquestes i altres qüestions abans, però volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanas. Bon dia.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura de la sortida des de Sonra Pinya fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista d'Inca en sentit aeroport. També trobaran tràfic lent a la seva de la Palma, tant des de l'autopista d'Inca com des de l'autopista d'Andratx i a la carretera de Valldemossa. I ja el que són la resta de principals carreteres de Mallorca trobaran tràfic fluid i sense incidències. Això tot pel moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Juan. En Joan Jiménez, del control tècnic. Començam.
0: Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
1: Ho dèiem en titulars, les obres de la rotonda de la carretera de Sóller i del tram 1 del segon cinturó de Palma començaran abans que acabi l'any. És una de les mesures principals del nou curs polític que ha anunciat avui el president del Consell Insular, Llorenç Galmés, després de la reunió mantinguda amb els consellers executius. Dues reivindicacions històriques ha remarcat per millorar la mobilitat a l'illa.
2: Durant la trobada d'avui s'han abordat els punts principals que s'adoptaran els pròxims mesos per completar els acords de govern que, segons ha afirmat Galmés, ja es troben assolits en més d'un 95%. Una de les més importants és continuar executant el pla de millora dels accessos a Palma, dotat amb 164 milions d'euros.
4: I que durant aquests pròxims mesos, abans de que va l'any, farà realitat dos projectes molt importants. Per una banda, s'inici del tram 1 del segon cinturó i, per altra banda, el començament de les obres de la rotonda, de l'arribada a la carretera de Sóller a l'altura de CTV en el costat del polígon. Per tant, dues obres molt importants, dues reivindicacions històriques i dues iniciatives que estem impulsant des de la nostra institució.
2: En matèria turística, Galmés assegura que el Consell continuarà apostant per fomentar el turisme responsable i intensificar la lluita contra l'oferta il·legal amb més efectius i recursos que mai per garantir la convivència entre residents i visitants. També ha anunciat que aquesta tardor posaran en marxa el programa CAMEVA a les Germanetes de Palma dins el Pla d'Accés a l'Habitatge per persones amb discapacitat que preveu la creació de més de 300 places fins al 2027. A més, ha destacat que pròximament s'inaugurarà l'exposició sobre l'extracció del derelicte de les Fontanelles i la restauració de totes les peces del Betlem de la Sang que aquest Nadal tornaran a lluir després d'anys d'espera.
1: Canviant de qüestió, Manacor ha elaborat un segon estudi específic sobre zones inundables del municipi i ha detectat 6 punts vulnerables. L'estudi proposa actuacions per evitar riscos i l'han remès al govern per tal que actuï i executi les obres necessàries.
2: L'informe de l'Ajuntament destaca 6 punts vulnerables en cas d'inundacions que afectarien, per exemple, la zona de la depuradora municipal o el tram del torrent al seu pas cap a la carretera de Porto Cristo. Després de la torrentada de l'any 89 es varen fer actuacions al torrent de Manacor, però amb els models de previsió actuals no serien suficients. Per això el consistori ha remès l'informe que a recursos hídrics per actuar de manera conjunta en matèria de previsió. Miquel Olivés, el batle, i Núria Hinojosa, la delegada d'Urbanisme.
5: Evitar episodis, que se repeteixin episodis com el del 89, per tant, el desviament del torrent hauria de funcionar. I els dibuixos ens diuen que no funciona.
6: Però el volem és que se facin les obres per assegurar que el torrent funcioni, que el desviament del torrent que es va projectar ara ja fa 30 anys respongui a, bueno, pues a la realitat dels models actuals.
2: Les conclusions de l'informe proposen dues obres principals. Per una banda, augmentar la capacitat hidràulica del cabdal de torrent amb l'alçada des de les parets del llit i també l'amplada. Per l'altra, fer obres de pas on el traçat del torrent compta amb obstacles com ponts o desnivell del traçat.
1: D'altra banda, Cors celebrarà aquest mes de setembre un acte d'homenatge als policies i funcionaris afectats per les diligències prèvies del cas Sant Cus, que va investigar una presumpta trama de corrupció a la policia local. Els treballadors rebran una medalla o un diploma, depenent de si van ser investigats o no. És un dels acords destacats per l'Ajuntament de Palma després de la seva junta de govern d'avui. El consistori ha recordat que ha pagat gairebé 1 milió d'euros d'indemnització per aquest cas.
2: A més, Cort també ha aprovat pagar 140.000 euros per les costes judicials derivades del procés a un altre treballador de l'Ajuntament. L'acte d'homenatge tindrà lloc durant la segona quinzena de setembre en el quarter de la policia local de Palma, a Sant Ferran. El portaveu adjunt de l'equip de govern, Llorenç Boussà, ha especificat que els que van ser imputats i absolts rebran una medalla i els que van ser inicialment investigats un diploma. També ha dit que l'acte s'hauria d'haver fet fa molt temps.
7: I el que feim, com deia, és expressar públicament el reconeixement d'aquest equip de govern a les persones afectades i contribuir en qualque manera a la seva reparació moral. Com dic, és un acte de reconeixement que tindrà un caràcter institucional, protocolari i també simbòlic i permetrà, en certa manera, materialitzar els compromisos de desgreuge que varen patir.
2: Boussà ha assenyalat que en el cas de les persones afectades que ja han mort es notificarà a les seves famílies perquè assisteixin a l'acte a recollir la medalla o diploma.
1: Un altre dels punts destacats de la Junta de Govern de Cort ha estat aprovar la contractació de la taxació de les pedreres de Sagarriga, Terrassa i Can Rosselló, establiments per estudiar-ne la incorporació al patrimoni municipal, ja sigui a través de la seva compra o l'expropiació.
2: El portaveu adjunt de l'equip de govern, Llorenç Boussà, ha dit que s'elaboraran els informes tècnics de valoració per determinar el valor del sòl i la infraestructura existent per poder iniciar el procediment de resolució definitiva. Ha dit que serà la base econòmica o per estudiar una eventual adquisició dels terrenys i l'efecte d'un possible procediment expropiatori.
7: Les pedreres de Sagarriga Terrassa i de Can Rosselló són dues antigues explotacions mineres, com bé recordaran, que actualment estan paralitzades, com deia, entre l'any 2004 i l'any 2007 se varen clausurar i que des de llavors estan sense cap tipus d'activitat. Per tant, és de justici recuperar aquell entorn i que, com bé he dit, en un futur no molt llunyà, passin a ser patrimoni d'aquest consistori i, per tant, passin a ser patrimoni de tots i cada un dels ciutadans d'aquesta ciutat.
1: També avui s'ha adjudicat el projecte de millora d'accessos del castell de Bellver i recuperació del medi natural de la seva zona forestal a l'empresa Germans Parrot per un poc més de 2.236.000 euros amb un termini d'execució de 12 mesos.
2: L'adjudicació s'ha fet en dos lots, un d'infraestructures i accessos i l'altre de millora del mitjà, recuperació i conservació per posar en valor l'entorn natural del castell de Bellver.
1: I no deixem l'actualitat de ciutat perquè l'escola La Salle de Palma confia que l'Ajuntament prengui mesures per evitar els problemes circulatoris quan comenci el curs escolar agreujats enguany per les obres que es duen a terme al seu aparcament.
2: L'aparcament té cabuda per 140 vehicles i les famílies dels alumnes aprofitaven per estacionar a l'hora de recollir els infants. Enguany, però, les obres de l'escoleta l'han deixat inutilitzat. Des del centre confien en la capacitat del consistori per gestionar el greuge circulatori que això pugui produir. També demanen col·laboració ciutadana. Miquel Salom és el director general de La Salle.
8: Nosaltres ho volem veure com una oportunitat també per a les famílies per animar-los a compartir cotxe, per animar-los a utilitzar el transport escolar, el transport públic o fins i tot desplaçar-se en bicicleta, monopatí o en mitjans alternatius precisament per evitar les aglomeracions de cotxes.
2: El curs que ve esperen que l'escoleta pugui obrir les portes.
8: Dividit en 6 aules, dues d'elles de 0 a 1 anys, dues més de 1-2 i dues més de 2-3 anys.
2: En total s'oferiran 74 places del primer cicle d'educació infantil. D'aquesta manera, el centre abastarà totes les etapes educatives.
1: 2:40 més qüestions. El celler és encara en la recta final d'una verema que s'ha concentrat molt i ha obligat els viticultors a treballar de valent per poder acollir la producció de raïm en el punt òptim de maduració. Al final de la verema 2026 deixa dos premis a vinícoles de Binissalem. La Guia Internacional de Vins Winemax destaca el Raf 110 de Vins Nadal i el Supernova de Can Verdura com els millors vins de l'illa.
2: El Raf 110 és el vi referencial de Vins Nadal. El premiat de 2022 obté 96 punts. Està fet amb manto negre de vinyes velles i és la primera producció feta després de la Covid. Esperança Nadal, enòloga i responsable de Vins Nadal.
9: En aquest vi notam molt el terroir, notam molt l'identitat mallorquina, notam molt les característiques del manto negre, fruita licorosa, mineralitat, cassis, i a sa boca és un vi molt elegant, amb un to molt, molt mediterrani.
2: El Supernova de 2025 de Can Verdura obté 95 punts i també està produït amb la mateixa varietat mallorquina, un fet que reflecteix el valor del vi que s'extrau d'aquest raïm autòcton. Tomeu Llebrés és propietari del celler Can Verdura.
10: Que durant molts anys va estar un poquet denostada i avui en dia s'està posant en valor la feina que hem fet amb aquesta varietat, que és una varietat mallorquina, local, i que per nosaltres és la més important de totes.
2: Els dos cellers ja estan acabant la verema de 2026. Enguany la qualitat del raïm serà bona perquè entressà. Ha estat, però, una producció desigual en què varietats com el Prasmal Blanc han donat menys producció de l'esperada. Tot i això, els viticultors apunten que serà una bona anyada.
1: I amb motiu de les festes del rei en Jaume a Santa Ponça, l'Ajuntament de Calvià proposa viatjar en el temps, concretament a la Mallorca del segle XIII. L'objectiu és conèixer de prop l'època medieval mallorquina a través de la recreació i la divulgació històrica.
2: Com si es tractés de retrocedir gairebé 800 anys, el Parc Arqueològic del Puig de Sa Morisca es va convertir a Hora Baixa en l'escenari perfecte per entendre de prop la conquesta del rei en Jaume a Mallorca. Daniel Bausà és el president de l'associació Podenco Blanco.
11: Històrica, de ceràmica, d'armes i de teixits, tot ambientat en el segle XIII, tant en la reina d'Aragó, de la corona d'Aragó, com a la part d'Alt Mallorca.
2: A través de la recreació històrica, però també de l'experimentació, l'associació Podenco Blanco i l'Ajuntament de Calvià fan feina conjuntament per divulgar el patrimoni de l'illa i fer comprensible a tot el públic la convergència de cultures en la societat mallorquina del segle XIII. David Javaloyas és el coordinador de programes públics del Parc Arqueològic.
12: Diguem-ne, noves maneres de comunicar la història, no? I crec que la part d'aquesta recreació històrica és un mitjà, és una eina indispensable avui en dia per poder acostar-nos, no?, d'una manera divertida i molt experiencial.
2: Tot tipus de moment, instruments musicals i indumentària que han sorprès els més petits.
13: Un casco, me da golpes con el casco.
14: Y el arco, també.
15: Sí, m'ha gustado, ha estado bien.
2: I tallers que els han permès descobrir els costums d'antany.
12: Plats d'època medieval, no? En pintura en negre i verd, crear l'animal fantàstic a partir d'una troballa que tenim nosaltres aquí en el jaciment arqueològic, un animal mitològic.
2: Les activitats continuaran demà amb la conferència a càrrec de l'investigador Tomàs Vivot sobre la relació del rei Jaume I amb el municipi calvianer. Serà a les 7 de l'hora baixa.
1: I avui també destacant que els dies 18 i 19 de setembre tornen les tradicionals havaneres al Port de Sóller.
2: Serà la 14a trobada d'havaneres que enguany al costat dels grups ja veterans n'incorpora d'altres més joves per convidar el jovent a gaudir de dos dies de música marinera al costat de la mà. Des de Palma hi haurà un servei especial de tren i tramvia acompanyats dels xeremiers de Sóller i les barques particulars també es podran acostar a la platja d'en Repic per sentir els concerts des de la mà.
1: Més propostes. Manacor acollirà diumenge hora baixa l'Ocean Field Tour, el festival de cinema amb les històries més espectaculars relacionades amb els oceans, l'aventura, l'esport i la conservació marina.
2: Aquesta edició reuneix 5 documentals internacionals rodats en llocs com Sud-àfrica, Escòcia o Hawaii, que es podran veure en versió original en subtítols en castellà en un programa d'uns 150 minuts. La cita de Manacor forma part del tram final d'una gira europea que ha passat per més de 19 ciutats espanyoles i que està a punt de finalitzar. A més de les pel·lícules, el públic podrà gaudir dels convidats i hi haurà un sorteig d'experiències. La cita es diu menja a partir de les 6 al cinema de Manacor.
1: I un darrer apunt en successos, dispositiu conjunt de la Policia Local i la Policia Nacional contra el vent d'ambulant no autoritzat a la platja de Palma. L'operatiu ha marcat les actuacions estivals a la zona de màxima afluència de turistes. S'ha saldat en la intercepció d'11 abandonadors ambulants. D'aquesta manera, amb aquest apunt, arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a BT Ràdio. Arriben els esports.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports. Marta Sampas.
1: Dues i 45 minuts, així és, temps ara per a la informació esportiva. El Mallorca ha tornat avui a la feina amb el mercat de fitxatges tancat i ho ha fet Marta amb una darrera incorporació. Bon dia.
2: Bon dia. El mercat d'estiu es va tancar ahir, va ser amb el fitxatge de Guillermo Fernández, que avui ja s'ha entrenat amb els seus nous companys a les ordres de Luis García. El migcampista català de 18 anys arriba procedent del Barça Atlètic, ha firmat fins a l'any 2031 amb el Mallorca i es tracta d'una aposta important del club, que ha pagat 3 milions d'euros al Barça, que es reserva un tant per cent en cas d'una futura venda. Sentim Guillermo Fernández.
3: Estoy muy contento, estoy muy orgulloso de poder ponerme esta camiseta y estoy muy contento. Bueno, el proyecto que tiene el equipo, creo que al final la manera de jugar que tienen, el equipo en sí, un equipo bastante joven, y creo que eso al final me ha traído mucho a este equipo. Bueno, espero principalmente cumplir las expectativas que tiene el equipo, los objetivos que tiene, las metas, y bueno, creo que ya sabemos cuáles son y están bastante claras.
2: Amb aquesta darrera incorporació, el Club Vermell ha tancat el mercat amb 13 fitxatges. Finalment, el central David López i el migcampista Antonio Sánchez continuen a la plantilla. El director de futbol del Mallorca, Pablo Orteiz, diu que s'ha confeccionat un bon equip i parla també del darrer en arribar, de Guillermo Fernández.
4: Bé, jo crec que és un molt bon jugador, té un present molt bo i un futur encara millor. Crec que hem de treballar tots junts per a acabar de formar-lo. És un jugador molt jove y tenéis muchas esperanzas fijadas en ella. Sí, ha sido un año de cambio, hay muchas entradas y muchas salidas, y yo creo que pues la gente que viene, viene con muchas ganas, con mucha ilusión de ayudar al Mallorca, de crecer, y yo creo que eso se está transmitiendo y muy contentos.
2: Orteiz també va parlar de la competència que hi ha dins la plantilla.
4: 29 o més, perquè tots els jugadors del filial al final també estan disponibles, dels juvenils, així som tots un mateix equip, un mateix grup. És veritat que n'hi haurà competència i n'hi haurà que disputar-se el lloc, i jo crec que tractant-se de bons jugadors, jo crec que és el que tots busquem, tindre competència en la plantilla, que s'esforcen, que milloren el dia a dia, i després serà decisió del míster de qui jugui avui, no?
2: Com dèiem, l'equip ha tornat avui a la feina per preparar el partit de dissabte, la visita al camp de l'Eldense, en la que serà la quarta jornada de Lliga. A la sessió d'avui matí, a més de Guillermo Fernández, també s'ha entrenat per primera vegada John Chetauya. Els dos darrers a arribar podrien debutar dissabte. Abdon Prats, Arnau Puigmal i Dani Luna s'han exercitat avui al marge de l'equip. L'Eldense Mallorca, recordam, dissabte a les 9 del vespre, ho podreu seguir en directe a IB3 Ràdio. Més futbol amb un nom propi, el de Catacoy, que ha encetat la seva setena temporada amb el Barça a la primera divisió. La mallorquina continua sent titular a la porteria del conjunt blaugrana, que aquest curs defensarà els 4 títols aconseguits la temporada passada, recordant Champions, Supercopa d'Espanya, Copa de la Reina i Lliga. L'ambició de les culers és la mateixa de sempre, guanyar tots els títols possibles. Sentim Catacoy avui en declaracions a IB3 Ràdio.
5: Amb molta fam. Al final crec que és l'ADN que du el Barça, que sap qui ve aquí a jugar, s'ha quedat a tenir una ambició molt gran perquè ho volen guanyar tot, enguany hi ha hagut incorporacions de gent molt jove i aquesta ambició que du la gent jove pues, se nota i se contagia també, entonces com dius, som el Barça, som un equip guanyador i és el que volen fer, guanyar.
2: Tot i les sortides de jugadores com Alexia Putella, Zona Batlle o Mapi León a la Lliga Anglesa, Cata té contracte amb el Barça fins al 2029 i no pensa en altra cosa que triomfar amb el club blaugrana.
5: No, estic contenta aquí on estic, si no hi renova l'any passat. Ja ho vaig dir, que l'any passat no vaig voler escoltar cap altra oferta que no fos primer del Barça. Sabia que n'hi havia, però bueno, el Barça per ja és el millor club del món. Vull guanyar tots aquí, vull fer història aquí, com dius, però ara fins al 2029 estic tranquil·la i al final és futbol, que te pot canviar d'un dia per l'altre, però òbviament aquí estic bé, estic feliç, estic tranquil·la i vull seguir triomfant amb aquest club.
2: A més, resten 10 mesos perquè la selecció espanyola comenci la defensa del títol mundialista al Mundial 2027 del Brasil, on si tot va bé hi seran 4 mallorquines, Catacoy, Patrick Jarro, Mariona Caldentey i Lucía Corrales.
5: Orgull, i més anar allà a Brasil a jugar al Mundial, ojalà hi hagi 4 mallorquines, pues supercontenta i amb il·lusió, no? Òbviament. Es veuré que queda molt, però no, no? És com, sí, encara queda molt, però després t'ho trobes allà i ja no queda res. Però crec que Australia i Nova Zelanda van tenir un pot de sort i entre que van jugar bé, pues mira, van guanyar aquella estrella. Crec que en guanyar fa especial il·lusió.
2: I el màxim representant del futbol femení balear, el Balears, encetarà la nova temporada a segona federació aquest cap de setmana. Les blanquiblaves rebran el València B diumenge a les 11 del matí a Som Malferit. Fàtima Traversaro és capitana de l'equip.
6: Sí, la verdad es que ya teníamos muchas ganas y llevamos esperando esta semana ya bastante tiempo. La verdad es que hemos hecho una pretemporada muy buena, teniendo pues 6 semanitas de pretemporada, que eso nos ayuda bastante. Y haciendo también cosas fuera de fútbol que nos ayuda también a unir el equipo. Y la verdad es que muy bien.
2: A primera federació, l'UDI Eivissa va tancar el mercat amb el fitxatge d'un central. El club pitius va incorporar Jeremy Blasco, que arriba cedit del Radomiak polonès. El futbolista francès té 27 anys i a la Lliga Espanyola va vestir la camiseta de l'Osca durant 3 temporades. Pel que fa al capítol de sortides, Manu Pedre ha deixat de formar part de la plantilla eivissenca. El director esportiu de l'UDI fa un balanç positiu del mercat d'estiu. Sentim Michel Sanz.
7: El balance del mercado de fichajes ha sido un balance muy positivo. Sabíamos de la exigencia que teníamos, ya que nos enfrentábamos a una remodelación casi total de la plantilla. Desde el primer momento tuvimos muy claro el perfil de futbolista que queríamos, perfil de futbolista con hambre, comprometido con el proyecto y que nos permitiera tener una plantilla competitiva y equilibrada como así es.
2: A més de la valoració del mercat, l'UD ha aprofitat per a presentar 2 dels seus fitxatges, Liberto Beltrán i Pedro Ortiz. Beltrán va començar la pretemporada i es va rompre el lligament creuat i, per tant, serà baixa pràcticament tota la temporada. Aquí l'afició ja podrà veure aquest cap de setmana cap misses. És a Pedro Ortiz, el migcampista mallorquí, va tenir clar des del primer moment que volia començar la temporada amb l'UD Eivissa. Sentim en aquest ordre Ortiz i Liberto.
8: Des que se pusieron en contacto conmigo no tuve muchas dudas. Y creo que es un club donde él mismo demuestra lo bien que ha ido haciendo las cosas. Es un club ambicioso y yo pienso que soy un poco así también como persona, entonces fue muy fácil decantarme por esta opción.
9: Estoy bastante entero, sí es cierto, he pasado 2 semanas en casa, en Castellón, con dolor y demás, pero ya con muchísimas ganas de poder estar aquí con todos los compañeros.
2: L'UD rebrà dissabte a les 6 del capvespre el Majadahonda a Can Misses, un partit que podreu seguir en directe a Ivetra Ràdio. I tancant plana futbolística amb la Federació de Futbol de les Illes Balears, que ha presentat les noves mesures antiviolència previstes per aquesta temporada. L'entitat preveu donar continuïtat a accions com la targeta blanca o la col·laboració amb policies tutors i la campanya Lluitam Junts. Una de les novetats és la inclusió d'un rellotge intel·ligent d'assistència per poder rebre atenció mèdica o policial en cas d'emergència. A més, la Federació ha posat en marxa l'Acadèmia Inclusiva, que agrupa diferents iniciatives de caràcter social. En ciclisme ja està en marxa l'11a etapa de la Vuelta amb 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. Després de la disputa i de la 10a etapa, Enric Mas segueix amb el mallot vermell com a líder a 1 minut i 18 segons de Primo Roglic. Tot això en una etapa que es va haver de decidir a l'esprint. Sentim Enric Mas.
10: Bien, con ilusión, estamos disfrutando cada momento y la verdad es que es algo súper especial. Está claro que en algún momento pienso en los días que están por venir, pero intento vivir el momento porque si no lo disfruto ahora, cuando haya pasado ya no disfrutaré. Así que ayer disfruté un poco, entre comillas, el día de descanso porque ya sabéis y hoy he disfrutado durante la etapa y espero pues hacerlo hasta el final.
2: I acabam amb tennis. Jaume Munà jugarà avui la segona ronda de l'Obert dels Estats Units. El mallorquí jugarà no abans de les 5 de l'hora baixa contra el francès Arthur Rinderknecht. El santanyiner i Rinderknecht s'han enfrontat en 2 ocasions amb una victòria per a cada jugador. La darrera va ser per Jaume Munà, el 2025.
1: Gràcies, Marta Sampas. Són les 2:54. Temps ara per a la cultura.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
11: Novel·la històrica, novel·la política, novel·la d'amor sentimental, autoficció, novel·la d'intriga amb una dimensió de thriller que pretén ser o que aspira a ser trepidant i amb misteri, però també novel·la filosòfico-moral perquè hi ha reflexions i diàlegs que tracten de temes profuns i constitutius de la condició humana. Per tant, jo el que volia era fer una novel·la que fos moltes novel·les a la vegada, però que fos una novel·la només i que tot quedés molt ben conjuntat.
1: El periodista i escriptor per Antoni Pons en defineix d'aquesta manera el seu nou llibre, Les conseqüències, que edita l'editorial Proa i que surt avui a la venda. Una història en què hi cap, com escoltàvem, gairebé tot i que té Mallorca, la Mallorca contemporània com a teló de fons. Sandra Martínez, bon dia.
12: Bon dia. Un present que vivim, diu, amb una mena de deliri, en què fem veure que tot marxa. Una Mallorca que escriu també Pons, un dia vessarà de tanta de gent que fins i tot les esquerres demanaran que ens construeixi per tot. Un parc temàtic que és únic, però a la vegada és malauradament més universal del que puguem pensar.
11: No hi ha cap tema, debat, dilema, crisi, drama, proposta de futur que passi en el món que no passi també aquí. En aquest sentit, la meva idea, això ja també contra el món sortia, és que Mallorca és el món magnificat, el món densificat, el món accelerat. Vull dir, nosaltres som una metàfora del món. Tot el que passa a Mallorca passa arreu, no? I tot el que passa arreu troba un reflex d'una manera o d'una altra en el que mos passa aquí.
12: Mallorca està clar, però també la violència durant la transició, una suposada llista de xuetes al nazisme, rondalles, decepcions amoroses, tot es mescla, tot lliga en aquesta novel·la en la qual Pons reconeix que ha dedicat molta de feina per fer, però també per desfer.
11: Podria haver estat una novel·la de 750 pàgines, perquè va ser un monstre que se me va escapar de ser mans, vaig corregir, m'hi vaig barear molt. Però és això, com que m'agrada molt escriure, sempre he estat molt en fora d'aquella idea, s'escriu tot torturat, o escriure quin mal, quina pena, que me sent de tot sol i de malament. Això sempre m'ha semblat patètic i ridícul. Al contrari, sempre, fins i tot quan ho passes malament, ho passes bé escrivint, i doncs hi he fet molta, molta, molta feina.
12: Una feinada, un monstre reconduït a poc més de 400 pàgines que, com dèiem, surt avui a la venda i que ja té presentacions tancades a Barcelona dia 10 i també a Campanet dia 12. A finals de mes també serà present a la Setmana del Llibre en Català de la Ciutat Comtal i a la Fira del Llibre en Català de Palma.

0: Sona Rels B després que l'artista mallorquí hagi anunciat per sorpresa un concert de Frank al Parc de la Mà de Palma.
1: Serà dia 11 de setembre a les 9:30 i amb un aforament previst d'entre 50 i 60 mil persones. Segons ha apuntat a les seves xarxes socials i informava també el Consell Insular i l'Ajuntament de Palma, aquest show especial al qual convida a venir els seguidors de totes les Balears és la seva forma de celebrar que l'endemà, dia 12 de setembre, el Consell de Mallorca el nomenarà fill predilecte de l'illa. I per què? Idò, per haver duit el nom de Mallorca per tot el món i per ser-ne, diuen, un magnífic ambaixador. El concert serà al mateix espai on dissabte tindrà lloc el multitudinari concert electrònic per mor de les festes de la patrona de Palma. Skinny Flag, com el coneixen també els seus seguidors, ha tornat a l'illa aquest estiu per descansar després de tancar una gira multitudinària, a New Star World Tour, que va començar a l'estadi de Son Moix i que va cloure el Metropolitano de Madrid i que l'ha duit a triomfar a mig món.

0: Són les 3, moment d'actualitzar les notícies més destacades d'aquest dimecres 2 de setembre, una jornada a la qual PP i PSOE han assolit a Menorca un acord in extremis que permetrà avançar la tramitació de la llei que ha de limitar l'entrada de vehicles a l'illa la pròxima temporada. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Després de 2 dies de negociacions intenses, les dues formacions han arribat a una entesa per tirar endavant la iniciativa que es tramitarà ara per la via d'urgència al Parlament. És el conseller socialista, Eduardo Ropsi, després el president de Menorca, Dolfo Vilafranca.
2: En que estem en un moment inèdit, que hem forçat una negociació i estem satisfets d'haver acabat aquesta negociació amb un resultat que valoram positivament, però que no voldríem que aquest moment inèdit fos un moment únic.
3: L'únic que va fer aportacions ha estat el grup socialista, mitjançant les esmenes, que hem intentat, amb voluntat, que feim sempre, més per Manol que no m'ha presentat cap, com que diuen que ja està bé, saben més que els tècnics de la casa, diuen que ja està bé, l'únic que van presentar era el grup socialista.

0: Agost amb manco aturats i més treballadors que fa un any.
1: L'atur concretament baixa un 1% interanual a les Balears al mes d'agost i tanca amb 25.700 persones sense feina. L'afiliació a la Seguretat Social creix un 4% amb prop de 27.000 nous cotitzants més que l'any passat fins a fregar els 694.000 treballadors. Les patronals i el govern destaquen aquestes bones dades, en canvi els sindicats lamenten que no es tradueixen en millor qualitat de vida per als treballadors.
0: L'actualitat també està marcada per les concentracions d'avui hora baixa en suport a Ceuta.
1: Una qüestió de la qual se n'ha parlat i molt a la primera junta de portaveus al Parlament d'aquest nou curs polític. Els partits d'esquerra rebutgen les concentracions per partidistes, mentre que la dreta anima tothom a participar-hi. Són els portaveus de PP i de Més per Mallorca, Sebastià Sagreras i Lluïsa Pasteguia.
2: A les 8 del vespre, en favor i en suport de Ceuta i dels ciutadans de Ceuta, davant la situació tan complicada que va provocar la invasió de 70.000 immigrants.
3: Si volen fer concentració en partidistes, que les convoquin els partits i que no utilitzin les institucions en la seva batalla partidista. I amb això, per descomptat, a Més per Mallorca no mos hi trobaran.
0: Unes concentracions que coincideixen amb la Diada de Ceuta que s'ha celebrat avui en un ambient encara més enrarit després de filtrar-se un informe policial que apunta al Marroc per l'entrada massiva de finals de juliol.
1: El ministre de l'Interior diu que no en sap res i ha demanat explicacions al director general de la policia. El PP, però, acusa Marlaska de mentir i reclama la seva dimissió.
0: I presó provisional per al conductor detingut per l'accident mortal a la carretera de Manacor.
1: El processat està investigat pels delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària. Va ser detingut ahir per suposadament provocar l'accident de trànsit que va ocórrer a Porto Cristo diumenge passat i en el qual va morir una jove de 23 anys.
0: Són les 3 i 4 minuts. Més notícies a IB3 en ràdio, els butlletins, horaris de l'hora baixa i també l'informatiu vespre a partir de les 7 amb Aina Sureda. Ara fem un tentol.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Atenta al número 1229. Heu de saber que dia 2 de setembre de l'any 1888 va néixer a la ciutat de Mallorca Margalida Mengual, més coneguda com na Margalida Cativa.

Bon dia, avui començam explicant-vos l'increïble cas d'un evident del segle XX del poble de Costitx, la història d'Anna Margalida Mengual i Campaner, coneguda com a Cativa, Anna Margalida Cativa. Margalida va ser trobada abandonada just acabada de néixer, dia 2 de setembre de l'any 1888, és a dir, avui fa 138 anys, i va ser adoptada per la família Mengual, que la criaren com a filla de Costitx, on va passar la resta de la seva vida. Molt devota, fou una dona pietosa i caritativa molt estimada a Costitx. La mística i visionària Margalida va fer de cosidora de bosses de plata amb les seves dues germanes, na Caterina i na Francisca. Aquesta professió no li va impedir, però, dur una vida d'oració i espiritualitat acompanyada de moltes malalties que li va tocar resistir. En una distracció de feina, sabeu que na Margalida va engolir una gua amb tan mala sort que li va quedar clavada en el coll. Davant la impossibilitat de treure'l-la, el metge de la vila va ordenar el trasllat de la pacient a Montuïri per tal que l'assistís el doctor Ferrando, pioner de la cirurgia llavonses a Mallorca. Se la sotmeté a una operació que resultà inútil i que li va provocar una gran hemorràgia. Tot i el perill de mort, va sobreviure. Any més tard, l'any 1916, va tenir un atac cerebral que la va deixar

cega i sense parla, però es recuperà només unes hores després. Paral·lelament, demostrà una gran capacitat de fer rimes i solia resar en vers. Vestia com una pagesa mallorquina amb austeritat i senzillesa. Era coneguda per tot com la vident de Costitx. Aquesta denominació va tenir després de l'any 1918 experimentés per primera vegada la margalida dels estigmes de les llagues a les mans. El fenomen va ser presenciat per diversos testimonis, entre els quals hi havia el metge d'Inca, en Sebastià Mengual. Se succeïren els patiments de Jesucrist en la persona de Margalida i un enviat de Roma, el teòleg Nicolau Sagesse, estudià el cas per ordre del bisbe de Mallorca. Mentrestant, Margalida continuava experimentant els dolors de la passió, entre els quals la corona d'espines. De fet, hi ha testimonis que diuen que la varen veure com lica en fil de sang d'esfront. Coneguda com la cativa, Anna Margalida de Costitx, era tinguda per santa a tot Mallorca, i tot i ser laica, morir en lloc de santetat. Començant.

0: Foi-me um dental. Dental, amb Margalida Mateu.
1: Com estàu? Ben trobats un dia més en aquest programa. Atenta al que vos fa en companyia de dilluns a divendres i de 3 a 5 del cap vespre en el nou horari. A partir d'aquest dilluns, nova temporada de TV3 Ràdio. Un programa, però, que com sempre serà ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui som dimecres 2 de setembre, tenim totes les lletres i qui les saben totes són na Maria Pons, en Celestia Oliver i en Miquel Junc.

0: Idò, si ja hi són tots, bon dia, Miquel Jun, com estàs?
1: Bon dia.
0: Bon dia, Celestia Oliver, com va?
2: Bon dia.
0: I bon dia, Maria Pons, com anam?
3: Molt bé.
0: Ben tornats a tots tres a un dia més a, en aquest Tèntol, en el qual han començat parlant d'Anna Margalida Cativa. Coneixíeu la història d'Anna Margalida Cativa?
3: No. Sí.
0: Sí, ja, tu la coneixies, Maria?
3: Sí, sí, de fet, allà, a Costitges, una adoració grossa, no? En segur que li va quedar entrevessada i per mort d'això va morir, va fer aquests miracles i després tot el procés de... Que es beata o santa?
0: Ni una cosa ni l'altra.
3: No va arribar.
0: No va arribar a ser, però sí que era vera que era tenguda per santa tot Mallorca, pels miracles que va arribar a fer. Aquesta senyora, Anna Margalida Cativa, que avui em volgut recordar perquè va néixer dia 2 de setembre de l'any 1888. Si vos interessa la seva història, molt de historiadors, a Costitges també li tenen una gran devoció, l'han estudiada, també historiadores que han fet feina de recerca al seu voltant. Però bé, tenim altres temes i, Celestí, avui començarem per tu. Què hem preparat?
2: Sí, avui coneixerem la primera edició del Festival de Música de Cambra de Mallorca, dedicat a joves emergents. L'ha impulsat en Joan López de Soria Omà, violinista mallorquí, graduat en el Reial Conservatori Superior de Música de Madrid i que actualment està acabant els seus estudis de màster i postgrau a la prestigiosa Universitat de Música i Arts Escèniques de Viena. És un festival que comença demà, que tindrà diferents escenaris i que se farà fins dilluns aquí a Mallorca.

0: Mira, sí, un festival fantàstic d'aquests joves emergents, boníssims, és el Mallorca Chamber Music Festival. Es farà durant 3 dies a l'Auditori de Palma, però també a Can Oleo i altres espais.
1: I a l'Aró, també.
0: A l'Aró, també.
1: En tot un homenatge a Ramon Llull,
0: exacte,
1: que també està previst en aquest programa.
0: Així com peces de Schubert, de Mendelssohn i d'altres...
1: De Strauss, també.
0: Doncs moltes ganes de conèixer aquest festival, aquests joves emergents, aquests joves músics tan reconeguts i tenir-los aquí al programa. Però també tenim més temes, Maria, i avui una nova paraula.
2: Sí, a partir d'aquesta temporada, cada dimecres us oferirem una paraula en desús i avui ha tocat el cànyam.

0: I doncs, si avui és Canyom, vosaltres deis Canyom aquí a taula? Miquel,
1: no,
0: diu que no.
2: No ho havia sentit fins que m'ho van enviar a l'àudio.
1: Sentit, sentit, però no...
0: Ah, no, que nostre sí que ho deim molt. De fet, li deim escanyom,
3: sí,
0: en aquest pedaç de cuina.
3: A veure, sí, no, no és una paraula que emprim molt, però sí.
0: Però sí.
3: Però ho havia sentit i sí,
0: ho
3: sí.
0: Ho diuen a que teva, canyom?
3: No.
0: No.
3: No, però hi ha llocs que sí, a cases
0: sí,
3: que sí.
0: Sí, sí, sí. Són aquests pedaços de cuina
3: sí,
0: que tenen aquest nom i que avui descobrirem més cosetes sobre aquest terme. Avui el canyom, però Miquel, també tenim tema del dia.
1: Sí, avui el dedicarem a la pesca, concretament als peixos de temporada, que ja sabeu que són el raó, i la llampuga.

0: I de si avui se llampuga i arró, llampuga ja fa uns dies a Miquel que se va
1: obrir
0: l'abadó.
1: De dimarts passat, de la setmana passada, sí, sí. I el raó des d'ahir. Sí, sí.
2: No n'he menjat, però. Bé, jo no n'he menjat.
3: Jo no he vist fotos, però, de gent que n'ha pescat. Tampoc n'he menjat.
2: Sí. Cuinat,
3: sempre,
2: fet,
3: sempre demano.
0: Sempre,
2: sí. Bé, però que si mos volen dur un quixonet, que sigui...
1: Avui coneixerem receptes i tot.
3: Ah, m'encanta.
1: Així que ja veurem.
0: Que bé. Doncs sí, dos peixos de temporada fantàstics, el roi i la llampuga avui, de tema del dia. I també vendrà la nostra estimada Coreta avui, na Raquel Agüeros, i com sempre ho farà, a contracor.
4: Molt bon dia, corets i coretes del món, com estàu? Mem. Ja sé que estrenant temporada i tot això, però aquí el xup-xup continua. Avui farem una bona repassada de portades i de tots els temes pendents que tenim de l'estiu. Fins després.

0: Doncs sí, Raquel Agüero, és que ja l'enyor, que ara fa un mes que no la veig, però tot i això és per aquí, perquè també estrena nou programa i Beta Ràdio, li demanarem també. Sé que vosaltres ja en vareu parlar un poc.
1: En van xerrar un poquet, sí.
2: Un poquet.
1: Bé, només van dir que no Raquel gravava coses per aquí.
3: Sí. En Celestiu va mullar fora a sobre i ja va dir, me call.
2: Quan entràvem a l'estudi, l'on topada.
0: Crec que ja és oficial.
1: Ni fake ni fum.
3: Exacte.
2: Però no s'ha estrenat encara.
1: No, s'estrena dissabte.
0: Aquest cap de setmana, efectivament.
2: Farem un avançament.
0: I ja llavors parlarem amb en Raquel i també de tota l'actualitat coreta, perquè encara fa molta calor. De fet, en fa molta. Molta gent encara visita les illes i també hi ha noves al respecte de venda de cases i coses que en Raquel se sap pescat des dits. Així que dues hores de programa que ara comencen i en les quals tenim, com sempre, les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
4: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar d'Entol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
2: O escriure'ns a l'Instagram, @tentolib3, també al Facebook de Tentol.
3: O bé el correu electrònic.
2: Oh, sorpresa. Sorpresa!
3: Que rius tu, Celestí?
2: Que no te veia animada per... per envestir, però has envestit.
3: Vinga, o sigui, mai és tard. tentolarroba.ivetradio.com.
0: Tot això teniu contactat amb nosaltres, si ho voleu. Aquí serem, aquest programa també de servei públic, com és la nostra ràdio autonòmica. Així que, ara tot d'una, Miquel, gràcies, fins aquí una estoneta. Saludarem a la persona que també fa possible que tot això soni, perquè avui tenim a les vies de so un home que el feim fer de jurat, de jutge, de tècnic de so... moltes altres coses.
2: De cuiner, mos pot fer
0: de cuiner,
2: dolç,
0: també. Molt bon cuiner. Sí. És en Lluís Fortesa, clar que sí.
2: Ara fa estona que no mos du un pastisset.
3: Jo no t'està retxeu, Lluís.
2: Bé, un pastisset sempre du...
0: Ja saps, a prenota.
2: Coques, a pastissos. Pastisset no.
0: Pastissos grossos.
2: Sí.
0: Les 3 i 18 minuts, i ara sí, ens toca el moment de saber amb a quins pobles jugarem avui en aquesta batussa de Tentol que ja som als quarts de final.
4: La rabiosa actualitat.

0: idò, si vull tercer dia ja d'aquest quart de final de la Batussa de Tenta, el tenim en marxa, aquesta nova fase d'aquests pobles que lluiten per ser el millor poble tental de les Balears i que ara estem, doncs, en aquests enfrontaments. Recordem que dimarts, dia 8 de setembre, serà la gran final. I, de moment, tenim 8 pobles en marxa i 2 ja de classificats.
1: Clar, ja tenim 2 pobles classificats per aquestes semifinals, que són Cat de Pere ahir i Campos després ahir, però la resta de pobles que són que han arribat en aquest quart de final són Marratxí, amb 88 punts. Sembla ser que són els...
0: Líders
1: preferits, sí, per ara. Porreres, amb 85, i també 85 Cat de Pere, que tenien. Muro, amb 83. Campos, amb 80. Alcúdia, amb 79, empatats en Sencelles. I Ferreries, amb 77 punts.
0: Doncs sí, de moment han passat Campos i Cat de Pere i han caigut d'aquesta llista Alcúdia i Porreres. Però encara mos queden més pobles i hem de conèixer els d'avui.
1: I doncs sí, els pobles que avui juguen a la Batussa de Tenta són... Muro i Ferreries.

I de sí, avui jugam en dos pobles. Muro, Mallorca, Ferreries, Menorca, esclar. Començant per Muro. Muro és aquesta vila i municipi de Mallorca situat al centre nord de l'illa, limita amb Alcúdia, Llubí, Sa Pobla, Santa Margalida i també amb la Mata, amb el de veïnats, Muro.

0: bon veïnat i bona música, perquè el cucorba que sentim són també de Muro. El nucli de població conté Muro Poble i també les quisetes dels Capellans i platges de Muro, que tal vegada haureu anat a fer un cap fico aquest estiu a platges de Muro, perquè hi ha una platja ben llarga i ben preciosa. Aproximadament tot el terme municipal de Muro té uns 8.500 habitants i el gentilici són murers i moreres, o morers i moreros i moreres. Al poble de Muro hi ha diverses associacions que dinamitzen el poble. Per exemple, hi ha Dimaris de la Pedrera, la Revelda del Jabalí, ni Figa ni Reim, també, o, per exemple, Sense Filtre, perquè són molt festosos, eh? Fan Sant Antoni, fan moltes festes, fan Sant Joan, també, a Muro. Moltes festes tradicionals i, com dèiem, també els Cucorba. I de frases, avui en tenim una, que crec que no cal explicació. Celestí, què diries?
1: Diuen, clar, aquesta dita tan popular que és pareixes de Muro.
0: Pareixes de Muro?
1: Sí.
0: Quina connotació té, pareixes de Muro?
1: També ho diuen pareixes de Buja.
2: Anava a dir de Buja, també ho diuen molt.
0: Els ho demanarem.
1: Sí, millor.
0: Els concursants.
1: Sí, no ho han de dir nosaltres.
0: Perquè Muro no estarà tot sol avui en aquest programa. A l'altre costat de la taula avui juguen competició al poble de Ferreries.

aquest cinquè municipi de Menorca que ja s'esmenta en el paratge de 1301 de Jaume II de Mallorca. Un terme que s'estén des de la costa de Tramuntana nord fins al sud de Menorca, un petit tram comprès entre les platges de Cala Pilar i Cala en Calderer, amb els macars de Zalocs fins a la costa de Mitjorn sud, com, per exemple, les platges de Cala Galdana, de Ferreries, Trabaluja, o també Cala Mitjana i Cala Mitjaneta. El gentilici de Ferreries és múltiple, perquè se pot dir ferrerienc, ferrerienca, o ferrerierenc i ferrerierenca.

0: embarbussament d'això, ferrerierenc i ferrerierenca.
1: Llavors,
0: també els anomenarem a ells. Ferreries és aquest poble que té aproximadament uns 5.000 habitants i, com vos dèiem, té, per exemple, Sant Àgueda, Sant Clusa, també forma part, Trabalúgia, que és molt conegut, o Esbarran del Gendà, que té una de les cançons més precioses de Menorca.

0: I no vos penseu que també són festosos a Ferreries perquè fan un Sant Bartomeu de dalt de tot? De fet, enguany està gros també, 23, 24 i 25 d'agost, tot i que va ploure una mica. Va ser festa, Sant Bartomeu a Ferreries, una festa molt antiga perquè ja remunta al segle XIV, coincidint amb la creació de la parròquia, que va donar nom primitiu en aquest nucli de població. I de dites de Ferreries també n'han trobat un carrerany, Celestí.
1: Sí, diu aquesta... que diu així, es mitjón són clatelluts i a Ferreries bavalls, es mercadals són serruts i a Fornells són esparralls.
0: Mira, cadascú que... pensi el que trobi. Però n'hi ha més, eh? Ahir ho dèiem, a Ferreries, panxes roges. També són panxes roges o panxes grogues. Diuen que al voltant del lloc de Ferreries hi havia molta d'aigua embassada que provocava paludisme als habitants del lloc. Entre això i les granotes de panxa groga que habitaven aquestes basses, els ferrerians reben de mal nom panxes roges o panxes grogues. Per tant, també curiós que un altre significat, un altre mal nom, panxa roja, però un altre significat propi i diferent de la resta, com l'altre dia al Campos o al Cudi, que també són panxes roges. Ja ho tenim, idò.
1: Idò, sí, avui jugam a Tèntol amb l'M de Moró i l'F de Ferreries. Tèntol.

I avui també tenim pregunta del dia. Avui que trobeu qui guanyarà, quin dels dos municipis? Perquè la pregunta és, quin poble creus que avui passarà a la semifinal, Muro o Ferreries?

0: veure si ja podeu votar i, com sempre, teniu dues maneres de participar en aquesta pregunta.
1: Sí, ens podeu enviar la vostra resposta a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o podeu fer telefonant al 971-13-99-00 i així vos sentim en directe, 971-13-99-00.
0: Què voteu, per Muro o per Ferreries? Avui, poble de Mallorca, poble de Menorca. Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
2: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
3: De dilluns a divendres a les 5...
4: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i empuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
5: Que guapo.
4: No, estic entre joga robes, tu i empuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
3: Xiu, xiu.
5: Lo nostre, cosa feixuga.
4: Uf, molt bona.
5: Joga robes, tu i empugues, lo nostre.
4: És impossible. Sí que és possible.
5: Cosa feixuga.
4: Home, per favor.
3: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Ah, clar que és possible, tot és possible.
4: Aquest setembre serà possible.
3: IB3 Ràdio.
5: Se venen cosetes, petites.
3: Xiu, xiu.
4: Fora.
5: I empugues, sí.
6: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: Sentim els senyals horaris de les 3 i mitja i tenim una gent tan magnífica aquí avui que ve a representar Morós i Ferreries. Morós i Ferreries, ja ho diré bé. I que m'he posat com a nerviosa perquè he acabat de mirar els resultats i tenim Morós 53% del vot i Ferreries 47%. És a dir, la cosa està molt empatada. S'han conegut ara mateix aquests dos equips i també els han de conèixer altres, per favor.
1: Bona cosa, si s'han conegut.

0: Arriba el moment de conèixer els nostres concursants d'avui, els representants dels pobles de Muro i de Ferreries, però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
8: Joan Moraga Roca, carrer Justícia 56 de Mura.
9: Magdalena Moragas Porqué, Toni Maura, 46, baixos.
10: Jaume Serra Porqué, Toni Maura, 46, primer.
11: Llorenç Enric Febrer, carrer Mallorca, número 4 de Ferreries, i arxiduc Lluís Salvador a Palma.
12: Damià Roig i Miró, carrer 9, 56, segon pis, Ferreries, Ramon Montaner, 26, Palma.
13: Espera. Digue'm, per què has vingut aquí?
8: Havien de venir, no podien deixar el poble penjat després de la primera vegada, no?
9: Jo he vengut perquè en Joan ahir me va avisar que havien de venir.
10: Sí, en Joan me va passar la informació i mos tocava, sí o sí, no?
9: Sí, m'agrada.
11: Venim a formatjar Aura.
9: No m'ho puc creure.
12: Jo he vingut a veure amb vosaltres.
9: Així m'ho era, gràcies.
14: Vostè treballa aquí?
9: Jo fas feina aquí?
8: Mallorca, sí.
9: Sí.
8: Ara mateix no, però som professor.
9: Magdalena? Jo també som professora a l'espera de que me donin plaça. I d'àcid. I Jaume?
10: Jo també som mestre al CUDI, per tant, sí.
9: Molt bé. Llorenç?
11: També professor i entrenador.
9: I en Damià?
12: Jo docent a Palma i tipògraf.
9: I poeta.
12: I poeta.
9: Home.
12: Bueno, per ser.
15: Tens temps de fer vida social?
9: Com dut la vida social, Joan?
8: Tenten, sí. Per sort, no m'ho puc queixar, crec. Les obligacions no m'impedeixen fer-ne.
9: Jo faig molta vida social. No t'entén de fer altres coses de tanta vida social que faig.
10: Bueno, jo no arribo a Magdalena, però en l'estiu no m'ho puc...
9: Som veïnats, no sé com t'ho diré, això.
10: Bueno, som veïnats, però molt ben poc, eh? Imagina't, la vida social...
9: No li clares a casa
10: del
9: món.
10: No, no.
11: És difícil, però tot el que podem.
12: Jo, al contrari, jo a vegades m'he d'inventar excuses per no quedar amb gent i poder estar tot sol i fer cosetes.
16: M'haig d'assegurar que les teves declaracions coincideixen amb els fets. Què me'n dius dels veïns?
9: Com són els vostres veïnats?
8: Els veïnats? Ara tranquils, crec. Ara no m'ho puc queixar. Hi ha hagut qualque època en què hi ha hagut un poc més de renou, però darrerament, sí.
9: Jo no m'ho puc queixar del meu veïnat, perquè què diria malament, perquè el meu veïnat és aquesta persona que viu damunt que meva. Però no m'ho puc queixar, mos passant coses pel corral, de dalt a baix...
10: Per falta una corriola, però estem en procés.
9: Està bé.
10: Sí, jo també.
11: Correctes, més que correctes.
9: Sí, tant a Palma com a Ferreries.
11: A Palma correcte, a Ferreries un poc millor, diria jo.
12: Jo també correcte, a Palma sí. Ni me n'entem, no mos interferim uns amb els altres, i a Ferreries també fantàstic, perquè vagi és com cuies cosins, així que... Mel, melassa.
17: Fantàstic. Això dona gust, home. Els amics dels meus amics són els meus amics. Però em fa l'efecte que algú ha parlat més del compte.
18: Gràcies per haver vingut. I recordin que d'aquí una hora tindran a la seva disposició una casseta. Moltes gràcies, gràcies.
17: Trobo que se n'ha sortit prou bé donades les circumstàncies.
19: Gràcies per la seva ajuda.
17: Les portes no tenen pom i no hi ha finestres. Alerta, hi deuen haver micròfons amagats aquí dins.

0: I les encendies respon d'aquest qüestionari electrònic la Barda. Bé, ja poden saludar l'equip de Muro, que són en Joan Moragues.
1: Hola.
0: El professor i també escriptor.
1: Sí.
0: Premi Ciutat de Palma.
1: Correcte.
0: Clar que sí. La Magdalena Moragues, que tots la... Ara, perquè no li veig la cara, però tothom la coneixeria, perquè va ser una dels concursants de Joan Sé Més Que Tu, que va estar més programes. La gent encara t'atura pel carrer.
2: Qualque vegada bastant més poc, gràcies a Déu, però qualque vegada encara sí.
0: Sí. Mal de gestionar la fama.
2: En el moment va ser com un poc, com si la gent mos atura, si nosaltres no, simplement hem estat un concurs, però...
0: Molt bé, i de benvinguda, Magdalena. I també en Jaume Serra. Jaume, com estàs?
3: Bé, molt bé.
0: Ja has començat l'escola, també?
3: Sí, vuelta al cole.
0: Sí, com ha anat?
3: Bueno, està costant. Canvi d'escola un poc, pot dur, però bé, sorirem.
0: Magdalena, encara no saps on te tocarà.
2: No, jo estic pendent. M'imagino que aquesta setmana aquí ve ja ho sabré, però de moment...
0: Estàs preparada per...
2: Sí.
0: Per anar a Menorca, també?
2: No. Jo només per Mallorca. Ja vaig tenir l'experiència d'anar a Eivissa i ja ara ja...
0: Ja te va bastar.
2: Sí, ja me va bastar.
0: Perquè tenim dos ferreriencs que viuen a Mallorca ja fa anys, en el cas d'en Damià. Molts,
4: sí, sí.
0: No?
4: Més anys. Ara ja duc més anys de vida aquí que a Menorca.
0: Que Menorca.
4: Això, per una banda, la lectura és molt bona, perquè a Mallorca estic molt bé, però per l'altre que m'estic fent bé jo a poc a poc.
0: T'enyores una mica.
4: Bueno, saps què passa? Com que vaig i venc molt.
0: Clar.
4: I més que a Mallorca estic molt bé.
0: I en Llorenç?
5: Exactament igual que en Damià. De fet, vam viure junts una temporada a Palma. Vam compartir, no sé si van ser 3-4 anys. I a Mallorca, la veritat, és que s'està molt bé.
0: Viviu bé.
5: Sí que és vera que de tant en quant va molt bé tornar a Menorca. M'agradaria tornar-hi més, la veritat. El canvi d'aire sempre va molt bé. Una energia molt positiva,
0: diferent.
5: Molt bona. Sí,
0: i ara que han estat les festes de Sant Bartomeu.
5: Sí, allà no podem faltar.
0: Festa grossa.
4: Festa grossa,
0: grossa. D'aquestes de dies de festa.
5: Sí. Tot el que vulguis. Tot el que vulguis.
0: Pots estar totes les hores que vulguis.
5: Sí.
0: I això que va ploure un poc enguany.
5: Ho va refrescar. Ho va refrescar una mica enguany.
0: I davant encara va anar bé.
5: Sí, era o donaves el màxim ben xop o anaves a Redossa. I van tornar a Redossa, ja tenim una edat.
4: I val a dir que solia ploure cada any. Que,
5: sí,
4: que era una cosa que forma part de la tradició a Sant Bartomeu en que ferrerienca. Vull dir que quasi podria participar en el programa de festes. Des de petits, sempre per Sant Bartomeu hi havia...
0: Sí.
4: Cada any o cada dos pluia.
0: Sí.
5: Trons i llamps, sempre. Per això reparteixen també candeles.
0: Ah, no? Vols?
5: Per si s'apaguen els llums, però ara ja no s'apaguen tant.
0: Ja no tant. Sí, és vera. No, jo també, a Montuïri, que també feia Sant Bartomeu, cada any la gent diu, enguany me'n si banyaràs paperí, perquè cada any banyes cada paperí. Any, I també hi ha com aquesta cosa de cada any sempre plou, i enguany va ploure per Sant Bartomeu, també, dia Sant Bartomeu, que ja va anar bé.
4: Visca.
0: Tot i que hi va haver una bona humitat, que és el que mos ha tocat aquest estiu.
4: Això vol dir que, clar, un ferreria en costarà molt que vagi a les festes de ca vostra.
0: Serà difícil, a mi m'agradaria venir un any, però, clar, tinc que escorar, que és complicat. I no, que bé, moltes ganes de jugar amb ferreries a Muro. Estau preparat pel joc?
1: Ves veure'm.
0: Sí. Heu entrenat, heu practicat...
1: No. Ara dins el cotxe, en xerràvem un poquet.
0: Sí. Heu fet cotxada?
2: Sí. Home, clar, nosaltres venir de Muro a passar de Festival Parc és com si anar, vam acompanyar en Frodo.
6: Totalment.
0: Ferreriens, vosaltres heu practicat un poc?
4: No, perquè no sabem gaire quines engrunades mos voleu fer avui.
0: Ara ho sabreu, idò, tot d'una. Endavant.
7: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Darrere, per donar la primera prova d'aquest joc, cada concursant tindreu un minut per enumerar paraules que comencin per les lletres que triguem a l'atzar.
8: Sí, concursau tots dos equips, i la puntuació va en funció del número de paraules que digueu. És a dir, cada paraula val un punt.
0: Un punt. I començarem per Muro, Joan, Magdalena, Jaume. Posant-se carrac en marxa, anem amb quines lletres haureu de formar paraules.
8: Idò, i les paraules han de començar avui per les lletres M, I, O, és a dir, Mo. Mo,
0: sí?
8: De Moragues.
0: Per exemple. Teniu un minut, temps.
1: Mosca.
2: Moragues.
6: Moto.
2: Motiu.
1: Morell.
6: Morir.
2: Montura.
6: Mort.
2: Montar.
1: Morena. Morer.
2: Morera.
1: Morel, de Estados Unidos.
2: Mario, Mario, Morí.
0: ¿Cuál era el títol?
1: Mos.
3: Mostro, mostrar.
2: Mossegar.
1: Mou.
3: Mossegado.
1: Moner, no. Model.
3: Molí. Molinar.
0: Molt bé.
1: Moc.
2: Maure.
1: Moca.
3: Moc.
2: Mostra.
1: Molla.
8: Penta.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, eh? Sí, ha estat difícil, eh?
3: Està dur.
0: I heu dit 31 paraules. Que està molt bé. Començades per M-O, que són les lletres que vos han tocat. Molt bé, Muro. Heu set a marcador, però ara li toca a Ferreries. Esteu preparat, ja ho veig a mecànica.
5: El nivell és molt alt, eh?
8: I són un mes, eh? Així que heu de fer mervia.
0: Això és vera.
9: Celestí, no fiquis pressió.
8: Bé, i d'ahir, per l'encarrec que marxa...
4: Que d'aquest tema en podrem xerrar també a qualque moment, eh?
0: Sí. Perquè... Morera d'ha mogut venir tres, cotxe ple. I demà amb quines lletres heu de formar paraules, Llorenç, Damià...
8: I d'ahir hem de començar per les lletres F i E, de Ferreries.
0: Au, idò, teniu un minut. Temps.
5: Fems.
4: Ferreries, ferrer, fet...
5: Ferreteria.
4: Fèrula, feruma, fesol...
5: Festuc.
4: Festiu...
5: Festivitat.
4: Festival.
5: Feina. Feiner. Feinera.
4: Fems, crec que ja l'han dit.
5: Fer.
0: Fer,
5: fe.
0: Fe, molt bé.
5: Fera.
4: Fèrtil.
5: Fertilitat.
4: Ferreriank,
5: ferrerianca.
4: Ferro.
5: Ferroviari. Fa.
0: Molt bé.
4: Fentanil.
0: Està fora, aquesta.
4: Aquesta ja està, tio, si ho és.
0: Què se nota, que de mi has... Bé, poeta, no, com ho has dit tu?
4: Versaire.
0: Versaire. Que quedi clar. Quantes n'han dit?
8: Jo n'he apuntat 26.
0: 26?
9: Jo 25.
0: I de... Fem això,
8: clar,
0: 26.
8: Jo n'he afegit una més perquè, clar, vols dir Moragues i Ferreries i contra o no contra. Ja.
0: Sí que compten, sí. 26, molt bé, doncs 26 puntets. Molt bé, eh? Passadors. Fantàstic. Així m'agrada, bon equip. Tenim els marcadors així, Maria.
9: Sí, Muro ha fet 31... Ha dit 31 paraules, per tant, 31 punts, i Ferreries, 26.
4: Molt bé.
0: Així m'estaran marcadors.
9: Sí, molt bé, clar que sí, ell s'ho diu, molt bé. Clar que
7: sí. L'embarbrussí. L'embarbrussí. L'embarbussament.
0: Tenim un embarbussament que segur que vos agradarà. L'haureu de dir sense interrupció ni errades. Estau preparats? El direu tot tres? Ja ho he dit, el diràs tu?
2: És el mateix per ells i per
0: nosaltres. Sí, serà el mateix, sí. En Lluís dirà que el fa més bé. També podeu fer una part una part l'altra, com vulgueu. Però atenció, perquè l'embarbussament d'avui és aquest.
10: Un quinquer ben enquincolat.
11: Enquincolat.
10: Qui el desenquinc...
11: Enquincolarà.
12: Qui el que desenquincolarà.
13: Un bon desenquincolarà.
14: Qui era colador serà.
15: Jo el drinc...
16: Inquincolaré.
17: Perquè sé desenquincolarà.
18: Molt bé.
19: Molt bé.
20: Molt bé.
21: Molt bé.
22: Molt bé.
23: Quincurcalura.
8: Penta. Ho ha de fer avui, eh? És molt bo de fer.
0: Trobes?
8: Sí.
0: Ferreries, començant per vosaltres, ara.
4: Tarat de res.
0: No? Home, en Llorenç.
5: Un quinquer.
0: Un quinquer. Ben.
5: Ben enquircolat. Qui el desenquircolarà?
4: Un quinquer...
5: Jo el desenquircolaré molt bé.
0: Més o manco.
4: No sé si m'he perdut.
0: Anau bé, anau bé, no anau malament. El vol tornar a dir?
5: Un quinquer ben encirculat. No sé qui el desencirculará, però jo ho sé fer molt bé.
0: Molt bé, Llorenç. Qui el diu? En Joan, la Magdalena...
1: Bé, ho podem provar. Vinga. Podem provar això.
2: Sí, sí, sí.
1: Un quinqué ben enquircolat, qui el desenquircolarà, bon desenquircolador serà, jo el desenquircolaré, perquè sé desenquircolar el quinqué, molt bé.
0: Molt bé. Fantàstic. Molt bé, Joan. Que, Lluís, què hem de fer avui? Man, Ferreries, quant de punt li donam?
9: És que aquesta morbosament era nivell 10, oi?
0: 4 punts per Ferreries. Oh. Oh.
4: I gràcies.
0: I per Muro, quants li donam? 7 punts.
9: Molt bé, oi?
0: Idò, tenim 4
2: punts. Molt difícil, les d'avui, oi?
0: Era molt difícil. De fet, hi ha una paraula que s'hi diu desenquincaracolarà. És a dir, dificilíssim, molt difícil. No, però ho fem molt bé.
1: Va bé, va bé.
0: Per tant, 4 punts que sumen a Ferreries i 7... Oi, perdona, 4 a Ferreries i 7 a Muro, sí.
9: Correcte, idò, sí, un total de 30 per Ferreries i un de 38 per Muro.
0: Fantàstic, tenim més proves que ara aquesta.
7: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, ara venen les preguntes. Vos farem dues preguntes a cada equip relacionades amb els vostres pobles, Muro i Ferreries. Tindreu dues opcions de resposta i 2 punts per resposta encertada. Començam ara per Muro, Joan, Magdalena, Jaume. Amem Moragues i Serra, els vostres llinatges, de fet, són molt moreros, tot sigui dit, perquè són dels més comuns que hi ha. De fet, no sé si sou família, Joan, Magdalena...
2: No, no ho som.
1: No, però és com... Moragues.
2: Moragues és el segon llinatge més posat a Muro.
0: Ahà, i el primer quin és?
2: Per allò.
0: De fet, aquesta és la pregunta. Quin és? Ja em comptes el llinatge. Què més et posa a Muro?
2: Per allò, Moragues, Ramis i Forners.
0: Què te pareix? De Magdalena. Si hi ha algú preparat.
1: Hi havia opcions.
0: Sí.
8: Hi ha opcions. Per allò o Ramis.
1: Aquesta és l'opció que hauria estat aquesta.
2: De fet, diria que és en aquest ordre que ho he dit. No sé si Ramis i Forners o Forners Ramis, però...
0: Idò sí, per allò i llevar Moragues, que és el vostre llinatge. Perfecte, 2 punts. Segona pregunta. Els de Muro també vos diuen carabasses o carabassers. De fet, és una frase tradicional que històricament s'ha fet servir com un gentilici popular per referir-se a la gent de Muro, ja que la carabassa és un cultiu molt lligat en el municipi. Tant és així que Muro cada novembre celebra la seva fira monogràfica dedicada a la carabassa. I la pregunta és què va pesar la carabassa autòctona més feixuga que va guanyar l'any passat?
1: Bueno, és en Bernat Serra,
2: Bernat? No hi ha com ho dic, sempre és de cridada.
3: No tenim opció, jo.
8: Sí, va pesar 209 quilos, on va pesar 47.
1: Heu dit ser autòctona.
8: Autòctona.
2: Que pesen menys, no? Jo diria ser de 47.
3: Jo també, no sé
1: per què. Sí, me sona que hi ha vegades
2: que pesen... Ses que pesen 200 i pico no són ses que no són autòctones.
1: Jo me sona això.
3: Jo també me sona.
1: Que són grossades, són de fora.
3: Bé, quan queden malament.
1: Sí, però...
2: Jo no me sona que en Bernat ahir dic... Jo què sé, no me sona...
1: Pensem en Bernat, ara.
2: Sí, perquè en Bernat ha guanyat... Sé que ha guanyat bastant d'anys i no me sona que hagi vingut mai ahir dit... He fet una carabassa de 200 quilos.
1: I hi hagués dit. Ei, de l'home no m'ho jugat.
2: Sí, direm 47.
8: Jo he quedat bé, en Muro. Sí.
0: Esclar que sí. La carabassa guanyadora de la filla de la carabassa de Muro. 2025, en la categoria d'autòctona va pesar 47 quilos i va ser un pet ferriol.
2: Veus?
0: En canvi, la més feixuga va ser en Jeroni Perelló, de 209 quilos, que no era autòctona morera, però sí que era molt grossa, com se pot comprovar. No de vegades es va estar mal nom?
2: No.
1: Se nota.
0: Pot ser greu. I per això de Muro...
1: Allà també,
2: no?
1: Cultura popular.
2: Crec que ho diuen per Palma, que el que van de més...
1: Sí.
2: A Muro doim d'un altre poble, no sé si se pot dir.
0: Sí, se pot dir.
1: Sí. Però a Muro doim per això
8: de Buja.
0: No es Ferreries, no.
8: L'altre no vos ho diuen, per això de Muro. Vos diuen sou de Muro.
1: Directament.
8: Per això d'aquest com insembla, no.
1: Sou de Muro.
0: Però amb la mateixa connotació, entenc, no?
2: Sí, sí.
0: Per què deu ser? Podeu imaginar-ho?
2: Jo crec que mos tenen enveja.
1: Baixa un poc que t'enfumes. No sé de on deu venir, això, però...
2: Segur que ho va treure qualque poble.
1: Miquel?
9: Sí, no l'han deixat entrar en Miquel per evitar batalles.
1: No? Sí. Sí. Està bé, està bé. El va més prevenir.
0: Molt bé, 4 punts. Ho fem molt bé, que sumen el vostre marcador. Ara, Damià, Enric, Roger i Enric, perdoneu, Damià i Llorenç, Damià, Roger i Llorenç, Enric, també són dos de llinatges, precisament més comuns de Ferreries, és així, sí? Però vos volem demanar el mateix que demanaven els Moreros. Quin dels dos és el llinatge més comú a Ferreries?
8: A Cintes, a Pons.
4: Pons.
8: Pons.
9: Per cap tipus de dubte, eh?
0: Sí, teniu claríssims.
4: Sí. I més aquí tenim una Maria Pons, sí, que podria ser ferrerienca.
5: És que, no és, som, però... és que quan ha dit per ordre, jo hagués dit altres Pons. 100%.
0: Sempre.
5: Sí.
9: Bé, en general, a Menorca n'hi ha molt de Pons, no? Sí. Ferreries, sí, però a Menorca sí, jo.
4: Uh-huh. Ferreries n'hi ha molts i a Menorca en general.
0: També, també, sí. De fet, a Ferreries com a Menorca, llinatge més comú, en diferència, els Pons.
5: I Coll també.
0: De fet, la combinació Pons-Pons és la més freqüent de Balears.
4: Pons-Pons i Pons-Coll i Coll-Pons està ple.
0: Moltíssim.
5: Cintes és més per sa banda d'amunt. Sí.
0: Però Roger i Enric també n'hi ha?
5: No tants.
4: Per exemple, Ferreries Rogers, la meva família, i poc, encara que sigui una mica més llunyanya, però poc més, eh? Uh-huh. No és que sigui un llenatge molt comú.
5: I Enric, som molt pocs. Tenim una branca Ciutadella Ferreries i una altra branca Lomo.
0: Ah, mira. Uh-huh.
5: I nosaltres a Menorca deim Sembles de Lo.
9: Ah, ua, sí?
5: Sí.
9: Ui, m'ha agradat, aquesta.
5: Però els alorencs són molt simpàtics.
0: Sí, molt bona gent.
5: I són... sempre estan de broma, no? Però sempre tenen qualque feta que és molt curiosa. Gent peculiar.
0: Ho diuen per això, és de l'or. Molt bé, fantàstic. 4 punts... No, vos falta una altra pregunta. 2 punts més. A Ferreries, la dita popular més coneguda que teniu sobre els ferrerians és a Ferreries som babais. És a dir, els de Ferreries són bavalls. A què se refereix en to irònic d'humor, aquesta dita?
8: Se refereix a la manera de parlar o de ser, o és una manera despectiva de dir-vos aturats o curt d'enteniment?
4: Jo diries...
5: Ets la primera vegada que la sent, sí, sincerament. Nosaltres m'ho diuen que semblant xinos, no? Perquè sempre allà on vagis trobes un ferrerianc.
0: Ah, sí?
8: Sí.
4: Però d'aquestes dues opcions, jo, sense tenir una certesa absoluta d'estema, votaria per la segona.
0: Sí? És una, sí, manera de parlar, és una manera de ser curs d'enteniment?
5: No,
0: sí,
5: curs d'enteniment, no, Damià. No.
9: Que vos insulten quan vos diuen babais?
5: No, que va.
8: Bavai, amb V, bavai.
4: Bavall. Bueno, pot ser. Vinga.
0: Oh, sí. Si no, tu seràs altre. Efectivament, bavall, o bavall, diuen a mitjons són clatelluts, a Ferreries bavalls, no, es Mercadal serrelluts i a Fornells esparrais.
4: No l'havíem sentit mai. No.
8: Clar, és bavall, bavall, que és curt d'enteniment. I aturat.
0: Ho he cercat en el diccionari i bavall vol dir que bava molt. Baboso, en castellà. Mm,
8: Babau, quan xerrau.
9: Quan no dormen, per dura.
4: Pensava que no, altes hores de la matinada sí un poc, però...
0: Va, següent prova, que això va molt bé. A Xuxines. Aquesta prova és nova i cercant sinònims o maneres de dir una paraula o un concepte. De fet, vos diran 4 paraules i n'hi ha una que no és sinònima de la resta.
8: I sí, un d'aquests sinònims no és correcte i heu de saber quin... I qui ho encerti s'endú 5 punts.
0: 5 punts. La paraula d'avui és oroneta. Per tant, vos demanem paraules que se refereixin a aquest ocellet, un ocellet que estimam molt, perquè és un ocell migratori, que de fet ara a l'octubre se'n tornarà cap a Àfrica. I quina d'aquestes 4 paraules n'hi ha una que no és sinònima d'oroneta?
8: I d'aquí són oronella, vinjolita, ornita o nonella. Quina no és...
0: No és una manera sinònim de referir-se a les oronetes.
2: Pot tornar a repetir, sisplau.
8: Oronella, vinjolita, ornita o nonella.
0: Ho teniu? Mm. I d'escoltar amb la gent del carrer, men, que diu.
11: Una ronella, ronella. una vinjolita.
13: Una ronella. Però més que Menorca, amor, eh? No és igual una ronella que una vinjola que una vinjolita. I aquí jo ja m'ha perd completament. Crec que gairebé puc afirmar que, en general, amor, tots són ronelles.
14: Quan veiem una ronella, veiem una només, una ronella no fa estiu, no, eh? N'hi ha d'haver més.
15: Això no sé si és una oronella o és una fousia, però crec que és una oronella.
16: Oronatge.
0: Oronella.
18: Nonella. Coincidim amb Muro. És curiosa aquesta paraula perquè l'ètima és el llatí irundella, que va donar aronella. És la mateixa assimilació d'aquest grup ND del qual parlava. Irundella, aronella. Després, oronella, anonella també, i nonella.
19: Una oronella.
20: Oronella.
21: Oronella.
22: Una oronella.
23: Una oronella.
24: Oronella.
25: Hi ha un refrany també que diu una oronella no fa estiu. Això vol dir que si es veu una oronella altre temps, no vol dir que sigui en estiu.
26: Una oronella.
27: Una oronella.
28: Venen en primavera i se n'entornen cap a la tardor, venen a niuar.
29: Una oronella.
30: Una oronella.
31: Oronella.
32: Oronella.
33: Oronella.
34: Oronella.
35: Oronella. Jo dic oronella. Tu com ho dius?
36: Sí, també una oronella.
35: Oronella.
37: Oronella.
38: Oronella.
39: Una oroneta.
40: Oronella.
41: Oronella.
42: Oroneta.
43: Jo dic oronella.
42: Sí?
43: Sí.
42: Ah?
0: Mare de Déu. Quin fester de paraules. Quin havíeu apuntat?
2: Nosaltres havíem apuntat ornita.
0: Ornita. I vosaltres?
4: Nonella.
0: Nonella.
2: És a dir, que no és un sinònim.
1: No, sinònim.
0: Mira, si ho han sentit, és ornita.
1: Ai.
0: Va, darrera prova i definitiva.
8: Amb la paraula a la boca.
0: Darrera prova, que sabem que vos agrada molt, ara haureu d'enumerar paraules relacionades amb el vostre poble. Començarem per Ferreries, amb en que vos toca.
7: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Malnoms.
0: Teniu un minut per dir malnoms de Ferreries. Temps.
4: Perronxo, cara morta, cara nova, fina, noski. Esgueixo.
1: Espaiasso.
4: Espaiasso. Engatxia. En castellà, el niño mimado.
1: El empanao.
4: En què el prim.
1: En Guel Mosca.
4: En Nato. En Nola Mosca, també.
1: En Isabel Murlà, que era de nom, en italià. I és el seu germà.
4: Sí, en Titinyam. En Titinyam. En Gatxia. En Gaviota.
1: En Trec.
4: En Teig. En Leig. En Quechu. En Xetes.
1: En Wons.
4: En Mimo, en Pistacho.
1: En Pistola.
8: I molts eren personals, eh?
0: Sí.
8: Pensant,
0: eh? M'encantat. 28 punts, 28 malnoms, que ho dic molt bé, Ferreries. De fet, ara no tindran temps de fer-ho, perquè vos queda un minut i no tindrem. Per tant, haureu de quedar després dels serveis informatius. Vos sap greu quedar 2 minuts, perquè hem de resoldre aquest concurs.
1: Sí, no passa, es quedarem.
0: Gràcies, perquè ara vos queda un minut i hem de veure com estan els marcadors de moment. Ferreries ha dit 28 malnoms, per tant, quant de punts tenen?
9: En total, de calculam, 62 punts.
0: 62 punts heu fet. I ara falta Muro. A veure, man, que la darrera prova, man, quant de punts farà. Estau preparats? Sí?
1: Sí.
0: Per cert, no em resolt soroneta, però sí, ho heu dit molt bé. De fet, ha coincidit que no en ella se diu a Muro. No sé si vosaltres ho deus.
1: Jo em va sonar una mica separat, però no el que he relacionat amb...
2: És a dir, bueno, jo, com me sonaven, i l'única que no m'ha sonat era Ornita i he dit...
1: Joan,
0: no sé què.
1: Sí?
0: Ho fem molt bé. Ara arribaran els serveis informatius i podeu quedar un moment de vosaltres també,
1: sí,
0: Damià,
1: sí, sí.
0: Gràcies, Llorenç, i després resolem avui aquest gran concurs avui entre Ferreries i Muro. Ara tornem.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. El ple del Consell de Menorca ha aprovat els canvis de la llei de reserva de la biosfera que permetrà limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Una proposta que no agrada a la patronal del Rentacar, Valeval, que sosté que aquestes limitacions són il·legals.
2: Asseguren que és una mesura que limitarà la llibertat de moviment i que no solucionarà els problemes de mobilitat. El president de Valeval, Cristóbal Herrera, assegura que una bona gestió de la mobilitat ha de preveure altres aspectes, com ara les infraestructures i el transport públic.
3: En Menorca, con el 45% de crecimiento de la población en los últimos 25 años, seguimos sin ver un plan en condiciones de mejora de las infraestructuras y de mejora del transporte público.
1: L'Associació de Joves d'Eivissa ha convocat una manifestació dia 20 de setembre contra l'ampliació de l'aeroport.
2: Afirmen que aquesta obra suposaria un augment de desmesurat de la pressió turística sobre el territori, ja inassumible des de fa anys. Víctor Torres és el president, vicepresident de l'associació.
4: Passaria de 17 a 32 portes d'embarcament, pràcticament duplicant la seva capacitat. També és mostrar molt en contra de l'ampliació de la sala VIP, i també de la creació exclusiva d'una zona pels vols de fora de l'espai Schengen, no?
1: Més qüestions. L'atur ha baixat un 1% a l'agost respecte de l'any passat, mentre que l'afiliació ha pujat un 4%. En dades totals, les illes han tancat el 8è mes de l'any amb 25.700 persones sense feina i amb prop de 700.000 treballadors donats d'alta a la Seguretat Social.
2: Els sindicats reconeixen que les dades són bones, però que no es tradueixen en benestar pels treballadors. Ho han dit tant UGT com Comissions Obreres, que reclamen un canvi de model per millorar la qualitat de vida dels empleats. És Maria Àngels Aguiló, secretària d'Ocupació del Sindicat de Comissions Obreres.
5: Tot i que

0: en dos domicilis de la zona per dur a terme escorcolls simultanis. A hores d'ara, la investigació continua en marxa i no es descarta que la xifra oficial de detinguts augmenti a les pròximes hores a mesura que s'analitzi el material confiscat als immobles.
1: I d'aquí unes hores, a les 8, hi ha convocades diverses concentracions d'ajuntaments de l'Estat en suport al poble de Ceuta, uns actes que coincideixen amb el dia de la ciutat autònoma.
0: Diversos consistoris de les Balears secunden la convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. D'altres optaran per il·luminar les façanes de blau, un dels colors de l'escut de Ceuta. La FELIP, la Federació Balear d'Entitats Locals, dona suport a la iniciativa estatal. El president de l'entitat, Jaume Ferriol, defensa que no són actes partidistes.
2: La convocatòria no té absolutament res de política. És simplement una convocatòria o il·luminació d'un edifici el dia de Ceuta en senyal de recolzament en el poble. No se llegeix cap manifest, res més.
1: I acabem amb un darrer apunt. Els efectius del Parc d'Inca estan actuant a un incendi agrícola forestal als peus del Puig de Santa Magdalena, juntament amb l'Ivanat. Continuarem amb aquestes i altres informacions. Ara hem arribat a les 4 i 4 minuts. Més notícies a les 5.
3: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: Heu de saber que ja ha començat la temporada de pesca de llampugues i raons. Tot on en parlarem, però abans hem de saber qui passa a la semifinal del concurs de tenta, el Cimuro a Ferreries.
1: Amb la paraula a la boca.
0: Perquè avui, excepcionalment, són les 4 i 5 minuts i no hem tingut temps d'acabar el nostre concurs. Com estàu, el nostre concursant de Ferreries? Gràcies per quedar.
2: Faltaria més gràcies a vosaltres.
0: Molt emocionant, avui, aquesta quarta final. Estam realment corpresos, vosaltres també. Teniu un contrincant molt bon.
2: Sí, nosaltres estem molt, molt, molt contents perquè no guanyar, perquè guanyin els de Muro és un excitàs.
0: Equip de Muro, gràcies per quedar també. Com estàu? Jaume, Magdalena, Joan?
3: Bé, sí? Bona tant sols.
0: Sí. Vos queda una, vos queda una prova. Vos queda la vostra. Abans, els de Ferreries els ha tocat mal noms i n'han fet 26 i ara li toca el poble de Muro. Posam la carraca en marxa, mem, que haureu d'enumerar.
4: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Topònims.
0: Topònims. Teniu un minut per dir topònims de Muro. Temps.
5: Són Sastre, són Sant Martí, són Blai, són Perera, són Font.
6: La Creu Major, la Creu de l'Estret, la Creu Jueva, la Creu de l'Auba, la Creu Morell, la Creu de Sant Morell.
7: Les casetes dels Capellans.
5: La Cova de la Mora, l'Iglesia de Sant Joan Batista, l'Iglesia del Convent, l'Iglesieta, l'Ermita de Sant Vicenç, l'Ermita de Capellans.
6: Sou Bufera, no sé si com a topònim, Capellans, hem dit.
7: Sí, ho hem dit.
6: Que més tenim el Colomer, els Fiters.
5: La Colomina.
7: Vinagrella, Son Claret.
6: La Cova de la Mora.
7: Son Perera.
5: S'arriba, Pobla Nou, Som Maro...
6: Què tenim, què tenim, què tenim?
7: Som Geroni. Escós.
0: He quedat desencada.
6: No se m'ho corren més.
5: He quedat en blanc, ja. M'ha sortit tot el que sabia.
8: Ens has dit tot de cop.
9: Ja n'hi ha,
6: ja n'hi ha.
0: Sí, Magdalena, has començat molt forta.
9: Sí.
5: He començat a pensar en les possessions.
0: Ho fem molt bé, eh? De fet, quants n'han dit?
9: Jo n'he apuntat 33.
8: Jo també.
0: Idò, 33 topònims. És a dir que ja tenim guanyador. El poble que avui passa a la semifinal de la batussa de Tèntoles...
8: Muro.
0: Muro.
8: 80 punts.
0: 80 punts.
9: Molt bé. 80 punts.
0: Joan, Magdalena, Jaume, enhorabona. Moltes gràcies. Haureu de tornar, això sí.
9: Quin remenor.
0: Us esperam divendres o dilluns.
5: Tornarem a fer cotxada.
6: Li toquen
8: a Magdalena, ara. Un paròmetre, haurà estat un paròmetre. Tres vegades.
0: Moltes gràcies, quin plaer. I moltes gràcies, per favor, Ferreries, els representants.
2: Gràcies a vosaltres. I felicitats.
0: Damià Llorenç, ho teniu complicat avui, oi?
10: Sí,

0: Més la ressaca de Sant Bartomeu, encara.
1: També, encara és
2: allà. Ara podràs descansar, ja.
0: Sí, ara
2: sí,
0: ja
1: sí.
0: No, donar-se una bona a Muro, perquè ha tingut un nivell espectacular. Gràcies. I animar-los a que guanyin.
3: Ja
0: hi som. Ja direu on anem a celebrar.
1: Esportivitat entre Balears. Una ferrada Ferreries, forta.
0: Gràcies.
1: Gràcies, ho fem molt bé. Idò, fins aviat, gràcies. Nosaltres ara sí, continuem amb el programa habitual.
4: Tentol, amb Margalida Mateu.

s'estan acomiadant, ara sentireu molt de trull aquí, perquè, clar, és que aquesta gentada que tenim, la gent de Ferreries i la gent de Muro que s'acomiada, festa grossa, mentre es van acomiadant, coneixem quina és la notícia del dia.

0: Ai, que ha estat divertit, això. Aquí, finalment, hi ha pau i tranquil·litat. Els equips de Muro i Ferreries Fantàstics que se n'han anat. I per conèixer la notícia del dia, per favor, saluda'm. A l'equip de Tenta, el Celestial Ibé.
1: Som aquí. He anat a tancar la porta, ja havien sortit, però...
0: S'estaven acomiadant.
1: Clar, eren comentaris d'alegria, felicitacions.
0: S'han passat molt bé. Maria Pons, també ja som aquí. Miquel Jum.
2: Bon dia.
0: I també la nostra estimada Raquel Agüero.
3: Quin jaleo.
0: Sí.
3: De Raquel. Que li agrada un trull de Raquel.
1: Mai millor dit.
3: Exactament. Jo he arribat aquí i dic, qui hi ha aquí? Quants són? I li he dit a en Junc. I diuen tots.
2: Tots.
3: Són
2: tots.
3: I després, com que jo habitualment de veure el boleto...
0: Els quatre, sí, els quatre i quatre.
3: I ara aquesta gent que fa encara aquí... I ha estat molt així.
0: Han estat tan...
4: Aquesta gentada.
1: Però ara ja hi fa vida més a IB3 Ràdio.
4: Sí, sí. També molt per aquí, Raquel.
1: Hauràs de contar cosetes.
3: No ho sé.
4: Com que no?
3: Estic loca. Loquenca?
4: Has embogit. Com així?
3: La vida. I la vida, com que te passa per damunt, de vegades. No t'ha passat a tu mai, Maria?
4: Molt.
3: Que de vegades te diuen... I fas... Ai, Dios, què he de fer ara? Què he de fer ara?
4: Té molt de fronts oberts, no?
3: Un parell.
0: Ai, Raquel, que farien sense tu. Què se diu? Ni fake?
3: Estrenam un nou programa aquest cap de setmana amb Alicia Català i jo, que es diu Ni Fake Ni Fum.
1: Ja el teniu tancat? Perquè si heu tancat.
3: Sí, sí.
4: Està molt misteriós avui, na Raquel.
3: No,
4: no vol respondre cap pregunta.
1: Fins que no l'escoltem, no podran saber de què va. No sabran res.
3: Mira, trobam que hi ha molt de renou al món i gran part d'aquest renou ve de l'urgència de les darreres hores. Això te du de vegades a cometre errors, a que es publiquin coses que no són vera. I de vegades l'immediatesa fa que una bolla se faci més i més i més i més grossa, no? I tirant un poc d'aquest fil, volem fer una cosa entretinguda, òbviament, que ens puguem riure també i que puguem comentar diferents aspectes damunt tanta desinformació que tenim, i damunt no diríem mentides, sí que n'hi ha moltes mentides, però de vegades també la manera en la que anomenam una cosa marca molt el que tots pensam després que serà aquesta cosa. No sé si m'estic explicant. Volem fer una cosa que sigui ampla en el sentit que toqui l'ètica, per exemple, també les humanitats.
0: És a dir, un treball de rigor periodístic, per allò que expliques.
3: És una cosa entretinguda i no mos volem tancar a res. Idò. Vos diré una cosa, perquè jo vaig dir, idò, aquest programa quan anirà? I me varen dir, aquest programa s'emetrà els dissabtes de 9 al 10 del vespre.
0: Beníssim. Ets la teva franja, el teu prime.
1: Bona hora, sí. Hauràs sopat.
0: Prime time.
3: Hauran sopat. Vendrem sopades, vendrem sopades. Ara bé, clar, ja me varen dir, comença aquest dissabte dia 5, i vaig dir, ai, fantàstic, però què passa? Que hi jugues Mallorca.
1: Ai.
4: Hauràs de compartir protagonisme.
3: No.
4: O que no se farà.
3: Sí, se farà, però...
2: Més tard, no?
3: Ho estrenarem diumenge a la una del migdia.
0: Molt bé.
4: Idò, per fer vermut.
3: Exacte. I quan hi hagi futbol, idò, doncs mos posaran quan mos posin. Perquè lo important és que després ho podrem sentir també per podcast.
0: A la carta.
3: Ja ho sabeu. I bé, intentarem passar una bona estona de dissabte.
0: Quines ganes d'escoltar-te, ni fake ni fum.
3: Ni fake ni fum, sí.
0: Aquest diumenge a la... Una del
3: aquest
0: migdia,
3: diumenge a la una del migdia a IB3 Ràdio. Sí, sí.
0: Que bé.
3: Espera
1: Raquel,
3: tothom, eh?
0: Ara hem de parlar de menjar. Sí, tant, allà serem. No faltarem.
3: No, per favor.
0: T'agrada en arró o la llampuga? Què t'agrada més?
3: M'agrada més arró perquè és més suau, però la llampuga... clar, és que són dos conceptes completament diferents.
4: Sí. Vull dir,
3: la llampuga és boníssima, tot i que se fa amb tomàtica i preves, i jo d'això no...
0: Se pot cuinar de moltes maneres,
3: I ara m'ho contaran, per favor.
0: Sí. Ja s'ha obert la veda de la pesca de l'arròs i la llampuga.

0: Has vist en Pere Andreu?
1: Que Pere Andreu, que és un home del Renaixement, que diria.
0: Total.
2: Com en Tomeu Panyó, que té cançons per tot.
3: Exactament.
2: I d'avui anem molt a mà, perquè a final d'agost i al principi de setembre significa l'obertura de les vedes de pesca de segons quines espècies, i dimarts de la setmana passada s'obria aquesta veda de la llampuga, i just ahir la del raó, una de les espècies claus de la pesca recreativa. Per parlar d'això, hem contactat amb en Domingo Bonnin, president de la Confraria de Pescadors, que m'ho ha explicat un poquet què signifiquen aquestes vedes.
4: En quant a la llampuga, penja d'un reglament comunitari, perquè la pesca de la llampuga no és única i exclusivament de Mallorca o d'Espanya. A França la pesquen, a Itàlia la pesquen, a Grècia la pesquen, a Malta, a Xipre la pesquen. A Espanya, segons l'única part que se pesca, és a Mallorca. A cap altra banda, se pesca de manera professional. El reglament comunitari xerra de que se pot pescar des del dia 25 d'agost fins al dia 31 de desembre, el qual no vol dir que se pesqui tota la temporada, perquè és un peix de pas, i normalment aquí a Mallorca, mitjan novembre, coses així, la gent sol desarmar perquè ja no hi ha, no és rentable pescar, perquè ja han passat. Quant a els rons, no és una espècie objectiu del sector pesquer professional. La veda de ró sí que ve més per criteris biològics.
5: La llampuga mira en gori passador i a coberta repica...
0: Que farien també sense en Domingo Bonnin.
2: Clar.
3: Que ho explica tant.
2: Sempre
3: molt
2: ajuda amb aquest tema.
0: És fantàstic.
2: Idò, mos explica que la llampuga són un peix de pas que no se pot capturar durant tota la temporada de pesca, i la veda de rots sí que és per un motiu biològic. De fet, sobretot la de rots ha servit per recuperar aquesta espècie, que ja té més exemplars i més grossos que anys anteriors. I també li han demanat a en Domingo com han anat aquests primers dies de pesca. M'ho ha explicat que ros no és una espècie objectiu d'aquests professionals, dels pescadors, que sobretot els capturen embarcacions recreatives. Però pel que fa a la llampuga, hi ha 35 embarcacions professionals censades que poden pescar aquesta espècie.
4: No és que hagi fet un seguiment més enllà del primer dia. Les raons no és una espècie objectiu nostre. En quant a lo que és la pesca de la llampuga, sí que vaig fer un seguiment els primers dies, dia 25, que varen sortir per primera vegada. Has de tenir en compte que hi ha 35 barques censades per poder pescar la pesca de la llampuga, i que coincideixen amb barques que pesquen la llagosta. No comencen dia 25 totes a pescar llampuga, perquè si estàs fent una bona temporada de llagosta i la darrera setmana sola ser molt bona en quant a preus, pues la gent no desarma. La informació que tenia jo és que bastantes barques de soia i bastantes barques de cala ratllada varen aprofitar el primer dia per sortir. Soia va tenir una casuística molt especial, que es de matí va ser mal temps, no varen poder fer l'aua, però varen sortir soro baixa a fer la prima, i les barques de cala ratllada sí que varen sortir i que varen tenir tots bones captures.
5: Sóc un peix brillant, corrent avall.
2: Bones captures i aquests bons resultats, sumats a la pesca d'altres espècies, ha fet que els preus de mercat d'enguany, o manco per ara, siguin baixos.
4: El primer dia que va haver llampuga d'Esport de Soia i de Cala Ratllada, pues el primer dia no se va fer cara. Jo vaig donar una volta per mercat i estava un promit de 10 o 12 euros. El primer dia normalment se sol fer cara per les ganes de menjar llampuga, però com que n'hi havia ben abastament i de la resta d'espècies també n'hi havia ben abastament, i en el final si hi ha molt de tot, pues, queda s'inici de temporada de la llampuga queda diluïda dins aquest context.
5: Si m'estimes a...
2: I ja per acabar li ha volgut demanar un home de la mà, com és en Domingo Bonnin, quines receptes mos recomana fer en cada peix, i m'ha sorprès que mos ha confessat que no li agrada raó.
4: Mai en la meva vida he tastat un raó. És un secret que pot semblar un tant raro, però que és una realitat. No l'he tastat mai, mai m'han cridat a tastar-lo, i les recetes, pues, molt menys. En canvi, la llampuga sí, l'he pescat bastant d'anys, i és un peix que dona molt de lloc. La receta més coneguda és emprebes, llampuga emprebes, però gràcies a que els cuiners actuals s'han dedicat feina
3: el tema de la llampuga. La llampuga realment se pot fer de qualsevol manera, amb un pot d'imaginació, uns fideus secs de llampuga, uns fideus de brou de llampuga, un arròs sec de llampuga, un arròs brobós de llampuga, tombet, frit,

0: I de si en Domingo fins i tot ens proposa receptes d'aquests dos peixos tan preuats.
1: Fideus secs. Mm-hmm. D'ell en puga amb aquest amb això, eh?
2: I arròs sec, ha dit també.
1: Sí, sí, sí.
2: Hem de prendre nota.
3: Tombat, de tot.
0: De fet, ara de cada vegada s'innova més en fer plats de llampuga.
3: A Cala Ratjada fan safira i també fan moltes receptes diferents.
0: Sí, i tradicionalment també s'ha fet fregida amb proves, que era una cosa com molt que se fa a totes les cases, la llampuga fregida amb proves. I però jo fins i tot l'he provada en forma de sashimi, perquè ara també hi ha sashimi de...
3: Sushi de llampuga.
0: Exacte.
2: Ho van comentar.
3: Sí, ho van comentar fa un parell de setmanes.
0: La podeu cuinar de moltes maneres. Arbarca és una pesca més professional de la llampuga, i la de raons és una cosa més d'amics, no?
3: Recreativa, sí, sí.
0: Anar a fer aquella pescada i després fer un ronet fregit, que és fantàstic.
3: De fet, en Domingo, a un altre àudio, m'ho comentava que molta gent només hi va el primer dia a pescar a raó. És una cosa cultural.
2: Sí. Fes foto i au.
3: No, una cosa cultural de tenir una
4: marqueta,
3: anem a pescar arròs un dia i ja està. No?
1: També t'he dit que els arròs són molt bons.
3: Són molt bons.
1: Són molt bons, sí, sí. I tot el que tu vulguis, però un serrano ben fregit amb un poc de farina i amb oli ben calent, és una delícia també això, eh? És a dir, no... perquè després veiem preus i coses així, no? És a dir, el que mos dona la mà... Bé, jo és que m'encanta el peix, però...
2: Una raca de gent de la mà. Ella és marinera.
1: Pues som de secano, però què t'he de dir? Molt de pics pens que no sé si sabria viure en un puesto que no, on no n'hi ha mà.
0: Ja, ara ja no.
1: Ara ja m'acostaria, no.
4: Troc que t'hi has avasat.
1: Sí. És una cosa que no se pot...
0: Sense esport del cuí.
1: No, i aquí només veure la mà. És que és veure la mà, no? És com que en el principi no forma part del teu paisatge, però després quan ho vas integrant, i quan te'n vas un parell de dies fora, com que l'enyores, no? És una cosa molt, molt curiosa, tot i no
2: ets oficialment illenca, idò.
1: Jo, amb permís vostre, diria que sí.
0: I tant que sí. I d'avui, la llampuga i el raó han estat els protagonistes. Si les cuinau, mos podeu dir com, que ens encantarà saber-ho. Ara, però, feim un tento i tornem a tot.
5: Tento'l, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

La pesca recreativa des de terra. La canya de suret o de suro. Segur que heu vist infants o adults pescant a la vorera de la mà, des de les roques o des dels mollets. Una de les formes més senzilles i populars de pesca des de terra és la pesca de canya. I una de les més tradicionals és la que es fa amb la canya de suret o de suro. Les canyes antigues eren de canya natural, però avui dia són més habituals les fabricades en fibres sintètiques. Aquest tipus de canya duu una llinya o ginya, en castellà, sedal, fermada a la punta. Destacam la llinya com a forma tradicional, perquè probablement molta de gent ja només sap què és el fil de pescar. A la llinya hi trobam un suret o suro, també anomenat flotador, que s'enfonsa quan el peix mossega l'esquer. Un plom, que serveix per dur la llinya fins a la profunditat desitjada. I, finalment, l'am o els ams, on es posa l'esquer o l'esca, que és el que atrau els peixos. Idò, ja tenim els ormejos preparats per una bona pescada. Terme explicat, terme acabat.

0: Avançam i recalçats que han començat nova temporada, ho saps?
1: Com ho dus, també... no, com ho dus, per wow, cert, perquè clar, tothom xerra d'aquestes coses i tu t'acabes d'incorporar després d'un... d'un mesarro. Por ahí.
0: Un mes.
2: Digueu, digueu.
1: Un mesarro. Au, ho diré. Com ho dus.
0: Molt bé.
1: Has surat mitja manco ara que estem a meitat de setmana, ho has surat?
0: Això és com anar amb bicicleta.
1: És vera. Sí, però sí. Costa.
0: Costa.
1: Costa besar-se. Quan...
0: La tornada.
1: Sí. Clar, perquè tu ja havies agafat rutina de vacances.
0: Sí, he vist molta gent. He fet molta vida social, però Raquel,
1: sí,
0: sí, massa. Però
1: no,
0: bé,
1: no,
0: això és
1: mai,
0: un altre tema.
1: Mai,
0: sé que a tu t'agraden aquests temes. Però bé, com dèiem, avui estrenarem una nova secció, parlarem també dilluns de carrers, dimarts de moments, i avui de paraules, perquè mots en desús, Maria, avui.
3: Sí, escoltarem un dia més les veus dels nostres oients d'arreu de les illes, i avui en concret sabrem en quines paraules troben que ja no s'empren tant o directament troben a faltar perquè no se diuen. I aquesta riquesa que tenim, no?, aquesta varietat de lèxic i més en el nostre arxipèlag amb els dialectes, i això encara fa que estigui més accentuat aquest tret identitari. Per tant, volen sentir, estimats oients, les vostres paraules, i avui, res, en descobrirem una.

0: falten paraules.
1: Au, idò, començarem amb un mot que ens proposa un oient nostre, que et sou vagina, i és Nakati Morro.
2: La meva paradina deia en el pedaç de la cuina un canyom. I bé, no sé si has de saber que diu que un canyom no era un pedaç d'així de cotó, era un pedaç que era com de sac en aquell temps. I això se deia un canyom. No t'ho puc dir molta més cosa, però això.
3: Mm-hmm. Molt bona. El canyom, tu havies sentit mai, Raquel,
4: no.
3: Un canyom?
4: No.
3: No mai?
4: No,
3: no.
4: No ho
3: sent. Ara ja ho pot dir. Cuina. Però quan tu eres la teva sogra, ho dius, me
5: sí, no, sí. O sigui, que diu de coses.
1: Idò, un canyon, que normalment fa referència a la planta de cànem o cannabis sativa. Ara bé, les Balears també pot significar un pedaç de cuina o drap per aixugar les mans. Per tant, la planta del cànem i el mot tradicional mallorquí, que es refereix a un aixugamans, que també se diu, estan estretament lligats per la història tèxtil i la llengua popular. Per situar-vos, el cànem és aquesta planta que dèiem herbàcia, originària de l'Àsia Central, que pertany a la família de les canabàcies i destaca per la forma de les seves fulles característiques. A partir d'aquí, la ciència i la indústria divideixen principalment les varietats d'aquesta espècie en dos grans grups segons la seva finalitat i composició. Per una banda tenim el cànem industrial, que s'empra per fer cordes, teixits, paper i materials de construcció, i d'altra banda hi ha el THC i el CBD, que es cultiva principalment per aquestes propietats medicinals recreatives o psicotròpiques. Però bé.
3: De fet, sí, se n'ha parlat molt antigament.
6: Molt de cànem.
3: Sí. De fet, hi ha una modista mallorquina que na Raquel la coneixerà, na Rosa Esteban Cortana,
5: sí,
3: que té un projecte fantàstic de sembrar a la Pobla, de fet, cànem,
6: que,
3: per fer
6: bé,
3: roba.
6: Ara no me'n recordo, fa moltíssim d'anys una de les plantacions més grosses era de cànem, abans de que arribés la patata i tot això. Sembraven això per poder fer sacs i per poder fer teles.
3: Sí, sí. Clar. I que clar, que és una tela tan bona de dur i que va
6: i
3: tan
6: forta,
3: bé per
6: resistent, dir-se'n,
3: que fins i tot també les noves modistes doncs incorporen aquesta tela per fer els seus vestits, que ja en parlarem un dia perquè és un tema interessant.
1: Idò, com ve de en Miquel, s'ha cultivat molt aquí per aquesta duresa que té la fibra de la planta, i a Mallorca, concretament, aquesta fonètica històrica va transformar la paraula llatina cannabis en formes locals com canyom o canyam. Per tant, aquesta paraula es va traslladar del camp a la llar d'una manera molt curiosa i va passar de la fibra a l'objecte. Com que antigament les teles més resistents de la casa es teixien a mà amb fibra de cànem, els draps destinats a les feines més dures de la cuina es fabricaven amb aquest material. Mm-hmm. Ara bé, amb el pas dels anys, és veritat que els pedaços d'avui dia ja no són com aquests tradicionals i se fan de cotó o de lli, però moltes vegades, que en Celestí de que sí que ho havia sentit i que en Margalida també ho deien a casa seva, passem al canyon per demanar el drap de cuina. Uh-huh.

0: I aquesta evolució del mot està documentada com a un lloc com és el Diccionari Català Valencià Balear del Covemoll, que recull aquestes riqueses i girs propis de les illes i ho defineix així. Drac que usen les dones per aixugar-se les mans o preservar-se de brutó la roba, les feines casolanes, que també ho poden emprar els homes, això diu les dones, però bé, un
1: sí,
0: temps...
1: Sí, sí. El viatge de gènere no...
2: No hi va arribar.
1: No.
0: Un temps a la casa i sí. Eren les dones. Uh-huh. I aquest diccionari també afegeix a la secció la composició canyon de clau i ho defineix com un pedaç que a un cornaló té un trau o una baga per penjar-se a un clau i serveix per aixugar-se les mans. També apareix canyon de cuina, explicat com a davantal de cotó que duen les dones per feinejar dins casa seva. I una tercera opció que es dona a Menorca és canyon blanc o canyon de matar porc, que diu que és un davantal blanc que duen els porquetjaders i porquetjaderes. I de... aquest és el mot d'avui, amb aquesta història.
1: De molta història,
3: sí, sí.
1: El canyom.
3: Sí.
0: Na Raquel avui ha crescut un pam, perquè n'ha pres una de nova.
1: Ara, quan es pedaç de cuina,
3: sí.
1: Quan dius, me passes el canyom...
3: Menys mentir.
0: Li has de dir a sa madona.
3: Sí.
1: Si funciona.
3: Vos promet que me lo contaré.
1: Molt bé, moltes gràcies, Maria. Molt interessant. Continuem.
4: No surto a la revista. Tres ràdios dial.
5: Podem gravar, idò.
1: Dale play.
5: Raül Valls, com estàs?
1: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
1: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
1: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
1: Duals a les 9.
5: No, i no t'obram.
1: Aquí, a IB3 Ràdio.
6: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
6: En Joan Mimàs i Raül Valls. Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
7: Oh, sorpresa!
6: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
8: Ja som aquí, ja hem arribat!
9: Com d'això, com esteu?
6: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a Entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. A Contracor, amb Raquel Agüeros.
1: Raquel, que és dimecres.
0: L'enyoraves ja, sí, la sintonia.
3: Clar que sí. Corets.
1: Què tenim avui, mama, les portades?
3: Tenim de tot. Com... has fet els deures aquest estiu, Margalida
1: sí.
3: Mateu?
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Que han llegit, mam? No, és que ara me dirà l'Odissea.
1: Mira, t'hi diré una cosa.
3: L'Odissea,
1: mira. Saps què me va passar? Vaig anar a comprar una revista molt coneguda un dia d'agost.
3: No, que ara, ara has de dir quina.
1: Val, ho diré perquè ha sortit a tots els mitjans de comunicació, no és una cosa que m'inventis. La revista El.
3: Bueno.
1: Amiga.
3: És que van xerrar... Sí.
1: Ja sap que també que dia.
3: I la vas aconseguir?
1: I vaig anar al meu quiosque de confiança i només entrar per la porta me va dir, no la tinc. Diu, a les 8 del matí, si haguessis vengut, hi havia una cova de 50 persones esperant a comprar la revista.
2: On era la Raquel, no?
0: No, no. Raquel Agüeros.
1: No. Tu la vas aconseguir?
0: D'incògnita.
3: No, no la vaig poder aconseguir,
1: no,
3: Margalida
1: no.
3: Mateu.
1: I me va dir això, que només va vendre 2 exemplars per persona i que va haver de despenjar el telèfon, aquest quiosque de Palma, perquè les telefonades era gros.
3: Men, trob que hem de contar l'audiència de què
1: sí,
3: estem
1: sí,
3: xerrant.
1: Sí, sí, sí.
2: Jo no ho sé.
3: No ho saps?
0: Els homes d'aquesta taula estan perduts.
3: Tu sí que t'ho saps, no, Maria? Sí. Bé, darrerament, aquí ja ho hem comentat molt de pics, que és vera que el paper... no és que estigui passat de moda, perquè no és així, i de fet ara es venen més llibres que mai, però les publicacions sí que baixen un poquet. Les publicacions diàries han baixat moltíssim des de fa molt d'anys, no és d'ara, té a veure, òbviament, en la irrupció de tot lo digital i d'una altra manera de consumir la informació i l'entreteniment. Què passa? Que les revistes... històricament dedicades a les dones i que encara tenen un públic majoritàriament femení, s'han d'inventar cosetes per vendre més o per tenir tirades més bé, per vendre més. Mm-hmm. O per no perdre tant. Alerta, perquè aquesta també és una altra, no? El paper representa el prestigi d'una marca, no? Si tu ho tens en paper, potser no te serveixi per moltes coses, a part de la bellesa que puguis sentir de vorer-ho, però sí que te dona caché. No? Una cosa ben posada en paper i això costa tot més. Què passa? Que han dit, hem de rentabilitzar la revista de qualsevol manera i fer-la atractiva. Què farem? I això és una estratègia que han seguit totes les revistes. És que no sé si està ben dit, de revistes de dones, perquè ara està tot bastant mesclat, afortunadament, no? Però dirigides fonamentalment a un públic femení. I se varen inventar aprofitant també el tiró que tenen les xarxes socials per posar productes, sobretot d'estètica, de cosmètica, bosses,
1: sí,
3: també...
1: Bé, bosses està molt d'any que ho fan.
3: Necessers, sí. Abans eren més ventalls, no? Vos recordo quan regalaven ventalls. I ara te posen un producte normalment que sigui molt viral.
1: Molt?
3: És a dir,
1: com va passar,
3: és a dir,
1: amb
3: que tu te'l trobis, encara que no ho vulguis fer molt, a les xarxes socials...
1: I que sigui molt més car en realitat que en la revista.
3: Que originalment té un preu i que la revista t'ofereixen, potser no sigui el mateix tamany, però que t'ofereixen una versió habitualment més petita per un preu de, potser...
1: Crec que valia 11 euros.
3: Exacte, 11 euros.
1: Bé, tot és perquè du un producte... Mira, avui ja direm marques, de Charlotte Tilbury, que sí, és una marca de cosmètica...
3: Que, per cert, he de dir que Charlotte Tilbury...
1: cotitzada...
3: S'ha criat a Eivissa.
1: Ah, sí?
3: Es va criar a Eivissa, a Charlotte Tilbury. I té casa allà i ve tots els estius. Ella va començar com a maquilladora i
1: has provat res de Charlotte Tilbury?
3: Sí, com un flis-flis. Com un flis-flis. Perdó, perquè se fixi un poc més el maquillatge.
0: Ah, això és molt important.
3: A jo no m'agrada molt donar-me cosa a la cara, però els ulls...
0: Però amb aquesta calor que ha fet, si te maquilles
3: això
0: un poc
3: sí,
0: i no te parles,
3: no,
0: en dos
3: sí,
0: minuts ja has regalimat tot.
3: Te maquilles així un poquet, t'arregles, diguéssim. Te fas tres xuxus així, fiu-fiu-fiu, i com que te quedes bé, me la van recomanar i me'l vaig comprar. És l'únic que tinc d'ella. Sí. En aquest cas, era com una espècie de colorete líquid.
1: Sí, un il·luminador.
3: Un il·luminador, exactament, que prèviament ja s'havia fet viral a les xarxes
1: totalment
3: socials. És a dir,
1: I el fenomen va ser per tot Espanya, òbviament no només a Mallorca i Balears.
3: Sí, que varen fer una distribució petita. Òbviament, varen superar totes les expectatives tot. I, de fet, la revista Elle ha anunciat que traurà una nova edició sense aquest producte.
1: De la revista.
3: Perquè fins i tot la revista El va dir, reconeixem que la gran majoria de les persones han comprat la revista d'aquest mes pel regal.
1: Clar.
3: I hi haurà gent que vulgui llegir la revista, però sí,
1: ha estat notícia de les revistes del Coda del mes.
3: Ha estat un fenomen,
1: molt
3: sí.
1: Gros.
3: I, de fet... A Wallapop i a Vinted revenen aquest producte.
0: Ai, vinga, ja.
3: Aquest producte costa 40 euros,
0: sí,
3: d'acord? I amb la revista ho podies comprar per 9,50, 10,50.
1: Sí.
3: No arribava a 11.
0: Però ara un poc més petit.
3: És igual. Però tu ho vens per Vinted o per Wallapop.
0: Ai, i se demanda, clar.
3: Clar, a 18.
0: Mm-hmm.
3: I encara te guanyes uns duros.
0: Mm.
3: Està tot inventat. Jo no sé què feim aquí. Poguen comprar productes de revistes a tots els quiosques del món. I concretament els de les Illes Balears. Corets tenint revistes.
1: Mam, què duen?
3: Què duen? La setmana passada ja ho varen anunciar aquí, que el rei Harald de Noruega estava molt malalt.
0: Vaig pensar en tu quan varen donar la notícia de que...
3: Bé, va morir.
0: Rip, sí.
3: Sí, era el rei més vell d'edat, no el que més temps duia el tron, el que més temps du el tron és Carlos Gustavo de Suècia, i, òbviament, hem assistit a tots els festejos fúnebres que jo que Dios me perdone, però trob que tenir a un senyor rodolant per Noruega mort, pues jo no ho sé. Què voleu que us digui?
8: Rodolant.
0: Que el varen passejar molt per tots els esdeveniments.
8: No, sabia, que... no sabia si havia trabucat a
0: Sant Pau. Celestí, l'altre, Déu meu.
8: Ja m'ho he perdut.
3: Ai.
0: Que en Pau descansi, jo.
3: Sí, sí. No, vos diré una cosa. Era un rei molt, molt, molt estimat. I, de fet, el seu fill, Hakon de Noruega, té per davant un bon berenar. No és casual que la seva filla anigués amb ell a la presa de possessió, diguéssim, el jurament de possessió com a rei, perquè hem de recordar que el nou rei està casat amb Metemari de Noruega, que ara és la nova reina, que té un fill que ha estat condemnat a arresto domiciliario per 34 delictes, entre ells dos de agressió sexual.
0: Vaja.
3: Havien considerat aquest jove que varen conèixer des de que tenia pues, 5 o 6 anys, li havien considerat un mes de la família, fins i tot el rei Harald i la reina Sònia. Fins i tot ell va dur el cos no, del rei fins al lloc on li havien de deixar per fer l'acomiadament públic, encara hi serà un parell de dies, i va transportar el féretro. Ell també, vull dir, és una cosa que, clar, és inevitable fer la comparació, no? Uh-huh. Nosaltres hem de recordar que quan el llavors príncep Felip es va casar amb la Letizia Ortiz, fins i tot va haver moltes crítiques cap a ella... Perquè era filla de divorciats i divorciada, i neta d'un taxista. Vos imagineu, no? És a dir, a Noruega està un poc en la qüestió de la monarquia, un poc a Saúci, és així, tenen un bon repte per davant, i, òbviament, han de potenciar més la figura de l'hereva, que és Ingrid.
1: Raquel, m'està molt de greu, però te queda...
3: I ja està, un minut,
1: què
3: m'agradaria comentar?
0: És gran titular, mam.
3: És gran titular. Tant de patatón, això. Què poden titular? Doncs pues no te sabria dir. Jo me quedaria en la portada de la gent que li agradi... A la gent que li agradi el barroquisme, diguéssim, i les coses de pompes i de coses així... Han de comprar la revista Hola, ja ho sabeu, perquè allà veureu tot, tot lo del rei, i això, clar, ha estat un seguiment, diguéssim, nou de cara a les revistes. Crec que aquesta és la notícia. Bé, la portada de la revista Semana m'encanta, que diu totes les fotos, exòtica luna de miel de Macoque i Gonzalo. Qui són? Ja t'apanyaràs tu. La gent més o manco s'ho sap, si no, ja està.
0: Que ho cerquin.
3: Ja està. Per cert, una cosa més.
1: Molt ràpid.
3: En Harald de Noruega va ser el primer amor de la reina Sofia. Uh-huh. Això no ho sabia.
0: Aquesta era el titular.
2: I ara se'n van a Raquel.
0: Mos deixen semel per morros.
3: I la reina Federica, la mare de doña Sofia, com va dir, no, una Sofia no farà res, se la intentó encasquetar a su hija Irene, la princesa Irene de Grècia, que va morir fa poc.
1: Sí.
3: Se la van intentar encasquetar al rei Harald. I ell es va casar amb una plebeia per amor. I mai va voler renunciar a l'amor.
0: Visca l'amor.
3: Visca.
1: Gràcies, Raquel. Visca.
9: IB3 Ràdio és diversió.
10: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
11: El primer dia està com tot descol·locat, no?
12: Sí.
11: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
13: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
14: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
6: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. De dilluns a divendres a les 5...
0: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem
2: amb
0: la Joana i en Bernadí. jo agarraves, tu llampuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
12: Que guapo.
0: No, estic entre joga robes, tu i empuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
14: Xiu, xiu.
12: Lo nostre, cosa feixuga.
0: Uf, molt bona.
12: Joga robes, tu i empugues, lo nostre.
0: És impossible. Sí que és possible.
12: Cosa feixuga.
0: Home, per favor.
14: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
12: Ah, clar que és possible, tot és possible.
0: Aquest setembre serà possible.
14: I Vetres Ràdio.
12: Se venen cosetes, petites.
14: Xiu, xiu, xiu.
12: Oh, no. I empugues, sí.
6: Pèntol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
1: I ara vos hem d'explicar que demà s'estrena el Mallorca Chamber Music Festival dedicat a la música de cambra.

0: Idò, com dèiem, demà dona el sus aquesta primera edició del Mallorca Chamber Music Festival i fins dilluns amb vocació de donar visibilitat a joves intèrprets emergents. En aquesta primera edició, el festival proposa un recorregut per obres representatives del repertori de música de cambra, des del format trio en piano fins a l'octet de corda i amb homenatge a Ramon Llull inclòs. L'impulsa en Joan López de Soria Omà, violinista mallorquí, graduat amb honors en el Reial Conservatori Superior de Música de Madrid el 2024 i està acabant màster i postgrau a la Universitat de Música i Arts Escèniques de Viena. Ell, de fet, interpretarà a trio aquesta peça que sentim de Brahms en el concert que hi faran divendres.
1: I tenim moltes ganes de saludar-lo. Joan López de Soria és aquí, als Estudis d'IVETA Ràdio. Com estàs?
2: Bones tardes.
1: Benvingut.
2: Moltes gràcies.
1: Quina feinada aquest dia, eh?
2: Pues sí, ho estan passant un poc locura, però moltíssimes ganes de començar.
1: Primera edició del festival, Joan?
2: Sí.
1: Sí? El te l'inventes tu, el crees tu, dius, hem de fer un festival de música i cambra amb joves emergents, com
2: sí,
1: jo?
2: Sí, sí, més o manco. Sí, si idea era donar aquesta visibilitat, aquesta... Sí, motivació era aquesta, donar visibilitat als joves emergents, a la música de cambra, a la vida cultural de Silla, i bueno, i fer-ho amb amics a casa, pues és el millor que se podia fer.
1: Perquè tu estudies a Viena, vius allà,
2: sí,
1: ara mateix.
2: Sí, ara mateix estic vivint a Viena, sí, estudiant allà, però bueno, està criat i tota sa vida aquí, per tant, sí, sa casa la sent aquí.
0: Quina edat tens?
2: Jo ara 23.
0: Hi ha molt de joves que se dediquen a la música de cambra actualment a les
2: sí.
0: Illes, a Mallorca.
2: A Mallorca no estic molt, que diguem, estic més a... Ara per Madrid te diria que sí, però a nivell d'Europa també, hi ha moltíssim de moviment, però jo trobo que sí, pues, falten a lo millor... iniciatives d'aquestes, que diguem.
1: Per això ha vengut aquest festival.
2: Exacte.
1: Per quedar-se. I, a més, ve amb força, perquè fareu tres concerts demà, passat demà i l'altre, a l'Auditorium de Palma.
2: Exacte. Sí, fem tres concerts a l'Auditorium de Palma, amb obres que tenen molt de pes, com heu dit, dins la música de cambra. Cada dia està assignat a una cosa. I dia 6 fem aquest homenatge a en Ramon Llull i a Cano Leo. I dia 7 tancam en el Teatre de l'Aro.
1: Per tant, molt complet el festival.
2: Sí, 5 dies intensos, sí.
1: I quants músics sereu?
2: Som 11 músics. N'hi ha 3 que són de Silla i la resta, els 8 restants, són tots espanyols, però no són de Mallorca.
1: Gent que ha estudiat junts.
2: O tant a Madrid com a la Jove Orquestra Nacional d'Espanya, també, que s'han creuat a la meva formació i pues, hem tingut la sort de fer amistat.
1: Tu, com a violinista, també toques en la Jove Orquestra de Cambra?
2: Sí, sí, sí. La Jove Nacional d'Espanya, sí.
1: Duim,
2: sí, des de 2022, per mi. O 23, por ahí.
1: Que
2: sí.
1: Bé, deu ser una oportunitat boníssima.
2: És una passada. És una passada, sí, sí, sí, sí, sens dubte.
1: El violí és l'instrument que sempre has volgut tocar, Joan?
2: Pues, bueno, mon pare i ma mare, ara em posava quan jo tenia 3 anys, a més música, de fet, aquí...
1: I... Ah, mira, aquí a Palma.
2: Aquí a Palma. Sí. I va ser, pues... Mai m'ho hagués pensat, acabar dedicant-me a això en cos i ànima, però bueno...
0: En 3 anyets.
2: En 3 anyets, sí. Però bueno, va ser com una prova que, diguem, donant-li una oportunitat i al final pues, s'ha convertit en el més important per jo.
1: Clar, graduat amb honor al Conservatori de Madrid, Superior de Madrid.
2: Sí.
1: I després, com has anat a fer màster a,
2: sí,
1: Viena,
2: a Viena,
1: que també ets la cuna de la música, no?
2: Hi ha molt... És una passada, sí. És una passada. És vera que hi ha molta competència, també és vera, però l'oferta cultural que hi ha és una passada. Hi ha molt de respecte per la música clàssica i això...
1: Se
2: és molt positiu, se nota.
1: Sí, i se nota molt. Jo hi vaig ser l'any passat, hi vaig a la Viena, i passeges per allà, i
2: sí,
1: clar, t'acords, la casa d'en Schoenberg...
2: Sí, d'en Strauss, de no sé
1: sí,
2: què,
1: tot respira música.
2: Sí, jo me'n recordo que quan vaig arribar a Viena, a l'aeroport, el primer que veus és un cartell de l'orquestra o la música per el passillo, sempre, per tot, i això m'ha cridat l'atenció i m'agrada molt.
1: Clar, també, és un lloc fantàstic també
2: super,
1: per viure,
2: super,
1: no?
2: Super, super, sí, sí, sí, és preciós, elegant, jo m'agrada molt tot, i, bueno, l'any que ve, en principi, un any més, i ja veurem
1: l'any que passa.
0: I a partir de l'any que ve, què vol fer?
2: Això és una pregunta que no la puc contestar ara mateix. Vull dir, jo estic fent proves i intent moure tot el possible, però és complicat avui en dia trobar una estabilitat sent, que diguem, jove. Has de guanyar una plaça en orquestra o d'oposició, professor, etc. Però, bueno, farem tot el possible per trobar aquesta estabilitat, que diguem.
1: I tant. Per començar, ara tenim l'agenda atapeïda, perquè demà, dijous, comença aquest festival. Com funciona? Quines peces tocareu?
2: Vale. Demà començam en dues obres. començam amb La metamorfosi de Richard Strauss, i és un arreglo per septet de corda. Normalment, o sigui, originalment aquesta obra està escrita per 23 músics, però també hi ha un arreglo de per 7. I bueno, farem aquesta obra per començar, per obrir el festival. I la segona part del concert serà el quartet amb piano número 2 mi major d'Antonín Dvořák, que és una altra agrupació de càmera, que també en piano funciona super i és molt coneguda, aquesta agrupació. I bueno, són dues agrupacions molt distintes i un programa que trob que és guapo amb el conjunt, que diguem.
1: Mm-hmm. Això, dijous, demà, per quina hora?
2: A 7 i mitja.
1: 7 i mitja,
2: sala Mozart.
1: Sala Mozart,
2: a l'auditorium, sí.
1: A l'auditori de Palma. Divendres continueu?
2: Sí, divendres...
3: I amb aquest trio teu.
2: Sí, això, tenim un trio que es diu Trio Moment, des de fa 2023... 2024, ens estiu, vàrem fundar-lo. I res, i duim 3 anys... 2 anys i pico fent feina plegats... I, bueno, un dia destinat en aquesta agrupació, que és una de les agrupacions de cambra que més repertori té. I farem la legia d'Alexander Crane, després el trio per piano de Granados, que és una obra que se va perdre i no se toca molt, per tant, també és música espanyola que du aquí i tocar-la és especial. I després, segona part, el trio número 1 en si major de Johannes Brahms, que és... una de les obres també superimportants de la música
3: això
2: de cambra.
3: Sentim.
2: Això que sentim. Sí, exacte.
1: Aquestes Brahms, que també tocareu divendres, i llavors dissabte de reconcert a l'Auditorium.
2: A l'Auditorium, sí. De reconcert a l'Auditorium també serà super especial perquè són formacions un poc més grosses. Tenim el quintet en la major de Schubert, que és La Trutxa, basada en les seves cançons, i després, sobretot de Mendelssohn, a mi el major, que també és una obra importantíssima i de... Bueno, serem 8 músics a escenari.
3: Tu també actues?
2: Sí, sí, sí, sí, sí. I serà molt xula, molt
1: xula. I teniu director?
2: No. La música de cambra també és una cosa que és guapo. Es permet una comunicació més íntima entre les veus i tu, com a públic, pots escoltar cada veu com a independent i com a músic pots expressar-te amb més llibertat, perquè no depens... de sa figura. I això també fa que requeresqui un diàleg més profund entre els músics.
1: Uh-huh. Escoltam, en Joan López de Soria, ell és violinista i organitza aquest primer festival Mallorca Chamber Music Festival, 3 dies a l'Auditorium, però encara més, perquè també dineu a Canaleo i a l'Aroma.
2: Exacte.
1: Com serà això?
2: Pues, dia 6 és el concert de Canaleo. Bueno, és una col·laboració amb el director general de Cultura, en Gerard Esperió, que també me va escoltar el primer moment i m'ha ajudat i m'ha proposat aquesta fusió per fer un homenatge en el 710 aniversari en Ramon Llull, combinant-ho amb la música clàssica. I jo, com que volia dedicar també un dia de festival a concerts en petites formacions, en formacions més reduïdes, que ara el programa us comentaré, permetia combinar aquestes obres de més petita duració amb lectures dels fragments de llibre de Miquel Amat d'en Ramon Llull, amb un relat de la seva vida, i, bueno, fer una combinació així diferent, que diguem. Uh-huh. I, bàsicament, és un paral·lelisme de lo que seria la vida d'en Ramon Llull, des de les visions que va tenir de Déu, la seva conversió, també el seu origen, que és a Mallorca, la seva filosofia, el llibre de Miquel Amat, i, bueno, és una cosa que pues, trobo que és interessant també. Sé que s'han fet projectes amb els quals s'ha musicat poemes de Ramon Llull, però jo vaig apostar per amb el repertori que potser estan més acostumats a escoltar o a interpretar, pues, posar en valor aquesta fusió uh-huh. en la vida d'en Ramon Llull.
1: Molt bé, això serà dissabte a Canaleo i de reconcert a l'Aró.
2: Sí, tancarem a l'Aró, que és el poble de la meva família.
1: Ah, sí?
2: I és allà on, sí, meu predins i això. I també gràcies a ells, vull dir, tenir el teatre per poder assajar, que moltíssimes gràcies a l'Ajuntament de l'Aró també. També estàvem hospedats tots junts a un hotel, a l'Hora Natura, i també fent tots els menjars plegats a un restaurant que és l'Oala Bush. I, bueno, fent la vida del festival allà, la preparació, i també per això és guapo fer-ho on he anat a veure el cap de setmana després dins, no?, que diguem.
1: Clar.
2: I, bueno, per també com a agraïment varen decidir fer la cloenda d'aquest festival a l'Aró.
1: A l'Aró. Era un festival molt complet, no vos ho perdeu, Mallorca Chamber Music Festival. Joan, abans que te'n vagin, te feim unes preguntes breus.
2: Súper.
4: El paraulòmetre.
1: Avui, Joan, estàs preparat?
2: Sí.
1: Seran fàcils, eh? Entrar en Maria per fer-te les que avui ja mos queden poques minuts de programa.
2: Ok.
5: Vinga, idò, Joan, una peça o una obra de música de cambra que t'enamori.
2: Uf, que m'enamori. Això m'agrada molt.
1: Pot ser una de repertori, eh?
2: Bueno, de repertori, jo, sobretot de Mendelssohn i es trio número 1 de Brahms, m'apareixen... Bueno, li té molt de carinyo i m'apareixen precioses.
1: Sí, què has dit aquesta?
2: Bueno, ja que estàvem comentant això, pues, aprofit, però si no, hagués dit potser un quartet de Ravel o... És que n'hi ha un cremo i n'hi ha moltes, però sí.
5: Clar, el ventall és molt ampli.
2: Molt ampli.
5: I un intèrpret, que també tens per triar molt.
2: Doncs pues mira, Brahms sí que sí que ho diria, encara que no hi fos en el festival. I si no, jo, Mahler també, bueno, que també és, o Richard Strauss, també m'agrada molt.
5: Uh-huh. I un instrument que te fascini?
2: Jo, el cello m'encanta i el piano també. M'agradaria també haver donat-li un poc més de canya, però sí. No, puc dir que sí. Vull dir, mos obliguen a fer qualque cosa, però no he mantingut, que diguem.
5: Clar, és un clàssic, no?, per fer quatre coses, per composar, el que sigui,
2: exacte.
5: Però en el virtuosisme encara no...
2: No, hi ha una passa molt grossa. No, això no.
5: I un menjar preferit que t'agradi?
2: Uf.
5: Aquí ja han passat de la música a la teca.
2: Bueno, jo croquetes m'agraden.
5: Està molt bé una croqueta, què vol dir?
2: A més, també hi ha un pantall gros, vull dir... Sí.
1: Per triar.
2: Sí, pues això, i a més, a Viena no ho tinc, per tant, quan torno...
1: Mira, fa ganes.
2: Sí,
1: fa ganes.
3: Una tomada plena de croquetes, diverses.
2: Sí.
1: I perquè fa forces per aquest festival, el Mallorca Chamber Music Festival, molt recomanable, agafeu entrades perquè serà meravellós.
2: Sí.
1: I Joan, moltíssimes gràcies per venir a explicar.
2: No, gràcies a vosaltres per acollir-me.
1: En Joan López és jove, emergent, violinista i també l'impulsor d'aquest festival. Gràcies, de veres.
2: Moltes gràcies.
1: A l'Auditorium, dijous, dia 3, divendres, dia 4 i dissabte, dia 5, i també a Can Aleu, dia 6 i dia 7, al Teatre de l'Aró. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies per tot, eh?
1: I nosaltres hem de deixar el programa aquí perquè ja hem acabat el temps. Toni Cardell, Miquel Jung, Maria Pons, Celestia Oliver, tornant demà a les 3. Gràcies.
6: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
7: Bon dia. Salut no preveu el cessament de la gerent de Son Espases després d'una nova dimissió i d'una acusació d'assetjament laboral. El director general d'IB Salut ha descartat aquesta possibilitat i ha defensat la professionalitat de Cristina Granados, molt qüestionada després de diverses dimissions del seu equip.
8: L'exresponsable de comunicació del centre ha denunciat públicament haver patit humiliacions i un tracte vexatori continuat per part de la gerència de l'hospital. A través de les xarxes socials ha relatat humiliacions i desautoritzacions públiques. El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears ha condemnat la situació. També ho ha fet el Sindicat d'Infermeria SATSE, que ha sol·licitat un comitè de seguretat i salut i una junta de personal extraordinari amb la finalitat que la gerent doni explicacions a tots els sindicats. És Erlina Vijande, portaveu de SATSE.
9: Lo que refleja este escrito o esta carta es un acoso laboral de manual y nosotros no vamos a tolerar que dentro del hospital esto se haga a cualquier trabajador. Nosotros estamos a disposición de todos los trabajadores de Son Espaces para iniciar cualquier procedimiento y para acompañarlos en los procedimientos de acoso laboral.
7: A Formentera, els serveis d'emergències han rescatat un home de 29 anys amb símptomes d'ofegament a la zona de s'Espalmador.
8: Després de rebre un avís de l'112, els socorristes del Consell Insular s'han desplaçat fins a la zona per atendre la víctima i iniciar-ne el trasllat. Una vegada a terra, l'home de nacionalitat britànica ha estat atès i traslladat pels serveis sanitaris del 061.
7: L'operatiu antidroga al barri de la Soledat, a Palma, s'ha saldat amb dos detinguts i diverses quantitats de droga i diners en efectiu decomissades.
8: La Policia Nacional ha escorcollat de manera simultània dos domicilis. S'han decomissat així marihuana, diners en efectiu i instruments per a la venda i distribució de substàncies estupefaents.
7: I l'Associació de Consumidors i Usuaris, Consubal, denuncia Jardí per presumptament servir menys cervesa de l'anunciada als concerts celebrats al recinte.
8: Assenyala davant del govern una discrepància entre els 400 mil·lilitres de cervesa que indica la carta i la capacitat real de gots que serveixen els clients. Consubal sosté que ha comprovat que la capacitat dels gots és inferior a la quantitat anunciada. Per això demana als serveis d'inspecció de consum que determinin si efectivament existeix aquesta diferència.
7: Més qüestions. Diversos ajuntaments de les Illes secunden la convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en suport a Ceuta aquest vespre. La presidenta del govern, Marga Proens, anima els ciutadans a sumar-s'hi i acusa el govern d'amagar informació.
8: Diu que encara hi ha més motius.

0: En 70 segona hora de Xiu Xiu amb Antoni Cardell en el control tècnic i avui, com cada dimecres, et toca conèixer...
1: Gent que fa coses.
2: I avui qui fa coses és el futur peregrí del camí de Sant Jaume, don Andreu Canyelles.
3: Són 33 etapes, 780 i pico quilòmetres. Des de Sant Joan de Port, en el sud de França, comença el camino francès i s'arriba a la catedral de Santiago i seran 33 dies. Me'n vaig dia 12, però començo dia 14, fins dia 17 d'octubre.

0: peregrino por el camino.
1: Don Andreu Canyelles, com estàs? Benvingut a Xiu Xiu.
2: Hola, molt bones tardes a tot l'equip de Xiu Xiu.
1: Que t'ha pegat per fer el camí de Sant Jaume.
2: Bueno, no estic bé educat, jo crec. No estic bé educat i l'any passat ja vam fer un objectiu, que va ser 3 mesos per Europa, i m'he propost cada any fer alguna cosa diferent.
1: Molt bé.
2: I enguany pues, vaig pensar que era bona idea, no sé si ho és, anar a fer tot el camí a Santiago, des de França a Santiago.
1: Bé, aquí tenim un gran conseller que te podrà donar tots els consells possibles, perquè jo crec que ja tot Balears ho sap, que en Xavi Oliver, aquí present, ha fet el Camino aquest estiu.
3: Però anem, no té res a veure, perquè jo vaig fer 120 quilòmetres des de Sarrià, les darreres cinc etapes, les més populars, però és que aquí està animal. Farà 700 i busques quilòmetres des del principi de l'etapa francesa.
2: Quasi 800 són.
4: Però no t'ho llevis mèrit, tampoc.
2: No, clar.
4: Està molt bé.
3: Està bé, però té res a veure amb l'animalada que farà en Andreu. Que jo vaig conèixer un... En aquest camí vaig conèixer un que venia de l'inici de la ruta francesa i volia ser capellà.
2: No, jo, m'emparar, no ho sé capellà.
3: No, que vull dir que són coses excepcionals i que se fan per motius excepcionals.
1: Ah, sí, tu, Andreu, quin pla tens? Quina ruta tens?
2: No, mem, jo primer t'ho vull explicar per què m'ha sortit aquesta idea, perquè jo, bueno, a Europa varen trobar un atlot que fa la volta al món a peu en 3 anys, que sigui Riu Luzan, i jo el segueix per YouTube i això, ara està per Geòrgia, i jo m'agradava veure-lo com dormia en tenda de campanya, sempre fa 40 quilòmetres diaris, tal i qual. I jo vaig dir, jo vull fer un repte d'aquests. I ja em feia estona que volia fer el camí de Santiago, i vaig dir, ja està, ho juntaré. Aniré a dormir en tenda de campanya i faré tot el camí de Santiago.
1: Ah, que dormiràs en tenda de campanya.
2: Claro.
1: Això no sé, jo, Andreu, no sé si ho has fet mai, en això.
2: No, bueno, vaig fer la travessa quan feu grau superior d'esports, però no dormíem en tenda de campanya. A Bivac, que és pitjor.
1: Sí,
2: que
1: és a
2: la natura.
1: Però tu saps muntar una tenda de campanya?
2: Sí, ja la vaig muntar per fer un vídeo.
3: Però mem.
2: O sigui, és l'únic moment que he muntat la tenda de campanya. I només hi ha una persona... Però és estret.
1: No podràs tenir companyia.
2: No, tampoc em feia comptes, perquè... Això també volia demanar, Xavi. Se va lligar, ja, o no?
3: Se va lligar? Segur que se va lligar.
2: No, men,
3: en
2: jo...
3: general.
2: No, però m'han dit que és com un Tinder,
3: sí.
2: Però de peregrinos.
1: Vinga, Xavi, confessa.
3: És que els peregrinos o els turigrinos? El primer fan aquesta diferenciació. Els peregrinos són aquells que van per motius religiosos, que duen sa maleta, tot això, van al verg, i després els turigrinos. Que van allà, caminen un poc, els aduen sa maleta...
1: Tu vas pagar perquè t'aduguessin sa motxilla.
3: Sí. Jo no som cap penitent, me sap greu.
1: Paca vergonya.
3: No som cap penitent. Jo ho dic, jo vaig anar bé. És vera que vaig combinar el verd i els hotels. Però bé, que si se lliga, sí, es pot lligar tot el que vulguis.
2: Bueno, sí, aquí, a la platja, si vols.
3: Clar,
2: però és que m'han dit que molta gent hi va aposta i sí. Ja, i jo he dit, fent mal a l'or. Cansat, a un hostal... Que,
1: ja
2: que
1: has

0: fer, sí.
1: Bé, però és un lloc per conèixer la gent, sí. No? Sí, moltes però... hores de xerrar.
0: Bueno, és veritat que el coneixes de mala manera, de les pitjors maneres. Perquè, exacte. Home, si està fent olor, sí. Tal, estàs cansat.
2: En Andreu està preocupat per l'aspecte.
0: No, jo estic molt preocupat per el meu tupè.
3: Què te preocupa?
0: Un tupè? Un tupè? Vos jur que m'és igual que minar, que me plogui... No, jo estic preocupat per com me pentinaré. M'he comprat avui, com si, un peine...
2: Una
0: pinta petita i que té un mirall. I m'he comprat xampú amb spray.
2: Però tu te faràs estupé enmig del camí, no, Andreu?
0: I és que no tens sequedor, no sé com ho faré.
2: No te'l faig.
0: Però és que mai m'he vist. O sigui, fa molt d'anys que sempre duc tupé, menys quan vaig a la piscina.
2: Tu quan t'aixeques de matins?
0: Ja el tenc
3: fet. Ja el t'he posat, i clar,
0: ja el tenc fet. Sí, és una cosa que ens
3: recomana.
0: M'ha fet un vídeo a Menorca, quan érem a Sant Joan, que jo m'aixeco amb el tupé fet. I ell flipava, dic, calma, però si no s'ha trastocat. És una màgia que tenc, és un
2: sí,
0: don.
2: Sí, ja ho pot ben
3: bé,
2: dir.
3: Andreu, és a dir, tu aniràs a un peregrino de bon de veres, és a dir, imagina que durat sa motxilla, diuen que ha de pesar un 10% del teu pes.
0: Jo pes 70 i pico i crec que duré 9 quilos.
3: I de te'n sobren
2: tu, Xavi,
3: dos.
2: Tu, Xavi, ara no t'ho duies a motxilla,
3: tu. Colla, t'ho diré una cosa, la gran majoria de la gent no la du, tampoc.
0: Ja, però és que jo crec que és la gràcia, saps? Sí. Dur-la damunt, és com que és part de l'experiència,
3: sí,
0: saps?
3: Sí, totalment.
2: 971-13-9900. Tenim aquí Don Andreu Canyelles, que el coneixereu perquè ja és un personatge públic, no, de les Balears.
0: Perquè faig un ridícul.
2: Forma part de...
0: Du trio.
2: Des trios.
0: Des trios que no fan un.
2: Entre en Rebessó i No Rac, en el programa Jo en sé més que tu, i altres vídeos que fan per xarxes. 971-13-9900, si li voleu donar qualque consell a Don Andreu Canyelles, que se'n va fer el camí de Sant Jaume, el camí de Santiago. 971-13-9900. En Xavi... Mm-hmm. Li has dit un bon, molt bon consell,
3: sí,
2: abans.
3: Que
2: se fes una foto en què?
3: Ah, sí, en els bessons.
0: Per veure l'evolució.
3: Jo, en aquest bon home que vaig conèixer, que venia... Clar, era un filipí afincat als Estats Units. Clar, també on ha anat tot aquí.
2: Jo vaig
3: confluir amb ell els darrers...
1: Qui fa coses avui, Xavi Oliver.
3: Vaig confluir amb ell els darrers 100 quilòmetres, d'acord? I m'agradaria conèixer la darrera etapa. I ell venia, feia que caminava 600 quilòmetres. I cada vegada que passàvem per davant d'una propietat privada, aquest pobre home estava com angoixat. I mirava arreu i jo li deia, mem... Philip, no, Vincent, no, mia. Què te passa?
0: Què passa?
3: Què tens? Perquè tenc que... I diu, no, és que clar, és una propietat privada, per ventura s'ho calcui, es riu una escopetada. Això no és Amèrica del Nord.
0: Exacte. És que ja vas te tropillis un poc un terreno i ja tens una escopeta darrere, no m'entens?
3: Bé, passava una penada d'això. És a dir, te'n trobaràs gent, coneixeràs gent de tot tipus. Jo no sé quina és l'etapa que te fa més il·lusió de totes.
0: La primera. Arribar cap a Pamplona, perquè no és quan puges i baixes. Crec que hi ha per de vora osc i tot això, que hi ha les muntanyes grans, i és on hi ha més desnivell. Perquè després, a la part de León, m'han dit que és molt pla. Molt pla i és molt avorrit, perquè sempre és el mateix. I, en canvi, arribant a Pamplona també m'agrada i tal, i estic per agafar un fisio a Pamplona.
2: Ah, sí?
0: Ho dic en sèrio.
2: I això?
0: Perquè, com que dura 4 dies, cridaré i diré, d'aquí 4 dies llego. Quiero reservar una cita. I a més, si me fan un pot de massatge...
2: Jo me'l veig entre un que el du en sa motxilla, l'altre que comana un fisioterapeuta a mig camí. Això no és fer el Camino de Santiago.
0: Com
2: això
0: no?
2: És
3: de Turigrino, de Turigrino. I després, a les 7, hi ha missa sempre. Imagina que també hi aniràs.
0: No, això, jo aniré a dormir prest i a les 6 del matí aixecar-me i anar-me en pambant.
3: El segon dia, quan em faci 3, sobre baixa ja aniràs per allà, en el poble, conèixer qualque cosa.
0: És que m'he comprat un filtro i tot per filtrar aigua.
3: Com és? Ah...
0: T'ho juro, és que jo vaig amb una aventura, tipo, jo me crec aquí, Man of Hull, no sé què surt, això sortia per Dematz.
3: En Belgrins.
0: En Belgrins, aquest. I doncs jo me sento ja que he de fer foc amb dues pedres i coses.
3: Que va, està tot, men, per aventura des del principi, no. A mesura que arribis cap a Santiago de Compostela, allà sí que cada vegada hi ha més albergs, hi ha més bars, hi ha tot.
0: Ja. I també un consell que m'han donat és, antes de sortir, he d'agafar una pedra, he d'escriure el que vull deixar enrere i me l'he d'endur fins a Santiago, o sigui que la pedra ja pot pesar 100 grams.
3: Mira, Andreu...
0: Perquè si he de fotre més per dins la maleta, no hi ha com fer.
3: Que jo he arribat a Can Ostra i he de fer un altar per Santiago. És a dir, tenc una pedra, tenc la copinya de Santiago.
0: Però no te l'has d'endur per
3: dalt. Que jo que sé que has de fer amb aquesta pedra. No ho sé, agafo una pedra i vaig arribar aquí i vaig trobar-hi la motxilla.
0: No, però te l'has deixat ja a l'església de Santiago.
3: Però on deixin les pedres, triple de pedres.
0: No, hi ha una paret, he vist, i deixa la pedra damunt. Perquè
2: Xavi,
0: si no
2: s'ha
3: volgut... Això m'ha dit que no s'ha quedat una pedra...
2: Xavi, per favor...
3: Ja deixem
2: no
3: ho haurà
2: seguit ni ses instruccions.
1: Ara, has d'anar davant la seu, ara.
3: Sa pedra, que més te donaven, després sa compostelana. Un en llatí i un en castellà.
2: Mem, escolta, jo te propos. Són ses festes ara de Binissalem.
3: Sí.
2: El patró de Binissalem és Sant Jaume. Mm-hmm. Ves allà, ara, que no celebren Sant Jaume, celebren el Vermà, però l'Iglesi estarà engalanada, posta, vés-hi, fes un ritual... I deixa't la copinya de Camino a Binissalem, al Manco, a veure si t'escolta Sant Jaume i te perdona.
3: Important, el camí de Sant Jaume no acaba a la plaça.
0: Com que no?
3: El camí acaba en el sarcòfag. No, en el sarcòfag de Sant Jaume. D'acord? Fes-li una abraçada a Sant Jaume.
0: L'has d'abraçar.
3: I aquí acabes per arribar.
0: Vale, perquè també m'han dit que l'Andreu que se'n va no és el mateix Andreu que tornarà.
1: M'han dit
0: moltes
2: això
0: coses.
2: Quan t'ho plantejo, això, Andreu, no sé si tu tens un objectiu espiritual en aquest viatge que començaràs.
0: No, en plan, no vull ser monjo que capellà com aquell lot dels Estats Units, però jo m'ho prenc com un repte personal meu de poder caminar 800 quilòmetres i fer cada dia la meva etapa i dormir en tenda de campanya. Que després me converteix en una persona millor és impossible, perquè som molt bona persona.
2: Perquè això de les estampetes, com funciona?
3: Com això, les estampetes?
0: Ho sé jo. Ho sé jo.
3: Això és una història, també.
2: Segell, d'acord.
3: Tu arribes a Santiago de Compostela. I allà vas a un lloc concret en què t'adonen com un
2: mapa.
3: No, té un nom.
1: Sí, és com un passaport. Del peregrino, no?
3: Exacte, un passaport del peregrinatge. I diuen... Cada dia has de posar dos segells. És a dir, per això, de qualque manera, justifiques que tu has passat per aquells pobles en concret. Ja has fet aquella etapa.
2: Mm-hmm. O sigui, a don Andreu, a cada poble li han de posar segell.
0: Exacte. Dos mínims.
2: Dos
0: mínims. Sí, no, i ja podràs també trobar això, perquè... El que a mi està ben senyalitzat, això és una cosa que té molta por.
3: Sí, molt ben. Els francesos estan molt ben senyalitzats.
0: Segur.
3: El manco és darrere 120 quilòmetres, que era el meu cas. Jo, si ens ven des de 700 quilòmetres enrere, no ho sé. Segurament no tant.
2: Sí, hi ha copinyes per tot el món.
0: És que veig que hi ha com un quilòmetre aquests que tu veus a la carretera, però amb una copinya te surt una fletxa que es cap allà.
3: En castellà se'n diu mojón, en català no ho sé.
0: Mojón. Sí, jo tenia ferres, igual.
3: No, digueu.
0: No, que ja en sabia una loca que se deia mojón i anava a tocar de petit i mos venia a perseguir amb unes quedones de ferro. I era, anava a tocar cap mojón.
3: I no.
0: Perquè ara m'ha recordat.
3: Bé, i això, i fas aquest passaport, i clar, la gent té un passaport que són preciosos, en segells... que són de cera, d'altres segells que són... unes històries. I jo, clar, només vaig fer dos per dia, perquè havies de fins i tot fer coa perquè te segellessin.
0: Ja, perquè està... I també m'ho duc un diari, perquè m'han dit que he d'anar apuntant... Ja. Jo t'ho dic, que arribaré
2: no,
0: ja...
2: No, m'has carregat.
0: No, no, i m'han duc un diari per apuntar la ruta, en qui he xerrat, qui he estat... Ah, sí, també vull estar a lo mínim. Perquè, no sé si sabeu, me'n vaig en col·laboradors. Uh-huh. Me'n vaig entrar a Balear i Ferrimet, que són... o gerentes es pollen sí, així que és productor local, queda que nostre, i també em vaig amb Mel, que és la plataforma digital d'IV3, o sigui, també... El
2: per tant, podrem seguir el camí, no, amb tu?
0: Sí, és que penjaré un vídeo diari.
3: Clar.
0: Cada etapa serà un vídeo que penjaré a les xarxes socials, així que haureu d'estar atentos i a menys que puguem arribar en un final.
2: Jo veig que don Andreu va ben carregat, en Xavi Oliver ja ha fet el camí de Sant Jaume i aquí de record aquesta cantimplora que cada dia mos diu. Veus aquesta cantimplora?
0: Però això tan gros te'n vas endur?
3: Sí. Un litre i mig barra dos.
0: Bé, clar, t'ho duia la motxilla tu, però.
3: Sí, això és clar.
0: És que, clar, si jo ara fot dos quilos més...
3: Has de fer cap viu.
0: Ja em vas a 11.
1: No t'hi cauràs a pinta, encara.
3: Però, perdona, farem una cosa,
2: fem una
3: Andreu.
2: Cosa, sí.
3: Andreu, els bessons, d'acord? Quan surtis, fet una foto en els bessons i quan arribis a Santiago te'n fas una altra i veuràs que tindràs dues pilotes de futbol per cap.
0: Vale, ho faré. No, jo tenc bon besson de pressió, però almenys quan arribi menys... I menys si també m'he posat més fort, no farà falta anar a un gimnàs.
3: Menys, bé, així, allà menjaràs ja... bé, menjaràs bé.
0: Això també és bé, m'ho han dit.
2: T'ajudam a fer la motxilla, Andreu. Que veig que això és un poc de... Està molt desorganitzat, que te'n vol dur moltes coses. Aquí, així o així, t'ajudam a fer la motxilla. Preparat?
0: Vinga, va.
3: Molt bé, don Andreu, per fer el camí a Sant Jaume a peu és millor d'una motxilla còmoda, lleugera, que no superi el 10% del teu pes corporal, per tant, xerrant d'un 7 i busques quilos.
0: Vale, doncs ja anem malament, perquè fes 9.
3: La roba se pot rentar durant el recorregut, d'acord? Sí. De manera que l'equipatge és pràcticament el mateix per una setmana que per un mes.
0: Vale.
3: Per tant, t'ajudarem a fer la motxilla, que me dius? Estàs preparat? T'enduràs?
0: Claro, m'ha pres perfecte.
3: T'han fet una llista, mem, si te falta qualque cosa, d'acord? Per tant, mem, digue-mos que has duit i direm si te falta res o no.
0: Però té moltes coses, mem.
3: Endavant, mem.
0: Botiquín.
3: Sí.
0: Bàsic. Camisetes, calzoncí.
3: Quantes?
0: 3.
3: Val bé, val bé.
2: 3 per 30 dies?
0: Sí, però ni un poc brut, no passa
3: no, res. No, perquè les farinetes, home.
0: Sí, però les farinetes queda 3 dies o 4 quan vaig a un hostal.
2: Les camisetes per 30 dies?
3: Sí, perquè les pots rentar.
0: Claro. No, no, i ara ve el bo. Tendedero portàtil.
3: Uf, wow. Això són dues pinzetes.
2: Això, bueno, dues cordes a una branca d'un arbre, sí. Ja, Andreu.
0: Però així queda més pro. Diran, uau, aquest tio ha vengut preparat. Filtro d'aigua.
3: Això jo no ho he trobat enlloc, eh? Bueno, ja hi haurà aigua, si no te'n vas a segons
2: on. Ja, la font, l'aigua cau de les muntanyes.
0: Ja, però a vegades tenen virus i després tindré diarrea, i què faré?
3: No, home, no, però cerca que puguin beure.
0: Ja, però jo no ho sé.
3: Què pesa això de l'aigua?
0: No, pesa 200 grams.
3: Ja són 200 grans, eh?
0: Bueno, no en sumam, ella, eh? Tenda de campanya. Sac de dormir, sí, de plomes, sí, que pesa poc. Colxón, per posar en terra, per poder dormir. Un coixí.
3: Això pot ser 15 quilos.
2: Va, ja. Va carregadíssim.
0: Però escolta'm, jo he de poder dormir bé.
3: I més albergs, home. Però
0: cada 3 dies aniré a un alberg. És que me fa ganes viure l'experiència del primitiu.
3: Acabarà en uns hotels.
0: Ja, ja, ja. Acabaré. De 5 estrelles ja, per lo alto.
3: Si comença a cercar patrocinadors i acabaràs al hotel.
0: Sabates, calcetins...
3: Parèntesi important. Els calcetins no han de tenir comissures. És a dir...
0: Lana Merino. M'han dit que són molt bons. Vaig anar a una tenda d'esport, vaig pagar per 2 calcetins 24 euros.
3: I ja són bons.
0: Jo li vaig dir, espero que això m'ho fan un camí tot sol, perquè és el que m'ho han clavat, macho. Però bueno, calcetins. Què més he de dur? Què més m'han apuntat?
3: Jo tinc aquí... Bueno, escolta. Motxilla d'entre 30 i 40 litres amb una funda impermeable.
0: 35, amb funda impermeable.
3: Perfecte. Sabates de senderisme o botes ja estrenades?
0: Una Salomon que m'he comprat i les he estrenat.
3: Molt bé, has de dur-les ara.
0: No,
3: malament.
0: Ara no, perdó.
2: Les has de gastar.
0: Això...
3: Sandàlies per descansar i dutxar-te.
0: Sí.
3: Molt bé. Dues o tres camisetes transpirables, també.
0: Sí.
3: Dos calçons de senderisme.
0: Correcte, i d'aquests que se derfan i se fan curts.
3: Molt bé. Molt bé. Tres mudes de calcetins sense costures, com dèiem.
0: En tenc dos parts. Me'n falta un.
3: Això, per tant, són...
0: Dos parts, o sigui, quatre.
3: Dos. Pff, jo me'n sumaria uns altres, eh?
1: Vinga, 12 euros més.
0: Vinga, hauré...
3: Important, dessuadora o jaqueta lleugera.
0: Dues.
3: Molt bé, perquè jo hi vaig anar a l'agost i a la nit...
0: Fa fred, eh?
3: Fa fred, eh?
0: I més a setembre o octubre. Veuràs tu si me...
3: I més si, doncs, a lloure.
0: Per això, per això.
3: Bé, per allà. Molt bé, un xubasquero.
0: Una capelina, que se...
3: Un poncho d'aquests.
0: Això, un poncho d'aquests, que va amb tot.
3: Gorra, ueres de sol, protector...
0: Tot, sí.
3: Sac de dormir lleuger.
0: Sí.
3: Tovallola de microfibra.
0: Correcte.
3: Molt bé, Andreu, vas preparadíssim. Sabó, pel cos i per la roba.
0: Sí, el necessari d'aquest de viatge.
3: Molt bé.
0: És que he mirat TikTok 70 vegades.
3: N'hi ha un parell que te porten els mateixos.
0: Sí, però és que ara les cookies almenys m'ho posen coses de camí, no?
3: N'hi ha una que... Ve una dona que té mig cabells.
0: Ah, aquesta no l'he vist.
3: Jo me sortia sempre, aquesta. Després, per ser bòfigues.
0: Guia i fil.
3: Ah, això no.
0: I còmpit.
3: Això, còmpit, sí que és important. Tiretes, desinfectants.
0: Sí.
2: Mare meva.
3: Després, també recomanable. Antiinflamatori,
0: sí, tenc tota la formació per diarrea, per antihistamínic, sí, per febre,
2: però,
0: per
2: no te'n vas a l'Amazones
0: i si me ve un oso que haig?
2: Pegues un crim.
3: No, vas a una propietat privada.
0: Una d'això, no?
2: Un trinxet.
0: No m'ho sortia.
3: Ah, tampoc te farà més, igual. Després, important, DNI o passaport, agita sanitària, dels beringos en efectius.
0: Sí, me'n vull... Què m'han d'humar més de dos bes? 500, 600 euros. És que si els de perd, què faig?
3: Home, però els has de perdre, Andreu.
0: No els vull perdre, però...
2: Avui en dia, per pagar amb el mòbil...
3: No.
0: Hi ha aquest poble, ets a la millor, hi ha una vàquia que t'atén. Ja que t'ho vull dir, poble de 100 habitants.
3: Que per ventura factura en negre...
2: Molts pensant que bon anam a...
0: Sí, a Costa Rica, per allà amb mi.
2: Bon anam a Galícia, tampoc, jo crec que...
0: Però la darrera etapa, Galícia.
2: Ah, no. Bé, però a Espanya no van tan perduts, tampoc.
3: Bateria externa.
0: Sí,
3: si no la tens, jo te la podria donar a la meva, perquè jo no la tornaré a fer servir, però mai més, possiblement.
2: Quin gran company que ets.
0: A veure, així m'agrada, gràcies.
3: No, però bé, en sèrio, seriosament.
0: M'ha costat 100 euros la bateria.
3: 100 euros!
0: Que és de les bones que te carregues 7 vegades el mòbil.
3: Déu-n'hi-do.
0: Vaig preparat.
3: Taps per ses orelles, si vas als albergs.
0: Tenc.
3: Bosses per protegir-se roba i els documents.
0: De waterproof.
3: Pot ser, no ho sé.
0: Perquè no me sorti d'estanque.
3: I després, fonamental, llibre i auriculars.
0: Llibre, per què?
3: Home. Ah, no, i un frontal per llegir
0: els
3: vespres.
0: I
2: antifaz.
0: Antifaz, que no me surt.
3: Però un llibre que te faci companyia, perquè estiràs molt de temps tot sol, ja m'ha passat, estic molt de temps tot sol.
0: Mira, i després, mòbil.
3: Un frontal per llegir els vespres quan en un alberg no vulguis morir.
2: Però que no s'endú llibre.
3: No, se n'ha d'endur un.
0: I per no matar-me per mig de bosc.
3: Per exemple.
0: També estaria bé, dur un frontal.
2: Sí, perquè a quina hora se farà fosc?
0: Hombre, de ver las 7 o las 6, no ho sé. Però no ho sé cert, encara.
3: Bé, i després, importantíssim, perdoneu, ja acabam,
0: sí.
3: El bastó de senderisme...
0: Correcte, el detenc.
3: Que si jo no en tenia, però vaig trobar dues branques que m'han acompanyat tot el camí.
0: No, és que m'han dit que són molt importants, eh? I més si fas molts de quilòmetres.
3: Sí, per pujar.
0: T'ajuda,
3: sí.
0: Per...
3: Unes pinces per estendre la roba i ja
2: sí.
3: Està.
2: Ja està. Jo crec que
1: bastant un aplaudiment.
0: Ho tenen tot.
2: Per tant, Andreu.
3: Això, 7 quilos s'ha de fer com a molt.
0: No, i d'home em fa més.
2: Jo crec que sobrepassa el pes recomanant.
0: Claro, perquè duc la tenda de campanya, que això no se compta, i ho sac de dormir tot, això.
2: Clar. No, en Andreu, teoria. Quan te'n vas?
0: Dia 12 de setembre me'n vaig, però com hem dit que 14 de setembre.
2: Pregunta molt important. On deixaràs en tot aquest camí en Rabassó i Antonio Rac?
0: No, estem mirant perquè venguin a fer 5 sí? etapes en jo i estan mirant a León, però és mal combinar, o si no m'esperant a Sàrria per arribar a Santiago.
2: Te seguim per Mel, la xarxa de IB3 i també les teves pròpies.
0: Per les meves pròpies, exacte.
2: Don Andreu Canyelles, molta sort, molt bon viatge i a lo millor poden connectar amb tu quan siguis allà.
0: Quan vulgueu.
2: I te fem una mica de companyia.
0: Jo, si no, cridaré en Xavi perquè el veig ben preparat i m'ho donarà 4 consells.
1: Exacte. Si estàs al darrere, en Xavi serà.
3: I molt important, les etapes de 30 quilòmetres les has aixapat en dues.
0: Per què?
3: Perquè jo, el Filipí, em va dir que les de 30 magre, que no arribava.
0: Només en tenc una, crec, de 30. I són 31.
3: Exacte. La segona és la Melide. Bé, sempre les van dues. Si
0: però és que jo el meu llibre de Sant Jaume surt que són 33.
3: Andreu, fes-lo en 33.
0: Ja ho tenc, 33.
3: Ja Sant Jaume arribarà, en taxi o
0: peu. Perquè no, perquè peu.
2: Buen camino, peregrino.
0: Moltes gràcies. Espero arribar.
2: No se diu així?
3: Buen camino, t'aniran per tot o te'n cansaràs de ser això?
0: Buen camino, i ja està. Xerraré en 4 amb qui me trobi i diré, vengo de Mallorca. I ell me dirà, jo vengo de Alemanya, jo què sé, d'on seran. I ja mos veurem allà.
2: Ja mos ho contaràs, Andreu. Gràcies per venir.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Xiu Xiu.
1: Plana internacional.
2: La catedral de Sant Pau de Londres ha arribat a un acord amb la discoteca Fabric per fer diversos concerts dins el temple durant els pròxims 4 anys.
3: El primer serà dia 29 d'octubre i, de moment, no han anunciat quins artistes hi actuaran. Això sí, hi ha una norma clara. No es podrà vendre ni entrar alcohol.
4: No és la primera vegada que la catedral acull música contemporània, ja que han actuat artistes com Patti Smith, però ara l'acord amb una de les discoteques més conegudes de Londres ha generat més expectació.
3: A partir d'ara, el Pare Nostre resa amb un pot de xumba xumba de fons.
2: Més notícies. S'han fet virals els vídeos d'una família d'ossos negres que visiten diverses vegades per setmana la piscina d'una casa a Los Angeles.
3: Són una mare i dos cadells que viuen a prop de la casa de Brian Gordon i Ricardo Martínez. Quan fa calor, entren a la piscina, juguen pel jardí i fins i tot fan la migdiada.
4: La parella diu que fa 4 anys, quan van saber que hi havia ossos per la zona, van pensar posar un mu. Ara, en canvi, han après a conviure amb ells, sempre que no se posin en perill ni els facin mal.
3: El matrimoni es planteja que paguin una quota de comunitat, però de moment no hi ha gaire bona comunicació entre les parts.
5: Perreros.
2: Durant uns dies, Booking va permetre reservar el 10 de Downing Street, la residència del primer ministre britànic, per només 55 euros la nit.
3: L'anunci el va crear una organització de consumidors per posar a prova els sistemes de seguretat de Booking. El presentaven com un apartament d'un dormitori amb wifi, aire condicionat, balcó i aparcament gratuït.
4: El més curiós és que Booking no el va detectar com a fraudulent. Fins i tot varen arribar a obrir les reserves durant 20 minuts i varen rebre 14 sol·licituds.
3: Però, segons els experts, el més greu de tot és que l'allotjament no comptava amb una plaça turística.
6: Que va, hi ha moltíssim nivell aquí, no m'ho esperàvem, no.
2: Una companyia cervecera ofereix una recompensa per a recuperar un camió robat amb milers de llaunes de cervesa Blue Ribbon valorades en $25,000.
3: El lladre va arribar a un centre logístic de Califòrnia amb documentació falsa, va fer veure que era la persona que havia de recollir el carregament i se'n va endur el camió.
4: La companyia ha donat al lladre de 8 dies i 44 minuts per tornar al camió, en referència a l'any en què es va fundar l'empresa, 1844.
3: La policia encara es troba cercant el culpable. Nosaltres començaríem per Bunyola, que ara estan de festes.
2: Escolta, Jordi, a Bunyola no tenim aquest camió, no mos venguis a...
3: No ho sé, tal vegada per les festes, provisions, i no, no ho sé.
2: A lo millor,
3: jo dic que cerquin. No sé el que trobarem per allà.
4: Amb els bunyolins, alerta.

0: IB3 Ràdio és actualitat.
1: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
3: Oh, sorpresa!
2: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
4: Ja som aquí, ja hem arribat!
5: Com d'això, com esteu?
2: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
6: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic vel,
6: pinta,
7: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: I acaba d'entrar Passaport, aquí sempre mos apropa. Aquí record que tots tenim gravat a la memòria col·lectiva. La més xula de la ràdio, na Mònica Borràs i et seu.
1: Aquell gran moment.
0: Mònica Borràs, benvinguda.
2: Hola, com estàs? En aquest horari no vol veure molt contents.
3: Home,
4: sí, i desperts. Sí.
2: I desperts, perquè a veure que a les 9 i mitja, 10 vegades, ja vol veure qualque badall, un poc cansats.
3: Se fa pesat, eh?
2: Sí, són moltes hores de feina.
0: Home, i tant, però nosaltres sempre tenim ganes.
2: Estic contenta.
0: I força.
2: Sí.
0: I sobretot, avui, la secció número 100 de la Mònica Borràs.
3: Mònica! Mònica!
2: Mònica. Que bé, Mònica. No, no, estic molt contenta. El número 100, també és començant aquesta nova etapa. I molt contenta. Com sempre, avui borduc dues propostes perquè trieu quin tema voleu que comentem o quin vos interessa més o què trobeu.
4: Sabem quin va ser el primer tema. Te recordes?
2: No, pues mira,
3: Com és el primer tema?
2: Ah, el primer tema jo crec que va ser l'arribada a la Lluna, o no?
0: M'ha parit que
2: crec que va ser un dels primers, l'arribada a la Lluna.
0: Aquell gran moment de l'arribada a la Lluna.
2: És vera, però sí, és vera, sent, se diu aviat, però han estat més de
0: dos anys. Sí. Han de dir que la Mònica sempre mos dona dues opcions de secció per mos presenta un tema, i nosaltres tenim la potestat de triada que xerrarà la Mònica, que per cert, una potestat que per descomptat teniu vosaltres, els oients, així que si voleu triar en directe de cada xerrar na Mònica avui, mos heu de telefonar. Mònica, avui quines opcions tenim?
2: Idò, avui tenim dues opcions. Una d'elles la sentim amb... perdoneu. Una d'elles la sentirem, és el tema 2 que escoltarem ara.

0: Bueno, el senyor aquesta, de Senells, és inconfusible.
1: Molt bé, la reconeguda, i és que tal dia com avui va morir el seu creador, J.R. Tolkien, a la qual cosa haguéssim parlat, o podem parlar encara un poquet d'aquest tema, parlar de la seva història i, evidentment, de tota aquesta producció que va inventar de la Terra Mitjana, tant de personatges, tantes històries, amb aquesta fantasia, imaginació inaturable. Com entenem, aquest és el primer tema que vols proposar, i el segon és aquest altre.
2: Let's get out of here.
3: For God's sake, keep a grip on yourself, Janet.
2: But it seems so unhealthy here.
3: It's just a party, Janet.
2: Well, I want to go.
3: Well, we can't go anywhere till I get to a phone.
2: Well, then ask a butler or someone.
3: Just a moment, Janet. We don't want to interfere with their celebrations.
2: This isn't the Junior Chamber of Commerce, Brad.
3: They're probably foreigners with ways different than our own.
1: I dels més friquis o això, reconeixeran aquesta música, sabeu un poc el context, i és que parlam de Tim Curry, era un dels temes que vos vaig proposar la setmana passada, perquè va coincidir la seva mort un poc amb la de Dolly Parton. Va morir dia 25 d'agost, i la veritat és que té una carrera impressionant. És molt conegut per aquest personatge de Rocky Horror Show, després també Picture Show, perquè també va participar a la pel·lícula, però va fer molts altres papers. O sigui que, si voleu, també podem recordar un poc Tim Curry, que tal vegada els que m'ho sentiu ara no li poseu cara, però tan aviat vegeu la seva foto, sabreu perfectament qui és, i a més l'hem escoltat a molt de personatges que no han vist, perquè també ha fet molt de doblatge, ha fet rock, però bé, aquestes dues opcions són les que vos proposo avui.
0: I de Tolkien o Tim Curry, companys?
4: Qui vol bé més de gust?
5: Jo tinc una preferència bastant clara.
4: Sí?
1: Sí.
5: Que és en Tim Curry. Però perquè jo, The Rocky Horror Picture m'agrada molt.
0: I de, en Jordi, I de jo crec que avui, com que ho té tan clar, triaríem en Tim Curry.
1: Ah, mira, és una molt bona elecció, Jordi.
5: Ja ho sé, ja ho sé.
1: I tu, per ser tan jove, has vist la pel·lícula...
0: És que és un friki d'aquests que has dit tu.
1: Sí, ho ets, no?
5: Bé, no me consideraria un friki, però m'agrada molt la pel·lícula, i clar, quan va morir va començar a sortir tota la informació i tot el que havia fet, va ser impactant i vaig enganxar, la veritat. L'algoritme m'ha obligat també un poc.
1: Molt bé, ben fet per l'algoritme, perquè de fet és una pel·lícula molt interessant, va néixer com a una obra de teatre. Però bé, abans de parlar de Rocky Horror Show, parlarem un poc d'en Tim Curry, que va ser un actor, no vull dir secundari, no és que sigui un gran protagonista, però és vera que sempre robava la pel·lícula. En acabar la pel·lícula tu sorties i te'n recordaves del seu personatge. En aquest cas, mos va deixar, com vos he dit, dia 25 d'agost, als 80 anys, i la veritat és que, clar, la imatge de qui ha vist la pel·lícula o va veure en el seu moment l'obra de teatre, clar, el veu en ses calces de reixeta, amb sabates de taló, llavors amb un corsé, una cotilla, que se diu en català un corsé, i era el doctor Frankenfurter, que és el personatge, sobretot, d'aquesta pel·lícula, però també, per altres, és Pennywise, el pallasso dit d'aquesta altra pel·lícula, que va aconseguir que molta de gent mirar sempre les clavegueres quan hi havia de passar. O Darkness, que era aquell dimoni vermell enorme de Legend, una altra pel·lícula, o també el majordom absolutament descontrolat de Clue, que se va traduir aquí com a El juego de la sospecha, que era la típica pel·lícula d'Escluedo.
0: Sempre feia personatges foscos o de por?
1: No.
0: Una mica psicodèlics.
1: Bé, tal vegada els més coneguts sí que ho són.
0: Els més coneguts, sí. Tots coincideixen, sí. No?
1: Però també va doblar...
0: És coincidència, entenc.
1: Sí, un poc. Sí, perquè de fet ell va començar també fent teatres, britànic, té també tota aquesta trajectòria. De fet, son pare era capellà metodista, i tu dius, clar, l'imagines vestit així, mig de dona, que no és de dona, però realment és curiós. Va néixer dia de 9 d'abril del 46, a Anglaterra, i seria el futur doctor Frankenfurter, que és aquest personatge tan destacat. De fet, cantava a l'església, havia estat soprano infantil, i la seva música, la música formava part de la seva vida des de sempre. Va estudiar anglès i drama, clar, anglès és com si estudia filologia, no? També drama a Birmingham, i després va arribar a Londres a finals dels 60. Clar, mos han d'imaginar aquella època. a Rolling Stones, als Beatles, sa contracultura, sa revolució sexual, un musical que ho canviava tot, Hair, que un dia també podem parlar d'aquest altre musical. I doncs Curry va entrar, Curry, li deim Curry, hauríem de dir, però...
0: En Tim Curry.
5: En Tim Curry, va bé.
1: En Curry.
0: Per nosaltres en Tim Curry.
1: En Tim. Va entrar en el repartiment de Londres de Hair el 1968. Allà va conèixer Richard O'Brien, que és realment un nom impactant, que, del qual parlarem després, o sigui que recordeu aquest nom. Bé, és el creador de Rocky Horror Show. Però bé, en Brian va escriure una cosa molt rara, que és aquesta pel·lícula. Era una mescla de pel·lícula de sèrie B, de terror, de ciència-ficció. Hi havia rock and roll, hi havia glam, sexe, humor, en Frankenstein i també extraterrestres. Vull dir, hi havia una mescla raríssima i és aquesta pel·lícula de Rocky Horror Show que se va estrenar el juny del 73 a un teatre de Londres, al Upstairs del Royal Court. És un teatre molt petit, només tenia 63 localitats. Vos imagineu?
5: No, res.
1: Un teatre...
5: En té més el teatre Sant Esvera.
1: Imagina't, sí, deu tenir molt més. I ell va fer aquest personatge de Frankenfurter, que recorda un poc el Doctor Frankenstein, no?, en aquesta pel·lícula, però és extraterrestre, seductor, assassí, va vestit així molt extravagant, i realment va néixer una icona. Però com va crear aquest personatge? No li va sortir de tot d'una. De fet, la música que sentim forma part d'aquesta pel·lícula. Va experimentar. Primer havia provat en fer una espècie d'accent alemany per a aquest personatge. Després va donar-li aquesta pronunciació britànica tan exagerada, tan elegant i marcada i vocalitzada que tots coneixem, i va crear aquest contrast, no?, mig vestit de dona i parlant d'aquella manera tan aristocràtica, no? Sa manera de moure el llavi. Tu què recordes, Jordi, del seu personatge?
5: És un personatge molt excèntric, no? Un personatge molt excèntric que, a més, constantment vol ser la figura, no?, el protagonista, cada pic, però té molta presència també, cada vegada que entra te quedes mirant, segur, perquè és impressionant, la veritat, i molt exagerat també, no?, en tots els gestos,
1: molt histriònic.
5: En el cas de la pel·lícula se nota que ve del teatre, no?, que és, això, és molt exagerat, xerra molt fort, les expressions, tot.
0: El que se nota és que en Jordi és el graduat.
1: Després ho contem. Idò, hi ha també una peça, Don't Dream It, Be It, que escoltarem ara també. És una frase que s'explica i que se repeteix en sa pel·lícula: no us somis, sigueu, i pareixia podria ser una frase qualsevol, però no ho era. De fet, aquesta pel·lícula, primer amb aquesta obra de teatre, anys després se va fer sa pel·lícula, es veu que tampoc va tenir molt d'èxit en la seva estrena, i després la van començar a reposar a les sessions golfes, no?, les vespres, nocturnes i tal, i se va crear tota aquesta comunitat a la qual pertany en Jordi, de seguidors, no? Un refugi per molta gent que no encaixava i que va trobar en aquesta pel·lícula una manera d'identificar-se, i també amb els temps.
5: Sí, de fet, clar, se va mantenir tant d'anys que crec que és la pel·lícula que més temps ha estat fent-se en els cines mai.
6: Ah, sí?
5: Sí, era, bueno, crec que oficialment en cartellera és lo que el tiempo se, lo que el viento se llevó, però en el cas d'aquesta, clar, les reposicions de nocturnes se fan ara, cara, el dia d'avui.
7: Toma. El graduat.
0: És que, clar, cada vegada que en Jordi demostra els seus coneixements audiovisuals, sona aquest avís, més que res perquè soy en sapi, que estem davant una persona, això...
7: El graduat.
0: Graduada en comunicació audiovisual.
5: Així és. Però, clar, de les pel·lícules de quin any?
1: 75.
5: 75, i ara encara hi ha cines de Londres que la posen.
1: Imagina't.
5: Vull dir que és molt fort, això.
1: I d'una jove eminència, en Jordi, que tenim aquí. I de la pel·lícula, com dèiem, va arribar al 75, Tim Curry va repetir, va tornar a ser Frank, llavors hi havia altres actors, Susan Sarandon, Meatloaf, etc. I va passar una cosa molt curiosa, i és que, com dèiem, la pel·lícula va fracassar, no va connectar, però se va començar a projectar als Estats Units. Recordem que tot això és de producció britànica, i la gent va tornar-la a veure una vegada, una altra, se disfressaven, i va començar a crear-se tot aquest mite un poc darrere aquesta pel·lícula. Però és vera que en Curry va acabar fart, va acabar fart del personatge, no volia quedar encasellat. Durant una època va intentar distanciar-se de Rocky Horror. No m'inspirava, però realment no volia quedar reduïda la seva, que la seva carrera quedar reduïda en aquest personatge de Frankenfurter. Ell volia fer Shakespeare, volia fer drama, volia fer altres coses, comèdia, música, i fins i tot... amb els anys sí que va fer les paus un poc amb el personatge. Probablement va entendre que el personatge no era només seu, sinó que era de molta d'altra gent, no? Llavors va provar altres coses i també va gravar tres discos de música. Va fer de cantant. Wow. Tenim una cançó de la seva època així més de rock, podríem dir, encara que no és rockera a morir, però bé, Read My Lips és aquest tema que escoltam des primer dels tres discos que va publicar entre el 78 i el 81. Tenia una veu potent, rockera, així és vera que s'ha portada, no pareix ell, pareix un tipus guaporro, no? Així, guapet. Però bé, no era simplement un actor que cantava, sinó que era un cantant que interpretava un personatge, se podria dir. Després van arribar altres pel·lícules, Clue.
6: Sí, això d'ell?
1: Sí, anem a escoltar-lo.

0: your nose, rips your clothes, makes you bleed.
1: Polifacètic, Tim Curry.
2: Sí, la veritat. Llavors, clar, que ha mort. Recordam un poc la seva trajectòria durant el moment. Supos que molt de dubtes, cap a on tirar, què fer, aquest personatge, el duc encasellat. Però bé, va fer altres coses. També se va convertir en Wadsworth, que era el majordom de Cluedo, El juego de la sospecha, és una pel·lícula del 85, basada en el Cluedo. I ell, en el final, se fa la reconstrucció de com han estat els assassinats. Hi ha una escena en la qual ell cor cap amunt, cap avall i fa dels diferents personatges, que també és molt recordada. Però també va fer altres coses. Va fer El dimoni de Legend amb altres actors com Tom Cruise, això també el 85. Va fer també Darkness, que una altra pel·lícula, li podia estapar la cara completament, però clar, sense doblar el reconeixies, no? Tenia una veu molt important i també aquesta capacitat britànica de fer que una veu o una frase sonàs elegant, amb classe, amb contundència, no? I a la vegada un poc amenaçadora. Però bé, després va fer de personatge de Pennywise a la pel·lícula It, aquesta sí, totalment de terror, i va continuar. També l'han vista Solo en casa 2, el recordeu? I que
1: totes les pel·lícules, la majoria, eren exitoses, han estat
2: sí,
1: exitoses.
2: La majoria sí, la veritat. A més, tenia aquests ulls així un poc...
1: És vera que tenia una cara molt peculiar,
2: molt,
1: no?
2: Molt peculiar, sí.
1: Una dentadura també molt peculiar.
2: Sí, és vera.
1: Realment... Idea una mica que fes pel·lícules així una mica...
2: Sí, sí, la veritat de
1: psicodèliques.
2: Por, i imponents, no?, amb aquesta veu. També va posar la veu a personatges dels Muppets, de los teleñecos. Clar, veus que m'escoltat mil vegades, però que tal vegada no identifiques, no? I va fer una cosa molt guapa, perquè interpretava un personatge que era Long John Silver, entenc que és un pirata dels Muppets, i el feia com si fes Shakespeare, vull dir, no... No ho feia amb manco interès ni res. No, no tractava els Muppets com titelles, sinó com a personatges de veres, com a actors que li feien sa rèplica, com a companys de repartiment. Va fer moltes altres coses de veu. Peter Pan, Batman, Scooby-Doo, videojocs, animació... Generacions senceres l'han escoltat, però es veu que el 2012 tot va canviar. Va patir una malaltia, un ictus, i es veu que li va deixar moltes seqüeles, ja no va poder caminar. Sí que va continuar fent doblatge, però tenim un fragment on ell parla realment de quan va tenir aquest ictus, i va anar a un metge, el va atendre i va cridar a l'ambulància. I és justament el moment que diu, i quan varen pujar a l'ambulància va passar això.
3: And they put me in an ambulance and a very nice paramedic said, I'm going to give you morphine. And I said, bring it on. And that's, I still can't walk, which is why I'm in this silly chair.
2: Va quedar en sa cadira, però bé, supos que la majoria l'heu entès, que quan el van pujar a l'ambulància, el metge o la persona que la tenia va dir, ara te donarem morfina. I ell va dir, dali sa morfina. A sa morfina, no, però era vera que va mantenir el bon humor, però era vera que és terrible quan ja no pots mantenir sa mateixa activitat. Feia moltes veus i va aparèixer davant dels fans, i van fer homenatges, convencions, sempre en cadira de roda, sempre sense amagar-se. A veure què impressiona quan el veus en sa cadira de roda, de rodes, però realment, a veure, no t'ha d'amagar, s'ha de normalitzar, s'ha de compartir, s'ha de mostrar. Però és veure que el 2016 va fer una nova versió televisiva, ja no va fer de Frankenfurter, sinó que feia de criminòleg narrador, en aquest cas, però... Jo què sé, 40 anys després encara continuava la gent... Bé, com ha dit en Jordi, no? Encara s'ha amat la pel·lícula, se continua recordant, també va crear un personatge icònic, i és curiós que sempre va ser molt reservat, no se va casar, no va tenir fills, no va parlar mai de la seva sexualitat ni de les seves relacions, i ja està. És un home que per un costat va interpretar aquest personatge tan provocatiu sexualment, no? I que llavors la seva seva vida privada la mantengués tant en secret. És vera que ha molt de Tim Curry, és una llàstima, una persona que ha donat tant i que realment podrem recordar a través de les pel·lícules i de la seva música amb aquell Sweet Transvestite que, amb el qual hem començat.
1: Moltes gràcies, Mònica. Jordi, t'ha agradat aquest homenatge?
4: Jo, clar,
1: que l'havies demanat tu expressament.
4: M'han faltat crispetes. Ho teníem tot.
1: Gràcies, Mònica. Tens ganes de jugar?
2: Sí.
1: Jugam a la prova del cinema?
2: Ui, sí.
1: Escolteu, si voleu jugar amb nosaltres a endevinar la pel·lícula segons les pistes, 971-13-9900. Ara jugam amb la Mònica Borràs. It's just a jump to the left.
5: Tres ràdios, coneixement.
6: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
7: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
6: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
8: Font de misteris.
9: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
10: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
8: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
11: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
12: Tèntol!
13: Tèntol!
11: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
8: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: 5 minuts de xiu-xiu-et-jar, aquesta vegada en Mònica Borràs, i amb ella tenim una tradició, i és que mos dona, en Xavi mos dona pistes i nosaltres hem d'endevinar la pel·lícula. Però sí, nosaltres volem que jugueu vosaltres, així que telefoneu-mos. 971-13-9900 si voleu jugar en aquest joc i guanyareu una visita en els estudis d'IB3 Ràdio.
1: I ara per en Xavi Oliver.
2: Jo crec que hem de començar a donar un premi una mica més atractiu.
3: És un premi bo, aquest.
2: Home, jo m'encantaria.
0: Si no, no, coneixo en Xavi Oliver, que no lo, si no l'heu vist, fa quasi 2 metres.
2: Ara m'has de cosificar, ara.
0: Escolten, en Xavi Oliver i a tots els companys de la ràdio, en Jordi Suárez, en Mònica Borràs, tothom de Tentol, gent famosa.
1: Exacte.
2: Bueno, men, famosa icones, aquí, a casa seva.
0: Escolta, 971-13-9900. Ja veuràs quan qualcú telefona, perquè mos vol conèixer.
2: 971-13-9900. I d'aquí volen fer una invitació especial a Nana, lingüista de la casa, que ha vingut a veure el programa. Si vol entrar, per favor, a jugar en el cinema. Nosaltres mos faria profundament feliços. Que no sigui un compromís, perquè m'ha metat una cara de... Anna. Ara m'ha mirat amb una cara de Xavi.
0: Oients, que telefoni.
2: Mataré.
3: Oients, que telefoni.
2: 971-13-9900. Aquest és el número de la felicitat. Bé, perdona. Bé, bona, comencem. Bé, primer hem de saludar, s'incorpora en aquesta taula meravellosa. Ella és Nana, és lingüista de la casa i amiga nostra personal i també d'aquest programa. Anna, bon vespre.
0: Anna, com estàs?
2: Bon dia, perdoneu.
4: Bon vespre, estic fantàsticament bé, vosaltres.
0: Molt bé, què fa? Mos has vengut a veure avui, en directe?
4: Sí, he vingut a escoltar-vos, especialment la secció de na Mònica.
0: Ai. Tot un honor, t'ha agradat?
4: Sí, a més és que era la número 100, no me la podia perdre.
0: Era especial. Vinga, idò, primera pista, Xavi.
2: Primera pista.
0: Endevinant la pel·lícula.
2: És una pista conceptual, molt bé. Xerram d'un apost, un home que se perd pel camí. I un ca. Un apost, un home. Un K. Això són pistes conceptuals, molt bé. Segona pista, segona pista. La segona pista seria aquesta. Molt bé, en
0: jo
2: Jordi...
0: Ja ho sé.
2: Ah, sí? Anota un paperingo, Jess, el bolígraf, i la Mònica no ho sap. Anna? Vau xerrar, eh? És a dir,
1: no, jo no... Bé, jo no m'has dit el meu nom, però...
2: Jordi?
1: Ja, ni idea.
2: No, eh? Molt bé, l'obra original, que se dona vida en aquesta pel·lícula, se va escriure... entre els anys 750 i 700 abans de Crist.
3: Hola.
0: Ai, no sé què he posat.
2: Segona pista, en aquest cas sonora.
0: És que quan t'has vist un apost, me'n pensava era el Titanic.
2: No, bé, més o manco, va per aquí. Un apost amb un tros de fusta...
3: Ah, molt bé.
2: ...que fa de vaixell, en aquest cas. Molt bé, però fixeu-vos en aquesta pista, l'heu sentit o no?
3: Sí.
1: Sí, així èpic.
2: És una cançó mitiquíssima.
3: Amen.
2: Podem tornar a sentir la pista?
1: Això?
2: Sí, en Jordi va bé, en Jordi l'ha encertat.
0: És que és el graduat.
2: La pista sonora. Això és una cançó mitiquíssima. És a dir, és com un interludi dins una cançó que dura molts de minuts. Lluís Llach, eh? Xerrant de Lluís Llach.
3: Ah, ja sé quin és. Ah, sí.
2: Molt bé.
1: Ara que la pista, gran pista, és que és una obra de fa molt temps.
0: Escriu-la, Mònica.
2: Molt bé.
0: Si la saps.
2: Pista d'escena cinematogràfica. Un home demana que el fermin amb força el màstil d'una barca. Sent veus irresistibles que li arriben des de la mà. Intenta desfermar-se i demana que el desfermin, però ells no el senten perquè tenen ceres sores.
0: 971-13-9900. Si ho sabeu, telefoneu-mos. Quina pel·lícula és aquesta? En Jordi és el graduat i ja
2: molt
0: ho sap.
2: Molt bé, na Mònica, efectivament,
0: Mònica
2: també.
0: I és una excel·lent periodista cultural i, per descomptat, també ho sap.
2: I Nana?
4: Jo és que he fet trampes i he mirat el paper de na Mònica.
2: Ai, l'única que no ho sap aquí és la que hauria de ser, la directora d'aquest programa.
0: Una verdadera ignorant.
2: I de la pel·lícula és... Jordi?
1: L'Odisseu.
5: ¿Alguien quiere contar una historia sobre Odisseu? Algunos dicen que es rico, otros que es pobre.
6: El graduat.
2: Efectivament.
0: Com,
1: el graduat.
0: No, no vist, en Jordi no és el graduat, no pot jugar en aquest joc.
2: Perdó.
3: Això, el graduat dona en sa pel·lícula i no té res a veure en sa pel·lícula.
1: No,
3: això
1: és vera. És vera que no té res a veure.
3: No té res a veure.
2: En Jordi ha dit que no l'ha vista.
1: Sí, sí que l'he vista.
2: Ah, sí, no?
1: El graduat.
2: Ah,
3: sí.
1: Ah, l'Odissea.
2: Anna, tornaràs, per favor?
4: Sí, tornaré un altre dia.
0: T'ho has passat bé, en nosaltres?
3: Ja s'ha acabat.
0: Aquest minutet que has estat.
4: Un minutet de glòria.
0: Mònica, gràcies per haver vengut.
3: Se m'ha fet molt curt.
0: La setmana que ve més més Mònica Borràs,
3: gràcies,
0: més
3: guapos.
0: Grans moments i més pel·lícules a nosaltres, però demà tornem a les 5. Hem arribat a la Xiu-Xiu número 465.
2: Adéu, fins demà.
0: Adéu, gràcies per ser-hi.
7: Que va, hi ha moltíssim nivell aquí, no m'ho esperàvem, no.

0: IB3 Ràdio. Informatiu Vespre. Aina Surada.
1: Bon vespre, són les 7. D'aquí a una hora, diversos ajuntaments de les Balears, també de l'Estat, faran concentracions en suport al poble de Ceuta. S'adhereixen així a la convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies coincidint amb el Dia de Ceuta. La presidenta del govern, Marga Proens, qui assistirà a la concentració a Palma, anima la ciutadania a participar-hi.
2: No era un tema migratori, que era un tema d'atacar les nostres fronteres, atacar la integritat territorial d'Espanya. Per tant, avui és un dia per respondre.
1: A banda de Palma, les concentracions es produiran davant els consistoris de quasi tots els municipis de l'arxipèlag. D'altres il·luminaran les façanes de color blau, un dels colors de l'escut de la comunitat autònoma. De la ciutat autònoma, volien dir. A tot això, el director de la policia ha desmentit que l'informe entregat a l'Audiència Nacional impliqui el Marroc en l'entrada massiva a Ceuta. Ho ha explicat el ministre responsable del Comandament Únic, Ángel Víctor Torres.
3: El director de la policía ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
1: Demà a les 9 del matí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Congrés per explicar la crisi migratòria. Es dimecres, dia 2 de setembre, i la plaça del Born de Ciutadella s'haurà de tornar a obrir el trànsit. Clàudia Mallia, bon vespre.
4: Bon vespre. El jutjat ha tombat el darrer recurs de l'Ajuntament per mantenir aquest espai únicament per a vianants. Per tant, s'haurà d'aplicar la reobertura als vehicles, la mesura cautelar que va dictar la jutgessa fins que discernís qui té la raó en la denúncia presentada pels empresaris de la zona. Els empresaris avisen que si el consistori no acata la mesura cautelar, sol·licitaran multes coercitives.
1: I la jutgessa ha decretat presó pel conductor de l'accident de Porto Cristo, Manacor, que va deixar una jove morta.
4: La magistrada ha pres la decisió després que el detingut passés a disposició judicial, s'enfrontar a càrrecs pels delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària.
1: El Consell de Menorca ha aprovat amb els vots del PP i el PSOE modificat la llei de la reserva de la biosfera per poder limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
4: Finalment, els dos partits han arribat a un acord. L'entesa inclou demanar a la resta d'illes que modifiquin la normativa per incloure-hi la reciprocitat, és a dir, que els vehicles dels menorquins quedin exempts de les restriccions a la resta d'illes i a la inversa.
1: I a Mallorca, el Consell Insular ha anunciat avui que fixarà abans que acabi l'any el límit de vehicles que podran entrar a l'illa.
4: L'objectiu és que la nova regulació pugui aplicar-se durant la pròxima temporada turística.
5: La convocatòria, a més, aprovar.
1: I quan passin uns minuts de les 7:30 serà moment per als esports. La directiva del Reial Mallorca, Xisco Ribas, ha fet un balanç positiu del mercat de fitxatges. Bon vespre.
6: Bon vespre. El conjunt vermell ja té la plantilla tancada per el curs 2026-2027 i tant Pablo Ortiz, director esportiu, com Alfonso Díaz, cap de negocis, s'han mostrat satisfets amb els moviments produïts en aquest estiu. El Mallorca ha fet un total de 13 fitxatges i ha donat sortida fins a 11 jugadors, uns números que suposen una remodelació pràcticament total de la plantilla. L'equip ha tornat avui a la feina per preparar el partit de dissabte a domicili contra l'Eldense. Don Prats, Arnau Puigmal i Dani Luna són els únics que s'han exercitat al marge i en ciclisme. Enric Mas continua lidera la general després de l'onzena etapa de la Vuelta amb victòria per el britànic Matthew Brennan.
1: I pel que fa al temps, Dani Capó, bon vespre.
7: Bon vespre, Aina.
1: Quina és la previsió per les pròximes hores?
7: Idò, temps d'estiu. Temps d'estiu. Avui ja hem tingut un dia molt destapat, hem recuperat un cel molt blau, temperatures que s'han enfilat per damunt dels 36 graus i, de moment, no sembla que això canviï.

0: Tot a punt perquè d'aquí a una hora comencin les concentracions convocades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies a les portes dels ajuntaments en suport al poble de Ceuta, coincidint amb el Dia de la Ciutat Autònoma. La façana de la sala d'algun municipi s'il·luminaran de blau, un dels colors de l'escut de Ceuta. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
1: Bon vespre. Han convocat actes de suport consistoris com el de Palma, Alcúdia, Santanyí, Felanitx, Sant Antoni de Portmany, Alaior i Santa Margalida. En canvi, Son Cervera, Bunyola, Selva i Campos il·luminaran la façana de blau. La FELIP, la Federació Balear d'Entitats Locals, ha donat suport a la iniciativa estatal i ha remès la proposta als ajuntaments. El president de l'entitat, Jaume Ferriol, defensa que no són actes partidistes.
2: La convocatòria, a més, aprovada per unanimitat a la FEM, a la Federació Espanyola de Municipis, aquí on hi ha tots els partits polítics, no té absolutament res de política. És simplement una convocatòria o il·luminació d'un edifici el dia de Ceuta en senyal de recolzament en el poble. No se llegeix cap manifest, res més.
0: A Eivissa, les concentracions tindran lloc a tots els municipis, ja que hi governa el PP. A Menorca, tots els batles populars han fet una crida, excepte al municipi de Sant Lluís, que encara està de festa.
1: Moix i Ciutadella, els municipis on no governa el PP, no donen suport a la iniciativa. El batle de Moix, Héctor Pons, explica el perquè.
3: S'ha convertit en una concentració final partidista que promou el Partit Popular. Ho ha fet també utilitzant la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Tota la resta de partits que no compartien aquest posicionament, nosaltres considerem que les institucions no s'han d'emprar com una eina de partit i, per tant, si el Partit Popular vol fer, està amb el seu dret a fer-ho per les vies que correspon, però que no podem emprar les institucions per fer aquesta guerra i per dividir la ciutadania.
0: En resposta a aquestes concentracions, diverses entitats han convocat una d'alternatives d'aquí a mitja hora, a les 7:30, a Manacor, a la plaça del Convent, per denunciar l'auge dels discursos d'odi. Marta Cerveres, portaveu d'Embat Manacor.
4: Però una cosa és exigir seguretat i l'altra és criminalitzar milers de persones pel seu origen. D'ençà de dia 30 de juliol hem vist que els discursos d'odi s'han disparat. A més, hem vist que l'extrema dreta s'aprofita d'aquesta situació d'injustícia i de patiment per treure rèdit polític.
0: Tot això mentre la xarxa per a la inclusió ha mostrat la seva preocupació per l'augment de la tensió social a Ceuta.
1: És per això que el seu president, Andreu Grimalt, en reclama que deixin treballar les entitats socials que duen a terme la feina sobre el terreny.

0: Els grups polítics han tornat avui a la rutina després de les vacances d'estiu. Ho han fet amb una primera junta de portaveu del nou curs polític, el darrer ja de la legislatura i que culminarà amb les eleccions previstes al maig de l'any que ve. La situació a Ceuta, però, han eclipsat el SUS al període de sessions.
1: Tots els grups, excepte el PSIB, coincideixen a criticar l'actuació del govern de Pedro Sánchez en la crisi de Ceuta, però Esquerra i Dreta divergeixen respecte de les concentracions convocades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, considera que alimenta les posicions racistes i xenòfobes. Per això els municipis on governa el seu partit no han convocat manifestacions.
2: Si volen fer concentracions partidistes, que les convoquin els partits i que no utilitzin les institucions en la seva batalla partidista. I amb això, per descomptat, a Més per Mallorca no mos hi trobaran.
1: El portaveu del PSIB, Marc Pons, ha evitat comentar la gestió del govern de Pedro Sánchez i ha criticat el PP i la FEMP.
3: En això tampoc no ho havíem vist mai. La Federació de Municipis és un òrgan que es regia per una certa lleialtat institucional i on la voluntat era sempre la de la col·laboració i que les mesures que es prenien sempre per amplis acords. El Partit Popular ha dinamitat també aquesta via i ha optat per fer de la Federació de Municipis una estratègia de desgast en el govern d'Espanya.
1: El PP i Vox sí que han fet una crida a la participació a les manifestacions convocades per donar suport a Ceuta. Els portaveus Sebastià Sagreras i Manuela Canyades han qualificat d'invasió l'entrada massiva de persones de finals de juliol.
4: A les 8 del vespre, en favor i en suport de Ceuta i dels ciutadans de Ceuta, davant la situació tan complicada que va provocar la invasió de 70.000 immigrants espanyols

0: España ha sufrido una invasión. Marruecos ha iniciado una guerra híbrida contra nosotros.
1: I el portaveu parlamentari de Més per Menorca, Josep Castells, ha criticat el que considera incoherències de la dreta.
2: Propaganda, banderetes, però ni cinc de calaix. És a dir, cap actuació realment dirigida a ajudar als habitants de Ceuta a alleugerir la pressió a la que estan sotmesos en aquest moment.
1: Amb l'ambient enrarerit per la crisi migratòria, Ceuta celebra avui la seva diada.
3: Nuestra integridad territorial está en manos de Marruecos y eso no puede ser. No puede ser. Porque no podemos olvidar...
1: Així ha carregat el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, contra el Marroc en l'acte institucional.
4: I és que Ceuta s'ha despertat amb una informació de l'Espanyol que filtrava un informe policial que apunta directament a gendarmes marroquins i agents de país com a col·laboradors en l'allau migratòria. El segon, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegurava que no el coneixia i que contradiu la versió de l'executiu espanyol que fins ara ha descartat totalment la implicació del Marroc a la crisi.
1: De fet, avui a Hora Baixa s'ha fet públic que el director general de la policia, Francisco Pardo, ha negat que l'informe del cos policial que investiga els fluxos migratoris apunti al Marroc com a màxim responsable del que va passar a Ceuta. Ho ha confirmat el ministre i comandament únic, Ángel Víctor Torres.
5: El director de la policía ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
1: Aquest desmentit ha arribat hores després de l'escàndol. No ha evitat, però, que al llarg del dia hi hagi hagut un autèntic terratrèmol polític.
4: La presidenta del govern, Marga Proens, l'ha utilitzat de ganxo per animar els ciutadans a sumar-s'hi a les concentracions que hi ha d'aquí a una hora. Acusa el govern d'Espanya d'amagar informació. En tot cas, però, troba que no es tracta d'un tema de colors polítics ni d'ideologies, sinó de solidaritat en la ciutat autònoma.
6: Hi ha més arguments avui que no ahir. Ahir vàrem conèixer aquesta informació que afirma que no era un tema migratori, que era un tema d'atacar les nostres fronteres, atacar la integritat territorial d'Espanya. Per tant, avui és un dia per respondre en aquesta invasió per part de Marroc a la nostra sobirania i a la nostra integritat territorial.
4: El seu cap de files, Alberto Núñez Feijóo, va més enllà. Des de Ceuta ha demanat que es cridi consultes l'ambaixadora marroquina i que Pedro Sánchez convoqui ja eleccions.
7: Es evidente que el gobierno lo sabía y lo tapó. Nos ha mentido a la cara, ocultando las advertencias existentes e ignorándolas. Desde el presidente a todos y cada uno de sus ministros. Y añado, basta de señalar a todo el mundo para intentar exculpar a los máximos responsables.
4: Més contundents es mostren a vots que demanen directament activar l'article 102 de la Constitució per poder jutjar per traïció el president espanyol. Jorge Butsadé demana al PP la seva col·laboració, ja que per aconseguir-ho és necessària la majoria absoluta del Congrés.
8: El gobierno tuvo información previa de lo que iba a suceder los días 30 y 31 de julio y que no hizo nada. Estamos ante un evidente acto de traición a España que debe ser juzgado ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà demà a les 9 del matí davant els diputats del Congrés per donar la seva versió de la crisi migratòria.
4: Els interrogants són molts des de fa setmanes i després de l'entrevista radiofònica de dilluns n'hi ha algun més. Sánchez no ha parlat en públic des que anà a Ceuta. Avui ha emès un vídeo donant els molts danys als ceutins. Assegura que entén el malestar de la ciutat autònoma, però confia que surti reforçada d'aquesta situació.
9: Me hago cargo de que, para muchos de vosotros y vosotras, hasta que no se recupera la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente. Pero quiero aseguraros que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad y tengo el convencimiento de que, como en otras muchas ocasiones, Ceuta saldrá reforzada de esta situación.
4: La Casa Reial, de la seva banda, ha publicat un missatge de felicitació i suport a la ciutat en les paraules unitat, convivència i futur.
1: I concentracions en suport a Ceuta a banda. La jornada es deixa més notícies. La plaça del Born de Ciutadella es tornarà a obrir el trànsit. Els jutjats han tombat tots els recursos que l'Ajuntament va presentar per poder mantenir el Born únicament per a vianants fins que hi hagués una decisió ferma al respecte.
10: No hi ha volta enrere. Els cotxes han de tornar al Born. És la mesura cautelar que va dictar la jutge fins que discernís qui té la raó en la denúncia presentada pels empresaris de la zona. També denega la petició del Fons de Garantia que demanava l'Ajuntament a la patronal. Víctor Carrera, advocat dels empresaris, assenyala que l'Ajuntament ja no pot presentar més recursos.
11: En el supuesto de que no acepten el cumplimiento voluntario, que se mantengan en la misma posición como hasta ahora, pues estaremos en la necesidad de solicitar de nuevo el auxilio del Tribunal de Instancia para que se intente forzar esa ejecución pues a través de multas coercitivas.
1: I precisament avui s'ha presentat un projecte per reformar i pacificar el trànsit de la carretera de Santa Eulària al seu pas per Can Marçà, un dels punts negres de la xarxa viària de l'illa d'Eivissa. El Consell Insular pagarà les obres i l'Ajuntament de Santa Eulària executarà Ivon Aranyó el projecte.
12: El pressupost és de 945.000 euros i inclou la instal·lació d'un semàfor, un pas de vianants, l'ampliació de les voreres i una millora de la il·luminació de la via. La previsió és que les obres durin 3 mesos i estiguin acabades abans de l'estiu de l'any que ve. Segons assegura l'alcaldessa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, les obres seran senzilles.
13: D'atendre les demandes dels veïns i res, ara mos queda concursar i posar en marxa aquestes obres. Ara se concursaran i mos la podran fer. Són relativament senzilles perquè es podran fer sense interrompre el que és espai dels automòbils.
12: La reforma d'aquest tram de carretera és una reivindicació dels veïns de la zona. Des de fa més d'una dècada, aquesta recta acumula accidents greus. Només l'any passat hi va haver 3 víctimes mortals. Per Vicent Marí, president del Consell d'Eivissa, és una actuació prioritària.
14: És un punt de molt de tràfic i es fan necessàries tota una sèrie d'actuacions que contempla el projecte d'execució que s'ha elaborat per part de Consell Insular, també en constant contacte amb els veïns, de manera que s'adapta a les necessitats.
12: L'actuació s'executarà en tota la recta d'una longitud total de 700 metres.
15: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: I un pacte entre PP i PSOE ha permès finalment aprovar avui en el ple del Consell de Menorca els canvis de la llei de reserva de la biosfera per poder limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Axel Camarasa.
16: Entre els acords assolits hi ha que la proposta es tramiti per via d'urgència al Parlament, que un representant dels socialistes formi part de la delegació que defensarà aquest text al Parlament i també que es creï una comissió de seguiment per mirar d'agilitzar els terminis i que la limitació estigui vigent ja la pròxima temporada. Així de contundent s'ha mostrat el president del Consell de Menorca, Dolfo Vilafranca.
17: El 2023 la limitació de vehicles serà efectiva, malgrat més per Menorca. Això és així.
16: Una de les novetats respecte del text inicial té a veure amb la reciprocitat. Es demanarà a la resta d'illes que modifiquin les respectives normatives perquè els vehicles menorquins quedin exempts de les restriccions, de la mateixa manera que no s'apliquen limitacions als vehicles de mallorquins, eivissencs i formenterers que visitin Menorca. Edu Ropsi és conseller del PSOE.
18: Sobretot perquè serà un estímul per les altres illes perquè modifiquin la seva llei en el mateix sentit, per fer que efectivament Balears sigui terra franca per tots els ciutadans, independentment de si ja pensa que visquin, i és motiu per als que s'hagin de desplaçar.
16: Com ja havia anunciat, Més per Menorca ha votat en contra de la proposta. Assegura que la modificació legislativa és innecessària i que endarrereix l'aplicació de les restriccions. Noemi García és portaveu dels ecosobiranistes.
19: Té tot el suport de Més per Menorca per limitar l'entrada de vehicles a Silla. Tot. Més per Menorca ja ho defensàvem quan vostès encara hi estaven en contra. Però justament avui no venim a votar si Menorca ha de tenir o no limitació de vehicles. Tampoc venim a votar cap sostre. Avui venim a votar si és necessari o no tornar a modificar la llei Menorca Reserva de Biosfera, en aquest cas per limitar l'entrada de vehicles.
16: La consellera no adscrita, Maite de Medrano, també s'hi ha oposat. Les passes següents de la tramitació són modificar la llei al Parlament, desenvolupar el reglament i que el ple insular acordi un sostre de places, els períodes d'aplicació de les restriccions i també les quotes de vehicles permeses. Decisions que el PP haurà d'afrontar una vegada més a minoria i, per tant, haurà de cercar suports de la resta de formacions.
1: I el Consell de Mallorca té previst fixar aquesta tardor el sostre de vehicles que podran entrar a l'illa la pròxima temporada turística. És una de les mesures que ha anunciat avui el president Llorenç Almés després de la reunió mantinguda amb tots els consellers per iniciar el nou curs polític. La proposició de llei es tramitarà al Parlament per via d'urgència per reduir a la meitat el temps per a l'aprovació definitiva.
10: Almés ha dit que la regulació de l'entrada de vehicles a l'illa és la principal mesura de contenció d'aquesta legislatura i que és la primera vegada que el Consell impulsa mesures per combatre el creixement poblacional i la saturació. Defensarà la iniciativa el 9 de setembre al Parlament durant el primer ple del nou període de sessions.
20: Ens vàrem comprometre a fer-ho el més ràpid possible i és el que estem duent a terme. De fet, voldria destacar que Mallorca tindrà un temps rècord la regulació d'entrada de vehicles. Havíem pogut comprovar els temps que han estat a Formentera, a Eivissa i els temps que estarem nosaltres.
10: El president del Consell de Mallorca ha demanat que la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa tiri endavant amb un consens ampli, igual que quan es va aprovar al Consell el passat 5 de juny.
1: I l'Associació de Joves d'Eivissa ha convocat una manifestació per dia 20 de setembre contra l'ampliació de l'aeroport. Afirmen que aquesta obra suposaria un augment desmesurat de la pressió turística sobre el territori ja, diuen, inassumible. Des de fa anys ens ho explica Ana Fernández.
21: Mostrar el seu rebuig per l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa és l'objectiu de l'Associació de Joves d'Eivissa amb la manifestació convocada per el diumenge 20 de setembre a les 6 de la tarda. Segons s'han explicat, aquesta ampliació suposaria un augment desmesurat de la pressió turística sobre el territori i sobre els serveis públics essencials com la sanitat, la mobilitat o els recursos hídrics. En definitiva, diuen, una minva en el benestar dels residents. Víctor Torres és el vicepresident de l'Associació.
22: Passaria de 17 a 32 portes d'embarcament, pràcticament duplicant la seva capacitat. També és mostrant molt en contra de l'ampliació de la sala VIP i també de la creació exclusiva d'una zona pels vols de fora de l'espai Schengen.
21: Una manifestació que s'iniciarà al passeig de Vara de Rei que passarà pels carrers Aragó, Balears i l'Avinguda Espanya, on està prevista una aturada davant del Consell Insular i es llegirà el manifest reivindicatiu. Altres entitats, com el Gent Gop, Veïns de Can Palleu i Can Frígoles, donen suport a la convocatòria.
1: De fet, la pressió humana no toca sostre a les illes. L'índex ha batut un nou rècord el mes de juny, quan es varen aplegar la vegada prop de 2 milions de persones a les Illes Balears. Això suposa un 1,4% d'increment respecte de l'any passat. En termes generals, més de 28.000 persones. És una dada elaborada per l'Institut Balear d'Estadística.
10: Es tracta de l'indicador de pressió humana que s'elabora sumant residents i visitants a través de les entrades i sortides a ports i aeroports. Aquesta estadística apunta que al mes de juny varen arribar a conviure al territori balear prop de 2 milions de persones. És un 1,4% més que l'any passat. L'illa on més s'ha incrementat la pressió ha estat a Formentera, amb un 6,6% més de persones que l'any anterior, seguida de Menorca, Mallorca i Eivissa.
1: I en plana de successos, presó provisional i sense fiança per al conductor detingut pel xoc mortal de Porto Cristo a Manacor, que va morir una jove de 23 anys. El processat s'enfronta a càrrecs pel delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària després de comparèixer davant el tribunal d'instància.
10: L'accident va ocórrer de matinada al quilòmetre 7 de la MA 4020, quan el cotxe va sortir de la via, va impactar contra un arbre i va quedar tombat. Una jove de 23 anys va morir a l'acte a l'interior del vehicle, mentre que un altre passatger va resultar ferit greu. El conductor va rebre l'alta hospitalària aquest dimarts i va quedar arrestat per la Guàrdia Civil fins a la seva passada a disposició judicial.
1: I l'operatiu contra el narcotràfic al barri de la Soledat de Palma s'ha saldat amb 2 detinguts i el decomís de diverses quantitats de droga i doblers en efectiu.
10: La Policia Nacional ha escorcollat de manera simultània 2 domicilis. S'han decomisat haixix, marihuana, diners en efectiu i instruments per a la venda i distribució de substàncies estupefaents.
0: Sants.
1: A Formentera, el servei d'emergències han rescatat un home de 29 anys amb símptomes d'ofegament a la zona de Ses Palmador.
10: Després de rebre un avís de l'U2, els socorristes del Consell Insular s'han desplaçat fins a la zona per atendre la víctima i iniciar-ne el trasllat. Una vegada a terra, l'home, de nacionalitat britànica, ha estat atès i traslladat pels serveis sanitaris del 061.
15: Informatiu Vestre. IB3 Ràdio.
2: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam. Ajuntament de Palma.
15: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: I avui també són notícia les dades de l'atur. A l'agost ha baixat un 1% respecte de l'any passat, mentre que l'afiliació ha pujat un 4%. En dades total, les Illes han tancat el 8è mes de l'any amb 25.700 persones sense feina i amb prop de 700.000 treballadors donat d'alta a la Seguretat Social.
10: Són dades que han publicat avui el Ministeri de Treball i el d'Inclusió, Seguretat Social i Migració, respectivament. Pel que fa a la desocupació, en acabar el mes passat hi havia 824 persones més cercant feina respecte de l'anterior, però 262 manco que un any enrere. En canvi, hi havia més de 693.000 cotitzants, que són 27.000 més que el 2025. Per règims, el general continua sent el majoritari.
1: Els sindicats reconeixen que les dades objectives de l'atur d'agost són bones, però no es tradueixen i critiquen en un benestar pels treballadors. Ho han dit tant UGT com Comissions Obreres, que reclamen un canvi de model per millorar la qualitat de vida dels empleats.
10: Comissions Obreres destaca que el caràcter estacional del mercat laboral impedeix als treballadors tenir ingressos de forma permanent durant els 12 mesos de l'any. Per això reivindica la necessitat i la urgència de transformar el model econòmic de cada dia més lligat al turisme. Les mobilitzacions ciutadanes d'aquest estiu en són un exemple, segons la secretària d'Ocupació del sindicat, Maria Àngels Aguiló.
3: Aquesta valoració, aquesta visió que té Comissions Obreres de malestar i de veure que, tot i que vivim en una terra rica, les persones no vivim bé, no només ho diu Comissions Obreres, això queda valat per totes les manifestacions que s'han anat succeint aquest estiu, al llarg d'aquest estiu, manifestacions ciutadanes i pacífiques.
10: La gran patronal, la CAEB, destaca com el mercat laboral de les Balears manté la seva estabilitat durant la temporada amb gairebé plena ocupació. Així tot, la presidenta, Carmen Planas, ha advertit de la preocupant pujada de la inflació, que s'ha disparat un 3,9% el mes de juliol a les Illes. Així ho ha manifestat a través del seu portaveu.
23: Destacamos que el mercado laboral de Baleares demuestra fortaleza y estabilidad durante la temporada, de que estamos hablando prácticamente de pleno empleo. No obstante, vuelve a generar gran preocupación entre el tejido empresarial una inflación muy por encima de lo deseado, que alcanza ya el 4,3% en agosto a nivel nacional y se acerca al 4% en las islas.
10: El govern fa un balanç positiu de l'atur d'agost dins el marc econòmic actual, fruit, ha dit la consellera de Treball, de les polítiques de contenció engegades pel govern. Escoltam Catalina Cabré.
24: Pensant que aquestes dades són positives aquest mes d'agost a un marc on avui mateix han pogut llegir a la premsa com es congela el creixement a la temporada alta a les nostres illes. Unes dades que nosaltres tenim molt en compte i estudiam perquè són el resultat de la feina de contenció que estem fent des del govern.
1: I un apunt més, abans d'arribar a les 7:30, perquè l'Associació de Consumidors i Usuaris, Consubal, denuncia a Jardí per presumptament servir manco cervesa de l'anunciada als concerts celebrats al recinte.
10: Assenyala davant el govern una discrepància entre els 400 mil·lilitres de cervesa que indica la carta i la capacitat real dels gots que serveixen als clients. Consubal sosté que ha comprovat que la capacitat és inferior a la quantitat anunciada, per això demana als serveis d'inspecció de consum que determinin si efectivament existeix aquesta diferència.
1: Un recinte, el de Jardí Calvià, que durant tots els estius fa concerts. Aquesta denúncia arriba per part de Consubal, segons per arribar a les 7:30.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30. D'aquí a mitja hora comencen les concentracions davant diversos ajuntaments de les Balears com a mostra de solidaritat al poble de Ceuta.
2: S'adhereixen així a la convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, coincidint amb el Dia de la Ciutat Autònoma. La presidenta del govern, Marga Provens, qui assistirà a la concentració a Palma, anima la ciutadania a participar-hi.
3: No era un tema migratori, que era un tema d'atacar les nostres fronteres, atacar la integritat territorial d'Espanya. Per tant, avui és un dia per respondre.
2: Els consistoris que hagin convocat concentracions il·luminaran les façanes de blau, un dels colors de l'escut de Ceuta.
1: Això quan el director de la policia ha negat que l'informe entregat a l'Audiència Nacional impliqui el Marroc en l'entrada massiva a la ciutat autònoma.
2: Ho ha explicat el ministre responsable del Comandament Únic, Ángel Víctor Torres.
4: El director de la policía ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
2: Demà a les 9 del matí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Congrés per la crisi migratòria.
1: I la plaça del Born de Ciutadella s'haurà de tornar a obrir el trànsit. Els jutjats han tombat tots els recursos de l'Ajuntament per mantenir aquest espai únicament per a vianants.
2: D'aquesta manera, s'haurà d'aplicar la reobertura als vehicles, la mesura cautelar que va dictar la jutgessa fins que discernís qui té la raó en la denúncia presentada pels empresaris de la zona. Els empresaris avisen que si el consistori no acata la mesura cautelar, sol·licitaran multes coercitives. És Víctor Carrera, el seu advocat.
5: Hasta ahora el ayuntamiento ha interpuesto todos los recursos que ha tenido por conveniente al objeto de no ejecutar esa sentencia, pero ya le informa su señoría en este auto que contra el mismo no cabe recurso alguno.
1: I la jutgessa ha decretat presó pel conductor de l'accident de Porto Cristo, Manacor, que va deixar una jove morta.
2: La magistrada ha pres la decisió després que el detingut passés a disposició judicial, s'enfrontar a càrrecs pels delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària.
1: El Consell de Menorca ha aprovat amb els vots de PP i el PSOE modificar la llei de la reserva de la biosfera per poder limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
2: Finalment, els dos partits han arribat a un acord. L'entesa inclou demanar a la resta d'illes que modifiquin la normativa per incloure la reciprocitat, és a dir, que els vehicles dels menorquins quedin exempts de les restriccions a la resta d'illes i a la inversa.
1: I a la següent mitja hora de l'informatiu vos explicarem que continua el degoteig de professionals de l'Hospital de Son Espases que denuncien assetjament laboral per part de la gerenta de l'Hospital Cristina Granados.
2: El darrer en alçar la veu ha estat l'excap de radiologia, Joan Palmer, qui assegura que es va sentir menyspreuat durant el seu darrer any al capdavant del servei. Una denúncia a la xarxes socials que s'assuma a la de les darreres hores de l'exresponsable de comunicació de l'hospital. El director general de l'IB Salut, Javier Ureña, descarta pel moment cessar a la gerenta i n'ha defensat la seva professionalitat.
6: En este caso, ni a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ni a través de ProSpy, habíamos recibido ningún aviso, ninguna denuncia ni ninguna reclamación de esta persona.
1: Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports. Xisco Ribas.
1: La directiva del Mallorca ha fet avui un balanç positiu, Xisco, del mercat de fitxatges.
7: El conjunt vermell ja té la plantilla tancada per el curs 2026-2027 i tant Pablo Ortiz, director esportiu, com Alfonso Díaz, cap de negocis del club, s'han mostrat satisfets amb els moviments produïts en aquest mercat d'estiu. Escoltam la valoració que fa Ortiz.
8: Tenim una plantilla competitiva, tenim els jugadors, tenim de sobra per a competir, per a anar, per a tirar i per, també per un estil protagonista que volem fer i que la gent disfrute del Mallorca. Que la gent, jo crec que és molt important aquesta temporada, jo crec que ho ha demostrat en aquests primers partits també a Son Moix, són molt importants, estan en l'equip i jo crec que aquesta il·lusió se l'han de transmetre també a la gent perquè ells tinguin il·lusió també.
7: El director esportiu diu que té la plantilla que desitjava tenir.
8: no te sé dir l'exacte el percentatge, però jo crec que al final el que hem invertit és que el que hem necessitat per tindre la plantilla que volem tindre. I a partir d'ahí pues, sempre deixem algo per si pot sortir qualsevol cosa des de que comença la temporada cap al final, però jo crec que el gros del límit salarial que tinguem està invertit ara.
7: Precisament el cap de negocis, Alfonso Díaz, ha dit que el club ha gastat pràcticament tot el que podia.
9: Entonces nosotros todos los jugadores que hemos fichado tienes que poder pagarlos la temporada que viene también. Entonces, bueno, es como trabaja ese trabajo en la liga y es como calculan luego tu límite de plantilla, pero al final, como os decimos, hemos gastado prácticamente todo el límite.
7: Un mercat de fitxatges que es va tancar ahir amb la incorporació de Guille Fernández, procedent del Barça Atlètic i que ha firmat amb el Mallorca fins juny de 2031. El jove migcampista ja s'ha entrenat avui matí amb els seus nous companys a les ordres del tècnic Lluís García. Es tracta d'una aposta important del club que ha pagat 2 milions d'euros al Barça pel 60% dels drets del jugador i amb una opció de recompra. Escoltam Guille Fernández.
10: Estoy muy contento, estoy muy orgulloso de poder ponerme esta camiseta y estoy muy contento. Bueno, el proyecto que tiene el equipo, creo que al final la manera de jugar que tienen, el equipo en sí, un equipo bastante joven y creo que eso al final me ha traído mucho a este equipo. Bueno, espero principalmente cumplir las expectativas que tiene el equipo, los objetivos que tiene, las metas y bueno, creo que ya sabemos cuáles son y están bastante claras.
7: Amb aquesta darrera incorporació, el Club Vermell ha tancat el mercat amb un total de 13 fitxatges i 11 sortides, uns números que suposen una remodelació pràcticament total a la plantilla mallorquinista. Escoltam el director esportiu.
8: Queríamos tener una plantilla amplia, creo que tenemos una temporada muy larga por delante. Creo que hay parones de selecciones que puedes perder jugadores, hay sanciones, hay lesiones. Lo interesante yo creo que es tener una plantilla competitiva, que el míster tenga recursos donde elegir jugadores y que dentro de esos jugadores pues oye, tengan una competencia sana en el día a día que les haga crecer, que les haga progresar y que luchen por estar de titulares en el partido.
7: Com dèiem, l'equip de Lluís García ha tornat avui a la feina per a preparar el partit de dissabte a domicili contra l'Eldense. La sessió matinal, a més de Guille Fernández, també s'ha entrenat per primera vegada Jon Chetauja. I d'altra banda, Don Prats, Arnau Puigmal i Dani Luna s'han exercitat al marge de l'equip. L'Eldense Mallorca de dissabte a les 9 del vespre ho podreu seguir, com sempre, en directe a IB3 Ràdio. A primera federació, l'UD Eivissa ha tancat el mercat amb el fitxatge de Jeremy Blasco. El central francès de 27 anys arriba cedit del Radomiak de Polònia. Pel que fa a les sortides, Manu Pedra ha deixat de formar part de la plantilla eivissenca. Escoltam ara Michel Sanz, director esportiu de l'UD, que es troba molt content a la plantilla.
11: Creo que hemos hecho un mercado de primeras opciones en todos los puestos y todo lo que hemos ido al mercado por él lo hemos conseguido. Hemos tardado más en firmarlos, pero por situaciones personales de que el futbolista viene de una categoría superior y siempre le cuesta dar el sorpaso hacia detrás, pero al final todos los que están aquí están convencidos, pero hemos tenido que tener paciencia para que estén aquí. Yo siempre lo dije desde el minuto uno que el objetivo del club era tener a 1 de septiembre la mejor plantilla y creo que así es.
7: El pròxim partit de l'UD serà aquest dissabte a les 6 del capvespre a Can Misses contra el Majadahonda, un partit que també podreu seguir a IB3 Ràdio. I parlem ara de futbol femení perquè Catacoy ha encetat la seva 7a temporada amb el Barça a la primera divisió. La mallorquina continua sent titular a la porteria del conjunt blaugrana que aquest curs, per cert, defensarà els 4 títols aconseguits la temporada passada, la Champions, Supercopa d'Espanya, Copa de la Reina i també la Lliga. Catacoy afronta aquesta temporada amb molta ambició.
12: Amb molta fam. Al final crec que és l'ADN que du el Barça, que està aquí, ve aquí a jugar, s'ha quedat tenint una ambició molt gran perquè ho volen guanyar tot, enguany ha hagut incorporacions de gent molt jove i aquesta ambició que du la gent jove pues, se nota i se contagia també. Entonces, com dius, som el Barça, som un equip guanyador i és el que volen fer, guanyar.
7: El pròxim partit del Barça és aquest dissabte a domicili contra el Sevilla. I un darrer punt en futbol, perquè la Federació de les Illes Balears que ha presentat les noves mesures antiviolència previstes per aquesta temporada. L'entitat preveu donar continuïtat a accions com la targeta blanca o la col·laboració amb policies tutors i també la campanya Lluitam Junts. Una de les novetats és la inclusió d'un rellotge intel·ligent d'assistència per poder rebre atenció mèdica o policial en cas d'una emergència. A més, la federació ha posat en marxa l'Acadèmica Inclusiva, que agrupa diferents iniciatives de caràcter social. En ciclisme, a la Vuelta a Espanya, Enric Mas continua líder a la General després de l'onzena etapa en què el triomf ha estat pel britànic James Matthew Brennan. El ciclista artenenc ha arribat amb el primer grup i, per tant, continuarà encapçalant la classificació a 1:18 de Primoz Roglic, que és el segon. Escoltam Enric Mas.
13: Bien, disfrutando cada momento. Siempre puede ser último día, así que de verdad disfrutando del momento.
7: Demà es cursarà la 12a etapa de 166 quilòmetres entre Vela i Calar Alto, a Almeria, una de les grans jornades d'alta muntanya d'aquesta edició. I acabam amb un darrer apunt de tennis, perquè el santanyiner Jaume Munar es troba ara jugant contra el francès Arthur Rinderknecht a la segona ronda de l'Obert dels Estats Units. De moment, el santanyiner Munar ha perdut els dos primers sets.
1: Gràcies, Xisco. De 9 minuts per arribar a les 8.
0: El minut a minut de la jornada a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
14: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
0: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: Continua el degoteig de professionals de l'Hospital de Son Espases que denuncien assetjament laboral per part de la gerenta de l'Hospital Cristina Granados. El darrer en alçar la veu ha estat l'excap de radiologia Joan Palmer, que ha assegurat que es va sentir menyspreuat durant el seu darrer any al capdavant del servei. Francesc Mas, bon vespre.
15: Bon vespre. Ho ha dit a les seves xarxes socials en una denúncia pública que se suma a la de les darreres hores de l'exresponsable de comunicació, Sabrina Vidal. De la seva banda, el director general d'IPSalut, Javier Ureña, ha descartat pel moment la possibilitat de cessar la gerent i n'ha defensat la seva professionalitat. Tot i les diverses dimissions, Javier Ureña ha negat que hagin rebut cap avís que notifiqui aquesta situació.
6: En este caso, ni a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ni a través de ProSpike habíamos recibido ningún aviso, ninguna denuncia ni ninguna reclamación de esta persona. No, en ningún momento. Tenemos una gerente que tiene mucho conocimiento, que tiene mucha experiencia. Es, como digo, muy recurrente que antiguos compañeros suyos o antiguos subordinados te vengan a hablar de Cristina y te vengan a preguntar por Cristina y siempre con un ánimo muy constructivo, con muy buenos recuerdos.
1: L'excap de comunicació ha denunciat públicament haver patit humiliacions i un tracte vexatori continuat per part de la gerència de l'hospital. A través de les xarxes socials ha relatat humiliacions i desautoritzacions públiques.
15: Segons explica, una situació que li va provocar greus atacs d'ansietat. L'exdirectiva de comunicació assegura que disposa de proves i fa pública la seva vivència per visibilitzar altres treballadors que passen pel mateix a Son Espases. El sindicat d'infermeria SATSE ha sol·licitat un comitè de seguretat i salut i una junta de personal extraordinari amb la finalitat que la gerent doni explicacions a tots els sindicats. És Erlina Vijande, portaveu de SATSE.
16: Lo que refleja este escrito, esta carta, es un acoso laboral de manual y nosotros no vamos a tolerar que dentro del hospital esto se haga a cualquier trabajador. Nosotros estamos a disposición de todos los trabajadores de Son Espaces para iniciar cualquier procedimiento y para acompañarlos en los procedimientos de acoso laboral.
15: El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears també ha condemnat la situació i demana que s'investiguin les males conductes denunciades. La consellera de Sanitat, Manuela García, no ha volgut posicionar-se al respecte.
1: I augmenta el nombre de pacients pendent d'ingrés als hospitals de les Illes després de la tornada de les vacances i la reactivació de l'activitat als quiròfans.
15: En aquesta hora, 68 persones estan pendent d'ingressar, mentre que al Mango 420 pacients adults i 17 pacients pediàtrics es troben en urgències. Són dades elevades, tot i que des del Sindicat d'Infermeres alerten que la situació podria augmentar durant la setmana. El motiu és la represa de l'activitat dels quiròfans, la qual s'havia reduït durant l'estiu. Això se suma a la problemàtica amb somiats que ha tingut les urgències col·lapsades i s'ha hagut de derivar pacients a Son Espases. El Sindicat d'Infermeres demana una bona gestió dels llits davant la saturació. Azelina Vijande, portaveu del sindicat.
16: Para nosotros es indispensable que el servicio esté bien cubierto por el personal por las enfermeras y que se haga una buena gestión de las camas, porque si no hay una buena gestión de las camas por parte de la gerencia, volveremos a tener colapsos.
1: I la UIB ha signat un conveni amb l'IBES Salut que garanteixi les pràctiques hospitalàries dels seus alumnes.
15: El conveni actualitza les normatives de col·laboració entre les institucions amb l'objectiu d'afavorir i promoure la participació dels professionals sanitaris en la docència i recerca universitàries. D'aquesta manera, IPSalut es compromet a posar a disposició de la universitat els serveis necessaris per desenvolupar plans d'estudis dels graus de Ciències de la Salut. També regula noves vies de participació dels professionals sanitaris en la docència. La consellera de Sanitat, Manuela García, ha explicat que aquesta mesura s'ha fet per facilitar el desenvolupament de l'activitat docent i investigadora.
17: Facilitar que los profesores vinculados cuenten con un complemento de vinculación también que se hará por parte de Educación, que sea una plantilla estable para que facilitar el desarrollo de toda su actividad, de la actividad docente y de la actividad investigadora.
15: Un conveni que el rector de la Universitat, Jaume Carot, ha celebrat a causa de l'antiguitat de l'anterior.
18: I des del punt de vista del professorat, ordenava i donava solució a tota una sèrie de problemes que teníem. Problemes derivats de la inconsistència de les diferents normatives. Tenim normatives de l'any 1985 o 86 i doncs tot això s'havia d'harmonitzar.
15: El conveni té, de moment, una vigència de 4 anys.
1: Manacor ha elaborat un segon estudi específic sobre zones inundables del municipi i ha detectat 6 punts vulnerables. L'estudi proposa actuacions per evitar riscos i l'ha remès al govern ara perquè actuï i executi les obres necessàries.
15: L'informe de l'Ajuntament destaca 6 punts vulnerables en cas d'inundacions que afectarien, per exemple, la zona de la depuradora municipal o el tram del torrent del seu pas cap a la carretera de Porto Cristo. Després de la torrentada de l'any 89, es varen fer actuacions al torrent de Manacor, però que amb els models de previsió actuals no serien suficients. Per això, el consistori ha remès l'informe Recursos Hídrics per actuar de manera conjunta en matèria de previsió. Miquel Oliver és el batlle i Núria Hinojosa, la delegada d'Urbanisme.
19: Evitar episodis que se repeteixin episodis com el del 89, per tant, el desviament del torrent hauria de funcionar. I els dibuixos ens diuen que no funciona.
20: Però el volem és que se facin les obres per assegurar que el torrent funcioni, que el desviament del torrent que es va projectar ara ja fa 30 anys respongui a la realitat dels models actuals.
15: Les conclusions de l'informe proposen dues obres principals. D'una part, augmentar la capacitat hidràulica del cabal del torrent amb l'alçada de les parets del llit i també l'amplada i per l'altra, fer obres de pas on el traçat del torrent té obstacles com són ponts i desnivells del traçat.
1: I l'Ajuntament de Palma tatxarà les pedreres de la Garriga, Terrassa i Can Rosselló, establiment per estudiar-ne la incorporació al patrimoni municipal, ja sigui a través de la seva compra o bé per expropiació.
15: El portaveu adjunt d'Acord, Llorenç Bausà, ha dit que s'elaboraran els informes tècnics de valoració per determinar el valor del sòl i la infraestructura existent per poder iniciar el procediment de resolució definitiva. Bausà ha explicat que la base econòmica objectiva per a estudiar una eventual adquisició dels terrenys i l'efecte d'un possible procediment expropiatori.
3: Són dues antigues explotacions mineres que actualment estan paralitzades, com deia, entre l'any 2004 i l'any 2007 se varen clausurar i que des de llavors s'ha estan sense cap tipus d'activitat. Per tant, és de justícia recuperar aquell entorn i que, com bé he dit, en un futur no molt llunyà passin a ser patrimoni d'aquest consistori i, per tant, passin a ser patrimoni de tots i cada un dels ciutadans d'aquesta ciutat.
1: I Endesa invertirà més de 15 milions d'euros per reforçar la xarxa elèctrica de Menorca durant els pròxims 4 anys. La companyia ha presentat avui al Consell Insular un pla amb fins a 112 actuacions després dels talls de subministrament registrats aquest estiu. Ens ho explica Carles Marquès.
21: Les inversions actuaran sobre més de 64 quilòmetres de xarxa, principalment de mitjana tensió, entre el 2027 i el 2030. Maó concentrarà més de la meitat de les actuacions, amb 57 intervencions i 4,3 milions d'euros d'inversió. A Es Mercadal se n'hi faran 10 per valor de 4,4 milions. A Ciutadella, Endesa hi farà 34 actuacions per import de 3,2 milions. Simón Gurnas és el conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera.
22: Hi ha el compromís de l'Ajuntament d'otorgar totes les llicències a partir de final de setembre, primera quinzena d'octubre, per tal de que durant l'hivern se puguin fer totes aquestes obres.
21: El pla també preveu actuacions a Alaior i Sant Lluís per més de 3 milions. El Consell reclama que les inversions es compleixin i que Menorca disposi d'una xarxa preparada per al futur. Sentim altre cop Simón Gurnas.
22: Les administracions també tenim responsabilitat en quant a permisos, llicències d'obra en cas d'ajuntament, donar permisos per pas de segons quin tipus d'infraestructures per les carreteres, etcètera, etcètera. No? I totes les parts van posar damunt la taula aquestes qüestions i van expressar la voluntat de donar sortida a la major brevetat possible de tots aquests projectes que estan en cua.
21: Endesa assegura que reforçarà la capacitat i la resistència de la xarxa davant l'augment de la demanda. La reunió arriba després dels talls i incidències registrats aquest estiu a diferents punts de l'illa. La companyia atribueix les incidències a l'elevada exigència de la xarxa per les altes temperatures.
1: 9 minuts per arribar a les 8, més notícies de l'àmbit estatal i internacional. La Comunitat de Madrid reconeix que la presidenta o algú del seu equip va visitar l'àtic abans de comprar-lo.
23: El portaveu de la comunitat i també president de l'entitat Planifica Madrid, Miguel Ángel García, assegura que és obvi que algú va visitar el polèmic immoble abans de comprar-lo, però s'ha negat a respondre sobre qui va donar l'ordre. Assegura que totes les explicacions estan ja donades i acusa l'esquerra d'allargar la polèmica de manera malintencionada.
24: Y lógicamente cuando se compra un inmueble, obvio que se visita. Pero es que, insisto, la izquierda y la autoizquierda llevan todo el verano intentando cazar un fantasma. Necesitaban un fantasma, pero es que el fantasma no hay sábana, por kilométrica que sea, que pueda tapar las vergüenzas que intenta tapar la izquierda y la autoizquierda.
1: I la jutgessa de la Dana eleva a 232 les víctimes de les riuades.
23: Al balanç de víctimes s'hi ha sumat una veïnada de Guadassuar. Patia una insuficiència respiratòria crònica i va morir una setmana després que les riuades tallessin el subministrament elèctric al seu domicili i es quedés sense l'oxigen que necessitava. És la darrera víctima mortal reconeguda pels fets que van ocórrer el 29 de novembre de 2024 a la província de València.
1: I encara a València, la Policia Nacional ha detingut una parella pel presumpt homicidi del seu nadó a Tarragona.
23: La causa estava oberta arran de la denúncia per la desaparició del nounat que va interposar l'avi, qui assegurava que la mare li havia comunicat la mort del bebè i que l'havia enterrat a casa. Tant la policia com els Mossos d'Esquadra busquen proves a un habitatge on el passat cap de setmana varen ser rescatats 28 cans en estat de desnutrició.
1: També a Barcelona els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un nadó mort a un bloc d'habitatges al barri de la Mina.
23: La dona encarregada de la neteja de l'edifici ha trobat sang al replà de l'edifici que venia d'una bossa de fems on hi havia el cos sense vida del bebè. L'àrea d'investigació criminal del cos policial s'ha fet càrrec de la investigació.
1: I en internacional, la Unió Europea i l'OTAN amenacen de més pressió a Moscou després de l'atac a l'aeroport de Leipzig.
23: La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, i el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, han assegurat que hi haurà més pressió cap a Rússia, a qui acusen d'atacar amb drons l'aeroport de la ciutat alemanya. Segons von der Leyen, el que ha passat a Leipzig marca una nova escalada en territori europeu, atribuïble directament a Rússia, i suposa una nova normalitat que exigeix als ciutadans de la Unió fer una passa endavant.
2: Europe and NATO will not just maintain
23: Europa
2: our pressure on Russia.
23: Europa i l'OTAN no només mantindran la pressió sobre Rússia, sinó que l'augmentaran. No ens detendrem fins que Rússia deixi de bombardejar nens, homes i dones innocents a Ucraïna. Ha dit la presidenta de la comissió hores abans. La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha qualificat l'atemptat com a terrorisme finançat per Rússia.
1: I una setmana després de l'arribada al Nepal, la xifra de víctimes mortals s'eleva a més de 1.200, una vintena a la Xina i més de 5.000 desapareguts.
23: Els equips d'emergència han rescatat més d'11.000 persones al Nepal, on continuen les tasques amb més de 21.000 efectius desplegats.
1: 5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

Segur que vos sona aquesta veu, és la vocalista de Reina, Carme Vives, que presenta divendres a la Fornal de Manacor el seu primer disc en solitari, Expressions Temporals.

0: El concert, que començarà a les 9:30, serà especial perquè l'acompanyaran damunt l'escenari dos amics músics, Janine Bonnin, de Nita, i Daniel Gómez, de Nita i de Saïm. Dóna així sortida a un grapat de temes propis que han anat guardant durant anys i que ara ja tenen forma física.
1: Formen part d'Expressions temporals, composicions fetes entre 2017 i el 2025. Moltes a l'habitació de Vives, amb una guitarra, ho explica als micròfons d'IV3 Ràdio.
2: I bé, la producció també és molt minimalista, molt crua. Quiere que me feia llanes fer-ho. És a dir, que mantenir una mica l'essència de que són cançons que jo toqueava tota sola en la guitarra dins la meva habitació i per això hi ha aquesta cruesa.
1: El disc ha estat autoeditat i està disponible en vinil, però també, com que és un artista conscient, l'ha penjat a plataformes alternatives. El concert a la Fornal serà una ocasió per escoltar en directe aquesta primera aventura. L'endemà, dia 5, el presentarà a Santa Coloma de Farners, a Catalunya.
0: I si sou dels que vos agraden les havaneres...

0: Si sou dels que vos agraden les havaneres, heu de saber que dia 18 i dia 19 de setembre tornen les tradicionals havaneres al Port de Sóller.
1: Serà la 14a trobada d'havaneres que enguany, al costat dels grups ja veterans, n'incorpora d'altres més joves per convidar el jovent a gaudir de dos dies de música marinera al costat de la mà. Des de Palma hi haurà un servei especial de tren i tramvia acompanyats dels xeremies de Sóller i les barques particulars també es podran acostar a la platja de Repic per sentir els concerts des de la mà. Miquel Nadal és el batle de Sóller.
2: Les havaneres són música, però també són convivència, records compartits i una manera molt nostra de viure i entendre la mà.
0: I més qüestions, perquè en aquesta hora ja ha començat el concert del piano de Ayou Jian en el marc del Festival Internacional de Música de Deià.

L'artista japonès presenta Leeds and Chopin Fest a Son Marroig en un espectacle que ha començat a les 7:30. Hayao Zhang és considerat un dels millors pianistes de la seva generació. El seu CD de Mozart amb l'Orquestra Simfònica de Heidelberg, sota la direcció de Thomas Fay, va ser seleccionat com la banda sonora oficial de la sèrie espanyola de Netflix La Casa de Papel i va rebre atenció a tot el món.

0: I s'ha obert el termini de presentació per al concurs de Pop Rock de Palma. Està obert fins dia 21 de setembre.
1: És una de les cites musicals més emblemàtiques del calendari cultural de Palma. Els artistes tenen 3 setmanes per presentar les seves propostes a través del portal de Palma Cultura. Un jurat professional seleccionarà 16 semifinalistes que actuaran en directe durant tot el mes d'octubre. El certamen culminarà amb un gran concert al novembre amb els 5 semifinalistes que competiran per actuar a les festes de Sant Sebastià, a més dels premis en metàl·lic. De moment, escoltam UR Band, guanyadors del concurs de l'edició del 2025.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimecres, dia 2 de setembre, en què en aquesta hora hi ha convocades concentració davant diversos ajuntaments de les Balears d'arreu de l'Estat en suport a Ceuta. El de Palma és un dels que s'ha sumat a la convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. A la plaça de Cort hi ha la nostra companya Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, bon vespre. Quina és la imatge en aquests moments?
1: Bon vespre. Ara mateix la plaça de Cort està plena a vessar. Directament no hi cap ni una agulla. Als voltants de la plaça hi ha gent en els diferents carrers que fa una mica de saca en aquesta plaça. Moltes banderes d'Espanya, alguna de Ceuta, però, com us deien, sobretot banderes grogues i vermelles, el símbol d'Espanya. I és que constantment estan cridant Espanya unida no serà vençuda, Ceuta és Espanya, tots en Ceuta, i molts insults també al president del govern, Pedro Sánchez. Aquí, per cert, sí que ja hi ha pràcticament tota la cúpula del govern illenc, diferents consellers, com el portaveu i responsable de Hisenda, Toni Costa, el d'Educació, la vicepresidenta de Presidència, tots encapçalats per la presidenta Marga Proens, que acaba de dir als micròfons divetres que celebra que tots els municipis de les illes estiguin pràcticament presents aquí o en els diferents municipis, tot i que lamenta que no ho fan els socialistes perquè, diu, estan plegats en els desitjos de la Moncloa.
2: Perquè, a diferència d'altres comunitats autònomes, el Partit Socialista, aquí una vegada més, ha tornat a triar ser fidel en Pedro Sánchez i no ser fidel en els ciutadans de Ceuta i en el conjunt dels espanyols. I jo crec que avui som aquí amb un exercici per posar-nos a la pell dels ciutadans de Ceuta. Avui som aquí i entenem aquests ciutadans de Ceuta que estan tancats a dins casa seva des de fa un mes.
1: Ara mateix sentim l'himne d'Espanya que comença aquesta concentració aquí a la plaça de Cort.
0: Gràcies, Maria Eugènia. També alguns municipis de Menorca s'han sumat a la convocatòria. És el cas de Lleó. Anem fins allà, connectam amb la nostra companya Cristina Tomàs. Cristina, bon vespre. Ja hi ha gent concentrada a aquesta hora?
3: Bon vespre, Lleor. La concentració acaba de començar i encara continua arribant gent davant l'Ajuntament. En aquests moments, més d'un centenar de persones ja s'hi han reunit en suport al poble de Ceuta. D'aquí uns minuts es llegirà el manifest que està previst que es faci una vegada finalitzi la concentració. A Lleor és un dels 5 municipis que han convocat aquests actes de suport. També s'hi han sumat Es Castell, Es Migjorn, Ferreries i Es Mercadal. Tots són municipis governats pel Partit Popular, excepte Sant Lluís, que no s'hi suma perquè aquest dia es celebra les festes patronals. Mou i Ciutadella no han secundat la convocatòria. Sentim José Luis Benajam, batlle de Lleor, i Cristóbal Marquès, senador del PP per Menorca.
4: Per posar de relleu que és greu el que està passant i que han de ser tots sensibles en la situació, en les circumstàncies, en tot allò que s'està vivint a Ceuta en aquest moment.
5: Sobretot per dir que Menorca està amb el poble de Ceuta, ja que potser en la pell del que estan visquent.
0: Tot això quan el director de la policia ha negat que l'informe integrat a l'Audiència Nacional impliqui el Marroc en l'entrada massiva a la ciutat autònoma. Per cert, que demà a les 9 del matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Congrés. I a la plaça del Born de Ciutadella s'haurà de tornar a obrir el trànsit. Els jutjats han tombat tots els recursos de l'Ajuntament per mantenir aquest espai únic per a vianants.
6: D'aquesta manera s'haurà d'aplicar la reobertura als vehicles, que és la mesura cautelar que va dictar la jutgessa fins que discernís qui té la raó en la denúncia presentada pels empresaris de la zona. Avisen que si el consistori no acata la mesura cautelar, sol·licitaran multes coercitives.
0: I decretat presó per al conductor de l'accident de Porto Cristo a Manacor, que va deixar una jove morta.
6: La magistrada ha pres la decisió després que el detingut passés a disposició judicial, s'enfronta a càrrecs pels delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària.
0: 8 i 4 minuts, la informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa, entre avui i demà.
7: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

La capital és el centre de tot. Hi ha capitals que s'erigeixen la capital del món lliure i d'altres que fan bandera de la llibertat. Ja no estan de moda els pecats capitals, malgrat que la supèrbia, l'enveja o la gola no són coses del passat. Avui parlarem de tot això i, com sempre ho farem, trepitjant vorera. Que vos ven al cap si vos deim la paraula capital?

0: feina, Marc, com estàs?
1: Molt bé, estic molt bé.
0: Molt bé, tu ets encarregada de demanar.
1: Sí, sí, jo soc l'encarregada de demanar i també he escollit la música aquesta que sona ara d'entrada, que menciona la capital de l'amor, París. Uh-huh. I és que l'amor hauria de ser un tema capital en la vida de totes les persones. Avui, quan han sortit a demanar sobre aquesta paraula, n'hi ha que han estat ben d'acord.
2: Primer de tot, la gent que m'envolta, la meva família i els meus amics, i les meves aficions també, perquè sóc una persona que m'agrada fer moltes coses i no avorrir-me, i m'agrada tenir coses, és a dir, fer coses que m'agrada molt fer, esports que m'agrada practicar, instruments que m'agrada tocar.
1: I no va de bromes en xerrar d'instruments, escoltau tots aquests que ella toca.
2: El violoncel, xeremia i fabiol i tamborí.
1: Més persones amb qui han xerrat han volgut també destacar com a capital la gent que els envolta. Escoltau quin comentari més interessant.
3: Pues que la companyonia, pues que sí, és l'entorn, és una cosa capital. Pot ser una cosa que també no és tan comú, que jo trobo que és capital, són les estones de tranquil·litat diàries. Jo valoro molt tenir cada dia mitja horeta de pintura, com a mínim, una horeta d'estar tranquil, pot ser fins i tot tot sol i tenir un moment per llegir, per cuinar, per estar relaxat, perquè això crec que me dona, no sé, l'energia necessària per després fer altres coses que també poden ser importants.
1: I tornant en aquesta cançó titulada París, ens acostam cap a unes capitals geogràfiques més properes a nosaltres. Hem demanat a un menorquí, que ara viu a Palma, també capital de Mallorca, si troba que Ferreries, que és el seu lloc d'origen, hauria de ser capital de Menorca.
4: Capital en quant a festa, bulla i bona gent, 100%, segur. En relació a capital de logística i gestió, ho deixam per molt que allà s'entenen millor d'aquestes coses. Sempre.

0: I ara que hem xerrat sobre capitals com a patrimoni important per les persones i també sobre ciutats, mos toca escoltar un tipògraf que ha explicat què és una lletra capital.
1: La lletra capital era la lletra que es feia a l'imperi romà, que era aquesta capital majúscula. I la lletra capital, la capital romana, era una lletra que s'utilitzava única i exclusivament per fer certa exhibició, entre cometes, vanitosa. I era una lletra que s'utilitzava única i exclusivament per fer aquesta manifestació exuberant de certes victòries. Té un punt vanitós i d'arrogància, però és una lletra bellíssima en quant a arquitectura i proporció. Això és la capital.

0: Hem anat, eh? Quan se te va anar tu ballar Twist.
1: Uep, com anam, com anam.
0: Benvingut entre avui i demà. Què tal aquesta música de per fer s'estem en mascles?
1: Estic tentat, però... com més endavant vos contaré, tinc l'esquena un poc descalabrada,
0: sí.
1: I si ara me remen molt, no sé si serà.
0: Bé, i de poc a poc, i bona lletra, que diu...

0: Bueno, la posant de fons a musiqueta mos acompanya avui en Pep Nata, que és moltes coses. És professor de química, mestre destilador, mestre vermuter, president de l'Associació d'Escriptors i Periodistes Gastronòmics de les Illes Balears i responsable de qualitat i destil·lació de túnel. Deixa'm agafar la paraula ara que Naina Marc mos feia aquesta presentació de diferents excepcions de la paraula capital. Xerrant d'allò important,
1: sí,
0: que és capital, per fer una bona mescla, Pep.
1: Bé, primer de tot, tu has parlat dels pecats capitals. I la gola és capital, per fer la mescla perfecta. Què és capital? Hi ha dos punts. Diran, aquest tio sembla gallego, no? De Galícia, que sempre...
0: Sí, no sé si va no venen.
1: Sí. Si és per jo, si es plata és per jo, cerc equilibri.
0: Sí.
1: Però també hem de pensar que a determinades persones se'ls agrada que destaqui una cosa.
0: Mm-hmm.
1: Si mon anam en el món d'esbí, ara tothom vol els monovarietals. Perquè en una mescla, en un copall, no ha de ser monovarietal, si no, no és bo. O jo vull, no vull que ressalti unes herbes serba sana. O en aquest plat, si no hi ha moraduix en aquesta pizza, si no hi ha moraduix, aleshores hem de respectar que hi ha persones que volen que ressalti un o determinats ingredients, espècies, o altres que cercam un equilibri, com per exemple Casamis, que ja en parlarem.
0: Uh-huh, molt bé. Tu que ets més d'herbes o de vermut?
1: Bona pregunta. Són cosins germans, dels dos.
0: Perquè la base és la mateixa, les mescles són diferents. Què les diferencia?
1: La gran diferència és que el vermut està fet amb una base vínica,
0: sí.
1: És a dir, la normativa mos obliga que com a mínim 75% de la beguda siga vi, mentre que les herbes no. Les herbes és un anissat,
0: sí.
1: Aleshores, que l'anís també és una planta,
0: sí,
1: al tanto.
0: Sí. Herbes dolces, sé que són mesclades.
1: Quan era més jove dolces, però... quan te vas tornar amb ell, es paladar va canviant, te'n vas a ser mesclades i acabarem amb les seques.
0: I escolta, com se creix millor vermut semidolç del món, segons el World Vermouth Awards, aquests premis, i que dus a...
1: És molt senzill. Aplicar sentit comú. Fer el que demana la gent. Aquest vermut varen tardar 2 anys. 2 anys de proves. Vam aplicar el mètode científic a Sacharró, van anar fent proves i amb en Jaume, el propietari i la gran ment d'aquest vermut, el duien els seus clients. Mentre estava això que trobau? A gent jove, a gent no tan jove, homes, dones...
0: Diferents paledars, no?
1: Diferents. I va treure tot un conjunt de resultats que després van sometre, diguem, no una estadística pura i dura, sinó a sentit comú. Escolta, és massa dolç. La gent el vol un poc més sec. Bé, tornem a preparar mostres. Pa davant. És que ara el cítric és massa fort. El baixarem o el pujarem. Aleshores van tardar 2 anys fins que la gent va dir aquest m'agrada. Perquè ni en Jaume ni a jo mos agradava aquell. Ens agradava un altre. Però vàrem escoltar el que volia la gent.
0: I també s'ha de ser molt generós i molt professional per fer això.
1: Bé, és a dir, jo sóc un entusiasta i jo me tiro de cap en totes aquestes coses.
0: Sí, sí.
1: I va ser realment això, fer el que la gent va voler. Aleshores dic, això és el que demana la gent, això és el que tothom ha agradat. I d'endavant ses atxes.
0: I va agradar, ja ho crec, vareu venir en sa medalla dins sa butxaca, baixes braç. Jo no sé si demanar-te que poden preparar per sopar, perquè aquí demà xerrant de beure, però aquesta secció se diu a sopar d'avui i està per de demà. I si idea, ara que són les 8 i 15 minuts, per si mos escolten en directe, és anar donant idees per sopar, que ja saps que és una hora com a molt crítica
1: segula,
0: aquesta.
1: Segula, tornem a parlar pecat capital, un dels 7 pecats capitals. Mira... Vos he parlat que tens es que no un pot descalabrada.
0: Mm.
1: Per què? Perquè des de que m'he ficat molt en sèrio en el tema gastronòmic, he volgut començar des principi. Aleshores, els meus sogres tenen un petit terreny a Sineu i dic, jo he de sembrar les meves tomatigueres, els meus pebrers. Prevés. Hi ha gent que diu pebre o preva.
0: Mm.
1: Això és tal vegada un altre programa podríem parlar o discutir. I altres coses. Aleshores, un trampó. Amb aquesta calor... els grans companys del temps, d'IV3, em diuen, vendrà calor, serà la calor d'agost. I dic, un trampó fresquet. Per tant, què estic preparant per avui? Un trampó un poc adornat, perquè la gastronomia ha d'evolucionar. Com que també he sembrat oberginieres, he agafat oberginis, i les parts damunt per la planxa, pim-pim-pim, ja... com a torredetes, pues, les poses per allà damunt.
0: I les poses en estrampó, també?
1: En estrampó,
0: també.
1: Ah, sí, un poc, un toc personal. Jo vaig experimentant. No sols els gran cuiners Michelin que surten per i vetres, també. Bé, experimenten, tots experimentant.
0: T'anava a dir, tothom experimenta, en
1: exacte.
0: El fons.
1: Exacte. Han d'experimentar.
0: Segurament la reposteria és allò que manco demana experimentar perquè has de mesurar molt bé, però la cuina de xup-xup...
1: I les mesures també, la cuina no vol mesures... Tu agafes la recepta ara de la màquina, aquesta màquina que es diu Thermomix, o... No, no, tu te'n vas a la pradina. I això com ho fas? Un grapat d'això. Un grapat d'allò. Mitja tassa de... I clar, quan t'has d'apuntar, dius, però això quant de grams són? Quant de mil·lilitres són? Jo que sóc científic, tot me ve de nou, és un nou llenguatge. Uh-huh. Estic com... No, l'escola oficial d'idiomes no hi és, aquell llenguatge, però l'estem aprenent.
0: Saps qui vendrà demà?
1: No.
0: I de la predina d'en Juny Cortés vendrà.
1: Estira.
0: Ah, perquè aquí no només ha de venir grans cuiners que van començar amb Miquel ell... Calent, que està... contentíssims d'haver començat el primer programa amb ell, però han dit aquí la gent que cuina, les predines també han de venir.
1: Segur que ell és una gran cuinera.
0: Ah, que sí?
1: Aquest gran cuiner, no sé, n'hi ha que ho diuen i n'hi ha que no ho diuen, molts d'ells estan utilitzant receptes de la seva padrina.
0: De sa mare, de ses predines, i s'han de visibilitzar.
1: Sí.
0: I demà tindrem una predina.
1: Fantàstic.
0: Xerrant d'en Juny. En Juny té una pregunta per tu.
2: Sí, exacte. És que bé, bon vespre, Pep. Hola. Un dels nostres oients ens ha enviat una pregunta, un dubte culinari, que recordàvem a tots els nostres oients que poden enviar al WhatsApp del programa, el número 646-93-41-01, i ara anem a escoltar-lo.
3: Quan cuinem un pebre bo, quan convé utilitzar-lo amb bolletes i quan convé molir-lo?
2: És a dir, pebre bo, amb olla o molt?
1: Uep! La contestació també és complexa. Depende de què depende, no? Aleshores, es prova bo aquella bolleta, està, diguem que, el potencial aromàtic d'aquesta espècie està a l'interior, allò és com una membrana, com una càpsula que el té concentrat allà de dins. Si vols alliberar, això és com obrir... Bé, vosaltres sou molt joves, no sé si coneixeu la caja de Pandora. O...
2: Clar que sí.
1: Val? Beníssim, ja me dones una alegria.
2: Soc no jove, està... però soc d'humanitat. No? Tot
1: el món no està perdut, m'has donat una gran alegria, el món no està perdut. Idò, si tu vols conservar, l'has de tenir en gra. Si tu vols molta d'intensitat ràpida, ja, aleshores l'has de moldre. Per tant... Si tu has de fer un plat que necessita molta intensitat aromàtica, l'has de moldre. Si, pel contrari, t'interessa que allò vagi alliberant a poc, més ben bolletes. També hi ha la textura que el mastega, es fa aquell crec-crec. Ara pensa en la porcella, també, aquell crec-crec. Ui, però no parlàvem d'això, parlàvem de prova. Que també n'hi pot posar, si vols, no està prohibit.
2: Sí, clar.
1: No està prohibit. Aleshores, estem un poc en funció de si una persona, una, vol... molta d'intensitat, ràpida, ja, aleshores un molinet i ben capolat, o, si no, en tranquil·litat, que allò vagi mullant, aleshores amb bolleta.
2: Genial, Ida, moltes gràcies. Crec que aquest oient tindrà que haurà de pensar també una mica. Perquè
1: sí, hem de rompre els estereotips, ja. És a dir, hem d'esqueixar aquestes receptes. No, això ha de ser així perquè ho diu la recepta. És que a mi m'agrada més que ho vent. Aleshores, mira, jo ploraré molt, o... Mira, és que jo després tenc problemes digestius, no vull tan covent, i doncs no el capolis. Vull dir, mos hem d'adaptar, hem d'innovar.
2: Uh-huh. I recordam que ens podeu enviar un WhatsApp o un àudio de veu al mòbil del programa, al 646-93-45-01, o escriure també al nostre correu electrònic entreavuiedemà@ip3radio.com.

0: En Pep Nata mos acompanya avui en aquesta secció que hem estrenat aquesta nova temporada i que hem batiat com a el sopar d'avui i el tàper de demà. En Pep Nata, que és professor de química, que és responsable de qualitat i destil·lació de túnel, que és mestre destil·lador, que és president de l'Associació d'Escriptors i Periodistes Gastronòmics de Balears. Saps què passa? Ets un tio inquiet, això és el que passa.
1: Encara que estem a un horari...
0: No,
1: jo crec que no és una paraulota, sinó
0: un cul inquiet. Ets un cul inquiet.
1: O una paraula malsonant.
0: No.
1: Sóc un cul inquiet.
0: Necessitam, és cul. Necessitam. Ets un cul inquiet, molt bé. I mos has preparat un tramponat.
1: Sí.
0: A més, amb segell i nata, amb aubergine
1: sí.
0: i torrada.
1: Sí.
0: Però hem de fer un tàper per demà. Que m'ho n'aduïm. No me diguis el trampó, m'has de desenvolupar un poquet.
1: Mira, jo sóc un entusiasta i estic dubtant, per tant... Ciurons trempats, sóc un gran entusiasta de ciurons, i ciurons trempats, brutal, i també un poc més de jove verd, allò allà, d'escàndol i un ai fet a trossets, amb el trampó, o arròs blanc. M'apareix que demà agafaré arròs blanc. Malgrat m'agrada més els ciurons, debut a que demà sortiré de sa feina, de menjar aviat, perquè me n'he d'anar a l'estomatiguera a saber com van. M'estim més... un arròs blanc que no uns ciurons que són un poc més contundents per la digestió. Aleshores, agafaré arròs blanc, sí, posaré aquell llet capolat, tot mesclat amb el trompó, el reforçaré amb oli d'oliva, també faig oli, he sembrat oliveres, però encara no produeixen, un cosí meu sí, els té, i anem a cuir oliva i després feim oli. Per tant, autòctons total.
0: Que bo, eh? I quina diferència hi ha entre una tomàtiga de temporada, recent agafada? Han passat moltes sabses, les teves tomàtigues?
1: No, perquè tenim un petit safareig, he posat es gotes. Jo, el dia fet d'haver estudiat química, hi ha una branca que és enginyeria química, enginyeria, tuberies, aleshores he posat gotejos, he posat el rellotge... i no hem de tu dar l'aigua, però bueno, si tenim aigua i serveix per...
0: Sí, sí, clar.
1: Posar en su justa medida, que diuen aleshores les tomàtiques. Així tot, la calor me n'ha cruiat moltes. Enguany ha estat complicat.
0: Sí, sí. Ja tenim idò. Escoltau, trampó amb aubergine i torrada per sopar, tot allò que no vos heu menjat, feis un poquet d'arròs bullit per demà, arròs blanc, ho mescleu tot, un poquet d'oli verge bo...
1: Sí.
0: I
1: el iogurt, una llet teat, també.
0: Exacte, i ja tenim el dinar de demà.
1: Sí.
0: Sa, nutritiu?
1: Sa, nutritiu. A lo de sa podríem parlar molt, perquè a vegades aquí al mitjà de comunicació a vegades tenim la culpa d'informar, de mal informar, perquè a vegades l'oient no té tota aquella cultura científica que toca i interpreta les coses un poc desbaratades. Nutritiu, home... tens fibra, tens sal minerals, tens vitamines, tens els greixos que ara diuen saludables, l'àcido oleico de sodi, tot això, per tant, fantàstic.
0: Ho tenim tot. I la cuina és pura química, tu has de disfrutar de la teva
1: química.
0: Feina.
1: Tot és química. Supos, imagino que tots els tècnics que m'escolten, tècnics i tècniques que mos escolten, coneixen, per exemple, la Fundació Alicia. Fundació Alicia... No és de nom Alicia, és Alimentació i Ciència, creada per en Ferran Adrià. Jo sóc un gran seguidor, sóc amic de seu director, que també és periodista, i és bàrbar. Fan uns estudis de, ara han tret la cuina medicinal, és a dir, com ajudar en els malalts, per exemple, de càncer, a alimentar-se, o problemes de disfàgia, o ben que dir, això és bàrbar. Després hi ha el Basque Culinary Center, que també... allò ja és més acadèmic, fins i tot han tret graus universitaris enfocats a la gastronomia i a la cuina.
0: Escolta, que prefereixes una bona reacció de mai llarg o una bona emulsió, Pep Nata?
1: Gran pregunta. Jo he de dir emulsió. I t'he de dir emulsió perquè jo estic en aquest programa gràcies a les emulsions. Sí. Si tenim temps, vos ho compte.
0: Però molt breu, perquè ja me n'anam.
1: Ja m'ho anem.
0: Sí, sí, ha de ser breu.
1: Breu quant de minuts
0: són? No, breu han de ser 30 segons.
1: I doncs no puc.
0: No.
1: Mira, ho intentaré. Vinga, ho intent. Tot ve arrel de que, degut a unes circumstàncies, vaig ser convidat a Girona, a una fira de serratafia, un licor semblant a les herbes nostres. Me van convidar, jo ven allà, emocionat, ho patrocinava la de Can Roca, vaig en es... Bueno, ells tenen un local més gran, que ses... era, se va pegar foc, el Mas Marroc, de la de Can Roca, vaig allà. Hombre, que bé, Pep, que em content que estic, que tal, va... Diu, jo me sec allà darrere. Clar, me veu, tu què fas? Dic, hombre, me sec. Diu, no, no, si tu has de xerrar. Dic, com que jo he de xerrar? Dic, jo no he preparat res, tu m'ho vas dir, vine per veure la fira, i jo he vengut a veure la fira. Diu, no, no, sí, sí, sí, hi ha mitja hora que tu has de xerrar. Ai, Déu meu, ja què faig? I vaig agafar una botella de cassalla que duia, la vaig posar damunt la taula i vaig començar a mullar. I les herbes, pam, pam, i ara degustau això. I ara hi mesclarem aigua. I ara direm una paraulota, perquè veus que aquí hi ha com uns vidres, això és que ha cristal·litzat. I ara si ho remenau, s'entela. El que diuen la paloma, aquell anís amb aigua que s'entela. Això és una emulsió. Com la maionesa. Arrel d'això se va aixecar en Pitu Roca i va dir, Pep, estàs convidat a tots els congressos de la ratafia. Arrel d'aquí, cada 3 mesos, me van telefonar de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Escolta, que he vist la teva intervenció. Vull dir, ser professor del màster de destil·lació. És a dir, a partir d'aquella paraula que vaig dir, això és una emulsió, i tothom li va caure en gràcia, de sobte, diverses persones van conèixer en Pep Nata i això ha estat un efecte dominó.
0: I donai més preguntes, senyoria. És perfecta aquesta per acabar. T'anava a demanar si has arribat a fer miracles com mesclar sol i aigua, però crec que sí.
1: Se pot fer, se pot fer.
0: S'està segura. I de Pep Nata, mon anam amb el sopar a punt i està per preparar per demà. Moltíssimes gràcies.
1: Esteu convidats, esteu convidats.

0: I aquí tenim una altra gran capital, Madrid, també plena de contradiccions. Aina Marc.
1: Idò sí, és que tornem a repetir que capital és la paraula polisèmica d'avui i el Diccionari d'Estudis Catalans, ho diec, recull un bon aplec de definicions, entre les quals trobant com a principals que capital és una ciutat o una vila on resideix el govern, pot ser també la part dominant o vital de qualque cosa, però, a més de tot això, capital també pot ser una lletra. La lletra capital, que és la majúscula, o també pot ser un tipus de pena. L'acusació capital és quan queden condemnats a la pena de mort.
2: Principi.
1: I també capital pot arribar a ser un fons de riquesa acumulada.
2: Principi, quan parlem de capital, és alguna cosa que ens serveix per produir alguna altra cosa, un producte, un servei, no? Hi ha molts tipus de capital. Tenim capital que són màquines, per exemple, que són edificis, no? Això és, per exemple, el primer... Però llavors també tenim capital humà, és a dir, el que prenen les persones també serveix després per produir. Fins i tot el capital social es parla, no? Les xarxes, les relacions que tenim amb la gent, a la societat, també també té valor per produir. I un dels capitals és el capital financer, també. És a dir, per tant, els diners, a la mesura en què es poden convertir en algun tipus d'actius a invertir per produir, també poden ser, però el capital és més ampli.
1: I passant de capital financer a un altre tipus de capital. Araceli Bosch, Jun Cortés i Toni Cardell.
0: I Aina Marc.
1: Som ara mateix el capital humà del programa que estàu escoltant entre avui i demà. I de tots els tipus de capital que hi pot haver, aquest és el que té un paper més fonamental, i no ho dic jo, ho diu l'economista Aleix Calveres.
2: El paper del capital humà és fonamental en moltes empreses i és veritat que a vegades veiem que fan fora gent, però també moltes empreses que contracten i que busquen bons treballadors, treballadors formats, etc.
1: Però el capital humà no és l'únic en el que les empreses influeixen. Calveres mos explica una mica sobre les funcions que estan incorporant ara aquestes empreses per tenir altres objectius més enllà dels beneficis econòmics.
2: Doncs Blue Sky, pel que tinc entès, que ho he mirat, és una empresa d'aquesta mena, és una empresa que sí que té propietaris, que sí que vol guanyar diners, però no només, té un objectiu més ampli que no només guanyar diners.
0: Vale.
2: Per tant, estan apareguent noves formes d'empresa, de moment minoritàries, però és una mica, intenten, apareixen per intentar, com a manera de respondre a aquesta tensió, a aquesta realitat, que tenim un seguit de problemes avui en dia a la societat, que les empreses ens donen moltes coses positives. Les empreses ens donen menjar, innoven i donen medicaments, etc. Per tant, l'activitat empresarial té moltes coses positives, però també en genera de negatives. I es tracta d'intentar veure com combinar les dues maneres, intentar aconseguir que les empreses ens donin molt més de lo positiu i menys de lo negatiu, per exemple, a l'hora de contaminar.
1: I esperant que entre les definicions d'UDIEC sobre capital i les explicacions de l'economista Aleix Calveres tinguem ara base abastament per seguir xerrant del tema amb total coneixement.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
2: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a Segunda Divisió.
1: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs, ho pot dir.
1: David Gui, bon dia.
5: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
1: Company Fuster, bon dia.
6: S'ha de fer feina. Sí.
2: Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
7: Oh, sorpresa!
2: Un temple. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
8: Ja som aquí, ja hem arribat!
9: Com d'això, com esteu?
2: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.

0: I quan són les 8 i a punt de 35 minuts sona Es Mahón, o Es Mahón, interpretat per la banda Nura, perquè no hi ha dubte que Mahó és la capital de Menorca, però no sempre va ser així. I la història del canvi de titularitat de capitals entre Mahó i Ciutadella ens pot ajudar també a entendre per què un lloc esdevé un moment donat capital i després pot deixar de ser-ho. Marc Pellicer, arxiver de l'Ajuntament de Ciutadella, escriptor, historiador, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Molt bé, contents de tornar-te a sentir en directe ara en aquesta nova temporada. Escolta, Marc, primer va ser Ciutadella, la capital de Silla, això també ho hem de recordar. Des de quan, en quin moment?
1: A veure, la importància de Ciutadella com a capital de Menorca ja comença a ser patent a finals de l'antiguitat tardana, quan les altres ciutats, Sanicera i Mago, desapareixen per fams, guerres, i queda només Ciutadella. Però quan te la documentem com a capital, ja és a partir de la irrupció dels musulmans a Menorca, a partir del 903. Quan esdevé la Medina Minorca, la ciutat de Menorca.
0: Sí.
1: I és la capital política i administrativa de Silla.
0: Molt bé. I així va ser fins l'any 1700?
1: A més, a veure, quan els cristians entren a Menorca el 1287, el 1301 afirmen la Carta de Franqueses, en la qual, de facto, estableixen com a capital Ciutadella. De fet, l'escut de Menorca és l'escut de Ciutadella, perquè esdevé com a municipi únic i hi ha la Universitat General i Particular de Ciutadella. Davant la catedral, ben just davant la catedral, antigament la plaça catedral de Ciutadella era un carrer, no és una plaça. Allà hi havia la seu de la universitat. I la seva importància com a capital continua fins que els turcs destrueixen Ciutadella, el 1558. I és a partir d'aquell moment quan Mahó comença a guaitar el cap com a possible candidata, tot i que Ciutadella encara era important.
0: Ja.
1: El canvi fort ve amb els britànics en el segle XVIII.
0: Aquí,
1: que és quan hi ha polèmica.
0: Val, 1722, aquesta seria la data.
1: Sí, a veure, els britànics donaven molta importància en el port de Mahó. De fet, és per això que el 1713 demanen Menorca com a moneda de canvi per retirar-se de la guerra de successió espanyola. I quan són aquí com a capital, què es troben? Que la capital, Ciutadella, hi ha tota la noblesa i tot el clero que són molt pro-espanyols.
0: Ja.
1: I els hi donen molt de problemes per governar. I és quan, el 1722, donades les complicacions que donen els ciutadellencs i que Mahó té un port molt important i la fortalesa de Sant Felip, que és molt poderosa, decideixen llevar els tribunals de la cúria de Ciutadella i en Richard Kane s'estableix a viure en el castell de Sant Felip. De fet, no deixa de ser capital, no Ciutadella. Bueno, de fet sí, però de dret no.
0: Ja.
1: Perquè m'entenguis, no deixa de ser capital, però el governador no és de Ciutadella. I aquí és conflicte Ciutadella-Mo, on és la capital.
0: Val, i això se va arribar... S'arriba a solucionar aquesta resposta, aquesta pregunta?
1: No. Tenim a la cúria ple de judicis de veràs entre ciutadellencs i maonesos per establir qui és la capital. Perquè quan el 1722 en Richard Kane se'n va, Ciutadella i Mahó, tots dos són iguals, tenen 5.000 habitants cada un. El problema és que Mahó comença a créixer i Ciutadella es queda com estancada. Conflictes grossos. Se'n va donar un de molt important l'any 1788. 1788 es va morir el rei Carles III d'Espanya. I quan es moria un rei, les capitals de regne alçaven l'estandard reial. Resulta que aquí a Menorca se'n van alçar dos, una Ciutadella i l'altra Mahó.
0: Sí.
1: I clar, ja te pots imaginar queixes d'uns contra els altres, baralles i bordell d'aquest.
0: Ja.
1: I això, conflictes d'aquest tipus, han deixat fins i tot empremta en forma de monuments.
0: A veure...
1: Per exemple, l'any 1858, Mahó insistia tant en la capitalitat que fins i tot ja volien que la catedral s'establigués a Mahó.
0: Ja.
1: I els ciutadans, com a demostració de força, van construir l'obelisc de la plaça d'Esborn.
0: Ah.
1: Vull dir, tota vegada té un significat polític i aquí, en aquest cas, és un exemple.
0: Ja, ja. I Ciutadella sí se va quedar a la seu del bisbat, però no?
1: Sí, sí, sí, sempre ha estat la capital eclesiàstica. Sí, sí. I, de fet, encara que Mahó diguessin que ells eren capital, la noblesa sempre va estar establerta a Ciutadella. O sigui, els poders fàctics,
0: ja,
1: sempre, o la demostració de força sempre era Ciutadella, però és governador, Mahó.
0: Ja, ja, ja. I tenim la capital a Mahó i hem de recordar també tot això, que som illes diferents, però que som uniprovincials, amb la capital a Palma. Des de quan és així? I sobretot, ja que parlem de Ciutadella i de Mahó, que diries que ha suposat per Menorca això?
1: A veure, Menorca, des del 1301, té un estatut diferenciat de Mallorca. Tot i que pertanyaven al mateix regne, el regne de Mallorca, eren com una federació. Cada illa s'autogovernava. Eivissa per una part, Menorca per l'altra i Mallorca per l'altra, a través de les universitats.
0: Sí.
1: Què va passar? Que el 1830, la nova Constitució liberal estableix la província de les Illes Balears, amb Palma de Mallorca com a capital de província. Això, de fet, què va suposar? La desaparició de les universitats com a entitats de poder de cada illa i el naixement dels ajuntaments constitucionals.
0: Vale.
1: En poques paraules, van néixer els ajuntaments, però Menorca va perdre paper polític respecte a Mallorca.
0: Vale.
1: I això va caure aquí com a...
0: Com un tir.
1: Com a pólvora, com un tir.
0: Clar, i quan mos demanem, perquè hi ha aquesta rivalitat, encara que sigui aquest pic amistós entre Menorca, perdona, dins Menorca, entre Ciutadella i Mahó, o entre mallorquins i menorquins, també hem de mirar cap enrere, no, Marc? Hem de mirar d'on venim.
1: Sempre, sempre. De fet, Ciutadella i Mahó estaran enfrontats sempre. De fet, ara s'adona la casuística que la població més gran de Menorca ara torna a la Ciutadella. I clar, quan en democràcia van establir que el Consell Insular estaria a Mahó, era per motius demogràfics, econòmics, però resulta que ara Ciutadella torna a ser la més poblada i és la seu principal del turisme a Menorca, perquè tenim la meitat de les platges de Ciutadella. I ja hi som. Tornes d'armada.
0: Estàs obrint un meló, Marc Pellicer, eh?
1: Sí, a més, ara, amb el port que vam fer, es dic, de Son Blanc, tots els barcos tornen a venir a Ciutadella.
0: Ja ho teniu
1: I ja
0: tot.
1: Està.
0: Ja ho teniu tot.
1: Un bon meló, ja, aquí.
0: Un bon meló. I com veus, jo no he fet cap exercici de contrapès. Vull deixar xerrant amb Marc Pellicer i encara que sabem que la capital és la que és, però també teníem ganes de veure d'on venia en Marc i de deixar aquesta porta oberta. Escolta, quin plaer tenir-te i escoltar-te en directe i que te puguin sentir tots els oients d'entre avui i demà a Divetres Ràdio. Tornem a xerrar un altre dia, val?
1: Perfecte, quan vulguis.
0: Una abraçada. Adéu, adéu.
1: Salut, adéu.
2: Divetres Ràdio és cultura. Divetres Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: companys, començant temporada, què poden fer?
3: No sé, per exemple, fer-me jaure.
0: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets la moderna des d'aquí, la teenager.
3: No, jo no soc la moderna és ella.
5: En aquest cas, moderna, no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
0: Però què fan el tractament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
0: Però ho fan els joves o no tan joves?
5: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Au, ja podem pujar en estren i ho farem amb el millor acompanyant possible. Miquel Àngel Riera, president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears. Benvingut, com estàs?
1: Superbé i supercontent de començar aquest trajecte ferroviari.
0: Molt bé, jo que li havia dit a en Miquel Àngel, 20:40 començarem i m'ha dit tot d'una. Ja ha passat estren, eh? Estren segurament és des mitjà de transport i de comunicació més puntual que hi ha, no?
1: Sí, ho és i ho ha de ser. És a dir, estren és fonamental actualment un servei a la ciutadania. Si com fa 100 anys ve una altra història, avui a la illa de Mallorca és per moure persones, eh? Sobretot residents, sí, treballadors i tot això. I clar, les puntualitats en la quantitat de trens que tenim, que no són gaire, és molt important.
0: Ja, i de nosaltres tenim moltes ganes d'anar-te a ser benvinguda en aquest programa entre avui i demà, en parlar moltes vegades, però ara tornem aquí sent directes de l'estudi d'Ivetres Ràdio. Miquel Àngel Riera és una enciclopèdia, segurament perquè estima el tren i estima tot aquest sector. És darrer tren en el que t'has pujat, quin ha estat?
1: Pues va ser l'altre dia, vaig anar amb uns amics a Inca i va anar superbé, anar i tornar, la veritat vam anar a berenar, perquè els jubilats de tant en tant anava a berenar i deia que fas tren a les 9 del matí, berenar i després tornar a les 12, encara que sigui un picaràs més, és molt agradable.
0: Molt bé, i pel programa d'avui t'he de dir que hem triat la paraula capital, cada dia escollim una paraula polisèmica, avui hem pensat en la paraula capital. T'he de començar demanant que és capital per tu, que és el més important per tu com a president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes.
1: Digues. Quan deien capital pensava en Palma. Jo no, jo penso en una altra cosa, en el que és el capital humà.
0: Sí.
1: El capital humà de la gent que fa just un any, 150 anys, que des del primer enginyer, com va ser un servistada, com la darrera persona que movia el guardagüies de quan passava el temps per Campos, tota aquesta gent que va viure el món del ferrocarril va ser el més important, el capital humà. I avui, òbviament, el capital humà, en les restriccions que tenim, són els maquinistes, la gent de taller, la gent que està donant servei a aquesta ciutadania. Que, o sigui, capital per nosaltres és capital humà.
0: És la gent, que bo. I que és capital per l'associació en el sentit de què és el més important. Per tant, quina és la vostra missió?
1: La nostra missió, tal com diuen ja uns estatuts que fa 36 anys que es van fer en contextos determinats, és explicar, informar, educar. Totes aquestes paraules tenen sentit si tenim darrere una història, un patrimoni, el que tenim, i el que tenim val la pena. I com és una cosa que cosa que val la pena, jo a una entrevista un dia vaig dir, per què estimam el tren? Perquè el tren enamora. El tren és una cosa que quan la veus, el ferrocarril, t'enganxa. Quan t'ha enganxat, ja no ho apoyes.

0: Crec que en Tomeu Penya mos donarà ara també jo, que ara m'he apuntat aquí la paraula vagó. En Tomeu Penya, que diu jo, en el primer tren, diu ell, que te venc a veure tot d'una ben puntual i ben aviat, que vaig. O sigui, que els trens enamoren. I tu quan t'enamores del tren, Miquel Àngel? En quin moment va allò, la fletxa de l'amor te va pegar?
1: De vegades ja passarà que tinc allà diversos cupidos. Hi ha cupido de menut, quan tornaves a l'estació de Palma i tenies que fer un trajecte en Bertà. Jo tinc la sort que mon pare va ser un pintor relativament conegut, que es parriera, sí. I clar, ell se tenia que moure, no va tenir mai cotxe, i anava a Bertà. Bertà era com 3 hores i pico. Clar, aquell tren, Soló, sobretot, era una locomotora de gasoil sacreusat, que hi ha una còpia... Bé, no hi ha còpia, sinó hi ha un exemplar a Euskadi, al Museu d'Euskadi, aquell olor d'aquell gasoil tan especial, ja t'enganxava, Però, sobretot, quan el tren te dona realitat, de veure que és una eina, és quan comences... Estudiar. Jo som diplomat en empresarial d'origen i, clar, història econòmica és una assignatura que per això té molta importància. I història econòmica, dones compte que el vapor va moure molt, sobretot quan se va aplicar el caballo de hierro. Yeah. És a dir, i això va permetre moure tota Europa, tota Amèrica, tot el món, i aquesta transformació econòmica, com després ha estat el millor la tecnologia de la informàtica, me va desprendre molt. I finalment, quan vaig comprar la primera jugueta, diríem, de tren, era el meu fill, en 3 anys, va comprar un trenet, i a partir d'aquí pues, ja també van agafar aquest aspecte lúdic, educatiu, que té un trenet que quasi tots els nens i nines han de tenir ho han tingut.
0: Ho han tingut, sí. I no sé perquè no ho he vist, però si ho he llegit, que també ets un gran apassionat de les maquetes de tren, no?
1: Sí, dins el que és el món dels amics del ferrocarril, tot el que té forma, realitat, imaginari, virtual, de tren t'enganxa. I, òbviament, les maquetes de ferrocarril és una base molt important perquè tant t'agraden a un nen de 5-6 anys com una persona que ja hagi repetit.
0: Yeah.
1: Perquè no només és la reconstrucció ideal o realista d'un territori determinat, amb un moviment d'un trens determinats, sinó també és el coneixement històric que te dona. Tu mai juntaràs una màquina, per dir un exemple, espanyola, amb uns cotxes de passatgers austriacs, perquè això no té sentit. Aleshores, com els trens estan divers, pues, van jugant d'una manera a l'altra. I tenim la sort que la nostra associació, un dels molts de punts forts que té, és el modelisme. I en altres tant, no només la gran maqueta que teníem a l'intermodal, i que ara l'estem reconstruint el nou local de l'associació a l'Espandín, que el convidam a tothom, pues te dona una realitat de veure la perfecció d'aquestes maquetes i la qualitat humana de les persones que fan la maqueta. La maqueta o se fa en col·lectiu o no se fa. Ningú fa una maqueta a casa seva. La gent o duen tres amics. És un treball conjunt on cadascú aporta el millor de cada persona per fer aquella realitat.
0: I molt intergeneracional, que això també ha de ser guapo de veure.
1: Sí, sí, sí. Nosaltres, és dir, avui fa 6 anys, i li dic, tenim un lot, Àngel, li han dit sempre Angelet, perquè aquest lot té 20 i pico d'anys, però va venir son pare en 4 anys, sí. I és un dels pilars, realment, d'aquesta entitat. Molt maco,
0: Àngel. I Àngel, salutacions entre avui i demà, de part de tot l'equip. Nosaltres, recordar també els oients que parlàvem amb Miquel Àngel Riera, que és el president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears, i que vendràs aquí cada 15 dies a parlar a trens. I veus que duim 10 minuts xerrant, però que això dona molt de joc, per molt de sentit. Si deies, una de les nostres missions i objectius és fer difusió, i ara aviat ja vos deveu estar preparant per la Setmana de la Mobilitat, no?
1: Sí, sí, la Setmana de la Mobilitat per nosaltres no vull dir que és el punt culminant, perquè qualsevol petit detall és culminant, però és una manera de poder mostrar en segons les possibilitats a lo llarg d'aquests 36 anys, perquè hi ha hagut anys, com diríem, de vaques gordes i de vaques flaques, és a dir, lo millor de nosaltres. És a dir, per tant, aquesta setmana de mobilitat, participant en el nostre trenet per col·locar els nins, diríem, menuts, de 5 pulgades, a l'entorn de centre modal, fem una jornada de portes obertes a la nou local d'Espont d'Inca, que traurem material de fora perquè se n'jugui, i també fem ja la 11a edició de la Volta a Mallorca en tren. Són les tres coses, és a dir, no és que sigui una gran cosa en guany, perquè hi ha hagut anys on teníem tot l'interior de l'intermodal i l'omplíem ben omplit, però en guany les disposicions, diríem, d'espais són les que són, i fem la volta, es derreacta, els dies sense cotxes, i ja té en guany, inaugurarem anar a l'Esparvit, que fins ara no hi havíem anat, perquè era una de les coses que no es quedaven pendents.
0: Mm-hmm. Que bo, és vera. I de anirem aprenent molt amb Miquel Àngel Riera. Podríem obrir un llibre, ara que tu xerraves del tren com a element de progrés i d'impuls econòmic. Crec que tens allà un llibre
1: que
0: ens podries recomanar.
1: Sí, és a dir, els llibres de muntrens de Mallorca no són immensos, però tenen molta qualitat. I nosaltres sempre hem de reconèixer que encara que en Pere Brunet va fer quan a la universitat el primer treball una mica científic damunt els ferrocarrils de Mallorca, a l'època que era una empresa privada fins que va ser privatitzada, va ser col·lectivitat al contrari.
0: Sí,
1: perdoneu. El gran llibre de tots els begutes que en Nicolau Canyelles va fer damunt la via del progrés. Ja el mateix nom del llibre ho posava, Ferrocarril Mallorca, la via del progrés. A on Nicolau, d'una manera exhaustiva, fins l'any 2000, que se va fer aquest llibre amb motiu de 125 anys del ferrocarril, pues, més de 500 pàgines, per nosaltres és un llibre on te posa els noms de les locomotores, tots els ponts que hi ha, tota la història de com se va fer cada línia, els picapedrers que van fer els ponts, és a dir, com eren els plànols de cada estació. És un llibre que, afortunadament, han passat 25 anys, està totalment en vigor, i és un llibre que està a les llibreries, diríem, no està a les llibreries de peu, que són les importants, i que aconsellam que encara no el tingui, és a dir, el compri, perquè és un preu molt raonable, i la informació, inclús fotogràfica que du, és espectacular.
0: La via del progrés, l'art de Mallorquina.
1: La llar de Mallorquina, sí. Va ser una mica, com diuen, el primer esborrany, en forma de llibre, la conselleria d'aquell moment de transports i d'habitatge, li van comanar al Nicolau i va entrar la llar de Mallorquina. Per què aquest nom de llar de Mallorquina? Perquè l'amplada de les vies d'estren és un tema per xerrar-ne també hores. Nosaltres hem fet conferències.
0: Aquesta llarda és com la llarda anglesa.
1: És la llarda anglesa perquè quan va arrencar el tren, va arrencar en les espitjades de Eusebi Estada i determinats, diríem, empresaris i cònsols d'Inglaterra, que varen dir, hombre, de bon endur material, pues, òbviament, la millor manera de dur, de bon coneixíem. I allà era la llarda anglesa. Per això aquesta llarda, li han dit llarda mallorquina, fins l'any 2000 que se va canviar. Però encara el tren de Solla, que no hem d'oblidar que també el tren de Solla es forma part del nostre tren, és important dir-ho, manté la llarda mallorquina.
0: Bueno, donau de la quantitat de coses que podrem xerrar, i tot el que no hem xerrat, Miquel Àngel Riera, per tant, me prenc nota de 1. El tren surt puntual, per tant, Araceli Bosch, aquí, puntuals, és hora que et toqui, perquè si no tindrem temps de xerrar de tot, i mos han quedat moltes coses, però apunta, perquè d'aquí 15 dies podríem xerrar de com arriba el tren a Mallorca, no? Podríem xerrar de Eusebi Estada, per exemple, no?
1: És important xerrar de Eusebi Estada.
0: I altres moltes coses, que això no s'acabarà...
1: No acabarà.
0: Tu no anem a mig programa, un programa sense... Miquel Àngel Riera, ja és que teva això. Fins aquí 15 dies.
1: Fins aquí 15 dies, ben puntuals. Que sempre hi són. Finestra.
2: estic mirant. Veig un gran bosc de pins gegants. El revisor em diu són alts per protegir a tots els malalts. Aquest gran llac es diu memòria i té una gota per història. Si mires bé veuràs gent cercant la sort del seu moment. Ara dormir que s'ha fet tard, tot el que tinc per jo m'ho guard. Demà serà un bon dia o no, jo de moment tinc la cançó. Quan arriba m'intentaré recordar lo bon o lo dolent, perquè es fot

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Continuen a aquesta hora les concentracions a diversos ajuntaments de les Illes i també d'arreu de l'Estat, amb suport a Ceuta. Plaça d'Acord de Palma és un dels punts on s'hi han aplegat milers de persones, 19.000 segons l'Ajuntament i 8.000 segons la Policia Nacional. Allà hi ha la nostra companya, Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, bon vespre. Ja ha acabat la concentració?
2: Bon vespre, oficialment sí, no ha arribat a la mitja hora d'acte, però una vegada fet els parlaments i haver posat els himnes de Ceuta i d'Espanya, un parell de centenars de persones han romangut aquí fins que han tocat just ara les 9. En aquests moments sí que ja hi ha manco d'un centenar de persones. Tot el temps que han estat aquí, però hi havia consignes i insults cap a Pedro Sánchez i més d'un també ficant el mateix sac a populars i socialistes. El moment culmen d'aquest acte està quan el batlle de Palma, Jaime Martínez, ha proclamat que Ceuta no està tota sola.
3: Ceuta no està sola. Los ceutíes no estan solos. Espanya està con Ceuta. Palma, Mallorca, Baleares estan con Ceuta. Cuando una parte de España sufre, toda España responde. Cuando una frontera de España está en riesgo, toda España debe estar detrás. Cuando se cuestiona Ceuta, se cuestiona España.
2: Just ara queda aquí una cinquantena de persones molt nostàlgiques d'altres temps, embatats a la Constitució i algun a la monarquia, més enllà dels ja tradicionals insults a Pedro Sánchez.
1: Moltes gràcies, Maria Eugènia, per aquesta informació. Unes concentracions que, com dèiem, s'han fet a diversos ajuntaments, també a Eivissa, on s'han concentrat unes 900 persones i a Maó unes 300, segons ha informat la Policia Nacional. I tot plegat quan el director de la policia nega que l'informe entregat a l'Audiència Nacional impliqui el Marroc en l'entrada massiva a la ciutat autònoma. Ho ha explicat el ministre responsable del Comandament Únic, Ángel Víctor Torres.
4: El director de la policía ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
1: Canviem ara de qüestió. A Menorca, a la plaça del Born de Ciutadella, s'haurà de tornar a obrir el trànsit. Els jutjats han tombat tots els recursos de l'Ajuntament per mantenir aquest espai únicament per a vianants. La reobertura als vehicles és la mesura cautelar que va dictar la jutgessa fins que discernís qui té la raó en la denúncia presentada pels empresaris, que avisen que si el consistori no acata la mesura cautelar, sol·licitaran multes coercitives. És l'advocat Víctor Carrera.
5: Hasta ahora el ayuntamiento ha interpuesto todos los recursos que ha tenido por conveniente al objeto de no ejecutar esa sentencia, pero ya le informa su señoría en este auto que contra el mismo no cabe recurso alguno.
1: Més temes. Continua el degoteig de professionals de Son Espases que denuncien assetjament laboral per part de la gerent de l'hospital, Cristina Granados. El darrer en alçar la veu ha estat l'excap de radiologia, Joan Palmer, qui assegura que es va sentir menyspreuat durant el seu darrer any al capdavant del servei. Una denúncia que se suma a la de l'exresponsable de comunicació de l'hospital. El director general de l'IB Salut, Javier Ureña, descarta, de moment, cessar la gerenta i n'ha defensat la seva professionalitat.
6: En este caso, ni a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ni a través de ProSpy habíamos recibido ningún aviso, ninguna denuncia ni ninguna reclamación de esta persona.
1: Hem arribat així a les 9 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí informatiu de les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula capital. Estem escoltant una gravació de camp realitzada fa 2 anys, a la Sèptima, una de les avingudes més transitades i populars de la ciutat de Bogotà, capital de Colòmbia. Colòmbia és un país molt estimat, al que hem anat regularment els darrers 6 anys. En aquesta gravació sentim a uns músics de carrer interpretant música tradicional de la zona del Pacífic. Sentim la tambora i la marimba, la Sèptima, un dels carrers centrals de la ciutat de Bogotà, capital de Colòmbia.

0: De capitals, continuarem parlant ara que hem sentit aquesta preciosa postal sonora que ha compartit en Chema González de Lozoyo des de Bogotà. Juny Cortés, de capitals, continuem parlant.
1: Bon vespre, Sally. Exactament, seguim xerrant de capitals i jo volia demanar-te quina ha estat la darrera capital, a part de Palma, la que està ara mateix, que has visitat.
0: I no puc dir ni món, ni... No, no.
1: No, volem algo més internacional.
0: Segurament si Londres.
1: Londres. I que vas anar a veure a Londres?
0: Ui, a Londres se pot veure tot.
1: Sí, sí, sí.
0: I se pot passejar i pots anar totes les vegades que vulguis.
1: Sí, jo, de fet, m'apareix que hi he anat 3 vegades. És el viatge que més he fet, a part del viatge de Madrid, la cançó que estem escoltant ara, allà on vaig estar estudiant aquests darrers 6 anys. I aquestes capitals són grans indrets per visitar, però també són grans fonts d'inspiració.

I així sona la capital alemana a Berlín, Sinfonia d'una ciutat, una pel·lícula muda que l'any que ve farà 100 anys. Wow. Aquesta cinta, que mostra la vida de la ciutat, ha creat escola a través del gènere cinematogràfic de les sinfonies de ciutat que varen tenir tanta pegada a principis del segle XX.

0: I una altra ciutat que va inspirar a molts d'artistes fou Praga, la capital de la República Txeca. Tu hi has estat, Araceli?
1: Aquesta la tenc pendent, veus? Perquè, a més, és preciosa.
0: Sí, sí, sí. Així l'explica el Manco, en Enric Pozo, a qui ja vàrem entrevistar en aquest programa, que és president de la cooperativa Corda i Poal. Anem a escoltar-lo.
2: Hombre, Praga és una ciutat, diríem, tranquil·la, amb una arquitectura preciosa, amb una gent que s'adapta fàcilment en el turisme, i fins ara, perquè ja fa un grapat d'anys, no hi havia molta gent. Ara també el turisme ha arribat a un estrens com per tot. Té amor i música.
1: Té amor i música.
2: Jo la definiria amb això. A més, té una bona cervesa, també, perquè la gastronomia també l'hem de gaudir.
0: Amor i música té aquesta capital, que també té una vida cultural riquíssima.
2: I sobretot aquesta aire de poder anar a un concert a qualsevol hora del dia. I a més, preus econòmics. Bé, és una mirada, diríem, d'una ciutat encisadora.

0: I de Praga anam ara cap a Delhi, ciutat de la qual també ens va xerrar en Enric.
1: Bé, i me vaig trobar primer una ciutat caòtica i a vegades també trista, perquè hi ha molta de gent, pensa que allà viuen a la capital, que és Delhi,

0: Perché è lo concetto di definire Delhi Nuova Delhi. Delhi è già la capitale e vivono 13 milioni di persone. E clar, això provoca che anche il veure, che la contaminazione è una cosa normale di cada dia. No?
1: La població de la capital índia arriba avui quasi als 17 milions d'habitants, una ciutat amb molta gent, molta història i, malauradament, molt de contrast.
0: Per exemple, la mesquita de Jamia Masjid, o per exemple un fuerte rojo, que seria com un castell, que té 6 quilòmetres de llarg, 30 metres d'altura, o sigui, una immensitat que segons el que tots els seus avantpassats han gaudit i sobretot han deixat com herència. Però clar, llavors se contrasta amb la pobresa. Això fa que tu allà agafis aquesta tristor, agafis aquesta melangia de veure que hi ha un cremull de gent que necessita ajuda i que l'estat no és capaç de canalitzar això.
1: I Delhi és una ciutat de moltes sensacions, explica Enric.
0: Sí, parlem de l'astronomia. Bé, la gastronomia de l'Índia sobretot està passada en moltes espècies. Sí. I llavors també tenen el tema de descobent, o sigui, la gent, jo soc ruquinava, jo les deia que a l'Índia hi ha com a 7 números de covent, de 0 en el 7, i el 0 és covent, seria el covent de Mallorca. Bé, home, a l'oci hi ha molta veritat, hi ha solo les espices, però sí, també hi ha solo de que...
2: Bé, desfems, m'imagini, de moltes coses.
0: Destens, aigües, o sigui, tancada. Destens, aigües tancades, animals que se passegen per el carrer, sí. no hi ha un clavegram adequat, o bé, i fan que, però bé, el que sí que és meravellós és anar a voltar per els mercats, que el mercat sí que aquí és l'autèntica de l'Índia.
1: I ja sabeu que aquí al programa en xerram molt de paraules, per això quan Enric descriu així el país de l'Índia fa que ens piqui molt la curiositat.
0: Un país que meravellós, i que sobretot val la pena anar-hi a disfrutar, perquè les paraules no, a vegades no són suficients.
2: Molt bé, Juny Cortés, ara no sé si anar a la Índia, quedar-me aquí, però jo crec que tenim l'obligació de seguir aquí en directe des de l'estudi d'IV3 Ràdio. I ja que som uns enamorats de la ràdio, ja que mos agrada la ràdio, què us pareix si xerrem un poquet de ràdio?

0: I si xerram de radio, en aquestes illes, vol dir que parlem d'en Pep Díaz. Com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Com va? Productor d'Ivetres Ràdio, una persona que passarà pels micròfons entre avui i demà per xerrar d'un tema que mos apassiona tots dos, que és la ràdio. Jo volia fer un programa amb en Pep i no sabia com fer-ho i, mira, podem començar així, parlant de ràdio.
1: Sí, la idea és explicar històries de ràdio, moments, anècdotes, com, per exemple, que aquesta secció que ara que fa molt de temps que en Araceli deia que duia dins el cap i que moltes vegades hem xerrat de ràdio i ens hem explicat batalletes propis i que, com molt bones idees d'aquesta emissora, aquesta col·laboració neix dins Sofis mentre dinàvem.
0: Tal qual, és així. Ho confessam. Feia temps que volia fer una secció similar a aquesta i el que volem és recollir vivències i històries per als oients d'entre avui i demà.
1: Una cosa que ha de quedar clara, això sí, des d'un principi, és que el manco per part meva. No voldria ser portador de la veritat absoluta. Els meus coneixements se basen en la meva memòria.
0: Que en tens
1: molta, eh? Sí, bé, però la memòria és el que és. Amb allò que he llegit, que he cercat, però que així tot, com hi ha diverses fonts, i hi haurà vegades en què vosaltres podreu dir jo conec una versió distinta, i en aquest cas estarem encantats de que mos ho expliqueu i així ampliem els nostres coneixements.
0: Vinga, entre avui i demà, robivetresradio.com, és el nostre telèfon, però en Pep Díaz, molt modest, i l'estava escoltant, en sap molt, que de veres que en sap molt. Ara que ja podem donar per inaugurada aquesta secció, és el moment d'aprofundir en el tema d'avui. M'encanta el tema que has proposat, estic del que has proposat, que és la ràdio amb rodes. I per la ràdio amb rodes entenc que no ens referim únicament a les unitats mòbils, no?
1: No només són les unitats mòbils, encara que en alguns casos se podria dir que són una evolució de les unitats mòbils convencionals.
0: Val, dels casos que avui xerrarem, tots tenen en comú l'estiu, excepte en el cas d'Ivetres Ràdio, que el que mos contaràs va passar el mes de novembre.
1: Exacte. Si te sembla, anem per feina. Mos poden situar les dècades dels anys 80-90. En aquell moment, Cadena Ser apostava per una ruta per diverses platges del país amb un camió que se convertiria en un gran estudi i escenari mòbil amb el que varen batir com el Super 1 de la Ser. El nom era fantàstic. Un tràiler que se va comprar en el grup de la radiotelevisió de Luxemburg i que tenia un estudi mòbil abatible, un control de so, un escenari i fins i tot una sala d'espera.
0: Buah, te'l vas trobar mai?
1: No.
0: Val. T'hagués encantat. Val, però aquest tràiler no just sortia a la carretera durant l'estiu perquè també el podíem veure a diversos esdeveniments d'aquests grans, com per exemple la Vuelta Ciclista a Espanya o també altres curses ciclistes d'arreu del país.
1: Sí, encara que l'estiu era el moment més àlgid perquè amb un grup de cantants se feia una gira de concerts.
0: M'encanta perquè que com a campanya publicitària ho té tot, no? Per una banda, quan s'estudia mòbil arriba a un lloc, m'imagino que tots els programes locals s'emetien des d'allà, no? I se començava a fer boca. Uh-huh. I, a més, es vespre, sau, dali música.
1: Dali música. I no vos penseu que hi anava qualsevol, per aquest escenari del Super 1 hi passaren músics com Alejandro Sanz s'estiu de l'any 1991, uh-huh, però també Presuntos Implicados. I no hem d'oblidar que la SER té com a emissores germanes 40 principals, i això va fer que el Super 1 arribés a transformar-se amb les gires de Los 40 principales.
0: I de Madrid anant fins a Catalunya, Pep Díaz, i allà mos trobam en dues propostes de cadena catalana.
1: La primera, la que parlam, és Ràdio Verano, que no hem de confondre amb la Ràdio al Sol. La Ràdio al Sol era de Ràdio Barcelona. Uh-huh. I Ràdio Verano era un programa que se desplaçava durant els mesos d'estiu dels anys 80. Hi havia un equip itinerant que era amb el que se connectava des dels estudis. I allà que feien? Proposaven jocs, concursos, entrevistes.
0: Molt bé, això és el sol solet d'Ivetres Televisió, sí. Més o manco. M'imagino que així s'aconseguia reforçar aquella sensació d'estiu i refrescar, per dir-ho d'alguna forma, la programació de la ràdio.
1: Sí, i a tot això has d'afegir que se produïa una cançó per promocionar-ho.
0: I segur que en tenim una mostra, no?
1: Sí, senyor. Any 1987. Així sonava Toma la ràdio en la playa.

0: per cert, que si la vols, la pots comprar. Hi ha un vinil en format single per uns 2,5 euros a una pàgina de col·leccionisme.
1: M'encanta, Tom, a la ràdio. Hem parlat d'un tràiler amb un escenari, estudi mòbil, de les unitats mòbils convencionals, però compte perquè Cadena Catalana va anar una passa més enllà l'any... ja ha passat temps, 1984.
0: Efectivament, els mesos de juliol i agost de 1984 varen tenir la gran idea de fer una innovadora campanya promocional amb Radio Tren, que, com indica el seu nom, era un estudi de ràdio itinerant instal·lat en un vagó de tren i que va recórrer 1.400 quilòmetres. Eren dos vagons de tren de Renfe pintats amb el verd corporatiu de Cadena Catalana. Un era el furgó estudi, que estava equipat per fer les transmissions radiofòniques, i l'altre era un cotxe discoteca.
1: M'encanta. I el sistema va ser el mateix que en altres ocasions, és a dir, fes programes des de les distintes localitats.
0: Totalment. Els presentadors més destacats de l'emissora varen fer una gira per promocionar la cadena i guanyar oients.
1: I de Pep Díaz, si t'assembla, fem una nova estació i ara mos podríem aturar, jo crec que a casa, no? Mm. Aquí a Balears, amb una iniciativa que va sorprendre no just en els oients, sinó que també se'n varen fer ressò altres mitjans de comunicació.
0: Sí, senyora, emetre un programa en directe des d'un autobús en marxa.
1: Molt bé, això me sona, però sí. Espera, si t'assembla, abans de seguir, anem escoltant Xema Font, director de Font de Misteris, que mos parla del programa d'aquesta casa IB3 Ràdio fet des d'un autobús de línia.
2: I bé, la idea era contar coses relacionades amb el que es veia per les finestres i per on anava passant l'autobús. És a dir, successos interessants que haguessin pogut ocórrer allà, anècdotes, història amagada, misteris. I en aquesta ocasió, i bé, perquè en Pep Díaz li va ser marxa, i del que varen fer va ser fer-ho directament en ràdio. Sembla que va ser la primera vegada d'Europa que qualcú feia una cosa d'aquest tipus. I realment va ser tota una experiència, perquè a més la tecnologia, i d'això va ser també del que se va encarregar en Pep, i la tecnologia encara no estava tan evolucionada com la tenim ara. Va ser tot un desafiament, però realment ho vàrem disfrutar moltíssim.
1: Pep Díaz, estimes la ràdio i te vas a marxa.
0: Sí, segur que sí. He de dir que aquesta idea de fer un programa des d'un autobús i tot això feia molts anys que me rondava pel cap i també li passava el mateix a en Xema Font. Quin problema hi havia? I doncs l'enviament de la senyal cap a l'emissora. Pensau que mos hem de col·locar en el novembre de l'any 2018, és a dir, fa uns 8 anys. Una emissió per ones es podia fer-se amb una unitat mòbil, però necessitàvem pujar l'antena. Això vol dir que l'emissora, la unitat mòbil, havia d'estar aturada. No pot circular pels carrers amb l'antena extensa perquè és perillós, i no ho he comprovat, però estic segur que deu estar prohibit.
1: Sí, sí.
0: El sistema d'antenes i micròfons sense fils o amb walkies se feia servir les voltes ciclistes. Per això, què implicava? Tenir un helicòpter que rebet les senyals des de la carretera i les rebotàs cap a l'emissora.
1: I naltros que ja recordin, no han tingut mai un helicòpter, no?
0: Ja t'he dit jo que no n'han tingut cap mai. Una alternativa per la missió des del bus era fer-ho amb telèfons mòbils, però aquí teníem el hàndicap de la qualitat de so, de cobertura, i que en el cas de tenir tres locutors, com va ser en el cas de Font de Misteris, significava tres telefonades simultànies amb mòbils, amb una complicació de retards, que havien d'estar separats per no mesclar-se el so amb un d'en l'altre.
1: Clar, perquè per sortir en escarrer necessitaves una línia digital, física, per tenir bona transmissió.
0: Ah, sí, i en l'aparició dels quàntums portàtils arriba una solució interessant, que és fer connexions amb una molt bona qualitat de so sense necessitar una línia física, tot fent servir ones com les que tenen els telèfons mòbils. Comentant amb en Xema Font, ens va engrescar allò i varen començar i varen posar fil a l'agulla. Aconseguirem que CMT encedís un autobús amb xofer per fer la línia circular. Per confirmar la bona recepció, vaig anar amb un cotxe, amb en Facundo Tenaglia, darrere el bus durant tot el recorregut, emetent un programa des del cotxe i comprovant el percentatge de cobertura. En el control central, en Pere Sureda, que aleshores era el cap tècnic, escoltant la recepció. I com que tot va anar bé, ja simplement era tirar-nos a la piscina. I vàrem instal·lar un quàntum a dins el bus i que va operar a Miqui Fiol.
1: quin equipàs, per favor. En Font de Misteris no hi ha problema amb això quan proposes un exterior en qüestió de minuts. A més, és que record que se van esgotar les invitacions i aquell cas no va ser una excepció.
0: No, tot d'un esbús ja tenia tots els passatgers i el 3 de novembre de 2018 passava això.
3: Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo a la producció, en Sergio Rigo posant-se uns auriculars, en Miqui Fiol, en Pep Díaz i en Facu Tenaglia en els comandaments tècnics i en José Gordillo en el volant, vos donant-se benvinguda a l'edició 239 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. I sí, he dit en el volant en José Gordillo. José Gordillo és el conductor de l'empresa municipal de transports que li ha tocat, espero que per gràcia, li ha tocat compartir amb nosaltres una estona. Borja Rigo, bon vespre de ràdio.
4: Bon vespre en aquest vespre estrany i desconcertant.
3: I diferent, eh?
4: I diferent.
3: Estem drets, estem de dins d'un autobús de CMT, de la línia 29, estem a la porta de la ràdio, estem retransmitint un programa en directe des d'un autobús que d'aquí res, d'aquí un parell de segons, arrencarà i farà la línia 29.
1: Que va, Pep Díaz, a tu se te va proposar tot, també. I m'imagino que xano-xano, no?, durant una horeta de ràdios, us va anar fent el seu recorregut habitual, mentre l'equip del programa feia el que s'ha fet molt bé, que és explicar misteris i llegendes. Imagina que des llocs per on anaven passant,
0: sí,
1: no? Aquesta era la gràcia, també.
0: Exacte, i va ser en temps real. Se va partir de l'aturada que hi ha davant l'emissora, just després del butlletí informatiu, que és el que hem pogut escoltar ara, i va acabar a la mateixa aturada amb els senyals horàries.
1: Tot una experiència, això.
0: Imagina tot, era fer realitat un somni que feia molt d'anys que duia mentre seia i seia i veure el ressò posterior a la premsa, que va ser també molt emocionant.
1: Que bé, Pep Díaz. I si t'apareix, podem acabar aquí avui, aquest capítol de la ràdio en rodes.
0: Sí, però abans d'acabar m'agradaria dir que per fer aquesta secció he bussejat en pàgines web, grups de Facebook, en els que estic inscrit, o audios que he pogut recopilar durant anys i que moltes vegades jo que et cerques i no et trobes. Però vos recomano cercar les pàgines de Guillermo Orduña, de Ràdio Escuchante, o el blog d'Antoni Mascaró, l'arxiu de sonó de la ràdio, de la Ràdio Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquestes serien algunes d'elles. I també agraïs, com no pot ser d'altra manera, la feina de Napoleon Iwet, que també ha bussejat a dins l'arxiu de la ràdio.
1: El que deia, un equipàs. I què he dit, Pep Díaz? Mos tornem a trobar en el següent capítol?
0: Molt bé.
1: Que bé, quina il·lusió. Gràcies.
0: A tu.

0: TV3 Ràdio és... Joc Net.
1: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
2: Notícies d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir potser.
8: Amb continguts i reportatges.
9: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
9: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.
12: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Els tres que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
9: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: I aquí sona molta música i aquí sonen moltes cançons i jo crec que estan bé, no? Aina Mar, com estàs?
1: Bien, bien, i tant, que estan bé. I sobretot aquesta cançó, que l'he triada jo, evidentment, que està bé.
0: L'has triada tu. Aquest programa se diu Entre avui i demà, ja ho sabeu, emetem cada dia des de les 8 fins a les 10 del vespre en aquesta nova temporada d'Entre avui i demà, en directe des de l'estudi d'IV3 Ràdio. I com que dèiem allò d'Entre avui i demà, una de les coses que miram en aquesta segona hora és i demà que, no, Aina Marc?
1: Exacte, exacte. Aquesta segona vegada que surt, diguem, en un carrer a fer preguntes, a demanar a la gent, que s'ha de dir que és una activitat, una funció de periodista que s'ha de valorar.
0: És molt complicada.
1: És complicada.
0: En aquestes és molt complicat. La porta freda és molt complicada, però nosaltres hem de sortir amb el micròfon d'IV3 Ràdio i demanar-vos i demà que així que si veus un micro d'IV3, per favor...
1: Acosta-vos.
0: Sí, no passeu, no canvieu de vora via, no. A veure, idò, vinga, anem amb aquesta música que has triat. Estaré millor demà. Tu estaràs millor demà, Aina Marc?
1: Jo crec que sí, jo crec que sí.

0: Idò, per mi tots estarem millor demà perquè ja serà dijous, bé més ben dit juernes, per tots aquells que són universitaris i viuen un dijous molt divendres. I no han estat precisament ells qui han topat avui per demanar-los què faran demà, però una d'aquestes persones sí que està ben relacionada amb el sector de l'educació.
1: Demà, bueno, anar a l'escola i després s'hora baixa, anar a córrer i res, poca cosa més.
0: Jo te trobo un poc gran per anar a l'escola. Professor?
1: Sí, m'ha sortit d'anar a escola, però anar a fer escola. D'acord.
0: I anar a fer escola, anar a fer de professor a l'escola, és el que també cerquen altres que encara esperen per poder trobar una plaça de magisteri.
2: Demà, bueno, com que ara estic a l'espera de que me donin plaça, que soc mestra, els dematins vaig al gimnàs i aprofito per fer feines vàries i un poc així passa dia a dia.
0: I després n'hi ha que ni són universitaris ni van a escola, però demà també tenen temps per ells mateixos.
3: Demà ho tenc bastant lliure, o sigui que aquest matí aprofitaré per fer quatre feines, que he d'anar per aquí i per allà, he d'anar un parell de bandes, i al vespre tenc marcat en el calendari que tenc un sopar, que sí, que no se me pot oblidar, i poca cosa més, demà ho tenc bastant buit, i ho veig content el dia de demà.
0: I doncs aquest sopar demà va de compromisos socials i familiars.
4: Demà, els plans que tenc és a nivell familiar amb els meus fills i anar a entrenar amb l'equip de futbol.

0: Però, com demanar aquests plans per demà? Pot donar peu a respostes molt obertes, igual com aquesta cançó que explica que la vida torna com una sopa de lletres. Mos han trobat amb un tipògraf que per demà tindrà molta feina.
1: Què faré demà? Pues mira, faré moltes lletres, dissenyaré moltes lletres i crearé moltes lletres. I precisament estic ara en un procés de dissenyar unes tipografies majúscules. No són ben bé capitals, però faré això, faré això.
0: Idò, en lletres capitals desitjam a tothom que demà faceu el que faceu, tingueu un bon dia.

0: Capital és la paraula polisèmica que han triat per al programa d'avui. Hi ha una excepció d'aquesta paraula que té un pas històric i humà que podríem dir no apte per a tots els públics. Ja imagineu de què parlem, de la pena capital. Juny Cortés, feim un petit tast, un petit resum de la situació de la pena capital, d'aquesta pena de mort en el món?
1: Clar, idò, mira, a la Unió Europea cap país té en vigor la pena de mort. De fet, és un requisit obligatori per formar-hi part d'aquesta organització, com també per formar part del Consell d'Europa. En el continent europeu, només Bielorússia té aquesta pena de mort, aquesta pena capital, que pot arribar a condemnar a mort els seus presoners. A Àsia, en canvi, la situació és diferent. Xina és el principal executor del món amb milers de casos estimats, perquè, com veurem una mica més tard, no dona datos que siguin del tot fiables. També Iran, Iraq, Aràbia Saudí, Afganistan, Índia, Tailàndia, Singapur i etc. A Àfrica tenim països com Egipte, Líbia, Somàlia, Sudan, Sudan del Sud i Etiòpia, que mantenen aquest càstig. I a Amèrica, els Estats Units, és el segon estat federal. Disculpeu. En total, a tot el món hi ha una 60ena de països.
2: Pues es una de las violaciones más graves de derechos humanos que nos encontramos en el mundo. Afortunadamente, a día de hoy, 2/3 del mundo son abolicionistas, es decir, solo 55 países de todo el mundo son países donde retienen la pena capital o la pena de muerte, lo cual es una muy buena noticia, pero sin duda es un dato que nos revela que tenemos que seguir luchando.
0: Efectivament, s'ha de seguir fent feina. Són paraules de Beatriz Martos, que és responsable de campanyes contra la pena de mort, Amnistia Internacional, i comentava en juny el tema dels Estats Units. Aquí, com sabeu, depèn de cada estat federal i n'hi ha 27 estats que tenen activa la pena de mort. De fet, Florida, podríem dir que és l'estat més executor. Amnistia Internacional sempre dona veu en aquest tema, també elabora cada any un informe per actualitzar les dades i l'any passat justament va enregistrar el major nombre d'execucions des de l'any 1981, un mínim de 2.707, juny.
1: Com veiem, aquesta situació no millora i el rànquing, diguem, els països principals que executen més se mantenen igual. En primer lloc tenim Xina, que, explica Beatriz Martos, no és del tot fiable.
2: Irán no es el país que está en la cabeza, sino es China. Uh-huh. Lo que pasa es que en China hay un secretismo de Estado, no nos ofrecen ni revelan datos oficiales fidedignos en los que nos podamos basar, con lo cual siempre decimos que sí, China es el país donde más ejecuciones se cometen y después de China está Irán.
1: I precisament a Irán els motius d'aquestes execucions poden ser molt variades, però sempre tenen conseqüències cap als més febles.
2: Sí, pues en Irán lo que ha aumentado muchísimo es las condenas de muerte por delitos de drogas. Nos estamos refiriendo a delitos de transporte de drogas, pero son microdelitos, no a grandes narcotraficantes. Esto ha aumentado en un 50%, o sea, el total de las personas ejecutadas en Irán por delitos de drogas es más de la mitad, un total de un 56%. Y esto no hay que obviar que tiene consecuencias desproporcionadas sobre las comunidades empobrecidas y sobre las comunidades marginadas, que en este caso además es la población perteneciente a la minoría étnica y religiosa baluchi.
0: Idò, aquest tema que també havia de sortir avui, que xerram de capital, aquesta pena capital, aquesta pena de mort, que encara està molt present a diversos països, la Unió Europea, com vos dèiem en començar, té com a requisit imprescindible per formar-hi part no tenir una pena capital. Vinga, continuem una passeta més, que ja anem arribant cap al final del programa.

0: Dinamarca. It's a sin.
1: It's a sin, sí. Vull deixar clar que ara mateix l'únic pecat capital que podeu cometre els oients és deixar d'escoltar el programa, perquè encara mos queda una estoneta ben interessant amb aquesta paraula.

0: Ets assin és el títol d'aquesta cançó que, traduït en un català, significa és un pecat. Idò, anem a recordar ara... Bé, sabeu vosaltres quins són els set pecats capitals? Idò són la gola, la mandra, la codícia, l'orgull, la luxúria, l'enveja i la ira. Teniu gola de menjar en aquestes hores? Idò, bé, la pregunta, realment la pregunta del milió seria per què matar qualcú no és un pecat capital i voler pegar una bocinada de qualque menjar que se mos ha ficat entre sa i sa, sí que ho és. Idò, tot se deu a que aquests pecats més lleugers, per dir-ho de qualque manera, aquests set pecats capitals que han comentat fa un momentet, són l'origen d'altres pecats molt més greus.
1: Me llamo Jordan Belfort. El año en que cumplí los 26 gané 49 millones de dólares. Y eso me cabreó porque solo por 3 no llegué al millón a la semana.
0: El llop de Wall Street s'hi cansat de pecats capitals. I ara que amb aquest trosset hem encetat el tema d'economia, també és important destacar una altra obra cultural i divulgativa encara més clàssica que aquesta pel·lícula, i és un llibre, El Capital, del filòsof i economista Karl Marx.
2: El que diria, en primer lloc, que era un gran clàssic del segle XIX. Llavors, com tots els clàssics, han tingut moltes lectures, no? I continuaran tenint moltes lectures. És un gran clàssic de la filosofia i de la ciència social.
0: Així ens ho conta un professor d'Economia de la UIB, Bernat Riutort. Però és mentida que un llibre escrit en el segle XIX estigui tan present i segueixi tenint tanta presència 2 segles més tard. És tan important que jo trobo que tant per filòsofs i economistes com per la societat és un llibre capital.

0: entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IV3 Ràdio.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IV3 Ràdio. A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
7: I ho feim en Joan Mates, a qui podríem presentar de moltes maneres, perquè és professor, és escriptor, però avui el presentarem com a pare d'Anna Victòria. Joan, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
8: Molt bé, bon vespre a tots.
7: Gràcies per acompanyar-nos en aquesta baixada de barrera. Mira, avui hem triat una paraula que té moltes vessants, podria dir. Té moltes excepcions i cadascú que la diu o a qui li arriba la veu d'una manera o una altra. Si tu t'he dit capital, que te venes cap primer de tot?
8: El capital, jo per això serien por a tenir recursos per poder fer investigar, fer recerca en malalties poc freqüents o rares, com és el cas de, que té la nostra filla Victòria.
7: I d'un tema capital, efectivament, i també no mos cansarem mai de defensar-ho des de la ràdio pública, la necessitat de finançament per investigar en ciència, per investigar en salut, i en Joan ja mos diu que na Victòria té una malaltia rara, una malaltia tan minoritària que afecta entorn a quantes persones en el món? 500 persones, Joan?
8: Aproximadament unes 500, sí.
7: Clar, i això és molt poc, no?
8: És poquíssim, és poquíssim. Segurament n'hi ha més. El que passa és que això serien totes les famílies que estan en contacte i en xarxa a través de la Fundació Cat6, que té la seu als Estats Units.
7: Val. I,
8: però clar, pot ser que n'hi hagi més, però que estem associats, enxerxats.
7: Val, associats, enxerxats, sou aquestes 500 persones, i dius de la Fundació Cat6, anem explicant als oients, i després explicarem també per què t'han cridat, perquè el que feim avui és una crida a la participació i a l'ajuda i a la difusió. Aquesta síndrome Cat6, què és, com afecta a les persones?
8: És el nom del gen afectat en aquestes persones, i que afecta la formació, les proteïnes de tots els organismes, de tots els òrgans del cos. Per tant, pot tenir... Després té símptomes molt diversos. Gent que està més afectada, gent que està manco... Però sí que hi ha un denominador comú, que és, per exemple, tots tenen retard de maduració intel·lectual, més o manco greu, i també tots solen tenir problemes digestius. Però pot afectar de manera molt diversa, ja que afecta la gent responsable de la creació de totes les proteïnes del cos, de totes les cèl·lules del cos.
7: Ja. I que se sap d'aquesta síndrome perquè se pugui avançar amb investigació? En quin punt esteu?
8: Sí, el punt està... És que, bueno, hem fet ja diferents projectes de recerca, entre els quals el que se tracta és de veure si aquestes cèl·lules, segons quin tipus de suplements, poden funcionar. Uh-huh. Suplements alimentícies, vitamines, etc. I se fa a través de lo que diríem dianes, és a dir, assajar en persones concretes i veure com funciona a nivell mitocondrial, a nivell celular, aquests complements. Uh-huh. I això se fa sent que estem. El que passa que, clar, això necessita, evidentment, ser recerca en ciència, necessita dobbers, i per això un poquet estem amb això, amb aquest tema. Dobbers, i també voluntat també de les farmacèutiques que també hi puguin invertir. Sí. El problema és que són pocs.
7: Sí, i aquest és el gran problema de les malalties rares o minoritàries, és que no surten a compte, no, Joan?
8: Efectivament, aquí està... per això també, en altres membres de les fundacions i l'associació, el que volem, com a familiar, demanant també que, lògicament, l'administració pública ens ajudi, i també, lògicament, necessitem por el suport, la solidaritat de la gent per por dur a terme també aquest tipus de recerques. Uh-huh. Però, bueno, crec que són les dues coses, no? Donar sí. visibilitat, demanar suport i, bueno, i tirar endavant.
7: Sí, sí, i a més estàs parlant de investigació sobre proteïnes, sobre cèl·lules, en el final aquesta síndrome o aquesta malaltia serà molt específica i afectarà a poca gent, però s'investigació a partir d'aquestes proteïnes i aquestes cèl·lules segurament se pot traslladar a altres tipus de malalties, per tant, sí, tot és avançar, sí. tot és avançar, per tant,
8: sí,
7: tot això també és important. I també és molt important la divulgació i la visibilitat, i per això vosaltres teniu preparada una caminata que se farà aquest dissabte, dia 5 de setembre, a les 5 i mitja, punt de trobada en el poliesportiu de Ser Ràpid a Mallorca, no, Joan?
8: Efectivament, això forma part de tota una sèrie de caminades que fa la Fundació CAC6 a nivell internacional, que durant tot el mes de setembre, a diferent lloc del món, els mateixos familiars organitzam aquest tipus d'event. No? Uh-huh. La intenció, lògicament, és primer donar visibilitat i, el més important, recaptar fons per la... per seguir fent recerca, també per donar suport amb ajudes tècniques o recursos terapèutics pels afectats, etc. I ho hem organitzat a Ser Ràpid perquè nosaltres estem aquí estiuetjant a Ser Ràpid i també tenim tot el suport, i això és important, de tota l'associació de veïns, no? Mm-hmm. És a dir, fer poble, en aquest sentit, ens ha ajudat molt. Sí. L'Ajuntament de Campos també em col·labora i el Club Nàutic de Ser Ràpid. Mm-hmm. Vull dir, al final tens... tenim un lligam aquí afectius i familiars i de veïnats i amics, pues això també t'ajuda i te dona impuls, no? T'anima. I per això hem decidit fer-ho aquí, a Ser Ràpid, a les 5:30 dissabte.
7: Molt bé. I com han de fer els oients per unir-se en el vostre equip, Joan?
8: Molt fàcil, podeu venir directament a les 5:30, tothom que vulgui, un poquet abans, i a través, allà mateix podrà fer inscripció. Uh-huh. Podran fer inscripció i, bueno, i després, evidentment, això va cap a la fundació, que és per poder fer i finançar tots aquests projectes.
7: Molt bé. I la investigació que no aturi, les famílies que necessiteu, Joan?
8: Les famílies jo crec que necessitem, bàsicament, bueno, primer, el suport de d'administració, el suport sanitari, però bueno, nosaltres també, en certa manera, tampoc també estem empoderant o donant, espitjant també els metges, no? Perquè al final totes aquestes investigacions sorgeixen perquè els familiars han pitjat, han conegut, i sobretot que fa gent, necessitem empatia. Jo crec que això és important, tant de professionals, a tots els nivells, no? A nivell mèdic, a nivell educatiu, i, bueno, n'hi ha. A veure que a vegades pot ser que sempre surt lo negatiu, però n'hi ha. Jo crec que han de ser positius.
7: Han de ser positius i segur que sí, segur que anirà bé, així que tothom que vulgui participar, nosaltres avui també estem fent aquesta tasca de difusió i de divulgació, heu de saber que hi ha aquesta caminada solidària dia 5 de setembre a les 5:30, punt de trobada en el poliesportiu de Sant Ràpid a Mallorca, així que si ja teniu plans, anava a dir, si no teniu res millor que fer, no, ja teniu plans, en positiu també. Escolta, Joan, t'he de fer dues preguntes ràpides i bàsiques d'aquesta secció. I ja dic que no és xafardeig, però fem una llista per ajudar la gent a dormir millor, això és servei públic. Tu tens algun costum, algun hàbit per dormir bé?
8: Normalment llegir. Uh-huh. Llegir, encara que siguin dues pàgines. El llegir m'ajuda molt. A vegades, quan no ho fas, no cap de dormir igual de bé.
7: Falta alguna cosa.
8: Falta alguna cosa, sí.
7: Necessitem una cançó per acabar de baixar la barrera fins demà. Com us proposes?
8: Jo proposo Imagine, John Lennon. No? És una cançó molt optimista, és un cant a l'utopia, però crec que és possible.
7: Això, seguir caminant, imaginar, i nosaltres compartim avui aquest cant s'utopia i lo possible amb la Victòria també. Així que, Joan Matas, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, que vagi molt bé.
8: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la difusió que heu fet.
7: Bona nit.

0: i B3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. El president del govern, Pedro Sánchez, compareixerà demà a les 9 del matí al Congrés dels Diputats per donar la seva versió de la crisi migratòria a Ceuta. Els interrogants són molts des de fa setmanes. Avui ha emès un vídeo donant els molts danys als ceutins per la diada de la ciutat autònoma. Assegura que entén el malestar dels ciutadans, però confia que surtin reforçats d'aquesta situació.
2: Me hago cargo de que para muchos de vosotros y vosotras, hasta que no se recupera la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente. Pero quiero aseguraros que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad.
1: Una compareixença que arribarà després que milers de persones s'hagin concentrat aquest vespre a diversos ajuntaments de les illes i també d'arreu de l'Estat per mostrar el seu suport a Ceuta. A Palma, l'Ajuntament xifra la participació en 19.000 persones, 8.000 segons la Policia Nacional.
3: Estoy muy orgullosa de los mallorquines, cómo se están portando. Estoy muy emocionada, porque igual que a ellos les puede pasar a ustedes.
4: El nuestro país, si no se defensa y si no fem algo, això se convertirà en un desastre. Avui a Ceuta i demà serà Melilla i passat demà pot ser Canàries o els qui sigui, és que és igual.
5: Per defensar els ceutins, la invasió que està sofrint no és normal.
1: A Eivissa, segons la policia, s'han concentrat unes 900 persones i a Maó unes 300. Més temes. Salut tanca files amb la gerenta de l'Hospital de Son Espases, Cristina Granados, després d'una nova dimissió i noves acusacions d'assetjament laboral. El darrer a fer-ho ha estat l'excap de radiologia, Joan Palmer, després de la denúncia pública de l'exresponsable de comunicació de l'hospital, Sabrina Vidal. El sindicat d'infermeria SATSE demana que la gerent doni explicacions. És la portaveu Erlina Vijande.
6: Lo que refleja este escrito, esta carta, es un acoso laboral de manual y nosotros no vamos a tolerar que dentro del hospital esto se haga a cualquier trabajador. Nosotros estamos a disposición de todos los trabajadores de Son Espaces para iniciar cualquier procedimiento y para acompañarlos en los procedimientos de acoso laboral.
1: I la plantilla de la residència de gent gran Domus Vi Palma protestarà per tercer pic per la manca de personal i la sobrecàrrega de feina que diuen han d'assumir. Serà aquest divendres al matí davant les portes del centre. Lamenten que l'empresa continua sense atendre les seves propostes i que mantindran les mobilitzacions fins que s'arribi a una solució. I a Menorca, el Consell Insular ha aprovat amb els vots del PP i el PSOE modificar la llei de reserva de la biosfera per poder limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Això a Menorca i a Mallorca. El Consell fixarà abans que acabi l'any el límit de vehicles que podran entrar a l'illa. En els esports, la directiva del Mallorca ha fet un balanç positiu del mercat de fitxatges. El conjunt vermell ja té la plantilla tancada per al curs 2026-2027 i tant Pablo Hortells, director esportiu, com Alfonso Díaz, cap de negocis del club, es mostren satisfets. Aquesta és la valoració que ha fet Hortells.
7: Tenim una plantilla competitiva, tenim els jugadors, tenim de sobre per a competir, per a anar, per a tirar i per, també per un estil protagonista que volem fer i que la gent disfrute del Mallorca, que la gent jo crec que és molt important aquesta temporada, jo crec que ho ha demostrat en aquests primers partits també a Son Moix, són molt importants, estan en l'equip i jo crec que aquesta il·lusió se l'han de transmetre també a la gent perquè ells tinguin il·lusió també.
1: Amb aquesta informació arribem a les 10:04. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com està? Avui a l'Aviador parlarem de teatre i de la música electrònica que acompanyarà les festes de la patrona de Palma. Comença la cultura a IB3. Benvinguts.

0: I és que ben aviat tornen les festes de la patrona de Palma amb un gran cartell dedicat a la música electrònica. Tot una conversant amb els DJs locals que hi prendran part aquest dissabte al Passeig Marítim de Ciutat. I seguirem amb el món de les arts escèniques. El productor Javier Mate Sanz ens du el dramaturg Josep Ramon Sardà per avançar alguns dels temes en els quals hi fa feina actualment i per acabar tindrem novetats d'artistes locals.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins les 11 amb Miquel Àngel Fiol, el control tècnic.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio. Música.

0: IB3 Radio és cultura.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raúl Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimas.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Dual de les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimas i Raúl Valls.
4: De 8 i 47 minuts.
5: Són les 8.
4: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
3: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
6: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
7: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
8: Comença el dia amb la informació més completa.
9: Són les 7.
8: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
9: Bon dia, matí complicat a les Balears.
8: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
9: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
8: Amb totes les veus i les reaccions.
9: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
8: De dilluns a divendres a les 7 del matí, informatiu matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
10: A Atzena, amb Javier Matesanz.

0: Continua el programa, és el moment, efectivament, de l'actualitat escènica, com sempre, amb en Javier Matés. En Javier, com estàs?
1: Molt bé, bones tardes.
0: Molt bé, avui feim un monogràfic.
1: Un monogràfic?
0: No sé si se mereix tant.
1: No m'hi caben els temes a la pantalla. Estic aquí intentant ampliar i no m'hi caben. Però, a més, ve com a conseqüència d'una xarra que ja vam tenir aquí en els micros de l'aviador, que amb motiu de que t'anaves a Barcelona, a la Beckett, a fer una lectura dramatitzada de la segona línia, i a partir d'aquí te vas esplayar i vàrem començar a apuntar temes i aquí estem per parlar de tots ells, però, per exemple, bueno, anunciem el monogràfic de qui
0: sí,
1: és.
0: Sí, perquè... Entre,
1: clar, per aquí mos hem llançat, ja veníem parlant...
0: Tu ets capaç d'arribar fins a les 11 que acaba el programa i no haver saludat el...
1: No, perquè és que mos hem saludat de fora, pensava que ja estava...
0: Per Ramon Cerdà, com estàs?
2: Molt bé, encantat d'estar aquí.
0: Director teatral, dramaturg, entre d'altres, també docent, però venim a parlar de teatre. Per on començam, Javi?
1: Pues mira, la primera excusa per parlar amb en Pep seria això, que aquella lectura de la sala Beckett de la segona línia, que és el títol, ara te la publiquen. A on, quan?
2: Sí, bueno, ja estava previst publicar des del moment que va guanyar el premi Àngel Guimerà, i el que me diuen és que van de final de setembre ja serà a les llibreries. Ara estem cercant dates per fer presentacions i ja seria dins octubre.
0: I la... Qui te la publica?
2: La publica la mateixa Diputació de Barcelona, perquè el Premi Àngel Guimerà és hereu del Premi Frederic Roda,
0: sí.
2: que el que van fer va ser canviar-li de nom i augmentar la dotació econòmica i incorporar-lo en els Premis d'Òmnium Cultural que se donen dins la Nit de les Lletres Catalanes, per donar-li com a més empaque, més això, i com que l'organització són la Diputació de Barcelona i Òmnium Cultural, ho publica la mateixa editorial de la Diputació de Barcelona.
1: I el manuscrit original ja estava lliurat per publicar, o després de les lectures a la Beckett has retocat coses? Com està?
2: No, més tampoc no seria molt el seu. En el moment que guanyen un premi, el premi l'ha guanyat amb aquell test i no te deixen tocar-lo. més enllà de correccions que hi pugui haver, així tipogràfiques o ortogràfiques o això.
1: Tu estàs visquent gairebé un idili amb les lletres catalanes, ara mateix. Les lletres o la cultura catalana, perquè també t'han concedit una beca no, a l'Institut de les Lletres Catalanes fa no res,
2: sí,
1: per un altre projecte.
2: Per un altre projecte, sí.
1: Són unes beques importants, sobretot quan me vas passar el que era el document, és infinit la gent que s'ha presentat,
2: sí.
1: I infinits els que han deixat de fora. Realment no sé quantes beques se lliuren, se concedeixen finalment, però els denegats eren fals i fals i fals,
2: sí.
1: Així que se suposa que és bastant, la cosa és bastant renyada, no?
2: Sí, bueno, jo estic molt content, perquè és que a més, a mi em va agafar que vaig elaborar aquest projecte. A mi, jo estic començo a pensar que me funcionen millor les coses si són una mica improvisades que no si no les penso molt.
1: Sí.
2: La segona línia ja la vaig escriure com a d'una tirada així durant les vacacions de Nadal. En 15 dies tenia un primer esborrany fet i després, perquè anava una mica contra rellotge per poder-ho presentar en aquest premi, i va guanyar el Premi Àngel Guimerà. I aquest projecte jo també vaig saber que existien aquestes beques que m'ho vas dir tu, Rafa Gallego,
0: sí,
2: precisament.
0: Sí, sí.
2: Jo vaig veure que el termini s'acostava, vaig pensar... Clar, suposo que això és perquè jo sempre duc dins d'escalatge coses que tinc pensades però que no m'he arribat a animar a escriure. I agafes una d'aquestes coses i la desenvolupes un poc i va resultar que va interessar.
1: Aquesta cosa se titula La imatge i el temps.
0: Que demanàvem una mostra de test, no?
2: Sí, has de presentar un pla d'escriptura, és a dir, has de dir de què anirà a sobre, has d'explicar el màxim possible ja, diríem, la planificació. Jo, en el meu cas, ja tenia... pensar d'una estructura d'actes i escenes i de què volia parlar i de quins personatges i quines temàtiques volia tocar. I després has de fer una mostra d'escriptura que m'ha pres que eren entre 15 i 20 pàgines.
0: 20 pàgines
1: no, i ja que els has explicat al comitè de valoració de les beques, digue'ns de què va La imatge i el temps, una miqueta per on va aquest projecte, que encara és un projecte...
2: Encara és un projecte.
1: Tens tantes coses dins el forn que no t'hi cap. Aquesta també, suposo.
2: Ara he aprofitat aquest final de mes d'agost per anar enllestint un primer esborrany, però... a veure, jo des de que vaig deixar el principal, m'he dedicat sobretot a escriure. I en el principi ho veia com una pega, perquè deia, clar, escric perquè no m'ho puc posar a dirigir tot d'una després d'haver mullat el principal. Però li estic agafant tant desgust escriure i no va de fer altres coses, és a dir, no va de fer producció, no va de... que m'està servint De fet, m'està modificant la manera com escric. Ara estic escrivint d'una manera com a més planificada. Abans era d'això d'escriure una escena i després ja pensar què passaria en la següent, saps? I ara no. Ara m'agrada molt el fet de planificar, el fet de fer com a director de cine, d'alguna manera, en la meva pròpia escriptura, saps? És a dir, tenir-ho tot, tenir la idea del que vull que vegis públic i després, a poc a poc, anar aterrant. I anar... I això m'està fent que no me cansi el fet de reescriure. M'està agradant molt, perquè cada vegada que reescrius li vas afegint capes.
0: Anem a pans perquè estem traient títols, però encara no hem explicat de què va la cosa. Vinga, La imatge i el temps, que és aquesta becada.
2: La imatge i el temps és una història... jo diria que m'ha sortit així després de l'arquitecte i després de la segona línia. D'alguna manera ha estat com a... jo vaig provant gènere d'estructures i intento aprendre de lo que me surt bé, saps? Torna a ser com una espècie de thriller que juga en dos moments temporals, en el moment actual i un altre moment en els anys 60. Involuntàriament vos diré que m'està sortint com si fos la tercera part d'una trilogia sobre l'any 67.
0: Clar.
2: Jo vaig escriure...
0: L'arquitecte.
2: El primer El mag de la platja, que després ho varen convertir en còmic en el nom de la pitjor pel·lícula del món, que era rodatge de la pel·lícula El mago, que passava l'any 67. Supos que va ser arran d'allà que me vaig obsessionar una mica amb el final dels anys 60, i després vaig escriure L'arquitecte, que passa també l'any 67. Doncs aquesta, La imatge del temps, també passa l'any 67.
3: On eres tu l'any 67? Que
2: jo no havia nascut encara, jo vaig deixar l'any 71.
3: Això ho has de parlar amb un Freud o amb...
2: No, però tu que ets molt cinèfil t'interessarà molt, perquè si te fixes, tu vés a mirar la llista de pel·lícules que se van rodar l'any 67. L'any 67 et s'any abans de que tot comenci o abans de que tot se destrueixi. És a dir, et s'any abans de la revolució hippie, abans de l'estiu de l'amor, el 67 és l'estiu de l'amor, el 68 és la revolució del maig del 68, és a dir, és un moment on s'estaven esbocant totes les estructures tradicionals, familiars, econòmiques, socials, i és un moment de crisi, i en el moment de crisi passen coses molt interessants. Quines pel·lícules són de l'any 67? El graduado, totes... Easy Rider, o d'un any abans. És a dir, és un moment del nou Hollywood quan se comencen a fer coses que abans eren impensables, i era per això, perquè el que coneixíem del món, i això passa en cine, però passa també en teatre, és a dir, el teatre o cine tradicional ja no interessava a ningú, i era el moment en què la gent s'atreveix a fer coses absolutament noves.
0: Tenim aquests dos plans temporals, l'actualitat i el 67, i què passa enmig?
2: Pues hi ha una trobada entre dos personatges, que ara no diré qui són, però són molt coneguts, que se troben a Mallorca, i això, novament, igual que ja vaig fer L'arquitecte, és ficció. És a dir, aquests dos personatges no se varen trobar mai. Però jo penso, i què hagués passat? Seria versemblant que aquests dos personatges s'haguessin trobat i s'haguessin influït un en l'altre? I s'aconsegueix que ha estat que un d'aquests personatges que ha escrit una novel·la que sí que realment ha escrit.
0: Jo ja sé qui és un d'ells. No ho diré perquè respectaré la teva
2: distracció,
0: però en les pistes que m'has donat...
3: I la beca te marca el termini de...
2: Sí, tenim 9 mesos per escriure. És a dir, l'han de tenir acabada el projecte el mes de maig.
3: No implica estrena ni res d'això. A nivell producció no. Acabat el projecte per escriure.
2: Només escriure, sí.
0: Molt bé, la segona línia no m'he recordat perquè, clar, tu i jo, Pep, hem parlat molt d'aquesta... Jo me l'he llegit, però l'oient no té per què saber de què va la segona línia, amb el turisme...
2: Sí.
0: De...
2: La segona línia és una història contemporània, és a dir, que passa en el moment actual, amb uns personatges que viuen a la segona línia de la platja, a un descampat, en caravanes. Quina cosa més... Més fictícia, no?
3: Sí, ningú no ho diria.
0: No me sona de res.
2: Idò, sí, són tres personatges masculins, dos que viuen en caravanes i un que és un guarda de seguretat d'un hotel que està tancat. Això passa durant l'hivern, la nit de Santa Llúcia, concretament. Jo m'interessava molt aquesta data perquè jo sempre m'han fascinat els espais turístics en l'hivern. Trobo que és una cosa fantasmagòrica, és una cosa com a... Sí, sí. Com a sí, com a part temàtic de terror. No? Mm. I per això volia inventar alguna obra que passés allà i finalment se'm va acudir idea per fer-ho. Aquests tres personatges, d'alguna manera, són tres arquetips masculins de tres tipus de fracàs masculí. Mm-hmm. És a dir, s'obre, en el fons, és un retrat sobre masculinitats fracassades i sobre masculinitats culpables. I se troben en una circumstància que han de compartir aquella nit amb un altre personatge, que és un personatge misteriós, que tampoc no el veiem massa, i que finalment és el personatge que els fa treure, els fa confessar quina és la seva història real, i després explica ella qui és, evidentment. Tot això passa en una nit de tempesta, en un hotel tancat.
3: Jo ja estava allà en aquest moment que a mi me feies pensar en El Resplandor, sí. que no és del 67, però és molt bona, i tu m'has dit que no la tenies en el cap quan vas idear això d'alguna
2: manera. És que segurament, jo crec, quan ja tenim una edat i ja tenim unes lectures i hem vist tantes coses...
3: Estàs influït sense donar-te compte.
2: Efectivament.
3: Ho tens a qualsevol racó del cap.
2: El d'usos de dins. Clar. És que són els teus referents i els amolles, perquè en el fons ningú inventa res. Ja. És a dir, quan creem... Tu no ho veus així, Rafa. Quan creem, en el final el que fas és mesclar elements que tu has vist o llegit o admirat a altres bandes.
0: Conscient o inconscient.
2: Clar. Exacte, però és que no tens altra cosa on agafar-te.
3: I acabes destil·lant de tot això la teva pròpia...
2: Exacte, sí.
3: Escolta,
2: sí.
3: I en quin punt està la segona línia? Tens contactes per poder-la produir?
2: Bueno, hi ha la canya tirada a molts llocs, segurament si aconseguim estrenar-la. La lectura va anar molt bé, va ser molt emocionant, la veritat, la lectura. Clar, teníem un càsting del Gutsa, i després em vaig trobar la sorpresa, que això no sé si vos he contat, que jo no sabia que en Alba Brunet... Mm. Clar, jo en Alba Brunet la coneixia que abans de que fes tele, sí. I sempre m'havia fet ganes de fer feina amb ella, perquè sí. És una actriu fantàstica. Però és que ara, a part de ser una actriu fantàstica, és una actriu famosíssima.
0: Sí.
2: La Sala Beckett va venir fans d'en Alba Brunet de Xile i d'altres països de Llatinoamèrica que van agafar un avió per venir a veure la lectura dramatitzada.
3: Què dius?
2: I després jo vaig penjar les fotos de l'equip que havien fet la lectura, i aquestes fotos van per més de 30.000 visualitzacions i més de 800 likes.
3: T'han rebentat les seves xarxes.
2: Clar, jo flipava i deia, i d'on me venen aquesta gent? I això són fans d'Alba Brunet, que com que la sèrie que està fent la veuen per plataformes a tota sí, Llatinoamèrica, sí. Té moltíssims de fans.
3: I ella està implicada d'alguna manera, més enllà de la lectura, tu ja l'hauràs tirat canya com un loco, clar.
2: A veure, jo, si fos possible, clar que m'agradaria repetir l'equip per estrenar-la, evidentment. El que passa és que, clar, aquestes coses no saben mai com van. És a dir, ara han d'aconseguir trobar qualcú que vulgui produir-la i veurem què passa. Però, clar, seria un equip de luxe amb en Sergi Belbé, el Nalba, en Miquel Gelabert...
0: Tu diràs. Sí, la que està ja produïda i girant des de fa estona i, a més, premiada és l'arquitecta, que sona així.
4: Me demanaren una cosa discreta, funcional, modern, que destaqui, però que no molesti. Però tu no ets això. Tu mires la badia com si sabessis el que ha de venir, com si fos la ciutat que t'hagués de retre homenatge, i no l'inrevés. De què me serveix a mi ser arquitecte municipal quan desestimen tota la meva planificació? No, sense discussions, sense res, com si mesos de feina fossin fum.
5: Te sona? T'he demanat si te sona.
4: M'hauria de sonar.
5: És de l'Iglésia de la Porcíncula, un home discret, de missa.
4: Un capellà.
0: Escoltava en Xisco Segura, en Caterina Lorda, també en Txen Garcinuño, que juntament amb Miquel Àngel Torrents protagonitzen l'arquitecte, escrita per Ramon Cerdà, que ens acompanya avui a l'Aviador, i dirigida per Rebeca del Fresno, que està donant moltes alegries i que continua de gira, no?
2: Sí, de fet, ara se podrà veure l'inauguració de Fira B, dia 30 de setembre, serà l'espectacle inaugural en el teatre principal, la sala gran del teatre principal. I després m'han contat que ja hi ha confirmades com a 6 o 7 funcions més a dins Mallorca.
3: Que tampoc no està malament aquest repartiment, s'ha de dir, eh?
2: T'ho dirà? No, és que... A veure, si en el final crec que estic agafant confiança amb la meva faceta com a dramaturg i ja no ho veig tan necessari dirigir, segurament s'ocupa d'això la tenen Rebeca del Fresno i l'Aviador. És a dir, quan tu escrius una obra i veus que la molles el teu fiat i te'l tracten tan bé...
3: Clar.
2: Perds la por, dius, val, el que he de fer és confiar en gent amb talent i ja està, saps?
3: No, a més, el talent absolutament indiscutible de tots ells, però jo personalment és el millor treball que l'he vist en Xisco Segura. Jo, que l'he vist molt, sí, sí. I tots estan, insisteixo, molt bé, però en Xisco me, sí, va realment regirar en algun moment que... transcendint en Xisco Segura.
2: Sí, sí, sí.
3: I m'han dit, penso, ostres, tu, amb uns matisos i uns moments molt, molt entre tendres i també així en dobles matisos que m'agraden.
2: Sí, sí, sí. No, tot seguit, també funciona, sí, sí, com una pinya. I, clar, el personatge d'en Ferragut és un personatge que ara mateix jo penso que continua sent fascinant. Primer perquè va ser un visionari a nivell arquitectònic, però també el debat que plantejam en aquesta obra, al marge de la seva mort, que per jo és un MacGuffin, simplement. És a dir, és la manera de...
0: Sí, però que també està envoltada d'aquest...
2: També està envoltada d'aquest misteri. Ajuda que l'espectador se vulgui ficar i vulgui saber què ha passat, diríem. Però, en el fons, del que estan parlant és el debat sobre l'urbanisme i sobre el model econòmic de Mallorca.
0: Sí.
2: Un debat que ara és absolutament vigent, però és que comença en aquells anys, en el final dels anys 60. Una altra de les coses que comença en el final dels anys 60. Que és el punt d'esturisme.
3: Haurem de fer un estudi amb això. Uh-huh. Escolta, i ja per acabar amb tot això, tens a les mans, ja no uh-huh. el calaix, a les mans la Medusa, que és un altre projecte teu, que ja està en fases de residències i de, sí, i de també de primeres... primeres passes.
2: És una peça que també ha fet moltes voltes, ha tingut moltes escriptures i reescriptures, i jo no acabava d'estar content.
0: La vas presentar al Manco en un primer, diguem, esborrany, primera idea, el torneig de dramatúrgia?
2: Sí. I és per això que no vaig acabar de quedar contenta com estava escrita. Clar, és una obra on els personatges són un adolescent negre, de 15 anys, africana, i una professora d'institut d'uns... més major, diríem, que pot tenir entre 40 o pot ser més. Clar, jo me convencia a saber de la professora, però me sentia com molt intrus fent parlar a l'adolescent. I necessitava, d'alguna manera, revisar aquest test. Uh-huh. I és el que hem fet ara aquest estiu. Van fer una residència en el Teatre Sants amb una actriu, una manacorina fantàstica, una Maite Gil, negra, orgullosament negra i ben manacorina, que em va ajudar molt, entre ella i na Pepa Ramon.
0: Com vas trobar na Maite?
2: Amb un càsting. Van fer un càsting i lo sorprenent va ser... Jo me pensava que seria molt difícil trobar una actriu per aquest paper, perquè és un perfil molt, molt específic,
0: sí,
2: i se van presentar 6 perfils.
0: Ostres,
2: que dels 6, pràcticament tots podien donar perfectament...
3: I tenien experiència teatral?
2: Clar, tenien experiència que pot tenir una persona d'aquesta edat, bueno, perquè cercava molt de 16 anys.
3: Si és a Manacor, pot té més experiència que jo en el teatre.
2: És el que ha passat amb na Maite. Na Maite té 14 anys... però, clar, ha participat a totes les mostres de teatre des que era petita.
3: Clar, és el que té Manacor i per això és la pedrera que és.
2: Exacte.
3: Però, i els altres eren tots, diguem, africans, no? Tots eren negres,
2: sí,
3: perquè era, això és irrenunciable, suposo.
2: Ell era sa que potser donava el perfil també físicament més, però hi havia una lota magribina, se varen presentar perfil molt potent. Hi havia alguna lota, per exemple, que també el que donava molt bé, però era ja més gran. Clar, jo pensava en algú que me pogués ajudar en sa feina de metúrgia, però que si l'acabam muntant, que és el que m'agradaria, també ja pogués fer el paper. Clar, si ja agafes qualcú de 20 anys, d'aquí un any o dos no podrà passar per qualcú de 15.
3: No, clar.
2: Aquestes,
3: clar.
2: Vull dir, també jugaven totes aquestes variables. Ara, després d'aquesta residència, Joan Gomila de la Fornal mos va oferir fer una segona residència de creació allà a la Fornal durant l'any que ve, ja.
3: Sí.
2: I supos que la farem i sí, veurem si anem avançant cap a una producció.
3: Aquest és el projecte que tens més verd, però tot i així ben treballat ja, sí, de cara al 27. Suposo.
2: Exacte. Però és el que et deia, que ara, de fet, no m'ho poso nerviós per no tenir una cosa acabada.
3: Ja, ja.
2: És a dir, no passa res.
0: És que se t'acumularan les estrenes, o sigui...
2: Però vull dir que estic molt content...
0: Deixa respirar l'arquitecte...
2: Sí, no, ja m'agradaria, però bueno, tu ja saps que...
0: No, s'ha d'aprofitar, s'ha d'aprofitar.
2: I que no és fàcil que t'estrenin... No és fàcil estrenar una obra cada any, ni molt manco.
0: Això està claríssim.
2: Has d'estar... tot el temps picant per aquí, per allà.
3: Ara me perdonareu aquí els dos senyors, però si dos senyors saben el que és estrenar cada any des de fer una temporadeta, sou vosaltres dos, eh?
0: Però s'ha d'aprofitar, perquè després potser ara, el 2028, estàs 3 anys sense estrenar.
1: Era admiració i no crítica, però me refereixo que vosaltres justament ara estàvem un moment dolç, tots dos, sí. Tu vas estar en silenci, molt, bueno, en silenci, vull dir. Però,
0: home, silenci obligat.
1: Obligat per dins el teatre principal, que ja era una altra feina molt important dintre tal, i però has sortit amb ganes i amb el forn de les idees bullint. I clar, i tu, pues, lo mateix. Vull dir, que s'ha d'aprofitar, perquè després quan ve el desert, de vegades pot ser molt desesperant, però...
2: Sí,
1: però,
2: i, bueno. I que no hem d'oblidar que escriure teatre d'una cosa, però per aconseguir estrenar fan falta moltes més coses. I no saps mai com va evolucionant el context cultural i teatral de Mallorca.
1: I no sé si evoluciona malament, però que li costa evolucionar, ja t'ho dic jo, perquè
2: li costa,
1: content, li està costant moltíssim.
0: Ho hem de deixar aquí, estimats. Estaríem molt de temps parlant amb Ramon Cerdà de tots aquests projectes ben interessants que s'estrenaran segur, de moment, l'arquitecte, que té funcions pendents, també molt pendent d'ell. Yes, per Ramon, moltes gràcies per estar aquí.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I Javi, fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve.
0: Vinga, més teatre. Continuem. Sí.

0: TV3 Ràdio és diversitat.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i V3 Ràdio.
2: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu t'he dit vel,
2: tinta,
3: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle d'avui, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i V3 Ràdio. L'aviador i V3 Ràdio.
8: Han començat el programa Mònica amb música electrònica amb ocasió de la patrona, han continuat amb teatre i l'acabàvem amb música, no electrònica, però
9: urbana. Sí, en certa manera urbana i actual. És la música de Pau Vizcaíno, el nou tema que ha publicat titulat Buen Puerto, que segurament vos agradarà.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigas y amigos del Aviador? Soy Pau Vizcaíno y os vengo a presentar la última canción que hemos sacado, que se llama Buen Puerto. Colaboración con mi colega Óscar Puigcercos. Una canción así pop, disco, funky, muy chula, que habla de estar perdido y encontrar, y bueno, o buscar y encontrar el camino correcto a donde quieres acabar y donde pretendes llegar. Una canción que habla de experiencias personales y espero que consigáis conectar con ella tanto como yo. Ahí os va.
11: Estoy en el cuarto encerrado por si olvido tu nombre.

0: I doncs, música de Pau Vizcaíno amb el seu projecte musical. El podeu seguir també a les xarxes socials. Molt actiu, comparteix moltes coses del seu dia a dia i també podreu escoltar aquest tema amb el qual vos deim adeu. Buen puerto, Pau Vizcaíno.
1: Fins demà.
0: Adeu.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

El 1973, Marc Sunyer, Primi Sancho, Josep McInflus i Àngel Riba, és a dir, la banda que aleshores presentava Tony Ronald, decidirien crear un nou projecte musical, el que s'hi afegiria més tard Jordi Colomer i acabaria deixant Àngel Riba. Així naixia Iceberg, el que va ser tot un referent dins de la música de rock progressiu, el sol laietà i dins el terreny de la fusió. Avui ens acompanya Arc-en-Ciel, el que va ser el seu darrer àlbum. El gravaren el 1979. Encetàvem el programa amb Crisàlida. Ara acabem de sentir el Caminant Nocturn. I seguim amb la seva música. I aquest, Embrujo.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és música.
0: Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa, que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Riu d'Agost, Iceberg, de l'àlbum Arc-en-Ciel. Una música que té pràcticament 50 anys i manté la frescor, el significat i la trempera del seu dia. I és que la segona meitat dels 70 a Barcelona es visqué una època d'una efervescència creativa sorprenent. Fa uns dies sentíem a la companyia elèctrica d'Arma, però també podríem parlar de música urbana, de Blai Tritono, Esqueixada Sniff, Secta Sònica i tantes altres formacions que no aturaven de fer música amb una qualitat sorprenent. Bé, Iceberg va ser un dels pilars més significatius de l'època i avui recuperam l'Arc-en-Ciel en el seu punt àlgid de maduresa creativa. I seguim amb aquesta maduresa creativa. Ara, Càntics de la Carn.

Max Sunyer a la guitarra, Josep Quiflús als teclats, Primi Sancho al baix i Jordi Colomé a la bateria. Vaja, el que va ser la formació més oficial d'Iceberg, que per cert no patí cap canvi en tota la seva pervivència, llevat del que ja vos he comentat d'Àngel Riba. La banda es mantingué en actiu entre el 1973 i 1979. Després, Max i Quiflús fundaren Pegasus, grup que podrien considerar com el seu hereu legítim. Tanquem aquest segon bloc del programa en cançó de qualsevol orquestra, de l'àlbum en directe.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és cultura.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio.
2: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.
3: Bé, estimades i estimats, avui hem fet una nova introspecció en el que aleshores es coneixia com a rock català, tot i que aquest terme amb el temps ha acabat significant altra cosa. Però bé, Ona Laietana també identifica tots aquests i altres músics i bandes. Tancarem la sessió de l'Eclèctic amb un segon tema d'en directe. Ja vos havia anunciat que l'anterior també pertanyia a aquest altre enregistrament. Històries és el títol. Que passeu una bona Setmana Santa i també una bona Pasqua. Nosaltres tornarem, després de totes aquestes festes, el pròxim dimarts. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Facundo Tenaglia. Direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tenta el número 1229. Heu de saber que dia 2 de setembre de l'any 1888 va néixer a la ciutat de Mallorca Margalida Mengual, més coneguda com la Margalida Cativa. No.

Bon dia, avui començam explicant-vos l'increïble cas d'un evident del segle XX del poble de Costitx, la història d'Anna Margalida Mengual i Campaner, coneguda com Anna Cativa, Anna Margalida Cativa. Margalida va ser trobada abandonada just acabada de néixer, dia 2 de setembre, l'any 1888, és a dir, avui fa 138 anys, i va ser adoptada per la família Mengual, que la criaren com a filla de Costitx, on va passar la resta de la seva vida. Molt devota, fou una dona pietosa i caritativa, molt estimada a Costitx. La mística i visionària Margalida va fer de cosidora de bosses de plata amb les seves dues germanes, na Caterina i na Francisca. Aquesta professió no li va impedir, però, dur una vida d'oració i espiritualitat acompanyada de moltes malalties que li va tocar resistir. En una distracció de feina, sabeu que na Margalida va engolir una gua amb tan mala sort que li va quedar clavada en el coll. Davant la impossibilitat de treure-la, el metge de la vila va ordenar el trasllat de la pacient a Montuïri per tal que l'assistís el doctor Ferrando, pioner de la cirurgia llavonses a Mallorca. Se la sotmeté a una operació que resultà inútil i que li va provocar una gran hemorràgia. Tot i el perill de mort, va sobreviure. Any més tard, l'any 1916, va tenir un atac cerebral que la va deixar cega i sense parla, però es recuperà només unes hores després. Paral·lelament, demostrà una gran capacitat de fer rimes i solia resar en vers. Vestia com una pagesa mallorquina, amb austeritat i senzillesa. Era coneguda per tot com la vident de Costitx. Aquesta denominació va tenir després de l'any 1918 experimentés per primera vegada na Margalida els estigmes de les llagues a les mans. El fenomen va ser presenciat per diversos testimonis, entre els quals hi havia el metge d'Inca, en Sebastià Mengual. Se succeïren els patiments de Jesucrist en la persona de Margalida i un enviat de Roma, el teòleg Nicolau Sagesse, estudià el cas per ordre del bisbe de Mallorca. Mentrestant, Margalida continuava experimentant els dolors de la passió, entre els quals la corona d'espines. De fet, hi ha testimonis que diuen que la varen veure com li que en fil de sang d'esfront. Coneguda com negativa, Anna Margalida Costitx era tenguda per santa a tot Mallorca i, tot i ser laica, morir en lloc de santetat. Començam.

0: Raimund Tendol. Tendol, amb Margalida Mateu.
1: Com estàu? Ben trobats un dia més en aquest programa. Atenta al que vos fa en companyia de dilluns a divendres i de 3 a 5 del cap vespre en el nou horari. A partir d'aquest dilluns, nova temporada de TV3 Ràdio. Un programa, però, que, com sempre, serà ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui som dimecres 2 de setembre, tenim totes les lletres i qui les saben totes són na Maria Pons, en Celestia Oliver i en Miquel Junc.

0: Ignasi i jo hi som tots. Bon dia, Miquel Jun, com estàs?
1: Bon dia.
0: Bon dia, Celestia Oliver, com va?
2: Bon dia.
0: I bon dia, Maria Pons, com anam?
3: Molt bé.
0: Ben tornats a tots tres un dia més en aquest Tèntol, en el qual han començat parlant d'Anna Margalida Cativa. Coneixíeu la història d'Anna Margalida Cativa?
3: No. Sí.
0: Sí, sí, tu la coneixies, Maria?
3: Sí, sí, de fet, allà, a Costitja, és una adoració grossa, no? En segur que li va quedar entrevessada i per mort d'això va morir i va fer aquests miracles i després tot el procés de... Que és beata o santa?
0: Ni una cosa ni l'altra.
3: No va arribar.
0: No va arribar a ser, però sí que era, tenguda per santa tot Mallorca, pels miracles que va arribar a fer. Aquesta senyora, Anna Margalida Cativa, que avui hem volgut recordar perquè va néixer dia 2 de setembre de l'any 1888. Si vos interessa la seva història, molt de... Historiadors, a Costitja també li tenen una gran devoció, l'han estudiada. També historiadores que han fet feina de recerca al seu voltant. Però bé, tenim altres temes i, Celestí, avui començarem per tu. Què hem preparat?
2: Avui coneixerem la primera edició del Festival de Música de Cambra de Mallorca, dedicat a joves emergents. L'ha impulsat en Joan López de Soria Omà, violinista mallorquí, graduat en el Reial Conservatori Superior de Música de Madrid i que actualment està acabant els seus estudis de màster i postgrau a la prestigiosa Universitat de Música i Arts Escèniques de Viena. És un festival que comença demà, que tindrà diferents escenaris i que se farà fins dilluns aquí a Mallorca.

0: sí, un festival fantàstic d'aquests joves emergents, boníssims, és el Mallorca Chamber Music Festival. Es farà durant 3 dies a l'Auditori de Palma, però també a Can Oleo i altres espais.
1: I a l'Aró, també.
0: A l'Aró, també.
1: En tot un homenatge a Ramon Llull, que també està previst en aquest programa.
0: Així com peces de Schubert, de Mendelssohn i d'altres...
1: De Strauss, també.
0: Doncs moltes ganes de conèixer aquest festival, aquests joves emergents, aquests joves músics tan reconeguts i tenir-los aquí al programa. Però també tenim més temes, Maria, i avui una nova paraula.
2: Sí, a partir d'aquesta temporada, cada dimecres us oferirem una paraula en desús i avui ha tocat el cànyam.

0: I de si avui se llampuga i arró, llampuga ja fa uns dies a Miquel que se va obrir la veda.
1: De dimarts passat, de la setmana passada, sí, sí. I a raó des d'ahir.
0: Sí, sí.
2: No n'he menjat, però. No. Bé, jo no n'he menjat.
3: Jo n'he vist fotos, però, de gent que n'ha pescat. Quin bolidor?
2: Sí. Cuinat,
3: sempre. Sempre demana. Sempre,
0: sí. No s'ho fan fent altres.
2: Sí. Bé, però que si molt volen dur un quixonet, que sigui...
1: Avui coneixerem receptes i tot.
3: Ah, m'encanta.
1: Així que ja veurem.
0: Que bé. Doncs sí, dos peixos de temporada fantàstics, el roi i la llampuga avui, de tema del dia. I també vendrà la nostra estimada Coreta avui, na Raquel Agüeros, i com sempre ho farà, a contracor.
4: Molt bon dia, corets i coretes del món. Com esteu? Mem. Ja sé que estrenant temporada i tot això, però aquí el xup-xup continua. Avui farem una bona repassada de portades i de tots els temes pendents que tenim de l'estiu. Fins després.

0: Doncs sí, Raquel Agüero, que ja l'enyor, que ara fa un mes que no la veig, però tot i això és per aquí, perquè també estrena nou programa i Beta Ràdio, li demanarem també. Sé que vosaltres ja em vareu parlar un poc.
1: Em van enxerrar un poquet, sí.
2: Un poquet.
1: Bé, només varen dir que no Raquel gravava coses per aquí.
3: Sí. En Celestiu va mullar fora sobre i ja va dir, me call.
2: Quan entràvem a l'estudi, l'hem topada.
0: Crec que ja és oficial.
1: Ni fake ni fum.
3: Exacte.
2: Però no s'ha estrenat encara.
1: No, s'estrena dissabte.
0: Aquest cap de setmana, efectivament.
2: Farem un avançament.
0: Llavors parlarem amb Raquel i també de tota l'actualitat coreta, perquè encara fa molta calor, de fet en fa molta. Molta gent encara visita les illes i també hi ha noves al respecte de venda de cases i coses que en Raquel se sap pescat des dits. Així que dues hores de programa que ara comencen i en les quals tenim, com sempre, les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
4: Sí. 646-93-45-01, al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar en tot en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
2: O escriure'ns a l'Instagram, @tentoliv3, també al Facebook de Tentol.
3: O bé el correu electrònic.
2: Oh, sorpresa!
3: Que rius tu, Celestí?
2: Que no te veia animada per... per envestir, però has envestit.
3: Vinga, sí, mai és tard. tentol@ivetradio.com.
0: Tot això teniu contactat amb nosaltres, si ho voleu. Aquí serem, aquest programa també de servei públic, com és la nostra ràdio autonòmica. Així que, ara tot d'una, Miquel, gràcies, fins aquí una estoneta. Saludarem a la persona que també fa possible que tot això soni, perquè avui tenim a les vies de so un home que el feim fer de jurat, de jutge, de tècnic de so... moltes altres coses.
2: De cuiner, mos pot fer
0: dolç, també. Molt bon cuiner. Sí. És en Lluís Fortesa, clar que sí.
2: Ara fa estona que no mos du un pastisset.
3: Jo no t'està retxeu, Lluís.
2: Bé, un pastisset sempre du...
0: Ja saps, aprenota.
2: Coques, pastissos. Pastisset no.
0: Pastissos grossos. Sí. Les 3 i 18 minuts, i ara sí, ens toca el moment de saber amb a quins pobles jugarem avui en aquesta batussa de Tentol que ja som als quarts de final.
4: La rabiosa actualitat.

0: D'aquest quart de final de la Batussa de Tenta el tenim en marxa, aquesta nova fase d'aquests pobles que lluiten per ser el millor poble tental de les Balears i que ara estem doncs, en aquests enfrontaments. Recordem que dimarts, dia 8 de setembre, serà la gran final. I de moment tenim 8 pobles en marxa i 2 ja de classificats.
1: Clar, ja tenim 2 pobles classificats per aquestes semifinals, que són Cat de Pere ahir i Campos després ahir, però la resta de pobles que són que han arribat en aquest quart de final són Marratxí, amb 88 punts. Sembla ser que són els...
0: Líders
1: preferits, sí, per ara. Porreres, amb 85, i també 85 Cat de Pere, que tenien. Muro, amb 83. Campos, amb 80. Alcúdia, amb 79, empatats en Sencelles. I Ferreries, amb 77 punts.
0: Doncs sí, de moment han passat Campos i Cat de Pere i han caigut d'aquesta llista Alcúdia i Porreres. Però encara mos queden més pobles i hem de conèixer els d'avui.
1: I així, els pobles que avui juguen a la Batussa de Tentol són... Muro i Ferreries.

I de sí, avui jugam en dos pobles. Muro, Mallorca, Ferreries, Menorca, esclar. Començant per Muro. Muro és aquesta vila i municipi de Mallorca situat al centre nord de l'illa, limita amb Alcúdia, Llubí, Sa Pobla, Santa Margalida i també amb la Mata, molt de veïnats, Muro.

0: bon veïnat i bona música, perquè els Cucorba que sentim són també de Muro. El nucli de població conté Muro Poble i també les quisetes d'Escapellans i platges de Muro, que tal vegada haureu anat a fer un capfico aquest estiu a platges de Muro, perquè hi ha una platja ben llarga i ben preciosa. Aproximadament tot el terme municipal de Muro té uns 8.500 habitants i els gentilicis són murers i moreres, o morers i moreros i moreres. Al poble de Muro hi ha diverses associacions que dinamitzen el poble. Per exemple, hi ha Dimaris de la Pedrera, la Revalda del Jabalí, ni Figa ni Reim, també, o, per exemple, Sense Filtre, perquè són molt festosos, eh? Fan Sant Antoni, fan moltes festes, fan Sant Joan, també, a Muro. Moltes festes tradicionals i, com dèiem, també, els Cucorba. I de frases, avui en tenim una, que crec que no cal explicació. Celestí, què diries?
1: Diuen, clar, aquesta dita tan popular que és pareixes de Muro.
0: Pareixes de Muro?
1: Sí.
0: De quina Muro. Connotació té, pareixes de Muro?
1: Mm. També ho diuen pareixes de Buja.
2: Anem a dir de Buja, també de Buja. Ho diuen molt. Mm.
0: Mm. Els ho demanarem.
1: Sí, millor.
0: Els concursants.
1: Sí, no ho hem de dir nosaltres.
0: Perquè Muro no estarà tot sol avui en aquest programa. A l'altre costat de la taula avui juguen competició al poble de Ferreries.

Maria Txequet, municipi de Menorca, que ja s'esmenta en el paratge de 1301 de Jaume II de Mallorca. Un terme que s'estén des de la costa de Tramuntana Nord fins al sud de Menorca, un petit tram comprès entre les platges de Cala Pilar i Cala en Calderer, amb els macars de Zalocs fins a la costa de Mitjor Sud, com, per exemple, les platges de Cala Galdana, de Ferreries, Trabaluja, o també Cala Mitjana i Cala Mitjaneta. El gentilici de Ferreries és múltiple, perquè se pot dir ferrerienc, ferrerienca, o ferrerierenc i ferrerierenca.

0: Justament d'això, ferreriarenc i ferreriarenca.
1: Beníssim.
0: També els ho demanarà mai els. Ferreries és aquest poble que té aproximadament uns 5.000 habitants i, com vos dèiem, té, per exemple, Sant Àgueda, Sant Clusa, també forma part, Trabalúgia, que és molt conegut, o Esbarran del Gendà, que té una de les cançons més precioses de Menorca.

0: I no vos penseu que també són festosos a Ferreries perquè fan un Sant Bartomeu de dalt de tot? De fet, enguany està gros també, 23, 24 i 25 d'agost, tot i que va ploure una mica. Va ser festa, Sant Bartomeu a Ferreries, una festa molt antiga perquè ja remunta al segle XIV, coincidint amb la creació de la parròquia, que va donar nom primitiu en aquest nucli de població. I de dites de Ferreries també n'han trobat un carreranys, l'estiu.
1: Sí, diu aquesta... que diu així, es Mitjons són clatelluts i a Ferreries bavalls, es Mercadal són serruts i a Fornells són esparralls.
0: Mira, cadascú que... pensi el que trobi. Però n'hi ha més, eh? Ahir ho dèiem, a Ferreries, panxes roges. També són panxes roges o panxes grogues. Diuen que al voltant del lloc de Ferreries hi havia molta d'aigua embassada que provocava paludisme als habitants del lloc. Entre això i les granotes de panxa groga que habitaven aquestes basses, els ferrerians reben de mal nom panxes roges o panxes grogues. Per tant, també curiós que un altre significat, un altre mal nom, panxa roja, però un altre significat propi i diferent de la resta, com l'altre dia, Campos o Alcudí, que també són panxes roges. Ja ho tenim, idò.
1: Idò, sí, avui jugam a Tèntol amb l'M de Moró i l'F de Ferreries. Tèntol.

I avui també tenim pregunta del dia. Avui que trobeu qui guanyarà, quin dels dos municipis? Perquè la pregunta és, quin poble creus que avui passarà a la semifinal, Muro o Ferreries?

0: Oients, si ja podeu votar, i com sempre teniu dues maneres de participar en aquesta pregunta.
1: Sí, ens podeu enviar la vostra resposta a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o podeu fer telefonant al 971-1399-00 i així vos sentim en directe, 971-1399-00.
0: Què voteu, per Muro o per Ferreries? Avui, poble de Mallorca, poble de Menorca. Ara tornem.

0: Ivetres Ràdio és Dial.
1: De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu hi empuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga raves, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga raves, tu i en pugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
1: I Ivetres Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
1: Xiu, xiu.
2: Fora.
3: I en pugues, sí.
4: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
1: A Ivetres Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
5: Bienvenidos a Segunda División.
4: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
6: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
7: En Tomàs ho pot dir.
4: David Gui, bon dia.
7: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
4: Company Fuster, bon dia.
8: S'ha de fer feina. Sí.
1: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
9: Comença el dia amb la informació més completa.
10: Són les 7.
9: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
10: Bon dia, matí complicat a les Balears.
9: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
10: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
9: Amb totes les veus i les reaccions.
10: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
9: De dilluns a divendres a les 7 del matí, informatiu matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: els senyals horaris de les 3 i mitja i tenim una gent tan magnífica aquí avui que ve a representar Morós i Ferreries. Morós i Ferreries, ja ho diré bé. I que m'he posat com a nerviosa perquè he acabat de mirar els resultats i tenim Morós 53% del vot i Ferreries 47%. És a dir, la cosa està molt empatada.
1: Ajustadeta, eh?
0: S'han conegut ara mateix aquests dos equips i també els han de conèixer naltros, per favor.
1: Bona endavant. Cosa, si s'han conegut.

0: de conèixer els nostres concursants d'avui, els representants dels pobles de Muro i de Ferreries, però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
8: Joan Moraga Roca, carrer Justícia 56, de Mura.
0: Magdalena Moragas Porqué, Toni Maura, 46, baixos.
9: Jaume Serra Porqué, Toni Maura, 46, primer.
10: Llorenç Enric Febrer, carrer Mallorca, número 4 de Ferreries, i arxiduc Lluís Salvador a Palma.
11: Damià Roig i Miró, carrer 9, 56, segon pis, Ferreries, Ramon Montaner, 26, Palma.
5: Espera. Digue'm, per què has vingut aquí?
8: Havien de venir, no podrien deixar el poble penjat després de la primera vegada, no?
0: Jo he vengut perquè en Joan ahir me va avisar que havien de venir.
9: Mm-hmm. Sí, en Joan me va passar la informació i mos tocava, sí o sí, no?
0: Sí, m'agrada.
10: Venim a formatjar Aura.
0: No m'ho puc creure.
11: Jo he vingut a veure amb vosaltres.
0: Així m'agrada, gràcies.
12: Vostè treballa aquí?
0: Va fer feina aquí?
8: Mallorca, sí.
0: Sí.
8: Ara mateix no, però som professor.
0: Magdalena? Jo també som professora a l'espera de que me donin plaça. I d'àcid. I Jaume?
9: Jo també som mestre al CUDI, per tant, sí.
0: Molt bé. Llorenç?
10: També professor i entrenador.
0: I en Damià?
11: Jo docent a Palma i tipògraf.
0: I poeta.
11: I poeta. Bueno, per això.
13: Tens temps de fer vida social?
0: Com dut la vida social, Joan?
8: Tenten, sí. Per sort, no m'ho puc queixar, crec. Les obligacions no m'impedeixen fer-ne.
0: Jo faig molta vida social. No t'entenc de fer altres coses de tanta vida social que faig.
9: Bueno, jo no arribo a Magdalena, però... Insistiu, però no m'ho puc...
0: Som veïnats, no sé com t'ho diré, això.
9: Bueno, som veïnats, però molt ben poc. Imagina't, la vida social...
0: No li quedaràs a casa
9: del
0: món.
9: No.
10: És difícil, però tot el que podem.
11: Jo, al contrari, jo a vegades m'he d'inventar excuses per no quedar amb gent i poder estar tot sol i fer cosetes.
14: M'haig d'assegurar que les teves declaracions coincideixen amb els fets. Què me'n dius dels veïns?
0: Com són els vostres veïnats?
8: Els veïnats? Ara tranquils, crec. Ara no m'ho puc queixar. Hi ha hagut qualque època en què hi ha hagut un poc més de renou, però darrerament, sí.
0: Jo no m'ho puc queixar del meu veïnat, perquè què diria malament, perquè el meu veïnat és aquesta persona que viu damunt que meva. Però no m'ho puc queixar. Mos passant coses pel corral, de dalt a baix...
9: Per falta una corriola, però estem en procés.
0: Està bé.
9: Sí, jo també.
10: De correctes, més que correctes.
0: Sí, tant a Palma com a Ferreries.
10: A Palma correcta, a Ferreries un poc millor, diria jo.
11: Jo també correcte, a Palma sí. Ni me n'entem, no mos interferim uns amb els altres, i a Ferreries també fantàstic, perquè vagi és com que hi és cosins, així que... Mel, melassa.
15: Fantàstic. Això dona gust, home. Els amics dels meus amics són els meus amics.
16: Però em fa l'efecte que algú ha parlat més del compte.
17: Gràcies per haver vingut. I recordin que d'aquí una hora tindran a la seva disposició una casset. Moltes gràcies, gràcies.
16: Trobo que se n'ha sortit prou bé donades les circumstàncies.
18: Gràcies per la seva ajuda.
16: Les portes no tenen por ni no hi ha finestres. Alerta, hi deuen haver micròfons amagats aquí dins.

0: I les encendies responen aquest qüestionari electrònic. La Barda, bé, ja poden saludar l'equip de Muro, que són en Joan Moragues.
1: Hola.
0: El professor i també escriptor.
1: Sí.
0: Premi Ciutat de Palma.
1: Correcte.
0: Clar que sí. La Magdalena Moragues, que tots la... Ara, perquè no li veig la cara, però total la coneixeria, perquè va ser una dels concursants de Joan, sé més que tu, que va estar més programes. La gent encara t'atura pel carrer.
2: Qualque vegada bastant més poc, gràcies a Déu, però qualque vegada encara sí.
0: Sí. Mal de gestionar la fama.
2: En el moment va ser com un poc, com si la gent mos atura, si nosaltres no, simplement hem estat un concurs, però...
0: Molt bé, i de benvinguda, Magdalena. I també en Jaume Serra. Jaume, com estàs?
3: Bé, molt bé.
0: Ja has començat l'escola, també?
3: Sí, vuelta al cole.
0: Sí, com ha anat?
3: Bueno, està costant. Canvi d'escola un poc pot dur, però bé, sortirem.
0: Magdalena, encara no saps on te tocarà.
2: No, jo estic pendent. M'imagino que aquesta setmana aquí ve ja ho sabré, però de moment...
0: Estàs preparada per...
2: Sí.
0: Per anar a Menorca, també?
2: No. Jo només per Mallorca. Ja vaig tenir l'experiència d'anar a Eivissa i ja ara ja...
0: Ja te va bastar.
2: Sí, ja me va bastar.
0: Perquè tenim dos ferreriencs que viuen a Mallorca ja fa anys, en el cas d'en Damià. Molts,
4: sí, sí.
0: No?
4: Més anys. Ara ja duc més anys de vida aquí que a Menorca.
0: Que a Menorca.
4: So, per una banda, la lectura és molt bona, perquè a Mallorca estic molt bé, però per s'altres que m'estic fent bé, jo a poc a poc.
0: T'enyores una mica?
4: Bueno, saps què passa? Com que vaig i venc molt.
0: I
4: a més que a Mallorca estic molt bé.
0: I en Llorenç?
5: Exactament igual que en Damià. De fet, vam viure junts una temporada a Palma. Vam compartir, no sé si van ser 3-4 anys. I a Mallorca, la veritat és que s'està molt bé.
0: Viviu bé.
5: Sí que és vera que de tant en quant va molt bé tornar a Menorca. M'agradaria tornar-hi més, la veritat. El canvi d'aire sempre va molt bé. Una energia molt positiva,
0: diferent.
5: Molt bona. Sí,
0: i ara que han estat les festes de Sant Bartomeu.
5: Sí, allà no podem faltar.
0: Festa grossa.
4: Festa
0: grossa. D'aquesta de dies de festa.
5: Sí. Tot el que vulguis. Tot el que vulguis.
0: Pots estar totes les hores que vulguis.
5: Sí.
0: I això que va ploure un poc enguany.
5: Ho va refrescar, ho va refrescar una mica enguany.
0: I davant encara va anar bé.
5: Sí, era o donaves el màxim ben xop o anaves a Redossa. I van tornar a Redossa, ja tenim una edat.
4: I val a dir que solia ploure cada any.
5: Sí.
4: Que era una cosa que forma part de la tradició a Sant Bartomeu en Ferrerienca. Vull dir que quasi podria participar en el programa de festes. Des de petits, sempre per Sant Bartomeu hi havia...
0: Sí.
4: Cada any o cada dos pluia.
5: Sí. Trons i llamps, sempre. Per això reparteixen també candeles.
0: Ah, no? Vols?
5: Per si s'apaguen els llums, però ara ja no s'apaguen tant.
0: No tant. Sí, és vera. No, jo també, a Montuïri, que també feia Sant Bartomeu, cada any la gent diu, enguany menys si banyaràs paperí, perquè cada any banyes cada paperí. Any, I també hi ha com aquesta cosa de cada any sempre plau, i enguany va ploure per Sant Bartomeu, també, dia Sant Bartomeu, que ja va anar bé.
4: Visca.
0: Tot i que hi va haver una bona humitat, que és el que mos ha tocat aquest estiu.
4: Això vol dir que, clar, un ferrerià en costarà molt que vagi a les festes de ca vostra.
0: Serà difícil. A mi m'agradaria venir un any, però, clar, tenc el cor que és complicat. I no, que bé, moltes ganes de jugar amb ferreries a Muro. Estau preparat pel joc?
1: Ves a veure'm.
0: Sí. Heu entrenat, heu practicat...
1: No. Ara dins el cotxe, xerràvem un poc.
0: Sí. Fer cotxado?
1: Sí.
2: Home, clar, nosaltres venir de Muro a passar de Festival Parc és com si anàvem acompanyant Frodo.
6: Totalment.
0: Ferreria, vosaltres heu practicat un poc?
4: No, perquè no sabem gaire quines engrunades mos voleu fer avui.
0: Ara ho sabreu, idò. Tot d'una. Endavant.
7: La Batussa de Tèntol. El concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Darrere, perdoneu, primera prova d'aquest joc. Cada concursant tindreu un minut per enumerar paraules que comencin per les lletres que triguem a l'atzar.
8: Sí, concursau tot dos equips, i la puntuació va en funció del número de paraules que digueu. És a dir, cada paraula val un punt.
0: Un punt. I començarem per Muro, Joan, Magdalena, Jaume. Posant-se carrec en marxa, anem amb quines lletres haureu de formar paraules.
8: Idò, i les paraules han de començar avui per les lletres M, I, O, és a dir, Mo. Mo, sí? De Moragues.
0: Per exemple. Teniu un minut, temps.
1: Mosca.
2: Moragues.
9: Moto.
2: Motiu.
1: Morell.
9: Morir.
2: Montura.
9: Mort.
2: Montar.
1: Morena. Morer.
2: Morera.
1: Moreo, de esta manera.
2: Mario, Mario, morí.
0: ¿Cuál es el títol?
1: Mos.
3: Mostro, mostrar.
2: Mossegar.
1: Mou.
3: Mossegado.
1: Moneda, no. Model.
3: Molí. Molina.
0: Molt bé.
1: Moc.
2: Maure.
1: Moca.
3: Moc.
2: Mostrar.
1: Molla.
8: Tenta.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Ha estat difícil,
1: eh?
0: I de, heu dit 31 paraules. Que està molt bé. Començades per M-O, que són les lletres que vos han tocat. Molt bé, Muro. Heu set en marcador, però ara li toca a Ferreri. Esteu preparats, ja ho veig a mecànica.
5: El nivell és molt alt, eh?
8: Sí. Això en un mes, eh? O sigui, que heu de fer mervia.
0: Això és bona.
6: Celestí, no fiquis sí. pressió.
8: Bé, idò, i posa en càrrec en marxa.
4: Que d'aquest tema en podrem xerrar també a qualque moment, eh?
0: Sí. Sí. Perquè... Moreres ha mogut venir tres, cotxe ple. I demà amb quina lletra heu de formar paraules, Llorenç, Damià...
8: I demà hem de començar per les lletres F i E, de Ferreries.
0: Au, idò, teniu un minut. Temps.
5: Fems.
4: Ferreries, ferrer, fet...
5: Ferreteria.
4: Fèrula, feruma, fesol...
5: Festuc.
4: Festiu...
5: Festivitat.
4: Festival.
5: Feina. Feiner. Feinera.
4: Fems, crec que ja l'han dit. Es
5: fer.
0: Fer. Fer, molt bé.
5: Fera.
4: Fèrtil.
5: Fertilitat.
4: Ferrarienc,
5: ferrarienca.
4: Ferro.
5: Ferroviari. Fa.
0: Molt bé.
4: Fentanil.
0: Està fora, aquesta.
4: Aquesta ja està, tio, si ho és.
0: Què se nota, aquest de mi has... Bé, poeta, no, com ho has dit tu?
4: Versaire.
0: Versaire. Que quedi clar. Quantes n'han dit?
8: Jo n'he apuntat 26.
0: 26?
6: Jo 25.
0: Ah. Idò, fem això.
8: Clar, 26. Jo n'he afegit una més perquè, clar, vos he dit Moragues i Ferreries i contra o no contra. Ja.
0: Sí que compten, sí. 26, molt bé, doncs 26 puntets. Molt bé, eh? Passadors. Fantàstic. Així m'agrada, bon equip. Tenim els marcadors així, Maria.
6: Sí, Muro ha fet 31... Ha dit 31 paraules, per tant, 31 punts, i Ferreries, 26.
4: Molt bé.
0: Així m'estaran marcadors.
6: Molt bé, clar que sí. Ells ho diu, molt bé.
7: L'embarbrussí. L'embarbrussí. L'embarbussament.
0: Tenim un embarbussament que segur que vos agradarà. L'haureu de dir sense interrupcions ni errades. Esteu preparats? El direu tot tres? Ja ho he dit, el diràs tu?
2: És el mateix per ells i per
0: nosaltres. Sí, serà el mateix, sí. Va. En Lluís dirà que el fa més bé. També podeu fer una part una part l'altra, com vulgueu. Però atenció, perquè l'embarbussament d'avui és aquest.
9: Un quinquer ben enquincolat.
10: Enquincolat.
9: Qui el desenquinc...
10: Enquincolarà.
11: Qui el que desenquincolarà.
10: Un bon desenquincolarà.
12: Qui era colador serà.
13: Jo el diré...
11: Quincaracolaré.
9: Perquè sé desenquincaracolar.
11: Molt bé.
9: Molt bé.
11: Molt bé.
12: Molt bé.
13: Molt bé.
10: Quincurcalura.
8: Ho ha de fer avui, eh? És molt bo de fer.
0: Trobes?
8: Sí.
0: Ferreries, començant per vosaltres, ara.
4: Tarat de res.
0: No? Amè, Llorenç.
5: Un quinquè.
0: Un quinquè. Ben?
5: Ben enquircolat. Qui el desenquircolarà?
8: Un quinquè...
5: Jo el desenquircolaré molt bé.
0: Més o manco.
4: No sé si m'he perdut.
0: Anau bé, anau bé, no anau malament. El vol tornar a dir?
5: Un quinquè ben enquirculat. No sé qui el desenquirculará, però jo ho sé fer molt bé.
0: Molt bé, Llorenç. Qui el diu? En Joan? En Magdalena?
1: Bé, ho podem provar. Vinga. Ho provo jo.
2: Sí, sí, sí.
1: Un quinquè ben enquircolat, qui el desenquircolarà, bon desenquircolador serà, jo el desenquircolaré, perquè sé desenquircolar el quinquè, molt bé.
0: Molt bé. Fantàstic. Molt bé, sí. Molt bé. Que, Lluís, què hem de fer avui? Man, Ferreries, quant de punt li donam?
6: És que aquesta morbosament era nivell 10, eh?
0: 4 punts per Ferreries. Oh.
4: I gràcies.
0: I per Muro, quants li donam? 7 punts. Set.
6: Molt bé.
0: Idò, tenim...
12: Era molt difícil, el d'avui, eh?
0: Era molt difícil. De fet, hi ha una paraula que s'hi diu desenquincaracolarà. És a dir, dificilíssim, molt difícil.
5: No,
0: però
5: ho
0: fem molt bé.
1: Va bé, va bé.
0: Per tant, 4 punts que sumen a Ferreries i 7... Oi, perdona, 4 a Ferreries i 7 a Muro, sí.
6: Correcte, idò, sí, un total de 30 per Ferreries i un de 38 per Muro.
0: Fantàstic, tenim més proves, com ara aquesta.
7: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, ara venen les preguntes. Vos farem dues preguntes a cada equip relacionades amb els vostres pobles, Muro i Ferreries. Tindreu dues opcions de resposta i 2 punts per resposta encertada. Començam ara per Muro, Joan, Magdalena, Jaume. Amem, Moragues i Serra, els vostres llinatges, de fet, són molt moreros, tot sigui dit, perquè són dels més comuns que hi ha. De fet, no sé si sou família, Joan, Magdalena...
2: No, no ho som.
1: No, però és com... Moragues
2: és el segon llinatge més posat a Muro.
0: I el primer, quin és?
2: Per allò.
0: De fet, aquesta és la pregunta. Quin és? Ja em comptes el llinatge. Què més posa a Muro?
2: Per allò, Moragues, Ramis i Forners.
0: Què te pareix? De Magdalena. Si hi ha algú preparada.
1: Hi havia opcions?
0: Sí.
5: Hi ha opcions.
1: Aquesta és la situació que ha estat aquesta.
2: De fet, diria que és en aquest ordre que ho he dit. No sé si Ramis i Forners o Forners Ramis, però...
0: Idò sí, per allò, i llevar Moragues, que és el vostre llinatge. Perfecte, 2 punts. Segona pregunta. Els de Muro també vos diuen carabasses o carabassers. De fet, és una frase tradicional que històricament s'ha fet servir com un gentilici popular per referir-se a la gent de Muro, ja que la carabassa és un cultiu molt lligat en el municipi. Tant és així que Muro cada novembre celebra la seva fira monogràfica dedicada a la carabassa. I la pregunta és què va pesar la carabassa autòctona més feixuga que va guanyar l'any passat?
1: Bueno, és en Bernat Cera, bueno,
2: no Bernat? No hi ha com ho dic, sempre és desagradada.
3: No tenim opció, jo.
8: Sí, va pesar 209 quilos, on va pesar 47.
1: Heu dit ser autòctona.
8: Autòctona.
2: Que pesen menys, no? Jo diria ser de 47.
3: Jo també, no sé.
1: Sí, em sona que hi ha vegades
2: que pesen 200 i pico no són ses que no són autòctones.
1: Jo em sona això.
3: Jo també.
1: Que
3: ser
1: grossades són de fora.
3: Bé, quan queden malament.
1: Sí, però...
2: Jo no me sona que en Bernat hagi dit... Jo què sé, no
1: me sona... En Bernat, ara.
2: Sí, perquè en Bernat ha guanyat... Sé que ha guanyat bastant d'anys i no me sona que hagi vingut mai i hagi dit he fet una carabassa de 200 quilos.
1: I hagués dit. Ei, de la molt jugant.
2: Sí, direm 47.
8: Jo he quedat bé, en Muro. Sí.
0: Esclar que sí. La carabassa guanyadora de la filla de la carabassa de Muro 2025, en la categoria d'autòctona va pesar 47 quilos i va ser un pet ferriol. En canvi, la més feixuga va ser en Jeroni Perelló, de 209 quilos, que no era autòctona morera, però sí que era molt grossa, com se pot comprovar. No de vegades es va estar mal nom.
2: No.
1: Se nota que...
0: Pot ser greu. I per això de Muro...
1: Està allà, també.
2: Cultura popular. Crec que ho diuen per Palma, que el que van de més.
1: Sí.
2: A Muro ho deim d'un altre poble. No sé si se pot dir.
0: Sí, se pot dir. Sí.
2: Però a Muro
0: sí,
2: deim per això de Buja.
8: De Buja.
0: De Buja. No es Ferreries, no.
8: L'altre no vos ho diuen, per això de Muro. Vos diuen sou de Muro.
1: Directament.
8: Per això d'aquest xoc.
1: Sou de Muro.
0: Però amb la mateixa connotació, entenc, no?
2: Sí.
0: Per què deu ser? Podeu imaginar-ho?
2: Jo crec que mos tenen enveja.
1: Baixa un poc que t'enfumes. No sé de on deu venir, això, però...
2: Segur que ho va treure qualque poble.
1: Miquel?
6: Bueno, sí, no l'han deixat entrar en Miquel per evitar...
1: Conflicte, no? Sí. Està bé, està bé. Va més prevenir.
0: Molt bé, 4 punts. Ho fem molt bé, que sumen el vostre marcador. Ara, Damià, Enric, Roger i Enric, perdoneu, Damià i Llorenç, Damià, Roger i Llorenç, Enric, també són dos de llinatges, precisament més comuns de Ferreries, és així, sí? Però vos volem demanar el mateix que demanaven els Moreros. Quin dels dos és el llinatge més comú a Ferreries?
8: A Cintes, a Pons.
4: Pons.
8: Pons.
6: Per cap tipus de dubte, eh?
0: Sí, teniu claríssims.
4: Sí. I més aquí tenim la Maria Pons, sí, que podria ser ferrerienca.
5: És que quan ha dit per ordre, jo hagués dit altres Pons.
0: Sempre.
5: Sí.
6: Bé, en general, a Menorca n'hi ha molt de Pons, no? Sí. Ferreries, sí, però a Menorca sí, jo.
4: Uh-huh. Ferreries n'hi ha molts i a Menorca en general.
0: També, sí. De fet, a Ferreries com a Menorca, llinatge més comú, en diferència, els Pons.
5: I Coll també.
0: De fet, la combinació Pons-Pons és la més freqüent de Balears.
4: Pons-Pons i Pons-Coll i Coll-Pons està ple.
5: Cintes és més per la banda d'amunt.
0: Però Roger i Enric també n'hi ha?
5: No tants.
4: Per exemple, Ferreries Rogers, la meva família, i poc, encara que sigui una mica més llunyanya, però poc més, eh? Uh-huh. No és que sigui un llinatge molt comú.
5: I Enric, som molt pocs. Tenim una branca Ciutadella Ferreries i una altra branca Lomo.
0: Ah, mira.
5: Uh-huh. I nosaltres a Menorca deim Sembles de l'O.
6: Ah, ua, sí?
5: Sí.
6: Ui, m'ha agradat, aquesta.
5: Però els alorencs són molt simpàtics.
0: Sí, molt bona gent.
5: I són... Sempre estan de broma, no? Però sempre tenen qualque feta que és molt curiosa. Gent peculiar.
0: Yeah. Els diuen preixes de l'O. Molt bé, fantàstic. 4 punts... No, vos falta una altra pregunta. 2 punts més. A Ferreries, la dita popular més coneguda que teniu sobre els ferrerians és a Ferreries som babais. És a dir, els de Ferreries són bavalls. A què se refereix en to irònic d'humor, aquesta dita?
8: Se refereix a la manera de parlar o de ser, o és una manera despectiva de dir-vos aturats o curt d'enteniment?
4: Jo diria...
5: Ets la primera vegada que la sent, sincerament. Nosaltres m'ho diuen que semblant xinos, no? Perquè sempre allà on vagis trobes un ferrerianc.
0: Ah, sí?
8: Sí.
4: Però d'aquestes dues opcions, jo, sense tenir una certesa absoluta d'estema, votaria per la segona.
0: Sí? És una manera de parlar o és una manera de ser curs d'enteniment?
5: No,
0: sí.
5: Curs d'enteniment, no, Damià. No.
6: Que vos insulten quan vos diuen babais?
5: No, que va.
8: Bavai, amb V, bavai.
4: Bavall. Bueno, pot ser. Vinga.
0: Oh, sí. Si no, seràs altre. Efectivament, bavall, o bavall, diuen a mitjons són clatelluts, a Ferreries bavalls, es marcarà els serrelluts i a Fornells esparralls.
4: No l'havíem sentit mai. No.
8: Clar, és bavall, que és contenteniment i aturat.
0: He cercat en el diccionari i bavall vol dir que bava molt. Baboso, en castellà.
8: Babau, quan xerrau.
6: Quan dormen, no sé. Per dura.
4: Pensava que no, altes hores de la matinada sí un poc, però...
0: Va, següent prova, que això va molt bé.
7: Aixuxines.
0: Aquesta prova és nova i cercant sinònims o maneres de dir una paraula, un concepte... De fet, vos diran 4 paraules i n'hi ha una que no és sinònima de la resta.
8: I sí, un d'aquests sinònims no és correcte, jo he de saber quin... I qui ho encerti s'endú 5 punts.
0: 5 punts. La paraula d'avui és oroneta. Per tant, vos demanem paraules que se refereixin a aquest ocellet, un ocellet que estimam molt, perquè és un ocell migratori, que de fet ara a l'octubre se'n tornarà cap a Àfrica. I quina d'aquestes 4 paraules n'hi ha una que no és sinònima d'oroneta?
8: I d'ahir són oronella, vinjolita, ornita o nonella. Quina no és
0: una manera
8: sinònim
0: de referir-se a les oronetes.
2: Pot tornar a repetir, si esperàvem.
8: Oronella, vinjolita, ornita o nonella.
0: Mm? Ho teniu? Mm. I d'escoltar amb la gent del carrer, men, què diu?
13: Oronella, ronella. Ronella.
14: Una vinjolita.
15: Una ronella. Però més que Menorca, amor, eh? No és igual una ronella que una vinjola que una vinjolita. I aquí jo ja m'aperd completament, eh? Crec que gairebé puc afirmar que, en general, amor, tots són ronelles.
16: Quan veiem una ronella, veiem una només, una ronella no fa estiu, no, eh? N'hi ha d'haver més.
17: Això no sé si és una oronella o és una fausia, però crec que és una oronella. Una oronella.
18: Oronetxa.
0: Oronella.
19: Nonella. Coincidim amb Muro. És curiosa aquesta paraula perquè l'ètima és el llatí irondella, que va donar aronella. La mateixa assimilació d'aquest grup ND del qual parlava. Irondella, aronella. Després, oronella, anonella també, i nonella.
20: Una oronella.
21: Oronella.
22: Oronella.
23: Una oronella.
24: Una oronella.
25: Oronella.
26: Hi ha un refrany també que diu una oronella no fa estiu. Això vol dir que si es veu una oronella al de temps, no vol dir que siguin estiu.
27: Una oronella.
28: Una oronella.
29: Venen en primavera i se n'entornen cap a la tardor, venen a niuar.
30: Una oronella.
31: Una oronella.
32: Oronella.
33: Oronella.
34: Oronella.
35: Oronella.
36: Oronella. Jo dic oronella. Tu com ho dius?
37: Sí, també una oronella.
36: Oronella.
37: Oronella.
38: Oronella.
39: Una oroneta.
40: Oronella.
41: Oronella.
42: Oroneta.
43: Jo dic oronella.
42: Sí?
43: Sí.
42: Ah? Mare de Déu.
0: Quin festè de paraules. Quin havíeu apuntat?
12: Nosaltres havíem apuntat ornita.
0: Ornita. I vosaltres?
4: Nonella.
0: Nonella.
12: És a dir, que no és un sinònim. No, ornita.
0: I de si ho han sentit, és ornita.
1: Ai.
0: Va, darrera prova i definitiva.
8: Amb la paraula a la boca.
0: Darrera prova, que sabem que vos agrada molt. Ara haureu d'enumerar paraules relacionades amb el vostre poble. Començarem per Ferreries, amb en que vos toca.
7: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Malnoms.
0: Teniu un minut per dir malnoms de Ferreries. Temps.
4: Perronxo, cara morta, cara nova, fina, noski. Esgueixo.
5: Espaiasso.
4: Espaiasso. Engatxia. En castellà, el niño mimado.
5: El empanao.
4: En què el prim.
5: En Gel Mosca.
4: En Nato. En Nola Mosca, també.
5: En Isabel Murlà, que era de nom, en italià. I és seu germà.
4: Sí, en Titinyam. En Titinyam. En Gatxia. En Gaviota.
5: En Trec.
4: En Teig. En Leig. En Quechu. En Xetes.
5: En Wons.
4: En Mimo, en Pistacho.
5: En Pistola. Ai. I molts eren personals, eh?
0: Sí.
5: En pensant,
0: eh? En... 28 punts, 28 malnoms, que ho dic molt bé, Ferreries. De fet, ara no tindran temps de fer-ho, perquè vos queda un minut i no tindreu. Per tant, haureu de quedar després dels serveis informatius. Vos sap greu quedar dos minuts, perquè hem de resoldre aquest concurs.
1: Sí, no passa res, quedarem.
0: Gràcies, perquè ara vos queda un minut i hem de veure com estan els marcadors. De moment... Ferreries ha dit 28 malnoms, per tant, quant de punts tenen?
6: En total, de calcular, 62 punts.
0: 62 bueno. Punts heu fet. I ara falta Muro. A veure, man, que la darrera prova, man, quant de punts farà. Estau preparats? Sí?
5: Sí.
0: Per cert, no em resol soroneta, però sí, ho heu dit molt bé. De fet, ha coincidit que no en ella se diu a Muro. No sé si vosaltres ho deis.
1: Jo em va sonar una mica la paraula, però no l'he relacionat amb...
12: És a dir, jo, com sonaven, i l'única que no m'ha sonat era Ornita i he dit...
0: Joan, no
1: ho sé què. Sí?
0: Ho heu fet molt bé. Ara arribaran els serveis informatius i podeu quedar un moment de voltes també,
5: sí,
0: Damià,
5: sí.
0: Gràcies, Llorenç, i després resolem avui aquest gran concurs avui entre Ferreries i Muro. Ara tornem.

0: Heu de saber que ja ha començat la temporada de pesca de llampugues i raons. Tot on en parlarem, però abans hem de saber qui passa a la semifinal del concurs de tenta, el Cimoró a Ferreries.
1: Amb la paraula a la boca.
0: Perquè avui, excepcionalment, són les 4 i 5 minuts i no hem tingut temps d'acabar el nostre concurs, com esteu, el nostre concursant de Ferreries. Gràcies per quedar.
2: Faltaria més gràcies a vosaltres.
0: Molt emocionant avui aquesta quarta final. Estam realment corpresos, vosaltres també. Teniu un contrincant molt bon.
2: Sí, nosaltres estem molt, molt, molt contents perquè no guanyar, perquè guanyin els de Muro és un excitàs.
0: Equip de Muro, gràcies per quedar també. Com esteu? Jaume, Magdalena, Joan?
3: Bé, sí? Bé.
0: Sí. Vos queda una, vos queda una prova. Vos queda la vostra. Abans, els de Ferreries els ha tocat mal noms i n'han fet 26 i ara li toca el poble de Muro. Posam la carraca en marxa, mem, que haureu d'enumerar.
4: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Topònims.
0: Topònims. Teniu un minut per dir topònims de Muro. Temps.
5: Són Sastre, són Sant Martí, són Blai, són Perera, són Font.
6: La Creu Major, la Creu de l'Estret, la Creu Jueva, la Creu de l'Alba, la Creu Morell, la Creu de Sant Morell.
7: La Cova dels Capellans.
5: La Cova de la Mora, l'Iglesia de Sant Joan Baptista, l'Iglesia del Convent, l'Iglesieta, l'Ermita de Sant Vicenç, l'Ermita de Capellans.
6: Sol Bufera, no sé si com a topònim, Capellans, ho hem dit.
7: Sí, ho hem dit.
6: Que més tenim? El Colomer, els Fiters.
5: La Colomina.
7: Vinagrella, Son Claret.
6: La Cova de la Mora.
7: Son Perera.
5: S'arriba, Pobla Nou, Som Maro...
6: Què tenim, què tenim, què tenim?
7: Som Geroni. Escós.
0: He quedat desencada.
6: Som un horror net.
5: He quedat en blanc, ja. M'ha sortit tot el que sabia.
8: Ens has dit tot de cop.
9: Ja n'hi ha.
0: Sí, Magdalena, has començat molt forta.
9: Sí.
5: He començat a pensar en les posicions.
0: Ho he fet molt bé, eh? De fet, quants n'han dit?
9: Jo n'he apuntat 33.
8: Jo també.
0: Idò, 33 topònims. És a dir que ja tenim guanyador. El poble que avui passa a la semifinal de la Batussa de Tèntoles...
8: Muro.
0: Muro.
8: 80 punts.
0: 80 punts.
9: Molt bé. 80 punts.
0: Joan, Magdalena, Jaume, enhorabona. Moltes gràcies. Gràcies. Haureu de tornar, això sí.
9: Quin remor.
0: Us esperam divendres o dilluns.
5: Aquí. Tornarem a fer cotxada. Ja.
6: Li toca a Magdalena,
8: ara. Sí. Un paròmetre, haurà estat un paròmetre, mira. Com deu tres vegades.
0: Moltes gràcies, quin plaer. I moltes gràcies, per favor, Ferreries, els representants.
2: Gràcies a vosaltres. I felicitats.
0: Damià Llorenç, ho teniu complicat avui, jo.
10: Sí, és més la ressaca de Sant Bartomeu, encara.
0: També. Encara
9: ara podreu descansar, ja.
10: Sí, ara
0: sí,
10: ja
0: sí.
10: No, donar-se enhorabona a Muro, perquè ha tingut un nivell espectacular. I animar-los a que guanyin.
5: Ja
10: que hi som. Ja direu on anem a celebrar.
0: Esportivitat entre Balears. Una ferrada Ferreries forta.
2: Gràcies.
0: Gràcies. Ho fem molt bé. Idò, fins aviat. Gràcies. Nosaltres ara sí, continuem amb el programa habitual.
4: Tèntol, amb Margalida Mateu.

s'estan acomiadant, ara sentireu molt de trull aquí, perquè, clar, és que aquesta gentada que tenim, la gent de Ferreries i la gent de Muro que s'acomiada, festa grossa, mentre es van acomiadant, coneixem quina és la notícia del dia.

0: Ai, que ha estat divertit, això. Aquí, finalment, hi ha pau i tranquil·litat. Els equips de Muro i Ferreries fantàstics que se n'han anat. I per conèixer la notícia del dia, per favor, saluda'm a l'equip de Tento, el Celestia Libé.
1: Som aquí. He anat a tancar la porta, ja havien sortit, però...
0: S'estaven acomiadant.
1: Clar, eren comentaris d'alegria, de felicitacions.
0: S'han passat molt bé. Maria Pons, també ja som aquí. Miquel Jung.
2: Bon dia.
0: I també la nostra estimada Raquel Agüero.
3: Quin jaleo.
0: Sí.
3: De Raquel. Que li agrada un trull a la Raquel.
2: Mai millor dit. Mai millor dit.
3: Sí, exactament. Jo he arribat aquí i dic, qui hi ha aquí? Quants són? I li he dit a en Jung. I diuen tots.
2: Tots.
3: Són
2: tots.
3: I després, com que jo habitualment de veure el boleto...
0: Els quatre, sí, els quatre i quatre.
3: I ara aquesta gent que fa encara aquí... I ha estat molt així.
0: Han estat tan...
4: Aquesta gentada.
1: Però ara ja hi fa vida més a IB3 Ràdio.
4: Sí, t'han vist molt per aquí, Raquel.
1: Hauràs de contar coses.
3: No ho sé.
4: Com que no?
3: Estic loca. Loquenca?
4: Has embogit, com així?
3: La vida. I la vida, com que te passa per damunt de vegades. No t'ha passat a tu mai, Maria?
4: Molt.
3: Que de vegades te diuen... I fas... Ai, Dios, què he de fer ara? Què he de fer ara?
4: Té molt de fronts oberts, no?
3: Un parell.
0: Ai, Raquel, que farien sense tu. Què se diu? Ni fake?
3: Estrenam un nou programa que cap de setmana en Alicia Català i jo, que es diu Ni Fake Ni Fum.
1: Ja el teniu tancat? Perquè si ho tancat.
3: Sí, sí.
4: Està molt misteriós avui, na Raquel.
3: No,
4: no vol respondre cap pregunta.
1: Fins que no l'escoltem, no podrem saber de què va. No
3: mira,
1: sabrem res.
3: Mira, trobam que hi ha molt de renou al món i gran part d'aquest renou ve de l'urgència de les darreres hores. Això te du de vegades a cometre errors, a que es publiquin coses que no són vera i de vegades l'immediatesa fa que una bolla se faci més i més i més i més grossa, no? I tirant un poc d'aquest fil, volem fer una cosa entretinguda, òbviament, que ens puguem riure també i que puguem comentar diferents aspectes damunt tanta desinformació que tenim i damunt no diríem mentides, sí que n'hi ha moltes mentides, però de vegades també la manera en la que anomenam una cosa marca molt el que tots pensam després que serà aquesta cosa. No sé si m'estic explicant, volem fer una cosa que sigui ampla en el sentit que toqui l'ètica, per exemple, també les humanitats.
0: És a dir, un treball de rigor periodístic, per allò que expliques.
3: És una cosa entretinguda i no mos volem tancar a res. Idò. Vos diré una cosa, perquè jo vaig dir, idò, aquest programa quan anirà? I me varen dir, aquest programa s'emetrà els dissabts...